0: que es feia molt més gran, no? Exactament.
1: Clar. Bueno, i això mateix, mos quedam amb aquest consell que mos deia, i ja no sé si, Xisco, hi ha cap punt que diguis és més perillós que un altre, però entenc que hem de tenir precaució per tot, perquè són dies això, que hem d'anar alerta perquè després no hi hagi una desgràcia més important.
0: Exactament, molta precaució i sobretot sentit comú en aquests dies, té aquesta alerta.
1: Clar que sí. Idò, Xisco Caimari, dels Bombers de Mallorca, gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos aquesta darrera hora i sobretot per aquest consell a la gent de que han de tenir consciència i, com tu dius, un poquet de seny.
0: Exacte.
1: Gràcies, que vagi bé, Xisco. Adéu, bon dia. Adéu.

0: Bueno, idò, això mateix, ara en xerràvem amb en Xisco Caimari, que ha estat portaveu dels Bombers de Mallorca, amb diferents actuacions que s'estan fent durant aquests dies. Ho recordàvem ahir en aquest incendi forestal, però no ets única. Són moltes les actuacions que van sorgint arreu de les illes, però, com us deia ara, molta precaució, un poquet de seny, eviteu fer qualsevol tipus de... ja no de foc, sinó a vegades amb maquinària agrícola o de jardineria, coses així, han d'anar molt alerta perquè una tonteria llavors se pot estendre moltíssim. Per tant, molta precaució i sempre, si veus qualsevol tipus de petit incendi, telefonar a 112 perquè es puguin posar en marxa tots els serveis d'emergència i, per tant, aturar quan abans millor aquest focus i així evitar que sigui un gran incendi. Com vos dèiem, diferents municipis de les illes han suspès ja els seus actes, Correfocs i Castell de Focs de les festes, perquè la normativa així ho preveu, que quan estan en alerta màxima no és recomanable i molt manco s'hauria de fer cap tipus d'espectacle pirotècnic perquè això provoca o té tots els números de que pugui provocar un incendi. Nosaltres, tornant tot d'una, no vos mogueu perquè tenim moltes més coses a contar-vos i recordeu això, que després m'ho anem fins a l'O perquè allà hi ha Clara i Mamir que estan de les seves festes de Sant Llorenç.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.

0: Què te pareix amb aquesta bona música? Continuem aquí a les 11:16, ara tocaran, en directe a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, i no només fem actualitat, també fem entreteniment, ja ho sabeu, que ens agrada un trull i una festa, però aquestes festes, aquest truis, que hi ha a totes les illes ara, i com dèiem, aquest cap de setmana, més que mai, el cap de setmana gros de festes, sempre necessiten a gent que s'hi posi al capdavant. I, sobretot, gent que hi posi música, perquè, al final, la música és allò que mos fa estar contents, alegres, passant-nos-ho bé en aquestes festes. Bé, idò, jo vos he dit avui, en el principi del programa, ens acompanyarà un DJ, ja ho podem dir, perquè és el DJ Titi, i aquest DJ, no sé jo, la zona del Llevant és gros, però ja les seves branques s'han començat a estendre, i no només no li basta Mallorca, que també va per Menorca. Per això tenim l'altra banda del fil telefònic, que sé que l'acabant de despertar, com aquell qui diu, perquè jo ahir vespre sé on era i on anava, però avui no ha fallat a la cita. És aquí amb nosaltres, IB3 Ràdio. DJ Titi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ha estat? Has pogut dormir un poc?
1: He dormit. He fet 5 hores de l'assís i ja estic a tope.
0: Toca anar fetes moltes, idò. Així mateix.
1: Sí.
0: Bueno, escolta'm una cosa. Jo ho deia. DJ Titi, per Llevant de Mallorca ets un atxa, que diuen. Però no te va bastar i has començat a estendre, també per Menorca. Men, conta-mos com comença aquesta història de DJ Titi. Perquè això no és una cosa de desposeir, eh?
1: No. Això fa 23 anys i, bueno, això va venir arrel... Érem de festa, amb uns amics i tot això, i res, i un dia de juèria uns amics me diuen i per què no posem una discoteca? I això, i nosaltres posen copes i tu posen música. I jo, bueno, jo a música no té res, i dic, bueno, ja ho podem provar. I d'aquí va començar... O sigui...
0: I vinga.
1: Vam tenir un bar i d'aquí vaig partir.
0: És a dir, fa 23 anys, dius ja, no?
1: Exactament, clar, 23 anys.
0: Qui ho pensa ara, que ho tenim com a molt fàcil, allò de posar música, no? En el sentit de que tu obres una aplicació i hi ha música o YouTube o aquestes coses, però fa 23 anys això no era així.
1: No, tot s'ha molt anat.
0: Clar. Com ho feies antes? Com vas començar, tu?
1: Bueno...
0: En CDs, pues... o com era? O en discos?
1: No, en CDs. Vaig començar en CDs, sí, compraves, anaves a la tenda, xerraves un poc a l'amo, i vinga, dona'm aquest CD, i res, i poraven música en CDs.
0: És a dir...
1: I això van començar així.
0: Clar, devies tenir com a dos lectors de CD, no?
1: Correcte.
0: I poses un i l'altre i havies de controlar... Clar, és que per ahir mentida, però en 20 anys ha canviat la cosa.
1: Ha canviat moltíssim.
0: Bé, tu dius, fa 20 i pico d'anys que vas començar amb aquesta aventura, però, clar, te coneixem com a DJ Titi. Però per què DJ Titi?
1: Això és una pregunta que em fa molta de gent. Titi perquè el grup me va dir el Titi i he quedat com el Titi.
0: El grup d'amics, no?
1: D'amics, sí. Ah. I com a Miquel Àngel me coneix poca
0: clar,
1: gent
0: clar.
1: I Titi me coneix tothom.
0: És el mal nom que te varen posar, no? Així carinyós, però
1: exactament.
0: Ha estat el nom artístic en el final.
1: Ni mai ni més.
0: Molt bé. Mem, i te recordes primer de la primera vegada que te varen contractar? Perquè no que diguis, venga, ara m'hi poso. No. Van dir, te contractam perquè venguis i mos posis música. Siguis el nostre DJ.
1: Pues sí, me'n record, perquè la primera vegada sempre te'n records.
0: Clar.
1: I me'n record, va ser la verbena d'Esquerritxó. O sigui, un lloguerat de l'hora
0: sí,
1: de la nit.
0: Sí.
1: I me'n record que era el juny, i me van dir, volen que vengui de posar música. I ja no tenia discoteca, ja no tenia pas ni tenia res. I vaig dir, venga, va, vendré. I aquí vaig partir.
0: I vinga. I
1: Escarritxó va ser el primer puesto.
0: Bueno, doncs, Escarritxó sempre te tocarà de prop, eh? Perquè, clar, el primer dia, els primers que confiaren en tu, escolta, sempre això queda marcat de ben segur. I, Miquel Àngel, jo te deman, clar, ha canviat un poc tot, com dèiem, digitalment i totes aquestes coses, però els gustos musicals mos han canviat moltíssim en aquests 20 anys?
1: Però molt, sí. Sí, sí, ja crec que sí. I, bueno, això va progressant, i però ja crec que el gust musical, pues, sí, han canviat bastant, la veritat que sí.
0: Si un ve a veure alguna de les teves festes o de més, quines cançons no poden faltar? És a dir, que aquelles que dius, mira, jo m'és igual, si vos agrada reggaeton o rock o el que vos agradi, però que això l'he de posar.
1: Bueno, els meus seguidors que ho saben, ho tenen clar, i bueno, les cançons que no poden faltar mai les meves sessions, Cadillac Solitario de Loquillo, El Mundo Trae el Cristal de la Guàrdia, i bueno, i en sé que me despedeix sempre,
0: sí,
1: és Nino Bravo, Un Beso i Una Flor.
0: Ai, això, per favor, el meu company, mira, Messi, Un Beso i la Flor segur que la tenim, perquè, escolta'm una cosa, clar, en el final, els DJs, perquè abans te deien DJ o DJ okay? Perquè això també és una cosa que ha canviat, no? Pinxa discos.
1: Sí, no, DJ.
0: DJ, ja ha quedat DJ. Perquè abans eren pinxadiscos, clar, ja tot canvia. Mira, a partir, ara l'escoltam. I doncs, mira, fem una cosa, Miquel Àngel, no te moguis, anem a escoltar-la un poquet i ara tornem. Va, no te moguis.
1: Vinga,

0: Noida, no partim, no partim. Aquí continuam amb el Miquel Àngel, DJ Titi. Jo ho deia, clar, la zona de Llevant, tu deies que Richo és primer lloc, va confiar en tu per començar a pinxar les festes del seu poble, però la zona de Llevant t'ha donat moltes alegries, no? Tot aquell Llevant mallorquí.
1: Sí, la zona de Llevant, Manacor, Felanitx, Porto Colom, tot això, pues, la veritat que la gent m'estima molt i que per poc que pugui, pues, ja t'he dit, cada setmana som sempre per aquesta zona.
0: Clar. Sí. Jo he de dir que crec que la primera vegada, ara no sé si és la primera, però vas a unes festes de Felanitx o un pub de per Felanitx i després a un aniversari d'una amiga meva que va venir a posar música a Xisca, de Campos, d'aquí, la saludam. I clar, va ser quan més ja te van començar a conèixer de bon de veres. Però clar, després, cercant un poquet, varen saber un poc de la teva trajectòria, que són ja molt d'anys. Però a mi el que més em va sorprendre, no només que ahir mateix eres a Consell, però després vas anar a Bonera, que anaves?
1: Vaig fer Son Cervera i vaig acabar a Campos.
0: És a dir, ahir el tour va ser Consell, Son Cervera i Campos.
1: Exacte.
0: Mare meva, és que jo no sé, és que jo no sé com ets aquí ara mateix, sincerament. És una cosa grossa la vostra. Perquè clar, ara és la temporada forta, no? Ara he de fer dobletes i com ahir, per exemple, tripletes, no?
1: Sí, bueno, jo gràcies a Déu, pues, tot l'any tenc molta feina,
0: sí.
1: i bueno, però és veritat que en l'estiu, pues,
0: Ha d'estar.
1: Hem un poc més de feina, sí.
0: Clar, ha d'estar. Bé, jo ho deia perquè el que m'hi va sorprendre, no només ara que ja t'he dit, bé, ja he vist aquest tour, ha estat un poc, els que m'ho escoltau, ahir va voltar per mitja Mallorca, però també quina relació tens tu amb Menorca, perquè Menorca també t'estima molt, eh?
1: Sí, bueno, Menorca és especial. Menorca, jo hi anava a les festes del Mercadal, de festa,
0: sí.
1: Fa molt d'anys, I res, jo soc president en Vila, el president de Mercadal, per un dia em diu, has de venir, posar música, has de venir, i clar, ell té un pap a Mercadal, que és el Xavoy, i aquí va començar fa 3-4 anys, vaig dir, venc, i va començar a venir aquí, i res, i d'ençà d'aquí, pues, també toquen els hipòdroms de Menorca, també Ciutadella, qualque dia Ferreries, o sigui, sí, ho toc bastant a Menorca. La veritat que... I res, i ara hi vaig sobrint.
0: Bueno, això està bé, perquè, escolta, ja hem obert fronteres, perquè hi ha pocs artistes així, balears, diguéssim, que tinguin la sort d'actuar a totes les illes. N'hi ha un que ho fa a Mallorca, n'hi ha un que és conegut a Menorca, un altre que és conegut a Eivissa i Formentera, però que puguin participar un poc per tot és més complicat. I, escolta, abans d'acomiadar-te, hi ha un tema polèmic, que he dit jo. Tu, reggaeton, com ho dus?
1: Bueno, ho duig així com puig, i bueno, i si m'he de posar en pas i si m'he d'adaptar en el públic, mirat, no és el meu fart, però s'ha de posar, perquè és una cosa que te demanen.
0: Clar, ara ja, i una cosa, la de superestrella la poses tu.
1: Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: que va, aquesta cançó la tens ja dins el capató. La posen per tot.
1: Sí.
0: Un beso a Aitana, però... Mare meva, en la cançoneta de Aitana. Bueno, Miquel Àngel, DJ Titi, gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per la feina que fas. I escolta, que de ben segur, no sé quines festes vendran ara, perquè n'hi ha moltes, però alguna vendré o te trobaré de ben segur. Així que descansa el que puguis. Avui t'entrui.
1: Bueno, avui una festa privada, però de tard. O sigui...
0: Bé, tenim per descansar, o sigui, un poc.
1: Sí, tenim per descansar, sí.
0: Vinga, idò, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Vinga, una ferrada total.
0: Una ferrada. Adéu. Bueno, idò, nosaltres, mira, deim adéu a Miquel Àngel, DJ Titi, hem conegut un poc aquesta part de l'altra banda de les festes, que és molt important, també, i anem a escoltar un poc a Aitana. Vinga, va.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
1: Pens calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé, jo.
3: Sí, psicològic.
2: Però quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Calor.
5: Moscars.
4: Gelats que se desfan massa ràpid.
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: La gran vida amb Raül Valls.
1: Bueno, idò, continuem aquí a La Gran Vida, ja ho sabeu, el vostre magazine dels caps de setmanes d'aquesta casa, d'IP3 Ràdio, i vos ho hem dit des de bona primera hora. Aquest cap de setmana és un cap de setmana molt especial perquè hi ha moltes festes a totes les Illes Balears. És un cap de setmana que concentra multitud de sants i patrons a molts de pobles de les Illes. I si abans han fet un repàs per aquests pobles que celebren Sant Bartomeu a Mallorca, a Menorca també el celebraran, en aquest cas a Ferreries, però abans de Ferreries han d'anar a Lleó, perquè allà fan les seves festes i avui és dia gran. Per això tenim a l'altra banda d'esfil telefònic a la nostra companya, na Clara i Mamir. Hola, Clara, bon dia.
2: Bon dia, i de sí, a Menorca avui el protagonista és Sant Llorenç de Vinixems, el patró d'aquest municipi de Lleó, el tercer més gran de Menorca, amb més de 10.000 habitants, i aquest cap de setmana s'estan visquent les seves festes tan estimades, les seves festes patronals, on hi ha, evidentment, la qualcada, el jaleo i tots els actes protocolaris protagonitzats per els cavalls. Un jaleo és de Lleó amb una personalitat inconfusible. És una ciutat autènticament menorquina, amb molta història, molt acollidora, una important vida cultural i artística i reconeguda per la seva història de la indústria i per moltes d'altres coses. Aquest jaleo que ahir ja vam poder gaudir aquí a la plaça, on en aquests moments estic en directe. I aquí, a aquesta hora del dia, estem esperant que surtin de missa tota la qualcada, conformada per 79 cavalls i cavallers, i cap allà a les 12:30 serà el moment que arribin a la plaça i sonin les notes del jaleo amb la banda municipal del municipi i començarà aquest jaleo del dia gran de Sant Llorenç. Jo en aquests moments vos he de contar que som a la plaça, però un poquet enfora, amb una casa molt especial perquè és un dels punts neuràlgics i un dels punts protagonistes de la jornada d'avui. D'aquí una estona s'omplirà de persones que vindran a cercar el seu polo blau. Som a casa, la pregonera de les festes de Sant Llorenç 2026, na Catalina Mercadal, coneguda a tot el poble com na Cai. Bon dia, Cai.
3: Bon dia, ja salut.
2: Com va?
3: Molt bé, gràcies a Déu. Molt bueno, emocionada. Què pas...
2: Ja m'imagino, escolta'm, quin any, Cai. Sí, 40 anys dedicada a l'educació.
3: Sí.
2: En quin moment rep la telefonada d'Esbala per demanar-li que fos la pregonera de Sant Llorenç?
3: Sí, va ser molt emocionant i tot d'una li vaig dir que no. Ai, no dic això, no dic, ja m'heu fet un homenatge i jo ara ja estic contenta i no, no. Tu que trobes que jo faré això? Dic, hi ha persones molt més valentes i, molt, i que són més vàlides i tot. No. Tu pensei, però jo te tornaré a telefonar. I això era a final de gener i febrer, ja. I bé, me va llevar la son. I jo dic, bueno, però... I no. Jo, tanta gent que va sempre en el pregó, jo, és un acte que sempre m'ha emocionat molt, sobretot quan t'hi do el Fabiolet, comença a tocar i aquella i agafar la bandera i tot, doncs pues, és un acte emocionant per jo. I vaig dir que no. Diu, tu pensei i jo te tornaré a cridar. D'aquí 5 dies te cridaré. Dic, jo troc que no ho és de més de fer, José Luis. I bé, però ho va fer i me va conquistar. Vaig pensar, bueno, és una oportunitat que no me tornarà passant, l'edat que tinc i tot i tal. I bé, però mira, vaig dir que sí. I estic molt contenta de veure-ho dir, perquè ha estat molt, molt gratificant i una cosa que no oblidaré mai.
2: Bueno, aquí a casa seua, que ara mateix som en el menjador, en la sala principal, aquí de vora jo, hi ha un plat de pregonera Sant Llorenç 2026 de l'Ajuntament de Lleó.
3: Efectivament, que sé, un gran record, per la veritat.
2: El pregó va ser divendres fosquet,
3: i és
2: just el moment que es fan l'inici d'aquests actes més protocolaris, perquè sempre hi ha exactes anteriors, que són els actes més culturals i esportius, i després d'Espregó va sonar el primer toc de Fabiol.
3: Exacte, sí. Molt emocionant, molt.
2: Na Cai, aquí, la coneix tot el poble per la seva feina. 40 anys d'educadora.
3: Sí, Sí, i molt contenta que estic, la veritat, perquè he fet una feina que m'ha agradat molt, molt, i m'agrada que els fillets encara m'estiren quan els veig i tot, saps?
4: T'has trobat amb generacions de pare, mare,
3: no,
4: que tots han passat per la seva aula?
3: Sí. És que l'altre dia mateix, i moltes altres vegades, me venen, perquè, clar, ve una edat que estan com a més tímids i els hi fa cosa dir-me cosa, potser 14, 15 anys, saps? Però després, i de mesura ja que allò fan quants anys més, tothom i me diuen. I va venir fa estona un i me va dir, bueno, Cai, com estàs, que estona que no t'havia vist? I anava amb un fiat petit. I, bueno, jo li vaig dir, oi, com un, que agradós que ets, que encara me diguis coses. Estic molt contenta. I després ell agafa, tenia el fiat en sa mà, i li diu, jo hi vaig anar, segur guarderia en Nacai també, i ell també havia vingut el poet ja, vull dir que estan, són una generació en si, i això és el que mou més el cor, és gratificant per jo, sí.
4: Un referent per tots aquests fiets i fietes que avui ja són també adults i que són pares, mares, sí, que han passat per el poet i que han estat amb Nacai a l'escoleta, sí, que és, aquests anys tan primerencs i tan importants de l'educació dels fiets.
3: Sí, molt. I sembla que no, però si tens un poc aquell contacte i allò, és molt de gust. Tant per ell, però sobretot per jo també, saps? Sí.
4: Això suposis que el que va destacar en el seu pregó divendres, hi havia molts dels seus alumnes.
3: Sí, molts. A més que ahir encara me trobaven i m'abraçaven i que bé, que gust que van prendre. Vaig recordar quan venien tu. Bueno, sí, molt, molt.
4: Avui també rebrà moltes abraçades, o no? Què ha de passar aquí, a casa seua, d'aquí una estoneta, vam, que ho sàpiguen?
3: Sí, sí. A partir que vaig fer la convidada, bueno, tothom ja ho sap, que cada any em faig i tal. Però, bueno, ara en el pregó va venir com a bé i per acabar i fer la convidada de les festes i tot, després vaig dir que després de la missa dels caixers us espero, si us ve de gust, a menjar un polo blau a tothom.
4: Aquí on som ara?
3: Aquí on som ara. Jo surt entre la finestra i el portal i tothom a menjar polos blaus.
4: Polos blaus, que això és una tradició de les festes de l'O.
3: Sí. Nosaltres estàvem a la pasteleria, allà on ets s'estany, i un dia, llavors, la germana i jo, se mos va ocórrer de dir, ai, dic, sempre cada any fèiem els mateixos polos, els d'anís, de menta, de mandú, això, etc. I dic, podríem fer un de nou. I mira, teníem colorants, clar, la pasteleria, i van dir, avant de blau, que sigui una novedat, però clar, després havien de cercar una essència, bueno, que no fos tampoc molt forta i que fos una cosa suau. I la van trobar, i tant d'èxit van tenir, bé, que sempre.
4: Cada any?
3: Cada any. I després van vendre la pasteleria quan els meus pares es van jubilar. La germana vivia de vora el benescat de cantó de l'Ajuntament i com que també té dues filles, van aprofitar elles per fer uns quants polos per les amistats, un poc els veïns i les amigues. I allò de cada any va anar més. Després elles van anar a viure de vora l'institut, davant l'institut, i jo dic, idò, ho agafaré jo, ja que visc aquí ara. I mira, i tot. I van començar el millor en 300, un any 500, 400...
4: I en guany?
3: En guany he fet 1.760.
4: 1.760 polos blaus que hi ha en aquests moments a Can Acai, on som, en aquests... Sí. Bueno, ses neveres i congeladors, tots bé?
3: Sí, sí.
4: Quants en té aquí?
3: Tenc un cofre gros... I allà dins me n'hi caben molts. Després me'n van regalar un de petit i el congelador de la nevera, que tampoc no és molt gros, però vaig feguent.
4: I els fas tu mateixa amb, sí, sa, amb ajuda, sí, o no?
3: No, mil... tota sola.
4: Tota sola.
3: Sí, perquè he anat feguent de poc a poc.
4: Poquet
3: perquè,
4: a poquet.
3: Sí, bueno, és que clar, allò necessita hores per se congeli i clavis el garrot. I després s'ha d'agafar el garrot i que se torni congelat, saps? I bé, però jo, pacient, hi prenc molt de gust.
4: I de quina feinada enguany, a més sí, d'escriure espregó sí, i espolos, aquesta i tradició que venia de la pasteleria dels seus pares i que ha seguit aquesta tradició, sí, està fins i tot en el programa de festes, sí, després de la missa, sí, tradició, venir a cercar un polo blau.
3: Pues sí, mira, i bueno, molt bé, però jo el prenc molt de gust i ho disfruto molt, perquè és un punt que vinguin totes les zones, o molts, perquè n'hi ha qui no viuen aquí ja i tot això, però sí, i me fan tanta cosa jo, disfruto.
4: Aquell moment de retrobar-se amb tothom. Ah, per tant, sí, aquí aquesta sí, finestra que tinc just de vora jo sí, i la porta que està aquí, porta, a quina hora s'obrirà?
3: Just, i d'haver 12:30 a 1, perquè sol ser, quan i do acaba la vista i després ja al començament, jo quan senti la música de Haleo ja obriré.
4: I aquí vindrà tothom a cercar el seu polo blau, que amb aquesta calor que fa, ben
3: sí,
4: fresquet.
3: I és agradable, sí, agrada, sí. I clar, i bueno, i com que és un color que tampoc no és tan a vist, i tothom disfruta, i jo també.
4: Després del polo blau hi deu haver-hi ses llengües blaves.
3: No.
4: No queda escolorant?
3: No, ah? No, no queda. Com que és tan fred, saps que vull dir, ja no és igual com una Hilda d'aquestes que tenyeix i tot, saps? I després que tampoc no és tan químic com això, saps?
4: Com els fa els polos? Quina és la recepta?
3: Aigua, sucre, un poc de color i l'essència, que és un secret professional.
4: L'essència és el secret.
3: Això no ho han dit a ningú mai.
4: Vindrà la família també cap aquí?
3: Sí, vindran les nebodes, els neboders, que també a mi m'ajuden a donar net, perquè clar, després quan hi ha molta gent, ja els dic, vinga, vinga, sortiu de fora i a repartir-ho. I així, bé, que és que s'acumula molt. Ah, després t'ho mostraré, fotos de l'any passat.
4: I després tothom sí, se'n va cap a Haleo.
3: I llavors cap a Haleo, que sí, que sí. I tant, i tant.
4: Haleo tradicional de Menorca, que es viu aquí a la plaça. Tu hi vas també un poquet o no?
3: Bueno, hi vaig, com te rentilladeta, sí, a mirar un poc. Haleo és tradició, només sortir els cavalls amb un, perquè si surten de dos en dos, ja xiulos i de tot, eh? La gent ja protesta.
4: Aquí és una de les característiques.
3: Tenim, sí, sí, és aquesta.
4: Protocol 100% a l'Aurem.
3: 100% a l'Aurem. I tant.
4: Els cavalls surten d'un en un, hi ha 79 cavalls per 79. Tanda. Ahir com va anar el Haleo, el Haleo de la nit?
3: No, no, molt bé, molt bé. Sí, sí, sí, sí, va anar perfecte. A les dues, un poquet antes, així ja havien acabat i perfecte.
4: Passen els cavalls per aquí davant casa seva?
3: Van a suquir perquè després estaven molta estona aturats i era massa llarg. I fan un altre recorregut, però sempre havien passat per aquí. Però com que són molts, i clar, i el cavall també se cansa d'estar aturat, saps? I van haver de canviar fa quants anys així. Però sempre em veiem, eh? Llavors com es retiren i tot. Sí, sí.
4: Què més ha de passar avui després del Haleo? Quins altres actes hi ha per aquells que no coneguin les festes de Sant Llorenç?
3: Després, bueno, hi ha els caragols i tot que solen fer. I llavors, a de veres, perquè després de la samba són les 5 i encara va. I després, a de veres, per aclarir-se i anar a les carrosses. Vull dir que els joves tenen un bon tuté també avui.
4: Ses carrosses, que és un altre dels punts de ses festes sí, de l'O, que tot sí, es poble, totes ses entitats culturals i tot el veïnat fa aquestes carrosses de disfresses que són...
3: Precioses, enguany, són molt polides, molt polides.
4: Ja se sap sa temàtica?
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Quina és? Es pot dir o no es pot dir? També és s'essència.
3: Jo no ho diré, no.
4: Per si de cas.
3: Ara, el mateix.
4: Bueno, un any molt especial per Nakai com a pregonera, sí, que supos que ha viscut, a més d'espregó, moments molt especials.
3: Molt, i molt emocionant, molt, la veritat. I la reacció de després al públic és que m'han aturat, i la veritat. I això és d'agrair, jo ho he agraït molt a tothom. Sí.
4: I Dokai, moltes gràcies.
3: A vostès, moltes gràcies a vostès, que ha estat una sorpresa.
4: I que acabi de passar unes bones festes a Sant Llorenç, un èxit aquests polos blaus.
3: Moltes gràcies. Segur que sí, això no falla, no saps? Perquè tothom té un desespero. Després, clar, fa molta calor i, bueno, i allò és agradable, que no és bé.
4: Idò, aquestes són les paraules de Nakai, de sa pregonera, just quan queden res, poques minuts, poca estona, perquè a les 12:30 puntuals comença el Haleo. Ara són totes sa qualcada, són a missa, sa tradicional missa de Sant Llorenç, i de d'aquí una estona, tant aquí a Cercàpolis Blaus com a Sa Plaça, a fer votar cavalls.
1: Aida, Clara, moltíssimes gràcies. A través de la ràdio no la veiem, però te puc assegurar que hem sentit aquesta estima i aquest carinyo que transmet aquesta bona dona, que, a més, compleix la tradició i, com bé t'ha dit, et secret professional, veurem si passarà generació en generació aquest secret dels polos blaus. Ara mos fa ganes, no en tenim de polos blaus, però tenim polos de llimona. Gràcies, Clara.
4: Que vagi molt bé.
1: Que vagi bon bé. Diumenge. Adéu.

0: I de tres, ràdio és humor.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.

0: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
1: Idò, sí, mos queden res a 6 minutets per acabar el nostre programa d'avui, però ara escoltàvem Anna Clara i Mamir en aquestes festes de l'O, que estan ja en marxa, ja s'està celebrant aquestes corregudes, ara mateix es estén de la missa, i mos contava aquesta tradició, que són aquests polos blaus, que just després passaran a cercar i que fan a casa amb aquesta recepta secreta que esperem, com dèiem abans, que passi de generació en generació. Bé, abans, en aquesta tercera hora, hem començat amb els bombers de Mallorca, que mos han informat de quina és la darrera hora, en aquest cas, dels incendis, perquè hem de recordar-vos que a l'illa de Mallorca i d'Eivissa i Formentera estem amb alt risc d'incendis. És màxim nivell, nivell vermell. L'illa de Menorca, en aquest cas, només hi ha municipis de Maó i, en aquest cas, Alaior, que estan de festes, que avui també tenen el seu castell de focs. Em pareix que tot continua ben igual perquè el seu avís per alerta de foc és avís groc. Per tant, en aquest cas, amb Alaior, pareix que no hi ha cap canvi, per tant, es continuaran fent aquests castells de foc. En el cas de Mallorca, hem de recordar-vos que Pollença, Sencella, Sineu i avui, com a darrera hora, fa pocs minuts, s'ha informat que el correfoc dels dimonis de Seixam de Consell a partir de les 9:30 queda suspès o aplaçat, diu l'Ajuntament. Se cercaran altres alternatives durant el programa d'actes sempre i quan baixi el nivell d'alerta i es pugui fer aquest correfoc en totes les mesures de seguretat imprescindibles. Agraeixen també en aquest missatge que la colla de dimonis, en aquest cas, tant la colla organitzadora com les colles convidades, hagin comprenguin perfectament aquest fet i s'han de complir les normes de seguretat i responsabilitat entre tots. Però això, com dèiem, és en referència a aquests correfocs de la illa de Mallorca que han quedat suspesos. La resta d'activitats continuen ben igual i, com us deien des dels bombers de Mallorca, molta precaució, no només amb el fet de fer un foc en el camp o una torrada o qualsevol cosa d'aquestes que no se pot fer, sinó que també amb les eines o la maquinària, en aquest cas agrícola. I en cas de la formació de tempestes i que generin llamps, com en el cas d'ahir en el municipi de l'Aro, tot d'una que ho vegeu, és molt important que telefoneu a l'1-2 per poder actuar quan abans millor i així en aquest cas poder actuar amb rapidesa i que aquest incendi no s'escampi, per tant, sigui després més mal de pagar. Fem una cosa, anem a escoltar una cançó, en aquest cas és Llaüt, de Cabot, i després en tornar vos direm si hi ha alguna altra novetat o no d'aquests correfocs suspesos per mort d'aquesta alerta màxima de foc. I ja acabam el programa d'avui, ja se mos acaba el temps, ara tornem. Duc.

Amb aquest llaüt de cabot acabarem el programa d'avui. Només un darrer apunt, en aquest cas és de l'Ajuntament de l'Aro, i és que aquest correfoc de fi de festes de Sant Roc està previst avui a les 23:59. Pareix que segueix endavant, en aquest cas, el motiu de que pugui seguir endavant i no altres és que aquest correfoc es fa dins el casc urbà, allunyat d'àrees de camp o de garriga, i, per tant, aquest correfoc previst per dimonis de l'Aro se farà des de Can Xalest i a la plaça de la Vila a partir de les 23:59. Nau vius, en compte amb el foc, i passeu-vos-ho molt bé durant tota aquesta setmana, així que res, nosaltres vos deixem amb informatius, tornem dissabte que ve puntuals a les 9. Que vagi bé!

0: Miquel Cardell va ser durant dècades la veu de la cultura Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Periodista perquè volia ser poeta. I poeta sempre que va ser periodista, i ara encara més. Cardell va formar part d'aquella generació que començaria la seva producció en els darrers anys del franquisme i els primers de la democràcia. Des de Ràdio Nacional ha estat cronista d'una era. Un cronista en criteri propi, i és que la seva condició li va permetre anar sempre per lliure i no casar-se amb ningú. Lluc Majoré, amb totes les lletres, va créixer en una família de certa cultura on des de petit va poder desenvolupar el seu gust per la poesia. Encara avui continua meravellant-se amb els seus descobriments i escrivint el ritme que demanen els poemes. La seva història serà la nostra avui. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho fem a Llucmajor, a casa seva. Aquest és Miquel Cardell, el seu nom complet és...
1: Miquel Cardell Sant Andreu, vaig néixer a Llucmajor, a la casa de la seva mare, el 5 de maig del 58, 1958. Mon pare era de professió comptable, mon pare feia feina a una fàbrica de sabates, com tot a Llucmajor que jo vaig néixer. Era comptable i, a més de comptable, era poeta local, corresponsal de premsa, autor teatral. Ara he fet jo un petit estudi sobre una sarsuela que van estrenar amb una mitja música Llucmajor, aviat farà 75 anys, que van estar a punt, a un any, d'estrenar-la en el circuit professional a l'Espanya. És el més a prop que la meva família ha estat de Hollywood. Ma mare era un pare de Llucmajor, ma mare era de Petra, d'una família, diguem, de classe mitja alta, de funcionaris en possessió i coses d'aquestes, i es dedicava a soldar vora i a fer bànaves.
2: Em podries parlar un poc de ses famílies, de tant del teu pare com de la teva mare?
1: Sí. És un univers que m'agrada fins allà on el conec. La família de mon pare era descendent d'una família de fuster grossers. O sigui, de fuster grosser eren els que feien carros, barreres, xapetes, eren com els ferrers mecànics del món agrícola. I eren fusters grossers per oposició en els fusters fins, o ebenistes, i gent que se feia portes i mobles. I era la família del meu padrí. Estava casat amb una dona que, de la seva generació, que jo encara n'hi havia moltes que anaven vestides de pagesa, a una dona que ja anava vestida de ciutadana, la padrina Catalina, que era filla d'un personatge curiós, el meu besavi, Miquel Noguera, va ser el constructor que va fer l'Iglesia de Sant Magí de Palma, perquè te situés. Que van tenir, la meva padrina tenia 3 o 4 fills, que estaven repartits per tot Mallorca, perquè el besavi va intentar l'aventura argentina, i va acabar afincat a Palma, d'hagué fer aquestes casetes que hi ha per la de Pere Grau, que encara en queden, d'aquestes cases humils, proletàries, que hi ha de tota aquella barriada. En tot aquest barri, aquest tipus de cases, perquè va fer aquesta d'aquí, i el tipus de rajoles, i el tipus de tal, era que per tant se devia dedicar a això. No en sé molt del meu padrí, perquè els meus padrins van morir tots que jo era molt, molt petit, en els 10 anys no me'n quedaven. I sé molt més històric de la part materna, perquè ma mare era la gran narradora de cultura oral d'aquestes històries. Que era ma mare, descendia de... Clar, tenia dos pares. Sa mare era de Can Riutor, que era una família que era de classe mitja en possessió de Petra, de senyors, es que havia de ser seu, un tio de ma mare va morir a la Guerra d'Àfrica amb 23 o 4 anys, com tots els mallorquins que van morir a la Guerra d'Àfrica. El son pare era aficionat a la fotografia, tenien fotos molt curioses, era amic d'un fotògraf de Monacol que s'escrivia, jo he llegit alguna carta que firmava com a retratador. Avui per ser anys el tren m'aturaré a Petra i li feia dues fotos, li feia un fotomuntatge, coses molt curioses. I la padrina se va casar amb el padrí Sant Andreu. El padrí Sant Andreu, el padrí Guillem Sant Andreu, de Can Collet, de Riany, i ho dic així perquè Can Collet els recita, per exemple, en Guillem Frontera, que també és de Riany, els recita un moment donat. Els Collets eren una família de 7 o 8 germans, amb un padre padroner d'aquests estil mallorquí arcaic. A mi em consta que en el padrí un dia va entrar un casino, va trobar jugant a cartes amb un puro a la boca, el capell porat, i no se va aixecar ni va amagar el puro, que encara no tenia permís per fumar abans el pare. Un home que fumava, no? Que son pare hi va tot dret i pim, pam, dues castanyes ben pegades. Cap fill va poder fumar davant seu, fins que ell, un dia de matances, els va convidar a fumar. Això és la família, el meu padrí era una peça. El meu padrí era una peça. Des 14 anys tenia un cavall

0: una lota a cada poble de la barriada. En els 21 anys s'havia fut la seva part de l'herència jugant a cartes i després se va casar amb una pobila amb tal i qual i va volar la possessió, van volar les banques, van volar les finques. Era un padrí catxondíssim i divertidíssim, tot s'ha de dir. Jo el vaig veure morir, va morir de sangrat, aquí on sa mare. Tenia un càncer de cargamella, se li va rompre una vena i va cridar. Jo tenia 89 anys, ma mare em va dir, Miquelet, vés a veure el padrí. Estava com un porc degollat, però per la boca, 3 anys.
1: I com eren de caràcter els teus pares?
0: Mon pare era una bellíssima persona, que a mi eren molt religiosos, però eren de convenciment. Mon pare era una persona bondadora, ell me va ensenyar la poesia, me va parlar la poesia. Treballador, callat, bondadora, no discutia, no discutia quasi mai. Quan s'havia de posar sèrio, mon pare s'hi posava, però no cridava. I quan mon mare volia fer el que volia fer, no hi pensava, directament. I mon mare era conflictiva. Mon mare era conflictiva, mon mare... Era una mena de Madame Bovary sense mans, però que tenia una idea per com havia estat educada així. No? La gent que és de famílies que van econòmic i socialment a menys, jo n'he conegut varis, a Mallorca, aquesta arcaica, s'havien obligat a forçar la teatralitat de l'estatus. I això crea la pressió de viure pendent, de projectar una imatge, i això és insuportable i fa molt de mal a les cartes de la gent.
1: Clar, ton pare era una persona formada, educada, amb una cultura que supos que...
0: Ma mare també.
1: Sí?
0: Ma mare havia llegit, llegir, compartia en el grup per la Sarsuela, per exemple. Bé, ja tinc, mon pare em va escriure d'un o tres, em va estrenar. El grup per la Sarsuela, per ja el meu grup de la música, supos que bé, que escoltava en la ràdio, escoltava en un programa que era d'Espanya para los españoles, que posaven... La música del franquisme, Canciones para después de la guerra, era un programa que s'emetia perquè el sentissin els emigrants que havien anat a Alemanya a contar el bé que se vivia a Espanya de Franco, si no saps el que vol contar ara. I escoltàvem música, i era que nostre havia... Teníem com que jo, en els 10 anys me vaig quedar sense padrins, però mon pare s'havia fet molt amic d'un tio de mon mare, que era una gent que també que anaven al teatre, que també anaven al teatre habitualment a Palma. Jo amb 14 anys me van dur veure Flowers del Lindsay Camp. Ja, un nint de 14 anys, un nint, tot just el set de 14 anys, de vegades un pai se va a l'auditorium, amb aquelles tios amb la titola de l'aire que feien piruletes, va ser una experiència. Sí, jo sempre, sempre he llegit, ja em recordo llegint tabeos, em recordo llegint, jo vaig ser a més un nint, i això era per un nint que anava a poesia, com que un pare era poeta local, i és un major, hi havia un territori que limitava el nord de Maria Antònia Salvà i el sud en la memòria dels glosadors, que feia que sempre vés... Quan jo era nina, jo hi havia un senyor que era el Rapsoda, que tenia una targeta, era un militar sus que era retirat, que havia guanyat tot més fent contraband pel Pirineu. Tenia una targeta que parava d'on Antonio, ara no me'n recordo com, Rapsoda. I tenia un repertori que mesclava la poesia de Maria Antònia Salvà amb aquesta espècie de copla post-pemaniana, pseudo-lorquiana flamencada, no? I ja sempre que hi havia noces o comunions d'un fill d'un amic de mon pare, o que feien un acte en el teatre d'homenatge en els directors de banda de música que s'havia mort, jo tenc fotos meves, quan van inaugurar el monument de Maria Antònia Salvà, jo anava allà i me feien recitar una poesia. Si era una noces dret damunt d'una cadira, o evocat o qualque poema. O sigui que, per jo, la poesia era un idioma natural. Jo, el primer poema el vaig escriure amb 11 anys i se va publicar a la pàgina del Club Infantil del Diario Baleares. O sigui que és una llarga... I que a més no hi havia molt de llibres, però n'hi havia. I llavors, la primera comunió, es regalaven les rondades i els llibres de la col·lecció d'històries d'en Verne i aquestes coses. I alguns llibres que mon pare tenia quan ell era el Lotó Toni, que sempre havia llegit, algun d'ells en català. Perquè mon pare, és curiós, mon pare era un home en aquest sentit de dretes, però al mateix temps, quan jo tenia 14 anys, me vaig escriure obra cultural balear, que som un dels socis més antics que aquell. Igual que meus llibres no em van faltar mai. I quan vaig tenir 11 o 12 anys i vaig estudiar, em vaig comprar un llibre, no hi havia mai cap problema. I quan vaig fer 16 anys, que me'n vaig anar cap a Palma a estudiar, mon pare em va obrir un compte de llibres a Mallorca, que és un dels millors regals que me van poder fer en aquell moment.
1: Parlem un poc de Llucmajor i de com eres poble quan tu eres petit.
0: Un poble quan era petit era un poble que funcionava al voltant de dos eixos bàsics. Era encara el que quedava de l'agricultura, sobretot les mal·les, les famoses mal·les. I tot era un camp, ara no queda cap a mal·les, queden dos. Jo camino cada dia una hora per fora de vila i he vist, quan he vist tots els mal·les florits, moridors, però encara florits. Però en aquell temps... Tot el poble, tot el municipi era una mal·lera, Hi havia tot en camp. Agricola i sobretot la sabata, la indústria sabatera. En aquell moment Llum Major devia tenir de sort de 10.000 habitants i hi havia més de 4.000 persones que feien feina directament de sabates, ja t'ho he dit tot. Els carrers que van del nord al sud dels pobles, les fàbriques estaven al sud, quan tocaven a les 12 sortien a dinar i l'horari i les escoles anaven lligats a l'horari i les fàbriques, s'omplien d'una marea de gent que pujava. Primer pujaven les dones, que anaven aviat perquè havien d'arribar a casa seva en calenties dinar, i darrere ens anaven més a poc, els aturaven el bar a fer el timbó, i el comerç i tot estava orientat en aquests tres grans carrers del poble que pujaven del nord al sud. Ara tot allò està tancat i tot és on... Ara no queda ni una fàbrica de sabates. Tota aquella saviesa, tot aquell ofici de talladors, era un món molt, molt artesà, tot aquell ofici ha desaparegut, tota aquella saviesa s'ha extingit. Sí, ja no era un poble agrari, Llum Major. Poble agrari era Petra, per exemple, que ja hi anava molt, perquè hi tenia els padrins i perquè jo hi teníem una casa i anàvem a passar les vacances i ma mare passava a gust. Petra era un poble agrari, d'això que es diu la Mallorca profunda, molt més dominat per la religió, molt més... Llum Major havia estat un poble d'esquerres. Llum Major van assassinar 20 i bastantes persones, a part de tots els que acabaren, tots els que s'empresonaren, dels amagats, dels fugits. Llum Major era un poble més urbà, més... S'indústria manava... Llum Major va haver revolució industrial, per dir-ho en temes d'economia clàssica. Llum Major hi havia hagut una revolució industrial que s'havia produït al darrer terç del segle XIX, aproximadament, l'any 2017, l'any 1917, perdó, a Llum Major arriba el tren i és investit ciutat pel rei Alfonso XIII, de dir per mèrit del seu progrés industrial, el mateix temps que Mónaco. El tren ja va arribar perquè ja hi havia la facilitat i el tren, efectivament, vehiculava, ja tinc qualque foto perquè temporades he col·leccionat, si ho veig per Maratí, hi havia Llum Major, hi havia les sabates i totes les indústries de sal, hi havia un catxer, allò que feia catxes per enviar les sabates, hi havia un taconer que feia els tacons, hi havia una agència d'ús de transports, hi havia un parell d'hostals perquè venien els representants de les fàbriques i normalment quedaven un dia, quedaven a dormir perquè tenien més d'un dia de feina i no hi havia cotxes, encotxament que avui en dia. Per tant, tot rodava al voltant d'això. I jo tinc la sensació, vist molt a posterior, vist a posterior això, que al voltant d'un gran silenci, Llum Major, hi va haver una repressió duríssima i va marcar biografies, vides, famílies, gent que no te contava coses, coses que tu no entenies de nit ni que has entès. Jo tenia un veïnatge, que era un matrimoni xarc, que no tenien fills, gent curiosa, i ella, la tia Sou, li dèiem, era molt, molt dinera. I sempre acordava del lloc del barri quan encara sortien molt fresc, em contava rondades. I la tia Sou tenia, un dia vaig, no sé per què vaig anar, i vaig pujar fins a la cova, i tenia el primer gramàfon de trompa que jo he vist en la meva vida, que era un preciós. Molt més gran vaig saber que era el gramàfon d'un cafè que tenien, que quan va arribar en moviment, un cosí o un nebot va dir, me traspasses el cafè, o vaig a informar Falange de la quantitat de socialistes que es reunien aquí i venia a mitja fusellar. Allà aquí hi havia un... Jo tenia una dona de veïnat, que m'acordava molt, perquè del dendint... Aquesta cosa tan sana que s'ha perdut, que tu t'educava una comunitat. Jo recordo una dona, quan vaig fer 14 anys, vaig començar, o 16, 15 anys, vaig començar a dir coses que no se podien dir. Te passarà com en aquell mestre, el mestre tal, que va anar a escola, que va anar a plaça amb la bandera de la República i la fusellaren. Però m'ho deia com si que un la fusella fos la conseqüència lògica d'anar a plaça amb una bandera. Si tu vas a plaça amb una bandera, la lògica és que te fusellen. Com si tu te tiris per la finestra, cauràs, és igual. Si tu vas a plaça amb una bandera, te fusellaren.
1: Aquí heu tingut sempre a prop la mà, heu tingut Serenal de Llum Major a prop. Teníeu relació amb la zona de costa? O en aquell temps n'hi havia...
0: En aquell temps n'hi havia, la majoria que crosta tenien una caseta Serenal, d'aquestes en dues columnes, antes que Serenal se convertís en la catedral de la degradació urbana que és avui en dia. Però no hi anàvem, però nosaltres estius anàvem a passar a Petra. Jo la meva relació amb la mà ve de gran. Anàvem a passar les vacances a Petra, mon pare mos dues i mateix, dues o tres vegades durant les tres setmanes de vacances fins a Can Picafort o fins a les platges de Muro, a les quals llavors no hi havia ni un hotel. Ja he dit, senyora, aquí tenim un fòssil que en 18 anys, a la nau, anar a la platja de Muro, la persona que tenia més a prop era el meu company d'habitació, l'Escolella Major de Barcelona, i no el vaig conèixer fins que feia una hora o dues que érem a la platja. Això ha passat a Mallorca. Costa de creure, però ha passat.
1: Serenal sí que era una zona que hi havia cert moviment de contraband. No sé si això era una cosa que s'adonés a la teva època, era una cosa ja un poc anterior.
0: Havia passat, però no se'n parlava. Passava amb absoluta impunitat. És a dir, tot se banquiera el padrino del contraband. Tots sabem qui era i tots sabem quin delegat de la Caixa va guanyar un dineral fins que se va barallar amb el padrinó per una senyora, se va barallar amb el padrinó per una senyora jove. I tal. Jo te contra, jo tenia 20 anys, fumava tabac ros i no anava mai a l'estanc. Jo sabia de quines cases havia d'anar, Ave Maria, que poden entrar, venia a cercar un paquet de Winston, costava menys que un paquet de Fortuna, el t'embolicava en un paper de diari, no tenia que ser molt, i tornava amb el paquet de Winston. Sobretot el Winston vaig de fins a que t'he embolicat. Tot això ha desaparegut completament. Com hi havia, com el món del joc clandestí, hi havia a Mallorca, sempre ha hagut una febre de joc clandestí enorme, i allò major hi havia una sèrie de bars, pobres de barri, fora del centre, que vivien bàsicament de joc. I tu anaves divendres a hora baixa, i la gent que havia cobrat la setmana divendres a hora baixa, en mitja hora se jugaven, i n'hi havia cinc que perdien, i un que guanyava, que se'n anava a un lloc un poc més potet, on n'hi havia cinc o sis que perdien, un que guanyava, i que se'n anaven a Palma, a acabar de perdre.
1: Parlem un poc de la teva formació, com on vas anar a escola...
0: Jo vaig anar a escola a Veïnat de Canostra, com aquell que diu, que hi ha un col·legi franciscà de la tercera hora regular, que se diu Sant Bonaventura, i jo vaig anar a escola allà dels 3, vaig ser el primer que hi va entrar en menys de 4 anys, que vaig tenir una certa relació, i vaig entrar en 3 anys i vaig anar fins que vaig acabar el 6 de batxillerat, o sigui, fins que me'n vaig anar a Palma a fer COUCS, aleshores, que és preuniversitari, que aquí no n'hi havia. Era una escola de frares, que és l'únic mèrit que els prometi avui és que me'l van donar un títol que me'l van permetre seguir estudiant. Però jo, quan conto les històries d'allà, era més que fer línia. És a dir, un dels pitjors efectes que va tenir el cop d'estat i la dictadura franquista va ser que va exterminar una generació de mestres preparats i es va substituir per una colla de personatges inclassificables o inqualificables, que eren la majoria dels que nosaltres teníem a l'escola. Varen tenir algun bon mestres, això és indagable, i els atenc i els estic molt agraït. Jo, en 9 anys, un senyor que era de la seva i atreferit, que d'un dia de llinatge com jo, que no fos en família, jo crec que mos feia 2 o 3 hores de mallorquí, per setmana, i després el senyor Lledó, que és un senyor que va viure 107 anys, se va morir ara molt poc, que era un personatge novel·lès, que ara no m'hi poden aturar, també, amb moltes plenes novel·les, mos ho va continuar fent una mica de tal, de forma tolerada. Venien els nobles cultural balears a Mines Mors, de mallorquí, i jo anàvem a Palma, i un senyor molt simpàtic mos regalava un parell de llibres que havíem aprovat, que era el Francesc de Borgemany. Hi havia això, va. Però al mateix temps tenim una guarda de personatges d'un nivell d'incompetència absolutament. Jo sempre conto una anècdota que ho resumeix, que és del professor de literatura. El professor de filosofia era un frare franciscà, que arribava a mig dormit, fent-se l'hora d'un vaporup, de dir missa primera, les beates, en el pijama, vall de sàmbit. Ell mos dit que se passava la meitat de la classe dictant-mos un subratllat que havien de posar en el llibre, que nosaltres en van seguir la genealogia, i era quan se va jubilar el professor que hi havia antes, ell va agafar el llibre d'un alumne, que era el més benell de la classe, i va seguir el seu model de subratllat. El senyor que mos deia, mirava que em permetides que deia amb la filosofia amb ell, s'acabava en Santo Tomàs d'aquí, no n'havia res després, i en permetides era un benell que deia que tot el que existeix, existeix, però clar, que han de dir benell terror, amb aquest pla. I tenia un professor de literatura, de llengua de literatura, que era funcionari, que tothom sabia que si tu suspendies una assignatura li dues un fària o un òvaro, aprovaves aquella assignatura. Ell un dia va viure aquest fet, li feien sa vida impossible, perquè no era un personatge respectable, ni que es feia respectar, i li feien sa vida impossible. Però arriba un dia a casa, diu, dictado para comentario de texto, tomen nota. Don Antonio Machado. Don Antonio Machado. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, i aquí, els curs, que érem 40 burros, la meitat dels quals estàvem a classe aplicats des de 5 anys i l'altra meitat des de 10, s'havien afegit, que funcionaven per telepatia, va prorrompre amb un d'aquells aplaudiments. I se mos queda mirant. I ara què els passa avui? Que els ha tornat a pegar. Mira el paper. Mos torna a mirar. Torna a mirar el paper. I el fiu compren. I els escap i mos diu, pues les juro que aquí lo pone. I a pesar d'això, aquí mateix, a pesar d'això, van sobreviure. Sense gent de psicopedagogia. I feia un fred que te pelaves, aquelles aules grosses.
1: I després n'hi havia que tenien la mà llarga.
0: Hi havia dues classes de mà llarga. Hi havia el frare sàdic, que passava gut de pegar, i que pegava com a exercici de poder... Llavors anava de tots germans, amb tal germans, germans, esteu cagats. Però no, que passant pam, pam, amb una facilitat, tot d'una que detectava... I llavors hi havia el pobre desgraciat, com m'havien donat per dir el control, i va perpetrar una agressió virulenta. Hi havia aquestes dues classes de... Però sí, pegar-se n'era el més normal del món. Tu, si no anaves que teva, no em van pegar, perquè encara sorties escaldat després. Es considerava normal.
2: Era el periodista i poeta Miquel Cardell. Durant dècades, la veu de la cultura a Ràdio Nacional a les Illes Balears, avui jubilat. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant el testimoni del periodista i poeta Miquel Cardell, nascut a Llucmajor el 1958. Fa uns segons parlàvem de la seva educació, primer al seu poble natal i en un col·legi religiós, però amb el temps Miquel Cardell iniciaria els seus estudis superiors primer a Palma i finalment estudiaria la carrera de periodisme a Barcelona.
1: Vaig fer com a Palma, a l'institut, Ramon Llull, ell va ser una altra cosa. Jo arribo a Palma, ja començava a llegir, a estendre la nova plàstica, ja a través de Diari Balear, la revista Lluc, que arribava a nostra, a mi Palma em pareixia Nova York en aquell moment, per dir-ho clarament. Ja les meves visites protocolàries quan vaig arribar a Palma van ser llibres de Mallorca, com em vaig obrir un compte que em va prometre comprar-me sobre completa en Espriu, que era un... que tu pagaves, mon pare pagava 30 pessetes cada mes, o una cosa així, i tu podies deure fins a 300, sobre completa en Espriu, el primer llibre de Damià Huguet. A Palma coincideix amb això, amb anar quatre gats, amb l'exposició d'Esteve Terrades, ara aquestes coses els posen el sonyeric, perquè és aquella època tan moderna, i l'institut era una altra manera de funcionar, un altre nivell. Hi havia el camarada Bonet, que era un fascista que molt feia política i que li feien seguir impossible, ja, d'alumnes, però hi havia don Antoni Suau, per exemple. Don Suau era una professora que sé que molta gent en parla bé, era una senyora que havia anat estudiat a la Universitat de Madrid antes de la Guerra Civil, quan les dones estaven en un soterisme del professor, perquè n'hi havia tres, que havia conegut en García Lorca i en Dalí i en Buñuel, i que era exquisida, era una gran professora i era una senyora exquisida. Jo no m'agrada en Salinas, en Pedro Salinas, per exemple, però els poemes d'en Pedro Salinas que ella me va recitar m'agraden. Ai, que molts... Varen fer tots els programes. Érem un curs que feien llengua i literatura adoptativa, érem un curs de 10 a 12, que jo que sé que també vols fer de classe d'on Eusebio Riera, que era son pare de Carme Riera, que sabia que no faria miracles en d'altre, me'l va dir, mira, us que feia sociologia aquest curs, jo vos donaré un llibre, si vos llegiu bé aquest llibre i enteneu bé aquest llibre, haureu fet el que és necessari. Que era un llibre que es diu de sociologia, s'ho de la Giné, un llibre... efectivament, aquest llibre que dius que estic content d'haver-lo llegit en aquest moment, però vaig donar Antoni Suau, per jo que m'agradava la literatura, ella se'n va tema, me va donar corda, me va llegir, per exemple, jo sempre he tingut problemes de puntuació i ella me donava molta canya en la puntuació, que ho va ser una altra cosa, a través d'un amic me van arribar els primers cassets piratejats de discos de Pink Floyd, de King Crimson i de Jethro Tull. Va ser el primer pic que vaig sentir en la meva vida, perquè acabava de sortir qualsevol nit, pot sortir el sol d'en Jaume Sisa. Vaig conèixer altres adolescents que volien ser poetes. Bé, va ser com quin era Nova York.
2: També eren els darrers anys del franquisme. Ja s'havia de sumar alguna cosa.
1: Era el darrer. Ja hi havia... la primera manifestació de la meva vida va ser una manifestació contra la selectivitat, a la qual els grisos, perquè s'acabaven de vestir de gris, o... No, per mentir, els grisos és l'uniforme habitual que tens. Llavors se varen vestir de color de cafè en llet. Varen estrenar, seguir antidisturbis valents, en cascos i escut d'aquests experiments com a de romà i cascos com a de motorista, em van estrenar amb un altre, en aquell... aquell any, això era el curs 74-75, o sigui, en Franco se va morir tot d'una que ja arribava a la universitat. Hi havia anàvem a conspirar, hi havia un bar en el carrer de Txol, dins un celler que es deia la cova de Txol, bar mític i legendari, on la banda sonora eren... hi havia bars amb música, eren discos d'en Lluís Llach i d'en Raimon, i...
2: Allà ja havies entrat en contacte amb altres poetes de la teva generació.
1: Ahir vaig començar a entrar, jo sempre he estat molt poc contactat, molt poc contactós, però a Palma també hi havia, i estava, també hi havia Cavall Verd, el primer Cavall Verd, la llibreria en Rafael Jaume, llibreria especialitzada en poesia, que sí que em va presentar, per exemple, Daniel Terron, i també vaig sentir-me presentar en Andreu Vidal, que Andreu tenia família llumajorera, un poc parent d'algun jol, havia llegit el seu primer llibre, que seria Xicraini. En Andreu, per una qüestió de caràcter, no me van fer amics, molt amics mai, no li dic estàs embarallat, però la gent lliga o no lliga per coses molt rares. Jo, en aquell moment, l'any que jo tenia 16 anys, l'any del meu cou va ser quan vaig, o l'estiu del meu cou, va ser quan vaig escriure el primer llibre que m'ho publicaren, vaig guanyar un premi que donava en aquell moment a Campos, i per ser prou vaig conèixer en Joan Perelló, en sé que sóc conservat una gran amistat, que és un poeta molt important, amb un meu personal. Aquí se l'ha reconegut pas fins ara, que se'l comença a reconèixer, ses veures, perquè en Joan és més vell que jo. Però, a part d'això, no he estat mai molt... moltes desgregarim, tu ja serem amics perquè tots som poetes, però tu perquè no vaig trobar les persones adequades en la situació adequada en el moment adequat, perquè ojalà ho he trobat de gran, he tingut grans amistats després en gent del món de la poesia i estic molt content, però en aquell moment vaig ser un amic un lloc solitari i autodidacte i suposo que això literàriament ha tingut una gran influència.
2: I té a veure la teva condició de periodista?
1: És al revés. Jo som periodista perquè volia ser poeta. Per dir-ho de qualque manera. I em vaig cercar un ofici que em pogués... Pobre de mi, ingenu de mi, errat de comptes de mi. Però en aquell moment ho vaig pensar així. Per això i per un altre motiu molt important. És a dir, a l'escola fèiem una revista, ja m'agradava publicar la revista, i amb 15 anys amb un amic que és concertista de piano, distingidíssim professor del Conservatori Superior de València, avui en dia, que no em tomeu Jaume i que ell sí que tindria una gran entrevista, van ser corresponsal d'una revista de futbol que es deia Fiesta Deportiva, quan tenien 15 anys. És a dir que, durant un període efímer, que jo havia oblidat que em van recordar, perquè l'altre va fer un llibre sobre la història de futbol de Llombolló. Però, el fet que jo tenia periodisme, hi havia tot això que dic, i una altra cosa importantíssima, que per estudiar periodisme t'havia d'anar a Barcelona.
2: I tu volies partir.
1: Ja volia partir. No me demanis per què, perquè no ho sé, perquè volia partir. I tampoc no vaig participar gens a la vida poètica i intel·lectual de Barcelona. Després vaig participar molt a altres classes de vida que no totes són explicables en públic, però me'n volia anar. I no sé gent de greu.
2: Que suposava per algú de Llucmajor de Mallorca arribar en aquella Barcelona de l'any 1975, que crec que va ser...
1: Sí, ja vaig arribar i en el mes van tornar cap aquí perquè es va morir en Franco, amb un tema que donaria per un assaig, perquè la Tren Mediterrània es va veure superada i va flotar un vaixell d'aquell que apareixia tret d'una pel·lícula d'en Bogart, absolutament anacrònic. Tu imagina't, un vaixell ple d'estudiants universitaris que els acaben de donar el dia de vacances imprevistes que tornen d'aquí seva. En fi, el que va passar dins aquell vaixell quedarà dins aquell vaixell, però va ser, jo recordo, un Joan Majoré, que era un senyor molt seriós que s'ha dedicat a fer estudis de bibliografia i d'astronomia, dret d'un tombany recitant l'opi de Formentó, per contenta una cosa de cert nivell de castanat i de continència. No? Va ser un viatge molt divertit. Va ser Barcelona, te cau damunt, Barcelona, què és això? Arribes a Barcelona i que deixa Barcelona una ciutat. En aquell temps, cosa que el més jove no podeu recordar, que era una ciutat bruta. Era una ciutat que totes les façanes tenien la contaminació de 40 o 50 anys de contaminació. On casa pintades de Viva Franco arriba a la Falange, pues, pintades fetes meticulosament en el moment de la victòria. On jo recordo, el primer pic que vaig sortir del metro, en el carrer que llavors era Balmes, que ara deu ser Via Laietana. I quan hi havia la seu de Transmediterrània per comprar el bitllet de barco, quan t'arribaves cap a nivell de carretera, t'arribava un olor de contaminació, de sofre, tal, que ja no m'he tornat a sentir després, quan ja no m'he tornat a sentir a Atenes de fa 30 anys, aquella olor de contaminació. Era una ciutat, amb un nivell de vida, amb un ritme de vida, ben que dir, absolutament clar, i també tot un col·legi major, ple de gent de la teva edat, de 50 milions del món, 50 milions d'històries, amb un conjunt de tribus, el mallorquins era bastant carca. Tu arribes allà i te trobes un món de novetats, el primer que te trobes, en el qual jo me vaig rebel·lar bastant de viatge, un tio li vaig dir tot dins el menjador un dia. Jo crec que t'engatava, jo vaig fer gat, i un senyor que ha estat un reputat metge, i qualcú que ha estat coses, perquè allà, gent amb la qual jo vaig compartir i col·legi major, han estat baldes o diputats o consellers de distint gremis i molt distint partit polític, hi ha hagut de tot. Allò era un altre. Jo absolutament fent mercat, un tio en el menjador vaig dir, te mataré. I que faig quina mateixa, ho he dit dues vegades en la meva vida, no és per allò que ha agradat dos pits en la meva vida. I si me tornes a tocar el coll, te mataré. Te foteu una quina batada i ja volen que passarà. Era perillós, te podien buidar l'habitació i tenir-li foc, si pogués això, perquè era un món molt bèstic, molt heavy. Però així tot vaig ser amb grans amics, gent de... Un olot de Castelló, que va morir molt jove, van ser molt amics, que no m'hi Pasqual, que també estudiava periodisme. Un altre que també estudiava periodisme, que després va resultar que era homosexual, jo en aquell temps no ho sabia, ni ho coneixia, ni ho distingia, que va acabar sent un... Se'n va anar a França, un moment d'hora, va acabar sent un gran executiu del món de la publicitat, un dia... Em va contactar per casualitat. Ja coneixes gent de totes castes i entres fas amics que els tindràs tota la vida. Per exemple, un col·lega mallorquí, matemàtic, que érem l'únic, buscat d'un tema feit home, que l'únic que agafava el llibre en Rosselló Parcel de la biblioteca. Jo vaig estar a la residència d'estudiants on havia estat en Rosselló Parcel. De fet, quan jo hi vaig entrar, les làmperes i els armaris i tal, eren mateixos que quan hi havia hagut en Rosselló Parcel. Foradats, vides rompons, un desastre. Però bé, era un bon. Hi havia una petita comissió que comprava discos, que projectava pel·lícules, que de tant en tant te pagaven una entrada en el cine o una entrada en un concert, o què sé. I la Javi Nuor, que està pagat per la cultura col·lectiva de Catalunya. O he vist la matança de Tetxa. Nosaltres vam anar a la matança de Tetxa sense saber què anàvem a veure. Amb un canari que s'havia fotut 200 mines per estudiar l'examen i que el van haver d'esclavar a la cadira quan va acabar. La va sensar, estava clavat a la cadira aquell home. Sí, en fi, història de joventut.
2: Com va canviar la teva relació amb els teus pares, aquesta obertura cultural? Perquè pel que contaves ells eren bastant religiosos i conservadors.
1: Sí, però com que eren més religiosos que conservadors. I com que era una gent conseqüent i amb una certa cultura, el meu problema és que mon pare se va morir. El problema principal per contestar aquesta pregunta és que mon pare se va morir, que jo tot just acabava de tornar a Mallorca, que jo no tenia 25 anys, acabava de 25 anys. En la qual se va perdre mon pare de voler-me fer de periodisme. De voler-me fer la trajectòria que he fet, de llibres que he publicat, mon pare hauria disfrutat, hauria estat feliç, hauria complit un de seus somnis secrets. No ho va veure. Mon pare se va morir, ja feia 10 dies, que jo em vaig quedar molt aviat, com a mi, total, vivíem plegats i t'estudiava problemes. Vam quedar per l'or civil, en aquell temps que quedava ser per l'or civil. La boda se va retrasar una hora perquè el jutge de guàrdia me'l havia dit que s'havia anat a levantar un cadàver. No t'ho diria res més. Però bé, 10 dies després va morir mon pare d'un infart. La fàbrica on ell estava era com a gerent, perquè feia feina de gerent, però ell tenia la responsabilitat i passava pena per la gent, però no cobrava com a gerent. Va morir un infart, jo crec que de pur estrès. I amb ma mare, bé, fosca, ma mare tenia el caràcter que tenia, però quan decideixes culturar bé o dur bé, i bé, ma mare se'n podia de moltes coses que molt de pares i molt de mares no s'hi podia xerrar, amb ma mare s'hi podia xerrar. I amb bones tenia un sentit de l'humor bastant bèstia. Era una gran narradora d'històries familiars, de batalletes familiars orals. Ara que ho duen bé, estava orgullosa i passava a gust.
2: Parla'm un poc de la teva feina. Com vas a tornar a Mallorca? Com vas a posar-te a treballar de periodista? No sé si immediatament.
1: Gairebé. Jo vaig dur una sortada. En el calendari, en aquest sentit que diuen que nosaltres hem estat una generació afortunada. Jo vaig arribar a Mallorca. Sé que era per març d'un any. L'havia sigut el 83 o el 82, el 83 possiblement. I ara m'he deixat a casa vida. I hi havia una convocatòria d'oposicions de televisió d'escat d'un mes o dos. Televisió espanyola. I vaig dir, si t'ha parit bé, ja que tant heu pagat, aquest mes, me prepares les oposicions. Jo que arribava a fer servei militar. Jo vaig fer servei militar a la Capitania General de Sevilla, de soldat o periodista. És a dir, estava un... que havia estat un pioner, tenia un comandant que... Mentre el vaig tenir, hi vaig viure relativament bé. Fins on se podria viure bé dins l'exèrcit espanyol d'aquell temps. Havia estat un poc un pioner en coses de premsa. La meva feina arribar de matí, llegir diaris, assenyalar les notícies d'interès militar i sobretot les relatives a la regió militar, els fotocopiava, feia un àlbum ben compost i ben enquadernat en tres còpies, una per el capità general, una per el seu ajudant i una altra per un altre jefe que hi havia per allà, per el meu jefe. I això va ser la meva feina durant d'haver 10 mesos. Més redactar notes de premsa, més jo vaig assistir a l'arribada d'en Narcís Serra com a recient nomenat ministre de l'exèrcit, diguem-ho així, a l'arribada a Sevilla, que havia estat, i encara tenia el mateix capità general, els darrers que havien dit el rei per Bueno Puerto Vale quan se va acabar el 23F. Era una capitania plena de missatges, missatge heroico del màrtir de la pàtria antes de que l'assassinaran els rojos, coses així. I vaig veure com en una setmana li van muntar en el setxar un desfile que te cagues, que és per allò que servia l'exèrcit espanyol d'aquell temps. En aquell moment, molts ataquen, jo em vaig sortir de la capitania general, convençut que molts ataquen els invasors, molts ataquen per Gibraltar, i l'exèrcit espanyol s'entamaria quan arribassin a Madrid aproximadament. Porque el brigada que se cuida de las comunicaciones hoy no ha venido, o sí que ha venido, pero está en el bar. ¿Y en qué bar está? Porque dice que tenía vida tres bars, ya se chupaba com un disdí. Però bé, ben que dic, ja m'havia tingut un any per llegir premsa, i per posar-me el dia, i llegir tres o quatre diaris, i ho duu empollat. I vaig preparar el programa, la Constitució espanyola, i quatre coses de teoria teòrica d'estal, i em vaig presentar en aquelles oposicions, vaig passar la primera barrera, i mentre esperava la segona, la tot just fundada Ràdio Nacional d'Espanya, les Illes Balears, que no era ni una emissora, era un centre emissor, bé, clar, no tenien antena pròpia. Tenien dues habitacions realquilades del que era Ràdio Cadena Espanyola d'aquell temps, en què se posava Tata Camanent, que era una finca antiga que havien anat de tant, perquè la Ràdio Cadena era una cosa molt pintoresca, per dir-ho de qualque manera. I varen convocar unes proves, poques proves, per fer una interinitat d'un altre emissor. Jo m'hi vaig presentar, vaig entrar a interino, jo era, ja t'he dit, estava a ser nacional, es feien un quart d'emissió diària més satisfet la necessitat de Madrid. I mentre jo estava allà d'interí, varen convocar dues places fixes de locutor comentarista, que en aquell temps hi havia redactor i locutor comentarista, que no era ben bé el mateix, però sí. I jo em vaig trobar en so d'estret d'aquell mateix dia que hi havia les oposicions a Palma, a la ràdio, d'escat de 15 dies, hi havia la segona prova de la televisió a Madrid. I el que feia allà em va dir, presenta't aquí. Perquè tu, m'ha dit, presenta't tu, perquè tu aquest tema se te donen bé i crec que sortiran de les oposicions. Ara ja se pot contar aquestes coses, ara ja, és igual, no? Va passar així, efectivament, perquè jo vaig entrar, vaig fer les oposicions el dijous i el divendres, i el dissabte vaig entrar de guàrdia contra tant com a guanyador de les oposicions, perquè no tenia que fer la guàrdia. Bàsicament, vaig assistir a tot el muntatge de Ràdio Nacional. El primer any van ser guapos, perquè era un temps de construcció, perquè va ser un moment que fins i tot varen tenir, aquella època que varen, que la mentalitat sempre era que mos varen deixar fer Ràdio 4, va durar poc, i se va acabar, i jo vam assistir un moment... Jo crec que la ràdio pública va entrar en un moment donat amb independència del partit que governava a Madrid, perquè l'hora d'estem en guerra ja estava bé, ja me'l varen mandar un d'aquests que volia fer mèrit dels socialistes per aquí, que Déu-n'hi-do. Jo dues vegades m'han dit això no, i la primera va ser un senyor que suposava que era socialista. Quan va acabar aquí, se'm va anar a fer guàrdia de telediari, jo diumenge en el portal de l'ambaixada de Cuba, perquè et situï en el nivell professional que està. Però bé, vaig per la feina, aviat vaig entendre com funcionaven les coses i vaig tenir l'ocasió de muntar-me una especialitat en informació cultural que la mateixaren fer, per dir-ho de qualque manera, i que em va permetre alliberar-me de totes. La grisó i l'avorriment i la desvergonya general que ha regit la vida política d'aquest país durant els anys del meu desenvolupament professional.
2: És que, de fet, tot d'una... te van escorar d'aquell raconet.
1: Clar, jo tot d'una feia programes, perquè no hi havia millora. I tot d'una que vaig veure que l'hora de fer programes s'acabava i que ja només faríem informatius, doncs jo feia programes de tipus cultural i vaig aprofitar sinèrcia i que ningú li interessava molt i tal igual per montar-me una història de redacció d'informes cultural d'informatius. I m'ho varen deixar fer, perquè la filosofia era que m'ho deixaven fer. Però bé, ho vaig fer. I curiosament, quan he tingut més llibertat, ha estat en sort directors, que si tu conces el col·lega, que diran que estaven més mal preparats, o que eren més fatxes, o que eren més tal. Aquests són els que m'han donat més mà dreta. Pentura, perquè senzillament els solucionava un problema i omplia minuts, omplia molt de temps. Jo se m'adona bé fer ràdio, se m'adonava bé, i jo passava hagut de fer molt, i ja tenia una molt bona xarxa de contactes, i tenia vicis tan terribles com llegir-me llibres sobre els quals havia de fer entrevistes, i escoltar les músiques sobre els quals havia de fer entrevistes, és una cosa que no crec que faci ningú avui en dia, ja. I se nota, en la qual no va permetre viure relativament bé, viure relativament tranquil, passar bastant de gust i fer les coses sense que m'empipassin de més. A vegades hi diem, confit, i a vegades hi tinc un... Però bé, perquè els problemes te demostren qui ets altre. Hi ha gent que efectivament se pensa que tu tens l'obligació de fer-li propaganda perquè ell és molt modern. És a dir, jo un dels llibres més lúcids que he llegit sobre la cultura, vaig llegir un dia un aeroport que em vaig quedar penjat i vaig venir a les quiosques de l'aeroport a comprar coses. I em vaig comprar un llibre sobre el món cultural nord-americà, sobre l'economia de la cultura dels Estats Units, escrit per un assessor d'en Ronald Reagan, és a dir, neoliberal, tal. I venia a dir, mira, aquí hi ha una cosa molt senzillera sobre el món de l'art. Hi ha un sindicat o un grup de comissaris, directors de museus i coses d'aquestes, que diuen a les fundacions, patrons, el grau més per la cultura, que és un argument molt de discutir, i ells afegeixen, i la cultura són ja. I s'ha generat un gremi inflacionari de comissaris, aprenent de comissaris que tornen comissaris, Això és cert. Aquí va passar molt en el món del teatre. Quan arriba en Joan Fageda i Ter Dobbes, que enviava, que donava en Ramon Aguiló i en Clau Genera en el món del teatre, aquí surt per primera vegada la gent que planteja, no tots són professionals, i molt tractem entre nosaltres de manera distinta, són gent que han fet una gran... Ho mires ara, i han fet una aportació molt important. Jo sé com estava el teatre a Mallorca fa 45 anys, que part d'en Xen Fortesa, hi havia quatre hippies de la meva edat i intentaven fer qualque cosa. Mira com està avui, tenim un teatre del mar, tenim unes associacions de gent que fa coses, tenim un teatre sans. Bé, hi va la gent que va sobre aquesta operació. Els teatres són cultura, ja són teatres d'on venen de merda d'allà, perquè som un professional i pago impostos i aquest altre no. Cosa que, des de la meva experiència, no té gaire cosa essencial que veure en la qualitat final dels productes. La qualitat final d'un producte artístic depèn d'una altra cosa. Complexa, inexplicable, discutible, si tant vol. Jo vaig tenir la sort de que dins aquesta cosa, que no sempre, perquè a vegades... Jo vaig tenir una vegada un gran conflicte amb un tio que em va putejar i em va quedar malament, perquè un dia hi havia una roda de premsa del tricicle i una roda de premsa seva, d'ell, que presentava un invent que havia fet ell, i jo, per raons, em sembla que òbvio, vaig acabar entre la roda de premsa del tricicle. Després de veure-lo encalçat ell tota una setmana, perquè em feien una declaració per telèfon, okay, un tio que estrenava un espectacle sobre en Damià Hogan, a mi meu aquí jo vaig estimar molt. I quan el darrer dia ja diria que no podré venir a la roda de premsa, no, però és que estic ocupat, va tenir esperant fins a les 7 de sol baixa, jo cap, acabava les 4 i vaig esperar fins a les 7 i la xamba diu, tu no te faré declaració perquè ets un traïdor en Damià Hogan. I, la puta mare, tu i jo, pit. Si vols res ja m'enviaràs a cercar. Però, a part d'aquestes coses, jo crec que tinc un criteri. I el meu criteri és el meu criteri. Si el que passa ara aquí m'apareix a mi que és coherent, que és de qualitat, que és bo i que tal, jo t'intentaré vendre, perquè la nostra propaganda, bàsicament, la informació cultural, té un component molt important de publicitat. I un altre component d'intentar donar elements per interpretar el món. Per exemple, jo crec que vaig ser un poc pioner en donar molta de veu en el món dels arqueòlegs i geògrafs i coses d'aquestes. Perquè te donaven unes informacions que eren útils per entendre el país on vius. Si qualcú t'escoltava per la ràdio, i jo m'escolta, jo encara ara, quan comgava, tu te'n recordes aquell dia que vas dir jo per la ràdio fa 35 anys? No, no me'n recordo, però estic content que tu te'n recordis. Jo hi veu tot, en molt d'àmbit, jo me vaig plantejar a la meva manera, perquè això ho començo a fer intuïtivament, fins que vas adquirir en consciència, de què és el que jo puc fer per fer bé la meva feina en la situació en la qual jo estic. Per fer la meva feina el millor possible. I al mateix temps fer-me respectar una mica. Jo som un professional, jo som el lacai de ningú. A mi que me vengui el bisbe de Mallorca, que m'arriba una hora tard a una roda de premsa, i me digui, ara passarem una Ave Maria, la meva resposta és dir-li, passarà a vostè, perquè jo me'n vaig. Perquè m'ho podia permetre, perquè era mi funcionari i sabia que no trobarien de fora. Això va passar, literalment. I una amiga i bona companya, estimadíssima, que va publicar un article tal qual, me va dir, preocupa-te, m'han cridat en l'espai del director després de més de 20 anys que no m'hi cridassin. Però jo em podia permetre aquestes coses. Ja si hi havia un polític, un tal Vera, per exemple, que arribava sempre tard a les rodes de premsa, que tio arribava sempre 25 minuts tard a les rodes de premsa. Jo puc entendre que un dia a la gent li passi una cosa. Però jo som un professional que estic fent feina. I els més jovenets que ja més pringa que jo, aquell dematí tenen 5 de rodes de premsa. Si tu els arribes 25 minuts tard, els destrosses el dia, els fas una putada de proporcions. Tu qui t'has pensat que ets perquè ets un director general de qualque cosa? Jo vaig adoptar una mesura molt senzilla, que jo la m'ho podria permetre. Vostè m'ha arribat 25 minuts tard a la reprensa, en el moment que comenci a xerrar vostè, jo amb el xef agafo el micro i me'n vaig. No feia cap manifest, no feia res, però ho feia. Que hi ha un poble de desgraciat que ha estrenat un monòleg pringadíssim un dimecres que es rebaix en el teatre de sang, que no t'ha fet per mai, però que a mi per aquí un monòleg que val la pena, un personatge que val la pena, doncs, pues, a tu et trobarem. Ja la meva política era aquesta, que tu has tingut una idea i has escrit un llibre que contes una cosa que a mi em pareix que val la pena de ser contada, el que la contes molt bé, jo t'ho convidaré que venguis a ràdio que m'expliquis aquesta història que tu has descobert, el que tu has inventat. Penso que era la manera que jo em vaig trobar de sobreviure com a persona i com a professional, que és el que jo crec, quan jo analitzo les coses, de tot el que jo tinc per contar aquests dies, que és el que val més la pena que li sigui contat a la societat que existeix. I equilibrar això amb els tòpics sobre les obligacions que ho tenen de cara al teu director i al teu mitjà. Aquella frase famosa, aquella anècdota famosa, que diuen, pues parla en català, Déu li don glòria. Fins que ven Joan Fuster i diu, pues parla en català, vegem què diu. Les meves respostes són, vegem què diu. naturalment. Un ha de tenir molt en compte qui és que ho diu. És a dir, si tu acabes d'aterrissar, te llegiré, potser només de qualcú que m'ha demostrat 30 vegades, jo què sé. Jo, si en Gabriel ja anem a dir-lo, publico un llibre. Antes de saber si aquest llibre és bo o dolent, ja sabré que aquest llibre val la pena, perquè és un senyor que ve avalat per una trajectòria. I te diria en Gabriel Gené Manila per dir-te un, que un pa moment avalat, però em faré també la mateixa gent d'Antònia Dissens, que era una autora heavy, dur i difícil, cara reivindicada, però que en el seu moment tenia fama de locanca i que era molt bona, però que aquest llibre seu que han reeditat ara, que seria Lluny del tren, és un dels llibres més durs que s'han publicat en la història de les Illes Balears. És un llibre inolvidable, d'una duresa brutal, perquè és els darrers dies o setmanes, el darrer temps de vida d'una dona que ja du mal rotllo de natural i que està morint de sida i està delirant. És un llibre d'una duresa absoluta, però i clar, ben que no han de ser complents tots els llibres. I a mi m'és igual, si un lloc... Jo he entrevistat poetes, d'aquí pot tenir l'interès, però són importants des del meu punt de vista. No perquè jo ho sigui. Són importants i és igual que ningú que només llegeixi el seu llibre 47 persones. Ja tenen un efecte bàsic sobre la societat. I la prova evident d'això és que tu te'n vas a qualsevol societat del món que està passant moments difícils, bàsicament si són moments socials i polítics i èticament difícils, i en aquest moment la gent diu, i què diuen els poetes? La societat diu, i què diuen els poetes? Com de forma instintiva i social, va passar a la Grècia dels generals, va passar a l'Espanya i a la Catalunya de la dictadura, passa a Palestina cada dia, que és una paraula que haurien de dir totes les converses del món. Sempre haurien de dir la paraula Palestina un moment donat, avui en dia. Segurament n'hi ha altres o qualsevol lloc d'Àfrica que ho passen tan puta com els palestins per raons tan igualment miserables. Però mira,
2: tu vas mantenir la teva producció poètica tots aquests anys, en paral·lel a la producció, la teva feina com a
1: sí, periodista. Sí,
2: mai
1: sí.
2: Ho vas abandonar?
1: No, va a èpoques. O sigui, som poeries un estat mental, que implica que té com a dues etapes. Té una etapa de vigilància i de preparació, i llavors té una etapa d'escriptura que pot ser bradíssima. A lo millor te passes 5 anys sense escriure. Això hi ha una llegenda, en Rainer Maria Rilke, un poeta d'art romàntic fonamental, en el meu entendre, és un cas molt mal de llegir, però algunes de les seves idees ja no les he dit superades. En tant que idees, ja no en tant que expressió de les idees. Se compta el cas, que jo quan era jovenot era com una llegenda, però jo era beneditarro, que se va passar 10 anys sense aconseguir escriure el llibre que volia. Jo va tenir una arranca d'inspiració, va escriure dos llibres en 15 dies, en 3 mesos, d'una tirada, com aquell que diu. Això, com més gran tornes, més te passa, perquè quan ets més jove, tu vas més a bars i super més, no sé per què. L'inspiració és més sovint ja de vell, prepara't les coses, dius, ara hauria de fer aquest projecte. Fins que jo arribo un moment, i totes aquelles coses que tu havies intentat fer i no havies volgut fer, perquè se podria, no se pot forçar, se pot treballar, però no se pot forçar. Llavors, jo ara he escrit un llibre que no m'ho pensava, perquè ja em pensava ser com a mort, fa una temporada. He escrit un llibre en 3 o 4 mesos. Un llibre de 60 poemes, i jo crec que està bastant bé. Que és una... Llavors, en aquest moment, jo no sabré mai aquesta sensació d'estar a un estadi davant 1.000 o 50.000 persones i avançar a la cama i fer un solo de guitarra. Ai, que tothom va! No, però supos que en la sensació d'escriure un llibre i veure que l'estàs escrivint i que funciona, supos que és molt prescuda, per dir-ho d'alguna manera. No? És una droga molt forta, una pujadota d'adrenalines i totes diverses adrenalines i serotonines que tenim per dins els cors, molt potent, que supos que un s'hi mantén fidel perquè és addictiu.
0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Cardell pel seu temps i amabilitat. I moltes gràcies també a Antoni del Bar Hama, que va ser qui ens va donar la idea d'entrevistar-lo. Sempre estàvem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, doncs podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson i Jim White, Onen Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigó a la producció, en Sergio Rigó davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, els contes tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 671 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xemà.
0: Diumenge 16 d'agost de 2026, ple estiu, i aquí seguim nosaltres, amb les nostres corolles, cercant i compartint, no?, aquelles històries que romanen amagades. Com quina, Sergio?
2: Començarem aquest programa 671 de Font de Misteris descobrint com l'infern, a la tradició clàssica, va deixar una profunda empremta a les nostres rondalles. També recuperarem històries gairebé oblidades de Russafa, entre elles la del mestre Francisco Javier Aguilar, un heroi que va advertir que la seva escola estava a punt d'esfondre-se. El Contes i Rondalles d'Anna Irene Font coneixeren des nou recull d'Anna Caterina Valriu, les rondalles de sa poble, una que du per títol en Joan de sa Favera. I viatjaran fins al poble abandonat de la Cornudilla per conèixer els estranys fenòmens que, segons sa tradició, provocaren el seu abandonament. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També pel correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. Per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema d'A+, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'Ivetres Televisió en el servei a la carta d'Ivetres, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I com és habitual, començam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diverso, on mos dus aquelles curiositats que formen part de la nostra història. I avui vols parlar, has dit, de l'infern, així que quan vulguis.
1: I de podem dir que hi ha idees que venen de molt enrere i que, sense que mos adonem, encara viuen dins les històries que contem, per exemple, a les nostres rondalles. Avui a Món Diversos en comentarem una, la de l'infern, o més ben dit, la dels jocs infernals. I veurem com aquella geografia que escrivien a Homer i a Virgili encara està present dins el món rondallístic illenc. Perquè quan pensam a l'infern, sovint mos ven al cap una imatge senzilla, marcada per la tradició judeocristiana, un espai de foc etern, de càstig i de condemna. En el món antic, en canvi, l'infern era una altra cosa, una geografia complexa, amb rius, portes, jutges, barques, barquers, monstres i regions diferents segons el destí de cada ànima. I aquesta geografia, encara que vengui de molt enrere, deixa rastres també dins les rondalles. N'Antonio Soler, en el seu estudi sobre els mites grecs a les rondalles mallorquines, recorda que la paraula infern prové de l'adjectiu llatí infernus, que designava allò que era a baix, allò inferior. En el principi no era necessàriament un lloc de càstig, era simplement l'espai subterrani,

Havai, el món dels vius. Dins d'aquest univers hi trobem noms com l'Hades, l'Ereb o el Tàrtar. L'Hades podia ser tant la reina dels morts com el nom del déu que el governava. El Tàrtar era la zona més profunda, reservada en els condemnats. L'Ereb abocava el joc ombrívol i l'Orc, d'origen probablement etrusc, acabava identificat amb una figura vinculada a la mort i amb Plutó. Aquesta primera distinció és important perquè dins el pensament clàssic no totes les ànimes anaven en el mateix lloc. L'Hades destaca que l'autora era on arribaven tots després de separar-se del cos, però dins aquest gran espai hi havia divisions. El Tàrtar per als condemnats, la plana dels Asofodels per als qui no havien destacat ni pel bé ni pel mal, i el camp dels Elisis per als virtuosos i els benaventurats. Més que un infern únic, era una mena de mapa moral de l'altra vida. En aquesta geografia, els rius tenen un paper fonamental. L'Aqueront, el Cocit, l'Estigia, el Leteu, el Periflegiotont fan de frontera entre el món dels vius i dels morts. Caront, el barquer, trasllada les ànimes d'una riba a l'altra, però no tothom pot travessar immediatament. Els que no havien rebut sepultura havien d'esperar 100 anys. La mort, per tant, era també un procés ritual. Sense enterrament, sense llestres funeraris, l'ànima quedava retinguda a la frontera. Una de les grans baixades literàries en els infants apareix a l'Odissea. Tot i que Odisseu, en realitat, no hi davalla. Obre un clot a terra perquè les ànimes dels morts pugin fins a ell. Les ombres hi acudeixen a tretes per la sang d'animals sacrificats, negres, perquè els déus de davall terra se'ls oferien víctimes d'aquest color. La baixada més completa i influent, però, és la de Danès, el cant sisè de la Eneida de Virgili, guiat per la Sibila de Cumes. Enès i de ballar per consultar el futur i confirmar el sentit del seu destí. El descens d'Enès comença dins un bosc ombrívol, a la vora de Jack Avern, a la Campània. Enmig d'aquell paisatge hi ha una cova oberta, nit i dia, d'entrada fàcil, però carregada d'olor, d'humitat i de floridura. Als costats de l'entrada s'acumulen personificacions inquietants. Ses malalties, sa por, sa bellesa, sa fam, sa fatiga, sa guerra. Ses pors humanes convertides en figures visibles ja fan guàrdia abans d'entrar-hi. Després apareix un vestíbul ocupat per un gran home, de branques immenses, on cada fulla representa un somni, i aquí el món clàssic toca la cultura popular. Antonio Soler assenyala que l'home no surt gairebé ben parat en el refrener de ses rondalles. Quan en un conte se vol evitar que un missatge fugi, es diu que ni la senyora contesa ni qui parla són llunàtics, ni tampoc s'assemblen a cap gota de fulla d'om. Una imatge antiga que ha quedat aferrada, transformada, dins una expressió popular. I a prop d'aquest espai hi ha els monstres, centaures, l'hidra de Lerna, els Siles, el gegant Viareu, la Quimera, les Gorgones, les Arpies, Gerió, encara no formen part del càstig pròpiament dit, però sí del paisatge d'Estamó. La ruta arriba després a la ribera d'Aqueraton, un riu de fang, d'aigües fosques i pudents. Allà hi ha en Caront, vell, amb barba blanca i roba bruta, que transporta les ànimes en una barca rovellada. A l'altra banda espera el Cerber, el cap de tres caps, amb serps enroscades pel coll i una serp grossa per coa. I encara després, les ànimes han de comparèixer davant dels tres jutges infernals, que decideixen el seu destí segons el pes de les accions comeses en vida. La descripció de Virgili continua amb espais cada vegada més concrets. Darrere es cau del Cerber, se sent el plor dels infants morts prematurament. Després venen els innocents, condemnats injustament, el bosc dels suïcides, els camps dels plors, on habiten els que morien per amor, i la regió dels guerrers il·lustres. El camí se divideix a la dreta, l'Elisi i el Palau de Plutó, a l'esquerra, el Tàrtar, la regió dels condemnats. El Tàrtar és una fortalesa terrible, una triple murada, un riu de flames, el Flagellant, una gran porta de ser i una guardiana monstruosa
Tisifone, de cabells de serp, que volda sense dormir. S'hi senten gemecs, renou de cadenes arrossegades, flotades, i al centre hi ha una hidra de 50 caps. Allà pateixen càstig els titans Otto i Efialtes, Salmoneu, Tisi, Ixion, Piritus, Teseu, i tota casta de traïdors i usurers condemnats per haver desafiat a l'ordre diví. L'altra via, la de Lici, és ben diferent. Anés i arriba després de deixar Ram, que duia com a present a les portes del Palau de Plutó i Proserpina. Allà hi troba un bosc agradable, prades, aire pur i llum, una zona infernal amb el seu propi sol i els seus propis astres. Les ànimes pures canten, dansen, escolten música i fan banquets damunt l'herba. A la vora hi corre el Leteu, el riu de l'oblit, on les ànimes bouen per esborrar la memòria de la seva estada infernal abans d'una nova reencarnació. Aquests jardins de Vallterra, ja ho veurem, també s'obren a més d'una rondalla nostra. I quan arriba el moment de sortir, apareixen les dues portes del somni, que ja esmentava en Homer. Semblen iguals, però no ho són. Una és de banya, i per ella, surten les ombres reals, les visions verdaderes, i l'altra és d'ivori, i dona pas a les il·lusions vanes. Fins i tot, a la sortida de l'infern, el relat avisa que no tot allò que veiem és cert. Tot aquest imaginari antic travessa el temps i reapareix més o menys transformat dins les rondalles. Antonio Soler remarca que és curiós que la geografia infernal clàssica hagi deixat tantes empremtes, mentre altres aspectes del pensament antic s'han esvaït davant la visió cristiana. Per exemple, la idea que la mort podia ser un regal dels déus o que la vida era propietat d'un mateix. Desapareix davant la doctrina segons la qual Déu dona la vida i només Déu la pot prendre. I anant a les nostres rondalles, alguns personatges també davallen en els inferns. En Pere XIV hi va cercar el dimoni gros, en Joanot Manent, amb aquella barrotera de 100 quintars que recorda la clava d'Heracles, també entra en contacte amb un món subterrani. En altres rondalles, els personatges caven un clot, es fiquen dins un pou o davallen per una claveguera i acaben dins jardins, ciutats estranyes o espais meravellosos que podrien recordar, en clau popular, els Camps Elisis. Aquesta direcció cap avall és constant. Es corpet d'Espou d'en Gatell, en en Joanet Manent, o en Joanet i sa donzella desencantada, o el mestre Nadal de sa placeta de Socors. El camí cap a l'espai extraordinari sempre baixa, no s'apuja cap en el cel, s'entra dins la terra. I sa rondalla conserva així una intuïció molt antiga. Allò ocult i allò perillós se troba davall. A Senallet apareix la història de dos germans, un pobre i un ric. El pobre és enviat a l'infern amb un present de porquim per a un germà que hi habita. Pel camí troba un jai que li indica com arribar a una gran cova amb barreres enormes. Ha d'anar alerta, a no costar-s'hi, massa per no cremar-se i, sobretot, a no tastar res. I aquesta advertència és fonamental perquè dins l'infern clàssic, que menja aliments infernals, queda lligat amb aquell món. És el que li passa a Persèfone, que no pot tornar del tot en el món dels vius perquè ha tastat un gra de magrana. A la rondalla, la mateixa regla reapareix en versió popular. Qui entra allà, de dins, no se pot sortir si no ho pren, o si no s'endú alguna cosa per recordar-se. La descripció de les menges infernals de Senallet és especialment grotesca. Els dimonis paren taula amb una rabassa per cadira i serveixen plats repugnants. Costelles de carisó, lletoreles de geneta, menuts de corb, llom d'asa guixer, fetge de mul fregit amb metzines, cervell de dragó, escarabat amb fel de cavall i per beure un tast de gerra amb pixat d'ego. I la rondalla adapta sorró infernal al llenguatge de la cuina impossible, es banquet girat del revés. Una geografia semblant apareix en el fi del pescador, quan en Joanet, per culpa de l'esca i de la pedra foguera, redobla l'encantament de la filla del rei.
Veu dalt un turó, un castell que fa faredat, rodó, de murades disformes, amb moltes torres, barbacanes, matacans i celleteres. I aquest castell, tanca i ple de defenses, recorda el Tàrtar com a fortalesa separada del món ordinari. A una gírgola que dugué cua en la Catalineta es duita per un gegant i s'enfosa cap avall. Quan aconsegueixen fugir apareixen accions repetitives i impossibles. Omplir, buidar un plat d'olives tota la nit, buidar un cossiol i atiar el foc sense descans, treure un plat de menjar d'una pastera perquè torni a aparèixer. L'Antonio Soler hi veu un resò dels càstigs de les Danaides o del Sísif, tasques que mai no acaben. I el mateix tipus d'accions apareixen a Maloro Rosó, quan l'Inoreta, amb un llibre màgic que li ha entregat una fada, fa que els criats del rei Tortuga es posin a escampar famés sense poder aturar-se. No és el mateix alat que el mite clàssic, però el mecanisme s'hi sembla molt, i es càstig com a feina inútil que es repeteix sense sortida. I un altre element que passa des mite a la rondalla és l'objecte d'invisibilitat. Hades té entre els seus atributs un casc que el fa invisible, una manera poètica de dir que sa mort arriba sense que la vegem venir. I aquest objecte solemne dins el món mític es transforma a sa rondalla en objectes més pròxims. Un capell de vidre, una barretina verda, una capseta, unes ulleres. En els tres mantells d'or, en Tià d'Esfon, en Matarronyes, en en Joanet, com a ta curta i ses tres capsetes o sa llàmpria meravellosa, hi ha objectes que permeten veure sense sa vist. També hi ha la magrana. La magraneta diu un nom que Antonio Soler relaciona amb Persèfone, perquè la magrana és la fruita infernal per excel·lència del mite grec, vinculada en els misteris agraris de Demeter i Persèfone. A més, la magraneta dorm al son de sa mort, un altre fil que connecta sa rondalla amb l'imaginari subterrani i funerari. I el color negre també uneix aquests mons. En el sagrat, la Catalineta ha d'anar a cases ties de fora de Mallorca i l'absorda de no tastar res. Hi apareix una coseta negra, com negres eren les víctimes sacrificades en els morts en el món antic. A sabre de música, sa font d'or i s'ocell qui parla, els tres germans han d'anar en el Puig Negre i quan senten una veu no s'han de girar. I aquesta prohibició recorda també la sortida d'Orfeu dels Inferns, quan perd Eurídice per mirar enrere abans d'hora. El rei savi, un agradat convenç una viuda pobra de seguir-lo, i tots dos fan un viatge a l'infern. Davallen per endins i més endins fins que comencen a sentir trons fortíssims, brams, bramuls i remors de tota casta d'animals salvatges. La rondalla no necessita reproduir Vigili ni Homer. Li basta l'atmosfera de la davallada en el renou i la foscor. Un dels personatges més vells i inquietants és el de l'arbre de la mort en en Pere de la Coca. Un arbre disforme, sense fulles, ple de branques, amb una candela encesa a cada cap de brancó. N'hi ha de primes, de vinyanceres i de gruixades. Unes són llargues, com si acabassin d'encendre-se. D'altres ja són a mitges. Altres tornen blaves. Altres gairebé s'han acabat i només conserven una mica de cremalló. I Antonio Soler hi proposa una alternativa en el mite de les moires gregues, les parques romanes. Clotos fila, la quisis d'Ebana i Atropos talla. Si substituïm el fil perquè d'elles de mides desiguals, el concepte és el mateix. Cada vida té la seva flama i el seu final. I finalment, Estès de Soler recorda els rituals de dol. Quan sa mort s'endú algú de casa, els pobles han seguit gestos concrets per expressar aquest dolor. Avui el cadàver sovint s'exposa en el tanatori i el nergue ja no és imprescindible, com a senyal de dol. Però els antics rituals deixaren formes molt expressives. Esqueixar-se els vestits, omplir-se el cap de pols, esgarrapar-se les galtes, arrabassar-se els cavalls. Ecos d'aquestes costums apareixen a rondalles com el pou de la lluna, la maneta de plata o en el passatge de la pobra Joanota, que es tira en terra, es revolca dins la pols, s'omple la cara d'onglades i s'arrabassa els cavalls. Què vos pareix?

Idò, què he de dir, no? El sempre fascinant món de ses rondalles i aquestes històries plenes de simbolisme, molt de simbolisme, sovint repetides també a diferents indrets del món. Ho hem vist amb els comentaris que mos has mostrat i que has estat fent. Bé, crec que és molt interessant. I després ja hi ha un parell de detallets, com per exemple, has parlat fa un moment de tasques que no acaben mai. Això és el que fan els dimonis boiats, si els vols tenir controlats, perquè estaves parlant de l'infant. Mira quina simbologia, també podríem dir, no? I parlant de simbologia, sa força i el simbolisme de sa paraula estígia, títol, per exemple, d'un poemari del pollancí Toni Xumat, recomanable poemari. I damunt d'això hi ha una cosa que per jo, quan sent parlar d'estígia, sempre tenc el mateix record, també quan sent parlar d'en Caronte, me ve al cap allò que fa anys mos va contar en aquest micròfon el psicòleg clínic en Javier Serapio, que està especialitzat en somnis. També has parlat una mica de somnis amb els soms, amb els sabres, i d'ahir mos va narrar aquell somni que li va contar una pacient, crec que era Camises, a l'Hospital Públic d'Eivissa, on ella li va dir que havia somiat en sa barca de Talamanca. Sa barca que, bé, que és com si fos un bus que travessa sa badia d'Eivissa Vila, i que li demanava aquesta senyora en Serapio que amén què podia significar aquell somni. Bé, ho podeu imaginar, no? El seu subconscient la duia a pensar en el darrer viatge. Era la seva representació onírica de la llacuna Estígia. I bé, el dia següent, aquesta pacient va morir.

0: I una altra coseta molt ràpid que volia comentar. Ja ampliarem, o seguirem ampliant, millor dit, però has dit quelcom com que a les rondalles mai no es puja al cel, sempre cap a baix. I jo crec que sí, perquè, per exemple, tenim la d'en Joanet de Sallarra, o també tenir les versions internacionals i també pròpies de la Fabeta màgica i semblants, aquelles narracions on mitjançant una planta que creix de manera desmesurada i màgica i que atrapant-la arribes fins al cel, fins i tot per poder veure a Sant Pere, a les portes del paradís. Però bé, supos que sí, supos que aquesta seria una altra història, o no? Ara ho veurem en el conte. Es petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: Seguim a Font de Misteri, la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font aquest estiu de tant en tant, i mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Gemma.
0: Què mos dus per avui?
1: Bé, i de com ha citat en Joanet de Sallerra, volia aprofitar per contar una del nou recull d'Anna Caterina Balriu, Les rondalles de sa poble, editat l'any passat per en Joanart Montaner, que precisament es titula En Joan de sa Favera, i que conta tal que així. Això era un matrimoni que vivia dins una llarra enterrada, i s'home nomia Joan. Un dia que el pagès de sa terra on estava sa llerra sembrava faves, en va caure una dins sa llerra i aferrar. Cresqué i cresqué i aviat va sortir de fora de sa llerra. Tant va créixer que arribava fins en el cel. En Joan va voler provar de pujar-ne pel tronc de sa favera i pujar i arribar fins en el cel. Quan va ser allà, tocar i sortir Sant Pere.

Què vols? Li demanà Sant Pere. Volia conversar amb el bon Jesús. I què vols del bon Jesús? Li volia demanar si me volia donar una barraqueta per no haver de viure dins la llarra. Bé, espera un poc i jo li demanaré. Sant Pere se n'anà i demanà al bon Jesús el que en Joan volia, i aquest li concedia.

Ja te'n pots tornar, digués Sant Pere en en Joan. Ja tens la barraqueta. En Joan li donà ses gràcies i se'n tornà. De ballar pel tronc de la favera i ja va trobar la barraqueta. I ell i sa dona hi anaren a viure. Al cap d'una setmana, sa dona digué en Joan: Joan, torna a pujar fins en el cel i demana en el bon Jesús si en lloc de sa barraqueta mos vol donar a una casa un poc més gran, perquè dins sa barraqueta quasi no hi cabem. En Joan se tornà a enfilar pel tronc de sa favera i tornà a demanar en el bon Jesús, per medi de Sant Pere, si li volia donar una caseta més gran. El bon Jesús li concedí i ell se n'anà tot content a dir-li a sa dona i se mudaren a sa casa. Al cap d'una altra setmana, sa dona tornà a dir en Joan que tornés a pujar en el cel i demanàs en el bon Jesús que li donés una casa més gran i un poc de terra en el costat per poder conrar. En Joan s'enfilà per sa favera i digué a Sant Pere si volia demanar en el bon Jesús una casa més gran i un poc de terra per poder conrar. El bon Jesús li concedí tot el que li demanava i quan només feia una setmana que tenien sa terra, sa dona ja li tornà a dir que pujàs altra vegada en el cel i demanàs en el bon Jesús una possessió. També el bon Jesús li concedí sa possessió. Però sa dona d'en Joan, que mai se conhortava, tornà a dir a en Joan que pujàs pel tronc de sa favera i demanàs en el bon Jesús una possessió més gran, amb un bon celler i una bona tafona i amb sa vinya i s'olivar per poder tenir de tot. Quan Sant Pere sentí que en Joan tornava a tocar a sa porta, ja no li va fer tan bona cara com ses altres vegades, però així mateix anà a demanar en el bon Jesús el que en Joan volia.

I el bon Jesús li digué que perquè no se contentava amb res, se'n tornàs a viure a dins la llarra. I en Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, i ja no va trobar possessió, ni casa ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llarra.

0: Bé, no, no faig comptes ara entrar a valorar-la, però sí que m'ho serviria, no?, com a exemple del que dèiem de pujar cap al cel. En aquest cas, però, vinent, amb una procedència des del subsol, perquè deia que vivia dins una llarga que estava enterrada. És molt interessant, com sempre, tot el que es pot extreure. I bé, també, evidentment, recomanam aquest llibre d'Anna Caterina Balriu, Les rondalles de Sa Pobla.
1: Sí, i és que ja també ho deia el refrany de qui tot ho vol, tot ho perd. I és que no és gens bona l'avarícia.
0: Tota sa raó. Crec que no he de fer res més. Moltes gràcies, Irene.
1: Moltes gràcies a tu i fins la setmana que ve.

Idò, jo ara volia canviar, volia tornar a la Rufasa, aquell petit poblet valencià, bé, petit i antic, perquè era un poble a l'època àrab, a dia d'avui forma part de la ciutat de València, i aquesta unió, aquesta fagotització, va ocórrer el 1877, una mica com, per exemple, establiments, per exemple, Mallorca, que era un municipi independent fins que va ser incorporat a Palma. A València també tenen un bon grapat, no ho sé, Benimaclet o Patraix, per exemple. I de, quan Rufasa era municipi, va tenir entre els seus habitants aquell que va ser el darrer ajusticiat a Espanya per ser considerat heretge. I que no fa tant d'això. Bé, això ja ho vàrem veure fa dues setmanes, i perquè ara s'han complit 200 anys d'aquesta darrera justícia, d'aquest darrer justiciament per ser considerat heretge. I el cas és que, cercant informació damunt d'aquell fet, vaig trobar un opuscle del segle XIX que en parlava i feia una al·lusió a un fet, direm, com a estrany. Ho citava de passada, aquest opuscle, deia l'autor d'aquest treball de 1871, quan es referia a aquell pobre amo que va ser condenat a mort per heretge, deia: «Vivía este desempeñando su magisterio en la huerta de Ruzafa, tan ajeno a este temor como el maestro del mismo pueblo que pereció hace poco entre las ruinas de la escuela lo estaba del peligro que él y sus discípulos corrían». I clar, que referit a un mestre d'escola d'un poblet que ja no existeix es faci una referència a un altre mestre d'escola que hauria mort d'una manera que sembla com a violenta, clar, l'únic que jo podria fer era cercar-me si trobava qualque cosa més. I això és el que he trobat.

Quan vàrem fer el programa on vàrem parlar d'en Cayetano Ripoll, aquest heretge condemnat a mort ja en el segle XIX, vàrem dir que tenia una plaça que gairebé ningú sap a qui està dedicada, i en aquest cas ve a passar el mateix, a un carrer a València, que és el carrer del mestre Aguilar. Anem a saber qui era i per què li varen dedicar un carrer. I aquest nom de poble, Russafa o Ruzafa, allò me sonava, a part de pel cas que varen dir, i me sonava per qualque altre cas de la Inquisició, com aquells casos on es mesclava allò profà amb allò que era religiós. Per exemple, està el cas d'Ana Catalina Maldonado, una gitana de Russafa, que va ser presonera de la Inquisició, ella era cristiana, i va ser acusada per la Inquisició d'aquí, que era on residia, a Mallorca, de dir que podia saber el que li passaria a una persona, perquè, bé, és el que es coneix com a saber, conèixer l'aventura. L'aventura, no, l'aventura. I això ho tenim en el llibre El Tribunal de la Inquisició en Mallorca, Relació de Causes de Fe, d'en Llorenç Pérez, en Joan Montaner i en Mateu Colom, on ens expliquen que, bé, li varen demanar a Catalina Maldonado si una senyora es casaria amb un jove amb el que estava festejant. I ella, per respondre, va dir que havia de menester qualque cosa que fos d'or o plata, i bé, va fer com una figureta de cera, va treure coses que duia per fer una mena de conjur, va fer rodar aquella cera, i en funció del moviment volia dir que si aquella cera rodava sin tocar a ella, seria desgraciada, i si no rodava, seria dichosa, i se casaria antes de un mes con el dicho mozo. Que fins aquí res. De fet, hi ha un altre cas d'un endevinador, també de Russafa, també gitano, també vivia a Mallorca, que per una cosa semblant, crec que només el varen fer vestir-se de penitent i li feren escoltar missa a la seu de la Inquisició, que un diu, bé, tampoc tan malament, no? Però és que aquesta senyora va donar una passa més enllà. Y es que luego había tomado un poco de agua y con su mano echaba gotas de ella sobre la dicha cera y sobre la mano de la dicha mujer en forma de cruz, santiguándolo y nombrando muchas veces a Nuestro Señor y a Nuestra Señora y a otros santos, y que luego rodó la dicha cera un poco por la dicha mano y que luego la dicha gitana lo tomó por el estadal y toca y anillo y dijo que para otro día que pensaba hacer diligencia para que el dicho mozo que la festejaba, y servía, se casase con ella dentro de un mes, tuviera aparejado alguna cosa de oro y plata y unos granos de trigo y otros de sal y agua bendita y pan bendito, porque todo había de ser menester. Es a dir, el que va fer va ser mesclar paganisme en religió catòlica. És a dir, heretgia, com el seu conveïnat del que vàrem parlar fa dues setmanes. Hi ha certs detalls a la seva causa que poden semblar així a priori irrellevants, però que jo personalment me fan estremir una mica com l'altre que vàrem estar contant. Però en aquest cas, ella acceptà perquè li acusen de ser heretge i de pacte amb el dimoni. Ella inicialment ho va negar tot i li tornen a dir, li fan com un judici i ella que no. Però vaja quines coses, perquè després diu la seva causa que és ella la que demana anar en el tribunal i després en otra audiencia que pidió dijo que era verdad todo lo que el fiscal le acusaba y que lo había hecho con las demás gitanas procurando de sacar con mentiras y engaños dineros y otras cosas de las personas que se fían de ellas y que porque no entiendan que hace cosas malas usaba y decía palabras santas de Dios nuestro Señor y de sus santos y no porque creyese que por eso las cosas hubiesen de tener efecto. I clar, i aquí un pensa, què degué passar perquè acceptés els càrrecs, què degué passar les presons secretes de la Inquisició? I bé, dins lo pitjor encara va tenir sort, perquè a part de vestir-la com a fetillera o bruixa i sotmetre-la a humiliació pública, no parla de posteriors càstigs físics, però sí que va ser desterrada. A principis del segle XVII
desterrada de per vida de Mallorca, amb el que allò representava, clar. Tot això ho deia per la curiositat d'un cas, bé, dos, de l'Inquisició, a dos veïnats d'aquell petit poblet vinculat a la nostra terra, on es veu que per aquella època, final del 15, principis del 16, millor principis... No, segle 16, principis del 17, exacte. Devia tenir qualque cosa relacionada amb tot aquest tema de la màgia i la fetelleria, aquell poblet, també amb les bruixes. Perquè he trobat un cas que m'ha cridat molt l'atenció. És allò que deim sovint, de que segons qui i com era demoníac o era tot el contrari. O era virtuós o era pecat i delicte. Mireu aquest petit esbós d'una biografia que va deixar recollida en Joan García Atienza. Parla d'un tal Benito Peter, diu: jesuita nacido en Ruzafa, Valencia, 1535, y muerto en Roma, 1610, donde desempeñaba la cátedra de Sagrada Escritura en el Colegio Romano. En sus escritos manifiesta su fe en la magia natural, la parte más noble de los conocimientos naturales, al tiempo que brama con quienes la utilizan torcidamente. Sobre la alquimia acepta la transmutación metálica, pero destaca lo peligrosa que puede ser la actividad de los alquimistas si, viendo fracasados sus propósitos, los truecan por la fabricación mágica de medicinas de peligrosos efectos. ¿Qué te parece? Un religiós del segle XVI-XVII fe màgia i alquimia, ¿eh? Però clar, com ho feia ell, està bé. Però la bruixeta aquella de la cera no va anar tan bé. Tot això venia pel petit municipi, ara barri de València, que per cert ja aquí som, dir que va agafar molt de protagonisme quan la conquesta de Jaume I de València. I és que va ser just en aquell poble on va muntar el rei i la seva host el seu campament. A Mallorca, ara que he citat establiments, i ho va fer pel secà de la Real, per on és l'Hospital de Son Espases, just aferrat establiments. I de València va ser en el poblet de Ruzafa, que, com podem deduir, el nom té un clar origen àrab, i allà va ser on el visir i plenipotenciari del darrer emir musulmà de la taifa de València va signar allà la capitulació i va lliurar-li la ciutat i el regne de València en el rei Jaume I, una terra que el rei, l'any 1238, va cedir en els templers, que no sé si li duia bons records en el rei, perquè sí que és cert que des d'allà va conquerir tota València, però allà també li varen pegar amb una selleta en el cap, el varen ferir, però diuen que ell mateix s'hauria llevat la fletxa quan no podria ser d'altra manera. Clar, tot un heroi que s'enfrontava en el que fos necessari per protegir en els seus. O no. Però el que sembla que sí ho va ser, un heroi, vull dir, va ser aquest mestre de Ruzafa, Francisco Javier Aguilar Solaz, nascut a Xelva, un petit poblet de l'interior de la Comunitat Valenciana, que va néixer per debès el 1816, i que l'any 1841 va anar a Ruzafa com a mestre titular, però també quines coses, perquè va ser responsable de l'exhumació i trasllat de les restes dels cossos de l'antic cementiri de Sant Valero, que era un dels principals de València, si no vaig errat, i que estava on a dia d'avui hi ha el col·legi Jaume Balmes. Bé, i del cas és que ell s'encarrega de la retirada de les restes humanes i l'adequació de xolars i la construcció de dues naus, una per fer un col·legi per nines, amb 150 alumnes, i una altra per a 130 nins, que va ser inaugurat l'any 1863. Però poc després, a prop d'un mes després, ell, el mestre Aguilar, va començar a denunciar que veia que sortien cruis a les parets, i ningú li feia cas. Per començar, els plànols d'aquestes naus les havia firmat l'arquitecte municipal de València i president del Col·legi d'Arquitectes. I clar, qui havia de dubtar? Com fer cas a un simple mestre de poble davant tot un arquitecte municipal? Però ell bé insistia. De fet, el dematí del dia 2 de juny de 1863 va fer anar en es bala de Ruzafa i un algutzir
per inspeccionar locals i per demanar-los que manessin de s'allotjar. Però ni cas, fins i tot diuen, i així ho recueix un article del diari Levante, basant-se aquest article en un llibre damunt la vida d'aquest mestre, i dels Batla li hauria dit: «Però, don Javier, que té por de no morir-se en el llit?» I de no sabem si tenia o no por. Sembla que no, però no, no va morir al llit. Va morir allà mateix, només mitja hora després. I és que mitja hora després d'haver estat esbatlla, l'edifici es va esbocar, es va derruir. Diuen que no tant per culpa dels tècnics, sinó de la debilitat dels materials que es varen emprar a la construcció i també de les constants pluges. Afegit, això és la responsabilitat del contractista, que realment lo que era un picapedrer i que, per cert, va acabar tancat a presó. Tancat a la presó perquè aquell 2 de juny de 1863, a les 9:35 del matí, l'escola unitària de Russafa, que havia estat inaugurada menys de mig any abans, va sepultar en el nostre protagonista i en els seus alumnes. Es diu que gràcies a la seva intervenció va aconseguir salvar a un centenar. Va haver 25 ferits, altres 10 greus, però malauradament, en la seva proesa, no va poder salvar en els 10 que moriren juntament amb ell. Tot un heroi que la història té, crec, que com a massa oblidat. Així que vagi com a petit homenatge. De totes maneres, la quantitat de coses que poden sortir de qualsevol indret si un es dedica a cercar, a enllaçar, a tornar a cercar també sovint dins del nostre propi capet, no?, per anar vinculant dades. Bé, és que, allò m'apassiona, ja ho sabeu, però és que hi havia una altra Russafa. Però en aquest cas era a la Còrdoba musulmana, on a principis del segle IX se'ns parla d'un home que hauria volat. Pot ser que fos el primer volador de la península, però sí, aquesta seria una altra història.

0: I ja que estic per València, Borja, mos podem quedar per allà per contar una de les teves, diguem, històries impossibles. En aquest cas, a la Cornudilla, mos ha dit en Sergio. Idò, a la banda de Requena, València, quan vulguis.
1: Idò, sí, a Espanya ha sabut, hi ha molt de pobles i viles que varen ser abandonats fa temps. Són llocs on no hi ha cap dubte, la sensació que se respira és molt especial. És una atmosfera distinta, diferent a qualsevol altre lloc. Transmeten, sí, una sensació que estarà d'acord els germans del misteri coneixem de sobres. I com dius, en aquesta ocasió anem fins a València, fins a Requena, per parlar d'una d'aquestes poblacions, la Cornudilla, ubicat sí, entre Requena i Utiel, i més concretament entre els llogarets de Los Marcos i Los Ruices. Roman completament abandonat des de finals de la dècada dels anys 50 del segle passat. Però quin és el motiu perquè una població sigui abandonada per complet? És cert que la Cornudilla no tenia més de 40 habitants, però estareu d'acord en que la gent no abandona que seva així com així. Existeixen dues explicacions per a aquest succés. La primera, molt lògica i prosaica, i que parla de la normal necessitat de prosperitat dels seus habitants. L'altra, la que més mos agrada, la més interessant, si se pot dir així, té a veure amb uns fenòmens desconcertants, aterradors i de procedència absolutament desconeguda. Tot va començar un dia com un altre. Feina, cafès quotidians, converses, res d'estrany a priori. Però aquestes xerrades, aquestes converses, van començar a derivar en una cosa no habitual. Entre la gent del poble se deia que les seves cases, els vespres, se podien escoltar veus, murmuris, plors, tot allò que anomenaven cosa de follets. A vegades els renaus eren tan forts que les persones havien de sortir a dormir al carrer i els cans se posaven a lladrar com a bojos. En ocasions, segons els majors del poble, que en aquella bonsa eren nins, fins i tot algunes eines i objectes se movien per mans invisibles i estranyes. Però es podria considerar que l'esdeveniment que va provocar l'espant i la fugida de la gent del poble varen ser els fets que varen passar dins la coneguda com a Casa dels Renous, que és el nom que es li va donar molt més temps després i que 70 anys passats ja dels fets i d'on encara se conserva. I quin és el seu secret? Si se la mira des del camí que procedeix de Los Ruices, sembla intacta, com si els anys d'abandonament no haguessin fet cap mal en ella. Però, en observar-la des del costat oposat, el seu interior queda descobert i se poden apreciar les seves entranyes de fusta i de pedra. De dins, una escala condueix a l'espit superior, al lloc d'on procedien els estranys sons o raps, si en plan terminologia més adient, que l'han fet de famosa. Aquesta petita edificació és això, la casa de Renous. Una casa de Renous que s'ha de fer famosa per sorolls estranys que se transformaven en crits, en plors i potents laments, atenció, que sortien de dos pous dipòsits ubicats a l'exterior. Un dels testimonis que varen parlar d'aquest tema ja fa un temps era en Conceso Viana, que va tenir el seu padrí, que precisament va viure dins d'aquesta casa del Renou. I afirmava això, que d'aquest pou sortien els renous, els bous, renous també de pesades cadenes que copejaven contra el trispol. I dins la casa també hi havia freqüents, deien, fenòmens que considerarien poltergeist, durant els quals coberts i plats eren llançats contra les parets sense motiu aparent. La por era tan gran, abans ho he comentat, i els renaus tan forts que, de vegades, la gent havia de sortir a dormir en el carrer. I no només els habitants de la casa notaven la pesant atmosfera que envoltava aquell indret, sinó que fins i tot els animals també percebien que hi havia cosa estranya que passava. Cans i mules estaven sempre inquiets i agitats. Els renous i fenòmens estranys van arribar a tal extrem que els propis habitants d'aquella petita casa, presos del més absolut terror, se varen veure obligats a deixar la seva vivenda i traslladar-se en els veïns llogarats de Los Marcos i Los Ruizes. Com a conclusió, només se pot dir que no queda el menor dubte que la Cornudilla, amb les seves ruïnes, el seu misteri, les seves bous i el seu encant, bé mereixen una llarga i entretenguda visita.

0: Quan has dit allò dels jocs abandonats que te fan entre respecte, por, aquesta sensació estranya, també del misteri, allò, evidentment, el primer que sempre me ve en el cap és Belchite. Belchite el viejo. Ja no te rondarà los zagales.
1: Ara ho anava a dir exactament, sí.
0: Que, però, clar, en aquest cas és diferent, perquè en aquest cas Belchite va ser per mort d'una batalla a la Guerra Civil Espanyola que va ser abandonar completament i se va fer Belchite el Nuevo. Això està a Saragossa. Però sí que és vera que hi ha indrets que te fan tenir aquesta sensació. Nosaltres ara, fent Font de Misteris i ho varen treure a la tele a Reixeta, se mos ha convertit per nosaltres en un lloc d'aquest tipus, evidentment. Sí. Però després n'hi ha d'altres que, malgrat sabre que es diu que han passat coses de tot tipus, tampoc te donen aquesta sensació. Podria ser, per exemple, la Misericòrdia. Jo estic a la Misericòrdia, estic la mar de bé, no tinc cap tipus de sensació estranya, com si un ja té Reixeta, malgrat mos hagin passat coses que també han tret a la tele i que més en van se faran públiques.
1: Això serà tu.
0: Jo estic parlant d'allò, jo estic parlant d'allò, no estic parlant de tu, Borja Rigo, per l'amor de Déu. No, però ho deia, per la cosa aqueixa d'aquests indrets que me crida molt l'atenció, en resum, que allà, en aquest poblet o llogaret de la Cornudilla, s'hagués abandonat tot per una casa de la que surt por. Quan a les nostres illes en tenim un bon grapat, ara hauríem de saber si aquells llogarets que varen ser abandonats en el seu dia podria tenir com a origen, una casa d'aquestes que surt por.
2: I de tres ràdios, Dial.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, som a ple estiu, moment de festes patronals, festes que sovint darrere tradicions religioses ens uneixen, darrere s'excusa per fer bauxa i per fer festa, però ja dic, darrere figures, imatges o creences religioses. Però clar, perd la seva essència, no?, quan es duen a terme de segons quina manera, no trobeu? Bé, i del que jo he trobat és aquest escrit que resumeix una mica el que dic. Diu, ahora no queremos negar la fe manifiesta de muchos cristianos en sus santos protectores. Hay, sí, fe piadosa y honda que sabe poner el corazón en comunión beneficiosa con los santos. Pero hoy las fiestas patronales de los pueblos, en la casi totalidad de los casos, sin puntitos de exageración, son una profanación paladina. Se esperan esas fiestas con afanes incontenibles de diversión a lo mundano, echando por la borda todo reparo a todo cuanto pueda oponerse a unos días de libertad a toda anchura. Basta abrazarse abiertamente con el pecado. Es desolador que una fiesta en honor de un santo sea pretexto para fiestas en honor del placer. Ya no es encender una vela al arcángel y otra al diablo. Es encender las dos al diablo con pretexto del arcángel. Bé, tots són maneres de veure-ho. Però, efectivament, si mos fitxam, estareu d'acord en que darrerament les conegudes com a festes patronals han perdut una miqueta la seva essència, no? Estireu d'acord, jo crec, no? I de com molt ja podeu imaginar, aquest text no és actual. Té d'haver 70 anys, en ple franquisme, anys 50, i ja es queixaven. Segueix aquest text, fixeu-vos en els detalls. Diu, ¿qué son hoy las fiestas patronales? Un banquete pantagruélico, unas corridas de toros o vaquillas, unas cuantas exhibiciones deportivas, mucho consumo de vino, mucho. Mucho ruido de cohetes y de música, mucha afluencia de forasteros por las calles y plazas, mucha verbena y larga. Y mejor que a la luz del sol, a la luz de la luna. Y una alardeadora chulería de derroche de dinero. Y los honores al santo, para el santo, una misa en el programa a todo boato. Bé, és més llarg, és més extens, però m'ho observeu, no? Així que, res de nou, tot com sempre. Així, que, com sempre, a gaudir-les, amb seny, respecte i prudència, i per molt d'anys. Molt bon mes d'agost a tothom. I bé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas de mossèn Bartomeu Guasp, aquesta que parla justament d'això. És del llibre Rosada i està dedicat a la festivitat de Sant Roc. Casualment, Sant Roc és avui, i molt d'anys a tots els rocs, especialment a Vini Salamé, i diu: amb el temps tot es trasmuda. Heu observat l'any darrer? L'antiga usança ha perduda sa puresa de primer. L'amor que els cors enardia ja mai per mai tornarà. Del goig que l'avi vivia, ben prest el net se'n riurà. Festes velles a no dir, col d'agost ara no en dona. Qui les sabés traduir, bé mereix una corona. I bé, crec que mos encaixa perfectament per acomiadar-mos dels Catarres, Festa Major. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: La vida és un fandango, i és que no ho entén, és un fardalango.

0: ja som aquí, ja m'ha arribat Jordi Suárez.
1: Com anam?
0: Molt bé, Nora Oliver.
2: Hola, bon dia.
0: Què passa? Què teniu?
2: Què passa? Què passa?
0: No ho sé, Nora, que estàs bé?
2: No ho sé, que em fa com no me crida.
3: Entres contra el tenis i la crida avançada.
2: Què passa?
0: Sí, ha hagut un eclipsi. No,
3: exacte. Han eclipsat xiu-xiu aquí.
0: Què està passant, senyora i senyor, en aquest estudi? No passa res, no passa res. Tot bé, tot bé, tot en ordre. Per tant, estàu bé, vosaltres?
2: Beníssim.
0: Sí. Bé, el que passa...

0: Molt bé, molt bé. Fantàstic, exactament. Eh? Nora, escolta, té un to meravellós.
1: Gràcies.
0: Molt bé.
2: Escolta, i quan és això? Nora hi ha d'anar.
0: Home, això demà.
2: T'han de pujar a l'escenari.
0: Demà.
1: M'han de pujar.
2: Tot i s'ha
1: de
2: ser
1: allà. Ara li escriurà un missatge, també, si...
0: Exacte. Molt bé.
1: Segur que te contesta.
0: Què li diràs? David.
2: David.
0: Home, ell és un poc xulesc, o no?
1: Sí.
0: Bé, efectivament, fa rialles, eclipsi de vora aquest esdeveniment. Feia 7 anys que no passava. I hem de dir que no estarà tot sol damunt l'escenari perquè el compartirà amb ni més ni manco que la seva companya d'Operació Triunfo. I la guanyadora del certamen, per cert, que és ni més ni manco que... Rosa López.

0: Molt bé, les cantaran aquestes, creus?
1: Home, jo crec que si venen aquí no canten
2: jo,
1: això.
2: No, a lo millor faran qualque cameo o això, però jo no, no crec que la canti, no?
1: Segur que sí.
2: A molts hi falta tot es dote.
1: Tiraran de nostàlgic, és el que funciona.
2: Sí, no?
1: Això, que és l'únic no, no. que funciona.
0: No falla mai. Bueno, avui dia de comiats i de retrobaments. No avui, sinó serà dilluns, Nora, perquè avui és el teu darrer dia. Estàs trista?
2: La veritat és que sí. Me fa molta pena anar-me'n perquè m'ho he passat molt bé.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
2: tan bona
0: més.
2: Companyia. Tan bons companys. Sí, sí, no. És que me fa pena, tio. Me fa molta pena.
0: En parlarem, tenim molt de programa encara per davant perquè és un dia de comiats i dilluns serà un dia de retrobaments, per altra banda. Perquè Nines ja torna la setmana que ve, efectivament. Torna, Nines.
3: A mi me pasa también.
4: Eso es un síntoma, claro. Yo creo que es posible que seas cronófoba.
0: Per tant, passen coses. Passen coses en aquest programa, passen coses a les Balears, sens dubte. Ha estat una setmana molt intensa. La nostra directora i cronòfoba de capçalera, Nines Mateu, ha estat de vacances recopilant xiu-xius per a tots i torna dilluns.
1: Així, recopilant xiu-xius i torna per pilotar aquest vaixell.
0: Exactament, efectivament. Avui, per tant, darrer dia d'aquest xiu-xiu estiuant en què tenim a Joan Jiménez al control tècnic.

0: Molt bé, Nora, jo feliç de conèixer amb aquest darrer comitè de les coses quotidianes. Avui com els durs?
1: Bé, jo crec que abans de presentar-vos el que farem avui, hem d'entrar un poc en l'ambient.
0: Ui. Bon Jesús. Què ha estat?
1: Xavi, Jordi, com avui és el darrer comitè, he decidit prendre'm molt en sèrio el títol d'aquesta secció i fer un comitè de bon de veres i dur-vos a judici. Avui, el comitè de les coses quotidianes, el jorn del judici.
2: Nora, he de confessar que estic una mica espantat.
0: És que, a més, Nora té una, com una espècie de rialla diabòlica.
2: Exacte.
0: Perquè no és que ho digui seriosa. És que riu.
1: Sí, és que jo aquestes coses me fan molt
0: bé. Hauràs fet ridícul?
2: Què vol dir això d'un judici? A veure.
1: Idò, és així com sona. La temàtica d'avui són els crims domèstics relacionats amb la roba. Llençols, armaris, calaixos... Llavors, jo seré el jutge i vosaltres sereu els acusats. Com podeu observar, he decidit abandonar el costat de la llum i la ciència i m'he corromput i he passat en el costat fosc. Per tant, quan vos faci una pregunta, vos haureu de defensar lo millor que pugueu perquè fins i tot vos podreu acusar entre vosaltres.
2: O sigui, vols que mos facem en amics.
0: Sí.
1: Efectivament.
0: Molt bé.
1: No hi ha cap resposta correcta, però al final del judici, jo, com a jutge, com a eminència, donaré un veredicte

0: on hi haurà un culpable que haurà de complir una pena.
1: Per això, Mem, això no és just, perquè en què te bases tu per fer les acusacions? I quin criteri jurídic hi ha darrere?
0: Mm-hmm. Primer de tot, aquestes preguntes les faig jo. I en segon lloc... I en segon lloc, el costat fosc funciona així, no hi ha explicació. Mm-hmm. Avui he segrestat xiu-xiu i ara en Juanito, el tècnic de so, només m'obeirà a mi.
1: I a mi li has dit Juanito.
0: Sí.
1: És a dir, estem tots sotmesos.
2: Home, és un inferior, ella.
0: Que comenci el jorn del judici.
1: Jo aquestes rialles no sé si me fan de fer gràcia o m'han de...
2: Fer por.
0: Val, començam el judici, d'acord? Esteu preparats?
1: No.
0: Val. Espero que no vos tingueu massa estima entre vosaltres, Jordi i Xavi.
2: Bé, poqueta.
0: Perquè ara mateix
2: només som 8 mesos.
0: Passau a ser enemics. Si teniu cap pregunta, xerrau ara o callau per sempre.
1: Endavant.
2: Endavant.
0: Val.
2: Anirem a gent.
0: Primera pregunta. Quina és la quantitat màxima de roba que pot suportar una cadira abans de perdre els seus drets com a cadira?
2: D'acord. Jo crec que són, mira, jo tinc bastant clar, 3 peces de roba. És a dir, la roba que t'has posat aquell dia. Els calçons, la camiseta, una dessuadora i te pots seure. A partir d'aquí, si ja són 2 dies acumulats, ja comença a ser vergonyós seure allà damunt i has de passar-la en terra.
1: Jo, més que per fet de que sigui o no vergonyós, és no una qüestió estètica, jo ho faré per una qüestió pràctica, funcional. És a dir, en el moment en què ja no és còmode seure a una cadira, en aquell moment aquella cadira ja no és una cadira.
0: Però has de dir quantes peces. Exacte. Has de dir aquí, un número, Xavi, tio.
2: Has de dir moltes coses i no has dit res.
1: Va, 5 peces.
0: 5 peces. Molt bé.
2: Molt bé.
0: Val, següent pregunta.
2: Ah, ja està.
0: No, seguim. És que jo en el final donaré el meu veredicte. Següent pregunta.
2: Fantàstic.
0: Què és més greu? Deixar la porta de l'armari oberta o deixar un calaix mig obert?
2: Aquí depèn, hi ha molts factors aquí, eh? Quina hora és? Tenen mascotes? Complicat, això.
1: Deixar la porta de l'armari oberta o deixar un calaix mig obert? La porta de l'armari.
2: Jo anava a dir el mateix. Va ser val, això, on de...
1: No, ara deixa l'altre.
2: Vinga, idò. No, diré un calaix. Saps per què? Perquè te pots pegar en el calaix. Si vas... I vas descalç i te pots ferir...
1: Però per això no hauries de dir un calaix. És més greu deixar... Tens raó, perdona, si vas bé tu. Perdona.
2: És més greu deixar el calaix, mig obert.
0: Sí. Llavors, Jordi diu calaix, Xavi diu...
1: Porta.
0: Porta. Molt bé. Tercera qüestió.
1: I no hem de justificar res, ara. Simplement hem de donar resposta.
0: Bueno, lo puedo anar justificant. Tercera qüestió.
1: Bé, la porta és perquè és més vistosa, que no pas un calaix.
2: Sí, però la porta...
0: És que pots una
2: no
0: porta
2: tant
0: d'aquestes...
1: En Jordi segurament
0: que
1: ara dirà
0: corren,
1: que un calaix te pots ferir amb sa cama.
2: Exacte,
1: amb una,
2: perquè...
1: Però te diré que amb una porta pots ferir amb sa cara directament.
2: Ja, però tu hi veus. A no ser que haguis vist un eclipsi, si fora ho eres, tu hi veus perfectament. Per tant... És complicat. No ocupa més espai. En canvi, un calaix mig obert sí que ocupa una zona de l'habitació
1: que
2: podries emplear per altres coses.
0: Val. Tercera qüestió. És acceptable no fer el llit si saps que aquell dia no el veurà ningú?
2: Sí, és acceptable completament. Ja està.
0: No fer-lo.
2: Au.
1: És que, ja
2: el faràs l'endemà.
1: És, evidentment que és acceptable. Tot i que és recomanable i preferible fer el llit.
0: Però aquí se pregunta, vosaltres feis el llit si sabeu que no tindreu visita?
1: No.
2: No, jo tampoc.
0: Bé, mira, aquí condenats a cadena perpètua els dos, eh? Molt malament.
1: Morien junts a l'infern, Jordi. Bueno, estan sent sincers, eh? Podrien dir mentides.
0: Sí, sí, no, m'apareix molt bé.
2: Som les persones més ordenades de tot aquest estudi.
0: Val, aquesta és bastant important. Mm-hmm. Quart cas, els calcetins. Mm-hmm. Dormir en calcetins, civilització o barbaritat. Defensa la teva postura davant del tribunal.
1: Dormir en calcetins...
2: O fora.
1: Jo, evidentment, sense calcetins.
2: Jo també dorm sempre fora calcetins.
1: És que a més diuen que tot i que faci fred i tinguis fred pels peus, el fet de dur calcetins fa que no puguin refrigerar els peus i que, per tant, de qualque manera sempre els mantenguis freds. Mm. Per tant, és recomanable, faci calor o faci fred, no dormir amb calcetins. No, dormir fora calcetins.
0: Fora calcetins.
2: I a més és més còmode.
1: Perquè no dormir amb calcetins és una cosa diferent.
0: Val, val. Jo volia que hi hagués més...
1: Bé, sí. Jordi, molt vererem.
2: Pues que no defensarem. Vai. No, és que no puc defensar una cosa que no
1: representa. Sé, exacte, molt bé, m'agrada.
2: Són coses que no representa.
1: Estem davant un judici que no és menor.
0: No, és un judici molt greu.
1: Per això.
0: És que no veus que anant per la cinquena acusació ja, vull dir, o sigui, hi ha moltes acusacions.
2: Però m'ho estàs acusant, a més, que no hem fet res aquí.
0: Clar, no, sí que ho
2: fas. Ja és acusar.
1: Bé, vale. M'estan escrivint dels oients, em diuen que Ana Maria mos escriu, es demana com, mos dona suport, Jordi, a no fer llit cada dia i a poder dormir fora calcetins.
2: Gràcies. Estic completament d'acord.
1: Ai, ai, ai.
0: Cinquena acusació. Homicidi imprudent de texans. Quants dies seguits pots dur els mateixos texans abans que deixin de ser pantalons i se converteixin en un ecosistema? Heu de donar una xifra exacta.
2: Quant de dies te pot posar els mateixos calçons seguits?
0: Texans.
2: Texans. 3 dies. Tres. Que a partir dels quarts ja...
1: Depèn també de lo que hagis fet amb aquells calçons. Si ha anat d'excursió...
2: Exacte, clar. Però bé...
0: No teniràs d'excursió amb uns texans.
1: Si ha anat a fer feina, com nosaltres, que fem feina aquí, que som uns sibarites, fora pica pedra, i de, jo diré... És que també, Jordi, molt bé, 3 dies,
2: És que 3 dies és la resposta, correcte.
1: És la bona xifra.
2: Farà cara de nora, mig
1: jo
2: dia.
1: Diré dos dies, jo diré 2 dies.
0: 2 dies?
1: És que depèn.
2: Però clar, no, és que 3 no està bé.
1: 3 està molt bé,
2: perquè 4 ja... 4 ja és un problema.
1: Que qualque dia 4... També ha passat.
2: Exacte.
1: Entre els canvies i espero te'n recordes.
0: Però... Molt bé.
2: Jo, Nora, he vengut 3 dies amb els mateixos calçons aquí a Ivetra Ràdio.
1: De fet, aquesta camiseta, quan fa una setmana que la dus?
2: No, però hi ha una cosa que sigui rentadora, que està molt bé.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Com funciona això?
2: La fiques, fa voltes i te deixa net. És com una passada.
1: Ah, molt bé. Està molt bé.
2: Segueix, Nora, per favor.
0: Sisè càrrec.
1: Me diuen també que hi ha rentadores. Bé, és igual, m'estan ficant canya per... Per aquí, per línia interna.
0: Sisè càrrec. Cada quan es renta la jiqueta, val? Aquí tenim una escala de valoració, val? Ha tocat en terra, ha suat, ha plogut, fa olor, no fa olor, però fa temps que no la rentes.
1: En qualsevol d'aquestes opcions s'hauria de rentar.
2: Sí, bé, ha tocat el terra...
1: És que, clar, tots són matisos, evidentment.
0: No, o sigui, si tu, jo què sé, vas caminant pel carrer i, ai, m'ha caigut la jiqueta i l'aixeques.
1: A més, no penses automàticament...
2: O sigui, ja d'hivern, de que fa fred. Fa olor.
0: Fa olor,
1: ho he dit. Jordi, a més, és a dir, per tant, si té sang, si té...
2: No, clar, però aquest matís no és. Vull dir, ha suat.
0: No, no és matís, ha suat. A més, Xavi.
1: Pràcticament totes, bé, totes.
0: Molt bé.
1: Llevada de ser tocant terra.
2: I ha plogut. Si s'ha fet neta, s'aigua de...
1: Li posa un pot de detergent.
0: Radioactiva. Molt bé. Vos vull informar de que arribàvem al final del judici.
1: Sí?
2: Tant de bo.
0: I passam a la zona purgatori.
1: Molt bé.
0: Quan una peça està... Quan una peça està prou neta per tornar a l'armari, però prou bruta per no tornar-la a posar. I, pregunta extra, teniu cap lloc físic destinat en aquesta categoria?
1: Es clava de la roba bruta.
0: O sigui,
2: no, perquè no. Se refereix a que,
0: no?
2: A que tu te l'has posada, per tant, no està neta, però tampoc està brutíssima com per posar-la a fer net.
1: I què fas? Que la deixes en terra?
2: Se queda allà.
0: No sé, potser
1: hi ha una cadira
0: o...
2: Tens una backroom, no?
1: Com una cadira?
0: No ho sé.
1: Bé, no ho saps.
0: Per exemple, la meva germana la roba que considera que està neta per dur una altra vegada, però bruta, per tornar-la a posar a l'armari, la deixa a la cadira.
2: Sí, és que és molt de cadira, sí. Això. Totalment.
0: És molt de cadira. Sí. Val. Mare meva, no sabeu respondre, tio.
1: No. És l'hora que m'esperava que fessin un divendres dels 8 i 21 minuts.
0: D'acord. El jutge se'n va a deliberar. Ha arribat el moment del veredicte final. Després d'una llarguíssima debatida i complicada deliberació amb jo mateixa, la fiscalia i el jutge han decidit que el més culpable dels dos acusats pels següents càrrecs: desordre prudent, violència contra els texans, tràfic de calcetins i per ús corruptes, un ús corrupte de cadires, sigui...
2: Xavi, no influencis la resposta.
0: Xavi Oliver!
1: Molt bé!
0: Sí,
1: si
0: no,
1: m'han de
0: que...
1: condemnar per això, que me condemnin.
0: És que he de dir que en Jordi és el que ha respost més coses similars a les que jo respondria. Per tant, estic més d'acord amb en Jordi que amb en Xavi. Xavi, necessites un curs d'anar... com és el nom, aquella que ordena els armaris? Marie Kondo?
1: Aquesta.
0: Sí, exacte. Sí. Xavi Oliver, pels teus crims has estat condemnat a... Has estat condemnat a dormir en calcetins durant dues setmanes.
1: Ui.
2: Voilà. I a més, en ple agost.
1: Bé, què he de dir? Res.
0: Ho has acceptat. No, sí,
2: jo crec que
0: has acceptat
2: les Balears mereixen unes disculpes.
1: I de Balears...
2: per fallar.
1: Me sap molt de greu per no haver arribat a les expectatives de la jutgessa, Nora Oliver, i accepta aquesta condemna pública.
0: Molt bé. I recordeu, els jutjats de xiu-xiu no jutjam a les persones, jutjam els atemptats contra lo domèstic. Ara sí, Xavi, ja te torn els comandaments de xiu-xiu.
1: Molt bé, i de moltes gràcies, Nora, per aquest judici ràpid. Ha estat satisfactori per en Jordi. Me'n torna a fer això que has fet abans, com de satisfacció, quan m'has guanyat.
2: Ai.
0: Ha fet una olor.
2: Quan veus aigua.
1: Com és?
0: Xiu, xiu.

0: La situació, però l'overbooking no era només els avions?
1: No, ni a Malícia, m'entens?
2: Uns joves han denunciat un cas d'overbooking a Menorca després de pagar 2.500 euros per una casa i acabar un apartament. L'allotjament havia de disposar de jardí privat i piscina, però només una hora abans d'arribar i amb l'import ja abonat els van comunicar que no podien ocupar-la per mor d'un suposat condem overbooking.
0: Com a alternativa, l'empresa els va oferir un apartament de només dues habitacions, sense jardí ni piscina i amb manco capacitat de la necessària. Segons van denunciar els afectats, un d'ells fins i tot va haver de dormir en un llit supletori instal·lat al menjador, en unes condicions molt diferents de les que havien contractat. Els clients van haver d'esperar fins l'endemà per rebre una proposta de compensació, ja que en aquell moment no hi havia cap responsable disponible.
2: Finalment, l'empresa els hauria ofert un descompte de 40 euros per dia, una compensació que els afectats consideren, han dit, insuficient davant la diferència entre la casa reservada i l'allotjament que finalment varen rebre.

0: Xiu, xiu.
1: IB3 Ràdios, Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
4: Hola, jo som en Joan Josep Sunyer i la meva cançó de l'estiu, perquè me recorda un bar que anava molt amb els amics, és qualsevol de les més conegudes d'en Bob Marley.

0: I doncs sí, avui és divendres, ha estat una setmana una mica estranya, amb això de l'eclipsi, que han passat, que veiem Bustamante demà, bé, totes aquestes històries. Avui és divendres, però hi ha una persona aquí en aquest estudi que no l'esperareu, i és na Mònica Borràs i el seu...
1: Aquell gran moment.
0: Mònica, com estàs?
2: Molt bé, com esteu vosaltres? Que raro en divendres.
0: Sí, sí, sí. Però bé, contents de que siguis aquí.
2: Jo també,
0: aquí.
2: Molt contenta. Bé, ha estat una setmana rara, com tu deies.
0: Sí, eh?
2: I bé, però ja ha passat, ja ho tenim tots en el record.
0: Sí.
2: L'eclipsi, vull dir.
0: Sí, sí, te va agradar, el vas veure, te va...
2: Cri.
0: Ui, no, eres una d'aquestes persones que no li agradava.
2: No, és que no m'agradaves, però vaig trobar tot massa complicat.
0: Ai, sí.
2: I massa restriccions, en la qual cosa, al veure que després ningú va anar enlloc, bé, ningú no, molta de gent, però al veure que no hi va haver ni ses coes d'un dia normal, en la qual cosa va fer efecte dissuasiu. I en el meu cas, totalment.
0: I t'empanets, en qualque moment, en qualque punt?
2: No.
0: No? No. Molt bé, Mònica, men, que avui de què xerrarem?
2: I d'avui volia parlar-vos d'un tema de sa música, en definitiva, i de sabre, segurament, si podríem valorar què val una cançó.
0: Ui, quina pregunta més bona.
3: Ostres.
4: M'agrada.
2: Sí? Clar, no que costa gravar-la, no que costa fer un disc, no que costa posar quatre músics dins un estudi, pagar hores, tècnics, mescles, portades... No. Què valen els drets d'una cançó?
4: Uau.
2: Clar,
3: és interessant.
2: És interessant. Molt, sí. No, tot això és per parlar justament d'un fet històric que va passar l'any 1985 i parlam precisament d'aquesta gran operació de comprar els drets d'una boníssima part, no totes, però una gran part de cançons dels Beatles. Sabeu la història?
4: Sí.
2: Un poc, eh?
4: Sí, sí, sí.
0: Jo tinc moltes ganes que m'ho la contis, Mònica.
2: Idò, clar, cada vegada que sentim una cançó dels Beatles, de fet, els podrien començar a escoltar. Aquesta m'encanta, la cançó que me poseu de sintonia. Però, a veure, Can't Buy Me Love m'ho serveix. No parlam de comprar amor, però sí de comprar drets. Clar, cada vegada que un d'aquests temes dels Beatles, per exemple, que és el cas que mos ocupa avui, sona una pel·lícula, un anunci, a una ràdio, a una sèrie, a un documental, a un supermercat, a qualsevol lloc, clar, què passa? Qui cobra els drets d'autor? Avui, clar, no volem parlar només de música, sinó també d'aquestes jugades empresarials que de vegades canvien la història. I és justament el dia en què Michael Jackson, el rei del pop, va comprar, com vos dic, aquesta gran part del catàleg dels Beatles, del catàleg editorial. De fet, clar, tot això dius bé, una operació econòmica, financera, i ja està, però no. No, perquè per entendre la història hem d'anar una miqueta més enrere. A principis dels 80, Michael Jackson era una estrella mundial. De fet, l'any 82 havia publicat el Thriller, ja havia actuat amb els seus germans, el Jackson 5, i, de fet, era una estrella global. Sempre deien la primera, però bé, en el seu moment va ser mundial l'èxit que va tenir amb aquell disc de Thriller. De fet, havia aconseguit això, arribar a tots els llocs del planeta. No només era un artista, perquè, clar, ell cobrava de fer concerts, gravar la seva música, composar-la, compondre-la, etc. Però, curiosament, en aquell temps se van fer amics Michael Jackson i en Paul McCartney, que, com sabeu, és un dels membres dels Beatles, baixista, i varen fer algunes cançons. Varen publicar dos temes. Un d'ells és una cançó que se deia The Girl Is Mine, que varen enregistrar, això més o manco, l'any 82, també. Varen fer dos temes, aquest, The Girl Is Mine, en què feien un vídeo, ai, a mi m'agrada més el Lota, no a tu, el meu, no. Bé, lo d'en Bustamante,
0: sí.
2: no té una cançó...
4: Destino.
2: Això mateix, idò, més o manco el mateix. Idò, varen fer aquesta cançó i també una altra que se deia 666, se varen fer amics, mira, tots dos, quant d'èxit tenim, etc. I en Paul McCartney li va contar una cosa que de vegades contàvem amb els amics, que és un projecte, una idea, alguna cosa. En això hem d'anar un poc més enrere, perquè és vera que quan els Beatles, qualsevol grup de música comença, les discogràfiques t'assuquen un poc.
3: Clar, és a dir, no t'adona... Quantes històries hi ha?
2: Hombre,
3: de... no t'adona. De gent que no era res, s'han fet famoses i després els hi han fet...
2: o han perdut els drets. Mm-hmm. Els Carter Beatles va ser així. Ells van començar i estaven amb una petita... Bé, amb una discogràfica que és que tenia els drets de ses cançons. I llavors, l'any... amb això volia dir que ells no tenien els drets. Encara que haguessin composat els temes en Paul McCartney, en John Lennon, la majoria... clar, és curiós perquè és un tema que has fet tu i resulta que tu no cobres quan sona aquesta cançó. Clar, una paradoxa del destí i de l'indústria, del capitalisme i del que vulgueu. Però bé, ells se varen fer amics, ahi, tal, no sé què, i un dia en Paul McCartney li diu, sap que, diu, clar, nosaltres feim molt de dobbers, fent els temes, fent concerts i tal, però el dobber de veres no està aquí. El dobber de veres estan els drets musicals, els drets de ses cançons. Per això, ara, un parèntesi, se conta també una història que diu que Teddy Bautista, que va ser músic, per músic no se'l coneix massa, encara que va fer una de ses veus de Jesucristo Superstar, en castellà, crec que va ser Judas, al musical de Camilo Sesto. I don Teddy Bautista conten que va veure que el cumpleaños feliz no, ningú l'havia registrat i el va registrar en el seu nom. Clar, i s'apunta que, clar, sí. va guanyar molt de dobbers perquè és un tema que sona cada dia. O sigui, el canta, clar. En aquest sentit, clar, en Paul McCartney li va dir, carai, mira, és que jo no tinc els drets i m'agradaria recuperar-los. M'agradaria comprar els drets de les cançons dels Beatles. Ah, sí, mira, va, va, va. Molt bé. I què va passar? Que l'empresa aquesta, ATV Music, que tenia gran part dels drets, va quebrar als anys 80 i va vendre, se va posar a la venda. O sigui, no va quebrar, però se va posar a la venda. I clar, tenia gran part d'aquest catàleg dels Beatles. De fet, el catàleg d'en Lennon i en McCartney formava part de Northern Songs, que era una empresa que se va crear justament per gestionar aquelles composicions, però amb els anys la va adquirir o la va absorbir aquest ATV Music. Clar, ATV Music ho posa tot el seu catàleg en venda. I què passa? Que en Paul McCartney el vol comprar. Se posa d'acord amb la Yoko Ono, que és l'hereva de John Lennon, i van enxerrar de fer una oferta, però vet aquí qui va fer l'oferta més bona. 47 milions i mig de dòlars a l'any 85. Increïble. Era una quantitat... Ara és una borrada, sí, sí. En aquell temps era multiplicat per 50. Wow. I del que va passar? Que les va comprar a Michael Jackson. I clar, és una traïció.
0: Una traïció.
2: Home, és un amic teu que...
3: Molt fort,
0: total.
2: Molt
5: clar,
2: fort.
5: I si eren tan amics...
2: Clar, eren tan amics. I dius, tu saps que jo valia allò per damunt de tot i vas i m'ho lleves. Clar, és una cosa complicada. És veure que hi van negociar, hi va haver dubtes, estratègies, però finalment Michael Jackson, com vol dir, va fer l'oferta més forta, 47,5 milions de dòlars, que l'any 85, com vol dir, que era una barbaritat. Per tant, tal dia com avui, del 85, la notícia va esclatar, i és que Michael Jackson havia comprat ATV Music, i amb això el control editorial de bona part del cançoner dels Beatles. El rei del pop comprava... l'altra referència immensa, no?, el llegat dels Beatles. Clar, és una història que, a part de ser empresarial, ai, mira, quina jugada tan bona, clar, és dolorosa, per això que dèiem, Paul McCartney no s'ho va prendre gent bé.
0: És que t'ho imagina't, fer feina amb el teu grup d'amics, el teu grup... Bé, amics, no sé si ho eren tant, però bueno, sí, amb el teu grup, en principi. Amb el teu grup, fer feina durant molt de temps per fer cançons que han colpit moltíssima gent, han arribat a tothom, i vengui un altre músic que també té moltíssim d'èxit, té moltíssim de quartos, i te compris drets, és a dir... estratègia empresarial, el que vulguis, però en quin objectiu no li bastava, els dobbers que tenies? Perquè és una qüestió purament econòmica.
2: Clar. Clar, és com si Michael Jackson ja hagués tocat el cel i digués, ara però, ara ja no vull ser cantant, intèrpret, ara vull ser empresari. Però realment és molt lleig, és molt injust, molt. És injust.
5: No, però no és només robar-li, bé, robar-li sa feina a un altre cantant, és a un amic. O sigui, i a més, després de que ell se sinceri i te digui, mira, vull fer això, me fa ganes recuperar la meva feina, i tu dius, ah, sí, doncs... Pues,
2: exactament, li va ensenyar el valor d'aquests catàlegs musicals i ja la va fer bona.
3: A vegades els dobbers passen per damunt moltes altres coses.
2: D'amics, famílies...
0: Tristament.
2: Molt trist. I doncs, clar, la relació ja no va ser bona entre en Paul McCartney i en Michael Jackson.
3: Saps que hauria de fer? Comprar el catàleg de Michael Jackson.
2: Ara sí, ara t'aguantes. Exacte. no, no van fer una guerra, però va quedar un mal profund, clar, no? Clar. Aquells dos temes de Carlis Mine, el 666, ja no van ser el mateix. I clar, durant anys en Paul McCartney sí que va expressar que no estava content i molestava sa traïció, sobretot d'algú que havia estat amic seu. Clar, l'altre punt de vista és que no va robar a un amic, va comprar un catàleg que legalment estava a la venda, va pagar una fortuna, va fer una jugada empresarial magistral, se pot veure així, i va ser brillant en aquest sentit, però clar, val més això que una mica en lo que deix, ja té molt de bé.
3: Sí, és una traïció. És com si, molt bé. Si roben sa bici al meu amic, lo posen a venda i jo lo compro i li torno.
2: És que és molt fort.
3: És molt fort.
0: Estàs molt fiu, Jordi. No,
2: però... Sí, sí. I a veure també
3: si
2: que...
3: Si terra...
2: Que bé, com dèiem al principi, que tu pots registrar sa melodia, sa lletra, sí. Llavors fins i tot pots registrar sa intèrpret. Clar, molta de gent que ha publicat llibres, discos, al cap d'un any li arriba una liquidació de les GAE, a vegades més bona, a vegades més simbòlica.
0: Clar, vosaltres pensàveu, vots oients, que per ventura no ho saben, que cada vegada que sa ràdio sona una cançó, és a dir, els artistes cobren per això.
3: De fet, en...
5: Li estoy donando besos a Michael Jackson, no!
0: Bé.
3: No, però ara m'ha dit, de fet, en Juan Gaco, en Pain d'Esports...
2: És poeta.
3: Ha guanyat.
0: És poet, sí.
3: Ha guanyat.
0: És cantant.
3: Tot bés.
2: Té cantant, també.
0: Ahir mos va confessar que, ni més ni manco, ha acumulat sa xifra de Jordi, recordem-ho.
3: 15 cèntims.
5: 16.
0: Perquè ahir ha fet una cançó.
3: 16 cèntims.
2: Amb una cançó.
0: El cabo de la ràdio. La va presentar a Eurovisió, per tant, la va de registrar.
2: Molt ambiciós, en Juan Gaco.
0: Sí, es van prendre les ondes. Bueno, tot un caramull de certàmens. Però ho aconsegueix. Va presentar les campanades de qualque manera, va presentar Eurovisió, i martellet, ho soles. Però, bueno, 15 cèntims, la comissió per ventura per treure aquest dot vell una mica més alta. No ho sé.
2: És molt poc.
5: Ara. Bé, per qualque banda se comença,
3: sí,
5: no?
3: Sí. També han dit que no li donarien dos besos a Michael Jackson, però sonen els Beatles i també li donen dos besos a Michael Jackson.
0: Vull dir que no hi ha solució.

0: Molt bé, acaba la ràdio. Ara, per ventura, ja té... Té 7 cèntims. Hey. No, però bé, Mònica, perdona.
1: No. I clar, els catàlegs són molt valuosos, són importants. Darrerament també han sentit en els darrers anys que altres artistes han venut el seu catàleg. Mm-hmm. Bob Dylan,
0: ah, sí?
1: Un animalà, dius, com pot aquest senyor vendre el seu catàleg? I del va vendre Bruce Springsteen.
0: Ah,
2: també?
3: Que fort.
1: És molt fort. Llavors, n'hi ha d'altres. Shakira també deu haver venut alguna part. Neil Young, Justin Bieber... Vull dir que hi ha una part de negoci aquí.
0: Home, jo, per ventura, ells deuen pensar, mem, pastenc que me queda, per ventura m'és més rendible cobrar-ho ara, que s'apaga alt i que estic a dalt, no ho sé. Eh?
2: Sí, però en Justin Bieber és molt jove.
1: Sí, és molt jove.
2: Jo me sabria molt greu vendre... Mem, és que jo no sé si aquesta gent els han composat ells les cançons, però a mi me sabria molt greu vendre la meva obra.
3: Sí, però també hi ha un punt aquí quasi sentimental, perquè al final l'autoria segueix sent teva i les cançons tothom les reconeixerà com a teves. Vull dir que tampoc te canvia massa en aquest sentit. És un tema ja totalment econòmic.
2: Econòmic.
0: No ho sé. O per ventura tu saps que ara estàs molt actiu, per tant, es paga molt alt, tens molt de reconeixement, tens molt famós i saps que d'aquí un temps, per ventura no tant, el podràs tornar a comprar. No en tens ni idea. Estàs convençut que hi ha enginyeria, enginyeria empresarial per dur a terme d'aquestes operacions.
1: Però si ho penses, clar, que Paul McCartney i Yoko Ono mirin de recuperar els drets d'una cosa que han creat, bueno, no, jo que no, però que han creat ells, és absurd, és un món loco, no?
0: És molt,
1: és a dir,
0: és
1: completament totalment absurd. Bé, la història no acaba aquí, perquè 10 anys després de la data, del 85, de tal dia com avui, el 1995, Michael Jackson va arribar a un acord amb Sony i va fusionar aquesta ATV Music amb Sony Music. Mm. Així va néixer Sony ATV. Michael Jackson, com si fos amic meu, conservava una part molt important compartida amb Sony. Va ser també una gran operació de convertir aquella compra en una estructura encara molt més gran. Amb el temps, aquests drets dels Beatles, Michael Jackson, Sony i ses herències han format una història molt complicada de vendes, acords, participacions, etc. Clar, mort en Michael Jackson l'any 2009, què va passar? I el seu patrimoni el continua gestionant aquella participació. Anys més tard, Sony acabaria comprant la part que encara li corresponia en Jackson. Mm. O sigui que ara tot ho té Sony.
3: Mm? Sí, al final tot ha acabat...
1: amb una gran multinacional, com sempre.
3: Sí,
1: com sempre,
3: perquè,
1: no?
3: Sí, perquè xerraves, de fet, era una empresa petita, després tens drets ATV i després Sony ATV. Vull dir que al final tot acaba...
1: Clar, ara una altra lectura per reflexionar. Clar, Michael Jackson... Tots ja han parlat de la seva vida, les dificultats, son pare, molt estricte, que no va tenir infància, etc. Clar, si ho pensam, és un artista negre que havia començat des de ben petit a una família ben pobra de Gary, d'Indiana, i que, volies o no, que va comprant una part fonamental del catàleg de la música pop d'aquesta banda britànica blanca que tenia tant de pes dins la història de la música. Té un pes simbòlic. Mm-hmm. És a dir, és com jo he arribat fins aquí a dalt, venint d'on venc, també, no? En certa manera. Se podria veure també d'aquesta manera. És veritat que ell volia créixer, volia també, bé, això, no quedar-se amb un músic, sinó que volia ser també empresari, però aquí també aquesta pregunta que mos feim, clar, tots volen guanyar més d'obvés, però hi ha un límit.
0: A quin preu?
1: I fins a on? És a dir, què necessites?
0: És que jo crec que és una cosa que no entendrem mai. Vull dir, quan ho tens tot, però absolutament tot, que fas, poses la targeta i qualsevol cosa, no ho sé, és que no sé què més desitges.
1: Clar, és que sempre te fa enveja un que en té encara més que tu. Per exemple, si tu tens un llaüt, que jo no el tinc, però és veritat que un que té un llaüt se fixa amb els que tenen el llaüt més gros. O els que tenen no sé què, saps? Sempre diuen, mira que estan bé. I sempre tens, no sé, deu ser una cosa humana, no?
3: Que i a més, en Michael Jackson, que no havia de demostrar tampoc res. Vull dir, no era necessari comprar el catàleg dels Beatles perquè tothom reconeixés que era una persona que havia sortit des de baix i que havia aconseguit el que havia aconseguit. Però bé, sí, coses de...
1: És una pena, eh?
2: Coses de rics.
1: Coses de rics, exactament.
3: Ja, no, ni rics, són multimilionaris.
2: Sí, gent privilegiada.
1: Ara, darrerament també no entenc molt bé aquesta dada que he trobat, però és veritat que ara els artistes parlen molt sovint, és un tema molt actual, de tenir els seus màsters, de controlar el seu propi catàleg, de no signar contractes abusius, de, clar, això és que poden, no? I de no perdre aquesta propietat intel·lectual de la seva obra. Per exemple, Taylor Swift sembla que va convertir la regravació dels seus discos en una reivindicació mundial sobre la propietat artística. Però vosaltres coneixeu millor aquesta història?
2: Sí. Sí. Jo és que som molt fan de Taylor Swift. Però també és vera que els va tornar, o sigui, els va tornar a comprar els màsters. Bàsicament no eren seus, eren de... Bueno, els va comprar Scooter Braun, que era el seu productor, i bàsicament ell se va quedar tots els màsters i ella va dir, bé, i ho tornaré a gravar tot. I va començar a gravar un parell de discos, en va gravar, m'apareix que 3 o 4, i finalment va aconseguir comprar els seus màsters una altra vegada.
1: Però perquè els havia perdut, també per aquests contractes abusius?
2: Sí, no ho acab d'entendre del tot, però sí una cosa així.
1: És que aquestes coses no, legals s'han de filar tan prim.
3: I totes les lleis de propietat intel·lectual és un món, això, i un rotllo, perquè tu, per exemple, podries perfectament comprar el catàleg dels Beatles i el llevar-lo, fer-lo desaparèixer del mercat. I passa, per exemple, molt de cine que se perd, perquè les compren, tenen grans companyies que no els interessa i no publiquen les pel·lícules i estan allà mortes, no? Vull dir que és molt curiós tot aquest món.
0: En Rels B, en Daniel Heredia, que de fet és un raper, fa música urbana, és mallorquí, és de Son Gotleu, ell des del primer moment ho va dir, és a dir, ell mateix se va lleurar el seu futur musical, ell va creure en ell mateix, és veritat que era productor, se produïa les cançons, les gravava ell, i no va dependre mai d'una gran firma. Bé, no dic mai perquè no ho sents en qualsevol moment, ha estat així, però bueno, ell ha pogut créixer gràcies a les seves decisions i als seus recursos que va tenir. I ell sempre ha dit això, els joves ho intentar fer això.
1: Clar, ara és possible fer-se tot un mateix, molt més que no abans, no? Abans no se podia.
0: Si ve Sony i te dius, ja és 30.000 euros, jo t'ho gravaré, però a canvi d'això, te pots produir aquest disc, però a canvi d'això, si tens èxit, és meu, i també és a fons perdut, aquest 30.000 euros. Per ventura després no els recupera mai, o per ventura sí que en treu un profit.
1: Clar, molt delicat. Ara que en Jordi deia fa un moment això de les pel·lícules, és veritat que ara moltes pel·lícules s'han perdut perquè les tenien mal emmagatzemades, no han guardat còpies de seguretat, com se diu, la pel·lícula s'ha deteriorat o fins i tot l'han tirat directament, no? Que és una cosa que dius, com pot ser que no tinguin un arxiu ben documentat en aquests estudis de Hollywood?
3: Sí, total. I s'han donat casos, bé, de gent que, potser, cines, que compren els drets per posar una pel·lícula, potser, volen tornar a posar aquesta pel·lícula de fa 20 anys. I ho demanen a la productora, i aquesta diuen, la podeu posar, però nosaltres no la tenim.
1: Que per fort. Tant... qui té una còpia, no?
3: Teniu el permís per posar aquesta pel·lícula, però... Vosaltres veureu d'on la treus. Aquestes coses...
1: Clar, i aquestes coses ara, també parlant de pel·lícules, és veritat que fins ara tu tenies la pel·lícula amb un format físic,
3: clar.
1: I ara tot és virtual. És a dir, no tenim res, tenim accés fins que deixem de tenir accés.
2: Mm. Exacte. Sí,
1: o que se talli, o que hi hagi una apagada general, o que caigui a internet...
3: Sí, de fet, ja has dit jo aquí, amb aquest tema, que també ha passat que catàlegs que tenien... Tu com pots comprar pel·lícules i llogar-les a YouTube, per exemple, tal. I clar, tu la compres, però si la lleven del catàleg, a tu també se te lleva.
1: Clar.
3: Per ostres. Tant, no l'has comprada, realment. L'has
1: no la
3: llogada
1: fins
3: que...
2: Te l'han tret.
3: Fins que la treguin.
1: És com una multipropietat, no? Uh-huh. És a dir, però que no arriba a ser mai teu. I a part que no és tangible, no? Clar, per ell més pràctic, no ocupa espai... però realment
3: no
1: es deu. Molta gent ara se'n desfà de les enciclopèdies, que els nostres pares s'han tirat tota la vida fent una enciclopèdia, i ara molesten, però jo no la vull tirar.
0: Ja.
1: Herbera ocupa molt d'espai.
0: És un tema, aquest també és un tema, sí, sí.
1: Però també, Herbera, que tens en aquesta enciclopèdia més antiga s'informació d'abans, mm-hmm. i no aquesta informació d'avui en dia de la Viquipèdia, que cada dos dies canvia com a 1984.
0: Sí, que el que dia cau internet...
1: Se reescriu la història, se reescriu el passat i se reescriu el present. De fet, bueno, ja ho hem parlat altres vegades, que vaig fer un podcast superinteressant de què passaria si hi hagués internet. I el vaig fer abans de la pandèmia.
0: Supervisionària.
1: No, però és vigent tot el que se diu en aquest de... Són quatre capítols superinteressants.
0: On el podrien recuperar?
1: I ve tres a la carta.
3: Per tant, ja sabeu, si s'acau internet, IB3 de Recarta ho podeu recuperar.
1: No, però Herbera, sí, i és interessant de veure... No, però Herbera, depenem de les xarxes d'internet, de ses fotos, abans les tenien en paper, ara les tenim tots a un nigul. I què passa? Pues, sí. Ja ho veurem, què
0: perden
1: passarà.
0: Valor, perden valor, jo crec que tot això fa que ses coses perdin valor, de la mateixa manera sa música, abans quan en un disc se donava una cançó, anaves a comprar aquell disc amb tota il·lusió sentir-lo sencer, l'apreciaves moltíssim més. Ara la música va a cercar per posar en el món qualsevol cançó de qualsevol artista del món, pràcticament, si era online. I jo crec que això fa que perdi valor. Però també, per altra banda, aconseguim accedir a tot aquest món musicals i també els artistes aconsegueixen que la seva obra democratitzi, de qualque manera.
1: Té part bona i...
0: Com tot. Depèn del consumidor.
1: Exacte. I de tal dia com avui va passar això, que Michael Jackson va trair el seu amic Paul McCartney.
0: I de Mònica Borràs, moltíssimes gràcies. Ara farem una aturada per les promocions, publicitat, però després tenim un joc.
1: Ah, sí?
0: Te fa il·lusió quedar?
1: Vinga, sí.
0: Va, fins ara.
1: Que bé.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: I si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Molt bé, idò, ha arribat efectivament l'hora del joc. Per tancar la primera hora d'avui, vos duim un influencer d'influencer a càrrec de Nola Oliver.
1: I per explicar-ho ràpidament, per als que no ho recordeu, influencer de fluencer consisteix en la presentació i descripció d'una sèrie d'objectes barra invents barra gadgets i posteriorment haurem de dir si els recomanaríem o no en els nostres seguidors.

0: Nora, és que... No, no, no, fas TikTok de fades.
1: Què és això? Fades?
0: Sí, fades. Mira, puja, Joan. Loco en llimona, saps que
2: m'agrada. M'agrada anar a la platja. En Xavi ho fa fatal, però...
0: Estic,
1: però... Te saps el ball, Nen, ara se sap tot. Frutti,
2: propina pel meu buri.
0: Bé.
2: No, és que bé, és igual. Bé,
0: va, continuem.
2: Continuem. Sí, és que aquesta cançó...
0: En Joan li ha agradat la cançó. Bé, pugeu, pugeu, pugeu.
3: M'agrada.
0: No, va, va, queden 5 minuts i tenim
2: va,
0: aquest
2: sí,
0: joc.
2: Sí, no, serietat.
0: Però no se l'ha currat moltíssim.
2: Aquest és el meu darrer influencer de Fluencer i, per tant, m'he passat hores, dies, mesos, anys, pàgines web xineses per trobar els gadgets més estranys que pugueu imaginar. A més, com a novetat, avui haureu d'intentar endevinar el preu.
0: Uau, molt bé. Primer objecte.
2: Primer objecte. Invent. El primer no és ni més ni manco que una plantilla feta de silicona i en forma de corona arc per aquells que se pensen que tallar els cabells està xupat.
0: Anem, un segon. Una plantilla de què?
1: Pels peus.
2: Pels cap.
0: Ah, pels... Ah.
2: Per tallar els pels, els cap, els cabells.
0: Ah, feta de silicona i en forma d'arc. Molt bé.
2: Té més forma de corona, però bé, això és el que posava a la descripció. És ajustable i serveix com una guia per tallar els cabells a casa.
0: Sí.
2: Una gran excusa per no gastar dos bé de la perruqueria i també per no tornar a sortir de casa teva, perquè això vol dir jo que no funciona.
1: Però que pot tallar tipo Calimero, no? Així, com un
2: sí, com un bowl cut d'aquests, no? Així el pots ajustar. Què creus que val?
0: 2 euros.
4: Sí, si euros. És de silicona...
2: No, no, heu de dir en cèntims, perquè van cèntims.
4: Pues jo...
1: No, no, perdó.
4: Mònica?
1: No, no, no.
4: 1,56 euros.
0: Va, molt bé, guanya qui queda més a prop...
2: Qui queda més a prop.
4: Sense passar-se.
0: Exacte,
4: no,
0: va.
4: No ho fem així.
2: Va. 1,56, no, ha dit en passar. Jordi.
0: En Jordi diu 1,56.
2: 1,56.
0: Jo sí. Dic... Perdona, Mònica, si ets...
1: No, tu.
0: Ets un potser convidada, jo dic... 1,60.
2: 1,60.
1: Idò, ja diré 49 cèntims.
2: Idò, és que s'ha trecat més, ha estat en Xavi...
1: Hola, tanca.
2: Perquè val 2,98.
1: Què dius? Sí que està. M'he
4: quedat de 600, però és silicona.
2: Val, següent... Aquest és molt...
1: Te podries posar, Xavi, teartes que veus així.
0: Sí, me'ls he de tallar, ja, que els he de una bona cabellera.
2: Idò, compres la plantilla i mos dius a men que tal.
0: No ho faré.
4: En definitiva, no ho recomanam, tampoc. Vull
1: no,
4: dir.
1: No ho recomanam.
2: Ho recomanaríeu o no?
1: No.
2: Val. El segon... Què?
0: No és gaire, què? Per veure que si ets silicona, després això embruta, contamina...
1: Espentinat.
2: I t'estires cabells també un poc, crec.
1: I a part és un pentinat que no afavoreix gens.
2: Gens,
1: fora.
2: Gens fora. En segon lloc, una Pepa Reborn Navi.
4: Bé, entres una paraula que és Pepa.
2: És una Pepa Reborn, d'acord, anant per passes. Una Pepa Reborn és un bebè que imita amb el pes i amb el cos d'un bebè recent nat o de l'edat que el vulguis comprar. I Navi vol dir que és un avatar, com un avatar d'aquests blaus.
0: Li diu de veure
4: Val,
0: que fos la cara
4: de la pel·lícula d'en James Cameron.
2: Exacte, Val. Correcte.
0: Mònica.
1: Flip.
0: I com jo, ara, vist, tampoc m'ho puc venir.
1: Però en bebè reborn sé el que és, eh?
4: Idò, en sa forma...
1: De color blau, marí.
2: Com si fos un bebè Navi.
1: O sigui, sí, un si bebè, fos... però de color blau.
2: Sí.
4: Però has vist, o sigui, t'han vist Avatar?
1: Sí, però... Idò, o sigui, de què bebé... blau? De què
2: sí, d'aquest blau d'Avatar.
1: Ah, vale.
2: És una Pepa Reborn Navi perquè si sempre havia somiat tenir un fill, però preferies que vengués directament de Pandora, aquesta és la teva oportunitat. Té espai i la textura d'un nadó real. Però amb l'avantatge de que ningú te'l voldrà agafar ni tocar quan el passegis pel carrer.
1: Clar, però no se l'enlleval un bebé reborn normal. Clar, que té un extra clar. Que el blau.
0: Clar,
4: exacte, sí. És com
1: l'ha d'asseverat un bebé reborn.
2: Què creus que val?
0: 49 amb 60 cèntims.
1: No, molt més.
2: 49 amb 60.
0: Sí.
4: Jo dic 74 amb 99 cents.
1: Jo dic 98 euros.
2: 98.
1: Segur que 98.
2: Més. Idò, heu perdut tots perquè vos heu passat tots.
1: Ah, sí?
0: Perdem si vos passàvem.
2: Clar, si heu passat, vos perdeu. Però és que més s'havia tragat era en Xavi una altra vegada perquè era 48 amb 98.
0: Increïble.
2: Increïble.
4: En comprarem un.
2: És de bé Reborn.
0: Sí, jo no m'adugui d'aquesta pepa.
2: Val. Un altre producte.
0: Va.
2: Ah, no, espera, el recomanaríeu?
1: No.
4: No.
0: No.
1: No.
0: Rotundament.
2: Espero que aquest sí. El tercer és el meu preferit de tots. És un rodal, o sigui, un posavasos de crochet que pots esclafar per experimentar la meravellosa sensació d'esclafar un animal sense conseqüències legals. Tortuga, ratolí, esquirol, granota, llangardaix, tu tries sa víctima.
0: Ai, que no m'agrada gens.
2: És una teràpia antiestrès a una futura prova davant d'un jutge.
4: Home, és que si és teràpia antiestrès aixafar una tortuga...
2: No, no, però és de crochet.
4: Sí, sí, sí.
2: O sigui, tu, quan poses el tassó damunt de rodal, per és que has esclafat l'animal i treus la llengua.
0: Ah. Oh.
4: Bé, és divertit, això.
0: Bé, Mònica, que te toca.
1: Jo dic... Què és? Un joc de sis. O un tot sol?
2: No, un tot sol.
1: I d'un tot sol, 80 cèntims.
4: M'ha de dir el mateix, eh, Mònica?
0: Jo en dic...
1: Ui, hem de fer via.
0: No? 81 cèntims.
2: 81?
4: Val, jo tiraré per a baix per si se passen ells, 40 cèntims.
2: No, ha tornat a guanyar en Xavi.
0: Molt bé!
2: Val 3,88.
0: Tu, molt bé. Estic contentíssim. Mònica Borràs, bon cap de setmana. Moltes gràcies.
1: Bona setmana.
0: Nosaltres fem una aturada per serveis informatius i torno a donar... Ui, tot d'una, tornem amb més. Xiu, xiu.

0: Bon dia. Aquest dilluns comencem una nova setmana que s'espera que estigui marcada de nou per la calor. Tindrem un cel poc ennigulat amb intervals de nígols alts i amb nígols d'evolució diurna que a Mallorca podrien provocar alguna pluja aïllada que podria anar acompanyada de tempesta. Les temperatures tindran pocs canvis després d'una nova nit amb temperatures molt elevades. I avui destacam que l'ús dels doblers en efectius continua en davallada, així ho diuen les dades del Banc d'Espanya, que indiquen que el pagament en metàl·lic als establiments físics s'ha reduït un 2% en un any. Així ho valora el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, Jordi Mora.
1: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
2: Sí, hay comercios que tienen un letrerito en la puerta que dice que no admitimos tarjetas de crédito. A la gran mayoría de los comercios les supone una pequeña comisión, pero la obligación real y normativa es la de aceptar efectivo.
0: Així ho deia en Jordi Mora, el president de la PIMEM, i també Alfonso Rodríguez, que és el president de l'Associació de Consumidors Consubal. Hi ha una alerta per la desaparició d'una embarcació amb el manco 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears. L'organització Alan Phone assegura que l'embarcació va partir de les costes de Tipassa, a Algèria, i que de moment no se'n té cap notícia. I mentrestant, la crisi migratòria de Ceuta centra un dia més l'agenda política estatal. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui liderarà una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma. Serà a les 9 i participaran alguns dels ministres del seu gabinet. Tot això quan ahir uns 200 migrants van protagonitzar una protesta espontània a la platja del Trampolín, a Ceuta.

0: Madrid, això segons les xifres del portal immobiliari Idealista. Ara bé, els experts adverteixen que les illes, a causa de l'augment generalitzat dels preus, una casa d'un milió d'euros ja no es considera de luxe. Així ho explica José Miguel Artieda, que és president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària a les Balears.
1: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
0: I un cop de calor ha obligat a evacuar en helicòpter una persona que era en una finca d'Ariany. El van traslladar de manera urgent a l'Hospital de Son Espases. Així arribarem a les 6 i 4 minuts. Ampliem aquestes i altres qüestions a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: I doncs sí, ja és hora de classe. És hora de classe. Perquè arriba el professor Random, l'únic que se va perdre l'eclipsi perquè va dir que ell esperaria la repetició de la matinada. Xavi Pou, ni més ni manco.
1: Bones tardes, moltes gràcies per no dir que és un acudir repetit de la setmana passada. Sé que sempre puc confiar en vosaltres, dic que sempre esteu per cobrir-me les esquenes. Així m'agrada. Això és un equip. Això és un equip que està disposat sempre a dir el millor de tu i no fer-te aquella vergonyós quan repeteixo una cosa sense recordar-te de que ja ho vaig escriure la setmana passada, això.
0: Però ha estat una equivocació de guió nostra?
1: No, està meva. Està
0: teva.
1: No, està meva, ha estat un homenatge.
0: Ah, un homenatge a tu mateix.
1: Ah, efectivament.
0: És la broma que vas fer la setmana passada.
1: Clar,
0: perquè va funcionar molt bé.
1: Clar, perquè més vàrem fer la setmana passada el dia de repetir les coses i volia saber mem com quedava dit avui amb un altre to.
0: Amb un altre flaire.
1: Amb la teva veu.
2: Ah. Clar, si jo crec que la setmana que ve encara podries tornar a posar.
1: Sí, ho podríem dir una altra vegada.
2: La quarta ja perdria.
1: Pentura, desembre ja no acaba. La broma de l'eclipsi ja queda una miqueta desactualitzada.
2: Sí, de fet, avui ja...
0: Sí, avui un pot just.
1: Ja just
0: no xerrarà de l'eclipsi, avui.
1: No, la veritat és que no ja no m'interessa l'eclipsi a mi.
0: Ah, no?
1: No.
0: El veres?
1: Ah. No, perquè ja tenc un llibre amb un eclipsi i ja l'he vist i dic, mira, pues ja està, no? Vull dir, una vegada ho tens teoritzat en el cervell, jo crec que ja no necessito
0: dir les
1: coses. No.
0: Idò, mira que
1: no, en que t'ho conti algú escrit...
0: I Beatriz t'ho va contar a la mar de bé.
1: Sí, efectivament, no? Va ser fantàstica. Sí. Va ser i a més se va veure també per la televisió.
0: Ah, també?
1: Tenia
0: les
1: dues coses alhora i era...
0: No se podia per la tele. No se podia per la televisió.
1: No se podia.
0: No, perquè hi havia un filtre.
1: Ah, clar. Sí, però ja no hi sabrà. Vols dir que han quedat malament les càmeres?
0: No,
1: les càmeres
0: han
1: quedat bé. Tenia tot,
0: sí.
1: Tot, tenia els filtres que tocaven
0: tot.
1: I tot estava
0: homologat,
1: fantàstic. Però jo aquí vos he vengut a demanar una cosa.
0: Digue.
1: Que
0: de tornar a ser. Cada divendres i torna.
1: Què heu après avui?
3: Que Michael Jackson era un mal amic.
1: Era un mal amic.
2: Que en Salvador Dalí va ser una mala persona.
1: Sí?
0: Que
1: sí.
0: Es pot haver per booking a ses cares, també.
1: Que hi pot haver...
0: Sí, vale.
3: Que nit de tios que estem avui, per favor.
1: Sí, tot horrorós, no m'agrada més, perquè també, tal com anàvem, per dies haver dit, mira, en Nelson Mandela...
0: Sí.
1: Saps què t'ho dit d'ell? No, però hem aturat abans que arribés aquest moment.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, estic molt content, perquè avui he dit a la primera, sense haver de pensar...
0: És que sí.
1: I jo que venia en cida de dir, no, Oliva, per favor, esteu darrer dia, has de dir-ho, i no, ha superat les meves expectatives, veurà marcat el camí a voltres, i això ha estat una meravella.
3: Està
1: i, lots, no perdem més el temps, perquè jo normalment vos venc amb una carta,
0: sí?
1: amb un tema, amb
0: sí?
1: un d'això, però avui vos toca examen sorpresa.
0: Molt bé. Metres per segon.
1: I el Lots, vos he de demanar a menys si teniu les mesures clares.
0: Uf, no me'n record gaire, però
1: no
0: bueno.
1: No te'n recordes. Bé, i d'això avui vos he duit una petita...

0: dita prova, perquè hi ha maneres de mesurar que desafien la lògica, val? Vols el segon metre? Són uns quants centímetres.
1: Sí. Sí,
0: aproximadament, no? Sí. I els centímetres són un decímetre. Sí. Fins aquí bé, no?
1: Sí.
2: I la,
0: val, però hi ha unitats molt més específiques.
1: Sí.
0: I quan la manera d'avançar és començar a caminar, jo el que faig és que voy llançar a la piscina i farem directament un concurs. No us les explicaré.
1: Molt bé.
0: El funcionament és molt senzill.
1: Molt bé.
0: Una mesura de referència. Començam amb un metre.
1: Sí.
0: I jo vos diré una nova unitat de mesura i vosaltres m'haureu de dir si és més gran, més petita o no té res a veure relacionada amb l'anterior.
1: Molt bé.
2: Val, però existeixen aquestes unitats.
0: Aquestes mesures existeixen, val. No me les he inventat jo. No
3: diria... hem de dibuixar l'escala com es feien dibuixar l'escola per passar de metres a centímetres.
1: Hi havia el mil·límetre, sí. Decàmetre, no? També
3: sí,
1: era?
3: Mira, era mil·límetre, centímetre, sí. Decímetre, metre... decàmetre,
1: no.
3: Sí. Decàmetre i quilòmetre.
2: Sí. Home, jo trob, Xavi, que està bé fet examen sorpresa, però s'ha d'avisar un poc abans per dur la calculadora.
0: Sí,
2: però
0: sí. I tot, perdona, tot.
3: Home, per algo és un examen sorpresa, perquè no t'ho esperis.
1: Sí, no. Badum.
0: Jo te diria una cosa, t'ho he avisat a I7, però i encara estic xerrant i 9 i no em començat.
2: No duques compàs, no duques
1: coses.
2: No,
1: Jordi, se'n pot haver pensat anteriorment. Jo passa que... res si suspenem. O sigui,
3: mare meva, en Jordi té una pinta de que era el típic alumne...
2: Que suspenia matemàtiques.
3: Però...
1: havies posat deures. Jo els he fet. I tothom... Sí.
0: Nen, no te preocupis.
2: Ni confirm, ni... ni dir que no, vull dir, aquí se queda.
0: Ni com a part, ni com a part mai.
1: Bé,
0: com a taronja.
1: Bé, que vaig endarrere d'aquest examen.
0: Això, anirem encadenant mesures, una darrere salta fins a arribar a lo que seria el deliri, que és la nostra estació final. Perquè qui ha dit que mesurar coses no és divertit, endavant amb aquesta prova, que jo li he dit que entre poc i massa se mesura...
3: Passa.

0: Molt bé, endavant amb l'examen.
1: Endavant amb l'examen, val. Segons el que és un metre, no? Això tenim bastant clar.
2: Sí.
1: Un metre, al més o menys, això. Per ser gent que no me'l pot veure de casa teva, per fer que he fet una senyal, el que jo crec que és un metre.
0: Exacte.
1: Més o manco. Fantàstic. Crec que està bé, no?
0: Sí. Que està bastant bé.
2: No, crec que t'has passat un poc, però és igual, no passa res.
1: No passa res. Amem, començam amb el metro. I jo vos passaré en el nanosegon llum.
0: Nanosegon.
1: Que un nanosegon llum és més gran que un metre, és més petit que un metre, o que és una mesura que no té res a veure?
0: Molt més gran que un metre.
1: És més gran que un metre.
2: Jo crec que no té res a veure.
1: Tu creus que no té res a veure? I na Nora? Ui, s'està pensant molt, eh?
3: Estic pensant.
2: Lo de Capres s'ho ha sabut ràpid.
3: Jo crec que també és més gran que un metre.
1: Tu també creus que és més gran que un metre. I deu a dir que... Cap de volta no ha encertat. Amem, un nanosegon llum, et sa distància, que tal?
0: Ho hem dit, jo, clar, jo ho he dit ben segur.
1: Que recorça llum en un nanosegon, val? Segons he trobat, 29,98 centímetres aproximadament. Molt menys de lo que jo m'esperava. Jo també he dit... Sí, estàs tenint la regla de 3, no?
0: Sí, ara ho entenc, Xavi, perdó.
1: Molt bé.
2: Mem, és veritat que és nano.
1: És nano, és molt petit.
0: Ara. Sí, capità a posteriori.
2: No té res a veure, ja està.
1: Si heu d'aprendre una cosa d'aquesta lliçó és que la llum va ràpida, però no tant. Això és el que vol dir.
0: És el mític que quan el professor explica, és a dir, diu, ah, sí, perquè això...
1: Sí, Leona, s'explicació.
2: No confirmaré ni...
1: Avui, no sé si aprendrem res per encer de putació de Jordi i acabarem definitivament. Bé, estem, nanosegon llum, 29,98 centímetres. Passam a la línia. Línia, en francès. Que és una línia, una unitat usada en rellotgeria i fabricació de cintes.
3: Ara, profe, en Jordi m'està copiant.
1: Perdona,
3: m'he apuntat una cosa... M'he apuntat lo que recorre el nanosegon i m'ha copiat.
0: Jordi, ets repel·lent.
2: Però ha estat ella.
1: Mira, Jordi, menys un punt. Començam així, ja estic malament.
2: Per favor.
1: La pregunta és, una línia que s'usa en rellotgeria i fabricació de cintes és més gran que un nanosegon llum, més petit que un nanosegon llum, o no té res a veure?
2: Més petit.
0: Molt més petit que un nanosegon llum.
1: És més petit?
3: Més petit. Sí.
1: I doi, vinga, vols donc, un punt a cada
0: un. Molt bé!
2: Rellotgeria.
1: Molt bé, perquè exactament...
0: Sa cosa evident, clar, rellotgeria.
2: Però, si un nanosegon són 29 centímetres, sí. A rellotges no hi haurà una mesura.
0: Clar.
1: Podria ser un...
2: Aniré d'aquestes dues.
1: Perdó, una pregunta, una cosa, podria ser un rellotge de campanar. No, estaves comptant això, eh?
2: Sí.
1: A més, ara que m'han acabat recuperat l'hora...
0: És vera.
1: Efectivament, poden estar contents de saber que una línia és exactament 1,9... Bé, aproximadament. És exactament, aproximadament 1,93 mil·límetres.
2: Segur que estan molt contents.
1: És molt més petit. Se defineix com la dotzena part d'una polzada.
0: Molt bé.
1: Què vols semblar? Vos agrada?
3: Estic prenent nota.
1: Estic prenent nota.
0: Se'l part d'una... Jo és ben
1: vinga,
0: petit, sí.
1: Anem a recopilar. Un punt. Tots teniu un punt. Fantàstic. Bé, no, menys en Jordi, que li ha llevat un per la palent. Passam a la següent unitat. Milla sueca.
2: Més gran.
1: Se defineix per el seu nom, diria jo, i que és més gran que un lin, més petit que una lin, o no té res a veure.
0: És que jo té pinta de trampa, això.
2: És més gran.
1: Sí. En Jordi diu el més gran...
0: Una milla sueca jo també diré que és més gran.
1: Diràs que és més gran? T'atreveixes a tu mateix, eh? Tu dius, és que pinta de trampa, però més gran.
0: Una milla sueca.
1: Sí, d'acord. I na Nora, en què se queda?
3: No té res a veure.
1: No té res a veure. I he de dir que en aquesta vegada en Jordi i en Xavi l'han encertada. Anem, una milla sueca són 10 quilòmetres. Vull dir, la diferència, crec jo, que és bastant palpable. Bé, és una milla que a mi m'ha agradat molt, perquè a més és una mesura que ha anat evolucionant amb el temps, val? S'usava a Noruega, per Suècia, Finlàndia també. Bé, la mesura de milla escandinava.
0: Molt bé.
1: I se va estandarditzar a 10 quilòmetres una vegada que van decidir, mira, 10, no sé quanta, no molt va bé. Anem a posar-ho tot igual. Següent mesura, cord, que et s'acorda. Què creus? Que és més gran que una milla sueca, més petit que una milla sueca, o no té res a veure?
2: Més petit.
3: Jo no ho entenc. Una corda.
1: Un cord. En anglès, un cord. La traducció és corda.
3: Però per què s'amplia aquesta mesura?
1: Que vols que te digui la resposta?
3: No, és més petit.
1: És més petit, tu dius?
0: Perdona, que ara m'he produït.
1: Un acord?
0: No, és més gran que una milla sueca, és més petit que una milla sueca.
1: És més petit?
0: Sí.
1: Anant dos per més petit?
3: Jo tornaré a dir que no té res a veure perquè no ho entenc.
1: Tu tornes a dir que no té res a veure i en aquest cas, qui s'endú es puntes... Na Nora!
3: Ei!
1: Per què? Perquè és una mesura no és de distància, sinó que és de volum. A què equival? Equival a la quantitat de fusta ben col·locadeta i gordadeta que fa 128 peus al quadrat. Me podeu explicar exactament què és? És un estàndard de la banda de llenya. Val? I a més, a determinat lloc està fins i tot definit per llei. Tu pots comprar un cort i t'han de donar un cort. No te poden dir, sí, no, a ca meva és cort, ho feim així. No s'ho pot fer.
0: Wow. Ara hi ha una unitat de mesura.
1: Sí, i si xerrant d'unitats, passem a veure què és un Royal Albert Hall. És més gran o més petit, com ho dic, o no té res a veure?
3: No té res a veure.
0: A més, això de Royal vol dir que deu ser com una...
1: Sí?
2: Més...
0: No, clar, és a dir, Hall és com una recepció, no?
1: Sí?
0: La recepció reial d'en Albert.
2: Més gran.
1: És una mesura de guapo, vols dir, no?
2: Més gran.
1: Tu dius que és més gran, no?
3: No.
1: Més gran, Jordi, de Nora?
3: Jo dic que no té res a veure.
1: No té res a veure.
0: És possible que l'hagi inventat, o no? Existeix?
1: No, existeixen.
0: Ah, existeixen.
1: Com a mínim, qualcú l'ha escrit a qualsevol.
0: Tu què has dit, Jordi?
2: Més gran.
0: Jo diria més petit, per diferenciar-me.
1: I ja he de dir que qui s'endú la palma és... en Jordi!
0: Molt bé, Jordi.
1: És més gran concordant, dic, per un senzill motiu, perquè el Royal Albert Hall és un teatre.
0: És un teatre?
1: Clar, és el que mesura...
3: Llavors?
1: És la mesura d'aquest volum que fa entre 85.000 i 99.000 metres cúbics. Clar, això ho utilitzen en el Regne Unit, com aquí utilitzam un Santiago Bernabéu, ells utilitzen amb més elegància, utilitzen un teatre, i allà,
0: que
1: i aquí, com nosaltres tenim dues, un Santiago Bernabéu, són dues dimensions, allà són tres.
0: Ah, que bé, està molt ben
1: sempre
0: pensat.
1: Més que nosaltres, eh?
0: Sí.
1: Han de ser així. Passem, següent distància, un siriòmetre, que és més gran que un Albert Hall, més petit que un Albert Hall, o no té res a veure?
2: No té res a veure.
3: Jo aniré en sa majoria.
1: No té res a veure. I he de dir que aquesta vegada tots tres l'heu encertat. No se val aprofitar-se que m'he colat i he dit, la següent mesura de distància és el siriòmetre. Però no vos diré que és el siriòmetre, val? Passarem directament a Sant Lluny. Què creus? Que un any llum és més que un siriòmetre, més petit que un siriòmetre, o no té res a veure? I després vos les explicaré totes dues.
2: Però no sabem el siriòmetre...
1: Aquí heu d'utilitzar les vostres dots ninja de mesures.
0: Però si siriòmetre no té res a veure...
1: Sí?
0: Que és l'Albert Hall, que sí, que efectivament és una unitat de mesura.
1: Sí, és una unitat de mesura de distància.
0: Un any llum.
3: És distància.
2: Home, supos que és més petit. Un siriòmetre és més petit que un any llum.
1: Un siriòmetre és més petit que un any llum, diu en Jordi.
3: Jo dic que és més gran.
1: Tu dius que és més gran?
3: Ni idea.
1: Na Nora i en Xavi diu?
0: Espera.
1: Vinga.
0: Més petit.
1: Perdó, perquè dues les orelles...
0: No, ara m'he perdut.
1: Perquè dues cascos de sardella polar, que si no veurien com li surt el fum de les orelles.
0: Més petit.
1: I he de dir que un any llum és més petit que un siriòmetre. Que ja no me'n recordo qui havia dit més petit, perdó.
2: En Xavi.
0: No, t'havies dit més.
2: Jo no he dit més gran. Aquí, vinga.
1: Perquè un any llum, tot i que digui un any, és una mesura de distància. És la velocitat que recorda la llum en un any.
0: Sí,
1: i un siriòmetre és la distància que hi ha de la Terra a l'estrella Siri.
0: Ah,
1: que això era una mesura que s'utilitzava amb les distàncies estel·lars. El que passa és que varen deixar d'usar i varen dir, utilitzarem Sparsec, val, que no sé si sabeu quina, jo aquí ja no l'he estudiat, no. Sparsec és un altre, no entra en aquest joc, però varen dir, escolta, Sparsec, per començar té un nom més guai, i per acabar té un nom més guai, molts el quedam.
0: Entesos?
1: Perquè un siròmetre, jo crec que no té carisma.
0: No.
1: Però te diuen, perdona, he recorregut un Parsec, i diuen, no, perdona, Skywalker. Seguim amb el nostre concurs estrany. Una milla llum, que creus que és més gran que un any llum, més petita que un any llum, o no té res a veure?
2: M'explotaràs cap, eh? Estic aquí. Una milla llum...
0: No té res a veure.
2: Més petita.
1: Una milla llum, més petita, no té res a veure. Nora?
3: És que no tinc ni idea, tio, ja soc de lletres. A veure...
1: Aquesta se pot saber jo crec que pensant un poquet, i la gent que m'ho estigui escoltant, també, que pensi.
3: Més petit.
1: Més petit, i ja he de dir que aquí en Xavi és qui l'ha encertada, perquè anem a utilitzar la regla de 3. Si un any llum és una mesura de distància, una milla llum, que és una mesura de temps.
3: cri, cri, clar, cri, cri.
0: Si diuen... Aguantes, o clar. Torna a dir, mira, un any llum...
2: Un any llum. No, vull que vol torni a dir.
0: Però no passa res, ja vol dir, perquè ho sapigueu.
3: Està fent mansplaining,
0: tio. Si qualque dia m'ho torna a demanar, tranquil. Ell no m'obre el telèfon a Xavi, com era això? Sí. No, però ja ho vol explicar, eh? Ja està.
1: Sí, sí, sí. Clar, si
0: un any... El que vols veus?
1: Un any, que els veig molt peix.
0: Era fàcil,
2: aquesta. Xavi, Pou, els punts que se't lleven per repel·lent, papers que són...
0: Jo me n'estic guanyant.
3: Pot posar qualcun en Xavi, oh?
0: Què dius? Xavi, m'encanta aquesta classe, vull dir. És superinteressant. On vas fer doctorat?
1: És la Universitat de Hansford.
0: Ah, és molt bona
1: aquesta. S'ha acusat aquí de fer mansplaining a la persona que ha respost correctament a una persona que no l'havia encertat.
0: Gràcies,
1: perdó,
0: Xavi.
1: Que ha utilitzat la lògica. Gràcies. Així molt bé. Així
0: molt bé, gràcies. Ho entès?
1: Sí?
0: Sí, perfecte.
3: Dios, t'estic
1: aquí. Vinga.
0: Molt bé.
1: Bueno, anem més enllà. Encara un Jiffy que és més gran que una milla... Bé, perdó, vol dir una milla llum es equival a 5 microsegons, val? Que són 0,000005 segons. Val? I en comparació amb això, què és un Jiffy? Un Jiffy és més gran que una milla llum, més petit que una milla llum, o no té res a veure?
2: Se deia, és un Pokémon.
1: És un Pokémon.
2: El Jiffy.
3: A mi me sona galleta, tio. Me sona xutxeria. Jo, és que, jo ja no ho sé, no té res a veure, no ho sé.
1: No té res a veure?
2: És més petit.
1: És més petit?
2: Perquè el llum és molta cosa, clar.
1: I tu, Xavi?
0: No ho sé. És més petit, és més petit.
1: És més petit. Qui ha dit més gran aquí? Perquè...
2: Cap persona.
1: La resposta és que un Jiffy és més gran que una milla llum. Equival a 0,01 segons, exactament. És la mesura informàtica que suposa el temps entre dos pols de rellotge intern d'un ordenador. O sigui, tinc que estar un ordenador fent una cosa, pum! Això és un Jiffy. 0,01 segons.
3: Si cap informàtic o cap físic o químic està escoltant això, deu tenir les mans en el cap. Quina gent li deixen fer feina a la ràdio?
1: Efectivament. I anem a comparar-ho amb un segon hexadecimal. Preguntes, més gran que un Jiffy, és més petit que un Jiffy, o no t'ha de veure?
2: És més gran que un Jiffy.
1: És més gran que un Jiffy?
3: Jo dic que és més petit.
1: Més petit? I en Xavi diu...
0: És més gran, més gran.
1: És més gran, idò. I la dupla Xavi Jordi està funcionant molt bé.
0: A veure, Nora, sí, un Jiffy.
3: Xavi, jo suspenia mates.
0: Va, mem, un Jiffy.
1: Un Jiffy?
0: És sí? Això, un segon hexadecimal, sí? Com és natural i evident, serà més gros.
1: I això per què?
0: Ho estàs entenent o no?
3: No, no ho estic entenent.
1: Perdó, ara sí que en Xavi...
0: És una prova, és una
1: prova. Ara sí que en Xavi se n'endú menys un punt.
0: Igual, copiaré.
1: Anava molt bé, s'estava fent l'estudiant que aplicava la lògica, però aquí ja ha estat.
0: És una prova.
1: No tinc cap tipus
0: de motiu. Bé, m'està posant nerviós aquest joc.
1: Vinga, passam a la següent. 4. Més gran que un segon hexadecimal, més petit o no té res a veure?
2: Un 4 no té res a veure.
3: Un 4 és un cotxe.
2: Exacte. No té res a veure. Un 4 és el que agafen per anar, per no ser prou bon.
3: Per les dunes.
2: Per les dunes. Au.
1: Vinga, aquesta és la vostra resposta. Vinga, què diu en Xavi ràpidament?
0: Uf.
1: Anem acabant amb això, Xavi.
0: Bé, jo m'he de diferenciar. Més gran.
1: Vinga, he de dir que el combo Jordi Nora ha encertat perquè... M'agrada perquè, amb perdonament equivocat, heu arribat on toca. Un 4 és una mesura...
2: Això ha resumit la meva vida, en general. Vinga.
1: Un 4 és una mesura d'energia i perquè sapigueu, si voleu utilitzar algun dia que és un 4, s'usa per quantitats enormes d'energia per expressar-ho amb unitats comprensibles. És el consum d'energia al món en un any, aproximadament, que són 404 el 2004.
2: Mm-hmm. Molt bé.
1: I si vos demana algun dia quanta energia se va consumir al món 2004, vol tot dir?
2: Sí, diré 404.
1: 404, s'arregla una mnemotècnica.
0: Xavi, no m'ho ha escrit ningú aquesta setmana?
1: Ah?
0: No m'ho ha escrit ningú?
1: Sí, m'ho ha escrit un atlot, i jo, si vols sembla bé, el que farem és que llegirem la seva carta.
0: Sí.
1: Vols sembla bé?
0: Sí, genial. Sí.
1: No
0: jo ja no sé
1: no
0: ni on som.
1: Moment que l'hem de trobar.
3: Jo tinc el cervell com a espès, com si m'haguessin remenat el cap i m'hagués fet papilla dins el cap.
0: Això era tant de mòbil.
3: Això és... No. Sí. Així és com acaba després de cada classe de matemàtiques.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí. Perdó. Sí, jo vos he promès que arribaríem en el deliri.
0: I
3: hem arribat,
1: eh? I vos diré una cosa, encara podríem haver arribat més enllà perquè hi havia una unitat que era la unitat de banana.
3: Sí, jo...
1: No vos dic més. Ho deixarem aquí.
0: I la setmana que ve per aventura hi tornarem.
1: I passarem a llegir la carta que mos hem enviat avui, si vos sembla bé. Què diu?
3: Hola, professor. Som en Pere de Puntiró i tenc 5 anys. I sé llegir, per lo vist. No sé encara què vull ser. Mentre els meus companys de classe ja tenen els seus actius de criptos afiançats i una carrera de broker més o menys encaminada, jo no he trobat encara el meu camí. Vull estar per damunt de la resta, però ser proper, aconseguir més que ningú, però mantenir-me humil.

0: Estimat Pere de Puntira, qualsevol diria, qualsevol te diria tu, que no se pot tenir tot en aquesta vida, però jo crec que com els gestents se toquen, el que demanes és perfectament possible. El que t'ensenyaria un decent normal seria convertir-te en el que vols ser jo, el que crec que t'he d'ensenyar és aparentar-ho. Com sempre, caminar amb espatlles de gegants i veurem que ha dit gent més intel·ligent que tots nosaltres, segurament junts. Com, per exemple, Edith Head, dissenyadora, que va dir...
1: Pots tenir tot el que vulguis a la vida si et vesteixes per això.
0: I jo diré que de vegades he anat a feines amb la camiseta de dormir i mai m'han deixat fer la cesta. La qual crec que va en contradicció amb el que deia aquesta bona senyora. No ho sé si algú altre li ha funcionat o és que estava fent alguna cosa malament. Pentura m'ha deixat alguna cosa de l'uniforme oficial de la cesta. Mm-hmm. Una altra frase de Cesare Pavese, d'escriptor, que va deixar escrita una de les seves obres.
1: S'han de pagar tots els luxes, tot es luxa, començant per estar al món.
0: I a mi m'agrada aquesta frase perquè uneix també els dos extrems. O sigui, els que estiguin contents amb això de tot es luxe començat amb, per estar al món, els que estiguin contents amb la situació actual diran que hi avaliaràs més. I els que estiguin, i els que no estiguin contents amb la situació actual diran que hi avaliaràs més també. Una altra frase, Carolina Herrera, que deia...
1: L'elegància no està definida únicament per la roba que fas servir. Està en com et mous, com parles allò que llegeixes.
0: I he de dir que jo anava a respondre aquesta frase. Vos he de dir ser sincer i m'he donat que el primer que he escrit són les paraules pues mira, i ho he deixat estar. Aquí ja m'he donat que ho he deixat estar. Per això, avui seran de lux, però seran quotidians, val? Avui mos endinsam a un món estrany, que és el món de ses mesures. No.
2: Dels luxes
0: pop.
2: Del luxe pop.

0: Quina cançó més guapa, Xavi Pou.
1: Quina cançó més guapa per il·lustrar de lo que xerrem ara. No sé si ho sabeu, però les marques de luxe ja no volen ser inaccessibles. Les marques de luxe ara volen ser properes. Volen ser les teves col·legis, fins i tot diria.
2: Molt bé.
1: Per això s'han llançat a fer una sèrie de col·leccions inspirades en objectes del dia a dia i per resultar properes, mantenint una miqueta aquest estatus social.
0: Sí.
1: Val? I això són els objectes dels que xerrem avui, com per exemple Necessaire Popcorn. D'una marca, a la que no li diré el nom, per no fer publicitat, però per substituir-ho li diré Buis Luiton. Que no, imagino que no vos imaginareu quina és per lo bé que ho he edificat. Què ha fet? Que aquesta marca Buis Luiton va fer un necessaire en forma de bossa de crispetes. Però no de crispetes d'aquestes que te'n vas en el cine i te diuen edició de luxe amb un cub metàl·lic, de pel·lícula que estàs veient. Varen fer una bossa d'aquestes de s'esposar en els microones, val? Bossa de posar en els microones de luxe. Jing i Yang, el que veig jo, és una miqueta Alfa i Omega, val? Sashimi i sobrassada, val? Taylor Swift i el Casta. Agafa aquest dos, per si voleu tenir un necessaire en la forma d'una bossa de crispetes, endavant voltes. Té la inscripció Popcorn Lovers, perquè si no fos per això, ja t'he dit jo que el concepte no s'acabaria d'entendre, perquè és una bossa marró, aixafada, i dius, val, com a necessaire, és una miqueta lletget, però li poses popcorn davant, crispetes, i clar, te queda, que és un joc intel·lectual de... Això és un objecte quotidià per a de luxe. Li sabríeu posar un preu en això?
2: Home, si és un Buis Luiton...
1: Sí?
2: Jo... 500 euros.
1: 500 euros.
3: Què dius?
1: Jo te diré que això se'n va més enllà, perquè un necessaire popcorn són 1.110 euros.
0: És un necessaire, eh?
1: Sí, és un necessaire, perquè hi posis les teves coses. He de dir que també m'ha semblat que tenia una miqueta les mides justetes, eh? Segons he mirat, crec que hi havia d'espai recte, però l'havies de torçar una miqueta. Això que no hi acaba d'entendre. Diu, esta elegante i original pieza de col·leccionista és un guinyo a la cultura pop, que si ho has d'explicar, ja malament anar. Lo que me fa més dubtes encara és 1.110 euros. De on surten aquests 10 euros, concretament?
0: Ho van calcular.
2: De raspall.
1: Sí, van calcular i han dit, no, 1.100 no, 1.100... 10.
2: S'ho comprarà i qualcú dirà. Sí, mi primer és Weasley.
1: Sí, possible. Jo crec que...
0: Weasley.
1: Sí, o s'etiqueta, diria que és això.
0: Clar.
1: Bé, anem a passar a un altre luxe pop.

0: Què tenim per aquí, Xavi Pou?
1: Què tenim? Botsant aquesta cançó d'una pel·lícula?
2: Sí.
1: Mm-hmm. Sí, quina?
2: De Shrek.
1: Molt bé, Nora. És que està...
0: I a més diu Shrek, ho diu bé.
1: I ho diu fantàstic, ho diu fantàstic. Tal com Arda Hoy diria de donar-li gravar. És Shrek, saps?
2: Shrek.
0: Aquesta és teva?
1: Aquest, sí, però aquest xiste és dels 2006, diria jo. Bueno, l'he agafat de ses golfes, que el tenia ple de pols, l'he duit cap aquí i he dit, mira, li donarem una miqueta de sortida.
0: Qualque dia m'encantaria, Xavi Pou, que duguis una secció dels teus primers acudits.
1: Els meus primers acudits. Si voleu, un dia vos puc dir el meu primer monòleg. El que passa és que, clar, és una cosa que dic jo.
0: Com?
1: No hi hauria rèpliques, vos quedaríeu voltes callats i segurament vos
3: adormiríeu,
1: dic jo.
0: Bé, però com... No importa la secció sencera, però un trosset.
1: Un trosset. Vinga, un dia te'l duré, un trosset. Per ara xerrem de Shrek, la millor cançó de la millor pel·lícula de Shrek, diria jo. Un Shrek d'una marca que no diré, però li direm Kasbararovski.
0: Mm-hmm.
1: Val? És un Shrek de vidre. Un Shrek de vidre, fan de Shrek. Si no vareu poder anar a Shrek Fest, que em varen xerrar una vegada aquí a Wisconsin, mentre se feia, perquè recordem, se feia un Shrek Fest fins a l'any 2023, teniu l'oportunitat de ser el més fan, dels més fan, dels més fan de Shrek. Val? És una figura de vidre, ser de coneguda marca, que no direm quina és, té una cara, com si la botella de vi hagués decidit que ja te toca s'abstemi, sent així, i un cos com si hagués sortit de la PlayStation 1, val? No és excessivament polit, el que seria... Hi ha polígons, val? Tampoc te diu la descripció. Lleva a tu hogar un toque del pantano y regala esta figura a un fan de Shrek que ame la aventura y la imaginación. Que també diu de vora, no és un juguete, que dius, home, amem. Amar l'aventura i la imaginació versus això no és una jugueta, jo crec que no acaba de quadrar.
0: No.
1: M'agrada perquè, a més, Nesdec du sa marca tatuada així com una miqueta per darrere en el cul, en el vidre, que, vull dir, que no se digui que un ogre no pot ser una miqueta slati, val? Que per la gent que no entengui el que vol dir slati, jo no ho diré, que li demanin segurament en el seu net i que se quedin amb el pol de punta. Comentari que m'han dit. Ja que és, almenys, és una horterada tenir un vidre d'aquesta marca, que sigui això, com a mínim. A mi m'ha agradat. Això m'han dit...
3: Agradat.
1: M'ha agradat el comentari que m'han dit. Una persona que trobava que era una horterada i ha dit, pues mira, si fos un Shrek, ja me'l compraria. Aquí cada un amb els seus gustos. Preu. Vos voleu aventurar a dir quant costa això?
3: Les figuretes valen dos verets.
2: 3.000 euros.
1: 3.000 euros. Ui, aquesta vegada fem una miqueta llarg. Són 650 euros.
3: Segueixen molt.
1: Segueixen molt, no són 3.000.
2: Sí, m'apareix una barbaritat.
1: Però si voleu, per més d'obvés, també tenen figures, fins i tot dels Vengadores, els Venjadors, plena de brillantats per 25.000 euros. O sigui, te surt a euros puntet de purpurina que tenen per 2.000.
2: Meu Déu.

0: Va, el darrer, Xavi Pou.
1: I el darrer, un... Pues he de dir que la marca Marc de Mas Guipet, que jo no crec que sapigueu aquesta marca perquè no la coneixia, la podria haver dit tal qual. Uh-huh. Aquesta marca se va llançar en el món superheroic a fer de llotges i va fer un de llotge a Spider-Man. Un de llotge xulíssim, o sigui, molt xulo. És transparent per la part de dins, tu pots veure els engranatges i tu vols... El que és canell per darrere, val? I té una imatge d'en Spider-Man que jo fins i tot diria que Espanya és l'experiència de lo guapo que és el rellotge, val? Un rellotge de Spider-Man de luxe, edició limitada, 250 unitats, que ja no te veureu, que ja estan venudes, preu aproximat, voleu saber una miqueta quant?
0: Sí.
1: 208.000 euros.
0: Ah, déu-n'hi-do. 208.000.
1: 208.000 euros.
0: Anava a dir una casa, però sí. Ja poques en trobes en aquest
1: ja
0: preu.
1: Poques, sí, una porqueria.
2: Bé, per nord, per
3: delícia. Un
0: parqui. Sí, home, però el seu és viure aquí.
1: I a més, n'hi havia un d'aquests rellotges d'edició limitada, entre les limitades amb un Spider-Man de color negre que s'ha venut per 6,2 milions de dòlars a Dubai.
2: Déu meu.
1: I jo n'he trobat una web de segona mà, 24 de llotges d'aquests que ja se venen de segona mà, mare un d'ells sense estrenar.
0: I de Xavi Pou no queda res més que fer-te aquest aplaudiment. Moltíssimes gràcies per haver-nos il·lustrat una setmana més, d'aquella manera, però mos has il·lustrat.
1: Però quan fa un quad?
0: Un quad?
1: Una milla nàutica?
0: No, perquè no tenia res a veure.
2: No, un quad, el 2004, van ser 400 quads.
1: Jordi, has guanyat.
0: Bé, bé. Xavi Pou, moltes gràcies, molt bé, la setmana que ve. I nosaltres ara tornem en plana internacional.
4: Xiu, xiu.
5: Plana internacional.
0: Un candidat disfressat de guerrer especial ha aconseguit gairebé 10.000 vots a les eleccions de Clacton, al Regne Unit.
2: Es tracta del comte Bimface, un candidat que du una capa grisa i un casc en forma de poal de fems. Aquesta vegada s'ha presentat a Clacton, on ha aconseguit el seu millor resultat fins ara amb un 26,9% dels vots.
3: I això de presentar-se a unes eleccions no és prou per a Bimface. Ja s'havia enfrontat a tres primers ministres britànics i fins i tot a un candidat que després acabaria convertint-se en primer ministre.
2: Després d'aquests bons resultats, només li falta una cosa, presentar-se a Eurovisió i fer un xiquili 4.
6: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícula.
0: Més notícies. A Bèlgica, un grup d'obrers ha fet una troballa que tots voldrien fer qualque dia. Han trobat un tresor amagat dins un edifici amb monedes i, valorat en 9 milions d'euros.
2: El descobriment ha estat durant unes hores de reforma a la localitat de Dendermonde. L'or estava dins un cofre ocult darrere les parets del soterrani de l'edifici.
3: Els treballadors varen avisar immediatament la policia i ara l'or està sota custòdia policial. La fiscalia investiga d'on surt, de quina època és i, sobretot, quin és el propietari. De moment, no saben ni tan sols si el seu origen és legal.
2: Els pirates han passat segles cercant tresors amagats i resulta que només necessitaven fer una reformeta.
7: Que me la robin. Jo no vull fer feina, vull viure descuento.
0: Continuem en plana internacional. Molenant viatjant fins a Portland, dels Estats Units, on dues cabres han pujat a un autobús.
2: Les dues cabres es varen acostar a l'autobús quan va obrir les portes i, sense dubtar-ho gaire, varen pujar com si fossin dues passatgeres més. El conductor, però, es va adonar que hi havia qualque cosa que no li acabava d'encaixar.
3: Va tornar a obrir les portes i les dues cabres varen baixar ràpidament. Tot va quedar enregistrat per les càmeres de seguretat de l'autobús, incloses unes imatges aèries que mostren perfectament tota l'operació.
2: Tot indica que les cabres s'havien equivocat de línia.
0: I acabem una història que mos arriba d'Austràlia. Una família ha retornat a una biblioteca un llibre de 150 anys. Un llibre, i l'ha retornat, perdoneu, 150 anys després d'haver-lo tret en préstec. I la multa acumulada, calculada amb els valors actuals, rondaria els 118.000 euros.
2: El llibre sobre arquitectura de l'antiga Grècia havia estat tret de la biblioteca de Kiama, fundada l'any 1872. Durant tot aquest temps havia estat dins un antic baúl, amagat darrere una ximenea que feia dècades que estava tapiada. Una família el va trobar durant unes obres i va descobrir que conservava el segell de l'antiga biblioteca. Les normes de l'època establien que s'havia de tornar en un mes i que cada setmana de retard costava 3 penics.
3: La biblioteca no sap exactament qui el va agafar ni quan, però la família pensa que podria haver estat el besavi, que era arquitecte i havia treballat en la construcció del Parlament Britànic. L'Ajuntament, això sí, ha decidit perdonar els 18.000 euros de multa i ara el llibre quedarà a la biblioteca com a peça històrica, perquè després de 150 anys, millor no tornar-lo a deixar.
0: I de què vos pareix això?
2: És que jo crec que és el mal som de qualsevol lot petit que anava a cercar un llibres a la biblioteca i que li faltaven això.
0: Vos ha passat mai, això de tornar tard un llibre?
2: Home.
3: Sí, però sí. Dos dies, no. Jo sempre era de les que demanaven una extensió. Anava i de, ai, necessit 100 dies més.
0: I queda de ben, xxt. Com que la biblioteca no se pot xerrar.
3: Mare de Déu.
0: Ha estat bé o no?
3: Mare de Déu. No, ha estat horror.
2: Jo, jo vaig agafar de la biblioteca una pel·lícula, o sigui, fins a jo, perquè també deixaven pel·lícules, i no la vaig tornar i va passar com un any. I va ser cosa, va anar cada pic a més, clar, quan més tard manco vols tornar, i un dia ho vaig tornar. I m'ha mirat amb una cara de dir, què és això?
0: Jo vaig demanar, quan vaig a la universitat, vaig demanar un, bé, vaig demanar un préstec, un llibre de dret per una assignatura, i va començar un dia a fer-li apunts, en llapis, després per borrar-ho complicat, bé, total, que vaig anar a tornar, m'han dit que n'havia comprat un de nou.
2: És que no hi ha dret.
0: I ho vaig fer, i record que no era barat, aquell...
3: Home, és que... Lo que toca.
0: Bé, perdoneu. Exactament, molt bé, i de res. Ara una pausa i tornem amb més xiu-xiu. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me.
4: IB3 Ràdio és participació.
8: Calor.
9: Molts cars.
8: Gelats que se desfan massa ràpid.
10: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
9: Com les ganes de passar-ho bé.
8: I les converses que enganxen.
9: Les rialles.
8: La bona companyia.
10: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
11: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
12: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
13: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
12: Sí, sí, sí.
4: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: Ets ambidestre.
14: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: Xiu, xiu. Asseguts a la terrassa, mentre va ponent el sol, observant la gent com passa.

0: I el Parc de Naraveta de Porreres acollirà demà dissabte una trobada ben musical, amb els concerts de Figaflaues, Aerosol, Bonaventura i Pel de Gall, perdoneu, que cançó que ara sentim Paradís aquest directe. I per això saludam a Frank Pons, el frontman de Pel de Gall. Bon vespre.
1: Hola, bon vespre. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé, Frank. I tu què tal? Què tal l'estiu? Bé?
1: Molt bé, molt bé. Dalt de tot, l'estiu. Si no hagués estiu, malament.
0: Exactament. Ja sou per Mallorca o encara no?
1: No. Arribem demà matí, a primera hora, agafam el barco i res, el migdia serem per allà, ja.
0: Exactament. I quan tornes per aquí, Frank, és allò que més t'agrada fer? Tens qualque ritual, qualque lloc imprescindible?
1: Bueno, tenim sempre... És a dir, últimament tenim sempre la mateixa rutina, una mica. Venim al matí amb el barco, anem a fer check-in a l'hotel, dinam, anem a fer proves, descansam una miqueta i anem cap al concert, això és el que fem. I al matí, del sol demà, agafam el barco a primera hora i m'ho anem. Això és un poc la rutina que tenim ara últimament. Sí que abans fèiem una miqueta més de turisme, i això perquè veníem menys, però ara sí que es ve que venim bastant per Mallorca i bueno, venim per feina, diguem, ara, perquè per xerrar, clar, així un poquet.
2: És vera que ara veniu molt a Mallorca i ja molta gent vos haurà vist, però per aquella gent un pot despistada, que encara no ha vist Pel de Gall en concert, que se trobaran a Porreres?
1: Bueno, es trobaran un directe molt festiu, molt canyero, molt guitarrero, que és un poc el que és la nostra essència, no? I sobretot un concert molt, molt participatiu, amb la gent, on hi pugui cantar, saltar i ballar, i sobretot cridar, que és el que més ens agrada.
2: Jo no sé si encara vos emociona compartir escenari amb grups com Figaflaues, no? que ja tenen un recorregut molt, molt gros, o ja esteu més acostumats?
1: No, sempre és divertit i sempre és molt guai, saps? És a dir, ells estan en un moment... Bueno, és un grup top del panorama català i nosaltres sempre compartir escenari en grups com ells o com tant d'altres, sempre per nosaltres és un gran honor, i tant.
0: A qualque moment del concert que fareu demà a Porreres o tema o qualque part del directe, Frank, esperis especialment amb il·lusió cada vegada que pugeu a l'escenari?
1: Bueno, amb especial il·lusió sempre és el principi, no?, del concert, allò que encara tens aquells nervis així abans de sortir. I bueno, sí que és cert que hi ha un parell o tres de cançons que la gent sempre és com que més et espera, no? És a dir, com per exemple Paradís, la cançó que heu posat ara. Sí que és cert que no fèiem aquesta versió, heu posat una versió molt més tranquil·leta, que fèiem una miqueta més quan fèiem gires així per teatres i això, més durant la pandèmia.
0: Era una versió es directe... que mos agrada posar de tant en tant en aquest programa, perquè és un directe preciós, i vostres allà és públic, i veus tot, i pensar que per aventura tot podria passar una cosa semblant.
1: Demà. I tant. Va ser un directe... Aquesta cançó que ho posava va ser un directe molt especial per nosaltres, sobretot per l'època que es va fer, que va ser durant la pandèmia i tot, el teatre tenia aforament superlimitat, i van tenir que adaptar una miqueta... Mos van tenir que reinventar, no?, com molts altres grups, no? I van començar a agafar cançons nostres, ens van passar una miqueta més amb acústic i tal... Ara és una miqueta més tot el contrari, no? Sí que és cert que passam sempre per balades i tenim tres o quatre moments on el concert baixa una mica d'intensitat i mos posam una miqueta més romàntics, no?, o melancòlics, com li vulguis dir, però sí que és cert que el directe és molt més... bueno, això, molt més canyero, molt més mogut i, sobretot, Paradís, que normalment sol ser el colofó del nostre directe.
2: I bé, ara fa poc, 29 de maig, vareu treure No m'importa una merda. No sé si això es precedeix a un futur disc.
1: Sí, vam. No vull dir que facem un disc, perquè encara no ho tenim clar. Sí que és cert que nosaltres sempre anem fent feineta, no? I sempre anem fent cançons, i és a dir, diguem que la part creativa aquesta mai la deixem de banda, no? Mai se sap. Nosaltres sempre anem tinguent idees, sempre anem creant. De fet, tenim cosetes que ja estan preparades per un dia sortir. No sé molt bé quan, no sé si serà dins d'aquest any o tal, dins l'any que ve. I no sabem si serà en format disc o en format, bueno, singles o EP, ja ho veurem. Serà una sorpresa.
0: Bueno, el titular és de Frank Pons, el manco ara, és que Pel de Gall, tenim Pel de Gall encara per molta estona. Cosetes enfornades, comencen a sortir i, bueno, tenim moltes de ganes de veure-ho, de sentir-ho, perquè aquí, per exemple, teniu un fan, que és en Jordi, que no vos ha volgut dir, vos ho diré jo, i que demà vos vendrà a veure.
2: Home, jo demà no me'l perdré, jo, el concert. És que tots els gruts, és que és un molt bon cartell.
3: Sí.
2: D'aquests
3: sí.
2: Que poques vegades se veuen.
0: Recorden, demà es part de Nerabeta, de Porreres, Figaflaues, Aerosol, Bonaventura, Pal de Gall. Bueno, ara xerrem amb Frank Pons. I Frank, amen, perquè el Cuc encara per Ventura no tingui clar si venia o no demà, que li poden dir a aquesta persona, a aquest oient?
1: Que vengui, que s'ho passarà molt bé, que corri, perquè ja m'han dit que hi ha moltíssimes entrades venudes, és a dir, que estarà petadíssim, i res, que s'ho passarà molt bé, tant de principi fins al final. Nosaltres tocam més de tard, per tancar el concert, tocam a 1:30, si no m'equivoc. Vull dir que la gent vengui amb moltes ganes i que aguanti, perquè serà una nit intensa i llarga.
0: Molt bé, Frank, ara sentirem un puntet d'aquest No m'importa una merda. Esteu

0: Ara rebem per aquí, Fran, perquè en Jordi ballava, en Nora el seguia.
1: Una festa.
0: Sembla que han fet una coreografia per TikTok. Amén, Frank, molt bé, per acabar aquesta entrevista, m'agradaria molt que fessis qualque recomanació musical, perquè de tant en tant, en els artistes que convidam, els demanam una cançó de qualque artista o grup de les Balears. A qui t'agradaria recomanar-nos?
2: Pues, bueno, m'agradaria recomanar-vos un grup que jo m'agrada especialment, de Mallorca, que es diu Negre, i tenen una cançó que m'agrada molt, que és Gelat.
0: Molt bé, i de posant Gelat de Negre, aquest grup també amic del programa, Santa Mariés, el tornem a convidar d'aquí poc. Frank Pons, moltíssimes gràcies i molta sort per demà.
2: Moltes gràcies, mos veiem demà, una abraçada.
0: Que vagi bé, adéu. I soltres de terror. Molt bé, i de què vos sembla aquest cartell de demà, Porreres?
1: Jo crec que és un cartell per no perdre't so.
0: Exactament, exactament.
1: El que vosaltres dos fareu.
0: Sí.
1: Segurament, però bé, ja està, no m'ho volgut comentar.
3: A mi me fa un pot d'envejar ara que tinguis aquest concert demà, però bé, a menys si té qualcú que vulgui arrossegar.
0: Ai, bueno, segurament que sí. La qüestió és que nosaltres ara farem una pausa, perquè ara arribarà a la secció final de cada setmana, que és popularment conegut com a Happy Ending. I enguany, ai, enguany, avui, aquesta setmana, toca una persona molt, molt especial. Ho sabreu després d'aquesta pausa. Fins ara.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu, xiu!

0: I d'ací, quan cada darrer dia de la nostra setmana fem venir qualcú per saber què farà. Què farà avui, demà dissabte, diumenge... I realment el que fa és anar a la recerca de xiu-xius de la vida, de la gent. I la gran protagonista estel·lar, magnífica, inconfusible i enyorada ja és Nora Oliver. Nora, avui te feim aquest espai, no per res més, perquè simplement eres teu darrer dia de sorpresa. Com t'ho esperaves?
1: Me sent una superestrella, no m'ho esperava. No, no, gens.
2: A més, en Xavi dissimulava, de cridar-me en Carlos, sí, cridar-me
0: en Carlos.
2: Sí,
1: cridar-me en Carlos. Super ben dissimulat, oh?
0: Però bé, tenies el guió davant. En qualsevol cas, Nora, t'hem preparat una sèrie de coses. Ben, Jordi i jo, tots dos, a quatre mans.
2: Clar, com sabem que no t'agrada gens escoltar-te, que encara no estàs acostumada, han dit, i dona'm, fa que s'escolti. Però aquest darrer dia...
1: Ho has de dir.
0: Bé, i hem triat
2: dia toca, clar.
0: Una música de rodeo que posa en el sistema, que és aquesta. Què t'assembla?
1: Xula, m'agrada.
0: Molt bé, idò, bueno, Jordi.
2: Idò, primer, no podia faltar recuperar el primer dia que vas arribar aquí fa un mes. Més o manco, sí, un mes.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Hola, com anem?
3: Com estàu? Com ha estat Jordi Suárez?
2: Molt bé, tranquil.
3: Tranquil,
2: eh? Avui més tranquil que mai.
3: Estàs especialment tranquil perquè te sents avui una mica més recolzat del compte.
2: Així és. Això és el que volia dir.
3: És que avui tenim una nova incorporació d'estiu, xiu, xiu. Nora Oliver, benvinguda. Com estàs?
4: Hola, estic nerviosa, però estic molt contenta d'haver-me incorporat i que les meves nits d'estiu ara siguin de xiu-xiu.
0: Oh! Escolta,
2: entrada espectacular, eh?
4: Home, clar.
2: La duia pensada.
4: El programa s'ho mereix. No, ho vaig improvisar en el moment.
0: Increïble.
2: Increïble.
4: Encara que per esquí mentida.
2: Bé, estaves nerviosa, no sé si has complert expectatives.
4: Sí, totalment. Jo no me posa nerviosa estar xiu-xiu, a mi m'encanta.
0: Home, un poquet d'un puntet, perquè és important, les coses que molt importen,
4: sí,
0: a vegades
4: clar,
0: me posen un poc nerviosa.
4: Hi ha una mica de tensió, però bé, ara ja és com si estigués en el sofà de casa meva.
0: Bé, en Nora també ha estat, digues, Jordi, perdona.
2: Sí, no, en el sofà de casa seva, fent una cosa que repartir...
0: Consells de l'amor.
2: Repartir consells de l'amor, és la nostra consellera amorosa, no?
4: Te
2: consideres?
4: Sí, m'ho considero. I les meves amigues ja m'ho diuen que donen bons consells.
0: I no m'escoltar.
4: Per mi és red flag, això. Jo me sap greu. Jo, a partir d'un any i mig, dos, ja dic, vinga, si te tires un pet...
0: Per tant, anar-se'n de viatge...
5: Està bé.
4: No, per mi és una red flag. Sí, jo, si me trec els titos, ho faig quan estic tota sola en el banyo, per favor, saps? No l'he trepitjat molt, la biblioteca, però tenc una amiga que va lligar a la biblioteca. I tothom va escalar i, evidentment, tothom lliga.
6: Li demanes, ai, com se fa aquesta via, me pots ajudar?
3: Mira-lo, no sé com s'ho sap, eh?
4: Quina red flag, Xavi Oliver.
0: Deixeu-me fer.
4: O sigui, jo te diré, corre! No, i si el dia següent te va dir, ha estat un error, és que no te mereixes estar amb una persona que dubta d'estar amb tu, així que... Get out.
6: Exacte.
0: Molt bé, Nora. És molt bona consellera.
4: M'ha agradat molt aquest remix dels meus consells.
0: Aquest muntatge.
2: Un pot de tot.
0: Sí, jo m'agrada la si te treus... Què vas dir? Titos?
4: Titos.
0: Bé. Molt bé, també m'has dut la teva secció estel·lar, va ser el gabinet de Comitè de les Coses Quotidianes. Què passa?
4: Que mai encertes.
0: Fan de bromes, clar que sí. Comitè de les Coses Quotidianes, també, evidentment, t'han fet un recull.
4: Jo mai en la meva vida he provat un bollicao perquè estaven prohibits a canvi. Posava els entrepans en els radiadors, darrere els radiadors.
0: Sí, brutal.
4: Que quan tornes a les 7 del matí dius que me menjaria un bou.
2: Jo he de dir que jo no menjaràs.
4: On hi ha fils i agulles i botons, o sigui, no hi ha galletes. Jo crec que la principal norma aquí és que qui arriba primer s'ho queda. M'estic referint en el lloc bo de sofà, en aquell que pots estirar les cames sobre el comandament.
2: Clar.
4: Qui està assegut en el millor lloc de sofà és qui té el comandament. O sigui, no n'hi ha d'altre.
0: I d'Nora Oliver ja ha estat algunes de les seves intervencions,
2: sí,
0: Jordi.
2: Consells vitals, consells importants. Vitals. I també hem descobert una faceta de Nora, i és que també fa doblatge.
0: Ah, sí? És veritat.
2: És actriu de doblatge. De fet, fa en Xinxan.
0: En Xinxan.
2: Bastant, bastant curiós.
7: Uau, nevada.
0: Jo agafo, com diria ella, un cringe.
7: Uau, nevada.
2: Aquest àudio se'n pot quedar, ja.
0: Exactament, bueno, i tenim cap àudio més, Jordi?
2: Tenim un àudio més, que no podia faltar, d'una persona que no és aquí, però te vol... se vol despedir també, com hem fet en Xavi i jo, així que endavant.
8: Idò, ja ha arribat el darrer dia de Nanore. Quina pena. Això vol dir que jo ja torno ben aviat i que l'estiu ja va acabant, perquè realment Nanore, a xiu-xiu, ha estat estiu. Ha estat un sol de lota i un sol de professional. Tindrà un futur meravellós. Ella sempre diu que vol fer ràdio i ha estat tot un honor que xiu-xiu sigui de les seves primeres experiències i que realment crec, Nora, ja mos ho confirmaràs, que ho recordaràs per sempre, més que res per ser d'aquestes primeres experiències professionals que tot recordam. Nora, moltes gràcies per ser tu. Mai deixis de banda l'alegria. No t'oblidis d'això. I, per favor, torna. Aquí t'esperarem, igual que esperarem sempre l'estiu. Una ferrada a tots.
0: Nora, ràpidament, se'm acaba el temps. Torna. Ai, aquestes paraules.
4: Ai, és que m'emociona.
0: En els oients, en Inés.
4: Moltes gràcies a vosaltres, en el fantàstic equip que hi ha aquí darrere i a tota la gent que mos escolta cada vespre, i a mon pare, i a mon mare, i a la meva família, i a tothom. Vos estim.
0: Nora Oliver, moltíssimes gràcies. Hem arribat d'aquesta manera en el xiu-xiu número 452. Moltíssimes gràcies a la nostra cap, Inés Mateu, per la confiança. Jordi Suárez, Nora Oliver, per copilotar aquesta nau tan meravellosa que xiu-xiu. Dilluns torna Inés i jo per text de vacances. Moltes gràcies a vosaltres, oients, també, i com sempre, per ser-hi. Bon cap de setmana, bon dilluns, si escoltau la retransmissió, i sobretot, que estigueu molt i molt bé.
9: Dins una cova de mama aniria per estar tranquil i no veure truï ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Baixa l'ús dels doblers en efectiu a l'hora de pagar les tendes. Segons el Banc d'Espanya, la seva utilització ha davallat un 2% en un any, però tot i això encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors. El 2025, gairebé el 60% dels clients varen optar per comprar els establiments físics en metàl·lic, una xifra que per al president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, és una mica inferior a les Balears. Mora assegura que els pagaments en targeta repercuteixen, però, en els establiments i de retruc també en la butxaca dels ciutadans.
2: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
0: És dilluns, dia 17 d'agost. I en aquest dilluns també parlam d'habitatge. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més pisos i cases per damunt del milió d'euros.
3: Per davant només hi ha Màlaga i Madrid. Són dades del portal immobiliari Idealista. El president del Col·legi d'Agents Immobiliaris, José Miguel Artieda, però, adverteix que a les Illes una casa d'un milió d'euros ja no es considera de luxe.
4: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, que és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que poden parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
0: I 500 persones moren cada any a les Balears per mort de la resistència als antibiòtics.
3: Són sobretot pacients amb patologies de base com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. El cap del Servei de Microbiologia de Son Espases, Antoni Oliver, apunta a la prevenció i a les teràpies personalitzades com a estratègies per combatre la pandèmia.
5: Pues el evitar la transmissió de bacteris resistents, pues com usar los antibióticos lo mejor posible, y otra, contener la transmissió de las infecciones, pues aplicando medidas de contención, de, por ejemplo, aislamiento, para evitar que se transmitan a otros pacientes.
0: I nova desaparició d'una embarcació amb 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears.
3: L'organització Alarm Phone assegura que la barca va partir de les costes d'Algèria i que de moment no se'n té cap notícia. És la segona embarcació desapareguda en només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears.
0: I tot mentre la crisi migratòria Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dirigirà avui una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
3: I participaran alguns dels ministres del seu gabinet. Això passa després que d'haver 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta per demanar asil a Espanya. Asilo, asilo, asilo, asilo. I just quan

0: i els 38 graus, mentre que cap a les Pitiuses aquests giraran entre els 34 i els 36, mentre que el sector de Menorca avui no es preveu que superin els 35 graus. Pel que fa al cel, s'esperen estones de sol amb intervals de núvols alts i cap al capvespre es preveu que pugui créixer qualque núvol d'evolució. A l'interior de Mallorca, que si té empenta suficient, podria venir acompanyat de qualque ruixat local, però de caràcter dèbil. El vent bufarà en general fluix de component nord i girarà cap a component est cap al capvespre, amb una situació marítima marcada per la tranquil·litat, encara que amb alguns redols de maror cap al sud de les Pitiuses. Hores d'ara, la temperatura és de 24 graus a Mercadal, 24 també a Pollença, 22 a Binissalem i 23 a Sant Joan de Labritja, a Eivissa.
1: I en els esports, el nedador Hugo González és subcampió d'Europa. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia. El Mallorca ha aconseguit la plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París, amb un temps d'un minut, 54 dècimes i 44 centèsimes. Hugo va quedar tan sols dues dècimes de l'or, va signar un nou rècord d'Espanya i aconsegueix també la que és la sisena millor marca de tots els temps en la modalitat. A més, és la vuitena medalla de la seva carrera, la quarta a un campionat europeu. I en futbol, el Mallorca va encetar la Lliga sumant 3 punts després de guanyar el Valladolid per 2-0 amb gols de Pablo Torre i Antonio Raillo. Els vermells faran feina aquesta setmana per preparar el partit de la segona jornada, el del pròxim dilluns, el primer a domicili contra el Granada.
1: Són ara les 7 i 5 minuts del matí amb Víctor Hernández al control tècnic, en Cristina Bausans, Sant López i Lluís Hernández. Comença.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: L'ús dels doblers en efectiu va de davallada. Les darreres dades del Banc d'Espanya indiquen que el pagament en metàl·lic als establiments físics s'ha reduït un 2% en un any, però tot i això és el mètode més utilitzat entre els consumidors. Perquè vos en faceu una idea, el 2025, l'any passat, el 57% dels clients varen optar per fer les compres al comptat, el 27% amb targeta i el 15% amb dispositius mòbils, que ha assumit aquest 2% que ha perdut l'efectiu. Ara bé, el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, la PIMEM, indica que a les Balears el percentatge de pagaments en líquid es pot situar per davall del 50%.
4: Jordi Mora observa com aquesta tendència es compleix i la targeta de crèdit, el mòbil i el Bizum guanyen el terreny. Una realitat que, assegura el president de la PIMEM, afecta de manera directa els comerços i establiments, especialment els més petits, que no tenen tanta capacitat de negociació amb l'entitat bancària. Escoltam Mora i el president de l'Associació de Consumidors i Usuaris Consubal, Alfonso Rodríguez.
5: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
6: Sí, hay comercios que tienen un letrerito en la puerta que dice que no admitimos tarjetas de crédito. A la gran mayoría de los comercios les supone una pequeña comisión, pero la obligación real y normativa es la de aceptar efectivo.
4: Mora apunta que el Bizum, que té uns costos més baixos, podria ser una alternativa.
5: Féssim servir més el Bizum i menys aquestes targetes, doncs aquestes comissions bancàries també haurien de repercutir-se en el comerç, en el restaurant o en l'establiment, i per tant, doncs, jo crec que amb menys comissions bancàries també, doncs, això també es veuria reflectit positivament en el preu final que té el client.
4: El mètode de pagament, però, té més a veure amb l'edat del client que no amb l'establiment.
6: La diferència, bueno, radica, pues, como decía, en las personas mayores que controlan de esta forma mejor sus gastos y en la mayoría de la gente joven, pues, por pura comodidad.
4: De fet, el Banc d'Espanya calcula que el 39% dels joves d'entre 18 i 24 anys fan les compres amb dispositius mòbils, el 28% amb targeta i el 32% en efectiu, mentre que dels majors de 65 anys, el 79% paguen en metàl·lic, el 19% en targeta i només un 2% a través de dispositius mòbils. També hi ha diferències en funció a la formació. Com menys formació acadèmica tenen, més utilitzen l'efectiu.
1: Aquestes són les xifres, però per conèixer quina és la realitat dels comerços i establiments, han parlat amb treballadors de negocis ben diferents. Una farmàcia, una benzinera i una botiga de plaques de matrícula on també fan fotocòpies. La tendència en els darrers anys, ens expliquen, és el pagament en targeta.
7: Ha canviat en els darrers anys i ara, més o menys, quasi tothom paga en targeta. Fins i tot demanen si poden fer Bizum.
8: És que la gent, depenent de l'import, com a que li sap greu haver de pagar en targeta i miren amb de tenir un pot d'efectiu, però sí que la realitat és que la gent cada vegada paga menys amb efectiu. Quan són petites sí que et diuen ai, és que amb això és que és molt poc, és que me sap greu haver de pagar en

0: targeta... I ho acaben pagant amb targeta igual, però mentre li sap greu.
1: N'hi ha, però, que exigeixen una quantitat mínima de compra per poder pagar amb targeta.
2: Un 60% és amb targeta. L'únic que nosaltres tenim com un mínim, perquè és vera que fem fotocopis i una fotocòpia pot costar 30 cèntims i te demanen pagar 30 cèntims. Per això vàrem posar un mínim, però crec que per llei no se pot, sinó que si tu tens datàfon i targeta, tens que cobrar-ho a tot el moment, o sigui, en la quantitat que sigui.
1: Set i nou minuts del matí. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més habitatges per damunt del milió d'euros. Per davant només hi ha Màlaga i Madrid, segons les xifres del portal immobiliari Idealista. Ara bé, els experts adverteixen que les Illes, a causa de l'augment generalitzat dels preus, una casa d'un milió d'euros ja no es considera un habitatge de luxe.
3: Els experts consideraven de luxe una casa d'un milió d'euros i de superluxe una de tres. Però la regla que impera l'àmbit nacional a les Balears ja l'han superat. Així ho explica José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària a les Illes.
4: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
3: És un mercat vedat als residents i que mira principalment els estrangers de tot el món d'alt poder adquisitiu.
4: Alemans, suecs, suïssos, sí, i ara ja pues, també estatsunidens, mexicans, dubaitis, que també estan mirant coses per aquí.
3: Això sí, els alts preus que estan disposats a pagar fa que siguin molt exigents i que ho vulguin tot perfecte.
4: Miren molt el material, miren molt la construcció, miren molt els habitacles, que siguin molt especials, pallosos. Això es mira molt, eh? La contaminació acústica, igual que la visual, i després ja superluxe pues, s'escapa de qualsevol cosa. Podem parlar d'heliopuertos, piscina que són olímpiques...
3: El darrer informe publicat per Idealista afirma que les Balears tenen el 17% dels habitatges de luxe d'Espanya i el 28% dels de superluxe.
1: I continuem parlant de turisme. Els conductors d'autobusos que circulen per la carretera de Sa Calobre a Mallorca lamenten els embossos que s'hi produeixen cada dia. Diuen que, tot i que hi ha panells informatius que informen que l'aparcament està ple, centenars de cotxes intenten encara accedir igualment.
3: Demanen mesures com posar una barrera a l'inici de la carretera per no deixar passar més vehicles quan l'aforament està complet. S'arriben a produir embossos de fins a 3 a 4 hores. Així ho expliquen també els comerciants de Sa Calobre que viuen aquesta situació cada dia.
5: Sí. Va bastant amb bossos perquè, clar, què passa? Que els autocars, quan volen baixar, clar, una imalada de cotxes, cotxes a vegades no volen... La municipal a vegades diuen, aturau-vos aquí, aneu a una excursió, no hi volen anar, i baixen, vingui, no deixen passar els autocars.
6: Depèn de horario, però horario así de pico es un horario que, digamos, das 12 a 3 hores de la tarde, ahí...
3: Més enllà d'això, els comerciants de Sa Calobre asseguren que la temporada està sent molt bona per ells per la gran afluència de turistes.
1: I l'ocupació dels hotels d'una altra zona de Peguera, a Calvià, frega aquest dia el 90%. Els hotelers de la zona preveuen que aquest percentatge es mantengui fins a final de mes i el mes de setembre fan comptes passar al 80%. El mercat alemany és majoritari en aquest nucli.
3: Unes xifres que permetran als negocis remuntar una temporada fluixa pel que fa a beneficis. Els comerciants i hotelers d'aquesta localitat calvianera asseguren que els dos primers mesos de la temporada han estat més magres que els de l'any passat, sobretot perquè fa no res han finalitzat les obres de la primera fase de la reforma del bulevard de Peguera. Paula Mayol és subdirectora al Morgans Hotel.
7: Està sent molt positiva. Juny i juliol van tancar amb els mateixos percentatges d'ocupació de l'any passat, però ara veure que en revenue hem tancat amb més facturació. Agost anant per el 92% d'ocupació i setembre anant per el 83%, més o menys, i crec que el tancarem damunt del 90%.
3: Els negocis d'oferta complementària, sobretot els ubicats al Boulevard, confirmen que s'han vist condicionats per les obres. Diego Ganim fa feina al supermercat Tora Beach Peguera i Carmen Alfaro és resident a la zona.
8: Que molestó muchísimo la apertura, la obra que hubo del Boulevard. Sí, se notó mucho, mucho. Ahora ya estamos a niveles de temporadas anteriores, buen flujo de gente y buen nivel de ventas. Lo mismo que el año pasado.
9: Y cuando terminen las obras, creo que quedará un buen paseo muy bonito, tanto para nosotros como para los turistas que vengan a visitar la isla.
3: Al setembre, les previsions apunten a una ocupació entorn del 80%, tot i que enguany es repeteix la tendència de l'estiu passat i molts visitants reserven a darrera hora.
1: I 14 dels 19 aspirants que es presentaren a l'examen per obtenir la llicència de guia turística a Mallorca han aprovat i formen part ja del cos oficial de guies turístics. Amb aquests i dos ja són gairebé 1.950 les persones que tenen aquí aquesta habilitació. Fa 20 anys que no es convocava cap examen, el sector demana que ara això no aturi i se'n convoquin de manera periòdica.
3: Una altra mesura que demanen de fa anys són inspeccions per combatre l'intrusisme laboral. Aquest estiu, el Departament de Turisme del Consell de Mallorca n'està realitzant, n'ha fet 55. Pedro Oliver, president del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears.
10: Alrededor del 60% de los tours que s'ofrecen en Mallorca s'ofrecen con un guía intruso, un guía que no es un guía profesional acreditado. Los guías turísticos no podemos competir, no podemos ofrecer esos precios para la gente que no genera una factura o que trabaja en B i que no paga impostos, i muchos de ellos no son autónomos.
3: I després de 13 anys de reivindicacions per part dels professionals, el Consell de Mallorca ha realitzat aquest estiu 3 sortides a la Seu, a l'Ajuntament de Palma i al Castell de Bellbé, on han fet aquestes més de 50 inspeccions i s'han aixecat un total de 14 sancions que poden anar dels 5.000 euros als 50.000. Guillem Ginart és conseller de Turisme de Mallorca.
11: Aquestes inspeccions tenen com a objectiu, bàsicament, protegir aquell professional que fa les coses bé. O sigui, guies turístics són els nostres principals ambaixadors, són els que expliquen la nostra història, el nostre patrimoni, les nostres tradicions, la nostra identitat.
3: Unes inspeccions que continuaran aquest estiu i que tracten de protegir la professió i millorar l'experiència turística a les illes. Una intervenció ràpida que garanteix una oferta turística de qualitat. Així explicava Tomeu Amengual, guia turístic acreditat, com va ser la inspecció que li varen fer.
12: Les dues me varen fer l'habitual en aquests casos, que és demanar l'acreditació, prendre nota del número d'acreditació de guia turístic de les Illes Balears i per després fer les seves comprovacions en seu del Consell.
3: El Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears xifra en un 60% els tours que s'ofereixen que estan dirigits per un guia no titulat.
1: Passen 16 minuts a les 7.
13: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
14: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: I vos parlem ara de la resistència als antibiòtics, que és una de les causes principals de mortalitat arreu del món. S'estima que més d'un milió de persones moren cada any per mort dels bacteris. A les Balears, la taxa és de 500 defuncions anuals, sobretot pacients en qualque patologia de base, com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. Un estudi internacional pioner, amb la participació del doctor Antonio Oliver, cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital de Son Espases, suggereix les teràpies personalitzades i la prevenció com a estratègies clau per combatre la major pandèmia de la humanitat. És una crònica de Laura Benrey.
15: Així descriu el fenomen dels superbacteris l'Organització Mundial de la Salut quan són capaços d'evolucionar i defensar-se dels antibiòtics. Fins i tot els medicaments de darrera generació s'han demostrat ineficients i en algunes parts del món una de cada tres infeccions és resistent avui. Un escenari que obliga a la reflexió, apunta el doctor Antonio Oliver, investigador principal del grup de resistència dels antibiòtics de l'IDISBA.
16: Nosotros desarrollamos un antibiótico nuevo y ellos enseguida, las bacterias, encuentran la forma de hacerse resistente frente a él. Siempre vamos a ir por detrás, ¿no? Así que en eso no vamos a ganar nunca la batalla. Siempre va a haber resistencia a los antibióticos, pero lo que sí tenemos que hacer es tratar de minimizarla para que su impacto sea lo menor posible, ¿no?
15: El canvi en el protocol d'actuació passa per conèixer en profunditat quin bacteri concret està provocant la infecció i fer un ús correcte dels antibiòtics.
16: A partir d'aquest mapa genètic de la bacteria puedes decidir qual és l'antibiòtic o la combinació d'antibiòtics més eficaces, formes molt importants per contenir-la, per exemple, pues, evitar la transmissió de bacteris resistents, pues, com usar els antibiòtics el millor possible, i altra, contenir la transmissió de les infeccions, pues, aplicant mesures de contención, de, por ejemplo, aislamiento, para evitar que se transmitan a otros pacientes.
15: A la lluita contra les infeccions han entrat en joc alternatives. Una opció és la fagoteràpia, que és l'ús de virus per a la destrucció dels bacteris multiresistents. Una quinzena de pacients amb fibrosi quística de les Balears han participat d'un estudi pioner amb resultats satisfactoris. Una teràpia impulsada per la Fundació Respiràlia amb el suport de la Universitat de València. El seu president, Carlos Pons, exposa les traves burocràtiques per seguir endavant.
17: És molt econòmic i amb un sol tractament se pot erradicar aquestes infeccions. No vull dir ni 100%, perquè evident que cada cas és un món, però que de moment ha donat molt, molt bons resultats i això és un tractament que ha de passar per l'Agència Espanyola dels Medicaments i ara mateix no ens deixen seguir amb aquests tractaments que siguen per ús compassiu. Per tant, estem veient de trobar altres vies per poder seguir atenent-se accents i cent de peticions que tenim de metges de tot Espanya.
15: Per assolir-ho, es proposa la creació d'un banc de virus identificat cada una de les superbacteris contra el qual és efectiu. Es tracta de la coneguda com a fórmula magistral que permetria, a més, estalviar recursos sanitaris i hospitalaris, una opció que, de moment, no es contempla a Espanya.
1: I la Universitat de les Illes Balears defensa la solidesa de la seva activitat científica després que dissabte es fes públic que queda fora del rànquing de Xangai. L'índex recull les 1.000 millors universitats del món i és un dels més prestigiosos per avaluar la qualitat de les institucions universitàries.
18: La UIB ha explicat en un comunicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel i les medalles Fields, als investigadors més citats o les publicacions a Nature i Science, uns indicadors que, a més, es mesuren majoritàriament en valors absoluts sense tenir en compte la dimensió de cada universitat. La institució també qüestiona que el rànquing no valori altres aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. Finalment, recorda que la davallada no és exclusiva de la UIB, sinó que ha afectat el conjunt del sistema universitari espanyol, principalment per l'auge de les universitats xineses.
1: I nova alerta per la desaparició d'una embarcació amb almenys 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears. L'organització Alarm Phone assegura que l'embarcació va partir de les costes de Tipassa, Algèria, i que de moment no se'n té cap notícia.
18: És la segona embarcació desapareguda en només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears. Divendres passat, Alarm Phone ja va alertar del naufragi d'una nau amb 32 migrants a bord que havia partit de la localitat algeriana de Boumerdès. Només hi va haver 4 supervivents i les altres 28 persones haurien mort. Salvament Marítim manté la recerca dels desapareguts, però encara no han estat localitzats.
1: Tot mentre la crisi migratòria de Ceuta centra un dia més l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, capitanejarà una reunió telemàtica avui de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma. Serà a les 9:30 del matí i participaran alguns dels ministres del seu gabinet, entre els quals la titular d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Elma Sáiz, per part seva, serà avui a Ceuta i es trobarà amb el president Juan Jesús Vives, tot quan l'executiu central ha negat el col·lapse del servei sanitari per l'atenció a les milers de persones que varen travessar la frontera a finals del mes de juliol.
18: La ministra de Sanitat, Mònica García, que ha visitat Ceuta, xifra en 5.800 les persones migrants ateses, de les quals 28 romanen ingressades. A més, admet que ha estat necessari un sobreesforç dels treballadors per respondre al repunt de les necessitats, reclama així més espais d'atenció a migrants per reduir el risc sanitari.
19: Ninguna de las operaciones, ninguna de las consultas y ninguna de las asistencias sanitarias se han suspendido, ni esperemos que se suspendan, por supuesto, y que ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, ¿hay una crisis humanitaria? Sí.
18: Per part seva, el PP considera que la crisi a Ceuta comporta un problema de salut pública. El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local, Elías Bendodo.
20: Esta avalancha de inmigración, porque al final la urgencia sanitaria hay que atenderlas, pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Ella es la culpable de ese colapso sanitario y, evidentemente, ya no le pido que vaya. Jo li pido que dimita.
1: Això quan ahir devers 200 migrants protagonitzaren una protesta espontània a la platja del Trampolín a Ceuta. Entre les barraques improvisades cridaren asil i mostraren cartells per reclamar poder demanar protecció internacional a Espanya.
21: Solo los marroquíes no pueden coger el asilo porque quieren trabajar.
0: todos quieren trabajar. Y si alguno hace malo, pues la policía lo coge y mandarlo para Marruecos.
21: Sí, estamos sufriendo de verdad porque estamos aquí durmiendo cerca del mar, con frío, con ruido, con mucho sufrimiento.
1: Mentrestant, el Senat manté en la seva agenda d'aquesta setmana les convocatòries de les comissions de defensa i exteriors per abordar la crisi a Ceuta.
18: Els ministres Margarita Robles i José Manuel Álvarez, però, no hi assistiran. La Cambra Alta, a més, afegeix ara una nova data per a la compareixença del titular de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a qui ha convocat per dijous que ve. I accident ahir a la carretera d'Eivissa, a Sant Antoni, a l'altura de l'Hipercentro, un vehicle d'alta gamma conduït per un grup de joves circulava de manera temerària quan va xocar contra un altre cotxe. La conductora va ser traslladada a l'hospital amb ferida lleus. El trànsit en sentit Sant Antoni es va desviar durant diverses hores en un tram de carretera pel vial lateral mentre retiraven els cotxes implicats en el sinistre que ara s'investiga i que aquests cotxes han quedat molt malmesos.
1: I un cop de calor ha obligat a evacuar en helicòpter una persona que era en una finca d'Ariany a Mallorca, l'han traslladat urgentment a l'Hospital de Son Espases. No ha estat l'únic incident relacionat amb les altes temperatures d'aquest cap de setmana en què s'han declarat dos incendis forestals.
18: El darrer va afectar prop de 5 hectàrees de vegetació i matolls a la zona de Son Nadal, a la carretera que uneix Manacor amb Sant Llorenç d'Escardassà. El foc s'ha declarat controlat en poc més de 3 hores, a les 4 i mitja de l'hora baixa, gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergència amb efectius aeris i terrestres dels bombers de Mallorca i Libanat. Recordem que avui gairebé tot Mallorca i les Pitiuses es mantenen en alerta vermella per risc extrem d'incendi forestal. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga.
1: Els incendis precisament continuen cremant. A la península han deixat la primera víctima mortal, un agent de la Unitat Militar d'Emergències que ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat. 3 militars més han resultat ferits.
18: Davant d'aquesta tragèdia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut traslladar la seva estima i solidaritat a la família de la víctima mortal i als seus companys de l'UME. En un missatge a X, també ha desitjat una recuperació ràpida als ferits i ha aprofitat per agrair la tasca que fan els serveis d'emergència en aquest incendi. També ho ha fet la vicepresidenta Yolanda Díaz.
1: Un incendi, per cert, que continua descontrolat i enfronta avui una jornada decisiva. De fet, l'Aragó ha demanat més mitjans per fer front a les flames. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Administració Pública d'Aragó.
22: Un día complejo y complicado, sobre todo porque todas las esperanzas que teníamos del tiempo pues no se están cumpliendo. Deciros que hoy se ha incorporado la cuarta sección de la UME. Hoy se van a incorporar también los bulldozers del ejército de tierra, no de la UME, del ejército. Gracias a la UME, que es también ejército, lógicamente, pues está movilizando otros medios del Ministerio de Defensa.
1: Mentrestant, a Huelva, l'incendi de niebla ha quedat estabilitzat 9 dies després d'haver-se declarat i els veïnats desallotjats han pogut tornar a casa seva. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
23: Este incendio no ha sido el único que hemos tenido en Andalucía. Fuera de la bestia de este gran monstruo que hemos tenido, ha habido otros 17 incendios, algunos de cierta complejidad, para que nos hagamos una idea de la complicación y la complejidad en una comunidad tan al sur como es Andalucía, tan seca, porque nosotros no tenemos periodos de sequedad de 6 meses.
1: Aquest foc està controlat, però no extingit. Per això, 135 professionals i 8 mitjans aeris continuen actuant en aquest incendi de niebla. I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7 i mitja. És el moment ara d'agafar la premsa i veure què és el que destaquen a les portades. Començam aquí a les Balears. Cristina, avui les portades se centren en el turisme en plena temporada.
18: Així, el Diario de Mallorca destaca la caiguda del lloguer de iots i la despesa a bars i restaurants de l'illa. Així mateix, també, que la UIB atribueix la seva sortida del rànquing de les millors universitats a l'auge dels centres de la Xina i l'última hora titula que la despesa en personal del govern puja un 18% i frega els 2.400 milions i la foto de portada d'aquest diari és per l'actriu Sydney Sweeney i la seva parella gaudint d'uns dies de vacances a Mallorca. Pels que fa als digitals, Mallorca Diario destaca com l'ús excessiu de l'aire condicionat dispara els refredats d'estiu a les Balears i l'Ara Balears, per la seva banda, diu que l'entitat del Col·legi de Docents suspèn la legislatura educativa de Proens malgrat els diners que els han promès. A Eivissa, El Periódico recull el contundent comunicat de l'Ajuntament de Sant Antoni contra l'empresa de la Festa de la Pedrera per instal·lar sense permís un llac artificial. El Diario destaca també la crítica del consistori de Sant Josep cap a l'empresa fent un ús excessiu d'aigua amb el llac artificial i mostra la seva imatge de portada als operaris que retiraven el muntatge d'aquesta Festa de la Pedrera de Can Coix. I el Menorca obre amb l'anunci del Consell per a declarar bé d'interès cultural la modalitat de la llengua menorquina i l'article salat.
1: I avui els titulars principals de la premsa estatal es fan ressò de la crisi migratòria que encara continua a Ceuta.
18: El País titula que el govern central mantindrà intacta la seva estratègia i el seu enfocament polític amb el Marroc i la imatge de portades pel president del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que busca un quart mandat en l'inici de la campanya electoral. El Mundo titula un congrés dels diputats paralitzat, menys lleis que mai, i recorda i rècord de decrets. ABC, per part seva, recull que el PSOE de Ceuta esclata amb crítiques internes al delegat del govern central de la ciutat autònoma per la crisi migratòria i La Vanguardia, adiutat a Barcelona, es fa ressò de l'alarma a Europa pel risc d'una escalada en la guerra híbrida.
1: I també és el més destacat de la premsa editada a l'Estat, també aquí a les Balears. Arribem a les 7:30.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I repassam els principals titulars d'aquest matí de dilluns. Baixa l'ús de doblers en efectiu a l'hora de pagar les tendes. Segons el Banc d'Espanya, la seva utilització ha davallat 2 punts en un any, però tot i això, encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors. El 2025, gairebé el 60% dels clients varen optar per comprar els establiments físics en metàl·lic.
2: Una xifra que per al president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, és una mica inferior a les Balears. Mora assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i de retruc en els ciutadans.
3: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
1: I avui també vols parlar d'habitatge. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més pisos i cases per damunt del 1 milió d'euros.
2: Per davant només hi ha Màlaga i Madrid. Són dades del portal immobiliari Idealista. El president del Col·legi d'Agents Immobiliaris, José Miguel Artieda, però, adverteix que a les Illes una casa d'un 1 milió d'euros ja no es considera de luxe.
4: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un 1,5 milió a 3, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que poden parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
1: I 500 persones moren cada any a les Balears per mort de la resistència als antibiòtics.
2: Són sobretot pacients amb patologies de base com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. El cap del Servei de Microbiologia de Son Espases, Antonio Oliver, apunta a la prevenció i a les teràpies personalitzades com a estratègies per combatre aquesta pandèmia.
5: Pues el evitar la transmissió de bacteris resistents, pues com usar los antibióticos lo mejor posible, y otra, contener la transmissió de las infecciones, pues aplicando medidas de contención de, por ejemplo, aislamiento para evitar que se transmitan a otros pacientes.
1: I ha desaparegut una nova embarcació amb 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears.
2: L'organització Alarm Phone assegura que la barca va partir de les costes d'Algèria i que de moment no se'n té cap notícia. És la segona embarcació desapareguda només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears.
1: I tot mentre la crisi migratòria Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del govern espanyol dirigirà avui a les 9 una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
2: I participarà alguns dels ministres del seu gabinet. Això passa després que d'haver 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta per demanar asil a Espanya. I just quan l'executiu central ha negat també el col·lapse dels serveis sanitaris per l'atenció de les milers de persones que van travessar la frontera a finals de juliol.
1: I els incendis que cremen la península han deixat la primera víctima mortal.
2: Un agent de la Unitat Militar d'Emergències ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos, a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat.
1: I d'aquí a uns minuts serem en directe a Santa Eugènia, a Mallorca, uns dels cellers de vida a la terra, perquè avui aquesta indicació geogràfica que fa un primer balanç de la verema d'enguany.
2: Una campanya que enguany s'ha avançat per mort de la calor.
1: Aquestes elevades temperatures tornen a marcar. De fet, avui la previsió meteorològica a les 12 s'activa l'avís groc a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, així és. Encetam la setmana amb la temperatura com a protagonista. Les mínimes s'han mantingut molt semblants a les d'ahir, mentre que pel que fa a les màximes destaca aquest avís groc actiu a l'interior de Mallorca per valors que es mouran entre els 36 i els 38 graus. En el cas de les Pitiuses, els valors punta quedaran entre els 34 i els 36, mentre que a Menorca avui no es preveu que arribin a superar els 35. Pel que fa al cel, tindrem estones de sol amb intervals de núvols alts i també alguns núvols mitjans cap al sector de les Pitiuses durant el matí. Cap al capvespre es preveu que pugui créixer qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca, que si té empenta suficient podria venir acompanyat de qualque ruixat local. El vent bufarà en general fluix de component nord i girarà cap a l'est durant el capvespre, tot acompanyat d'una situació marítima tranquil·la arreu de l'arxipèlag, encara que amb algun redol de maror cap al sud de les Pitiuses. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Ciutadella, 22 a Manacor, 23 a Llucmajor, 24 a Eivissa i 27 a l'estació d'Escàmeri, Formentera.
0: Informatiu matí. Esports.
1: I I arribem a les 7:35 minuts, moment ara per la informació dels esports. Avui l'encetant parlant del nedador Hugo González, que és subcampió d'Europa. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. El mallorquí ha aconseguit la plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París amb un temps d'un minut, 54 dècimes i 44 centèsimes. Hugo va quedar a tan sols dues dècimes de l'or, va signar un nou rècord d'Espanya i aconsegueix també la que és la sisena millor marca de tots els temps en la modalitat. A més, és la vuitena medalla de la seva carrera, la quarta a un campionat europeu. Sentim Hugo González.
8: Bueno, significa mucho, más viendo la temporada pasada, que fue bastante complicada. Pues ahora, bueno, bajar y marcar personal 2 segundos, récord España, 2 décimas del oro, sabe como una victoria, y como siempre. Vaya ovación. Pero queremos más, siempre queremos más, somos deportistas, así que, bueno, que el espíritu competitivo siga adelante tanto allí que viene el Mundial como Juegos. Bueno, la verdad es que queremos seguir compitiendo con los mejores de tanto del mundo como de Europa, como los Juegos, y cada vez asentarnos más en estas finales, ¿no? Que sea familiar, subirnos al podio, buscar nuestra mejor versión, y bueno, aquí mismo, nadando de espalda 2 décimas de récord España, que de sexto, podemos intentarlo, y ahora quedamos segundo, así que es eso, no parar de buscar nuestra mejor versión.
7: També va aconseguir medalla la nedadora Laura Cabanes, que es va penjar el bronze en els 200 metres papallona. D'aquesta manera, Espanya tanca el campionat europeu de natació amb 2 medalles, 22 finalistes i 14 rècords d'Espanya. En futbol, el Mallorca va encetar la Lliga sumant 3 punts després de guanyar el Valladolid per 2-0 amb gols de Pablo Torre i Antonio Raillo. Els vermells faran feina aquesta setmana per preparar el partit de la segona jornada, el del pròxim dilluns. El primer a domicili serà al camp del Granada, el conjunt andalús, que va empatar a 0 en el seu debut al camp de l'Oviedo aquest cap de setmana. Tot i la victòria mallorquinista, el tècnic dels vermells parla de marge de millora. Sentim Luis García.
9: Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar, y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente, porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve, entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte, que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables por el talento que tenemos en los jugadores para atacar mejor y de manera más controlada, y de esa manera pues poder disponer más del balón, que es lo que queremos.
7: Ahir es varen donar aquests altres resultats. Eibar 1, Tenerife 3, Burgos 3, Còrdoba 2, Girona 1, Leganés 1, Las Palmas 2, Albacete 1. I avui es tancarà aquesta primera jornada amb 2 partits. A les 7 del capvespre, Sporting de Gijón, Sabadell, i a les 9:30 del vespre, Almeria Eldense. I un apunt més d'un ex-mallorquinista, Samu Costa, que va tenir els seus primers minuts a la Lliga de l'Aràbia Saudita, debutant amb gol i victòria. El portuguès va jugar gairebé mitja hora en el triomf per 3-0 de l'Al-Nasser. També en futbol, el Porreres de Jaume Mut es va proclamar campió de la Copa Federació després de superar la Societat Esportiva Eivissa per 2-0 a ses Forques, i es classifica així per la fase nacional. Sentim l'entrenador Jaume Mut.
10: Bueno, unes sensacions molt positives de veure, pues, 20 jugadors que són els que han participat, molt entrellats, començant que cada pit tenir més clars conceptes dels que estem treballant. I, bueno, sobretot una molt bona predisposició, una victòria davant un rival molt bo, i que segur que serà un dels capdavanters de la classificació. Nosaltres només tenim un objectiu, i és guanyar cada dia.
7: En bàsquet, primer test oficial i primera victòria per a la selecció espanyola de cara al Mundial. Triomf ajustat davant Alemanya, 60-65, en un duel en què ja varen poder veure en acció les jugadores balears Alba Torrents, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. Sentim el seleccionador Miguel Méndez.
11: Con jugadores que han aparecido en un partido, jugadores que han aparecido en otro. Y, hombre, dentro de la espesura de nuestros ataques y de muy malos porcentajes en muchas jugadoras, creo que defensivamente hemos tenido mejores momentos que ayer.
7: El partit d'ahir, Aina Ayuso va aconseguir 6 punts, Elena Puello 4 rebots i 3 assistències i Alba Torrents 2 punts. I en vela, la mallorquina Marta Cardona i el seu company Jordi Xammar cercaran avui l'or al Mundial de 470 mixt del Japó. Cardona i Xammar són segons a la classificació general després de signar un 10è, un 16è i un 6è lloc en les tres primeres proves. Aquests resultats els fan pujar un graó a la taula, situant-se a 8 punts dels líders, amb opcions reals de revalidar el títol mundial a les dues regates finals d'avui. Sentim la regatista del Club Nàutic de Serenal, Marta Cardona.
12: Vamos tranquilos, la verdad es que durante la temporada hemos hecho muy buenas finales, sabemos que es nuestro punto fuerte, así que queremos ir con las cosas claras, tranquilos y a darlo todo para poder dar nuestra mejor versión y a ver si llegamos al objetivo.
7: Amb vela posant punt i final a la informació esportiva.
13: Calor?
14: Moscars?
13: Gelats que se desfan massa ràpid?
15: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
14: Com les ganes de passar-ho bé.
13: I les converses que enganxen.
14: Les rialles.
13: La bona companyia.
15: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
16: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
17: Josep, com
18: Hola.
17: Estàs?
18: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
17: Fes calor, posa'ns aire.
18: No, ara estic bé aquí.
17: Fa calor psicològic.
18: No ho sé jo.
19: Però,
18: quan hi ha vacances?
17: Quan hi ha vacances?
18: Nosaltres?
17: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
18: Xiu-xiu és tot l'estiu.
17: Sí.
18: Ah, que bé.
17: Servei públic.
18: Servei públic total.
16: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
1: Set i 41 minuts, moment ara per sortir a l'exterior. Avui vos parlam de la barana. I és que avui Vida a la Terra Mallorca fa un berenar informatiu per explicar com es desenvolupa els 85 cellers que produeixen vi sota aquesta indicació geogràfica protegida. L'acte té lloc a les vinyes de les bodegues Vidal Serra, prop de Santa Eugènia. Allà ja hi ha Lluís Hernández. Bon dia, Lluís.
20: Bon dia, idò. Som una de les explotacions de vinya de Vidal Serra, aquí a Santa Maria, envoltats de molts de ceps amb el seu propietari, Josep Vidal. Bon dia, Josep.
21: Bon dia.
20: I també està el president de Vida a la Terra de Mallorca, Mateu Morro, bon dia.
22: Bon dia.
20: Bé, Josep, més de tres generacions de vinicultors, com s'està desenvolupant enguany la vostra campanya de verema que ja ha començat i tot i aquest avançament?
21: De moment estem anant bastant bé, tenim una bona qualitat de raïm i bueno, intentem començar molt prest per no aguantar tanta calor, però bueno, de moment anant bé, anant començant.
20: Bé, Mateu, any rere any les baremes arriben abans a causa d'aquestes fortes temperatures. Aquest fet ha reconfigurat el cultiu de vinya? Pot afectar també la qualitat del raïm?
22: Bé, enguany tenim una qualitat bona, excepcional, en certa manera, però, evidentment, el canvi climàtic mos afecta i això vol dir que els viticultors estan fent molta feina per adaptar-s'hi en la selecció de varietats, en les tècniques, en l'avançament de verema, que enguany, amb la finalitat que jo crec que s'està aconseguint de tenir un raïm de qualitat bona i molt apte per fer vins de gran qualitat, que és el que mos interessa.
20: Bé, Josep, no sé si a les vostres explotacions teniu canvis en el sistema, per exemple, de conducció per saber, per exemple, quina posició és més rendible, per un poc competir o lluitar contra aquestes elevades temperatures.
21: Més que un posicionament, seria un canvi de varietat. Jo crec que les varietats autòctones ara mateix són les que millor s'adapten al nostre clima i en això anem. Crec que tots els viticultors i tot Mallorca haurien d'apostar per això, per fer varietat autòctona.
20: Bé, Mateu, parlant d'aquesta varietat autòctona, encara hi ha aquesta resposta millor i competidora amb aquestes temperatures, no?
22: Sí, estem davant d'una realitat important i és que els vins de Mallorca i en concret els que estan dins IGP Vida de Terra de Mallorca estan fent una opció, com ha dit en Josep, molt clara per les varietats locals. És a dir, les nostres varietats més adequades i més adaptades a les nostres condicions climàtiques estan tenint una acceptació per banda dels viticultors molt bona, són clarament majoritàries dins el conreu i van per avant.
20: I Josep, sobre quina data creus que tindreu llesta a la barema?
21: Dia 15 de setembre, sense cap dubte.
20: I això, diguéssim, que està en el pla del calendari més o manca com cada any, no?
21: S'ha avançat un parell de dies, però més o manca acabarem com cada any. No crec que hi hagi complicacions.
20: Bé, gràcies, Josep.
21: Moltes gràcies a vosaltres.
20: Gràcies, Mateu.
22: Moltes gràcies.
20: I acabeu d'escoltar les paraules del president de la Indicació Geogràfica Vida a la Terra i un dels propietaris del celler, Vidal Serra, qui han explicat un poc com està aquest avançament de barema i com està anant aquesta campanya d'enguany 2026.
1: Gràcies, Lluís, i a les 9:30 hi haurà aquest berenar informatiu on analitzaran tot el que ha donat de si la barema fins ara. Continuem encara parlant de qüestions relacionades amb la terra. Els pagesos de les Balears han rebut enguany més doblers que mai per part de la Unió Europea, superant els 38 milions d'euros. L'any que ve encara seran més, seran 40. El govern, però, tem que aquest rècord d'ajudes torni a minvar a partir del 2028.
3: Les ajudes directes de la PAC han estat de 38 milions d'euros i hi ha un motiu clar. Es posa Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
4: Estem patint de rècords d'ajudes perquè en aquest període han aconseguit que se mos vagi reconeguent l'insularitat. La península, la mitja de que se cobra per hectàrea, per ventura està entorn als 200 euros i nosaltres estem un poquet per damunt, un 220, una cosa així. I veníem d'un període que estàvem per davall. I esperem inclús que l'any que ve encara pugi un poc més. I jo crec que a finals de període, que serà a final del 27, arribem quasi en els 40 milions d'euros.
3: Dels 4.700 beneficiaris, la major part són a Mallorca, amb tot percentualment, allà on han augmentat més les ajudes és a les Pitiüses.
4: Són els que més ha pujat, perquè ens facem una idea. A Eivissa, l'anterior període d'ajudes, estava cobrant entorn a 500.000 euros i actualment ja està a prop del milió d'euros. A Mallorca, la pujada haurà estat un 16,7% el valor de l'hectàrea, per tant, el que ha pujat, i a Menorca haurà pujat entorn al 50%.
3: La part dolenta ve a partir d'ara, que s'ha de negociar les quantitats per al pròxim període entre el 2028 i 2032.
4: Globalment hi ha una proposta de davallada molt important. Molts estats, sobretot els estats del sud de la Unió Europea, també estan en contra. Però després hi ha una altra cosa, que és que aquest doblet, suposadament, que han de venir a l'agricultura, estan com a difuminats, mesclats amb altres fondos que no tenen res a veure per agricultura, amb la qual no hi ha una seguretat de que arribin aquests dobles.
3: El conseller Joan Simonet espera, com a mínim, mantenir allò que rebrà l'any 2027.
1: I produir carn ecològica de Menorca implica un 20% més de costos. Actualment, encara són pocs els productors de carn que hi ha a l'illa. Fins i tot alguns llocs han d'exportar la carn ecològica a Mallorca perquè a Menorca el producte no té prou sortida. Blai Barber.
19: A Sona Batzer, a Ferreries, fan carn ecològica de vaca vermella menorquina. Els animals han d'estar amullats tot el dia. L'engreix es fa amb ordi i palla que sembren ells i un pinso amb certificació ecològica que no du additius químics. Consideren que la carn ecològica a Menorca encara no se li dona prou importància i per això l'exporten a Mallorca. En Joan Ayès és l'amo de Sona Batzer.
23: A Mallorca hi ha uns clients que cerquen més aquest tipus de carn, que aquí a Menorca no hi és. I també, clar, amb els ecològics té que pagar un poquet més. En els restaurants o les carnisseries, clar, si has d'afegir el valor ecològic, encara és més cara.
19: El gran distribuïdor de carn de Menorca també constata que l'ecològic a l'illa no arranca. Antoni Pellicer, gerent de Ganados Pellicer.
24: Nosaltres tenim un client que sí que ens fa vedell menorquí ecològic, el que bueno, costa aquí a Menorca, perquè no hi ha un comerç establert per treure un vedell sencer, m'entens? Només demanen segons quines peces, però això ho han de treure cap a la Mallorca o cap a la península, que sí que hi ha més demanda.
19: Els ramaders ecològics estan sotmesos també a controls estrictes, amb inspeccions i un llibre ecològic en què han de declarar a quines tanques pasturen les vaques o quin pinso han comprat.
1: I ara repassem altres qüestions de l'actualitat estatal i internacional. Tres persones han mort, una de les quals menor d'edat, en un tiroteig a Isla Cristina, a Huelva.
3: Els fets han ocorregut aquest diumenge vespre. Dos encaputxats que anaven en motocicleta han disparat contra les víctimes i s'han donat a la fuga. La Guàrdia Civil ha assumit ara la investigació per identificar els presumptes autors dels trets i esclarir el succés. A l'espera de confirmació oficial, les primeres hipòtesis apunten a una revenja relacionada amb un tiroteig tiroteig de l'any 2024 que se va saldar amb un mort.
1: I a Pontferrada, Lleó es guardarà avui a les 12 del migdia un minut de silenci en record de les dues dones que han mort a causa d'un despreniment de terra provocat per una riuada. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol.
3: L'aigua va inundar el celler on es trobaven les víctimes acompanyades de dos menors. Els veïnats reclamen ajudes per una zona que encara espera les actuacions per restaurar els desperfectes de l'incendi que va afectar l'any passat.
2: Pues sí, por desgracia, pues ya el año pasado pasó lo de los incendios y este año esto, pero bueno, justamente tiene que pasar en el día de fiesta cuando más gente hay.
5: Tuvimos ayuda con el fuego, cierto. Intentaron salvar el pueblo, vale, pero ¿quién ha venido más aquí? Nadie. Se pide ya ayudas, no las dan.
1: I un home ha estat detingut per agredir amb arma blanca la seva exparella per l'esquena en un carrer de la localitat asturiana de Gijón.
3: La Fiscalia ha sol·licitat l'ingrés a la presó provisional comunicada i sense fiança de l'arrestat en considerar que hi ha risc de fugida i també de reiteració delictiva perquè, de fet, l'home tenia un ordre de prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
1: I de l'exterior avui expira el memoràndum d'enteniment signat entre l'Iran i els Estats Units. Recordem que aquest establia un alto el foc i 60 dies per avançar en el futur acord de pau. Un període que acaba en un moment en què la tensió entre Washington i Teheran va en augment.
3: L'exèrcit iranià ha anunciat una recompensa de $30,000 per a qualsevol ciutadà que mati o capturi un soldat dels Estats Units, el doble, fins a $60,000 si és una dona. A més, el règim dels ayatollahs ha advertit que impedirà als nord-americans tornar a entrar al Golf Pèrsic i a l'estret d'Hormuz i n'ha reivindicat el control com una condició per posar fi a la guerra. L'anunci arriba dos dies després que Trump afirmés que declararia l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units.
1: L'Iran precisament ha assegurat un canvi d'estratègia. La seva postura defensiva adoptarà un caràcter ofensiu.
3: I el portaveu parlamentari Mohammad Bagher Ghalibaf ha dit que han guanyat la guerra. Assegura que l'han guanyada tant en l'àmbit militar com en el polític i afirma que el memoràndum testimonia la seva victòria.
1: I els Estats Units reduiran de manera substancial els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud, ho ha anunciat el president nord-americà Donald Trump aquesta matina.
3: En un missatge a les xarxes socials ha explicat que ha pres la decisió perquè la relació que té amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, és molt bona. L'inquilí de la Casa Blanca considera que aquestes maniobres envien un senyal totalment inapropiat i hostil a un país, a Corea del Nord, que s'ha mostrat pacífic i respectuós des que ell, Trump, ha tornat al poder. Malgrat això, les maniobres conjuntes entre Washington i Seul comencen avui i està previst que durin 11 dies.
1: I encara un darrer apunt de la crònica internacional. L'illa de Flores, a Indonèsia, ha patit un nou terratrèmol aquesta matinada. Ha estat de magnitud 5,8 en l'escala de Richter i ha sacsejat la zona un dia després que ho fes un sisme de 7,7.
3: El terratrèmol de la matinada de dissabte ha deixat un balanç de 53 persones mortes, 135 ferides i 5.000 persones desaparegudes.
1: 7:53 minuts, vos parla ara de les festes que hi ha aquests dies a les illes.
0: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
1: I començam a l'Arona. Els cossiers han sortit a ballar en honor al seu patró, Sant Roc. El darrer dia de les festes ha començat al matí amb el tradicional ball declarat Patrimoni Cultural Immaterial de Mallorca.
3: Els sis cossiers, la dama i el dimoni, han arrencat a l'Ajuntament i han passejat per tot el municipi, acompanyats de veïnats i residents majors i joves.
6: Se va recuperar i, a més, s'ha donat l'oportunitat que tothom, sense cap tipus d'excepció ni discriminació, diguem-ne, puguin gaudir, puguin participar directament.
8: Això és una festa per tots els ambients i sobretot és una reforça la part cultural del poble, de l'identitat de l'Aró.
9: Un orgull poder dir que som de l'Aró i que som cossiers tots, perquè més o menys, però és això, un orgull i un sentiment molt especial.
3: Una dansa que es va recuperar l'any 1992 després de dècades d'oblit.
1: I en el marc de les festes de Sant Llorenç, a l'Aó a Menorca ha viscut el segon jaleo. Hi han participat 49 caixers i cavalls.
3: A causa de la calor, se'ls ha demanat que disminuïssin el seu temps dins la plaça. S'han fet, com és habitual, una volta i la volta de les canyes amb els cavalls sortint d'un en un.
7: Ara ja no qual més que una tanda, que s'altre el deix a sa fia. Tens 71 anys i ja me pesa el cul.
10: M'agrada més quan fan el jaleo aquí per dematí.
11: Anarem a veure ses canyes, que és el millor de tot.
12: Cercam ses ombres que podem, però bueno, s'estona de fer uns quants cavalls allà mig, l'hem de fer igual, encara que faci molta calor.
3: Durant aquests dos dies, Creu Roja ha atès 4 mossegades de cavall a les mans que han requerit punts de sutura i hi ha hagut 5 trasllats hospitalaris per traumatismes de diversa gravetat.
1: I arribarem a les 8 amb la cultura. I vos parlant primer del Teatre Pereira d'Eivissa, que acull dia 2 de setembre la presentació del documental Zirap i los vientos de la cultura, acompanyat amb l'espectacle de música del sextet El Almir, un dels millors guitarristes de la seva generació. Ivonne Aranyó.
14: No ho sembla, però El Almir va néixer a Alemanya i amb 7 anys ja tenia una guitarra entre les mans.
25: En mi casa, mi padre de Medio Oriente, de Nazaret, entonces él escuchaba música árabe, tocaba el laúd, yo aprendí el laúd de él. Mi madre es colombiana, con lo cual el folclore suramericano, vallenato, cumbia, salsa, todo eso por vena. Y mi padre le encantaba el flamenco porque era la música que más se asemejaba a su cultura.
14: Un dels millors guitarristes de la seva generació que portarà al Teatre Pereira un recorregut musical que va des de Bagdad i fins a l'Al-Andalus.
25: Pues este concierto está basado en el Almir Flamenco Sextet. Es una cosa muy vistosa para el ojo. Musicalmente muy intensa y muy bonita, y luego para el alma te transmite esas emociones que esas músicas tienen, porque yo siempre digo, somos hermanos porque vivimos en el mismo mar, pero vemos el mar desde otra costa.
14: Un concepte que es plasma al documental Siryap i los vientos de la cultura, basat en la figura de Siryap. Alan Cantos és el director del documental.
26: La persona que quizá más ha influido en nuestras costumbres, en la música, en el flamenco, en la gastronomía, vino de Bagdad al recién formado califato, bueno, era el emirato de Córdoba, y cambió todo eso gracias a un rey que prefería la cultura que la guerra, que era Abderramán II, que también venía de emigrantes de Damasco. Me pareció tan fascinante y que encima fuera negro.
14: Un revolucionari que es reprodueix en figures com El Almir, un dels protagonistes del documental, amb aquesta excel·lència i barreja cultural tan enriquidora. Una cohesió de cultures contada a través de la música.
1: I el Club Pollença acull fins al mes d'octubre una exposició que presenta la vida, l'obra i el compromís cultural de Xesca Ensenyat i Seguí, filla il·lustre d'aquest municipi del nord de Mallorca, que va morir el 2009.
3: La memòria col·lectiva mallorquina de la segona meitat del segle XX, el món popular i l'impacte del turisme eren la base de la seva literatura, tal com explica l'historiador Miquel Amengual.
27: I ho veiem, per exemple, la novel·la Una altra vida, on no vull fer spoilers, però els darrers capítols, per exemple, són una visió d'allò que vendria bastant encertada i bastant espectacular.
3: Articulista en els mitjans de comunicació, va animar la cultura amb la seva defensa de la llengua catalana. Biel Marques, el president del Club Pollença.
28: Som una pionera en tots els sentits. A Pollença va fundar el Yall Editor, una de les primeres revistes que se varen fer a partir de la democràcia. Després va fundar i va dirigir l'Espira Magazine, que aquí tenim tota la col·lecció d'Espires, i és una persona completament implicada en la cultura i en la llengua.
3: Xesca Ensenyat és considerada una pionera de la literatura digital en català gràcies al blog L'Hidroavió Apaga Focs, que va veure la llum a principis de segle.
27: Hem de pensar que ella havia estat certament marginada una mica del món literari, i allà li va permetre expressar-se en tota la seva plenitud.
1: Precisament el Club Pollença celebra avui i dimecres la Setmana de l'Arquitectura i el Disseny, amb el focus posat en l'habitatge com a gran repte del segle XXI. Hi haurà una sèrie de conferències que tindran lloc a partir de les 8 del vespre. I arribarem a les 8 del matí recordant la figura de la pintora i dinamitzadora cultural Lourdes Santpol, que ha mort aquest cap de setmana. Santpol va néixer a Valldemossa el 1949, és reconeguda per la seva trajectòria artística en les arts visuals. A més, des del 1981 va formar part del grup de persones que van impulsar el Festival Chopin. L'associació d'aquest festival a Valldemossa ha volgut recordar avui la pintora a través d'un comunicat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 17 d'agost, un dilluns en què parlam de l'ús dels doblers en efectius que baixa a l'hora de pagar les botigues físiques. Segons el Banc d'Espanya, ha davallat 2 punts en un any, però, tot i això, encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors. El 2025, gairebé el 60% dels clients varen optar per comprar als establiments físics en metàl·lic, una xifra que per al president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, és una mica inferior a les Balears. Mora assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i de retruc també a la butxaca dels ciutadans.
2: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
1: Tot donant ampliar amb les dades, abans, però, repassar amb els titulars del dia. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més habitatges per damunt del 1 milió d'euros.
3: Per davant només hi ha Màlaga i Madrid, segons les dades del portal Idealista. El president del Col·legi d'Agents Immobiliaris, José Miguel Artieda, però, adverteix que a les Illes una casa d'un 1 milió d'euros ja no es considera de luxe.
4: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, que és d'un 1,5 milió a 3, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
1: I 500 persones moren cada any a les Balears per mort de la resistència als antibiòtics.
3: Són sobretot pacients amb patologies de base com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. El cap del Servei de Microbiologia de Sant Espases, Antonio Oliver, apunta a la prevenció i a les teràpies personalitzades com a estratègies per combatre aquesta pandèmia.
5: Pues el evitar la transmissió de bacteris resistents, pues com usar los antibióticos lo mejor posible y otra, contener la transmissió de las infecciones, pues aplicando medidas de contención de, por ejemplo, aislamiento para evitar que se transmitan a otros pacientes.
1: I nova desaparició d'una embarcació amb 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears.
3: L'organització Alarm Phone assegura que la barca va partir de les costes d'Algèria i que de moment no se'n té cap notícia. És la segona embarcació desapareguda només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears.
1: Tot mentre la crisi migratòria a Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dirigirà avui una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
3: I participarà en alguns dels ministres del seu gabinet. Això passa després que d'haver 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta per demanar asil a Espanya. I tot just quan l'executiu central ha negat també el col·lapse del servei sanitari per l'atenció a les milers de persones que van travessar la frontera a finals de juliol.
1: I els incendis que cremen la península han deixat la primera víctima mortal.
3: Un agent de la Unitat Militar d'Emergències ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos, a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat.
1: I avui, en aquest informatiu matí, faran balanç també de l'estat de les reserves hídriques de les Balears.
3: A les 8:30 en parlarem amb el director general Joan Calafat. Aquest cap de setmana hem conegut precisament que al juliol aquestes reserves es situaven en el 39%. Són 6 punts manco que el mes anterior.
1: Això quan aquesta setmana també continua la calor. Avui a les 12 del migdia es tornarà a activar l'avís groc a l'interior de Mallorca per temperatura elevada.

0: vent continuarà bufant fluix de component nord i cap al capvespre girarà cap a component est, acompanyat d'una situació marítima tranquil·la arreu de l'arxipèlag, tot i que encara destaquen alguns redols de maror cap al sud de les Pitiuses. La temperatura a hores d'ara és de 25 graus a Mahó, 24 a Palma, 21 a Calvià i 23 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
1: I en els esports, el nedador Hugo González és subcampió d'Europa. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia. El Mallorca ha aconseguit la plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París amb un temps de 1 minut, 54 dècimes i 44 centèsimes. Hugo va quedar a tan sols dues dècimes de l'or, va signar un nou rècord d'Espanya i va aconseguir també la que és la sisena millor marca de tots els temps en la modalitat. A més, és la vuitena medalla de la seva carrera, la quarta a un campionat europeu. I en futbol, el Mallorca va encetar la Lliga sumant 3 punts després de guanyar el Valladolid per 2-0 en gols de Pablo Torre i Antonio Raillo, i ara farà feina aquesta setmana per preparar el partit de la segona jornada, el del pròxim dilluns, el primer a domicili contra el Granada.
1: Són ara les 8 i 6 minuts. Iker Hernández és el control tècnic, també en Cristina Bausan, Sant López i Lluís Hernández. Continua.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: L'ús de doblers en efectiu va de davallada. Les darreres dades del Banc d'Espanya indiquen que el pagament en metàl·lic als establiments físics s'ha reduït 2 punts en un any, però tot i això és el mètode més utilitzat entre els consumidors. Perquè vos en faceu una idea, el 2025 el 57% dels clients optaran per fer les compres al comptat, el 27% amb targeta i el 15% amb dispositius mòbils, que ha assumit les compravendes que ha perdut l'efectiu. Ara bé, el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, de la PIMEM, indica que a les Balears el percentatge de pagaments en líquid es pot situar en cel per davall del 50%.
4: Jordi Mora observa com aquesta tendència es compleix i la targeta de crèdit, el mòbil i el Bizum guanyen terreny. Una realitat que, assegura el president de la PIMEM, afecta de manera directa els comerços i establiments, especialment els més petits, que no tenen tanta capacitat de negociar amb l'entitat bancària. Són Mora i el president de l'Associació de Consumidors i Usuaris Consubal, Alfonso Rodríguez.
5: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
6: Sí, hay comercios que tienen un letrerito en la puerta que dice que no admitimos tarjetas de crédito. A la gran mayoría de los comercios les supone una pequeña comisión, pero la obligación real y normativa es la de aceptar efectivo.
4: Mora apunta que el Bizum, el servei de pagament a través de dispositius mòbils, té uns costos més baixos i podria ser una alternativa.
5: Féssim servir més el Bizum i menys aquestes targetes, doncs aquestes comissions bancàries també haurien de repercutir-se en el comerç, en el restaurant o en l'establiment, i per tant, doncs, jo crec que amb menys comissions bancàries també, doncs això també es veuria reflectit positivament al preu final que té el client.
4: El mètode de pagament, però, té més a veure amb l'edat del client que no amb l'establiment.
6: La diferència, bueno, radica, pues, como decía, en las personas mayores que controlan de esta forma mejor sus gastos y en la mayoría de la gente joven, pues, por pura comodidad.
4: De fet, el Banc d'Espanya calcula que el 39% dels joves d'entre 18 i 24 anys fan les compres amb dispositius mòbils, el 28% amb targeta i el 32% en efectiu, mentre que dels majors de 65 anys, gairebé el 80% paguen en metàl·lic, el 19% en targeta i el 2% a través de dispositius mòbils. També hi ha diferències en funció a la formació. Com menys formació acadèmica tenen, més utilitzen l'efectiu.
1: Aquestes són les xifres, però per conèixer quina és la realitat als comerços i als establiments han parlat amb treballadors de negocis ben diferents. Una farmàcia, una benzinera i una botiga de plaques de matrícula on també fan fotocòpies. La tendència en els darrers anys, ens expliquen, és el pagament en targeta.
7: Ha canviat en els darrers anys i ara, més o menys, quasi tothom paga en targeta. Fins i tot demanen si poden fer Bizum.
8: És que la gent, depenent de l'import, com a que li sap greu haver de pagar en targeta i miren de tenir un pop d'efectiu, però sí que la realitat és que la gent cada vegada paga menys amb efectiu. Quan són petites sí que te diuen, ai, és que amb això és que és molt poc, és que me sap greu haver de pagar en targeta, i ho acaben pagant en targeta igual, però mentre li sap greu.
1: N'hi ha, però, que exigeixen una quantitat mínima de compra per poder pagar amb targeta.
9: Un 60% a la targeta. L'únic que nosaltres tenim com un mínim, perquè és vera que fem fotocopis i una fotocopi pot costar 30 cèntims i te demanen pagar 30 cèntims. Per això varen posar un mínim, però crec que per llei... No...

0: No se pot, sinó que si tu tens datàfon i targeta, tens que cobrar-ho a tot el moment. O sigui, en la quantitat que sigui.
1: I les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més habitatges per damunt del milió d'euros. Per davant només hi ha Màlaga i Madrid, segons les xifres del portal immobiliari Idealista. Ara bé, els experts adverteixen que a les Illes, a causa de l'augment generalitzat dels preus, una casa d'un milió d'euros ja no es considera de luxe.
2: Es considerava de luxe aquesta casa d'un milió d'euros i de superluxe una de 3 milions, però la regla que impera en l'àmbit nacional a les Balears ja l'han superada. Així ho explica José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària a les Illes.
3: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que poden parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
2: És un mercat pràcticament vedat per als residents i que mira principalment els estrangers de tot el món d'alt poder adquisitiu.
3: Alemans, suecs, suïssos, sí, i ara ja pues, també estatunidens, mexicans, dubaitis, que també estan mirant coses per aquí.
2: Això sí, els alts preus que estan disposats a pagar fa que siguin molt exigents i que ho vulguin tot perfecte.
3: Miren molt el material, miren molt la construcció, miren molt els habitacles, que siguin molt espaiosos. Això es mira molt, eh? La contaminació acústica, igual que la visual, i després ja superluxe, pues, s'escapa de qualsevol cosa. Podem parlar d'heliopuertos, piscina que són olímpiques...
2: El darrer informe publicat per Idealista afirma que les Balears tenen el 17% dels habitatges de luxe d'Espanya i el 28% dels de superluxe.
1: I vos parlem ara de turisme. L'ocupació dels hotels de Peguera, Calvià, Mallorca frega aquests dies el 90%. Els hotelers de la zona preveuen que aquest percentatge es mantindrà fins a final de mes i el mes de setembre fan comptes passar del 80%. El mercat alemany és majoritari en aquest nucli.
2: Unes xifres que permetran als negocis remuntar una temporada que havia començat fluixa. Els comerciants i hotelers d'aquesta localitat calvianera asseguren que els dos primers mesos van ser més magres que els de l'any passat, sobretot perquè fa no res han finalitzat les obres de la primera fase de la reforma del bulevard de Peguera. Paula Mayol és subdirectora al Morgans Hotel.
4: Està sent molt positiva. Juny i juliol van tancar amb els mateixos percentatges d'ocupació de l'any passat, però ara veure que en revenue hem tancat amb més facturació. Agost anant per el 92% d'ocupació i setembre anant per el 83%, més o menys, i crec que el tancarem damunt del 90%.
2: Els negocis d'oferta complementària, sobretot els ubicats al Boulevard, confirmen que s'han vist condicionats per les obres. Diego Ganim fa feina al supermercat Toravich Peguera i Carmen Alfaro és resident a la zona.
5: Que molestó muchísimo la obra que hubo del Boulevard. Sí, se notó mucho, mucho. Ahora ya estamos a niveles de temporadas anteriores, buen flujo de gente y buen nivel de ventas. Lo mismo que el año pasado.
4: Y cuando terminen las obras, creo que quedará un buen paseo muy bonito tanto para nosotros como para los turistas que vengan a visitar la isla.
2: Al setembre les previsions apunten a una ocupació entorn del 80%, tot i que enguany es repeteix la tendència de l'estiu passat. Molts visitants reserven a darrera hora.
1: I els conductors d'autobusos que circulen per una altra zona de Mallorca per sa Calobre lamenten els embossos que s'hi produeixen cada dia. Diuen que, tot i que hi ha panells informatius que informen que l'aparcament està ple, centenars de cotxes intenten accedir igualment.
2: Per això demanen mesures urgents, com posar una barrera a l'inici de la carretera per no deixar passar més vehicles quan l'aforament està complet. S'arriben a produir embossos de fins a 3 a 4 hores. Així ho expliquen els comerciants de Sa Calobre que viuen aquesta situació cada dia.
6: Sí, va bastant embossos perquè, clar, què passa? Que els autocars, quan volen baixar, clar, una imalada de cotxes, els cotxes a vegades no volen... La municipal a vegades diu, aturar-vos aquí, anar a una excursió, no hi volen anar, i baixen, vingui, no deixem passar els autocars.
7: Depèn de l'horari, però l'horari així de pico és un horari que, diguem, de les 12 a les 3 hores de la tarda, ahí...
2: Més enllà d'això, els comerciants de Sa Calobre asseguren que la temporada està sent molt bona per ells per la gran afluència de turistes.
1: I 14 dels 19 aspirants que es presentaran a l'examen per obtenir la llicència de guia turística a Mallorca han aprovat i formen part ja del cos oficial de guies turístics. Amb aquests, idò, ja són gairebé 1.950 les persones que tenen aquí aquesta habilitació. Fa 20 anys que no es convocava cap examen. El sector demana que ara això no s'aturi i que se'n convoquin de manera periòdica.
2: Una altra mesura que demanen de fa anys són inspeccions per combatre l'intrusisme laboral. Aquest estiu, el Departament de Turisme del Consell de Mallorca n'ha realitzat 55. Pedro Oliver, president del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears.
8: Alrededor del 60% de los tours que se ofrecen en Mallorca se ofrecen con un guía intruso, un guía que no es un guía profesional acreditado. Los guías turísticos no podemos competir, no podemos ofrecer esos precios para la gente que no genera una factura o que trabaja en B y que no paga impuestos, y muchos de ellos no son autónomos.
2: I després de 13 anys d'aquestes reivindicacions per part dels professionals, el Consell de Mallorca ha realitzat aquest estiu 3 sortides a la Seu, a l'Ajuntament de Palma i al Castell de Bellver. Allà hi han fet més de 50 inspeccions i s'han aixecat un total de 14 sancions que poden anar dels 5.000 als 50.000 euros. Guillem Ginart és conseller de Turisme de Mallorca.
9: Aquestes inspeccions tenen com a objectiu, bàsicament, protegir aquell professional que fa les coses bé. O sigui, guies turístics són els nostres principals ambaixadors, són els que expliquen la nostra història, el nostre patrimoni, les nostres tradicions, la nostra identitat.
2: El Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears xifra en un 60% els tours que s'ofereixen que estan dirigits per un guia no titulat.
10: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8 i 16 minuts. Ja ho destacàvem als titulars. La resistència als antibiòtics és una de les causes principals de mortalitat a tot el món. S'estima que més d'un milió de persones moren a l'any per mort dels bacteris. Aquí, a les Balears, la taxa seria de 500 defuncions anuals. Sobretot són pacients amb patologies de base, com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. Un estudi internacional pioner, amb la participació del doctor Antonio Oliver, que és el cap de Servei de Microbiologia de Son Espases, suggereix les teràpies personalitzades i la prevenció com a estratègies clau per combatre la major pandèmia de la humanitat. Ens ho explica Laura Benrey.
11: Així descriu el fenomen dels superbacteris l'Organització Mundial de la Salut quan són capaços d'evolucionar i defensar-se dels antibiòtics. Fins i tot els medicaments de darrera generació s'han demostrat ineficients i en algunes parts del món una de cada 3 infeccions és resistent avui. Un escenari que obliga a la reflexió, apunta el doctor Antonio Oliver, investigador principal del grup de resistència dels antibiòtics de l'IDISBA.
12: Nosotros desarrollamos un antibiótico nuevo y ellos enseguida, las bacterias, encuentran la forma de hacerse resistente frente a él. Siempre vamos a ir por detrás, ¿no? Así que en eso no vamos a ganar nunca la batalla. Siempre va a haber resistencia a los antibióticos, pero lo que sí tenemos que hacer es tratar de minimizarla para que su impacto sea lo menor posible, ¿no?
11: El canvi en el protocol d'actuació passa per conèixer en profunditat quin bacteri concret està provocant la infecció i fer un ús correcte dels antibiòtics.
12: A partir de ese mapa genético de la bacteria puedas decidir cuál es el antibiótico o la combinación de antibióticos más eficaces, formas muy importantes para contenerla, es, por ejemplo, pues el evitar la transmisión de bacterias resistentes, pues con usar los antibióticos lo mejor posible, y otra, contener la transmisión de las infecciones, pues aplicando medidas de contención, de, por ejemplo, aislamiento, para evitar que se transmitan a otros pacientes.
11: A la lluita contra les infeccions han entrat en joc alternatives. Una opció és la fagoteràpia, que és l'ús de virus per a la destrucció dels bacteris multiresistents. Una quinzena de pacients amb fibrosi quística de les Balears han participat d'un estudi pioner amb resultats satisfactoris, una teràpia impulsada per la Fundació Respiràlia amb el suport de la Universitat de València. El seu president, Carlos Pons, exposa les traves burocràtiques per seguir endavant.
13: És molt econòmic i amb un sol tractament se pot erradicar aquestes infeccions. No vull dir ni 100%, perquè veiem que cada cas és un món, però que de moment ha donat molt bons resultats i això és un tractament que ha de passar per l'Agència Espanyola dels Medicaments i ara mateix no ens deixen seguir amb aquests tractaments que siguen per ús compassiu. Per tant, estem veient de trobar altres vies per seguir atenent-se a cents i cents de peticions que tenim de metges de tot Espanya.
11: Per assolir-ho, es proposa la creació d'un banc de virus identificat cada una de les superbacteris contra el qual és efectiu. Es tracta de la coneguda com a fórmula magistral que permetria, a més, estalviar recursos sanitaris i hospitalaris, una opció que, de moment, no es contempla a Espanya.
1: I la Universitat de les Illes Balears defensa la solidesa de la seva activitat científica després que dissabte es fes públic que queda fora del rànquing de Xangai. L'índex recull les 1.000 millors universitats de tot el món i és un dels més prestigiosos per avaluar la qualitat de les institucions universitàries.
14: La UIB ha explicat en un comunicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel i les medalles Fields, els investigadors més citats o les publicacions de Nature i Science, uns indicadors que, a més, es mesuren majoritàriament en valors absoluts sense tenir en compte la dimensió de cada universitat. La institució també qüestiona que el rànquing no valori altres aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. Finalment, recorda que la davallada no és exclusiva de la UIB, sinó que ha afectat el conjunt del sistema universitari espanyol, principalment, diu, per l'auge de les universitats xineses.
1: Hi ha una nova alerta per la desaparició d'una embarcació amb el manco 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears. L'organització Alarm Forn assegura que l'embarcació va partir de les costes de Tipassa, d'Algèria, que de moment no se'n té cap notícia.
14: És la segona embarcació desapareguda en només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears. Divendres passat, Alarm Forn ja va alertar del naufragi d'una nau amb 32 migrants a bord que havia partit de la localitat algeriana de Boumerdé. Només hi va haver 4 supervivents i les altres 28 persones haurien mort. Salvament Marítim manté la recerca dels desapareguts, però encara no han estat localitzats.
1: I aquesta matinada, quan faltaven 15 minuts per la una, s'han interceptat 27 persones migrants a la línia de costa a la zona d'Escaló, a Formentera.
14: Delegació de Govern informa que han intervingut la Guàrdia Civil de la Pitiusa del Sud i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. Amb aquests, són més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular aquest any.
1: I tot mentre la crisi migratòria de Ceuta centra un dia més l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, capitanejarà una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma. Serà a les 9 del matí, d'aquí una hora, i participaran alguns dels ministres del seu gabinet, entre els quals la titular d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Elma Sáiz, per part seva, serà avui a Ceuta i es trobarà amb el president Juan Jesús Vives. Tot quan l'executiu central ha negat el col·lapse del servei sanitari per l'atenció a les milers de persones que varen travessar la frontera a finals del mes de juliol.
14: La ministra de Sanitat, Mònica García, que ha visitat Ceuta, xifra en 5.800 les persones migrants ateses, de les quals 28 romanen ingressades. A més, admet que ha estat necessari un sobreesforç dels treballadors per respondre al repunt de les necessitats. Reclama més espais d'atenció a migrants per reduir el risc sanitari.
15: Ninguna de las operaciones, ninguna de las consultas y ninguna de las asistencias sanitarias se han suspendido, ni esperemos que se suspendan, por supuesto, y que ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, ¿hay una crisis humanitaria? Sí.
14: Per part seva, el PP considera que la crisi a Ceuta comporta un problema de salut pública. El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local, Elías Bendodo.
16: Esta avalancha de inmigración, porque al final la urgencia sanitaria hay que atenderlas, pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Ella es la culpable de ese colapso sanitario y, evidentemente, ya no le pido que vaya. Jo li pido que dimita.
1: I això quan ahir 200 migrants varen organitzar una protesta espontània a la platja del Trampolín de Ceuta. Entre les barraques improvisades cridaren asil i varen mostrar cartells per reclamar poder sol·licitar protecció internacional a Espanya.
17: Solo los marroquíes no pueden coger el asilo porque quieren trabajar. Todos quieren trabajar. Y si alguno hace malo, pues la policía lo coge y mandarlo para Marruecos.
18: Sí, estamos sufriendo de verdad porque estamos aquí durmiendo cerca del mar, con frío, con huele, con mucho sufrimiento.
1: Mentrestant, el Senat manté en la seva agenda d'aquesta setmana les convocatòries de les comissions de defensa i exteriors per abordar la crisi a Ceuta.
14: Els ministres Margarita Robles i José Manuel Álvarez, però, no hi assistiran. La Cambra Alta, a més, afegeix una nova data per a la compareixença del titular de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a qui ha convocat per dijous que ve.
1: I avui també vos han d'explicar que hi ha hagut un nou accident a la carretera d'Eivissa a Sant Antoni, a l'altura de l'Hipercentro. Un vehicle d'alta gamma i conduït per un grup de joves circulava ahir de manera temerària quan va xocar contra un altre cotxe.
14: La conductora va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus. El trànsit en sentit Sant Antoni es va haver de desviar durant diverses hores en un tram de la carretera pel vial lateral, mentre retiraven els cotxes implicats en aquest sinistre, que varen quedar molt malmesos. Ara s'investiguen les causes d'aquest accident.
10: Informatiu Matí. Esports.
1: I arribem a les 8:25, encetam els esports. Avui destacam que el nedador Hugo González és subcampió d'Europa. Marta Sampas, bon dia.
19: Bon dia. El mallorquí ha aconseguit la plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París amb un temps d'un minut, 54 segons i 44 dècimes. Hugo va quedar a tan sols dues dècimes de l'or, va signar un nou rècord d'Espanya i aconsegueix també la que és la sisena millor marca de tots els temps en la modalitat. A més, és la vuitena medalla de la seva carrera, la quarta a un campionat d'Europa. Sentim Hugo González.
20: Bueno, significa mucho, más viendo la temporada pasada, que fue bastante complicada. Pues ahora, bueno, bajar y marcar personal 2 segundos, récord España, 2 décimas del oro, sabe como una victoria. Pero queremos más, siempre queremos más, somos deportistas, así que, bueno, que el espíritu competitivo siga adelante tanto ayer que viene el Mundial como Juegos. Queremos seguir compitiendo con los mejores de tanto del mundo como de Europa, como los Juegos, y cada vez asentarnos más en estas finales, ¿no? Que sea familiar, subirnos al podio, buscar nuestra mejor versión.
19: També va aconseguir medalla la nedadora Laura Cabanes, que es va penjar el bronze en els 200 metres papallona. D'aquesta manera, Espanya tanca el campionat europeu amb 2 medalles, 22 finalistes i 14 rècords d'Espanya. En futbol, el Mallorca va encetar la Lliga sumant 3 punts després de guanyar el Valladolid per 2-0 amb gols de Pablo Torre i Antonio Raillo. Els vermells faran feina aquesta setmana per preparar el partit de la segona jornada, el del pròxim dilluns, el primer a domicili, que serà contra el Granada, el conjunt andalús, que va empatar a 0 en el seu debut al camp de l'Oviedo. Tot i la victòria, el tècnic del Mallorca parla de marge de millora. Sentim Luis García.
21: Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar, y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente, porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve. Entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte, que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables por el talento que tenemos en ciertos en los jugadores para atacar mejor y de manera más controlada, y de esa manera pues poder disponer más del balón, que es lo que queremos.
19: Ahir la jornada va deixar aquests altres resultats: Eibar 1, Tenerife 3, Burgos 3, Córdoba 2, Girona 1, Leganés 1, Las Palmas 2, Albacete 1. Avui es tancarà aquesta primera jornada amb 2 partits. Quan siguin les 7 del capvespre, jugarà l'Sporting de Gijón Sabadell i a les 9:30 del vespre Almeria Eldense. I un ex-mallorquinista, Samu Costa, va tenir els seus primers minuts, va ser a la Lliga de l'Aràbia Saudita, debutant amb gol i victòria. El portuguès va jugar gairebé mitja hora en el triomf del seu equip per 3-0. També en futbol, el Porreres de Jaume Mut es va proclamar campió de la Copa Federació, això després de guanyar la Societat Esportiva Eivissa per 2-0 a Ses Forques, i es classifica així per la fase nacional. Sentim un dels nou vinguts a Porreres, l'exdavanter de l'Andratx, Javi Sánchez.
22: Pues nada, muy bien el equipo, la verdad. Estamos en pleno pretemporada, estamos conociéndonos todavía, pero el equipo ha respondido muy bien. Estamos físicamente cogiendo el tono para llegar a temporada lo mejor posible, pero bueno, era un partido que no era un amistoso, es Copa Federación, y queríamos ganar y así hemos hecho. Bueno, ganando hoy queremos seguir avanzando rondas, y hasta que donde lleguemos, pues bienvenido sea cada paso que demos.
19: Amb la mallorquina Marta Cardona i el seu company Jordi Xammar cercaran avui l'or al Mundial de 470 mixt del Japó. Cardona i Xammar són segons a la classificació general després de signar un 10è, un 16è i un 6è lloc en les tres primeres proves. Aquests resultats els fan pujar un graó a la taula, situant-se així a 8 punts dels líders, amb opcions reals de revalidar el títol mundial a les dues regates finals d'avui. Sentim la regatista del Club Nàutic de Serenal, Marta Cardona.
0: Vamos tranquilos, la verdad es que durante la temporada hemos hecho muy buenas finales, sabemos que es nuestro punto fuerte, así que queremos ir con las cosas claras, tranquilos, y a darlo todo para poder dar nuestra mejor versión y a ver si llegamos al objetivo.
19: I en bàsquet, primer test oficial i primera victòria per a la selecció espanyola de cara al Mundial. Triomf ajustat davant Alemanya, 60-65, en un duel en què ja van poder veure en acció les jugadores balears Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. Sentim el que deia el seleccionador Miguel Méndez.
3: Con jugadores que han aparecido en un partido, jugadores que han aparecido en otro. Y, hombre, dentro de la espesura de nuestros ataques y de muy malos porcentajes en muchas jugadoras, creo que defensivamente hemos tenido mejores momentos que ayer.
19: Al partit d'ahir, Aina Ayuso va aconseguir 6 punts, Elena Puello 4 rebots i 3 assistències i Alba Torrens 2 punts. En bàsquet, posant punt i final a la informació esportiva, més esport a partir de la 1.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns. Baixa l'ús dels doblers en efectiu a l'hora de pagar les tendes. Segons el Banc d'Espanya, la seva utilització ha davallat 2 punts en un any, però, tot i això, encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors.
2: El 2025, gairebé el 60% dels clients van optar per comprar els establiments físics en metàl·lic. El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i de retruc en els ciutadans.
5: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
1: I avui també parlem d'habitatge. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més pisos i cases per damunt del milió d'euros.
2: Per davant només hi ha Màlaga i Madrid. Són dades al portal immobiliari Idealista. El president del Col·legi d'Agents Immobiliaris, José Miguel Artieda, però, adverteix que a les Illes una casa d'un milió d'euros ja no es considera de luxe.
23: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
1: I 500 persones moren cada any a les Balears per mort de la resistència als antibiòtics.
2: Són sobretot pacients amb patologies de base com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. El cap del Servei de Microbiologia de Sant Espases, Antonio Oliver, apunta a la prevenció i les teràpies personalitzades com a estratègies per combatre aquesta pandèmia.
12: Pues el evitar la transmissió de bacteris resistents, pues com usar los antibióticos lo mejor posible, y otra, contener la transmissió de las infecciones, pues aplicando medidas de contención de, por ejemplo, aislamiento para evitar que se transmitan a otros pacientes.
1: I nova desaparició d'una embarcació amb 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears.
2: L'organització Alarm Phone assegura que la barca va a partir de les costes d'Algèria i que de moment no se'n té cap notícia. És la segona embarcació desapareguda en només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears.
1: I tot mentre la crisi migratòria Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del govern espanyol Pedro Sánchez dirigirà avui a les 9 una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
2: Hi participaran alguns dels ministres del seu gabinet. Això passa després que d'haver 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta per demanar asil a Espanya. I just quan l'executiu central ha negat també el col·lapse del servei sanitari per l'atenció a les milers de persones que varen travessar la frontera a finals de juliol.
1: I els incendis que cremen la península han deixat la primera víctima mortal.
2: Un agent de la Unitat Militar d'Emergències ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos, a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava va trabucar.
1: I ara parlem de sequera. Aquest cap de setmana s'han actualitzat les dades de les reserves hídriques de les Balears corresponents al juliol passat, que se situen en el 39%. Són 6 punts manco que el mes anterior i 4 menys que el juliol de l'any 2025. La comunitat va començar l'agost amb un escenari especialment complicat a Mallorca. Les unitats de demanda de migjorn i les de Manacor a la nit ja entren en alerta, situació en la qual es manté la unitat del pla. La resta del territori es troba en prealerta, excepte Tramuntana Sud i Formentera, que es troben en situació de normalitat. Avui analitzam aquestes xifres amb el director general de Recursos Hídrics, en Joan Calafat. Bon dia.
4: Molt bon dia, Balears.
1: Primer de tot, quina valoració és la que faig d'aquestes dades que es donaven a conèixer aquest cap de setmana?
4: Bé, les dades que hem publicat eren unes dades esperades, típiques d'aquest mes de juliol i aquí mitjans d'agost en què ens trobam. I hem vist que el comportament és molt semblant a l'any passat. El mes de juliol és un mes on sempre es produeix una baixada de les reserves al voltant del 5% de mitja i, per tant, això s'ha complit. Ara és cert que ens trobam, si bé el índex de sequera que ha degut a les pluges està lleugerament per damunt l'any passat, a les reserves els tenim un 4% per davall. Jo destacaria que Menorca ha aguantat bastant bé, després d'una estirada molt forta el mes de juny, el mes de juliol ha aguantat, perquè hem vist que les pluges d'abril pues, han començat a arribar en els aqüífers, és el trànsit que hi ha dins els aqüífers. Mallorca és qui ha experimentat una major davallada, amb un 7%, i s'ha baixat un 5%. Per tant, tenim ara dues unitats que encara se troben bastant bé, que responen a aquestes pluges, que és la Tramuntana, i després ja veiem que tenim els problemes de sempre, les zones d'esplà, les zones del migjorn, i ara toca, espitjar una miqueta més amb aquesta responsabilitat per contenir aquesta situació.
1: En alguns municipis, de fet, s'han establert restriccions ja de consum. Les darreres, algunes zones de Deià divendres passat. Si la situació continua igual, pensa que caldrà fixar-ne més generalitzades, també?
4: Bé, hem vist, efectivament, que determinats municipis han hagut de restringir, sobretot a zones rústiques. Sabeu que els ajuntaments tenen certs ajuntaments tenen xarxes en sòl rústic i com que no estan, en principi no tenen aquesta obligació de donar servei, pues, opten per restringir aquests serveis, és el cas de certs ajuntaments de la Serra, que això sol repetir, ja estan veient que és crític, i nosaltres el que fem és gestionar cada una de les circumstàncies que van sorgint. Clar que en surten de circumstàncies, però els gestionem. Per exemple, ara tornem a enviar aigua cap a Solla, ja ho vam haver de fer l'any passat, des de la vessant sud, perquè bueno, això ja veiem que és un tema crònic, que no ens basten els recursos que tenim a la vall de Solla per garantir el subministre, però si hem de fer aportacions, i vista pues, en el sistema de salvació també tenim alguns problemes, però si una estabilitat del sistema elèctric i totes aquestes coses les anem gestionant de la mà de tots els ajuntaments. De moment la situació està controlada, però el risc zero no existeix, evidentment, i el que podem veure són manques de qualitat a qualcun dels municipis, precisament per les sobreextraccions que se fan en els aqüífers i que tenen intrusió salina.
1: Quins municipis són aquests de què em parlava ara, d'aquesta manca de qualitat?
4: Bé, sobretot són aquests que estan a la zona costanera i que els seus aqüífers estan salinitzats, no? Que poden tenir sempre els nivells es mantenen, però és perquè tenim intrusió salina, no? I no se queden sense aigua, però les conductivitats pugen precisament per aquesta intrusió, no? I d'aquí es deve la necessitat de portar recursos d'altres procedències per evitar aquestes sobreextraccions. Perquè una de les errades que s'ha comès sempre és que parlem sempre en volums anuals, no? Però nosaltres la demanda la tenim molt centrada en uns mesos on necessitem aportar més recursos. I aquests recursos, pues, ara mateix no ens queda més remei que treure'ls dels aqüífers perquè no tenim capacitat de desalació per aportar aquestes puntes, no? I d'aquí es devenen aquestes petites pèrdues de qualitat que tenim alguns municipis, sobretot costaners.
1: Uh-huh. La solució per al llarg termini passa per incrementar la desalació.
4: Sí, hem d'assumir que necessitem desalació. És a dir, els nostres recursos són suficients per cobrir aquestes demandes punta i, per tant, necessitem per aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada. Perquè, si no, sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit i aquests pagadors són els aqüífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer malbé els nostres aqüífers. La desalació és absolutament necessari. Ja ho vas a Formentera, que en depèn d'un 99,9%, a Eivissa, que ja en depèn d'un 70%, i anirà pujant, perquè els aqüífers cada vegada tenen menys recursos, el canvi climàtic és aquí, i ho hem d'assumir que això serà una necessitat, sense deixar, evidentment, de millorar l'eficiència, de controlar els consums, de gestionar la demanda, tot això se dona per suposat, i la reutilització. Però la desalació ens ha de donar aquesta seguretat hídrica, no? Aquest por a tenir aigua sense haver de fer malbé els aqüífers o zones de... i afectar la nostra biodiversitat, no? En les zones humides. Sí.
1: Senyor Calafat, com cada any es preveu que passem de l'època de sequera a les pluges torrencials i la Direcció General de Recursos Hídrics també s'ocupa de la gestió dels llits dels torrents, en què consisteix el manteniment que en feis d'aquests espais abans d'arribar a la temporada d'inundacions?
4: A veure, ara la nostra preocupació també se centra en aquesta època de pluges, no? L'Agència Estatal de Meteorologia l'altre dia ens va traslladar aquesta previsió que hi ha d'aquesta tardor, que totes les dades i models indiquen que serà una tardor molt humida i molt càlida. Això són les humides, pues tindrem, sembla que tindrem pluges, ara l'hem d'esperar és que aquestes pluges no facin mal, no? El que estan fent per això, bé, des del principi de la legislatura, pues, han fet feina per augmentar la nostra capacitat d'acció, canviant una miqueta l'estratègia, passant una estratègia més preventiva, hem triplicat la nostra inversió en neteja de torrents, però la realitat és que duim molta feina enrere. Els torrents, tenim més de 1.000 quilòmetres de torrents i se fa difícil i hem de prioritzar aquelles zones a on poden generar més risc, no? I estem incidint i fent feina en aquestes zones que poden tenir una repercussió més elevada damunt la població. De moment, jo transmetria un missatge de tranquil·litat, gestionarem aquestes pluges amb la màxima eficiència possible. És cert que si mos plou, com va ploure a València, serà difícil que tot estigui controlat, però bueno, anem a intentar que tot estigui el millor possible, la conscienciació de la gent, que la gent sàpiga el que ha de fer quan s'envia una alerta des de Protecció Civil. Moltes vegades penseu que els desastres passen a dins els vehicles, damunt les carreteres, i això ho hem de tenir molt en compte. La prudència és màxima quan hi ha aquests episodis de pluja i hem de fer cas en els avisos que ens envien.
1: I també estaran pendents del que pugui passar durant les pròximes setmanes d'aquesta temporada ja de pluges, d'inundacions que està previst que comenci en breu. Joan Calafat, director general de Recursos Hídrics, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
4: Un ple, com sempre, i una crida a la responsabilitat en el consum i a la prudència, que sempre ens ajudaran. Moltes gràcies.
1: 8:41 minuts, pendents també del cel, de si plou o no, hi ha els pagesos. I avui vos parlant d'un sector en concret, i és que ha començat la verema a les Balears. Vida a la Terra fa un berenar avui informatiu per explicar com s'està desenvolupant en els 85 cellers que produeixen vi sota aquesta indicació geogràfica protegida. L'acte té lloc a les vinyes de les bodegues Vidal Serra, prop de Santa Eugènia, a Mallorca. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís.
6: Bon dia, Ido. Aquí a la zona de Reiguer, a una de les explotacions del celler Vidal Serra, ara mateix estem envoltats de ceps on el sol ja empata en aquests conreus vinícoles. Ven també el fruit del raïm madur de color morat, i és que, com bé ha explicat el seu propietari, Josep Vidal, en una entrevista a l'informatiu matí, la campanya de verema s'ha avançat i, de moment, diu, s'està desenvolupant positivament amb les primeres varietats primerenques, com són les de Chardonnay i Girarrós.
7: Apostant per les varietats autòctones, que són les que millor s'adapten en el nostre clima i en aquestes calors tan extremes que tenim ara mateix en l'estiu.
6: Per altra banda, el president de la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra Mallorca, Mateu Morro, ha assegurat que les varietats de raïm autòctones responen encara millor les elevades temperatures de l'estiu, tot i que no estan exemptes de les afectacions d'aquesta forta calor.
8: Les varietats autòctones són varietats que han estat seleccionades al llarg de generacions per nostres viticultors i estan molt ben adequades a les nostres condicions de territori i de clima. D'altra banda, segons les nostres dades, cada vegada tenen una superfície major i podríem dir que són clarament majoritàries a nivell de verema.
6: I en aquesta explotació a Santa Maria del Celler Vidal Serra esperen collir 15 tones de raïm amb una verema que finalitzarà més o manco el pròxim 15 de setembre.
1: Gràcies, Lluís. Encara parlem de la pagesia. Els pagesos de les Balears han rebut enguany més doblers que mai per part de la Unió Europea, superant els 38 milions d'euros. L'any que ve encara seran més de vers 40. El govern, però, tem que aquest rècord d'ajudes, Cristina, torni a minvar a partir del 2028.
14: Enguany, les ajudes directes de la PAC han estat de 38 milions d'euros. Hi ha un motiu clar, ho exposa Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
9: Estem patent de rècords d'ajudes perquè en aquest període han aconseguit que se'ls vagi reconeguent l'insularitat. La península, la mitja de que se cobra per hectàrea, per ventura està entorn als 200 euros i nosaltres estem un poquet per damunt, un 220, una cosa així. I venien d'un període que estàvem per davall. I esperem inclús que l'any que ve encara pugi un poc més. I jo crec que a finals de període, que serà a final del 27, arribem quasi en els 40 milions d'euros.
14: Dels 4.700 beneficiaris, la major part són a Mallorca, amb tot, percentualment, allà on ha augmentat més les ajudes és a les Pitiüses.
9: Són els que més ha pujat. Perquè ens facem una idea, a Eivissa, l'anterior període d'ajudes estava cobrant entorn a 500.000 euros i actualment ja està a prop del milió d'euros. A Mallorca, la pujada haurà estat 16-17% el valor de l'hectàrea, per tant, el que ha pujat, i a Menorca haurà pujat entorn al 50%.
14: La part dolenta ve a partir d'ara que s'han de negociar les quantitats per al pròxim període entre el 2028 i 2032.
9: Globalment, hi ha una proposta de davallada molt important. Molts d'estats, sobretot els estats del sud de la Unió Europea, també estan en contra. Però després hi ha una altra cosa, que és que aquest doble, suposadament, que han de venir a l'agricultura, estan com a difuminats, mesclats amb altres fondos que no tenen res a veure per agricultura. Amb la qual no hi ha una seguretat de que arribin aquests dobles.
14: Simona t'espera, com a mínim, mantenir allò que rebrà l'any 2027.
1: I a Menorca, produir carn ecològica implica un 20% més de costos. Actualment encara són pocs els productors de carn ecològica que hi ha a l'illa. Fins i tot alguns llocs han d'exportar a Mallorca perquè a Menorca el producte no té prou sortida de Blai Barber.
11: A Sona Batzer, a Ferreries, fan carn ecològica de vaca vermella menorquina. Els animals han d'estar amollats tot el dia. L'engreix es fa amb ordi i palla, que sembren ells, i un pinso amb certificació ecològica, que no du additius químics. Consideren que la carn ecològica a Menorca encara no se li dona prou importància i per això l'exporten a Mallorca. En Joan Ayès és l'amo de Sona Batzer.
13: A Mallorca hi ha uns clients que cerquen més aquest tipus de carn, que aquí a Menorca no hi és. I també, clar, amb els ecològics té que pagar un poc més. En els restaurants o les carnisseries, clar, si has d'afegir el valor ecològic, encara és més cara.
11: El gran distribuïdor de carn de Menorca també constata que l'ecològica a l'illa no arranca. Antoni Pellicer, gerent de Ganados Pellicer.
15: Nosaltres tenim un client que sí que ens fa vedell menorquí ecològic, el que bueno costa aquí a Menorca, perquè no hi ha un comerç establert per treure un vedell sencer, m'entens? Només demanen segons quines peces, però això ho han de treure cap a Mallorca o cap a la península, que sí que hi ha més demanda.
11: Els ramaders ecològics estan sotmesos també a controls estrictes, amb inspeccions i un llibre ecològic en què han de declarar a quines tanques pasturen les vaques o quin pinso han comprat.
1: I un cop de calor ha obligat a evacuar en helicòpter una persona que era a una finca d'Ariany a Mallorca, l'han traslladat urgentment a l'Hospital de Son Espases. No ha estat l'únic incident relacionat amb les altes temperatures del cap de setmana en què s'han declarat també dos incendis forestals.
14: El darrer ha afectat prop de 5 hectàrees de vegetació i matolls a la zona de Son Nadal, a la carretera que uneix Manacor en Sant Llorenç d'Escardassà. El foc s'ha declarat controlat en poc més de 3 hores, a les 4:30 de l'hora baixa, gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergència amb efectius aeris i terrestres dels bombers de Mallorca i també de l'Ibanat. Recordem que avui gairebé tot Mallorca i les Pitiüses se mantenen en alerta vermella per risc extrem d'incendi forestal. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga.
1: Mentrestant, els incendis continuen cremant a la península, han deixat la primera víctima mortal, un agent de la Unitat Militar d'Emergències que ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos, Osca. Ha estat en un accident de trànsit. quan el camió autobomba en què viatjava trabucat. Tres militars més han resultat també ferits.
14: Davant d'aquesta tragèdia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut traslladar la seva estima i solidaritat a la família de la víctima mortal i als seus companys de l'UME. En un missatge a X, s'ha desitjat una recuperació ràpida als ferits i ha aprofitat per agrair la tasca que fan els serveis d'emergència en aquest incendi. També ho ha fet la vicepresidenta Yolanda Díaz.
1: L'incendi, per cert, continua descontrolat i enfronta avui una jornada decisiva.
14: De fet, l'Aragó ha demanat més mitjans per fer front a les flames que han arrasat ja més de 16.600 hectàrees i ha obligat a desallotjar a més de 1.000 persones de 19 localitats. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Administració Pública d'Aragó.
16: Un día complejo y complicado, sobre todo porque todas las esperanzas que teníamos del tiempo pues no se están cumpliendo. Deciros que hoy se ha incorporado la cuarta sección de la UME. Hoy se van a incorporar también los bulldozers del ejército de tierra, no de la UME, del ejército. Gracias a la UME, que es también ejército, lógicamente, pues está movilizando otros medios del Ministerio de Defensa.
14: Mentrestant, a Huelva, l'incendi de niebla ha quedat estabilitzat 9 dies després d'haver-se declarat i els més de 400 veïnats desallotjats han pogut tornar a casa seva. El foc ha afectat una superfície de 38.000 hectàrees, acumulant un perímetre de 201 quilòmetres. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
17: Este incendio no ha sido el único que hemos tenido en Andalucía. Fuera de la bestia de este gran monstruo que hemos tenido, ha habido otros 17 incendios, algunos de cierta complejidad, para que nos hagamos una idea de la complicación y la complejidad en una comunidad tan al sur como es Andalucía, tan seca, porque nosotros no tenemos periodos de sequedad de 6 meses.
14: El de niebla està controlat però no extingit, per això 135 professionals i 8 mitjans aeris continuen actuant en aquest foc.
1: I 3 persones han mort, una de les quals menor d'edat, en un tiroteig a Isla Cristina, Huelva.
14: Els fets han ocorregut aquest diumenge vespre. 2 encaputxats que anaven en motocicleta han disparat contra les víctimes i han fugit. La Guàrdia Civil ha assumit la investigació per identificar els presumptes autors dels trets i esclarir el succés. A l'espera de la confirmació oficial, les primeres hipòtesis apunten a una revenja relacionada amb un tiroteig del 2024 que es va saldar amb un mort.
1: I a Pontferrada, allò es guardarà avui a les 12 del migdia un minut de silenci en record de les 2 dones que han mort a causa d'un despreniment de terra provocat per una riuada. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol.
14: L'aigua va inundar el celler on eren les víctimes acompanyades de 2 menors. Els veïnats reclamen ajudes per a una zona que encara espera les actuacions per restaurar els desperfectes de l'incendi de l'any passat.
18: Pues sí, pero desgracia, pues ya el año pasado pasó lo de los incendios y este año esto, pero bueno, justamente tiene que pasar en fiesta cuando más gente hay.
20: Tuvimos ayuda con el fuego, cierto. Intentaron salvar el pueblo, vale, pero ¿quién ha venido más aquí? Nadie. Se pide ya no ayudas, no las dan.
1: I de la crònica internacional, avui expira el memoràndum d'enteniment signat entre l'Iran i els Estats Units. Recordem que aquesta establia un alto el foc i 60 dies per avançar en el futur acord de pau. Un període que acaba en un moment en què la tensió entre Washington i Teheran va en augment.
14: L'exèrcit iranià ha anunciat una recompensa de $30.000 per a qualsevol ciutadà que mati o capturi un soldat dels Estats Units, i el doble fins a 60.000 si és una dona. A més, el règim dels ayatollahs ha advertit que impedirà als nord-americans tornar a entrar al Golf Pèrsic i a l'estret d'Hormuz i n'ha reivindicat el control com una condició per posar fi a la guerra. L'anunci arriba dies després que Trump afirmés que declararia l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units.
1: Per cert, que els Estats Units reduiran de manera substancial els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud, ho ha anunciat el mateix president nord-americà aquesta matinada.
14: En un missatge a les xarxes socials, Donald Trump ha explicat que ha pres la decisió perquè la relació que té amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, és molt bona. L'inquilí de la Casa Blanca considera que les maniobres envien un senyal totalment inapropiat i hostil a un país que s'ha mostrat, diu, pacífic i respectuós amb ell. Malgrat això, les maniobres conjuntes comencen avui i està previst que durin 11 dies.
1: 8:52, moment ara per la cultura, l'informatiu matí. Avui parlam de la lectura a l'estiu.

0: per després...
1: Sona Pàgines en Blanc amb una mica de sort, perquè en aquest estiu calorós i de calitja no tothom té la possibilitat d'anar de vacances. Molta gent les passa a casa seva o fent feina, però un estiu a casa pot ser també una pàgina en blanc, una oportunitat única per començar i acabar aquell llibre que tenim al comodí o a la prestatgeria, però també a les biblioteques, que són segurament els millors refugis climàtics. Avui han volgut sortir al carrer a Palma a parlar amb la gent que les ha descrites i escrites als seus llibres i els han demanat per si vos pot ajudar un llibre i un lloc on llegir-lo. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia. És cert que llegir a vegades fa peresa, però un llibre cap a qualsevol senalla i ens farà fer segur, si no un viatge amb la ment, un viatge al nostre propi interior. Des de novel·les actuals a grans clàssics, des de biblioteques a racons de ciutat, un grapat de bons escriptors vos conviden a volar per les lletres i les pàgines. Jaume Oliver, per exemple, ha escrit diverses distopies sobre Palma. La primera, Crònica desordenada de Ciutat Antiga, és de l'any 2019. Ara, amb la segona, del 2025, va guanyar fins i tot el Premi Ciutat de Palma i es diu Un dia assaltàrem la ciutat en cavalls de ferro. I clar, el que ens recomana va per aquest camí.
3: Se diu Por último el corazón, que és una espècie de distopia de set seves en què una parella ha de viure un mes a una ciutat residencial i un altre més tancats a una presó, i aquesta és la manera que s'inventen a Margaret Atwood, que a mi m'encanta, per mantenir diguéssim el que és la classe mitjana.
2: I si heu llegit el primer dels seus llibres, tindreu clar on ens enviarà a llegir, i si no l'heu llegit, preneu nota.
3: Poques bandes millors que una biblioteca. A mi m'agrada molt anar a la Biblioteca de la Misericòrdia per llegir, per estar frescats. Vinga, bon estiu a tothom.
2: I segurament que aquesta biblioteca, aquest racó, ha aparegut en algun dels llibres de la saga de Duendes de la Ciutat, de Josep Maria Aguiló. I ell és més de clàssics. Recomana per a ell i per a tothom?
4: Que ja fa més de 50 anys que ho intents fer. Jo crec que des que vaig aprendre a llegir, és Don Quijote de la Mancha.
2: Lectures de sempre per a llocs de sempre, dels d'abans de tenir refugis climàtics.
4: Qualsevol lloc de vora la mà, sobre baixa, ja quan no fa tanta calor.
5: Mirando al mar soñé.
2: Mirant cap a la mà es poden llegir clàssics i resseguir la història. Manu Aguilera, historiador i guanyador del Premi Mallorca d'Assaig.
6: Una isla brutalizada, la guerra civil en la Mallorca de 1936. I l'autor és Joan Maria Tomàs, que és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili. Ell és mallorquí i ell conta la història dels seus pares, bueno, de la seva família, a la Mallorca de la Guerra Civil.
2: Perquè tan important és la història com la fantasia, o fer-ho tot plegat, tot junt, i tot, això sí, a un lloc ben còmode.
6: I per llegir al meu sofà o qualque biblioteca amb aire condicionat.
2: Les biblioteques, la mà... Cercam algun lloc més amagat per donar-vos algun consell un poc especial, i per això el millor és demanar-li al cronista de la ciutat de Palma. Ell és Tomeu Bastard, acaba de publicar una autèntica enciclopèdia que es diu Història de la ciutat de Palma, i escoltau quins racons ens proposa.
7: Així públics, m'agrada molt la sort del bisbe, que tanca molt prest, però també s'obri molt prest. I de matí ara s'estima fresqueta, s'ha llegit molt bé. I un altre lloc, que és un refugi climàtic, és una de les biblioteques més guapes de Mallorca, que és la Biblioteca del Parlament, antiga biblioteca del Círculo Mallorquí.
2: I quan li demanem per una lectura, aposta també per un clàssic.
7: L'Odissea de Homero, en la versió castellana de Gredos, la traducció de José Manuel Pavón, que crec que és de les millors traduccions en el castellà. I també és molt recomanable l'edició catalana de l'Odissea de Homer, d'en Carles Riba, que és un monument a la traducció d'aquest clàssic.
2: Tot això recordem quan acaba també d'aparèixer una altra nova traducció de l'Odissea en català, de la qual en parlarem ben aviat. En fi, tot això, ja sabem, a més que l'Odissea la podem anar a veure al cinema. S'està projectant la de pel·lícula de Christopher Nolan, però quan acabi, unes hores després, estarem al mateix punt. En canvi, un bon llibre, un lloc fresc de ciutat, ens donarà, a més de cultura, hores i hores de benestar, sobretot emocional.

0: I la vàrem poder veure a Herois, a Nashville, i a Scream, parlant de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, que ha mort aquesta matinada als 36 anys. Ara s'investiguen, Sandra, les causes de la mort.
1: Panettiere havia començat la carrera professional quan era una nina, i a banda de participar en aquestes sèries televisives que vos hem comentat i en la saga referent de pel·lícules de terror, havia fet també papers de doblatge de veu a pel·lícules com Bichos, on va interpretar la princesa Dot. El seu germà, Jensen, que també era actor, va morir l'any 2023, amb 28 anys, a causa d'una aturada cardíaca.
0: I arribarem a les 9 amb un parell de propostes culturals.

0: I has cansat amb una setmana marcada per concerts per a tots els gustos, pop, pop-rock, folk o house.
1: I és que, com cada dilluns del mes de juny ençà, hi haurà el DJ David Guetta a Ushuaia, Eivissa. Dimarts, demà, canvi de registre, Marcel Cranc, Ensemble i el cor de dones de l'UIB actuen a les 9 de la nit al castell de Bellver de Palma. I dimecres?
2: No sé què volia ser de gran, però ara vull fer coses petites. Vull ser un trosset de raig de sol.
1: Aquests que escoltem de fons, els germans Júlia i Pau Serrasolses, el Ginestar, que arriben al claustre del Carme de Maó a les 9 del vespre. A la mateixa hora, al Teatre de Ciutadella, però al Desborn actuen Tarta Relena.

0: I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades. Aquest matí de dilluns baixa l'ús de doblers en efectiu a l'hora de pagar a les botigues. Segons el Banc d'Espanya, la seva utilització ha davallat 2 punts en un any, però, tot i això, encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors.
1: El 2025, gairebé el 60% dels clients varen optar per comprar els establiments físics en metàl·lic. El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i de retruc en els ciutadans.
2: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
1: Els negocis més petits són els que tenen menys capacitat de negociació de les comissions amb les entitats bancàries.
0: I el director general de Recursos, Idric Joan Calafat, fa una crida a moderar el consum d'aigua, en especial a les zones més afectades per la sequera, com el Migjorn i el Pla de Mallorca.
1: Aquestes illes on més han davallat les reserves hídriques ho han fet 7 punts el mes de juliol, si ho comparam amb el mes anterior, amb el juny. A Eivissa cauen 5 punts i a Menorca 4. El nivell global se situa en el 39%. Són declaracions de Calafat fa uns minuts a l'informatiu Matí.
3: Tenim ara dues unitats que encara se troben bastant bé, que responen a aquestes pluges, que és la tramuntana, i després ja veiem que tenim els problemes de sempre, les zones d'esplà, les zones del migjorn, i ara toca espitjar una miqueta més amb aquesta responsabilitat per contenir aquesta situació.
0: I d'aquí uns minuts als cellers de la indicació geogràfica Vida a la Terra Mallorca fan un primer balanç de la barama d'enguany. Ho faran a les vinyes de Vidal Serra, Santa Eugènia. Allà s'hi troba el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís, que t'han avançat.
4: Bon dia, idò aquí a la zona de Reguer, una de les explotacions del celler Vidal Serra. Ara mateix estem envoltat de ceps, on podem veure el fruit de raïm madur de color morat, i és que, com bé ha explicat el seu propietari, Josep Vidal, la campanya de brama s'ha avançat i, de moment, diu, s'està desenvolupant positivament amb la previsió de fer les xifres de l'any passat amb unes 100 tones de raïm i 12.000 botelles de vi. El president de la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra Mallorca, Mateu Morro, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí com les varietats de raïm autòctones responen encara millor les elevades temperatures de l'estiu, tot i que no estan exemptes de les afectacions d'aquesta forta calor.
5: Les varietats autòctones són varietats que han estat seleccionades al llarg de generacions per nostres viticultors i estan molt ben adequades a les nostres condicions de territori i de clima. D'altra banda, segons les nostres dades, cada vegada tenen una superfície major i podríem dir que són clarament majoritàries a nivell de barema.
4: I en aquesta explotació a Santa Maria del Celler Vidal Serra esperen acabar la barema més o manco el pròxim 15 de setembre.
0: Gràcies, Lluís. I aquesta matinada, quan faltava un quart per la una, s'han interceptat 27 persones migrants a la línia de costa, a la zona d'Escaló de Formentera.
1: Delegació del govern informa que hi han intervengut la Guàrdia Civil de la Pitiusa del Sud i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. Amb aquests són ja més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular enguany.
0: Tot mentre la crisi migratòria a Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dirigirà una reunió telemàtica que està previst que comenci ara de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
1: Això passa després que de més 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta. Va ser per demanar asil a Espanya.
0: Arribem a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia Avui amb Marta Grau. Que passa un bon dilluns.
6: Més informació a ib3noticies.com.

0: mare d'en Cristiano, perquè crec que va per tot amb ells, però bé...
1: Jo aquí, aquí me falta gent.
0: Te falta gent?
1: Que volien un que sigui un petit comitè, volien que fos a casa seva, és vera que les joies que duen això no crec que hagin estat
2: això?
1: Barates.
2: I la teva família s'enfada.
1: Home, clar que sí.
2: Clar que sí.
1: El meu germà mateix, és que qualsevol persona diu, d'acord que sigui un petit comitè, però sa família, sa família.
0: De totes maneres, parlant d'humilitat, de ser austers o de ser senzills, però mireu quines joies se'ns aferren per fer-se les fotos i per anar al gimnàs, fins i tot. Ben que dic, molta camisa blanca i molta cosa senzilla, però ella m'adu unes pedres que Déu-n'hi-do. És com allò que de, fa unes setmanes de luxe silenciós, no?
2: Sí, perquè aquí no és silenciós, el luxe.
0: Però,
1: a sa roba, sí.
0: Sa roba, sí.
1: Segur que costa bastant de dobbers, clar, segur que costa bastant de dobbers, però no du el símbol, no. És un pot discret.
2: Ni pedreria.
0: Clar, jo crec que tots esperaven que na Georgina anés com a molt, com que és una mica...
1: Presumida.
0: Presumida, exagerada...
2: Que n'és de novia.
0: Sí, que n'és de novia.
1: Un vestit estretat.
0: I de fet, troc que no ho podem descartar. Jo crec que en pròximes edicions hauran les noces de pinyol vermell, si no ja ho veureu.
2: Els nins van boníssims, tothom molt elegant, però és vera que sorprèn que hagin triat aquest look tan auster.
1: I me sorprèn que els fills també vagin de blanc. Normalment a les bodes no poden anar... O sigui, han d'anar només a novis de blanc. No sé si els convidats també anaven de blanc.
0: És que clar, no ha convidat,
1: oh, sí,
0: són ells. Veiem
2: algunes imatges del making of d'aquestes noces, de la preparació abans, del maquillatge. Home, senzill, senzill i humil no és la paraula, però sí que és vera que estic d'acord amb les meves companyes, que sorprèn molt per ser ells.
1: Sí, exacte.
2: Però no deixa de ser un poc fred. Estic amb la Maria Antònia, que només ells, tots sols a casa, en el teu saló, no deixa de ser curiós. Però sí, sorprèn, i igual que deia na Joana, humil, la joia que d'una Georgina. O sigui, és que parell de la reina Elisabet, o sigui, és una joia de museu.
0: El corazón de la mar.
2: Sí, exactament,
0: de Titanic.
1: I deu pesar. Devia estar en socoll, sa pobra, amb un maler.
2: Idò, és una de les notícies curioses que destacam. En tenim moltes, que si les voleu descobrir, seran aquí totes les notícies, l'actualitat, a través de la tertúlia, a través dels diferents convidats que ens aniran acompanyant fins les 12, a través de la ràdio, també a través de la televisió i sempre amb la bona companyia d'Ivan López, als comandaments tècnics. Tenim també Cata Jaume, Miquel Rosselló, Valentín Iconaro, Yolanda Ruiz i Victòria Cerdà a la producció. Amb tot l'equip, començam aquesta setmana. Sí.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: Comença la nostra tertúlia, són les 9 i quart, i com sempre fem aquest repàs a l'actualitat, els titulars, les notícies més destacades d'aquest dilluns, d'aquest dia 17 d'agost. Ja han passat l'equador del mes, per cert. Segur que molta gent s'incorpora avui de les vacances. Aquí una servidora també ho fa, però segur que moltes persones és avui precisament el dia en què s'incorporen. Aquells que puguin apurar o que tinguin el manco alguns dies, que així ho facin, no? Perquè és necessari sempre agafar forces, no?, abans de començar. Amb la bona companyia, el repàs aquesta tertúlia es fa en la bona companyia dels periodistes. Nekane Don Blas. Bon dia, Nekane.
2: Bon dia.
1: També els estudis de Palma, José Luis Miró. Bon dia.
3: Buenos días. Debo decir que sabía que habías vuelto cuando se han pasado la lista de temas. Porque nadie pasa 14 temas. La Eso solo lo haces tú.
2: A ver qué dices ahora, Marta. Sigue presentando.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que ara esteis donant ales a l'equip que sempre critica, i jo ho admet, perquè això és un defecte professional meu, o que a vegades tenc un horror vacui absolut i me sobren, sí. He d'admetre que és un defecte.
2: Eres una mujer previsora.
1: I probablement, no. Mira, si és que tots riuen, som molt dolents.
2: No, eres, molt dolents. No és un defecte, eres una mujer previsora.
3: He abierto la caja de Pandora.
1: Ara, ha despert el monstre. José Luis Miró ha despert el monstre. Josep Pons Fraga, bon dia.
4: Molt bon dia, i jo crec que ets una dona precavida i que no hi ha

0: 9:39 minuts, continuem aquí. Això és la tertúlia del dia. Per si just vos acabeu d'incorporar en aquest moment, seguim en conversa amb Josep Pons Fraga, Necané Don Blas i José Luis Miró, analitzant les claus de la jornada. Mireu, és estiu i hem parlat moltes vegades de l'incivisme, hem parlat de les festes il·legals, però aprofitant que tenim José Luis Miró just avui, perquè tal vegada mos pot aportar un poc de llum sobre el vessament de les aigües fecals de les embarcacions a la mà. Ha hagut unes imatges que s'han fet virals sobre un catamaran que el que feia era precisament això, deixar vessar les seves aigües fecals enmig de la mà. Saben que no se poden buitar lliurement aquestes aigües negres a prop de la costa i la normativa estableix distàncies i condicions concretes per poder realitzar aquestes descàrregues. Tot i així, sorprèn que any rere any això passi.
1: Bueno, esto es un disparate hacerlo en una cala, obviamente, porque lo que ocurre es que...
0: Imagina't, els banyistes.
1: No, claro.
0: Sí, la imatge és dantesca.
1: Sí.
0: Dantesca, perdoneu.
1: Pero bueno, hay que decir que también eso puede que sea la excepción. Lo que dice la norma es que las aguas fecales, obviamente, no se pueden depositar a cierta distancia de la costa. Ahora no recuerdo muy bien la distancia, pero es una distancia larga. Ahí sí que se puede... O las tienes que... Porque mucha gente no navega fuera de esa línea, digamos, imaginaria, en la que ya sería posible. Entonces, tiene que haber hay unos depósitos para el tratamiento de las aguas fecales en los puertos. Yo lo que me temo es que hay más barcos que capacidad de asumir en los depósitos.
0: Y molt de desconeixement de normativas, ¿no? A
1: bueno,
0: veure quina bandera té aquest catamarán,
1: Bueno, pues seguramente si es un catamarán casi seguro 100%, que es un barco de alquiler, porque claro, pocas veces los catamaranes son de propiedad privada, más que nada porque hay que pagar dos amarres con el catamarán, el ancho, porque pagas por metro cuadrado, y seguramente pues es un barco de charter, en el que, pues bueno, pues o a lo mejor no había capitán profesional y el otro o lo desconocía o esto. La verdad es que esto no suele ocurrir, pero ocurre de vez en cuando. Pero es cierto que tampoco es fácil el depositarlas en puertos, porque muchas veces o están saturadas o directamente no funcionan los depósitos.
2: Hombre, yo creo que es que ya hemos visto esta imagen, es noticia porque hemos visto una, afortunadamente. ¿Eh? Lo lamentable sería que esto sea habitual.
1: No lo es.
2: Por eso,
1: yo creo que no lo es.
0: Tú crees que es la excepción, ¿eh?
1: Yo creo que es la excepción. Mira, por ejemplo, tú puedes coger los datos de fondeo sobre Posidonia y decir, el 5% de la gente navega, fondea sobre Posidonia, pero eso significa que el 95% no lo hace. Entonces, el problema aquí es más de cantidad de barcos, de carga, porque claro, un 5% de mucho, pues también es mucho, ¿no?
2: Sí.
1: Y eso es un poco, es decir, la inmensa mayoría de la gente de la mar, sobre todo la que es gente de la mar o que tiene afición, es particularmente respetuosa con el mar. Pasa que también es cierto que se ha ampliado mucho, sobre todo desde la pandemia, el acceso al mar de gente que antes no tenía esa cultura, y eso ocurrió después de la pandemia porque fue un lugar seguro, además lo vendieron como tal y se hizo mucha promoción, incluso hubo una promoción de la patronal española de Navega y si no ha sido al mar, es decir, de Vive de cara al mar y esto, se incorporó mucha gente nueva y esa gente nueva no tiene esa cultura de respeto por el mar que tiene el aficionado, digamos, de toda la vida. Y eso sí que es cierto, que ha ocurrido.
0: José Luis diu que és una excepció. Jo vull pensar que sí, és una postura optimista. Necane, excepció o més freqüent del que pensam?
2: No tengo ni idea, sinceramente, pero yo espero que sea una excepción, porque si no esto sería un problema del que estaríamos hablando. ¿Eh?
0: Exacte.
2: Creo que si fuera...
0: Home, parlam també de irresponsabilitat, festes
2: ilegals... Sí, sin ninguna duda.
0: Va un poc lligat a l'incivisme que hi ha. A mi no me sorprèn tant.
2: I va ligado también a lo que dice José Luis, al aumento espectacular de la utilización festiva de ocio del mar. No, mira, las imágenes es que son terribles, la verdad.
0: És que és una taca negra, sí, negra, de sí, vora, no?, que se veu, no?, sí, com s'està expulsant aquestes aigües,
2: sí,
0: i evidentment en bruta, i molt a prop de la costa, perquè això està, res, que
1: hi
0: ha 20 metres, 50, no sé.
1: Esto es una barrabassada total.
0: Josep, excepció o més freqüent del que poden pensar?
3: Jo crec que és més freqüent del que poden pensar, per allò de que la mà fa forat i tapa, i no és així. Hi ha unes normes molt clares, tant del Ministeri com també del conveni Marpol, que és per evitar abocaments contaminants a les aigües a la mà, i marquen distàncies fins a 3 milles, de 3 a 12 milles, i a partir de 12 milles a la mà gran. Vale. En aquest cas, aquesta embarcació ha estat filmada, hi ha un vídeo que circula, ha estat identificada i, per tant, podrà ser sancionada. La pregunta és quantes embarcacions vulneren la normativa o l'incompleixen.
0: Yeah.
3: I jo crec que José Luis Miró té bastanta de raó, que la gent de la mà de tota la vida és cuidadosa, però tots aquells que lloguen, que fan charter nàutic,
0: que no
3: se van
0: idea,
3: en barques, bueno, no compleixen la norma. I en aquest sentit n'hi ha. I que la majoria dels infractors pensen que ningú els veurà i que ningú els sancionarà. Aquesta és la qüestió.
0: Són les 9 i 45 minuts. Vos vull demanar per unes xifres, perquè jo he de confessar que m'he quedat bocabadada. És veritat que cada any, amb l'augment de les temperatures, el canvi climàtic, és vera, malauradament, augmenten les morts per calor, però parlem d'una xifra molt alta. Espanya fa front a una crisi climàtica, cada vegada és més alta en aquesta temporada d'estiu, cada vegada és més greu, i les onades de calor no deixen de sorprendre molts, no? Des de principis de juny fins a final de la primera quinzena d'agost, o sigui, ara, han mort 4.061 persones. Estem parlant d'un 67% més que l'any anterior, de 2.429 defuncions més per aquesta causa. Jo és un tema que, ja vos dic, m'he quedat bocabadada, és vera que hi ha altes temperatures. No és, a veure, ara, si tinguéssim un metge, mos diria que moltes d'aquestes morts per calor van associades també a gent més vulnerable, a gent major, gent que té algunes malalties associades, però no deixa de ser una xifra molt, molt cridanera i molt greu, un 60% més, 67 en concret, a mí me sorprèn moltíssim, Nekane.
2: Sí, esto que dices es importante precisarlo, no es que se hayan muerto de calor.
0: Sí, exactament.
2: Se han muerto,
1: no,
2: sinó
1: que la calor
0: agreuja, tot i que hi ha cops de calor, evidentment, no? Però que la calor agreuja les malalties.
2: O sea, pero que no se han muerto 4.000 personas por un golpe de calor. No, que no
0: creo. Exacto.
2: Es decir, efectivamente, tienen una enfermedad previa o lo que sea, y el calor ha contribuido a que se produzca finalmente el deceso. Son muchas, efectivamente. Ha aumentado un 60%, seguramente también tiene que ver con el hecho de que cada vez lo tenemos más diagnosticado, sí. y con el hecho incuestionable de que este ha sido un verano particularmente caluroso.
1: El más caluroso, según... Y, desde que hay registros, según...
2: Claro, pero,
0: se ha dado nota, claro. Pero
2: ya creo que no me equivoco si digo que será el segundo más caluroso, porque el año que viene será más. Y esto es imparable.
1: El anterior no lo fue tanto. La verdad es que aquí ya hablar de olas de calor este verano ha sido como
2: nada,
1: decir que la ola es
2: verano.
1: Ha habido un tsunami
2: claro,
1: de calor. Antes decías una ola de calor significaba que había un periodo
2: días.
1: Que te daba un respiro, pero es que este año ha sido criminal, la verdad. Bueno, yo sí, es verdad, lo que ha dicho Nekane es importante apuntarlo, porque a veces damos la información y dice, bueno, ha muerto gente del golpe de calor, ¿no? Sencillamente no, son muertes asociadas a las altas temperaturas. Pero bueno, si esos registros te dicen que hay un aumento de tan disparatado del 67%, es evidente que... A ver, el cambio y los veranos calurosos que se están ya registrando de una manera continuada... El del año pasado es verdad que dio un poco de respiro, pero esto va a afectar a todos los campos, empezando también por la economía. Llega un momento en que el destino, es decir, nuestro destino turístico, dejará de ser atractivo porque las temperaturas serán insoportables. Y meterte dentro del hotel a estar con el aire acondicionado, pues tampoco hace falta desplazarse fuera del continente, ¿no? Es decir, que tendrá si esta tendencia, que parece que es así, se mantiene, hay que empezar a prever que eso tendrá consecuencias económicas.
0: Recordant el matís que explicàvem, no? Que és evident que moltes d'aquestes morts són de persones que patien una malaltia o en situació vulnerable, o persones majors, tot i així és altíssima la xifra, 67% més de morts atribuïdes a la calor a Espanya, de 2.429 passam a 4.270. Josep.
3: Sí, jo voldria afegir, a més en la línia del que ja deia a José Luis Miró, clar, els temes que no som conscients, o no, crec que no som prou conscients de quin és l'efecte que té l'augment de temperatures, com afecten a la salut i com poden, i de fet agreugen, determinades malalties. Vull dir, com més va augmentant la temperatura, hi ha certes patologies que es veuen directament agreujades i afectades. I a més a més, i ara vull dir que tenim en Rafa Duran, que és el president de Bactur, que és l'associació d'empreses de turisme actiu de Balears, que en el cas de Menorca gestiona la Mola, Torralba d'en Salor, el lloc de Minisues i es Palau Salor. Bé, en Rafa Duran acaba de fer un article en el diari Menorca on diu que l'efecte que està tinguent aquest estiu la calor i les altes temperatures fan que la franja horària entre les 11 des de matí i les 6 del capvespre, els turistes visitants no van a visitar ni Fortaleza de la Mola, ni Torralba d'en Salord, ni la nau d'Estudons, molt d'indrets, molt de monuments, molt d'espais que són d'interès patrimonial, històric, talaiòtic, de la cultura britànica, fins i tot edificis que emblemàtics de Menorca. Bueno, escolta, el visitant diu, jo no vull anar a passar calor. I això ha provocat una caiguda en picat de les visites a tot el que era una part de la promoció turística de Menorca de tots aquests monuments. Per tant, tenim un efecte sobre la salut, exacte, també sobre el treball, els treballadors que no poden fer feina, com dèiem a Menorca, en el bater del sol.
0: Sí, sí.
3: Hi ha una sèrie de feines que no es poden fer perquè les temperatures són insuportables i, a més, tenim la repercussió econòmica, que hi ha molts espais que no es poden visitar perquè les temperatures ho impedeixen.
0: Ànims a tots aquells que estan patint els efectes de la calor i sobretot aquells que fan feina, no, a l'exterior, perquè és veritat que està sent un estiu molt feixuc. 9 i 51 minuts, uns consells més, tornem amb més propostes.
4: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
5: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca s'ha de juntar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: Josep, com
6: Hola.
0: Estàs?
6: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
0: Tens calor? Posa'ns aire.
6: No, no, ara estic bé aquí.
0: Fa calor psicològic.
6: No ho sé jo.
7: Sí,
6: psicològic. Quan hi ha vacances?
0: Quan hi ha vacances?
6: Nosaltres?
0: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.
6: Ah, que bé.
0: Servei públic.
6: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Dediquem els darrers minuts d'aquesta primera hora de programa a parlar d'habitatge. Ja sabeu que és un tema que ens encanta abordar en aquest programa per moltes qüestions. Primer, perquè pensam que és el principal problema que tenen els ciutadans de les Illes Balears, accedir a un habitatge. Després, perquè preocupa la situació dels joves que han de partir a altres ciutats per poder accedir a un habitatge, per poder dissenyar-se, construir-se un futur. I després, la contradicció, no? La paradoxa de la situació que vivim ara mateix amb el mercat de luxe. Els experts consideren de luxe una casa d'un milió d'euros i de superluxe una de 3 milions. Però la regla que impera en l'àmbit nacional aquí a les Balears es supera. El darrer informe publicat per Idealista afirma que les illes tenen el, atenció, 17% dels habitatges de luxe d'Espanya i el 28% dels de superluxe. Fixeu-vos, que quasi un 20% dels habitatges de luxe els tenim aquí, companys. Aquí va el titular. M'imagino que no vos sorprèn, però no deixa de ser significatiu, José Luis.
1: A ver, a mí que donde en mi lugar de residencia haya muchos ricos, en principio no me parecería una mala noticia.
0: Pero tú no puedes accedir a un habitatge.
1: Claro, ahí está la cuestión, es que esos ricos no son mis paisanos, ¿sabes? Lo de Baleares ya tiene que estar en la linde de que la burbuja ya no dé más de sí, o realmente yo no sé dónde acabará, ¿no? Que el 28% de las viviendas de superlujo estén radicadas en un territorio tan pequeño como el nuestro, es que es alucinante. Yo ese dato es el que más me ha impactado de todo, porque superlujo, has dicho que era
0: 28. O sigui, 17% de luxe a partir de 3.
1: A partir de 3 milions d'euros.
0: 1, luxe, 3, superluxe. Exacte.
2: Bueno, es que yo creo que ya estas cifras aquí en Baleares no son así. Acabo de hacer el cálculo. Hay que tener en cuenta que aquí el precio medio del metro cuadrado son 4.300 euros.
0: Sí. Exactamente.
2: 4.300 euros ahora, según los datos de oficiales, no de Idealistas, sino de los registradores. 4.300 euros. Las viviendas aquí se venden a una media de 4.300 euros, que supone que un piso de 90 metros vale 387.000. Acabo de hacer el cálculo. O sea, un piso medio en Baleares vale 400.000 euros. Uh-huh. Que eso es un lujo en la península.
0: Y tanto, sí.
2: Es así. Entonces, a partir de 3 millones de euros, yo creo que ya no es el superlujo. Superlujo aquí es a partir de 10, que los hay. Entonces, yo creo que, efectivamente, la estadística de Idealista está distorsionada porque aquí los precios...
1: Porque aplica la media nacional.
2: Efectivamente, aplicas la media nacional y la media nacional, el superlujo son 3 millones y aquí hay pisos en Palma que valen 3 millones.
1: Pero que el 28% de los pisos de más de 3 millones estén en Baleares es una locura.
2: Bueno, pero a mí no me llama para nada la atención porque es así. Es Málaga,
1: seguramente. No nos la llama, la verdad.
2: Seguramente están concentrados entre Madrid, Málaga y Baleares, probablemente.
0: Y mira, Fages, que la darrera vegada que van demanar a José Miguel Artieda, el president dels agents de la propietat immobiliària, sobre si havíem arribat, Josep, en el topall, és a dir, si ja no podien encara augmentar més, ell va dir que encara no. O sigui, no sé ara què en pensarà.
3: Bueno, això tinc que dir, que mireu, penseu una cosa, Balears ha tingut, no sé si ara la té, sa casa més cara d'Espanya, que és sa Fortalesa, vull dir, és una finca, una propietat que es va posar a la venda per més de 100 milions d'euros. Els preus seguiran pujant, senzillament per la llei d'oferta i demanda. A Eivissa i Formentera, el que acaben de dir, ja hi ha preu de venda de metro quadrat que supera els 10.000 euros metro quadrat. Per què succeeix tot això? Perquè Balears és un territori petit, és un territori reduït, és un territori limitat, però molt demandat, molt codiciat. És un lloc per venir a residir, per descansar. Té tota una sèrie d'espais emblemàtics meravellosos. Hi ha una llei d'espais naturals que protegeix molt d'indrets. És cert que hi ha hagut zones de gran urbanització i massificació, però també hi ha aquestes grans finques i habitatges que t'ofereixen una qualitat de vida, de gaudi en la natura, en l'espai natural, que no trobaràs altres indrets del món, a part també de la ràpida connexió amb molts aeroports d'Europa, la gastronomia, la cultura, etc. Per tant, jo dic de que els preus de luxe i superluxe, cases de més de 3 milions d'euros, ja ho veiem a Menorca, les immobiliàries, quan posen finca superluxosa,
0: ja
3: preu no es posa el preu.
0: No, no, no, consultar.
2: És que 3 milions ja no és superlujo, eh? 3 milions, desgraciadament, ja no és superlujo.
3: Ja no ho és.
2: No. Hay pisos en Palma que valen 3 millones. Seguramente por aquí cerca habrá alguno que vale 3 millones.
0: Ens queda un minut i vos vull demanar si utilitzeu doblers en efectiu, que sabem que segons les xifres del Banc d'Espanya ha davallat un 2% en un any, que no és molt, però és una davallada significativa i sempre se parla, no? Que va desapareixent l'efectiu. Utilitzes efectiu o tu és de les que vas a comprar la barra de pa amb el mòbil?
2: No, jo utilizo efectivo. Però combino les dues coses, però sí uso efectivo. Tengo un amigo que me dice eso solo lo hacen los narcos.
1: Yo debo confesar que cada vez lo uso menos.
2: Yo también,
1: ¿verdad?
2: Cada vez lo uso menos, pero lo uso.
1: Y me sabe fatal, porque sé que eso perjudica al comerciante, porque tiene que pagar un porcentaje del datáfono. Deberíamos usarlo más. Y deberíamos, de hecho, reivindicarlo más, porque como nos lo quiten, estamos perdidos.
0: En 20 segons, Josep, ¿y tú? ¿Percentatge d'efectiu, percentatge de targeta?
3: Sí, jo també cada vegada més targeta, però sempre convé dur efectiu.
0: Exactament.
3: Per lo que pugui passar.
0: Exactament. Per tant, això és un gran consell, eh?
3: I efectiu, com a mesura preventiva, més val prevenir que no quedar.
0: Totalment d'acord.
3: Un lloc de datàfon.
0: Totalment d'acord. Notícies, que passeu un bon dilluns. Continuem tot d'una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Aquesta matinada ha estat interceptada una embarcació amb 27 persones migrants a bord a la zona d'Escaló, a Formentera. Amb aquestes són més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular enguany. I les migracions són també notícia en l'àmbit estatal. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, presideix en aquesta hora una reunió telemàtica de coordinació sobre la crisi humanitària a Ceuta amb 7 dels seus ministres. La titular de Sanitat, Mònica García, assegura que és urgent donar aixopluc a les persones migrants que continuen encara a la ciutat autònoma per tal de garantir la salubritat i evitar brots.
6: Així ho ha explicat en una entrevista al programa La Hora de Televisió Espanyola. L'objectiu principal en aquests moments, diu, és poder fer seguiment de cada cas, tot i que descarta parlar de col·lapse sanitari. García nega que els hospitals de la ciutat autònoma estiguin saturats i afirma que el govern saudí ha posat a disposició més naus i dutxes per donar atenció a les persones migrants.
7: La mayor urgencia ahora mismo en términos de salud es esta, albergar a la gente, que la gente tenga techo y que podamos nosotros pues no solamente darles condiciones de salubridad, sino además poder hacer esas investigaciones epidemiológicas que son fundamentales para que no tengamos en un futuro y podamos prevenir cualquier tipo de brote epidémico o cualquier tipo de brote de infeccioso, ¿no?
5: Més coses. Les reserves turístiques cap a les Balears han crescut en els darrers 7 dies un 36,3% respecte al mateix període de 2025 i un 3,8% si ho comparam amb la setmana anterior. Són xifres publicades avui per la plataforma de reserves Travelgate.
6: Les Balears es mantenen com la tercera destinació més demandada de l'Estat i concentren el 16,1% de totes les reserves de l'última setmana per darrere de Catalunya i Andalusia. Un 20% de les reserves d'aquesta última setmana s'ha fet entre un i dos mesos d'antelació respecte al moment de les vacances i un 12,7% se situen a la categoria de l'últim segon, que són les realitzades 24 hores abans o el mateix dia que comença el viatge.
5: I en aquest context, el govern fa una nova crida a moderar el consum d'aigua. Ho fa especialment a les zones més afectades per la sequera, que en aquest cas són el Migjorn i el Pla de Mallorca.
6: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, ha alertat que les reserves hídriques a les Balears van davallar 6 punts al mes de juliol i es van situar en el 39%. Calafat ha explicat que el futur de la gestió hídrica a les Balears passa per la dessalinització per evitar sobreexplotar els aqüífers.
8: Necessitam aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada, perquè si no sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit i aquests pagadors són els aqüífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer malbé els nostres aqüífers.
6: Allà on la sobreexplotació genera unes conseqüències més negatives és als aqüífers més pròxims a la mà, que se salinitzen i n'empitjoren la qualitat.
5: I a la península continuen actius alguns dels incendis més importants d'aquest estiu. Continuen cremant, han deixat la primera víctima mortal. És un agent de la Unitat Militar d'Emergències, ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat i tres militars més han resultat ferits. Tot això en un dia en què, a partir del migdia, part de les Illes Balears estaran en avís groc, la part més occidental de l'arxipèlag. A partir de les 12, Pitiuses i Centre i Ponent de Mallorca entraran en alerta per temperatures que poden arribar als 37 graus. Amb aquest punt arribem a les 10 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: Són les 10 i 5 minuts, si just vos incorporeu en aquest moment. Aquesta és la segona hora del programa al dia, com sempre, a través de la ràdio i també a través de la televisió i pendents del temps, de la meteorologia. Parlem de la previsió. Avui dilluns, la protagonista continua sent, malauradament, la calor. Però també hem de parlar de risc d'incendis. Molt alt, per cert, Joana.
1: Sí, Marta, molt alt risc d'incendi, però si vos sembla, començam parlant d'Aragó, perquè avui han conegut una notícia molt trista, molt tràgica. Un militar de la UME ha mort durant les tasques d'extinció de l'incendi de Riglos, a Osca.
0: La notícia arriba el mateix dia que l'Aragó ha demanat més mitjans per fer front a un incendi que encara avança, unes flames que ja han cremat més de 16.600 hectàrees i que han obligat a desallotjar més de 1.000 persones de 19 localitats.
1: I d'Aragó ara passam a parlar-vos de Huelva. Hi ha també novetats. Després de 9 dies de flames, aquest matí s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla. Això ha permès autoritzar el retorn a casa de 417 persones que havien estat desallotjades, Marta, de manera preventiva. Aquest incendi, hem de dir que ha cremat, segons les dades facilitades, més de 38.000 hectàrees, una xifra molt elevada que mostra una vegada més la gravetat dels incendis que estan o que s'estan produint aquest estiu.
0: Una situació que també és complicada fora de l'estat espanyol.
1: Sí, a Bèlgica centenars de persones han hagut de ser evacuades per mort d'un incendi que ja ha cremat prop de 3.000 hectàrees en un paratge natural d'aquest país. Més d'un centenar de bombers hi fan feina intensament per controlar en aquests moments les flames.
0: Ponferrada guardarà 3 dies de dol per les dues dones que han mort en una riuada a Manzanedo de Valdueza, a Albierzo. La revinguda va arrasar i la localitat i va deixar diversos pobles incomunicats per carretera.
1: Sí, Marta, també 5 persones més varen resultar ferides, entre d'elles un nadó de 3 mesos i un nen també de 4 anys. Els veïnats atribueixen la força de l'aigua en part a la fragilitat d'aquest terreny, agreujada pels incendis forestals que també ha hagut a la zona.
0: Tornem a les illes, on dèiem el risc és molt alt, de precaució per les altes temperatures i el risc d'incendis és una de les constants d'aquesta setmana.
1: Sí, i és que durant els darrers dies s'han registrat diversos incidents a Mallorca i, per exemple, la zona de Son Nadal, entre Manacor i Sant Llorenç d'Escardassà, varen cremar 4,89 hectàrees de vegetació agrícola i també de matolls. Els equips de l'Ibanà, juntament amb els bombers dels parcs de Manacor i d'Artà, a més d'un helicòpter, el de la Milana, varen treballar, varen fer feina per extingir les flames. L'incendi va quedar controlat a les 4:30 del capvespre.
0: Destacant també que cap de setmana un altre incendi entre Alaró i Consell.
1: Sí, en aquest cas, un llamp va ser el causant d'aquest foc que va cremar 2,1 hectàrees de també matolls. Els efectius d'emergències el varen poder donar per controlat entorn a les 6:30 del capvespre.
0: I si vos sembla, anem ara amb la previsió meteorològica, la d'aquestes properes hores, la d'aquest dia. Avui tenim cel poc ennigulat, amb alguns intervals de nígols alts i nígols d'evolució durant les hores centrals del dia.
1: A Mallorca no es descarta qualque petit ruixat ocasional i aïllat a l'interior de Mallorca, que podria anar acompanyat d'una mica de tempesta. I hem de dir que les temperatures se mantindran elevades, amb mínimes entre 21 i 26 graus, i màximes que podran tornar a arribar als 37 graus a l'interior de Mallorca.
0: Per tant, continuarem en nits tropicals o tòrrides, malauradament, que poden dificultar molt el descans, perquè ja segur que s'adorm molt malament amb aquestes temperatures. Pel que fa al vent, fluix, variable, algunes brises costaneres, però què podem esperar de cara als propers dies?
1: I no t'ha pogut donar molt bones notícies.
0: No, ja m'imaginava ja,
1: De moment, dimarts la situació serà semblant, amb pocs canvis de temperatura, tot i que les màximes podrien baixar lleugerament. Dimecres encara tindrem temps bastant estable, però podria començar a augmentar la inestabilitat. I el canvi més important arribarà dijous d'aquesta mateixa setmana. S'espera un augment dels nígols, amb possibilitat de ruixats, de tempestes i també d'un esperadíssim descens de les temperatures durant les hores diurnes. Tot i això, encara falten 4 dies i la previsió pot anar modificant. Ja saps que sempre la previsió és una mica... La podem dir amb pinces, perquè sempre pot anar canviant.
0: Bé, jo igualment ja m'he notat el dia
1: dijous
0: com a punt d'inflexió per aquesta possible i desitjada davallada de temperatures i també les tempestes, no?, que també poden ser presents. Obrim les finestres, obrim les nostres beauties, que són aquestes càmeres que tenim repartides a diferents punts estratègics del nostre arxipèlag, començant per el port de Pollença, a Mallorca, on llueix el sol. La veritat és que és un dia totalment d'estiu, amb la mà al manco en aquest indret en calma, pocs nígols, i un dia que està anunciant aquestes altes temperatures a les que fèiem referència, per dir que parla per si sola aquesta estampa.
1: Si no fos per aquestes dues branquetes que tenim aquí, sí, jutsuquines, que se mouen una mica, pareixia una fotografia, però no, sabem que és la càmera en moviment perquè hi veiem aquestes fuetes que com d'ells se mouen una miqueta. I després de Pollença, a Mallorca anem fins a Punta Prima, a Menorca, en aquest cas, on aquí sempre hi ha gent que neda. Sabeu que és un lloc ideal per anar a fer el primer cap fico des de matí. La gent a les 10 i 10 minuts ja està en remull, senyal de que a Menorca també ja fa bastanta calor. Ara hi podríem ser nosaltres
0: matiners,
1: aquí.
0: Els més matiners que peguen cap ficos...
1: La millor hora de totes, que encara el sol no crema, i la veritat és que se deu estar beníssim.
0: Mira un llaüt que està sortint, també. El veiem just aquí, o sigui que sí. Aquesta gent sap que la primera hora és la bona, no? Les 10 del matí, el manco està en remull i gaudir d'aquesta fresca, si és que se pot, perquè les altes temperatures no acompanyen. Mireu, fa uns dies parlaven que l'AEMET avisava de la possible arribada d'una dana aquí a les Balears i com el govern havia decidit preparar els habitants i també els comerços del territori a través de la guia Protege a tu comercio ante tormentas e inundaciones. Una guia molt pràctica de la que parlàvem tot d'una.
1: I necessària. Es tracta d'una eina pràctica destinada a ajudar els establiments comercials a preparar-se davant episodis meteorològics adversos com les danes, que ja sabeu que l'any passat o la temporada passada anivava tanta, reduir també els possibles danys i facilitar una recuperació, Marta, més ràpida de la seva activitat.
0: En la creació d'aquest document hi han participat les principals organitzacions representatives del govern de les Balears que han compartit les seves experiències per definir-hi el contingut. Així que, si vos sembla, coneixem aquesta guia, coneixem el contingut de la mà d'Antonio Vilella, ell és gerent d'AFEDECO i així mos explicaran què consisteix aquesta mesura. Antonio, bon dia.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Dónde va a surgir esta iniciativa?
2: Bueno, esta iniciativa salió precisamente después de la dana del 2024 de Valencia. Básicamente en Valencia, porque también hubo en Andalucía y en Cataluña, ¿no? Y pues la cantidad de muertos y cantidad de daños.

0: Normalmente el estado durante se suele mejorar bastante los resultados. Yo espero que al final sea una temporada como mínimo similar a la anterior.
1: Encara queda estiu.
0: Sí, por també eso, aunque queda, aunque queda,
1: aunque sí,
0: queda,
1: encara...
0: queda,
2: queda. En acabar contra, sí. Diuen en Mallorca, no? En acabar contra.
0: Efectivamente, al final, eh? Los hechos de final, sí.
1: Estem molt agraïts a Antonio Vilella, que recordam a oients i espectadors, el gerent de FEDECO ens ha explicat com serà aquesta guia que ajudarà a comerciants per poder actuar davant de les danes. Malauradament ens trobam ja al punt de la temporada, de pluges, de tempestes, i per als comerciants era necessari tenir una eina d'actuació, un protocol per saber què han de fer davant d'una situació d'aquestes característiques. Antonio, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Petita pausa per publicitat, seguim en ruta.
3: El dia, IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre o...?
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
8: Si a tu te dic pinta,
9: mur,
8: portada.
9: Si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
11: Tèntol.
10: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa, que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
12: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: Deu i 25 minuts, vos contant també que Educació avança aquest estiu en diferents obres a centres educatius de les Illes Balears per valor de més de 85 milions d'euros. Les actuacions preveuen obres en execució, també projectes que començaran a executar-se pròximament i noves licitacions arreu de tot el territori a tot l'alumnat.
2: Sí, d'aquesta manera se contribuirà en un futur a la manca d'espai que hi ha a la comunitat educativa que obliga a disposar o a fer ús d'aules prefabricades per poder acollir l'alumnat. Cal destacar la construcció del nou CEIP de Sa Pobla i de Fadanits, i també el nou IES, Institut d'Ensenyança Secundari de Maioris, a Llucmajor. També s'han dut a terme nombroses millores per garantir unes infraestructures segures, modernes i també adaptades a les necessitats de la comunitat educativa.
1: Dins l'àmbit sanitari, en 3 anys, l'Hospital de Son Espases ha incrementat la plantilla en un 8%. Això són 441 professionals més que l'any passat. D'aquesta manera s'assoleix la xifra total de quasi 6.000 treballadors, 5.822.
2: Els increments més significatius s'han donat a les categories d'infermera i d'auxiliar d'infermeria. També s'han contractat 78 facultatius especialistes d'àrea més, arribant als 942. D'altra banda, també ha augmentat el nombre de residents en 27 més i ja en sumen així 327.
1: Un apunt també important, perquè si just vos trobeu organitzant els plans de cara a aquesta setmana, si encara podeu gaudir dels darrers dies de vacances, ja està en marxa la Fira Viu l'Artesania al Port d'Eivissa.

0: Estarà obert als hora baixes de dimarts a diumenge i fins a les 8 de, fins al dia 20 de setembre. Perdoneu, de 7 paradetes acullen la feina de 19 mestres i artesans locals, com pintors, espardanyers, joers, ceramistes o també cuirers. A més, cada dijous hi haurà actuacions musicals. Els artesans tenen aquí l'oportunitat de mostrar la seva feina, la feina que fan, i també els seus tallers i reivindicar també el valor del producte artesanal de les illes.
1: Són les 10:27, seguim amb més propostes i saludam nous convidats per abordar temes que ens interessen a tots com a consumidors, però també com a restauradors. Des de fa un any, els dimecres d'estiu, els veïnats de Palma tenen una cita amb el sopar a la Llesca. És una iniciativa organitzada per Brunzit que té com a objectiu oferir als ciutadans un espai de trobada per poder gaudir i fer comunitat a les diferents places i carrers de Palma. Tot i això, els restaurants i els bars de les zones on se celebren aquestes trobades socials reclamen a l'Ajuntament de Palma una millor gestió de tots els espais públics.
0: Sí, Marta, des de la secció de restauració de CAEP es demana a l'Ajuntament de Palma que cerqui fórmules que permetin comptabilitzar la celebració de les denominades o dels denominats sopars a la Llesca amb el funcionament normal dels bars i també dels restaurants situats a les places on tenen lloc aquestes trobades. La patronal reafirma que la seva inconformitat no és contra la comunitat de veïnats, sinó contra les mesures que ofereix l'Ajuntament de Palma perquè els negocis puguin continuar en la seva activitat usual o normal aquests mesos d'estiu. Serem avui amb en Tomeu Mas, que és gerent de CAEP Restauració, perquè precisament ens expliqui més sobre aquesta situació. Tomeu, què tal? Bon dia, com estàs?
2: Què tal? Bon dia.
0: Benvingut.
2: Gràcies.
0: Bé, compta-nos una miqueta què és exactament aquest problema que teniu, els bars i restaurants amb aquests sopars a la Llesca. Què vos passa?
2: Bueno, nosaltres l'any passat, quan se va produir els primers esdeveniments damunt d'aquestes convocatòries, ja li varen dir a l'Ajuntament que, bueno, seria bo que se designassin una sèrie de llocs, places, on no interfereixen en el normalment funcionament dels bars de la zona, per fer aquestes manifestacions en les quals nosaltres no hi tenim res que dir. A més, pot ser que estiguem d'acord en certes mesures, perquè nosaltres també som afectats com a part de la societat, tant els propis autònoms que regenten els bars com els nostres camarers, el nostre personal, que tampoc troba cases adients per poder viure.
0: Quants establiments se poden veure afectats per aquestes trobades i de quina manera? Perquè dèiem que està establert a diferents barris, a diferents places del centre de ciutat, però més o manco quant d'establiments podria afectar?
2: Bueno, ells, en principi, han designat una sèrie de llocs, una sèrie de places, a on hi ha pues, terrasses, i el primer que hem de posar de manifest és que la utilització de les terrasses, la utilització d'aquest espai, està perfectament regulat per una ordenança, vull dir, no és una cosa il·legal. Per això, pues, se demana un permís, se té un permís, se paga una tassa. Entenem que no fem res il·legal perquè un dia, per un aconteixement que no té res que veure amb l'activitat normal d'un bar, pues, s'hagi de tancar. De fet,
1: parles de l'eclipsi, no? De tot el que va passar amb el motiu de l'eclipsi com a aconteixement especial.
2: Concretament, el dia de l'eclipsi va ser a la plaça Terrassana. La plaça Terrassana se varen instal·lar, se varen preparar per instal·lar un cremull de taules i de cadires perquè comptaven amb un determinat número de gent. En el final varen ser unes 50 persones. Els bars varen haver de tancar perquè les 7 van haver de tancar, molts d'ells ja no obriren aquest dia, llavors va ser una ruïna. Si ja aquest dia va ser una ruïna de per si, va ser doble ruïna, i a damunt, el poder de convocatori d'aquest aconteixement pues, no va complir les seves expectatives. Per tant, vull dir, una de les coses que sí que demanem a l'Ajuntament és que haguent-hi 50.000 puestos que són representatius, a més, de la ciutat, l'altre dia se va fer a la porta del mirador de la Seu, que va estar molt bé, allà, no sé, vull dir, a la Feixina, allà el Passeig Sagrera, allà el Parc de Demà, allà 50.000 puestos.
0: Però en tots els problemes aquests, no? La ubicació, el lloc on se tria per poder fer aquest sopars a la Llesca.
2: Sí, a més, hi ha una cosa, vull dir, la majoria dels bars de Palma, l'immensa majoria dels bars de Palma, no viuen del turisme. Vull dir, si és una protesta antiturística, que m'aprenc molt bé que protestin contra el turisme, és que no tenen res que dir amb això. Però és que l'immensa majoria dels bars de Palma no viuen del turisme. El turisme és un tema circumstancial que passa durant un període de mesos d'estiu i que, bueno, pues, qualque turista s'aturen els bars, efectivament, però el bar de tota la vida, els nostres, on anem a fer el llonguet, on anem a fer el cafè, on anem a fer la canya, viuen dels veïnats. Llavors, no sé, m'ho pareix com una mica de contrasentit. És cert que n'hi ha que durant l'època estival fan més feina. Però si només es dedicassin al turisme, podrien tancar. Perquè el mes d'hivern fan feina, principalment el mes d'estiu, doncs els funcionaris que viuen en els alrededors. Hi ha bars de segona generació que estan allà, encara vull dir que quan es generen veïnats, que han jugat en sort veïnats en el seu moment en el carrer...
1: Què aleguen, Tomeu, les administracions? Què diuen? Molèstia, què aleguen?
2: Res, que els hi demanen per emplear aquella plaça i els hi concedeixen. Punto. Nosaltres hem demanat, per activa i per passiva, que hi hagi alternatives en això, però el resultat és zero.
0: Clar, tu, Tomeu, comptaves o explicaves abans que Palma, òbviament, té una normativa de terrasses i vosaltres la qualificau una miqueta o especialment restrictiva, no? Són unes normes que vosaltres heu de complir, s'estableixen i vosaltres les heu de complir. Quines són, des del vostre punt de vista, les principals regulacions o els principals problemes de regulació i com afecten els petits en els petits bars i restaurants?
2: Sí, les normes són per tot, per petits i per grossos.
0: Exactament.
2: Bueno, ara mos trobem, per exemple, amb una norma, arrel del que m'estàs demanant, que és el tema de la climatització de les terrasses. O sigui, tenim un problema aquest estiu, on tenim unes temperatures bastant altes durant el dia, la gent no omple les terrasses com antes, perquè hi fa massa calor de fora.
1: Sí, és veritat que passa si hi ha moltes buides. Això és veritat que se nota moltíssim la diferència.
0: Ara és quan la gent demana entrada dins,
1: exactament,
0: no? La gent no vol estar de fora.
2: Inclús el vespre.
1: Estius enrere, impensable. Terrasses estaven plenes durant el vespre.
0: També ha canviat el temps, ha canviat fins i tot aquest paradigma. Ara tothom vol estar dins i no vol estar a la fresca, perquè de fresca n'hi ha poca.
2: Llavors, estem amb una normativa, una ordenança des del 2018 que no estava contemplat el fet de poder tenir ventiladors a les terrasses. Està contemplat es poder tenir estufes, si compleixen una sèrie normativa d'homologació, no? Però els ventiladors no estan dins els elements permesos dins una terrassa.
1: I per un tema sanitari també, els ventiladors, o per una altra qüestió?
2: No.
1: Perquè sí que sé que aquests aparells, exactament, per condensació de les gotetes, diuen que podria no contribuir al contagi d'algunes malalties, etc. No? Però en el cas dels ventiladors...
2: Vull explicar el tema aquest dels nebulitzadors, perquè hi ha bastanta controvèrsia damunt d'aquest assumpte. Els nebulitzadors...
1: Perdó, molt freqüents, algunes ciutats europees.
2: Sí, correcte. Els nebulitzadors... els que són exclusivament nebulitzadors, que no duen ventilador associat, per dir-ho de qualque manera, no? Que són un perímetre on
1: de tant
2: en
1: tant vas quintar. És que expulsen gotetes,
2: eh? És per un tema de sanitat. Per què? Okay. Perquè l'aigua de Mallorca té molta de calç. Llavors, la calç el que fa és obstruir les sortides d'aigua. En aquestes obstruccions que se produeixen per acumulació de calç s'hi pot crear legionela. Llavors, per aquesta raó, no està permès l'utilització de nebulitzadors a Balears.
0: Però és un tema sanitari,
2: és un tema sanitari. I després hi ha el tema dels nebulitzadors en els ventiladors, que hi ha ventiladors que duen nebulització, però el propi fabricant te diu que els nebulitzadors funcionen molt bé a llocs molt secs, però en llocs on l'ambient és molt humit perd moltíssima eficàcia. Llavors, si en un lloc tancat te baixa la temperatura 8-10 graus, a un lloc amb humitat ambient pràcticament no se nota.
1: Ho entenem, idò, però i els ventiladors, que seria l'alternativa, el pla B, davant aquesta calorada?
2: No els ho poden posar.
1: I seria per un tema sanitari també?
2: Perquè no està dins la normativa.
1: O sigui, per un tema de no complir la norma, però no en cap cas sanitari, eh?
2: Per a nada. O sigui, és simplement perquè te diuen dins els objectes, les coses que se poden posar en una terrassa són taules, cadires, parasols, cossiols, una pissarra...
1: Tomeu,
2: és
1: que me sembla molt mal de creure, perquè quasi estem parlant... Mira, just a la tertúlia hem parlat de com aquest estiu havíem... crec que tenim el rècord de morts per calor, un 67% més que l'any passat, o sigui que ja és un tema de salut pública. Posar un ventilador, si de sobte ve una persona major, s'asseu a una terrassa, no me cap en el cap que l'Ajuntament no permeti posar ventiladors.
0: Segurament
1: un tema de mobiliari.
0: Segurament deu ser precisament per això, no? Que la normativa està feta de l'any 2018 i necessita actualització.
1: No teníem un canvi climàtic. Ni una calorada, no?
2: Però és que hi ha una cosa que se diu sentit comú. Llavors això no s'aplica. Per tant, vull dir, hi ha funcionaris de l'Ajuntament que estan obertament en contra de les terrasses, del tema de la seva ocupació de via pública, i fan tot el possible per posar els impediments que fan falta perquè no funcionen així com toca. Llavors, tenim... En som conscients perquè també se'ls atenc i els demanen enviades. Dues denúncies fetes per funcionaris de l'Ajuntament per llevar, perquè aquestes persones tenien ventiladors a les terrasses. Un està amenaçat avui d'anar-hi a funcionari i que si no ha llevat el 22 li aixecarà un acte. Llavors, no veurem això fins a on arriba, perquè està fora de tota la lògica. Ja no només per un tema de que els clients estiguin més còmodes, que també és un tema de personal.
0: Imagino, meu, que sí que heu tingut converses amb l'Ajuntament precisament per adaptar aquesta normativa tan, que dèieu, no?, que és tan restrictiva en els nous temps i a la nova situació, perquè dèiem, no és que tingui molt d'anys, és de l'any 2018, però sí que és vera que en 8 anys la situació ha canviat i s'ha modificat meteorològicament parlant, etcètera, etcètera. No sé si heu tingut qualque conversa, precisament, amb qualque membre de l'Ajuntament per fer-los veure, fer-los entendre que per ventura s'hauria de fer feina per canviar aquesta normativa.
2: Tenim converses amb l'Ajuntament constantment. Vull dir, tenim una línia de... Se suposa que d'enteniment. Això des de fa, pues, 2-3 anys. El que passa és que no mos du cap conseqüència positiva. O sigui, des de que tenim aquesta línia d'enteniment, de comerç, que està molt bé, vull dir que funciona tot molt bé, que tenim molt bona relació, però a l'hora de ser veritat, a l'hora de plasmar-se, com per exemple estàvem parlant ara del tema de les terrasses, això passa a la fresca, i del tema de la climatització, pues, no tenim cap tipus de resposta, no hi ha cap resultat concret. Llavors, el que demanem és que se mos escolti. Vull dir, que punyetes, que si no es pot aplicar la norma, el fet de que sí se permeti tenir ventiladors, almenys, mentrestant s'aprova aquest canvi de normativa, que pot ser que duri unes setmanes o uns mesos, punyeta, mons, apliqui el sentit comú, és que no demanen res més.
1: Estava intentant cercar la normativa, diferents llocs d'Espanya, si hi ha una normativa, si hi ha una unitat respecte a aquesta normativa, si només afecta a ciutat. No sé si vosaltres podeu aportar més informació sobre com funcionaria la normativa de ventiladors a les terrasses dins del sector de la restauració.
2: Mira, cada ajuntament té la seva pròpia ordenança. O sigui, estic parlant de cada ajuntament, ja no només a nivell nacional, estic parlant a nivell local.
1: A nivell local, o sigui que cada un té la seva pròpia normativa.
2: A Inca, per exemple, tu pots posar una terrassa a zona d'aparcament. O sigui, les mateixes terrasses que se van aprovar durant el Covid, a Inca encara hi són. Perquè ho permet. A Palma això és impensable. Vull dir, de fet, no m'ho van deixar arribar ni a Nadal en aquells moments. Ja els m'ho van fer desmuntantes. No demanem tot això. O sigui, el que demanem és una normativa on hi hagi certs aspectes que se vagin millorant, certs aspectes que fan que les terrasses de cada vegada siguin millors, siguin més còmodes, més confortables, que s'hi pugui fer feina i que el client s'hi senti bé. Això és el que demanem. Però...
1: Això és una qüestió de convivència.
2: No? Ni menys.
1: Perquè, per exemple, quan parlem de renous i terrasses, és evident, no?, que s'ha d'escoltar els veïnats, no és fàcil, s'ha de fer una gestió... Clar, en el cas dels ventiladors, aquí parlem d'una qüestió també de sentit comú, no?, de canvi climàtic, d'altes temperatures. És complicat mantenir una harmonia, no?, davant un sector que atén, no?, a molt d'inputs, no?, a diferents vessants. Creus que arribareu en aquesta harmonia? Encara no ha acabat l'estiu, és veritat, encara ens queden algunes setmanes. No ha estat un estiu molt bo, per cert, per als restauradors, és veritat, encara no ha acabat, però alguns diuen que ha estat un estiu que...
2: Bueno, irregular.
1: Irregular.
2: Han tingut un mundial per mig, que quan hi ha un mundial sempre la cosa és així, i després seguim un poquet en la mateixa línia de l'any passat, vull dir, si ens referim exclusivament a el que és el turisme que ve, pues no gasta tant, s'ho gasta més en el viatge i s'ho gasta més en l'estància, que després en el consum en els restaurants, i la clientela local pues, també ha hagut d'estranyar-se en certs gastos, perquè tot ha pujat, nosaltres no som una excepció, i cadascú pues, ha de fer els seus números, no? Llavors, en lloc d'anar a fer dues canyes, pues, en fas una,
1: exactament,
2: per exemple, no?
1: Saludam a Tomeu Mas, que és gerent de CAEP Restauració, ens ha explicat, no?, i hem parlat sobre aquest debat de com se pot millorar la convivència entre veïnats, restauradors, entre el que és el sopar a la llesca, que és aquesta iniciativa que ha generat cert debat, i també algunes mesures que afecten els usuaris, com és la calor en els restaurants i sobretot a les terrasses. Ha estat un gust. Tomeu, moltíssimes gràcies per la visita.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I mentrestant arribam a les 10:41 i no deixarem de banda, fixeu-vos, el tema de la convivència, però en aquest cas la que afecta les comunitats de veïnats, que ja sabeu que això és un tema que preocupa moltíssim, que genera molt de controvèrsia, debat, polèmica, a vegades qui no ha tingut algun veïnat d'aquests que se creu, no?, Déu, o que fa coses sempre fora hora, o que simplement dona molta guerra. I en parlem d'aquestes qüestions tot d'una, després d'uns consells publicitaris.
3: El dia, IB3 Ràdio. TV3 Ràdio és servei públic.
4: I TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Dual de les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a TV3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raül Valls.
3: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la Ràdio Pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. TV3 Ràdio, serveis informatius.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
9: Tèntol!
10: Tèntol!
8: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a TV3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
1: Mireu, tant si fa sol com si plou, si fa fred, com si fa calor, hi ha una cosa que no podem deixar fora atendre, que és la nostra comunitat de veïnats. Fixeu-vos que sempre hi ha una persona que vol ser president de la comunitat, una que mai desitjaria ser president de la comunitat. Hi ha rols i perfil de tot tipus, però compartir escala, compartir ascensor, façana, baixants i teulada no significa sempre compartir il·lusions, alegries, no, significa a vegades compartir problemes i sobretot compartir despeses i responsabilitats.
11: Aquí, aquí, aquí no hi quem viva, aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no hi quem viva, aquí no, aquí no.
12: Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí.
0: Idò, sí, moltes vegades és complicat, no?, aquesta convivència, però què passa, per exemple, quan hi ha un pis buit durant mesos i una fuita d'aigua acaba causant humitats en els veïnats? Que hi ha, qui ha de pagar, més ben dit, una avaria, per exemple, de l'ascensor? Pot un propietari negar-se a contribuir en una millora que s'hagi de fer? I ara que som a l'estiu, fins a quina hora, ara que parlàvem
1: mira, de convivència,
0: podem fer obres dins casa nostra sense convertir la comunitat en un camp de batalla? Idò, per parlar de tot això, d'aquest masclum, avui hem convidat a passar per nostre estudi en Antoni Jaume, president del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de Ses Balears. Bon dia, com estàs?
13: Molt bé, i vosaltres?
0: Bé, t'hem convidat perquè ja saps que el tema comunitat sempre sí, molts sí. Interessa, a la gent també sempre li interessa saber el kit de les qüestions i volíem parlar d'alguns temes diversos. Començant, si t'apareix, per una situació cada vegada més habitual. Un propietari té un pis tancat, per exemple, durant mesos, fins i tot anys, i si apareix una fuita d'aigua, què passa? Unes humitats o qualsevol problema que afecti en els veïnats. Quin és el primer pas que ha de fer la comunitat, en aquest cas?
13: Bueno, clar, el problema d'un pis buit és essencialment que el que a vegades s'adona quan no trobes en el titular d'aquell pis, perquè si trobes en el titular ja està localitzat, serà un diguéssim, un petit drama momentani fins que localitzis, entri, arribi i s'aturi. Es veu que les fuites d'aigua, si són, a vegades, petit truc, si són d'aigua sanitària, d'aigua neta, el que pot fer és intentar tear el contador d'aigua des de baix, des de la bateria de contadors, però clar, això no sempre és una solució, perquè a vegades, moltes vegades, per exemple, Palmes, quan tots són comunitaris, i per tant, si li talles en aquell pis, també li talles casa a la resta de propietaris, i això no és una solució. Si estem és molt dramàtic i si estem és molt crític, per arribar a anar a un jutjat per demanar una intervenció immediata, i vull dir, és una cosa que desgraciadament mos ha passat qualque vegada, i si queda suficientment acreditat que els mals són molt greus, el jutge te dona un ordre per poder anar amb un ferrer, diguéssim, a obrir aquell pis i té a sa clau de pas o té a sa avaria de forma immediata. Després ho deixes i ja localitzaràs en aquest propietari. Però, efectivament, és un problema greu, que no trobes el propietari. I els darrers anys va passar molt en tot aquest tema bancari, diguéssim, es dia arrel de sa crisi 2008-2010, etc.
0: Molt de pisos de bancs buits.
13: Que no sabia ni el banc que era seu, que això era una vergonya. És a dir, tu sabies que era del banc, però tenies una adjudicació i li deies en el banc, escolta, això és seu, i hi havia bancs...
0: I que per tant no pagaven comunitat.
13: I no pagaven comunitat, i tu els deies, no, i els tenies demandats en el banc perquè no pagava comunitat, i li deies, escolta, que el teu pis està davant d'una fuita, no, el pis no és meu, sí, el pis és teu. Vull dir, i el banc no ho sabien, que era seu. No, s'ha donat bastant darrerament.
0: Casos curiosos. Sí. Per a Toni, per exemple, més enllà de si saben qui és el propietari i qui no, si el pis està buit o no, hi pot haver problemes d'humitats, de males olors, de brutícia, insectes o fins i tot una possible plaga. En quin moment un problema que neix dins d'un pis deixa de ser una qüestió estrictament privada i passa a ser un problema de tota la comunitat?
13: Clar, pensa que una de les normes bàsiques de la propietat horitzontal és que cap propietari, cap pis, pot donar molestis o produir, desenvolupar activitats il·lícites, insalubres. Per tant, si un pis dona molestis o la insalubritat d'aquell pis, a vegades te sorprendria entrar a pisos que quan t'entres dius, mare meva, i, sin embargo, de porta de fora ningú se n'ha donat compte. Ara, quan aquesta situació, i se dona cases de diogenes, cases de... Quan aquesta situació traspassa la part privativa...
1: Que, curiosament, ha augmentat moltíssim el síndrome de Diògenes. Sí. Després en parlarem.
13: Sí, no, i és un problema greu. I, de fet, moltes vegades demanem la intervenció dels serveis socials, quan ens donem compte d'això, a Palma funciona bastant bé, i la policia a vegades hi ha d'anar, i hi ha d'haver intervencions forçades. Però, efectivament, vull dir, són situacions tu, madame, què passa? Bueno, el que passa és que tu has de contactar. Hem de veure quina és la circumstància, qui hi ha allà de dins. Un lloguer, el propietari. El propietari moltes vegades també té les mans fermades, perquè tu li dius al propietari que hi ha aquella circumstància i té un lloguer allà de dins, i el propietari no pot entrar allà de dins. Per tant, si és qui viu no respon, perquè a vegades, pues, desgraciadament, trobem persones en situació... no sé si de malaltia psíquica, vull dir, que no te responen i que no t'obrin, has d'anar a les vies legals, has d'anar a la policia com a intervenció immediata, si és una situació greu, o a la via judicial, a vegades, si és una situació no tan greu, que a vegades és dir, solo és insuportable, i, sin embargo, un jutge no te deixa entrar a un pis per un tema d'olor. Vull dir, pot ser una situació molt crítica mentre se resol, perquè sabem que la justícia a vegades no és tot lo ràpida que voldríem.
1: Això per el que respecta als habitatges buits, que malauradament n'hi ha molts, que a vegades, com explicava abans, és molt difícil saber qui és el propietari, sobretot quan
13: parlem abans. Menys, cada vegada menys, a la crisi de vivenda cada vegada menys n'hi ha de pisos buits. Però...
1: és veritat, però encara és un problema per moltes persones que viuen en una comunitat de veïnats. Hi ha altres problemes, així que si vols semblar, anem per feines. Tema ascensor. Aquest és un
0: clàssic.
1: Un element de conflicte. Quan l'ascensor, per exemple, s'avaria. Com es determina si estem davant una despesa ordinària de manteniment, davant una reparació extraordinària que requereix l'actuació de la comunitat, l'ascensor pot donar molta guerra a una comunitat.
13: Pot donar molt de problema, però hem de tenir una qüestió claríssima en l'ascensor. L'ascensor és una dotació, normalment, vull dir, pot haver excepcions, però és una dotació original, un servei original de l'edifici. La llei obliga la comunitat de propietaris, i no has de mestre acord ni res per l'estil, a conservar els serveis originals de l'edifici en adequat funcionament. Per tant, una reparació de l'ascensor, no, és que no han d'entrar en disquisició de si és ordinari o extraordinari, anem a veure, quan no funciona. Una altra cosa és redecorar la cabina o modernitzar la cabina, que això no és ni necessari ni obligatori, i poden debatre i prendre un acord. Però quan l'ascensor no funciona, s'ha d'arreglar. Sí o sí, ni siquiera de mestre un acord de junta. Vull dir, el president podria...
1: S'ha d'arreglar.
13: No, és que afecta
1: persones amb mobilitat reduïda, o sigui, és que això és un dret.
13: Efectivament.
1: Clar.
13: Què passa? Situació. És a dir, la llei mos diu que és obligatòria la reparació, la conservació d'aquell element. Per tant, el president podria ordenar directament. A on mos trobem a vegades que s'importa econòmic i dir, ah, no és com un heró, és que la reparació val molt de dobbes i, per tant, l'han de recaudar. Han de fer una junta, han d'aprovar una despesa extraordinària i l'han de recaudar. Fixa't. Acordam que aprovam en aquella junta. Com recaudam els dobbes? No si reparam o no reparam. No se sotmet a votació conservar l'edifici. Se sotmet a votació com pagam això. Que feim una quota extraordinària, dues, 22, feim una financiació que a vegades te'n donen les cases d'ascensors, etc. I qui està obligat a pagar aquella despesa? Tothom. Vull dir, exactament igual que la conservació ordinària. Per tant, hi pot haver un propietari que digui, jo no pag. Bueno, hi pot haver el que vulgui. Vull dir, però és igual, aquell propietari està obligat exactament igual i, per tant, tu has d'emetre la remesa demanant a aquell propietari voluntàriament que pagui i, si no pagar, seria com qualsevol altra despesa. Vull dir, hauries d'anar reclamant-li aquella despesa per bueno, si no paga voluntàriament, doncs per altres vies més coercitives. Però no debatem, i dic l'ascensor, doncs com una instal·lació de gas o com una piscina comunitària, no reparant la piscina. No. Vull dir, aquest edifici tenia una dotació original d'aquest servei, per tant, la piscina s'ha de conservar. No debatem. Salvo, per unanimitat ho poden fer tot, eh? Vull dir, per unanimitat, si tots els propietaris diuen, ah, doncs no volen piscina, tots, bueno, doncs tots són els amors de sa casa, la tancam. Però sol que un propietari digui, no, escolta, jo vaig comprar un edifici amb piscina, és que la piscina val 50.000 euros a reparar-la, doncs pues, s'ha pues de fer.
0: S'ha de fer. Ara has dit una cosa interessant, allò de que un diga, jo no vull. I aquí sorge, per exemple, la típica, o el típic veïnat o veïnada que viu en el primer pis i, per exemple, diu, és que clar, jo no l'utilitzo l'ascensor ni per baixar ni per pujar. Però clar, també està obligat en aquest sentit, sí, no? Vull dir, no sí, se n'escapa.
13: Sí, fixa't una cosa, la llei el que mos diu és que tots, per defecte, tots els propietaris tenen obligació a contribuir a totes les despeses segons el seu coeficient. Per tant, tothom paga tot. Després es verà que les normes de comunitat hi pot haver excepcions. Hi ha vegades que edificis on hi ha plantes baixes, la norma de comunitat diu la planta baixa no pagarà ascensor. Però ho diu la norma, no perquè...
0: Perquè
13: per sentit
0: comú
13: o perquè no. Nosaltres volem. No, de fet, allà on tenim un problema, allà on no ho posa la norma, allà on no posa la planta baixa no pagarà ascensor, la planta baixa paga ascensor.
0: Claro.
13: Vull dir que pot ser un problema si no ho posa la norma. Eh? Tots tenim obligació de pagar totes les despeses, salvo que les normes de comunitat hi hagi una excepció. Hem trobat, perdona, locals, comercials, que, com que no hi havia excepció, havien de pagar els gastos de manteniment de la piscina. Locals comercials que donaven en el carrer i que no empleaven la piscina per res. Escolti, és que jo no empleo la piscina, ja vinc a fer feina. Ja, però és que la seva norma no diu que no hagi de pagar piscina.
0: I d'on acabar, fer un cafico
13: exacte,
0: i així la confitaran.
13: Exacte,
0: no?
13: Duguis banyador.
1: Que, per cert, alerta ascensor, no utilitzar-lo tampoc com un cartell d'anuncis propis, que a vegades passa, que se penja, no?, el que seria la paret de l'ascensor, sí, sí. O el virall, no?
13: Bueno,
1: no sé si això se pot o no.
13: Alerta, no, mem. Se funció els ascensors, les dues seients, les distintes plantes, no es fa de cartell.
1: Però alerta que posa, a mi que no, no?
13: No, el tema és que a vegades la comunitat sí que ho emplea, perquè és vera que és un puesto on si
1: tothom
13: no et 100%, el 99% de la gent se fica dins l'ascensor. A vegades quan fas una convocatòria, la gent no t'ho demana, però si la penges dins l'ascensor,
1: ja tothom
13: la veu. Tothom la veu. Una altra cosa és que els propietaris, a nivell particular, ho empleïn de cartell d'anuncis i, sobretot, de reproches.
1: Passa.
13: Sí, clar, és de tots, però, bueno, tan fàcil com de va aquella noteta. Vull dir, ningú pot fer un ús privatiu de l'ascensor, ningú pot posar la seva noteta personal de me molestes qui fa que renou a les 3 de matí, o no ho pot fer. No, el que no vol dir és que a vegades la pròpia comunitat digui, bueno, doncs un bon mitjà per fer una circular, potser, i penjar-la, o perquè, clar... Els temes... La comunitat aquí notifica pues, els propietaris, però moltes vegades en aquell pis es viuen els inquilins, que no, jo que té és que no hi tenim el contacte. Per tant, a vegades les qüestions internes, si el depenges de l'ascensor, la veu tothom que pulla.
0: Jo vull aprofitar els darrers 5 minuts que tenim per parlar d'una altra qüestió que també és molt interessant. Si són les obres en el pis o a casa nostra durant l'estiu, sí. No? També un altre clàssic. Arriba l'estiu i, per exemple, hi ha un veïnat que aprofita les vacances per fer qualque reforma. Quin és el mal legal o general que ha de respectar qualsevol propietari abans de començar a fer una obra dins casa seva?
13: Vale. Les obres, el primer de tot, tothom pot fer obres dins casa seva mentre no afecti a elements comuns, estructures, façanes... Per tant, tu dins casa teva, l'únic que has de fer, i una qüestió important que no se té en compte, l'únic que has de fer és comunicar a la comunitat de propietaris que faràs unes obres. Això ho diu la llei. La llei diu que li has de comunicar a la comunitat de propietaris, en qui, en el cas, si hi ha administrador, administrador, i si hi ha el president, el president, dir, escolta, jo començaré les obres, i aquestes obres pues, duraran aproximadament tant de temps. Evidentment, administrativament, has de demanar una llicència i hauràs de demanar aquella llicència. Què pots fer, què no pots fer, quins horaris? Mira, això ho regulen les pròpies ordenances municipals. Hi ha ajuntaments, inclús, que no deixen fer obres en l'estiu, bueno, són alguns, i hi ha ajuntaments que sí, vull dir que no tenen limitació. Inclús en aquests ajuntaments on no tens limitació, on el mes d'agost pot fer una reforma, Palma mateix pot fer una reforma el mes d'agost, el límit està en l'ordenança cívica. Vull dir,
0: horari, sobretot.
13: Horari, vull dir. A les 12 vespre no pot superar un determinat decibels i si crides a policia... Vale. Aquests horaris, vull dir, començar a les 8 de l'hora baixa i pots acabar a les 7 de vespre, que pot ser una locura, perquè si tu estàs a casa teva i des de les 8 de matí fins a les 8 de l'hora baixa has de sentir picar, és molt incòmodo. Però legalment ho pot fer. És qui ho fa, legalment ho pot fer. Salvo que superaràs determinats decibels, hauria de ser molt alt.
0: Tu dius que són els ajuntaments qui estableixen aquests criteris, no?, de donar permís o no, o de permetre o no fer aquesta obra durant l'estiu. Però una comunitat pot establir que, per exemple, durant l'estiu no se facin obres? No ho pot fer.
13: No té capacitat.
0: No tenen aquesta capacitat.
13: No té aquesta capacitat, sobretot perquè està entrant en el que tu fas a dinca teva. I mentre el que tu fas a dinca teva no sigui il·legal, la comunitat no hi pot dir res. És a dir, tu tens dret a fer una obra. I si l'ajuntament no te prohibeix fer una obra, tu pots fer una obra. Clar, la comunitat no te pot dir, el mes d'agost no pot fer obres. Ojo, la comunitat, i torna a lo mateix, vull dir, com si volen tancar la pizzeria, la comunitat per unanimitat pot fer el que vulgui. Vull dir, si un moment donat tothom està d'acord en prohibir les obres en els mesos d'estiu, tothom està d'acord i prenem un acord.
8: Unanimitat
13: són tots. Tots estem d'acord, inscrivim aquell acord, ja està, i demà arribarà un, comprarà un pis, però se trobarà amb aquella norma. Entonces sí que ho haurà de respectar. O el promotor, quan va fer la finca, pues posa aquella norma, en aquest cas sí. El problema és que avui, quan tenim una obra, anem a intentar prendre un acord de prohibir fer obres en l'estiu, i n'hi haurà una sèrie, serà molt difícil ser unanimitat.
8: Toni, i com ha estat aquest estiu? Has tingut molta feina, les comunitats de veïnats també se paren en uns dies de vacances, o l'estiu, que és veritat que les altres temperatures també agiten molta la gent, i també la gent té la pell molt fina, no sé si ha estat un estiu calent, mai millor dit, a les comunitats de veïnats.
13: Bueno, mira, les comunitats sempre tenen truïs, sempre. I penso una cosa, nosaltres, els administradors a Mallorca hi ha pues, comunitats dins Palma, per exemple, o dins Inca, dins Manacó, dins els pobles, on a lo millor ara els mesos d'estiu hi ha un poc més de calma, però després tenies les comunitats turístiques, no turístiques, a les zones turístiques.
8: Saps que se permet llogar, exactament, que això és un altre truï.
13: Que hi ha lloguer vacacional, que hi ha qüestions de convivència, piscines, zones ajardinades, per
8: música,
13: tant aquí...
8: Música, altes hores de la matina, d'entrades i sortides...
13: El truí se'n va d'una banda a l'altra, vull dir, se'n va de Palma a Pollença o de Pollença a Sa Ràpita, però sí, seguint tenint truí, sobretot a les comunitats de les zones d'estiuets, pues més. I on hi ha estrangers, pues més peculiars, a més, perquè els estrangers, a més, els hi has d'explicar als espanyols, el marc de la propietat horitzontal, més o manco, l'entenem. Els estrangers tot ho interpreten segons el seu país i no sempre estan clars.
8: Cadascú té les seves normes i, clar, després aplica-les a una comunitat de veïnats. Toni Jaume, moltíssimes gràcies per aquest repàs i molta paciència a veïnats, que no se tingui tampoc la pell molt fina i que
13: se pugui intentar
8: viure en harmonia. Gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
8: Notícies, publicitat i tornem.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
9: Bon dia. Prop de 14.000 persones de les Illes s'han beneficiat dels bons de la campanya de producte local del govern, amb un pressupost de 900.000 euros.
10: En total hi han participat 139 establiments i els 83.000 bons bescanviats han suposat un volum de ventes d'uns 1,8 milions d'euros. Per Illes, a Mallorca s'han bescanviat 70% dels bons, a Eivissa s'han superat els 5.000, a Menorca han estat prop també de 5.000 i a Formentera per sobre dels 200. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha fet avui un balanç positiu només per la injecció de dobbers als comerciants i també per l'estalvi a les famílies.
14: Que això també les ha permès donar-se a conèixer. És a dir, part dels seus clients habituals que han anat, altra gent s'ha acostat a les seves explotacions, ho ha anat a veure, i esperant que això també les representi futurs clients per fidelitzar el producte local.
9: No sabem quina quantitat d'aquestes compres s'han fet en efectiu o en targeta o altres mitjans de pagament, però el cert és que baixa l'ús dels doblers en efectiu a l'hora de pagar les tendes. Segons el Banc d'Espanya, la seva utilització ha davallat 2 punts en un any, però tot i això encara és el mètode més utilitzat entre consumidors.
10: L'any passat, el 2025, gairebé 6 de cada 10 clients varen optar per comprar els establiments físics en metàl·lic. El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i, de retruc, també en els ciutadans.
15: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
10: Els negocis més petits són els que tenen menys capacitat de negociació de les comissions en les entitats bancàries.
9: Més coses. El PP Balear demana al govern de Pedro Sánchez una resposta específica per als menors estrangers no acompanyats que arriben a les Balears. Els populars reclamen més control a les fronteres i que s'activin mecanismes de cooperació amb els països d'origen per promoure i prioritzar la reagrupació familiar.
10: La formació de Marga Broens ha registrat una proposició no de llei al Parlament en què exigeix a l'Estat espanyol que deixi de traslladar a les comunitats autònomes una responsabilitat que afecta, recorda, directament a les seves competències en matèria d'immigració, estrangeria també, i control de fronteres. D'altra banda, assegura que l'emergència migratòria, ja estructural a les Balears, posa al límit, diu, al sistema de protecció de menors, ja que actualment les illes tutelen 897 menors, més del doble de la capacitat establerta.
9: I avui continua sent notícia la crisi humanitària a Ceuta. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha carregat contra el govern estatal per inacció, diu, davant la crisi migratòria de la ciutat autònoma. Vives reclama que es torni a la normalitat i ha posat avui un termini. Dona 30 dies.
10: I l'única forma perquè això passi, diu, és que es retornin totes les persones migrants al Marroc. Vives ha assegurat que es desconeix realment quantes persones romanen encara a Ceuta, adverteix que la ciutat autònoma es troba en perill i obre la porta a recórrer a la justícia.
16: Hi ha un poder judicial que actúa de manera independiente, pero que también es poder del Estado. Y yo tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
9: Tot això mentre dura la reunió del president del govern, Pedro Sánchez, amb 6 dels seus ministres, 7 dels seus ministres, per abordar la situació a Ceuta. Amb aquest punt arribem a les 11 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 12.
3: Més informació a ib3notícies.com.

A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

11 i 5 minuts, fidels en aquesta tercera hora de programa, la nostra hora de magazine. Seguim en directe, s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i recuperam aquella notícia, la qual és el nostre de què parla tothom d'aquest dilluns, dia 17 d'agost. Vos contam que Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez s'han casat i a la fi han pogut veure les imatges del Sibull, d'aquest moment en concret.

0: I doncs sí, la parella ha decidit celebrar 10 anys d'amor d'una manera molt poc habitual per a dues estrelles de la seva dimensió, sense grans luxes, entre cometes, ni una cerimònia multitudinària, sinó en el menjador de casa seva, a Cascais, envoltats dels seus fills, de tota la seva tropa. De fet, Georgina ha explicat que volien que aquell moment en concret quedés fermat, lligat a un lloc tan quotidià com és la taula on berenen, on sopen i on dinen cada dia.
1: De fet, Joana Georgina ha explicat que les noces van ser exactament com ella volia, com ella s'havia imaginat, íntimes, plenes d'amor i amb la seva família com a protagonista indiscutible. De fet, no va poder contenir les llàgrimes en aquell moment, com veiem ara fa uns moments a les imatges, unes imatges que s'han trobat a fer-se públiques, s'han trobat, perdoneu, perquè ells es van casar dia 10 d'agost, fa una setmana, coincidint amb l'aniversari del dia en què es van conèixer i fins ahir no es van publicar.
0: I sembla que el casament ha estat també un homenatge en els seus orígens. Els dos varen anar vestits de Gucci, precisament és la marca de la botiga de roba on fa feina na Georgina i on es varen conèixer fa 10 anys, quan les seves mirades se varen creuar en aquesta botiga de Madrid. Després dels vots varen anar fins al santuari de Fàtima per rebre una benedicció privada. I la lluna de mel? Idò, de moment poca cosa poden dir, perquè Ronaldo assegura que cada dia per ells és una lluna de mel i que la temporada futbolística és a tocar.
1: Que, per cert, el portuguès també ha deixat caure que aquesta podria ser la seva darrera temporada, el seu darrer any, com a futbolista professional. I sobre ampliar la família, no tanquen la porta. Georgina diu que ara mateix seria massa feina, però que mai se sap.
0: I jo vos demano que vos ha semblat, no?, aquesta cerimònia, els vestits, els llocs, les declaracions... Vos esperàveu unes noces tan senzilles com aquestes o vos les esperàveu més de pinyol vermell?
1: Jo ho he dit a primera hora i recupero la frase, per ser ells, ho trobo unes noces bastant humils.
0: Bastant... Humils tampoc ets a paraula, que... perquè aquí hi ha una mortada.
2: Ja. Imagina't el preu de només totes aquestes sabatetes. Heu vist les imatges de tota la roba ben col·locadeta?
0: De les
2: joies, els vestits...
0: És un luxe...
1: Dissimulat, per aventura.
2: Perquè tal vegada el preu de tot això val com unes noces comuns.
1: Total. Per aventura no ha volgut vestir un vestit que se gastaria segons qui amb molt de dalt ves que se nota que es ca... però igualment és d'una marca que sabem que és de luxe i les joies no sé de on són, perquè crec que si diguessin la tenda ni la coneixeria.
0: Jo la veritat és que sí que esperava veure a Georgina així com a molt mudada, molt de princesa, molt barroca, perquè ella és com a molt exagerada, no? És com a molt d'aquest estil. I sí que m'ha sorprès que ho fessin en el menjador de casa seva, no? És com per dir que han dit, ai, què agafem, on ho fem, i d'aquí mateix.
1: No m'ho decidim, a que nostra.
0: Exacte. Però tant també... de temps d'esperar i en el final sí que ha hagut en ell i sí que ha hagut noces.
1: Però noces, que jo ho deia, fora cap cosí, fora sa mare d'en Cristiano Ronaldo, fora cap conco, però és que són ells, s'estimen molt, i jo entenc que en sa trapa que tenen, ja són bastanta
0: ja
1: família,
0: són,
1: però si me diguessin lo típic de, venga, sent, perquè si no se moren va de pressupost, jo crec que
0: si
1: aquesta gent no pensa això.
0: No hi ha familiars, no hi ha amics, però sí que hi ha molta de gent que els fa sa preparació, ses fotos, els looks, en aquest sentit.
1: Ses càmeres. Tota aquesta gentada devien ser convidats de luxe.
0: Poca família, pots amics.
2: Jo crec, mira, abans la Joana Maroto ha dit com que tal vegada faran com una segona festa.
0: Jo crec
2: privada. Mira, a mesura que passa el temps, jo crec més en aquesta possibilitat, perquè me n'he de pensar que aquesta gent que sempre es posa tota la seva vida privada dins l'àmbit públic, que saben tot sobre ells, van ser a Mallorca, fan no res, en el seu vaixell,
0: el
2: que saben tot el que fan a tota hora, mira, m'acosta pensar perquè magres no van. No crec que hagin dit no feim ses noces perquè hem de gastar molt, no,
0: crec,
2: no serà una opció.
0: Jo
2: vols
0: dir una cosa, jo crec que els experts en premsa rosa segurament han fet una mica aquesta anàlisi, o no, no ho sé, però crec que per aventures perquè volia que ningú els aixafàs exclusiva. En el final ho fas de manera privada, ja t'has casat, ja ho pots denunciar, ja ho pots explicar, i després en el moment que menys se'ls esperi la gent o la premsa, pam, se fan la festa. No ho sé.
2: Podria ser lluny de fotografies, mòbils, podria ser. O com aquestes festes que de sobte te diuen que has de deixar el mòbil a part, no? Uh-huh. Aquestes festes de famosos, com la de... qui va ser darrerament que se va casar sense mòbil? Sí, aquesta cantant. Me surt el nom, és superfamosa, per favor.
0: Jo Taylor Swift.
2: Exactament, exactament, Taylor, gràcies.
0: També,
2: gràcies.
0: Varen, i també no podies anar ni tan sols amb qualcú si no estaves compromès amb aquella persona. Sí, vull dir, unes
2: sí, normes sí.
0: També
2: unes exigències, sí, sí, sí, per sí. Això, que no sé per què, però tal vegada descobrim, o qui sap si en un futur titular se van d'una segona celebració com Déu mana per ells, perquè nosaltres ja mos bastaria unes noces d'aquestes característiques. No deixem de banda la música, perquè volem parlar del darrer adeu a Bonnie Tyler. Recordeu, vos vam informar de la seva mort fa ja unes setmanes. Un acte que ha reunit centenars de veïnats i molts de fans als carrers de Gals.
1: Així és, un homenatge molt emotiu en què la gent ha sortit al carrer amb flors, aplaudiments i, a més, moltes llàgrimes per acomiadar, com dèiem, una de les veus més conegudes de la música.

0: El moment més emocionant va arribar quan la multitud va començar a cantar alhora aquesta cançó que sentim de fons, aquest Total Eclipse of the Heart, mentre passava el fèretre de la cantant que ha sonat tant aquests dies pel passat eclipsi o per l'eclipsi que varen poder viure fa uns dies, convertint un moment de tristesa en una autèntica celebració de la seva vida i de la seva música i que ha acompanyat diverses generacions.
1: I és que Bonnie Tyler era molt estimada a Mumbles, no només per la seva carrera internacional, sinó també perquè continuava sent una persona molt propera als veïnats, que explicaven que se la trobaven sovint per botigues, pels carrers, pels restaurants i fins i tot viatjant, i que sempre, sigui on sigui, era molt amable amb tothom.
2: Bonnie Tyler, que va morir el passat dia 8 de juliol als 75 anys a Portugal, després de patir greus problemes de salut, serà recordada sobretot per una carrera plena d'èxits i sobretot per aquesta veu tan característica que la va convertir en una figura imprescindible llibre de la música dels anys 80 i sobretot que segueix molt vigent ara, eh?
0: Sí, totalment. A més, hem de dir que avui continuaran els homenatges amb un servei commemoratiu abans de l'enterrament privat que se farà, mentre que sa família ha demanat que en lloc de flors els fans puguin fer donacions a organitzacions que ajudin a infants i també persones amb paràlisi cerebral.
1: Per tant, encara que sigui un acomiadament un pot trist, també és una manera molt bonica de celebrar tot el que Bonnie Tyler va deixar, perquè probablement no hi ha millor homenatge per una cantant que veure centenars de persones plegades cantant la seva cançó més famosa.
2: Que, per cert, que és Total Eclipse of the Heart. Mira quina pena ella morir-se, perquè l'han posada moltíssim, però no només nosaltres, sinó pràcticament totes les
0: tot
2: ràdios del món.
0: Home, els seus hereus cobraran molt de royalties, no?,
2: sí,
0: aquests
2: clar.
0: dies, precisament per haver utilitzat, o perquè els mitjans de comunicació i arreu s'ha utilitzat molt aquesta
2: però quina cosa. Pena morir-se, perquè és que ha estat sonant dia sí, dia...
0: I també.
2: Que és preciosa, per cert,
0: preciosa,
2: eh?
0: Sí, sí.
2: I que la tenim aquí de fons. Si me permeteu, 11 i 13 minuts. Anem amb una darrera hora dins la crònica de successos que just acabam de saber i que acaben de publicar algunes agències de notícies. La policia de Manacó ha detingut un home, treballador d'un hotel, per suposadament robar joies, un rellotge de 30.000 euros i dobbers en 10 habitacions de clients. El grup de policia judicial de la comissaria d'aquest municipi va iniciar una recerca després que diversos hotels donessin la veu d'alarma, denunciessin la desaparició d'objectes personals i de valor de les seves habitacions.
0: Sí, segons ha informat la Direcció Superior de Balears en una nota de premsa, els policies varen determinar que tots els robatoris presentaven un mateix patró i varen aconseguir identificar el presumpte autor, que era treballador del propi hotel. Entre els objectes denunciats com a sostrets figuren joies d'or, anells, també aliances, un rellotge d'alta gamma valorat en 30.000 euros, ueres de sol i dobbers en efectiu, entre altres efectes personals.
1: Les denúncies posaven també que s'havien robat milers d'euros a cada víctima. Alguna de les peces sostretes eren anells en diamants i ametistes arrencades d'or i aliances gravades en noms i dates, així que altres joies de considerable valor econòmic. Els agents en el marc de l'operació Mancebo van poder conèixer la identitat del sospitós, que va ser detingut divendres passat com a presumpte autor de 10 delictes de furt i altres 10 de violació de domicili.
2: Una darrera hora també que ens du a analitzar, a valorar la situació del trànsit en aquests moments, perquè ens informen de retencions a la via de Cintura en direcció a Andratx. El motiu sembla un possible incendi a un camió. Contactem amb la portaveu Nelly García. Bon dia.
3: Bon dia. I doncs sí, en aquest moment trobem 4 quilòmetres aproximadament de retencions importants a l'autopista d'Andratx, en sentit Andratx, a l'altura del quilòmetre 12, per un vehicle incendiat i que està ocupant part de la via. Informarem els usuaris que la sortida 13 roman tancada al trànsit. Això és tot per ara. Bon dia.
2: Moltíssimes gràcies. Aquesta és la situació, que és 9 quilòmetres de retenció a la via de Cintura en direcció d'Andratx. Estic convertint el mapa per satèl·lit, el mapa de Google, que és, efectivament especifica, no?, aquesta part vermella on se troben aquestes retencions de 9 quilòmetres per l'incendi a un camió. Anirem actualitzant aquesta informació a mesura que passi el temps en aquest programa. 11 i 16 minuts. Tenim altres qüestions que contar, Joana.
0: Sí, perquè quan de vosaltres obriu la galeria del mòbil i hi trobau milers de fotografies, de captures de pantalla, de vídeos i de converses antigues sense haver-ne esborrat pràcticament cap dels continguts, i d'avui parlant d'aquesta qüestió.

0: No, Núria García.
1: Núria García, perdoneu. Ha hagut un lapsus. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Núria.
2: Hola, molt bon dia.
1: Núria, conta'ns, guardar-ho tot en el mòbil és realment versa o pot haver alguna cosa més al darrere?
2: Bé, a mi no m'agrada com posar l'etiqueta de que hi ha alguna cosa patològic o de que hi ha qualque problema. Sí que es veu que pot haver situacions que sí que pugui ser un problema, però en general jo crec que tots tenim com aquests por si acaso, no? Ara, en el món digital, doncs, també ens passa en fotografies, en converses, en links, en coses que guardam. Així que bé, crec que és una pràctica que cada vegada està més com a consolidada i que no té per què ser un problema si no és algo que duguem a un extrem.
0: I què és, Núria, exactament, això de l'acumulació digital o aquest terme que mos d'Anna Maria Antònia, el digital hoarding? En el final, en quin moment deixa de ser un comportament normal?
2: Clar, doncs pues, el que vendria és aquest aferrament, no? que coneixem com apego, a qualsevol cosa o qualsevol objecte, a dia d'avui s'ha transformat en aquesta part digital. Jo considero que és un problema quan ja mos pot interferir a la vida diària o quan fins i tot les sensacions o les emocions, la por que tenim a perdre aquell contingut, mos paralitza o és com a massa incòmode. Per la resta, doncs, ve a ser guardar totes aquestes coses que consideram que per nosaltres mos donen certa seguretat, certa confiança, tenir-ho per si mos fa falta en qualque moment.
3: Núria, jo he de confessar que dins la llista de coses que tinc per fer, que és llarga, una d'elles és imprimir les fotografies, perquè crec que el tema de guardar-ho tot al mòbil fa que aquests records, de sobte, mira, si perds el mòbil, si després no te'n recordes les teves contrasenyes, que tot se perdi, no?, d'alguna manera, i crec que és una assignatura pendent, i crec que és important també destacar els perills que hi ha que tot sigui digital, perquè els records, els que tenim nosaltres, els àlbums de la nostra infantesa, no sé, si ho tal vegada un canvi de paradigma, o si la gent dirà basta de guardar-ho tot al mòbil, hem de tornar al paper o a altres utilitats. No sé si veus el camí per aquí o si estem molt lluny encara, eh?
2: Pues tant de bo. A mi m'agradaria perquè crec que les imatges són com una espècie d'invocador de records. En realitat, els tenim, el que passa que de forma conscient no tenim com una memòria implícita de tot el que hem viscut i les fotografies mos ajuden, fotografies o bitllets d'un tren o bitllets d'un avió, mos ajuden com a evocar tots aquests records i tenir-ho en paper implica que és molt més fàcil no perdre el telèfon i, per tant, perdre totes aquestes coses, no?, que a nivell emocional tenen tant de valor per nosaltres.
0: Bé, això és ben cert, però també és cert que aquella frase de que el saber no ocupa lugar tampoc és tan cert, perquè arribes a acumular llibres i també ocupa molt d'espai. En aquest cas, per exemple, si ho hem d'imprimir tot, ara que feim tantes fotografies, yeah, tindríem a les prestatgeries àlbums infinits de fotos. Però més enllà d'això, Núria, també passa amb les converses de WhatsApp, no? Perquè hi ha persones que són incapaces de borrar cap conversa. Tenen converses de fa anys. No és el cas d'en Jaume Noguera, que cada dia ho borra tot.
1: Ho esborra tot.
0: Però és veritat que hi ha gent que te podria treure ara mateix la conversa de fa 10 anys amb, no sé, per exemple, en la seva exparella.
3: Ai, ai, ai.
2: Sí. De sobte tornem una miqueta a lo mateix, a lo que per nosaltres mos dona seguretat, no? És tenir accés en allò i no va només de tirar de lo que és la nostra memòria, sinó tenir com una prova real de lo que recordam o de lo que volem mostrar. I per tant, bé, també WhatsApp fa no molt, ha posat aquesta actualització on les converses s'aborren de forma automàtica les 24 hores, és a dir, que crec que tot mos va encaminant que cada vegada mos sigui més fàcil deslligar-nos, però per suposat hi haurà persones que volen aferrar-se en això.
1: Clar, Núria, se podria dir que la tecnologia ha canviat un poc aquesta relació nostra de sa memòria? No sé si ara que podem emmagatzemar tantes coses, mos costa més desfer-mos d'elles, pel fet de que la podem tenir allà, que no molesta ningú. L'únic inconvenient que hi pot haver és que hagis de pagar més emmagatzement de normal en el teu mòbil, en el teu ordenador o el que sigui. Fins a quin punt aquest excés de voler guardar coses és bo i també aquest excés de voler esborrar?
2: Jo crec que, per suposat, sí que ha canviat la forma, perquè, com deia la Marta, jo quan era petita havíem d'imprimir, hi havia un àlbum amb 50 espais i havies d'imprimir les 50 fotografies i no en podies posar més. Havies de fer, en certa forma, una tria de lo que volies guardar. De quina forma mos pot estar afectant? Pues clar, quan ja és un punt en el que és acumular per acumular i no té un sentit o no té realment una finalitat, sinó simplement per tenir-ho, no? Com quan anem pues, por si acaso, però realment no té una finalitat ni a nivell emocional ni a nivell de que mos acompanya o de que mos ajudi a tenir aquell record. Sí que crec que a poc hauríem d'intentar

0: revisar què és el que a mi m'està donant gorra tot això, és a dir, que estic intentant omplir, suplir o tapar a mesura que jo vaig guardant més coses per a poc poder fer aquesta feina de desfer-me del que ja no és imprescindible.
1: Núria, abans d'acabar, què m'ho recomanes? Perquè, clar, hi ha aquesta gent que tu dius que ho guarda tot i que, per aventura, fins i tot arriba a acumular tantes coses que no té control de tot allò que guarda, i n'hi ha d'altres que ho tira tot, ho borra tot i no té cap problema en desfer-se'n. Però què m'ho recomanes? Una miqueta per estar equilibrats.
0: Pues jo sempre recomano que cada un pugui fer una miqueta el que se sent bé per aquella persona, tenint en compte que sigui un equilibri. És a dir, si per jo és important tenir fotos de cada un dels viatges o de cada cap de setmana que jo he passat, està bé sempre i quan no m'estigui perdent l'experiència per estar gravant, per estar fent fotos. Si, en canvi, a mi m'agrada tenir poquetes coletes acumulades, pues també tenir en compte que potser hi ha qualque moment que sí que m'agradarà en un futur tenir-ho i, per tant, haver fet una fotografia, haver fet un vídeo. És a dir, trobar una miqueta s'equilibri entre el sentit comú i el que ens fa sentir bé a cada un.
2: Tot i així, jo de veres que desig el manco trobar aquest moment per imprimir les fotografies, perquè sóc d'àlbum, i és vera que jo crec que en el temps alguna cosa passarà, o qui sap si un dia es nígul s'acaba desbordant i necessitem els nostres arxius, o s'acau la xarxa. No sé per què, sempre penso, no?, d'aquesta necessitat del manco tenir el més important en fotografia, però bé, la realitat ens diu que ara mateix ho guardem tot en digital. Núria, ha estat un gust parlar amb tu, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Tens àlbums fets, Joana Marató?
1: No,
2: quants?
1: No, he de fer molta de feina amb això, perquè, a més, tinc com a...
2: Ara jo alguns tinc, però
1: si ara jo
2: vaig
1: que
2: molt en rerosques.
1: Tinc com 15.000 fotos en el mòbil, i clar, i tinc un...
2: Però són fotos del número d'aparcament de Son Espases per no perdre-te i després
1: no,
2: tornar?
1: O
2: són...
1: No,
2: però jo d'aquestes en tinc moltes, també.
1: No, i vaig borrant, però clar, no me puc desfer. De moltes fotos no me puc desfer.
2: No, impossible. I Maria Antònia?
3: Jo vos he de confessar que una cosa que m'encanta de ma mare és que...
1: És organitzada.
3: Bé, a part d'organitzada, és que d'ençà s'any... Fins a anar d'avui, tant en el meu germà com a mi, mos ha fet Hoffmans any per any perquè tinguem el record de tota la nostra infància i adolescència. Això ara... és un record
1: Man, per favor,
3: espectacular.
1: Que anant metge. Metge, necessitant que mos facis una tasca en altres també d'aquestes. Ja m'ho podrem contar.
2: Mos diu una Yolanda que també té des de 8 anys del seu fill i de tots els viatges.
3: Encara
2: que sí,
3: que hem
2: de fer àlbums, siguin de qualsevol manera, no? O el manco les fotos més importants, per què no guardar-les perquè passin a la història, per als vostres nets. Jo crec que és un record interessant. Si me permeteu, 11:25, un apunt, sobretot aquells que ara mateix se troben al volant, abans connectaven en la Direcció General de Tràfic, ha hagut un incendi, un camió grua aquest de matí a l'autopista d'Andratx. Aquí veus la imatge amb aquesta retenció, ha estat a l'altura de Calvià, ha provocat retencions quilomètriques, molts de conductors que encara estan notant els efectes d'aquest trànsit lent, un sinistre que no ha hagut danys personals, és vera, però el vehicle sí que ha patit grans danys materials. Un incident que, com deien, ha corregut a les 10 del matí a l'autopista MA1, direcció Andratx, a l'altura de la salida número 13, la de Calvià Palmanova. De moment desconeixen les causes, però a mesura que tinguem més informació, així la traslladarem a oients i espectadors. Petita pausa per publicitat. Tot d'una, saludam el cuiner Miquel Calent.

0: De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Para ti, también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 60 céntimos el kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo. La rodaja de salmón granel a 12,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: Josep, com estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: tens calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
4: No ho sé, ja.
5: Sí, psicològic.
4: Quan anem a vacances?
2: Quan anem a vacances?
4: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
4: Ah, que bé.
2: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada.
7: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

Volem posar el focus a la cuina, puntualment en aquest petit estris de cuina que prometen fer-nos la vida més senzilla, més fàcil, perquè, siguem sincers, quants d'accessoris hem comprat pensant això serà superútil, això ho faré servir cada dia quan faci dinar, sopar, i han acabat així, abandonats a un calaix.

0: Però també hem de dir que n'hi ha d'altres que sí que funcionen.
1: Sí, sí, sí.
0: Estris, Marta, senzills, que ens poden estalviar molt de temps, ens ajuden a embrutar una mica manco, o que ens fan la feina una mica més fàcil, més senzilla a l'hora de cuinar, Maria Antònia.
2: Per això avui volem repassar-ne uns quants, des del tallador del bocat fins a la picadora manual, passant pel polvoritzador d'oli, el termòmetre digital o fins i tot l'ambassadora al buit. Així que...
0: que n'hi ha moltes de coses.
2: N'hi ha molts. Mos posarem el dia, mos posarem el davantal per parlar-ne de tot això i d'unes coses més amb en Miquel Calent, que el tenim aquí a l'estudi. Nosaltres, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Miquel, t'he assustat un poc en tots els gestis que he començat a dir s'introducció?
3: No, jo ja tinc una edat en què no m'assut de gaire coses.
2: A veure, Joana, amolla-li la primera bomba. Quin estri li tenim planejat per ell?
0: Clar, és que n'hi ha de molt d'estrombòtics, eh? Començam amb un molt específic, Miquel. És un tallador del bocat. Nosaltres en som consumidores del bocat, però encara no el tenim en aquest estri. Pot ajudar a xapar-lo, a treure-li espinyol i a treure la popa fins i tot fer tallets així una miqueta per tenir-lo col·locat.
1: Anem
0: a
1: veure
0: si pot sembla aquest estri tan sofisticat, que és el tallador del bocat, que és que, com una espècie de guinevet.
1: Mira, per als oients, sembla una raqueta.
0: Exacte, una raqueta en guinevet.
2: De plàstic, de plàstic. Concretament.
0: Què trobes d'aquest?
3: He començat força.
0: Sí.
3: Jo sempre penso que els estris funcionen quan no en tenim un altre que fa la seva feina. Va. Això per mi és la màxima. Per tant, en aquest cas seria molt clar. No, perquè no el compraria ni l'utilitzaria.
0: Tu utilitzaries un trinxet.
1: Tu dius que ha començat amb força, però ell també ha començat amb força.
3: Un ganivet. I després també me demanaria si és, si és necessari menjar tant del bocat. És a dir, crec que està
0: ja
3: molt bé.
0: Ja m'ho renya, Miquel.
3: No, ja no estic per renyar ningú, i sobretot de menjar, no estic per renyar ningú. Però me demanaria això, és a dir, crec que tenim... El bocat està bé, de fet, ja en tenim, per exemple, soll en fa.
1: Sí, aquí, espera.
3: Hi ha zones a Menorca que també se'n fa. I crec que és un producte local. A mi m'agrada bastant, vull dir, no hi tenc cap pega. Ara aquesta sobreexposició del bocat i ara pistatxo, me sembla una mica...
1: Són modes, eh?
3: Sí, a mi me cansen bastant, les modes en general.
1: Primer, Esti no ha passat el filtre,
2: no.
1: Maria Antònia.
2: I mira
1: Miquel
2: que...
1: Calent no el compraria.
2: I mira que ara vaig a un que sí que utilitzant dia a dia, per aventura no menjar amb el bocat dia a dia, però una picadora manual per poder tallar ceba, ais, domàtica, no sé... si realment és efectiu, si val més un ganivet, com han dit abans, o si de verge hi ha verdures que han de menester aquesta altra força, perquè jo, no sé, Miquel, però m'arriba a cansar
3: aquí,
2: en setmaneta.
3: Aquí crec que depèn ja, aquí ja depèn una mica de la traça de cadascú. Aquí crec que és una eina que és molt vàlida. Sí que és vera que si no estan més enmolat, com sabeu, aquí fan una mica de brou i més que te rompen, però a mi no m'apareix una mala eina, sobretot per, a vegades... començar amb infants, per gent gran que a vegades comença a tenir una mica de problemes d'artrosis. De fet, jo a vegades he fet cursos en gent gran i recuperant una eina com aquesta, perquè a lo millor té a molt per fer unes sopes, els cansa. Evidentment, un cuiner professional, si jo tenc un cuiner de vora que me treu aquesta peça.
2: Te fa un brou.
0: Jo tampoc imagino en Miquel Calent, per exemple, en el restaurant o fent el programa traguent la picadora manual allà.
3: No, és a dir, en aquest cas, crec que pot ser útil per una secció de la població. M'imagino que jo no tinc les mateixes eines i claus per desfer dos pens de lo que té un mecànic. És a dir, jo crec que pot ser útil per això, per segon qui. No substituiria un bon guinevet, però sí crec que pot ser útil.
2: Clar, aquesta que veiem en pantalla és una manual, però i que no opines de l'elèctrica, que pits d'un botonet i ho fa tot sol.
3: Tornem a les mateixes. És a dir, jo crec que les picadores estan bé. És a dir, la tecnologia sempre és bona. No crec que, de fet, jo crec que de vegades romantitzem molt. És a dir, jo sempre dic que la cuina avui dia és molt fàcil. En tant, entraves pollastre caminant a dins la cuina i havies de fer foc de carbó i avui dia tot ho demanes. Depèn. Jo crec que tot està bé sempre i quan no se convertisquin en dogmes i organitzin la teva cuina.
0: Jo aquesta he de confessar que sí que l'utilitzo. La picadora elèctrica, si he de fer molta quantitat...
3: Sí, lo que sí tenen, per exemple, en el cas d'aquestes picadores, per exemple, per tallar ceba, és que ho has de fer tot d'una. Perquè en el moment que tallar ceba, si després les totges, que dius, m'ho prepararé i demà tindré més ràpid per fer les burbars o els macarrons. Sí. Si la ceba, per exemple, la guardes, com que té molt de compost sulfurosos, molt aviat torna de lenta i t'espanya tot. És a dir, és per utilitzar mentre vas fent.
1: No tenim un sí i un no i un sí, exactament.
3: Tenim aquesta... un no i un depèn.
1: I un depèn, exactament. Tenim un tercer. A mi me sembla molt útil, de fet en tenc un, per cert. Un estri que s'ha fet molt popular, sobretot en les fregidores d'aire, que és pulveritzador vaporitzador d'oli.
0: Quina cara que posa en Miquel, per favor.
1: I sobretot, per, confés que a vegades ho han fet per espar amb oli i tot, eh?
3: Me'n vaig.
2: Això és la conclusió. Ni sí, ni no, ni depèn. Me'n vaig.
3: Què se diu? Què se diu? Pa amb pulveritzat o pa amb oli? És a dir... No.
0: Marta, és que estan pràctiques.
3: No. Mira, jo la meva dona i jo duim molt d'anys. Jo li feim el pa amb oli radicalment diferent i m'ho barallem molt a l'hora de fer el pa amb oli. Ella fa un pa amb oli a terra, és a dir, que el pa amb oli te'l pot posar en la butxaca i el te'l pot dur que teva i no passa res. Jo faig un pa amb olis que taquen, que hi ha oli allà, que hi ha contingut. No. Tal vegada per determinades elaboracions. Jo, per exemple, n'empleem molt de pulveritzadors per les qüestions de brassa, perquè tenim diferents mescles que, depenent si és peix, si és can, si és fumat, sí que mos aporten, i sobretot a l'hora de tirar damunt escaliu, mos aporten coses. Per fer pa amb oli, no. I trampó, tampoc.
1: Definitivament, aquest no passaria el filtre, però tenim més.
0: En tenim més. Aquest pot semblar més propi d'una cuina professional. Mm. No sé què em pensarà en Miquel o si l'utilitza. Jo això troc que no, que a meva no n'hi ha cap, però és un termòmetre digital que se pot utilitzar a casa, no?, per saber la temperatura. No sé per... Jo, en realitat, no sé ni per què el faria servir a casa nostra.
3: Nosaltres, a nivell professional, l'empleem moltíssim. Les temperatures són molt necessaris. És a dir, jo aquí crec que separaria. És a dir, si tu ets un flipat de la cuina... A nivell casolà, nosaltres en tenim, jo cada restaurant en tenc un parell, un quants, de diferents per diferents funcions. Nosaltres els empleem molt perquè a lo millor fem coccions com molt ajustades, a llarg terme, o un ou que ha de tenir, no sé què, bé, determinades coses. A nivell casolà, ho deixaria com a passagent que és molt aficionada a la cuina i vol entrar dins aquestes elaboracions semiprofessionals. Pas dia a dia... per la cuina, de la gent que cuina per viure i per fer un arròs es diumenge, m'apareix prescindible. Però, entre el pulveritzador i el termòmetre...
0: Ho té clar, Miquel Calent. Però clar, que se pot... O sigui, tu per què l'utilitzes? Que és allò, no sé si, per exemple, textures, cremes... que és allò que necessita...
1: No, exemple, punt de la carn, no sé.
3: Sí, per exemple, quan fem coccions, llargues coccions... Mm-hmm. Per exemple, és que això ja és entrar dins un món un poc tècnic, a mi crec que per dia a dia és un poc farragós, però una crema, per si volem fer una crema que tingui un contingut alt de greix i la volem pasteuritzar però no bullir, tenim un punt exacte, per a l'hora de fer proves, sobretot proves, perquè després tenim màquines que molt regulen les temperatures per les coccions llargues, però sobretot es diu que volen fer proves i sobre si per fer aquesta cocció, ara per exemple tenc una ànera rostida, no?, i que la rostim moltes hores. I les primeres vegades faig unes proves i sé exactament quan duc 16 hores a tal com està. Però per casa, me sembla excessiu per una casa.
1: O sigui, aquesta depèn de l'usuari, depèn de qui va dirigit.
0: Sí. O per professionals, sí. Millor. No, o per flipats.
3: No,
0: per
3: jo dic que hi ha... No, però de la mateixa manera que hi ha aficionats a la jardineria, que tenen estris de jardineria perquè els agrada molt, i pot haver gent aficionada a la cuina que li agrada aplicar tècniques de cuina més professionals.
0: Però la xocolata també, no? Se pren molt la temperatura a la xocolata.
3: Sí, no és exactament aquesta, la xocolata, però sí.
0: Seria una altra.
1: Men que penses d'aquesta? Jo la tenc, he de dir. I pensava
0: a dins el cotxe,
1: a dins el cotxe, dins el maletí, és vera, perquè pensava que l'utilitzaria moltíssim, o bé no he sabut, o bé no li he agafat el truc. Me refereix a una envasadora al buit, que sé que és superpràctica, si la saps utilitzar i ets organitzat, te pot servir molt.
3: És a dir, el restaurant és imprescindible. Fixa't. Sempre dic que és imprescindible una envasadora al buit i fins i tot una batidora de temperatura, que en cuina professional van molt lligats. I a cuina de casa, sí que la tindria. No la tenc, en aquest cas jo no la tenc, però és una cosa que acabarem comprant, perquè a vegades, quan que entenc que era restaurant, si he d'envasar res a un vas, però sí que m'apareix molt pràctica, sobretot, per exemple, si has de congelar. Ara imagina que tens obrecocs, no? Que tens un racó, que tens obrecocs. I la temporada ve tota junta i la vol congelar, pues, si envases no t'entra gent de gel... per fer estoc, per tenir netedat, per tenir ordre. Jo crec que una casa sí que és una eina que tal vegada tindria. Tant pot ser el preu de ses...
1: N'hi ha molt econòmiques.
3: De ses de casa. Ses professionals és una inversió val dos bes, per tant, si valen prop del que valen ser professionals, no el tindria, però si és un electrodomèstic, com qui té un Turmix, el tindria.
0: Jo ara aquí he de recordar que la meva amiga Marga Boades fa molt d'anys, i tot el món arreu d'ella, va demanar pels Reis una envasadora del buit, que ets l'on de prop, per favor, Margalida, que necessites una envasadora del buit? O sigui, li ha donat molta utilitat, perquè, per exemple, comprar, no sé si tu mos pots donar cap altre producte per congelar o per conservar el buit, però, per exemple...
3: Fins i tot serveixen per cuinar, pots cuinar el buit. Nosaltres, els professionals, cuinem moltíssim el buit.
0: Però, per exemple, la gent que compra moltes embotits, no? És una manera també de conservar-los. O el manco, la meva amiga, Marga Boades,
3: sí,
0: així
3: sí,
0: ho feia.
3: Sí, realment, és, a nivell professional, és que diria, no, determinats, és a dir, ha molt de perfils de negoci d'hostaleria, per tant, cadascú sap el que fa. Però jo te diria que restaurants en tenim, restaurants d'un cert nivell, tots en tenim.
2: En la mateixa línia, Miquel, també tenim una màquina, un utensili aposta per tancar bosses, sobretot, i no haver d'utilitzar pinces, perquè són la primera, que no, si no me queden pinces de cuina, me n'hi vaig a l'estenedor i tenc les pinces de roba. I... Però pits, entren les formigues, el menjar torna dolent, no sé si això seria una alternativa.
3: Home, això jo crec que ja també, jo seguiria amb les pinces.
2: Les pinces,
3: és a dir, me sembla ja...
2: No és una solució.
3: Pues sí, no sé, és a dir, s'ordre sempre és interessant. S'ordre la netedat sempre és interessant.
0: Mira, saps què podríem fer? Més que l'exercici de mostrar-li quins són els aparells o utensilis que voldria o que no voldria, que mos expliqui en Miquel Calent quin és l'utensili més estrany, més estrombòtic, més exòtic que té, no sé si a casa o en el restaurant, però que fa servir i que li agrada fer servir.
3: Uf, és que el restaurant l'ha utilitzat molts i, de més, anar, per exemple, un alambí. Un alambí. Jo tenc un alambí de restaurant, un alambí que estava generat al principi per destil·lar alcohol, però que ara ja no, evidentment, a nivell casolà no pot destil·lar alcohol, està prohibit, i a més a mi no m'interessa, però sí per destil·lar essències. És a dir, jo, per exemple, puc destil·lar domàtica de Ramallet o pell de domàtica de Ramallet, aconseguim essència de domàtica de Ramallet i després te puc posar dos punts d'aquella essència de domàtica de Ramallet damunt un pamboli d'aquest pulveri d'esprai.
0: Són molt sofisticat.
3: Sí, i a més no és fàcil de manejar, però tu m'has demanat 15. Sí, i després, sí. La veritat és que jo no soc... Mira, jo tenc una màxima, que ho dic moltes vegades als cuiners. Lo important no et se fletxa, et s'indio.
0: M'encanta aquesta
3: màxima. Talment. I mestre Francesc Pomeret, que era un gran mestre de pastisseria i un mestre meu i de molt d'altres, de que dit dits i no fubiols. Crec que és molt important sa mà i crec que mos passam molt de tecnologia i de moltes històries. De fet, jo crec que hem d'aprendre a cuinar amb poques coses, amb poques pelles, amb poques grixoneres, embrutant poc i fent-ho fàcil i divertit més que en totes aquestes coses. Després, cadascú en seu temps...
1: És que ja saps, Miquel, que hi ha modes. Que, per cert, parlant de modes, abans de demanar-te per altres qüestions, per projectes professionals... tu tens air fryer? Miquel Calent utilitza air fryer
0: aquí,
1: o no?
0: Que
1: o això ja,
3: dona,
1: ja és...
3: Dóna'm el potet aquell de xiflar oli primer. No, no.
1: En cap cas.
3: És a dir, només m'aparell que té sentit avui dia si ets una persona tota sola.
1: Val, aquí sí que seria útil,
3: per alguna
1: no?
3: qüestió de volum. Mira. Perquè qualsevol forn elèctric d'aquest que tenim a casa, sigui més bo, sigui més dolent, te farà la funció d'un air fryer. Ara, si me dius no... Per tant, no veig el sentit... a tenir estualta aquella damunt la pedra.
1: Ocupa.
3: I que m'apareix això, i després que no, la gent que apareix ara... jo crec que hi ha gent que si faràs cafè qualsevol dia. No, no la tindria. Ara, si dius, no, és que jo som tot sol i encendre el forn m'acosta 2.000 watts, o, no ho sé, o, i encendre l'air fryer m'acosta 600.
1: Per què no?
3: Però, si no, m'assembla una d'aquestes modes que no té cap sentit, perquè realment... de fryer no en té res, només és aire, que és el mateix que fa un bon font. Per tant, no la tindria de cap manera. Però hi ha una moda bastant poc racional.
1: Podríem seguir repassant estris i modes de la cuina, perquè ficar-se a la cuina de Miquel Calent és veritat que és molt interessant i sobretot conèixer de primera mà els seus consells. En quin moment professional te trobes? Perquè parlant moltes vegades, ja saps que Fanny Pons és col·laborador habitual sí, d'aquest programa, te seguim de prop, però compte-mos com se presenta aquest setembre.
3: Bon, setembre se presenta mogut, com sempre. Per mi sempre els principis i final d'estació són més feina que la pròpia estació. És a dir, mes d'agost, que és un mes de molta feina, però ho tinc tot engegat, tot està en marxa, és com a més relaxat. El setembre faran canvi de carta cuit, faran canvi de carta gran calent. Com seguim gravant fred i calent, tenim un projecte a l'aeroport que ja s'acaba de consolidar, és a dir, feina n'hi ha sempre, però jo, per mi per setembre depèn una mica, és a dir, jo fa 20 anys sabia bé quan canviaria les cartes, ara són com els pagesos, mirar el sol, i de moment bolets no pinta que n'hi hagi. No pinta que n'hi hagi. Amb aquesta sequedat. Ara veurem, diuen que aquesta segona quinzena vendrà una mica d'aigua. Si plou dins esgost, a final de setembre, principi d'octubre, canviaran carta i això és feina. Però sí, jo sempre dic el mateix. Quan cap un plat comença a fer saltres. A dir, això és com totes les feines, no? Vosaltres ja teniu el programa de demà preparat, suposo.
1: Sí, gran part.
0: Com a mínim pensat.
3: Una altra cosa és el que surt. En cuina passa el mateix.
1: Igual. Miquel, ha estat un gust compartir aquesta estona amb tu. Moltíssimes gràcies per venir de tot cop.
3: Moltes gràcies. M'ha fet moltíssima companyia. I sempre vos escolt i me divertesc moltíssim.
1: És tot un honor escoltar-ho. Moltíssimes gràcies, company.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Uns consells per publicitat i seguim amb més propostes. Adivina.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca s'ha de juntar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: El dia amb Marta Grau i Vetres Ràdio.

0: Atenció, pares, mares, tutors, predins, segur que han escoltat el Baby Led Weaning, que és aquest nou mètode d'alimentació complementària en què l'infant menja en les seves manetes des de l'inici, al seu ritme, sense cap mena de pressió. I això té diversos beneficis.
1: Sí, Marta, diuen que desenvolupa la motricitat, que estimula tots els sentits en cada moment, que l'infant menja en sa família des de l'inici i té avantatges també, com per exemple que en un futur no tingui problemes alimentaris perquè aprèn a escoltar les seves necessitats com la fam, la saciat, sense que ningú l'obligui a acabar-se el plat.
2: Però hi ha molts de pares que tenen por que el seu fill pugui acabar ofegant-se amb aquest Baby Led Weaning i és normal que tinguin dubtes sobre si aquest mètode és segur o no. Per això avui en parlarem d'aquest tema amb Patri Mas, que ens explicarà els beneficis d'aquest nou mètode i també les recomanacions per a aquests pares, fills, padrins o qui sigui que acompanyen aquests infants per saber si és eficient o no. El de saludar, molt bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
2: Conta'ns, ara hem fet una petita introducció, però si ens pots explicar més profundament què significa aquest concepte?
3: El Baby Led Weaning és una manera d'oferir l'alimentació complementari on l'infant és el que condueix i guia aquest procés. Nosaltres decidim què li donem de menjar a l'infant, elegim la qualitat dels aliments i ell decideix què menja i quina quantitat.
1: Patri, molt de pares tenen por a que el seu fill se pugui ofegar, per exemple. D'altres també, com jo, ara ho confés, consideren que és una mica tornar enrere perquè mos han passat la vida ensenyant en els infants a utilitzar els coberts i ara totes en ses mans i pot semblar una mica una brutanxada. Com mos vendries aquest nou sistema? Et segur, no et segur, és net, no és net? Com se pot fer perquè no ho sigui tan brut? Com mos el podries vendre?
3: El risc d'anogament, que és un risc totalment, és un risc real i és un risc que ens enfrontem les famílies, existeix tant si donem aliments sòlids com si donem aliments triturats. Uh-huh. És important que sempre oferiguem els aliments d'una manera segura, que tinguem en compte la textura, la forma i la consistència d'aquest aliment perquè sigui segur i adaptar-lo en el moment evolutiu de l'infant. És brut? Sí, això és un dels desavantatges.
1: És una realitat.
3: Però aquesta necessitat que tenen els infants d'explorar, d'aprendre, de tocar-ho tot en ses mans, ells coneixen el món en ses mans i necessiten tocar-ho tot, és necessari i és el pas previ a que després mengin en coberts.
1: Per tant, entenc que això té una data de caducitat. De quina edat a quina edat més o manco se fa? Vull dir, imagino que no en 7 anys encara han de menjar en ses mans. Aquest procés, aquest Baby Led Weaning, quan dura?
3: Això depèn també. Baby Led Weaning no és només donar trossos, no? Tenim com a molt interioritzat Baby Led Weaning trossos, no? Podem fer una introducció dels aliments respectuosa i adaptant textures que siguin textures més triturades sense arribar a un puré líquid, no? Jo diria que primer han de començar a menjar en ses mans a partir dels 9-10 mesos. Sí que podem anar introduint diferents eines, no? Com són les precueres, que no és una cuera com a tal, però sí que és una cosa que els ajuda a menjar. I jo crec que un nin que fa Baby Led Weaning, depèn del nin, a partir dels 15 mesos ja menja en coberts.
1: O ja hauria de començar a menjar en coberts, no? Si més no, supos que t'ho demanen, no?
3: Sí, és un tema gradual i una de les avantatges de Baby Led Weaning és que mos seguim tots a la taula a menjar junts. Clar. I ells són imitadors. Si nosaltres menjam en coberts...
4: Això és molt positiu, és vera, perquè ells copien.
3: Tot d'una demanaran...
4: La Joana està espantada en ses taques.
1: És que
4: perquè
1: clar,
4: tu després
1: jo
4: hi ha, no hi ha cap esperai pulveritzador
1: que pugui
4: eliminar aquestes taques.
1: Jo ja ho he dit i l'he dit a Patri abans. És una qüestió que a mi me preocupa molt que no se sàpiga menjar bé a taula i, evidentment, han d'experimentar. Jo ho entenc. És vera que a l'edat en sa que jo vaig començar a donar menjar sòlides a la meva filla no estava de moda, aquest Baby Led Weaning. Clar, jo ara ho veig que s'ha posat molt de moda, no? Que les meves cosines que tenen fills petits totes han fet aquest procés i estan molt contentes, però clar, jo m'enduc el cap se'n manden el cap de veure com acaben els infants.
3: No hi puc fer més. Vull dir, això és una cosa que s'ha fet sempre, sí. Abans, quan no existien les liquadores o les trituradores d'aliments, com els hi donaven els aliments, no? Els adaptaven. Formes, aliments que siguin fluixets, aliments que estiguin adaptats a la seva edat, no? És vera que aquests vídeos són molt...
1: Criden molt l'atenció, també és vera.
3: Però també, vull dir, també poden controlar un poc tot això, no?
4: De totes maneres, Joana, ara que tu dius que tu passaves pena quan la teva filla era petita, jo vaig descobrir els beberos de màniga llarga. Que això ajuda moltíssim. Si vols provar, clar, tu li poses un beverall, perdó, de màniga llarga i així va totalment cobert.
3: Hi ha nins que no volen dur beverall, que els hi molesta. Mm-hmm. Ara també és vera que les famílies que comencen l'alimentació complementària l'estiu ho tenen millor,
4: clar, perquè
3: després agafes en el nin, agafes la cadira, agafes la trona i la passes a la dutxa i ja està. A l'hivern, bé, hem de desenvolupar... idees, no?, per evitar que s'ataquin tant. I si s'ataquen, les robes
1: també
3: a panet...
1: També no passa res.
3: No passa res, i és important que passin per aquest procés de manipulació i d'experimentació.
1: Però fer aquest sistema, o dur a terme aquest sistema, fa que els nens mengin millor? Està demostrat o tampoc és així?
3: Bé, hi ha evidència que les famílies... Bé, que els nens que han fet Baby Led Weaning tenen major acceptació per menjar saludable. Per què? Perquè si jo veig, per exemple, el bròquil tal com és, en la seva forma i el seu color i la seva textura real des del principi, és més fàcil que quan tingui 2-3 anys que pugui presentar un període de selectivitat alimentària, que això existeix durant tot el procés dels infants, el pugui assimilar millor i el pugui acceptar millor, uh-huh, que si en els 6 mesos veig un puré que sempre té el mateix color, el mateix gust, la mateixa textura, uh-huh, però bé, al final cada família decideix com fer-ho i se pot fer de manera respectuosa sense donar trossos. Podem donar triturats de manera respectuosa i seguint les pautes del Baby Led Weaning fora donar trossos.
2: Patri, com a pediatre, quan una família que ara està tenint un infant vol anar I li vol fer aquest tipus d'alimentació, quines són els 3 consells primordials que els hi dones?
3: Bé, primer, soc infermera.
2: Infermera, perdona.
3: Els 3 consells que jo els hi donaria. Primer, que no cerquin fer-ho perfecte. Que cerquin la manera de fer-ho, estar tranquils. Nosaltres som semàfors emocionals dels nostres fills. Si estem nerviosos, si estem angustiats, ells ho notaran. És important que el moment de menjar sigui un moment que estigui tranquil. Que tots estiguem tranquils, que l'infant estigui preparat, que s'aguanti ben segudet, que hagi perdut el reflex d'extrusió perquè pugui anar assimilant aliments i sobretot que les famílies mos formem en primers auxilis pediàtrics perquè la informació mos dona poder i mos dona tranquil·litat.
4: O sigui, que seria una recomanació que la gent ho provi sense pressions, que segur que notarà els beneficis. I sobretot jo m'aquest amb una cosa que just has dit abans, Patri, que m'encanta, que és que tothom pot gaudir i menjar a la vegada a la taula. S'aprèn a socialitzar. A mi tampoc me va funcionar, com a Joana. De fet,
1: jo ho vaig provar. No estava de moda.
4: I de fet tenia una cosa que era com una espècie de calcetí que ficaves a menjar i també se podien menjar però amb aquesta protecció de xarxa, que tampoc me va funcionar. Però bé, supos que ara hi ha més informació, no?
3: Sí.
4: I per això...
1: Sí, és vera que els professionals també ajudau més i acompanyau més, sí, en aquest sentit, no?
3: És important.
4: Hi ha molta informació i molta connexió amb els professionals.
1: Tant
4: això
1: a l'hora d'alimentar com a l'hora de... Fins i tot amb les comares, no? Que també tenim una comare que cada setmana mos acompanya i feis això, aquesta tasca d'acompanyament, sí, en els infants i perquè, clar, sobretot quan ets pare per primera vegada, té molt de dubtes.
3: Estàs perdut.
4: Sí, l'haguessin tinguda, en aquesta ocasió, perquè però... segur que...
1: Si la gent la vol seguir, recordem el seu Instagram perquè dona molt bon consell, soy Patri Mas, la podeu seguir a Instagram i no només mos dona recomanacions sobre alimentació, sinó també sobre altres qüestions referides a primers auxilis i fins i tot a la culpa, que és molt important això de la culpa.
4: Seguiu-la perquè
1: per les mares
4: que és
1: i els pares.
4: Contingut super, super rellevant el d'Anna Patri. Patri, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Repàs a l'actualitat esportiva. Ja tenim Toni Fuster avui amb nosaltres. Toni,
5: bon dia.
4: Com va? Com
0: començar amb aquesta setmana?
5: Començarem amb una molt bona notícia al món de la natació, i és que el nedador mallorquí Hugo González de Oliveira ha aconseguit la medalla de plata a l'europeu disputat a París, una medalla que ha estat a la prova dels 200 metres, fent un molt bon temps, i per molt poquet no ha aconseguit la medalla d'or. Per tant, nova victòria i, per tant, un triomf important per la natació balear i espanyola. I, per altra banda, en el món del futbol, la victòria del Real Mallorca contra el Real Valladolid per 2-0, amb el gol aconseguit per Pablo Torre, de falta directa, un autèntic golàs a la segona part, al minut 61, i després el de cap aconseguit per Antonio Raillo, la treta d'un corna botat per Àlex Sala, que donava la victòria dels primers 3 punts al Real Mallorca per començar bé aquesta competició, arrencar bé la Lliga, i ja tenir una setmana tranquil·la per preparar el pròxim partit, que serà dilluns de la setmana que ve a les 9:30 del vespre a l'estadi Los Cármenes contra el Granada. I un darrer apunt, ja hi som, parlant del món de la vela, i és que fa un minutets Marta Cardona i Jordi Xamar han aconseguit la medalla de bronze al Campionat del Món, que disputa a Japó. Mirem d'escoltar a Marta aquest migdia a l'informatiu en declaracions exclusives de Beta Ràdio des de Japó.
0: Llavors, escoltam tot d'una. També a Pere Gibert amb l'actualitat a Menorca i el contingut del programa al dia. Bon dia.
6: Bon dia. Com cada dilluns tenim tertúlia, els analistes que ens acompanyen avui són el periodista Pere Begú, l'exbatlessa de Ciutadella Assumpta Vinent i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Avui, dia mundial del vianant, parlarem de com és ser caminant urbà en el present, de com és la convivència entre persones i vehicles als carrers i places dels pobles. També conversarem sobre dades d'ocupació hotelera a Menorca la primera quinzena d'agost, la de més presència turística, i en el context del sopar reivindicatiu que el passat divendres van organitzar el GOP i Via Menorca a Ciutadella, amb presència de 800 persones.
0: I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
7: Molt bon dia, Marta. Nosaltres avui dedicarem pràcticament la totalitat del programa a repassar alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies a les Pitiuses, i, evidentment, també deixarem un espai per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, així que tindrem els nostres tertulians aquí a l'estudi durant una bona estona per poder parlar de tot això amb calma.
0: I Jaume Noguera, amb el contingut del dia a Mallorca, com se presenta aquest començament de setmana? Aquest dilluns?
8: Bueno, una mala notícia és que les empreses que se dediquen a la reparació nàutica estan perdent clients perquè surt molt més barat anar a Barcelona o València a reparar vaixells. I una altra bona notícia, una finca de Felanitx, Can Pistola, ha estat recuperada per una parella de joves, Andreu Odrevei i Elisabet Alsamora, que els motxantes, han arribat a trobar arbres fruiters, fins i tot allà. Per cert, avui en Xavi Canyelles analitzarem la història dels terratrèmols aquí a Mallorca, perquè n'hi ha hagut, no de molt greus, però n'hi ha hagut.
0: Un va afectar la catedral, fins i tot, crec recordar.
8: Façana un cruix, un parell de cruix, sí. I l'Iglésia de Sant Marçal de Marratxí, cert.
0: Llavors, escoltem, sí. Perquè és informació, com deies, poc coneguda, sí. I molt interessant. Punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Informació de servei per qui ens escolti des del cotxe o faci comptes agafar-lo a les pròximes hores. Un incendi a un camió a l'autopista d'Andratx està provocant retencions que arriben o fins i tot a la via de cintura. Sala de gestió del trànsit de la DGT, Nelly García. Quina és la situació en aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia. Sí, en aquest moment continuem amb retencions importants a l'autopista d'Andratx, en sentit Andratx, a l'altura del quilòmetre 12, per un vehicle incendiat que continua ocupant part de la via. Informar també els usuaris que la sortida 13 encara roman tancada al trànsit. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Bon dia, Ido. També avui és notícia que ha començat abans la verema de les illes. Les fortes temperatures, les altes temperatures de l'estiu han avançat la maduració del rem. No obstant això, la indicació geogràfica protegida preveu una gran quantitat de rem que s'ha entrat fins ara i el seu bon estat sanitari, gràcies a la feina de prevenció feta per evitar plagues, com per exemple la del moscat verd.
3: El president de Vi de la Terra a Mallorca, Mateu Morro, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí com les varietats de raïm autòctones responen encara millor a les elevades temperatures de l'estiu, tot i que no estan exemptes de les afectacions d'aquesta forta calor.
4: És una temporada peculiar. D'una banda, si fem una comparativa en els anys anteriors, se manté un cert creixement, és a dir, l'any passat ja hi va haver un increment, crec que d'haver un 6% en relació a l'any 2024, perquè l'any 2024 hi ha vingut una sequera molt forta. Llavors, l'any passat ja va anar un poc millor i enguany se mantindrà, creïm, encara falta veure com acaba la verema, però creiem que se mantindrà aquesta producció.
1: I encara sobre qüestions relacionades amb el producte local i de la terra, prop de 14.000 persones de les Balears s'han beneficiat del bons de la campanya de producte local del govern, que comptava amb un pressupost de 900.000 euros. Avui s'ha fet balanç, hem sabut que hi han participat 139 establiments i els 83.000 bons bescanviats han suposat un volum de vendes d'1,8 milions d'euros per illes. A Mallorca s'han bescanviat el 70% d'aquests bons, a Eivissa s'han superat els 5.000 i a Menorca han estat prop de 5.000. A Formentera, els bons bescanviats de la campanya de producte local s'han situat per damunt dels 200. En estatal continua la reunió presidida pel president del govern, Pedro Sánchez, en relació a la crisi humanitària de Ceuta, però també és notícia que tres persones han mort, una de les quals un menor d'edat, en un tiroteig a Isla Cristina, Huelva. Els fets han ocorregut aquest diumenge vespre. Dos encaputxats que anaven en motocicleta han disparat contra les víctimes i després han fugit. La Guàrdia Civil ha assumit la investigació per identificar els presumptes autors dels tirs i esclarir també el succés. En internacional, el manco de 9 persones han mort en els diferents atacs amb drons i míssils intercanviats per Rússia i Ucraïna durant les darreres hores.
3: Moscou ha denunciat un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra a la regió meridional de Rostov, mentre que l'ofensiva russa ha destruït un mercat del llibre a Kiev. El conflicte ha escalat en els últims mesos amb nous atacs de llarg abast sense avanços diplomàtics que condueixin a un eventual alto el foc.
1: Amb aquesta informació internacional arribem a les 12:04. Més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Falten 15 segons. Tampoc som tan exactes. Ja sabeu que durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, mos farem ressò d'una bona notícia que vàrem veure en el digital foravila.net, i és que una parella jove, Andreu Adrover i Elisabet Alsamor, han rescatat una finca a Felanitx, de nom Can Pistola, que feia tant de temps que estava abandonada que, llevant herba, llevant herba, llevant herba, han arribat a trobar arbres fruiters. Tanta la feinada que han fet, ho varen començar a publicar per Instagram, que s'han fet tantes gòmetes, una micona virals, si mos ho deixeu dir d'aquesta manera, perquè fan un poquet de tot. Fins i tot tenen baies, fan amb pèls, ara parlarem amb ells com així se't va acudir aquesta aventura, perquè avui en dia és una aventura agafar una finca i fer-la revifar. Una altra notícia, en aquest cas, de la terra pegam a la mà, perquè sembla que les empreses nàutiques d'aquí, de Mallorca, corren perill de desaparèixer o de, com a mínim, tancar moltes, perquè moltes embarcacions les duen a arreglar a València, Sagunt, Barcelona. Sembla que estan perdent clientela. Parlarem a l'Associació d'Empreses Nàutiques de Balears, Adnea, que va néixer fa poc precisament per mirar de nova de menester d'associar-se amb empreses de la península per poder tenir feina i garantir la seva pròpia independència. I menys que passa, per què no venen aquí a invernar o a adobar les embarcacions? I com que aquesta setmana hi ha hagut un terratrèmol de Granada, avui en la nostra analista de cada setmana, Xavi Oliver, parlarem dels terratrèmols que hi ha hagut aquí a les Illes Balears. Res important. El més greu va ser l'any 1851, se va esquerdar la façana de l'església de Sant Marçal, però bé, hi ha una falla tectònica entre Sant Eugeni i Sencelles. Res important. Ja veus, fa gairebé 200 anys que no passa res. Però sí, aquí també tenim un petit terratrèmol, els petits moviments sísmics, i amb ell parlarem d'aquestes qüestions. Així que Victòria Sardà i Yolanda Ruiz a la producció, i amb el Bernat Nadal en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.

0: Quan l'any 1970 Jeff Christie va escriure aquest Yellow River, riu groc, se marcava aquest riu groc com a fita, com a una il·lusió, qualque dia arribaré en el riu groc. Amarillo River també, li diuen als Estats Units. I d'això és un poquet la filosofia que se van emmarcar en Déu Adrovain i Elisabet Alsamora quan, just després de la pandèmia, mig any després del confinament, varen publicar a Instagram un vídeo on presentaven el seu projecte, la finca de Can Pistola de Felanitx. Des de sempre havien tingut ben clar que si tenies l'oportunitat ens agradaria recuperar una finca, i tanta sort que varen trobar precisament Can Pistola, dins del municipi felanitxer. Té una casa principal de més de 200 anys i un terreny que havia estat descuidat, però se varen posar mans a l'obra, varen començar a compartir la seva feina a les xarxes socials i han arribat a tenir molt d'èxit. Per això, com que ens han vist en el digitalforavila.net, ens han volgut saludar. Andreu, Elisabet, bon dia, com esteu?
1: Hola, bon dia.
0: Bueno,
2: bon dia, com anem?
0: D'on va sorgir aquesta corolla, aquesta brusca, aquesta aventura d'agafar i recuperar una finca agrícola? Perquè pel que han llegit a foravila.net, feia temps que ho dueu a dins el cap. Com així? Veniu de família de pagesos? Com va sortir aquesta idea? Que contesti el que ho tingui més clar.
2: No, la idea, sempre ens ha agradat fora de vila, tenim els padrins, la família, sempre hem estat de família de pagesos, nosaltres ara ja no ens hi dediquem mai, però sempre ens ha agradat fora de vila, estaria, arreglar cosetes, col·legiar, i a partir d'aquí ens vam animar a trobar qualque cosa per fora de vila i recuperar qualque cosa, ens feia ganes.
0: Clar, però, per exemple, també, Elisabet, teniu animals? Perquè si els animals mengen cada dia, això és molt sacrificat, eh?
1: Hombre, tenim coloms, tenim gelines, tenim dos cossets, i sí, hem d'anar, el que també intentem posar, els bordadors automàtics, els menjadors, perquè si qualque dia volem anar a fer una volta, volem fer qualque cosa que no sigui anar fora vila, també tinguem un poquet de llibertat.
0: Això anava a dir. En Andreu Bernal, el que no li vareu dir en l'entrevista que va fer a fora vila és com és de gran, perquè no és la mateixa una quarterada que 10 quarterades. Com és Can Pistola?
2: Són 4 quarterades, però manco.
0: Oh, així mateix ja n'hi ha. I per què estava abandonada? De qui era? Perquè heu hagut de fer net a les totes. De qui era? La vareu trobar a bon preu? L'heu comprada? L'heu llogada? Com heu fet en això?
2: Varen trobar aquesta a la venta i era d'una família d'aquí de Felanit, de tota la vida, que ara ells ja viuen al poble, ja no s'hi dedicaven a fora vila. I la finca si mateixa, l'home gran, sí que se fa una llaurada cada any, no és que estigués tot abandonada, i cada any se fa una llaurada, però els arbres ja no se cuidaven, se pletes, corral. I van dir que aquesta feina d'anar...
0: Què hi havia, dius, també, Elisabet?
1: Olivardes.
0: Olivardes, mort de Déu. Això t'anava a dir també, que quan vareu començar a fer net, a mesura que llevàveu oestres i mates, vareu començar a trobar tarongers, pruneres i arbres fruiters que ens havien tapat la mala herba, això. Deveu quedar boquevedats, m'imagino, no?
2: Sí, perquè havia qualque roda d'aquests oastres, havien fet més feines a llocs que no s'havien llebrat, i els oastres havien tapat tot i no esperaven trobar res més davall, però me'n va sorprendre trobar qualque fruiter viu, quan a vegades tu sembles un fruiter i el cuida si el regui si se mor, i me'n va sorprendre trobar-ne qualcun de viu per allà, i també a poc i poc hem anat sembrant més i fent qualque empelt i trobar gent.
0: Mare Déu, i també he llegit, Elisabet, que heu restaurat parets seques, que havien quedat esbaldregades, heu recuperat camins que havien quedat tapats. Oh, mare de Déu, vosaltres dos tots sols? No teniu cap colla que vos ajudi? Perquè això és una feinada per dues persones.
1: Vàrem fer... A Paema va fer un petit curs que vàrem fer no molt de metres. Dura 3-4 metres d'una paret, però després ha vingut son pare d'en Andreu a ajudar-nos i la resta ho hem fet nosaltres dos. Més en Andreu que no jo, perquè les pedres són molt feixugues i jo, segons quines, no les puc moure.
0: Bueno, i
2: molt repartint les feines.
0: Això anava a dir. Teniu fins i tot una col·lecció de figueres. No les podreu tenir totes perquè n'hi ha centenars. Quantes figueres teniu? Quant de tipus de figueres teniu?
1: De vell 25, no Andreu?
2: 25-30, sí.
0: Mare de Déu.
1: El que tenim més és la col·lecció d'usines dolces.
0: Usines dolces, és a dir, això què vol dir? Que els aglans se poden menjar?
1: Claro.
0: Oh, que bo. Oh. Això sí que fa temps que no sentia parlar.
2: En col·laboració amb la Societat de Veritat Locals tenim aquesta col·lecció d'usines dolces i l'anem ampliant en el que anem trobant per Mallorca.
0: Això anava a dir, varietat locals, perquè teniu, sobretot, apostau per això. Ara heu parlat de PAEMA, Associació de Productors en Ecològic. Veig que esteu ben assessorats. Associació de Varietat Locals, PAEMA. Per exemple, varietat locals, que més teniu així que mos pugui sorprendre un llonguer com jo?
2: Nosaltres tenim, per exemple, varietats, quatre varietats de cindri diferents, de repadrins ja, vull dir, de fa més de 100 anys. Sempre han estat per aquí a nostre. Prevés, tomàtiges, vull dir, tot el que fem ho fem de veritat local. Però sobretot aquestes cindis i melons sí que els tenim molta estima perquè són molt d'aquí a nostre.
0: També heu fet amb pèls. De què, per exemple? Poseu-me'ls qualque exemple.
1: De prunera, d'olivera, d'ubercoquer...
2: Llimonera, també, fa poc.
1: Llimonera,
2: tarongers...
0: Però així, l'antiga, amb un esqueix, fent pam i fermant, no? I volen ser ferra, no?
1: Sí, sí.
2: Hi ha arbres que són oasis de les voreres que les reconvertim en oliveres d'oliveres que prospectam de la zona de Binifar, des del Castell de Santueri de Falanitx, oliveres antigues que fan mudes i empaltam oastres. I després hi ha altres coses, amb les que fem planter naltros, els tarongers també varen fer planter de taronger agre, i després anàvem empaltant.
0: Ara que heu parlat d'APAEMA, dels productors en ecològic, he llegit també que li contàveu a Andreu Bernat que feis adob verd, és a dir, triturau restes de poda, però en lloc de cremar-les, les empleu per adobar. No importa cremar. A l'antiga, segons que sí que s'ha de cremar, però això està xulo. Això podria ser una cosa que se podria posar de moda, no?
2: Sí, perquè en el final mos trobem que totes les terres de Mallorca en general i del Mediterrani tenen molta poca matèria orgànica. I la matèria orgànica ajuda molt a retenir aigua, a retenir nutrients, i nosaltres el que fem, aprofitant les pluges d'hivern per fer créixer lleguminoses, revenisses, diferents espècies, cereals també, ho fem créixer tot al màxim mentre hi ha pluges, i a la primavera, quan comença a aixugar un poc, ho trituram tot i ho llauram i ho incorporam, i així augmentant la matèria orgànica cada any un poc més.
0: Ara tornem a Can Pistola, però vosaltres teniu feina a part. Si se pot saber, ara què vos dediqueu, vosaltres? Perquè vos veig molt posats en qüestió d'agricultura en ecològic, però m'imagino que viviu d'una altra cosa. No és així.
1: És així. Jo som infermera. Aposta en Andreu Dús, el sabó al capdavant. Jo som infermera i faig feina en el centre de salut de Falanitx, però en Andreu sí que és enginyer agrícola,
0: ah.
1: Domina un poc més l'assumpte.
0: Això anava a dir, perquè veig que controlau. Veig que... Veus, també. He vist una foto també en el vostre Instagram.
1: Feia
0: mel?
1: No mos hem de privar de res.
0: Feia mel? Per autoconsum. També,
1: sí.
0: També feia mel? Mare de Déu.
2: Sí, per autoconsum, però sí, estem entretenguts. Mon pare també, ho duim amb mon pare, estic de cervells, també.
0: I, per exemple, d'hortalissa, o de patata, o de ceba, o de preva, teniu cosa, també?
2: D'hortalissa, ara, sempre ho explic, ara només fem les varietats que són llavors antigues d'aquí a nostra, o que hem trobat de qualcun major i les volen conservar nosaltres directament. I l'altre, tenim la família, ja fa molt d'hort i ara ens concentrem en fer feines d'això de fer paret sec, en fer feines que si no les fem ara no les arribarem a fer mai. I no ampliem més hortalissa per això, per avançar aquestes feinetes i si deien sol tens anar sembrant de tot en el final.
0: Bueno,
1: perdó.
0: Sí, no, continua.
1: Si deia, és arreglar la casa i nosaltres anar a viure allà. I clar, si ens posam a fer tot el que voldríem fer per de fora... Ens passaran les feines per damunt.
0: Mare de Déu. No, que va. Com se diu el vostre Instagram? Perquè hi ha un forn allò sota, que també se diu Can Pistola. Bé, de Can Pistola hi ha un parell de malnoms.

0: les mans el primer dia i va demostrar com ho passa ara ja. Però bé, hem aprofitat sonada.
1: També posau, feien una feina de conscienciació ecològica molt important, perquè ara vaig a una foto, Andreu, on surts tu, amb una de les serps invasores, amb un subtítol que diu a Mallorca aquesta serp no hauria de ser, perquè tenim un bon problema i d'aquí a poc les sargantanes a Eivissa i Formentera estan a punt de desaparèixer, i aquí molta fauna és víctima de serps invasores. És a dir, també te feis una feina de consciència ecològica, Andreu.
2: Sí, en el final, és una feina que en el dia a dia la fem per nosaltres, perquè hi creiem, i ara aprofitem, quan fem aquestes cosetes, que ja fem abans, les compartim, simplement, i intentem explicar les coses, i hi ha gent més receptiva, i gent que, com passa sempre a les xarxes, gent que cerca més a discutir, però nosaltres tenim clar que deim el que pensam i el que creiem, i el que està bé, i deixem fer en aquest personal, i anem a fer feina cap a millorar, al final, el nostre medi ambient.
1: També, pedagogia, un vídeo que veig, ara no el puc veure perquè no li puc donar, no sé, en el meu ordenador. Desmuntant mites, per exemple, quins mites desmuntau? Andreu, Elisabet.
0: Sí,
2: aquest primer, vull dir, és una línia que encara només van començar a fer el primer vídeo, i era en el tema de la fruita, que sempre s'ha dit que a Mallorca les varietats de poma, les varietats locals, sempre són de fruita molt petita. Però en el vídeo el que comentàvem és que la fruita s'ha d'aclarir, si hi ha de fer una feina, i si només vas a cuir la fruita sense fer-li res, es queden com a cireres, les pomes, per exemple. I si la cuides bé i la aclareixes, pot fer fruita grossa en varietats locals. I tenir de bona qualitat. I desmuntar un poc aquests mites.
1: És a dir, ara tens espai per créixer, clar, no?
2: Exacte.
1: És això.
2: Sí, evitar competència i tenir espai.
1: Bueno, jo no sé si vos esperàveu aquesta repercussió, perquè les xarxes socials també podrien servir per donar més valor a tot això que esteu fent, perquè sovint, ja sempre ho dic, els meus predins eren d'Esplai, varen venir a Palma perquè el camp era molt feixuc fa 120 anys, i per ventura estem donant un poc d'esquena en allò que mos dona de menjar, que són els pagesos, i no sé si les xarxes socials, si entre un parell, entre varietats locals que també tenen Instagram, APM, Voltros i un grapat de brusquers, com vos dic, podria ser una eina, les xarxes socials, per donar a conèixer quina és la feina d'allò que menjam, perquè sense pagesos no menjam. No sé si opineu si és un arma de doble fulla, les xarxes socials. La pregunta és per tots dos. Elisabet, tu què penses?
0: No, sí. El que també les xarxes socials és molt fàcil criticar-ho, perquè jo que sé, van penjar aquest vídeo de les tomatilleres i n'hi va haver un que mor de donar-li aigua a les tomatilleres que estan seques. Quan la fulla de les tomatilleres pot estar rebulla perquè li falta l'aigua o pot estar rebulla per l'estrès del sol. Que és de fàcil de dir darrere una pantalla criticar tot d'una.
1: Ja, les xarxes tenen això. A més, sempre, no sé, mem, Andreu, tu que ets enginyer, una planta val més matar-la de set que no de negar-la, no? No és així.
2: Sí, no, mem, cada s'ha d'estudiar. L'altre dia vaig veure un, no era un vídeo nostre, però ni un va dir, ja fem balons a la sèquia i penja fotos. I un diu, la saps de ratllar? I diu, però punyotes, si la fas a la sèquia, no la ratllis. No, això, al final, jo crec que sí, sempre hi haurà gent que perruda, però entre tots els perfils que has dit de veritat locals, amb APM, ara nosaltres i diversos perfils més, de gent de Mallorca i que fa vídeos per Mallorca, perquè és molt fàcil tirar-te lo fàcil de fer vídeos que siguin molt virals a nivell mundial, però al final volem fer com una feina local, de conscienciar a nivell local i demostrar un poc la realitat de lo que és fora vila del dia a dia.
1: Sí, senyor.
2: No pot ser una idea.
1: És que és això. Qualcú vos ha demanat consell? O qualcú que s'hagi animat, que hagi dit, ostres, l'Andreu, una Elisabet, jo també. Qualcú vos ha demanat fer qualque pregunta en pla, escolta, ja voldria fer això, encara no m'ha arribat en aquest punt que vos hagueu convertit en gurus de les xarxes. Com està la cosa?
2: No, per privats...
0: Això mateix.
2: Vets,
0: digues, Andreu. No, digues.
2: No, per els comentaris mateixos dels vídeos, hi ha gent que ja demana més informació d'aquell tema en concret, o a vegades ens canvien de tema i diu, ai, però jo m'interessaria saber com fer...

0: es queixos d'aquella altra planta. I després per privat també hi ha gent que ens comença a escriure i se comença a interessar i gent que pintura s'està animant a fer un poquet d'art. No cerquem que una persona cerqui de cop fer-se pagès, perquè això són paraules majors.
1: Però no, que
0: el
1: no, són
0: manco fer la
1: pagesos,
0: primera
1: tampoc.
0: passa. Per això, el manco fer la primera passa de començar a cuidar un poc més la terra i tenir un poc de coneixement bàsic per partir.
2: Idò, tant de bo tingueu molts més seguidors. Nosaltres una vegada més agraïm als nostres companys de ForaVila.net, concretament en Andreu Bernat, perquè nosaltres, a través de les revistes digitals de la resta de Mallorca, sigui 100% Manacos, topla.cat o ForaVila.net, mos en demanen de moltes coses que no surten ni a IB3 ni en els diaris importants i grans, i així nosaltres podem saber, perquè hi ha dos brusquers, com vos dic, que són Andreu Odrovell, Elisabet La Samora, que s'han fet en la finca de Can Pistola del Falanich, que tenen baies, que tenen mel per autoconsum, que tenen quatre varietats de cindri, usines dolces, amb baglans que se poden menjar, no sé, per nosaltres és una verdadera alegria que gent jove se vulgui engrescar i tirar endavant i que trescant i fent net, hagi trobat fins i tot pomeres i tarongers. Volíem posar-ho al dia Mallorca perquè sou un exemple d'una bona notícia que a poc a poc sembla que la varietat local, el producte nostre, el quilòmetre zero, va guanyant allò que és el que sempre deim aquí. Si podem consumir productes de Mallorca, millor que no siguin de fora. Si han de ser de fora, de lo més a prop possible. Si voleu seguir l'Instagram d'en Andreu i n'Elisabet, l'Instagram és can.pistola. Can.pistola a Instagram. Andreu i Elisabet, enhorabona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i gràcies per fer aquesta feina. Sobretot a tu, Elisabet, que ets infermera i esteu tan lliure, t'hi has d'aferrar fort, perquè creu-me que fa xuc, aquest camp. No vos ho canvi, jo estic aquí amb aire condicionat. Una ferrada molt gran a tots dos i enhorabona.
0: Moltes gràcies.
2: Nosaltres ara d'aquí una estona anirem, de la terra anirem fins a la mà, perquè no tan bones notícies, perquè sembla que les empreses que reparen embarcacions aquí a Mallorca van en derrota batuda perquè sembla que els clients se'n van a València, Barcelona o Cartagena. Ara sembrem per què, no ho amagueu.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada.
4: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Sir Rod Stewart, perquè sí, la reina d'Anglaterra el va anomenar fa just 10 anys. Sir Rod Stewart m'ho regalava aquest sailing en els anys 70. I parlant de navegar, perquè la reparació i manteniment de barques, ja siguin lleus, velers o iots, no sempre se fan esports. De fet, moltes d'aquestes empreses són a polígons industrials, se fa feina en dic sec, perquè si no, no hi cabrien en els molls. Són aquestes empreses que fan una activitat mil·lenària a Mallorca. Penseu que aquí fa 6.000 anys que arreglam i adobam embarcacions d'ençà que se va inventar la navegació. Clar, en aquestes empreses hi preocupa que de cada vegada més perden clients, per mort dels preus que tenim en general a Mallorca. I per això volem parlar amb Àlex Casares, president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears. Àlex, bon dia, com estàs? Benvingut.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies. Molt bé, molt bé.
0: Bueno, fa poc li dèieu a en Rafa Gil de Mallorca Diario que sou 40 companyies que estàu associades a ATNEA, Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears. Són de tota casta, és a dir, reparació, pintura, motor... Feis un pot de tot o vos centrau només en reparació de motors? Conta'm un poc qui sou, ATNEA.
1: Vale. Bueno, ATNEA, al final, l'associació que va néixer just amb el famós tassazo, sí, de reparació i manteniment l'any 2021, pues, bueno, va néixer una mica, no?, per intentar diguem, omplir ses tarees, les coses que les altres associacions pues no feien. Per la qual, bueno, allà dins d'aquesta associació pues tenim empreses de charter nàutic, empreses de fusters, ferrers, manteniment en general, tot el que té a veure amb reparació i manteniment i sector nàutic en general. Aquesta és la nostra, són, diguem, els nostres associats més importants.
0: No m'he explicat el que va ser tassazo, perquè fa 6 anys l'autoritat portuària vos va posar un gravamen sobre la facturació independentment.
1: Correcte.
0: Que tinguéssiu beneficis o pèrdues. Clar, això dius, home, què és això, no?
1: Sí, aquí, exactament, perquè va ser així i això lo més complicat va ser com va néixer, no? Perquè això, bueno, ho volien aplicar al primers de gener i això al finals de novembre és quan ens vam enterar que realment se volia aplicar aquesta tassa, que ningú sabia d'on sortia, d'on venia, quin percentatge... O sigui, no hi havia cap tipus d'informació, no? Era una mica ficar-la, pues, d'aquella manera i, no?, ficar-me així ràpid, que no doni temps a reaccionar i ja veurem. A partir d'aquí, és veritat que sempre van dir que això, que aquest tassazo va venir des de Madrid, no? Jo crec que al final estem en un país on se'n suma, on pot haver del pes, on podem treure, doncs allà és on tira, no? I pel tema nàutic, doncs, bueno, això no té res a veure amb el color polític, és un tema de final, on podem recordar allà. I es va implantar aquí. I la veritat és que la autoritat portuària Balears, que al final eren els nostres interlocutors, doncs, bueno, vam estar negociant molt aquesta tassa que inicialment la volíem posar, podia estar entre un 1% de mínim i un 7%, i vam posar, doncs, 3,5%. Suposo que per posar alguna cosa, doncs, bé, vam posar 3,5%. I sense tenir cap base de res. Al final, doncs, bueno, la veritat és que conversacions amb ells la van rebaixar molt a l'1,5%, en la majoria de casos, i bueno, i així es va quedar, no? Bueno, i a partir d'aquí, fins ara.
0: I tot això va coincidir, a més, també amb la gestió dels espais del Malvell, perquè s'estaven prenent decisions sense demanar-vos a vosaltres opinió, quan molta gent feia feina en el Malvell, perquè no tothom hi fa feina, però molta gent sí, i clar, s'estava debatent sobre el Malvell, ningú vos demanava res.
1: Claro. Justament lo que se va ajuntar també, que era l'altre tema molt important, és precisament el que estàs comentant, no? El tema d'esmoll vell, perquè, claro, hi havia aquesta reordenació del port que ara tant se comenta, que en aquell moment no hi havia, era quan estava governant, diguem, l'Esquerra, i la idea era que els tiros de Mallorca es movia a la part dels molls comercials, al final d'on està STP, agafava un tros gran, STP se quedava allà, però, claro, jo una mica el que nosaltres dèiem és, a veure, el que s'ha de fer no és intentar veure com fer que dues grans empreses d'aquí del sector, i que han fet moltíssim, evidentment, i que han ajudat, han ajudat a tot això, però el que haurien de fer és, al final, el que s'ha fet. S'hauria de mirar des de tots els punts de vista què és el millor que necessita Sanàutica en general. Ja no Sanàutica, perquè també estan per la reordenació del port, estan xerrant també dels ferris, que és per on entra tot el que menjam i ens vestim cada dia, per dir alguna cosa, tot el tema de transport i el tema dels creuers. Per tant, s'havia de fer una reordenació molt important tenint en compte tots aquests temes, i no només des d'un punt de vista, diguem, egoista, de, bueno, jo vull això i això és el... Nosaltres som conscients, som una empresa nàutica, dic, bueno, sí, som una empresa nàutica i ens interessa que aquest negoci funcioni, però també hi ha altres coses que han d'estar allà, han de coexistir i han de mirar la millor manera de que realment funcioni sense fer al final és una illa. L'espai que tenim és escàs i tampoc podem fer aquí grans infraestructures i que és una mica el que anaven avisant. Aquí no podem fer grans infraestructures, hem de mirar com poder evolucionar cap a mirant a futur amb el sotonàutic. I és una mica el que no se va fer.
0: Anem a parlar a lo que mos duien al principi, que és que de cada vegada més gent se'n va a Sagunt, Barcelona, València, mm-hmm. Cartagena, mm-hmm. pels preus de Mallorca. Quin és el problema? Els preus de... M'imagino que no vos referiu en els vostres preus, sinó els preus de que hi ha aquí a Silla de Mallorca, no? En general, perquè aquí tot és més car.
1: Tot és molt car. Això ja fa anys que anaven dient, perquè el client al principi, no, se base, el hub de reparació a Espanya estava bàsicament centrada a Mallorca, punto. La gent venia a Palma, els grans llocs de tot el món, almenys de la zona del Mediterrani i del nord d'Europa, acabaven de venir aquí per fer garanties, manteniments, les empreses multinacionals, era el punt. Que tot això, s'increment de preus per una banda, i que després, mentre nosaltres ens queixàvem que havíem de canviar el model de sector nàutic, perquè si no ens quedàvem sempre, no podem estar sempre visquent de lo mateix, pues lo que és la península, com bé has dit, tots aquests ports, pues se van armar, van començar a fer infraestructures, van començar a posaven lo que jo dic sempre, s'estora vermella, perquè nosaltres anéssim allà a fer feina a la península, poder obrir, es donaven lo que a Balears ja no teníem, no? I el client lo que va fer va ser sentir-se molt còmodo a l'hora de sortir de Balears, moure's fins a la península. Al principi una mica reacis, a la que moltes empreses se van començar a muntar allà, doncs cada vegada hem enriquit més, saps que està molt bé per ells, però el que era Vilanova, a lo que és ara de fa uns anys, és absolutament brutal. Perquè clar, les petites empreses que havia de reparació allà, el que s'han fet han sigut créixer, no sé, qualsevol tipus de serveis que va també amb el sector nàutic de bugaderies o pues, restauració, tot això ja ha crescut d'una manera brutal. I aquí, en canvi, pues no. I era una mica el que veiem que passaria, que és una mica el que està passant. Per tant, com que això no és tant el problema, perquè bueno, això ja es va avisar, no sé, ara el que dèiem, hem d'intentar reaccionar sobre això. Per tant, en infraestructures no podem lluitar a la península, perquè l'espai és el que és i és el que hi ha. El que hem d'intentar lluitar ara és amb un model més innovador, més ecològic, més cap a anem a intentar cercar aquest nou negoci que hi ha, que ja està present i que continuarà sent de futur. No mirar tant en el passat, sinó mirant en el present i en el futur. No?
0: A Mallorca Diario, en el Rafa Gil, l'idea és de diversificar. I vas parlar d'una cosa molt important, sí, que és de fabricar peces. Està bé, no? Renovar-se o morir, no? Fabricar peces.
1: Sí, exactament. Això va ser una de les coses que jo, a nivell... Claro, una vegada que tu estàs de president d'una associació i jo rep tots els feedbacks i tot de diferents empreses i vas veient com funciona tot, doncs tu mateix dius, ostres, has de renovar-te també. O sigui, realment hem d'agafar una direcció. I va ser la direcció que jo vaig deixar l'empresa que tenia de reparació i manteniment, diguem, de tota la vida d'Estiller, i per muntar una empresa més d'innovació, de electrificació d'embarcacions i de fabricació de peces. Però, claro, estem fabricant... és que no té cap sentit que nosaltres, les empreses que estan, les multinacionals, que són... que van ser Nova Zelanda i tenen... o la principal està a Nova Zelanda i ara tenen base a Palma, hagin de demanar peces a Nova Zelanda, a Sud-àfrica, als Estats Units, quan són coses que nosaltres podem fabricar allà, perquè tenim... Per tant, claro, és una, era una mica de... Anem a oferir una cosa que i això ha anat molt bé i ho han entès ells mateixos. Jo per què he de demanar una peça a Xina o a Nova Zelanda o a Austràlia o a Sud-àfrica quan me la pots fabricar tu aquí mateix, que estàs de porta en porta amb això, no? Clar. I aquesta era una cosa, fabricar, i sobretot és molt important, dic, per créixer, és molt important que, a més, fabriquem per empreses, perquè al final són els tècnics, estem parlant de, doncs, els riggers, no? Les empreses aquestes que treuen màstics i posen màstics i necessiten canviar peces, doncs al final són tècnics i sempre moltes peces que el que estem fent ara les estem millorant. Millorant les peces que... O sigui, és anar no a fer el que ja fan altres llocs del món, sinó, a més, donar-li un punt més i donar-li una volta seguint tècnica que hi ha molt bona a Mallorca per augmentar qualitats.
0: Home, és que és molt important. Jo no he exagerat quan t'he dit que aquí fa 7.000 anys que ens dediquem a això, perquè si considerem que la navegació se va consolidar l'any 5.000 abans de Crist, que va ser quan van venir els primers mariners aquí a Mallorca, és que és una, jo crec que sempre és l'indústria més antiga que hi ha a Mallorca, l'activitat nàutica. I el d'endemimar...
1: És així.
0: L'hem
1: de mimar i bueno, i a vegades pues, costa, perquè també, bueno, pues és una illa, els espais són els que són, hi ha uns interessos econòmics, com passa a tots els sectors, molt importants, i jo crec que s'ha de tenir una visió sempre molt àmplia i molt d'intentar, anem a intentar treure, claro, sempre intentar mirar la part positiva. Si els barcos ara estan sortint de les illes, hi ha molts amarres pels preus, que són perquè són molt cars i les concessions que han sortit darrerament han sigut, bueno, salvatges totalment, pues, i els barcos han decidit, ja no xerrant d'embarcacions petites d'empapat que se n'anava a pescar, que aquest senyor ja se m'ha d'oblidar, sinó tenen xerrant del que és indústria nàutica. És que el RIT també, el RIT diu, hombre, jo soc RIT, però tampoc soc beneit, no?
0: Yeah.
1: Per tant, se m'abona la península, però estan deixant forats.
0: Yeah.
1: I aquests forats, que jo dic ara, doncs, bueno, doncs els hem d'aprofitar, perquè doncs, si, per exemple, ens dediquem i ens convertim en el centre de l'electrificació a nivell mediterrani,
0: sí,
1: d'embarcacions, doncs mira, ara tenim lloc que fa uns anys doncs, seria inviable, perquè no hi havia puesto, perquè tothom venia a fer reparació tradicional. Doncs ara, si vols fer això, si aconseguim fer això a les Balears, doncs benvinguts. Ens convertirem en un centre a nivell mundial d'aquesta innovació.
0: I si no 100% elèctric, com tu dius també a Mallorca Diario, sistemes híbrids, que combinin les dues tecnologies, com els cotxes, no? De moment...
1: Igual. I està funcionant molt bé, perquè com tot, nosaltres vam organitzar, a través de... Això va ser un tema més de la nostra empresa, vam organitzar un fòrum al mes de març, que van venir més de 200 tècnics de tot el món, d'Xina, d'Estats Units, sobretot del nord d'Europa, evidentment, que són els països molt més adelantats en tot això, i, ostres, i va ser curiós, perquè ells se van donar compte, ells pensaven que al principi els costava fer un fòrum a Espanya, era el primer que ho feien, perquè, bueno, ens veuen pues, que no estem tan adelantats, però es van sorprendre, perquè van veure que sí, que realment hi ha gent molt qualificada, gent que sabia, el problema és que el producte no se va a Espanya, el producte se va fora d'Espanya, a la qual fabricant i fent coses d'electrificació i hibridatge, i se'n va cap als països que realment estan invertint més, inclús a Portugal. O sigui, vull dir, estem rodeat de països que som ara mateix el que menys estem fent en aquest sentit. Però arribarà com tot, i jo crec que si estem preparats, doncs podem intentar liderar això des de les Illes Balears.
0: I de si fa una estona parlàvem de la pagesia, que probablement és... també una de les indústries més antigues que hi ha.
1: Sí.
0: Ara que parlàvem amb l'Associació d'Empreses Nàutiques de Balears, Adnea, a les Casares, també protegir i mimar un poquet a una de les indústries més antigues que hi ha a Mallorca. Fa 7.000 anys que existeix la reparació d'embarcacions.
1: Sí.
0: Per tant,
1: anem a
0: mimar-la i a cuidar-la i que la gent no se n'hagi d'anar a la península a arreglar el vaixell, ja sigui un llagut, com si és un un lloc que se feina que di aquí. Àlex Casares, moltíssimes gràcies i estem en contacte. Tant de bo la cosa moltíssimes remunti gràcies. I arribi un bon moment. Gràcies, Àlex.
1: Segur que sí, moltíssimes gràcies a tots. Vinga, que vagi molt bé.
0: Nosaltres ara d'aquí un instant analitzarem el cap de setmana el nostre analista, perquè les coses s'analitzen amb analistes, amb en Xavi Canyelles.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.

0: Bueno, ha arribat el moment d'analitzar l'actualitat. Les notícies d'aquest darrer dia ens han informat sobre terratrèmols. Fa temps va ser Venezuela, després Colòmbia, Indonèsia, Granada. Anem a xerrar amb en Xavi Canyelles sobre terratrèmols i altres fenòmens com volcans, cap de fibló. Xavi, benvingut. Sí. Plaques tectòniques,
1: molt bones. No, la veritat és que molta gent pensa si a Mallorca hi ha hagut o no aquests terratrèmols, aquest tremol. Jo recordo que no fa molt d'anys n'hi va haver un de molt petitonet, que quasi no se va notar. Jo ho vaig notar perquè visc un sis a pis i resulta que sí que quasi se va notar, però n'han tingut, evidentment, moltes...
2: segons que...
1: La Montbernat, què passa?
0: La Montbernat. Per què interrompeu un Xavi?
2: Perquè vosaltres no heu viscut mai cap terratrèmol.
1: Què vol dir, no? Però jo me'n recordo... Terratrèmol no, perquè ha de ser superior a un 7...
0: N'hi va haver un dia 15 de maig de l'any 1851, la Montbernat.
2: Això mateix.
0: Com no podeu recordar la Montbernat de l'any 1851?
2: Jo me'n recordo que l'any 1861 estàvem allà i va ser un migdia. I em baixat, la meva dona em diu, que no has escoltat la porta de baix que fa pum. Jo dic, no, això no és la porta, això no ha estat la porta que ha de portar, això no és la portada. I la qüestió, jo dic, baixaré. I no era la porta, i dic, cago en Déu. I almenys és l'esport que ha fet. I l'esport quan fuig, i tot tremolava. Això deuen ser les someres, que s'han escapades totes, i fan trucatrup. I jo tinc un corrent, que és en Joan Pizà, que viu per allà. I en Joan Pizà me va dir, Toni, que no has vist això? Jo dic, què és? Diu, els arbres se moven? Vol dir, se moven? Diu, sí. Diu, i me'n vaig anar.
0: És a dir, fa 175 anys ja éreu casats, vos.
2: Sí,
0: fa 1851 ja éreu casat.
2: Que hi veuràs.
0: Que
2: hi veuràs. I amb això va venir el capellà de Palma i va dir que no sabeu la feta. Diu, que vol dir? Oh, sí, que el campanar de la seva foto per avall. I una bolla, per mi va fotre per avall.
0: I se va esquerdar l'iglesia de Sant Marçal de Barratxer.
2: Que hi veuràs. I l'església de Sant Martí, d'això, de Sant Magí, no, que dius tu, de
0: Sant Marçal de Barratxer.
2: Sant Marçal de Barratxer. Va fotre per avall el campanar. I és una qüestió que un pescador amic nostre, en Toni Sastre i en Clavella, li deien, anaven a pescar. I van dir, amb això la mà s'ha mogut de tota. I que ha estat, perquè això ara no és com ara, que teniu telèfon i teniu aquestes màquines d'escriure en pantalles. No,
0: un televisor damunt.
2: Un televisor, no, això.
0: Una màquina d'escriure un televisor
2: damunt. Va dir que val bé, diu, sí, diu, i ha fotut per avall una roca, va caure. I bueno.
0: Una què?
2: Una roca.
0: Una raca.
2: Una raca. Va caure en un bon tos de raca, sense sort que no hi havia ningú de baix. Perquè si hagués estat com ara, que ni se tiren de la raca. I què hi veuràs? La qüestió, i vàrem anar. I vàrem anar a veure la seu que havia caigut això. I jo vaig dir això, jo ho sé que la Mare de Déu ha protegit la seu. I vàrem fer un berenar, vàrem menjar un poc, un jonquet de pan bòlet. Per celebrar-ho, i la mare va anar a tornar. Entès? Però feia por,
0: No ha de fer por. Sí. Diuen que entre Sencelles i Sant Eugeni hi ha una petita falla.
2: Sí, una falla que falla. Sempre falla.
0: Per a res, una cosa...
2: Res.
0: Anecdòtica.
2: I una falla que falla és una falla que té un fallo, o no?
0: Efectivament. Sí.
2: No ho sabies.
0: Una falla tectònica, en bon català s'hauria de dir una errada, no?
2: Una errada. Jo vaig posar unes fustes, uns tions, grossos, unes bigues, un terral, perquè no se mogués, que nostre.
0: Perquè
2: se va agafar pova.
0: Bé que fèreu.
2: I el cas no lladrava, i l'altre va fugir en la corretja.
0: Bé que fèreu.
2: Bé, me'n puc anar ja.
0: No, sí, la Montbernat.
2: Jo venc aquí, estic des de les 8 del matí.
0: Veniu a les 11 i mitja? És que no sé per què veniu tan prest.
2: Bé, perquè faig escafetat de tràfic.
0: Mon pare feia el mateix, tenia hora i mitja, a les 11 i anava a les 7.
2: Perquè hem de ser així, faig de tràfic, i miro les coses i...
0: A més, si vos diran allò, a més, si de Can Pixatort, vos diran de Can Poques Feines.
2: Sí.
0: Bé, mentre no vos diguin de Can Galtada, anirà bé. Au, la Montbernat.
2: No era bona, ho fas molt bé. Gràcies, no era bona.
0: Tengui, bona. a part de pèrdues econòmiques.
1: Bueno,
0: com
1: aquesta mona.
0: Sí, aquesta mona.
1: Sí, sí, sí. No, avui no. Hem hagut molt animat,
0: no, és que ja he calculat que, fa 175 anys ja era casat.
1: Però per ventura... Pensa
0: que s'ha casat 5 joves...
1: Sí, ho pot confondre amb un altre... No sé, és igual.
0: Amb un altre terratrèvol, no?
1: Més recent, bé, si passa.
0: A part de pèrdues econòmiques, com afecten els terratrèvols a les persones? Per exemple, tenim aquí una socialité, una celebrity, com se diu avui en dia, que de tant en tant molt visita. Carmen Lomana, com estàs?
3: Hola, guapa. Hola, què tal, com estàs? M'encanta venir a Mallorca per les playas, per totes les zones boscoses, per la catedral, que ara mateix estàs hablando de la catedral de Palma.
0: Tu eres de les que dicen que te gusta más Mallorca que Manacor.
3: Claro, es que me gusta mucho más Mallorca que Manacor, porque Manacor es más grande que Mallorca.
0: Está
3: claro,
0: muy lejos de Mallorca,
3: está
0: Manacor.
3: Está lejos.
0: ¿No? Y eres de esas. No, solo quería saberlo. Continúa, Carmen.
3: Qué gracioso. Vamos a ver, yo creo que hay cosas que se tienen que tener en cuenta cuando tú, por ejemplo, mira, yo viajo mucho por mi trabajo, que no es trabajo, porque no trabajo, pero me hago unas fotos delante de un sponsor, de esas cosas. Y después resulta que me fui un día a Florencia, a Florida. Y entonces allá en Florida hay muchos terremotos. Y yo me asusté. Y resulta que, ¿sabes qué me pasó? Me pasó que el cabello se me despentinó todo.
0: Tú despentinada, imposible.
3: Es que fue una cosa horrorosa.
0: Una
3: cosa horrorosa. El cabello se fue de un sitio para el otro, perdió el bolso, después no lo encontró, había viento y los árboles se movían así de esa manera. Se pueden mover un poco más lentos.
0: Hombre, si tú lo pides...
3: Y claro, y entonces yo perdí un bolso y unas joyas de Christian Dior que me costaron mucho y por culpa del terremoto las perdí. Son muchas pérdidas.
0: Claro, y un terremoto no lo cubre el seguro, ¿no?
3: No lo cubre el seguro, lo puedes pagar. Yo no entiendo a estas personas pobres porque son pobres. Yo no he trabajado nunca y soy rica.
0: Bueno, es el problema que tenéis los que vivís en un mundo paralelo.
3: Claro.
0: ¿No?
3: Me encanta tu programa, por cierto. A ver cuánto me contratáis, que me gusta mucho Mallorca.
0: Sí, pero...
3: Y las Islas Baleares, Mallorca, Fuerteventura, La Gomera, las Malgrat.
0: Sí, sí, tú eres de las que te gusta más Manacor que Mallorca.
3: Sí, y soy más de la Nivea.
0: Sí.
3: Es lo mejor de todo es la Nivea.
0: ¿Qué te gusta más, Formentera o Formentera?
3: A mí me gusta más Formentera.
0: ¿O Fuerteventura?
3: Bueno, Fuerteventura está cerca de Formentor, pero hay que tener en cuenta que son sitios un poco diferentes.
0: Sí.
3: Porque no es lo mismo Ibiza que...
0: Lanzarote.
3: Que Lanzarote, claro, te lo has dicho. O sea, hay un kilómetro por en medio.
0: ¿Y qué te gusta más, las salinas que están al lado de Santañí o las salinas de Ibiza?
3: Las salinas de Ibiza, me encantan. Sí. Allí con la piedra de Santañí, con todo, con Mondragón, es una pasada.
0: Carmen Lomana, es un verdadero placer tener
3: gracias,
0: una socialite.
3: Gracias.
0: Socialite. Ahora la celebrity.
3: Gracias, enhorabuena.
0: ¿Por qué? ¿Tú qué eres? ¿Celebrity o socialite?
1: No, ya suena nada. No,
0: es que, ¿por qué li mudamos el nombre a todo?
1: Depèn.
0: ¿Te recordes com van començar fent footing, després era
1: footing,
0: jogging, ara és
1: sí,
0: running.
1: I
0: sempre està a córrer?
1: Sempre està a córrer.
0: I corres de covards.
1: No, i a part que córrer, el nostre cos no està preparat per córrer. Córrer, te fots els menis...
0: Que...
1: Un poquet sí, però tant... Per favor.
0: Corre per fugir. Corre per fugir d'un perill.
1: Corren els animals a quatre potes. Nosaltres som molt mal corredors.
0: És que encara no estan fent... No som bípeds completament.
1: Clar, no estem evolucionats.
0: No, encara no estan...
1: Si fossin com un estrus, mira, t'ho comp, perquè té aquelles palanques...
0: Jo tenia un professor que té un llibre molt
1: sí, sí,
0: interessant
1: sí, sí, sí.
0: Que se titula Encara no som humans. No, hem evolucionat completament.
1: No, gens.
0: Anem a tornar ara parlant de ciència, la seriositat.
1: Sí.
0: Malament sigui material...
1: Rigorosos.
0: Malament sigui material, que sap molt
1: sí,
0: de don Agustí Llençà, que mos expliqui les circumstàncies que s'han de produir per un terratrèmol. Agustí, com estàs?
4: Els terratrèmols, no són més terratrèmols, són moviments de les plaques tectòniques. Són coses que ja se sap.
0: No són corrents convectives.
4: No són corrents convectives. Hi ha persones que diuen això té a veure una relació amb l'eclipsi, el mentir no té a veure l'òrbita de la Lluna, amb el moviment de les plaques tectòniques i el soroll i els moviments de la mà dels oceans tampoc té res a veure amb el que són les plaques tectòniques. Una cosa és la closca terrestre, i l'altra cosa és la mà dels oceans i després l'atmosfera. L'atmosfera és una cosa que nosaltres sempre s'ha de tenir en compte, perquè s'ha de saber que l'atmosfera són les gravitacionals, sobretot les vegades que s'ha de venir un estiu molt sec, que hi ha tots aquests impactes, però que llavors les plaques tectòniques es mouen entre elles. A vegades es poden moure una davant l'altra o una força altra. És com si fregassis dues plaques sòlides, o si una fes davant l'altra i l'altra davant l'altra. Com s'ha, per exemple, agafes dos papers, i fa un paper una vegada l'altra se frega, però l'altra, realment, va just a baix. I quan va just a baix, no és que plogui, ni que faci rissagues, ni totes aquestes coses. És que, esclar, la terra s'enforta i d'una altra, fa la roca, fa la pedra, s'empinça...
0: Vostè m'entén, no, Agustí?
4: I llavors és la pressió externa, que per l'interna, que fa totes aquestes barbaritats de por a fer terratrèmols, que han de pensar que els humans són només com uns bacteris que viuen allà amunt, que a la Terra és igual. La Terra és igual si existim o no existim. És una cosa que sempre va allà. I són els moviments, recorden que antigament hi havia el Pangea, que el Pangea, el gran conjunt, es va anar separant. Es segueix separant 9 mil·límetres per any, com una cosa així, i llavors se va rodant, se va rodant. Les plaques tectòniques són les
0: que prova del que diu, la prova del que diu Agustí Llançà és que si vos fixeu en un mapa mundi,
4: exacte,
0: si vos fixeu, Sud-amèrica encaixa perfectament a Àfrica. Exacte. És com si li haguessin separat dues peces d'un gran trencaclosques. Això és la prova del que...
4: Pots ficar a Menorca a dins les remedies.
0: No. El que sabeu és la plataforma continental, que nosaltres som la conseqüència de la plataforma continental que anava unida a la península. No va ser rigorós.
4: Se va rompre i va caure, però també hi havia la Formentera en una sola i se van començar a rebassar i són trossets, tot això, aquests illots són trossets de la Formentera.
0: Don Agustí, moltíssimes gràcies.
4: Bona. He vengut, he trobat aparcament avui en el cotxe, perquè és molt difícil. Molt
0: sí,
4: difícil.
0: Sí,
4: he trobat aparcament.
0: Et cert.
4: Però ho he trobat.
0: Agustí, ja saps que s'ha pres un ple. Bueno, ahir va ser Sant Roc, i diuen que es cada Sant Roc, durant el dia de Sant Roc, va pels carrers fent fugir a cans abandonats. Però avui una laureta no ve ni amb un ca ni amb el seu dinosauri, sinó amb un descendent dels dinosauris, perquè els ocells...
5: La vaig a cercar perquè...
0: Crec que els ocells són descendents dels dinosauris. Ara mos explicarà sí. En Xavi. Ves a cercar
5: Laureta.
0: La Laureta.
5: Laureta, on ets?
6: Ja puc venir.
5: Sí, vinga.
0: Entra, Laureta, entra.
5: Ja bé, està tota contenta. On és el dinosauri?
6: No, ja avui no ve lluit, perquè ha vengut un altre animalot.
5: I què has duit?
6: Un animalet que es periscute dels tiranosaurios rex, però el més petit i més evolucionat.
0: Són parents, de fet, no?
5: Clar, més evolucionats, són ocells. De fet, té les potes que, amb les cames, té el bec, encara té totes aquestes escames que són plomes.
0: Quin animal és?
5: És un endiot.
0: Amem.
5: Un endiot.
0: I què vols saludir, sí, endiot?
6: Espera, que duc amb una cordeta. Vine, Eusebio. És que se n'anem Eusebio.
0: Ràpid, sí, que venga. Mos quedem sense temps.
5: Mira-ho.
0: Saluda, Eusebio.
5: Està tranquil, perquè no és Nadal. Vinga.
6: Saluda. A la 3. 1, 2 i 3.
0: Jesús, Déu meu.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
8: Bon dia. Una nina de 2 anys i un nin de 4 han estat ingressats a 2 hospitals de les Balears en estat greu després d'ofegar-se en una piscina. Ambdós són turistes.
9: La nina francesa ha estat rescatada inconscient a la piscina d'un hotel de Cala Tarida, Eivissa, i està ingressada en estat greu a l'Hospital de Can Misses. El nin britànic s'ha ofegat a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença i ha ingressat en estat greu a Son Espases. En ambdós casos, els socorristes de les piscines els han hagut de fer les maniobres de suport vital bàsic.
8: Més coses encara en successos. L'incendi d'un camió a l'autopista d'Andratx continua en aquesta hora provocant retencions. Sala de gestió del trànsit de la DGT, Nelly García. Quina és la situació en aquesta hora? Bon dia.
10: Bon dia. En aquest moment continuem amb retencions importants a l'autopista Andratx, en sentit Andratx, a l'altura del quilòmetre 12, per un vehicle incendiat que continua ocupant part de la via. Informa també als usuaris que els altres carrils estan oberts al trànsit i que la sortida 13 també. Això és tot per ara. Bon dia.
8: Bon dia, Ido. També ens feim ressò avui de la incertesa de la plantilla del Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, per la finalització del conveni a finals d'enguany. El conveni no es pot prorrogar i els prop de 50 treballadors del Consorci denuncien que encara no saben quin serà el seu futur laboral ni tampoc quin model de gestió tindrà aquest servei.
9: És un servei de més de 20 anys d'experiència professional en els quals, segons dades aportades pel seu comitè d'empresa, s'han gestionat més de 114.000 casos de gestió de fauna. És per això que el comitè reclama una reunió urgent entre el govern i la Fundació Natura Park per definir el futur del COFIP i donar garanties a la plantilla. Ho explica la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà.
11: Els que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.

0: Mentre continua la reunió entre el president de l'executiu central, Pedro Sánchez, una reunió telemàtica sobre la coordinació de la crisi migratòria a Ceuta, amb 7 dels seus ministres, a les Balears, el Partit Popular demana a l'executiu central una resposta específica per als menors estrangers no acompanyats que arriben a les illes. Reclamen més control a les fronteres i mecanismes de cooperació amb els països d'origen per promoure la reagrupació familiar. El grup parlamentari ha registrat una proposició no de llei a la cambra en què reclama també la implicació permanent del Frontex a la ruta entre Algèria i les Illes Balears. I en estatal, Barcelona ha retut homenatge avui a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de fa 9 anys. Per primera vegada i de manera excepcional, l'acte ha tingut lloc a la plaça Sant Jaume i no al Pla de l'Os de la Rambla per les obres que s'hi fan.
1: Durant l'acte s'ha reivindicat la pau i el respecte. S'han qualificat els atemptats com un record trist i dolorós que forma part de la memòria col·lectiva. L'acte ha finalitzat amb un minut de silenci en honor a les víctimes que s'ha tancat amb un aplaudiment. Als atemptats de la Rambla van morir 16 persones i més d'un centenar van resultar ferides.
0: Amb aquest apunt arribam a la 1:04. És tot de moment. Aquestes i d'altres informacions ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
2: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Dilluns de tertúlia, dilluns de primera jornada de la temporada i amb victòria del Mallorca. La cosa ha començat bé, amb 3 punts, 2 gols, porteria pròpia 0 i bones sensacions amb coses a millorar que tot d'una analitzarem. Però el cap de setmana ens deixa més coses. La medalla de plata a l'europeu de natació d'Hugo González, als 200 metres estils. La medalla de bronze de Marta Cardona al Mundial de Vela en 470 al Japó. El fitxatge d'un entrenador de porters al Palma Futsal. I resultats en futbol oficials i amistosos. Per exemple, el Porreres s'endú la fase autonòmica de la Copa Federació davant la Societat Esportiva Eivissa. El Poblense guanya el Trofeu d'Agricultura per 1-0 a l'Atlètic Balears, que hores després, al dematí, guanya una amistosa al Mallorca B per 1-3, mentre que l'Ou d'Eivissa goleja la Penya Esportiva per 5-0 i se'n va al País Basc per jugar 2 amistosos contra l'Arenas i l'Osasuna B. En tenis, Jaume Munar ha estat convocat per la segona ronda eliminatòria de la Copa Davis que se jugarà a Xile. I en ciclisme, dissabte comença la Volta a Espanya amb la presència d'Enric Mas. És la 1:06, amb el control tècnic d'Ivan López i la producció de Marta Sampas i Toni Fuster. Això és Esports 3. Comencem.
2: Bienvenidos a Segunda División.
3: Arrancant la Lliga Hypermotion, la Lliga de Segona Divisió per al Reial Mallorca a l'estadi de Sant Moix. Pilota llarga passada.
4: Que bé, darrere.
3: Enrere, Hugo remata! Porter que atura! Antonio Roca, ajuda Antonio, segon pal! Encara és a temps, pilota que no arribarà, Pablo Torre! La tanguda, la primera gran acció de gol al Mallorca en el xut de l'Ubumbo! Que
5: m'ho
3: haurien d'aixecar, Pau. Dali. Són 5,
5: a
3: sa barrera.
5: Molt bona.
3: Molt
5: bona.
3: Li pega cama dreta. I... Pablo, Pablo Torre! Minut 62 de partida, Estadi de Sant Moix. Marca Pablo Torre, Mallorca 1, Valladolid 0. Vull a Raio per rematar aquest corna com a central. N'hi ha 4 o 5 més del Mallorca. Raio remata.
5: Gol,
3: i
5: gol,
3: gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol de Raio! Capità ho ha tornat a fer. El primer partit...
4: Alert.
3: El primer partit que s'acabarà. Final!
4: Amb una petita picabaralla entre l'Alejo
3: i... Final a l'Estadi de Sant Moix, Mallorca 2, Pablo Torre i Raio Valladolid 0.
2: Bienvenidos a Segunda División.
1: Això acaba de començar. Acaba de començar i per això és la frase de la temporada. Benvinguts a la Segona Divisió. Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. No sé si és una simple veritat, si amb això ells cobreix les esquenes, no ho sé, no sé què he de dir, no sé quina valoració fer, però la frase és la frase. Bienvenidos a la Segunda Divisió. Tomàs Gibert, bon dia.
6: Bon dia.
1: David Gui, bon dia.
7: Bon dia.
1: Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia.
1: Començaré per el que jo més m'ha cridat l'atenció, que és que el Mallorca ha necessitat 4 anys i mig per tornar a fer un gol de falta directa. 4 anys i mig, 2022, 15 de gener, Copa del Rei, Taque Cubo a l'Espanyol. A més, la falta és des de la mateixa posició, el porter, en els dos casos, toca la pilota en la mà i entra aferrada al pal esquerre, i només canvia que en Pablo Torre ho fa en la dreta i Taque Cubo ho va fer en les cames, en la cama esquerra. 4 anys i mig per fer una falta directa, gol, mare de Déu.
8: Pivota aturada.
1: Tomàs.
8: S'ha de fer feina.
1: Sí. Ara fins, feina, ara fins 2030 no farà una altra.
8: No.
9: Bueno, mira, bé va anar, no? Bé va anar que van enganyar la pilota aturada i va donar els 3 punts a un Mallorca que crec que té molt més marge de millora.
1: Coses bones. Vinga, començant per les coses bones. Bueno,
9: pilota aturada, per descomptat. Vale? Pilota aturada, crec que va ser la solució d'aquest partit, un partit trebat, un partit allà on no va haver rematades a porta per cap dels dos equips, pràcticament. I bé, després sí que és vera consistència en defensa, si la vares tenir, però també han de... No s'ha d'arribar a mèrit en els tres punts que treu Valladolid, però també han de veure quin Valladolid va venir. Uh-huh. Sí, un Valladolid que no té res a veure en les darreres temporades, en la passada sí, perquè ja estava malament.
8: En oh, bueno. Que veurem a la jornada 3, per exemple, quan ja tingui tots els inscrits.
9: Sí, que m'apareix que va venir 15 jugadors que tenien inscrits, per tant...
8: Van haver d'inscriure jugadors
1: sí,
8: a darrera hora.
1: Això me fa molta gràcia, jo. Un drama al Valladolid, 12, 15 inscrits, després mires l'acte i té 20 futbolistes. Que els sí, varen bueno, inscriure mitja hora abans.
9: Bueno, no sé com ho faran. En qualsevol cas, crec que el Mallorca va treure 3 punts, que era el més important, la primera jornada, per donar relativa tranquil·litat. I per això sí que se li veu un equip, sobretot en el front del Valladolid, superior. Superior, malament hi hagués moments que el Valladolid va llevar la pilota, però jo crec que té plantell el Mallorca per estar a dalt.
5: Bon dia. Sí que resulta curiós...
1: Bienvenidos a la segunda divisió.
5: Sí. Sí que resulta curiós que tenint el mig descamp que suposa que té el Mallorca no tingués la possessió. Això va ser una de les coses que més, a mi més me va sorprendre, no? Desplantejament del míster, perquè davant un Valladolid que era pla, és un equip... Després és veritat que el partit era molt trebat, moltes faltes, molts jugadors per terra, poca iniciativa ofensiva, no? Llevat del minut 20 i pico, crec que va ser en Lubumbo, no? Que va tenir l'ocasió, bona jugada, treta de pilotes centrals, que un poc...
9: Centrada en Calatayud.
5: Sí, però en profunditat, no? Sí. No va ser ni en Darder ni en Morlanes, venen a recollir moltíssim la pilota a zona defensiva, perquè si idea pareixia ser que l'havien de treure ells, però que en el final l'ocasió la crea una passada llarga a l'espai. I després, jo crec que s'ha de destacar la pilota aturada, que veurem, si no és un...
9: Si té continuïtat.
5: Efectivament, si té... Si, perquè hem vist que Darder, respecte a l'any passat, no treu la pilota aturada, hi ha diferents opcions, inclús a les faltes.
8: A la sala, per exemple, creus que va treure el corna que va rematar Raillo.
5: Correcte. Però
1: fins que Sala surt al camp...
8: Hi havia Darder que...
1: Darder no, tampoc, eh?
8: No, per això sembla que s'ordre és Pablo Torre, Àlex Sala, Sergi Darder.
9: Pues, la pilota aturada jo crec que donarà molt de punts en aquesta temporada, perquè seran partits molt trebats, que se poden decidir moltíssim per el tema de la pilota aturada.
5: És que se fa difícil... analitzava ahir, l'Andorra en va fer 5, no?
9: Si 5,
5: no
9: 5 que 1.
5: És el primer classificat, no? Per tema gol a baralla. Veies un Girona, veus equips encara que estem a la primera
9: jornada.
5: No? Vull dir, es queda encara dues setmanes, m'apareix, per acabar les inscripcions.
1: Oviedo i Granada varen empatar.
8: Saps què pot dir, David? Que la segona, i Tomàs, la segona se valora molt el punt i hi ha molta por a perdre. Molta por a perdre. El Valladolid va venir a tancar-se darrere, aconseguir l'empat a 0, i si no arriba a encetar Pablo Torre de lliure directe de falta, jo no sé si haguessin guanyat la Valladolid.
5: Però fixa't, Toni, que el que tu dius, després, estadísticament, tenen més possessió de pilota que nosaltres.
9: Sí, sí. Que la
5: és curiós. Vull dir, curiós que un equip que està per fer, no?
8: Perquè Valladolid no crea ni una ocasió clara.
5: No, cap. I té la pilota.
8: Ni una. Una sortida en falda del porter nostre, que m'ho rematen. Res més, però, és que no...
5: No rematen tres pals. Vull dir que jo crec que... No és una referència... una referència de la majoria d'equips que te trobaràs, però no d'un equip que opti al manco, en el que varen veure, en els membres que varen veure, que pugui estar dalt, perquè era incapaç de competir. Tens un davanter com en la tassa, que si no el nutreixes de pilotes a prop de l'àrea,
8: va tocar poc,
5: no t'ho farà ni un gol.
1: Per això la importància de la pilota aturada de dissabte és que arribes al minut 62 amb empat a 0. N'hi haurà de partits aquesta temporada així, eh? N'hi haurà i molts, eh? Que hauràs de començar a guanyar el partit tal vegada manca d'un quart d'hora, 20 minutets, un golat, un penal, un corna, perquè n'hi haurà moltíssims de partits que arribaran al minut 60 amb empat a 0.
9: I sobretot que El futbol serà molt més trebat.
1: Sí, sí.
9: Molt
1: sí.
9: més trebat que primera divisió.
8: La manca aquesta de qualitat era aquesta por a perdre.
9: Així,
8: és a dir, no tens un molt bon equip, no tens jugadors de molta qualitat per poder combinar i poder arribar amb més facilitat i, per tant, mos tancant darrere, anem aguantant, anem a trebar un poquet aquest partit i es poden treure un punt
1: sí, després,
8: boníssim, com el punt que va treure el Granada dins el Caldo Estartide d'Oviedo. Boníssim aquest punt.
1: L'equip que si té qualitat, que podria ser el Mallorca amb el seu mig camp, se trobarà equips que lo que juguen és a rompre aquesta qualitat. O sigui, i has de sortir viu d'això.
8: I la pilota aturada, que és molt important, que ho comentàvem, sobretot per aquest equip de manca de qualitat.
1: Jo m'he fixat a les dues darreres temporades, les poques ullades que li fas a la segona divisió, quan segueixes un equip que està a primera, però jo m'he fixat que a la segona divisió, a la jornada 30-32, hi ha un munt d'equips que tenen 12-14 empats, i és això que dius, la por a perdre, que t'aferres a un punt, com sigui.
5: Però, Gavi, no són els que pugen.
1: No, però són els que estan al voltant del play-off.
5: Sí, però...
1: I entren i surten.
5: Mm-hmm. Però, és a dir, aquí estem xerrant d'un equip per pujar.
1: Sí, sí.
5: A mi el que...
1: Bueno, un equip que puges al Racing i tres jornades abans d'acabar, l'Andorra li va
5: dir a 6, eh? Sí, no, per això xerraven la setmana passada de que mos hem d'acostumar que hi pugui haver decepcions i alegries d'una setmana per l'altra, no? Jo crec que... Hi ha encara punts que en aquests 14 dies que puguin quedar és fonamental.
1: Uh-huh.
5: Tenim molta qualitat a mig camp, suposadament, no? Ahir el Valladolid molt guanya en posició de pilota i no hi ha cap passada a l'espai, no hi ha cap desmarcada uh-huh. important, no hi ha un atac ofensiu rellevant, no? Per dir-ho, perquè les estadístiques diuen que ha fet tres xuts a porta.
9: De totes formes, David, jo crec que hem d'esperar una sèrie de jornades.
5: No, sí.
9: Allà on realment veurem a on està el Mallorca, val? Amb el sentit que tu dius, jo crec que té un centre de camp diferencial en la resta d'equips.
5: Superior
9: a la majoria d'equips, que tothom voldria tenir aquests jugadors. Per tant, jo crec que hem d'esperar un poquet. Estem en pretemporades, és el primer partit de Lliga, se van treure els tres punts, crec que era el més important, i anar poquet a poquet, veurement si... ho he dit abans, té molt de marge de millora, aquest equip.
5: Jo t'anava a rematar, però no per mi descamp, sinó a la part on han de finalitzar.
1: Uh-huh.
5: A mi me segueix creant moltes dubtes la part ofensiva. Moltes. No crec. Amb un mig descamp important que tenim...
9: Creatiu.
5: Que tinguem qualque element... T'estic xerrant de qualque element diferenciador...
1: Que s'aprofiti de tot aquest joc de mig camp.
5: Totalment.
1: Sí. Sí. Marian Fuentes va tornar a tenir dues. Una va sortir conduint amb força, amb potència, una pilota i al mig del camp no sé què va fer, que la va deixar a peus d'un jugador contrari. I l'altra va ser la que va provocar la falta perquè mm-hmm. Pablo Torre fes el gol. Però ell no veu porteria. I les declaracions de Luis García a la roda de premsa insistint que el volen fer gols. Tant de bo sigui així.
9: Sí, i tant. I tant.
5: Però, bueno, a vegades es fan gol per agotament, perquè de tantes vegades que te posen...
1: Sí, alerta, no. si ha de fer 5 gols, però necessita 500 rematades...
5: Però jo que, Gavi, no sé, i crec que ho va dir en roda de premsa fa la setmana passada, necessitava també un davanter.
1: Sí, no, està bé.
5: I aquí, amb aquests 15 dies, si hi ha qualque sortida...
1: I te diré més, minut 62, empat a 0, i ni així surt Don Prats al camp,
9: No.
8: Hi haurà sortides, hi haurà entrades ara d'aquestes dues setmanes que
1: jo
8: mos
1: crec que encara passaran moltes de coses, moltes.
8: Hi ha futbolistes com Mateu Morell, com Don Prats mateix, comentàvem, veurem el futur d'Orejuela també, si anirà cedit o quedarà en el primer equip, depèn de si duen un lateral esquerre, que sembla que també és una de les opcions que ara mateix maneja el director de futbol del Mallorca.
1: N'hi ha qui diu que s'ha oferit Brian Olivan
8: i un davanter centre. Brian Olivan, a veure, per jo, és una opinió, perquè Brian Olivan té minut, ha jugat en el futbol de segona, va rodat, primera amb l'Espanyol, però jo, perquè vengui en Brian Olivan, jo crec que pot quedar en Orejuela, perfectament. És a dir, pot jugar en Lato i en Orejuela, tots dos.
1: Estic d'acord.
8: Si ha de venir en Roberto Carlos...
5: Hombre, ara ja no.
1: Pues no sé què dir-te.
8: Ara ja no, però si ha de venir en Roberto Carlos, això hi ha una altra cosa. Qüestió, però perquè vengui en Brian Olivan...
1: Qüestió de noms.
8: Tot el respecte, vull dir que pot jugar perfectament. Sí, però crec jo que se li pot donar l'oportunitat en el Luis Orejuela.
1: Vull la vostra opinió. Qüestió de noms. A jo me varen agradar, Roca i Calatayud.
9: Sí, ara t'anava a comentar, estem encalat a Juta, això és un... a mi m'ho va agradar.
1: Valent,
9: valent, ofensiu,
1: i defensiu.
9: Ofensiu
1: i defensiu.

0: És elegant.
1: Ha de ser titular o no?
2: Bueno, això ja...
0: Perquè juga molt elegant.
1: De moment el veiem sortir des de la banqueta. I la pilotada que fa al travesser, perquè després li anulin el gol a en Lisso, la sabatada que fa és espectacular.
2: En Lisso és un altre jugador que jo crec que...
3: És més explosiu.
2: Té xispa. De fet, vull veure's a l'inici.
1: Tal vegada seria el nou que li falten al Mallorca, tal vegada.
3: No ho crec, eh? No ho crec. Jo crec que cerquen un nou més tipus Molitchi.
1: Més nou.
3: Un centro més centrat.
2: A on és aquest, Toni?
3: On és?
1: José Lu. José Lu no té equip.
2: Fa un any que no
4: juga. Sí, no, ho vàrem... Sí,
3: mira, li va donar molta importància. Luis García li va donar molta importància en els suplents, també. O sigui, que els suplents han de ser molt importants, i tot més important pentura que els titulars, perquè l'any passat mos queixava, miràvem en sa banqueta i qui tenim. I qui pot donar un revulsiu? Sí. Si tens una molt bona banqueta...
2: Però l'entrenador, no faltaria que no digués això al primer partit de Lliga. Sí. Dir,
1: no, i vols dir
2: els ha de ficar tots i dins del millor.
3: Si tens una molt bona banqueta...
1: Jo he escoltat amb tranquil·litat la roda de premsa de Luis García. Hi ha coses que m'agraden de lo que diu, però després de guanyar 2-0 tot és més fàcil. Sí. Jo vull sentir Luis García després de dues derrotes consecutives.
3: Encara no ha perdut. Però, ni és a pretemporada.
4: Però hem de tenir en compte una cosa, i ho ha dit en Tomàs ara, que en el minut 1 no començaràs a descartar en Adon, aquest, l'altre...
3: Els ha de motivar tots.
4: Efectivament, a part, que són 42 jornades, que és un marató que poden passar mil coses,
1: sí,
4: on els has de tenir tots enxufat. Què passa? Que després...
1: Que els enxufats han d'assumir el seu rol, cadascun, eh?
4: Totalment. Però és que després, a poc, i ho hem vist amb moltíssim d'entrenadors, i jo record que era molt exagerat amb en... ja ho diré. Quan vàrem estar...
1: Tic-tac. Tic-tac.
3: Quan vàrem estar?
4: Amb el Cornellà. Amb en...
3: Vicente Moreno.
4: Vicente Moreno.
1: Ara.
4: Perdó, amb en Vicente Moreno, 13 jugadors, 14?
1: Sí, sí.
4: Com
1: sí,
4: a molt?
1: Sí, sí.
4: Com a molt?
1: N'hi ha entrenadors que, a més, apliquen aquesta, sí, però que aquesta manera de fer les coses per enviar un missatge al club. Jo només tenc 12 o 13, no m'has
2: dit res. Hem de veure d'aquí jornades que és el que fa el Luis García, també.
4: Clar, per això t'ho deia. Però que amb ell era molt exagerat, era públic, era notori, i de fet, era un missatge després, posterior, que enviaven el club, que va fer debutar a Luca Romero.
1: Per cert, quan...
3: hi ha molta llamor
1: de mana. Xerrant de Vicente Moreno, no sé si sabeu que l'altre dia Somos, ahir era Maeta Molango.
3: Sí, oh. Sí, no, no, ja la temporada passada va venir ja, sí? Qualque partit.
1: Jo ara feia molt de temps que no sabia d'ell.
3: Qualque vegada...
1: I va venir l'altre dia. Bé, vos he demanat pel que me va agradar, Roca, Calatayud i Sala. Lo que no me va agradar, irregularitats de dos jugadors que jo me fan passar pena.
2: Segur.
1: Un és Nartano Tenas.
2: Correcte.
1: I l'altre és Antoni Lato.
2: Sí, bueno, Nartano Tenas, jo ho vaig comentar abans, és un porter que a dalt ahir se va tornar a demostrar que no, gens segur. No va tenir feina, però és un porter que a mi arrisca
1: molt.
2: No me
1: deixa tranquil.
2: Arrisca molt en sa pilota amb els peus, però bé, jo crec que sobretot a dalt té problemes.
3: A veure, per fer una valoració un poc global, jo crec que han de passar 10 jornades.
1: Una valoració
3: un poc de quin Mallorca... Cara. Sí. Veurem si m'ho agrada, no m'ho agrada l'estil, el joc, el dibuix, els resultats.
2: Si no m'ho guanya, el maco que sumi.
3: Van guanyar 2-0, porteria 0, que això també és molt important. Pivot aturada que va funcionar i que el Mallorca va guanyar. Que és el més important, començar bé, que te dona 3 punts, amb aquesta tranquil·litat, i ara serem els darrers en jugar, perquè jugant dilluns,
2: és que
3: a Granada, no? I mitja de vespre.
2: La diferència de guanyar o perdre és que si avui haguem jugat així com va jugar el Mallorca i hagués perdut, estaríem aquí...
1: I això t'agafa a mitjana temporada, i si guanyes, estàs en playoff. Però si perds, estàs a 2 punts des que davallen, perquè la classificació segona és un disbarat.
4: Jo crec que hi ha un detall més, que a mi m'ho va agradar, que, home, va, m'ha sorprendre, vaig veure a l'equip físicament amb un to...
2: Un bon punt.
4: Sí, amb un to alt. No,
2: estic d'acord.
4: No vaig veure un equip que li faltés rodatge. O sigui, crec que era competitiu amb velocitat. Bé.
1: Això és difícil de manejar, perquè a vegades sortir de cavall...
4: Aturada d'asa.
1: Aturada d'asa. I si comences més a poc, de menys a més, pots tenir treballades pel camí.
2: Però això
1: és un tema delicat.
2: Això depèn un poquet de l'objectiu que tu tinguis durant la

0: temporada.
1: Segurament.
0: Si tu vols estar d'in playoff i vol pujar a primera, normalment tarda a començar de menys a més.
1: Exacte.
0: Els equips que volen mantenir la categoria...
1: Fer punts
0: arribada
1: ràpid.
0: De cavall per sí. intentar fer punts.
1: Sí, sí,
0: val?
1: Sí.
0: I després, a lo millor, se poden permetre aquest. Mm. Per això depèn un poquet dels equips.
2: Jo el vaig veure inclús un pèl massa agressiu físicament.
1: Sí.
2: Per lo que la temporada te requereix. Per això també, jo crec que en Lluís diu, escolta, és que compten tots. Perquè si ha de mantenir aquest nivell de físiques, bé, després el de Bayern, que no el mantindran, no? Però crec que va haver un punt... Jo vaig veure l'equip bé, sense falta de rodatge, perquè a vegades que veus jugadors encara lent...
0: Pesats.
3: Jo el que vaig és que ja vaig veure l'equip bé en un vespre molt calorós, que feia moltíssima de calor, molta humitat, i sobretot això te deixa rebentar físicament.
1: El que deies, Toni, del fons d'armari, la importància del fons d'armari aquesta temporada en aquesta plantilla que de moment està quasi acabada, és precisament que quan hagi davallades, per exemple... El dia que tingui una davallada física en Pablo Torre, saps que tens n'Àlex Sala. Uh-huh. El dia que tingui una davallada, no sé què dir-te, Lubumbo, està Arnau Puigmal. El dia que tingui una davallada tindràs una altra.
3: Tens nou, en Josep Sardà, aquest, que
1: per exemple,
3: no
1: l'han vist,
3: que veurem. Tens Antonio, tens Josep Sardà. Té
0: dos puestos.
1: Crec que hi ha duplicitat i a vegades fins a tres jugadors per puesto.
2: Menys en central.
1: Menys els centrals, exacte.
3: Per això se cerca un central titular.
0: No, titular no el trobarà, perquè els dos que han el demorat.
3: No, que se cerquen és titular, perquè si no és titular, pot estar en David López. Ja, no importa que el cedeixis.
0: Jo t'he dit que en Valgent i en Raillo seran els titulars.
1: Però veuran targetes, tindran petites lesions...
0: Sí, però és igual, però els titulars seran...
1: En Raillo ja dues temporades que 10, 12 partits no els ha jugat.
0: Però estan bé, són aquests dos titulars.
1: Sí, estan bé.
3: I més si fan gols.
1: Anem a sentir els protagonistes, vinga. L'entrenador, Lluís García, parlant o valorant el triomf del partit.
4: Le doy mucho valor, mucho mérito al trabajo de los jugadores, a su fortaleza mental para superar momentos, bueno, no complicados, pero sí difíciles durante el partido. Y le doy muchísimo valor a nuestra gente, a nuestra afición. Muchísimo valor. Porque no se han puesto nerviosos en ningún momento. Han estado al lado del equipo, le han empujado, lo han soportado en cientos momentos, como decimos, de dificultad. Y ese primer gol, evidentemente, lo hace Pablo con un golazo y un talento increíble. Pero lo ha empujado la gente. Y eso para nosotros es muy importante. Marcar el camino y que nuestra gente pues esté ahí. Y solo podemos dar las gracias.
1: Detall important. Bueno, repeteix molt de l'agraïment al públic. Però detall important, que l'equip es va mantenir en el camp en moments difícils. Això hi compta i molt, també,
0: Sí, hi va un moment que li va llevar la pilota i bueno, no se va posar nerviós. És veritat que no te va crear perill o ballar-li com per posar-te nerviós de veres. Tu tens la pilota, bueno, val, tampoc és que...
1: Tal vegada ens va faltar veure quina era la reacció si el Valladolid marcava, no?
0: Exacte,
1: per exemple.
0: Exacte.
2: És que jo crec que és una roda de premsa un poc
1: exagerada. Tal vegada,
2: és a dir,
1: sí.
2: És el primer partit de Lliga.
1: Tal vegada.
2: Mos dones gràcies a tots.
0: Es queda bé en tots.
2: Per haver anat en el camp, l'equip va superar un moment difícil.
1: 2-0.
2: Cap ni un, perquè no van xutar ni la mitja. Vull dir, crec que és una roda de premsa...
1: Per això deia abans que era una roda de premsa fàcil.
2: Pomposa, sí. Vull dir...
0: De paraula.
2: Sí, un poc més exagerada del que va realment passar en el camp, no? I ara sí que és vera que... Ho deia en Tomàs, no? És un entrenador que ha estat en aquesta categoria, que sembla que és, que també ha estat un equip dinàmic, no? I amb exigències.
1: Que també quan era futbolista va jugar amb un Mallorca a punt de descendir, amb un Espanyol a punt de descendir, yeah. I això vas aprenent coses,
0: I tant.
1: Hi ha un aprenentatge important, sí, no tan sols com a tècnic, sinó com a jugador.
2: Que tu o ell ve amb l'exigència de,
1: sí, clar,
2: de pujar, evidentment. De competir, de lluitar.
1: Ell no ha fitxat per
0: mantenir.
1: No sé en quin equip dir-te per no quedar malament, però sí.
2: Sí, de mitja taula, és igual. Sí, vull dir, aquí aquesta exigència... A més, una cosa també que m'ha cridat l'atenció d'aquesta temporada és que no hem escoltat a l'entrenador demanant un jugador concret, no, o una posició molt concreta. S'ha passat com a desapercebut, no sabem si hi ha connexió entre l'entrenador i la secretaria tècnica.
0: Ja vull creure que sí.
2: No l'han tinguda...
3: Va parlar bé l'altre dia de la direcció deportiva, eh? L'altre dia la roda...
1: Sí, bueno,
2: però no ha passat.
1: Cada dia, podria no xerrar. Podria no xerrar,
2: però no ha passat en els darrers entrenadors, eh? De recordar que Ortells duia, feia i desfeia el que ell pensava que era el millor per l'equip, que s'ho menjava.
1: Tal vegada han consensuat més aquestes.
2: Jo crec que sí, eh?
1: Tal vegada sí.
2: Crec que hi ha hagut més...
1: I això, i això que Luis García va arribar després de l'espantada de l'altre, no?
0: Escolta, perdona, tu tens la secretaria tècnica que ha descendit.
1: Sí.
0: I té un entrenador nou. Escolta'l.
1: Sí, no, no, clar.
0: Perquè
1: clar,
0: si no, me tornaran a pegar. Si torno jo a fer els fitxatges que jo vull, me tornaran a pegar.
2: Hem escoltat Arrasat, Tomàs, aquí.
0: També.
2: De potricant i més, i que tenia el que li havien duit, i però que ell no havia
0: primera,
2: demanat, no? Això.
0: Però estaven a primera.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara ha descendit, i a lo millor l'entrenador sí. No m'escoltes l'entrenador, perquè si això va malament, mos tornaran... Aquí ja mos maten.
1: I ja, d'aquí ja te maten. O sortim amb espai per davant.
0: Posta que tampoc m'ho crec molt, això.
1: Coses a destacar, segons Luis García.
4: Pues el compromiso grupal, el equipo. El equipo es importantísimo, no personalizo en nadie, le doy mucho valor a los 11 que han iniciado, a los que han entrado de cambio, que han entrado con una energía impresionante, a la gente que se ha quedado fuera, que ha empujado también a sus compañeros de locos. Eso es un equipo y eso es lo que queremos construir, que todo el mundo sienta y viva lo mismo, porque todos son muy, muy importantes.
1: Tots són importants. L'ajuda dels que no juguen en els qui estan en el camp. L'altre dia va repetir 72 vegades qui està, qui vol estar. Qui no vol estar, no hi serà. Totes aquestes coses jo les fico a una coctelera i me surt Arrasate, Dani Rodríguez i tot el que va passar al principi de la temporada passada. No trobeu que això també és un missatge més cap endins que cap endafora de tot això que li va passant a Arrasate i Luis García vol que alerta
0: és una declaració
1: aquí com
0: preventiva
1: jo, i, sí.
0: Una declaració preventiva de que
1: me sembla que va per aquí la cosa
0: possiblement.
2: Però hi ha una diferència molt important. A Arrasate li varen imposar renovacions de jugadors
1: efectivament.
2: En aquest cas no. I després jo insisteixo i ho vaig dir la setmana passada, jo aquest Mallorca se crec que té és que si és un equip, té moltes possibilitats d'ascendir.
1: Sí.
2: Si no, se desfarà...
1: Si surten aquestes cosetes...
2: Se desfarà, però, vamos, fàcilment, perquè no... Jo no veig altra opció, no? I crec que ella ho remarca, evidentment, per fer equip, perquè no torni a passar el mateix que ja va passar, i perquè té una exigència d'estar l'any que ve a primera divisió.
1: Això per coses que destaca. Quines coses, diu Luis García, que s'han de millorar?
4: Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve. Entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables por el talento que tenemos en ciertos en los jugadores para atacar mejor y de manera más controlada y de esa manera pues poder disponer más del balón, que es lo que queremos.
1: Qualque cosa a dir de lo que s'ha de millorar?
3: Mira, el Mallorca serà respectat, per un segon, serà respectat i el Mallorca serà un equip que se li tindrà sortirà favorit, se li donarà per favorit per tot. Ara, això també és una arma de doble filó.
0: Però això també li passarà a tots els que han descendit, eh?
3: Serà una arma de doble filó.
0: Ho
3: dic perquè ho sentiran xerrar entrenadors rivals que donaran per favorit el Mallorca per tot.
0: Està clar.
3: Molt respectat, tot el que vulguis, però després sortiran a mossegar.
1: Pues mira, ni Oviedo ni Girona varen guanyar ahir.
3: Sortiran a mossegar. Sí. El Mallorca ha estat l'únic equip dels tres que varen descendir la temporada passada que va guanyar aquesta jornada. Sí. Perquè veieu lo complicat que era aquesta inici de segona divisió? Qualsevol equip te pot pintar sa cara. El Leganés, que va estar a punt de baixar l'any passat, va empatar dins Girona i va estar a punt de guanyar.
1: Sí,
3: perquè el Leganés guanyava, anava per davant. I el Oviedo no va ser capaç de fer cap gol en el Granada. Pròxim rival del Mallorca dilluns.
0: Sí, però de formes, els equips que solen descendir, ja d'entrada, ja són favorits per tornar a descendir.
1: Van dues temporades que cap dels que va davallar va pujar. Dues temporades consecutives, eh?
2: I diu un detall.
1: Són sis equips.
2: Això pot canviar d'una setmana per l'altra, no?
1: I
2: ell és
0: conscient.
2: El que m'agrada és que ell és conscient de la dificultat que té i de
1: la exigència.
2: i de l'exigència absoluta que té, perquè si no el discurs seria un altre, no? Vull dir, si tu penses que t'has de quedar a mitja taula i treus els primers tres punts,
1: sí, sí.
2: El que xerrava, no? Despuntar d'aquell empat, d'aquell allò, no?
1: 1:35, seguim.
5: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
6: IB3 Ràdio és esport.
7: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. El temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.

0: 1:37, aquí el debat continua, no us creu, eh? Anem a escoltar Pablo Torre i el seu gol, vinga.
1: He tenido la suerte de poder abrir el marcador. Estaba siendo un partido un poco difícil para nosotros, ¿no? Porque estaba muy bien encerrado el Valladolid. Después con balón estaba teniendo ideas y, bueno, gracias a Dios se me he podido meter el gol. Hemos ganado, así que muy contento.
0: Pablo Torre, falta directa, 4 anys i mig després del gol de Takekubo a l'Espanyol. Tant de bo arribin més gols de falta directa. Àlex Sala, l'home que des de la cantonada li va posar la pilota al cap en Enraillo.
2: Sí, al final es una faceta más del juego y por ahora pues la estamos llevando bien. Creo que es importante también ser fuertes en balón parado, nos va a dar muchos puntos y esperemos que siga así. Sí, bueno, al final contento por la victoria, creo que es bonito, es bueno para todos empezar aquí en casa ganando y yo personalmente también muy contento.
0: I la tercera veu que escoltam és la del porter Arnau Tenes, que va parlar del bon inici.
3: No hi ha una millor manera de començar la Lliga, a casa, amb els nostres aficionats, a 3 punts, porteria 0. Crec que el partit es mereixia de tota aquesta atmosfera i, bueno, primer de tot, felicitar els meus companys pel partit que han fet, no han deixat mai de creure, que això és el que necessitarem pues, durant tota la temporada i res, molt content.
0: I ara fins dilluns, quina setmana més llarga, no? Però si un partit dilluns, no? Ara sabrem el que han fet tothom.
4: L'equip avui descansa, demà també.
0: Sí.
4: Fins dimecres no començaran a preparar el partit contra el Granada.
0: 2 dies lliures. Eh? Ahir recuperació, ara 2 dies lliures.
5: No?
0: És una feinada, això.
6: Que guanyar fa riure.
0: És una feinada.
6: Que guanyar fa riure.
5: Tu te passa igual, no?
0: Sí, també, sí.
4: 2 dies lliures.
0: Què vos ha cridat l'atenció de la jornada? No sé si l'empat de l'Oviedo, però l'Oviedo és vera que ha empatat però contra un Granada, que se suposa que també ha d'estar dalt, no?
5: Jo m'ha sorprès 5-1.
0: Ah, jo no. No. Tu creus que els jugadors del Ceuta estan pendents del futbol?
5: Bueno, si un entrenador volia aplaçar el partit.
0: Per exemple.
5: Però, escolta, 5-1 davant l'Andorra, sí, me va estranyar.
0: Alerta amb en Piqué, eh?
5: I després els empats del Cádiz, l'empat de l'Oviedo, l'empat del Granada... Bueno, equips que també...
0: Avui en Toni i jo xerràvem d'un partit que ens ha cridat també l'atenció perquè que guanya el Tenerife, està molt bé, acaba de tornar
4: dins
0: a segona,
4: Eibar,
0: dins
4: Eibar.
0: Però dins Eibar.
4: No. Marcar 3 gols dins
0: Ipurua. I Purua no és un camp fàcil no. Per guanyar un 3. No.
4: I el Tenerife ve de pujar.
0: O l'Eibar està molt malament aquest any, o és que estan començant i ves i sobre si té 14 inscrits.
5: Exacte.
0: No?
6: I Beñat San José va perdre amb el Rayo.
0: Sí.
6: És a dir, se'n va l'entrenador de l'Eibar.
0: Sí.
6: Se'n va a Sevilla i perd, però jo crec que...
0: El Cádiz empata amb el Celta Fortuna.
4: I Javi Llabrer marca amb el Burgos.
6: I marca amb el Burgos el segon. És difícil fer una predicció i veure realment quins equips són tan forts, no?
0: Perquè... Jo crec que si jo faig una quiniela només de segona... cada divendres n'encertaré 3.
6: És molt probable.
5: Sí, complicat.
6: És molt probable, perquè, a més, llevat de... que és l'Almeria sempre, és que pareix que té més fons d'armari, més potencial econòmic.
0: Avui contra l'Eldense.
4: Avui ho veurem, a les 9:30 del vespre.
6: Se suposa que és un equip que està fet ja per tornar a pujar. I llevat del Mallorca i Oviedo perquè puguin tenir un poc més de nom. La resta podries xerrar de molts equips que podrien estar a dalt per nom. Uh-huh. Però han de recordar els que han baixat, els que van baixar, que per nom. Uh-huh. No?
0: Sí,
6: els que
0: no,
6: han pujat per nom. Vull dir, és una
4: categoria
6: complicada. És una categoria, sí, Tomàs, que és complicat, sí, perquè no hi ha un clar dominador de sa categoria.
5: Com... A sa quinzena jornada estarem igual.
0: I es que
6: varen... Exactament.
5: Estarem igual.
0: I es que varen quedar. Jo hi vaig veure el Llevant, al camp de l'Espanyol, i
5: va fer pena, no? I preocupant.
0: Els
5: sí, però
0: putes,
5: recorda't en la temporada passada. També va passar i va reviscolar.
0: Sí, varen començar així.
5: I va reviscolar.
6: Sí, molt va baixar.
5: Molt va baixar.
0: Sí, no.
5: Va... I l'Espanyol va començar igual exactament que la temporada passada.
0: Duia
5: 18 partits sense guanyar, i ara en du 5 des que va acabar la primera divisió i en el partit d'ahir, 5 sense perdre.
4: De tota forma, hem d'esperar que s'acabi aquest mercat, sí. No? Perquè encara queden dies per davant,
0: sí,
4: i aquí
0: canviaran
4: de noms. Vull dir, hi haurà fitxatges nous, hi haurà jugadors que veurem a altres equips.
0: Els equips començaran a rodar quan duguin 5 o 6 partits.
4: Quan comenci l'escola.
0: Exacte. Sí.
7: Periodo escolar.
0: Sí, sí, que és l'hora de la veritat de tota la vida del futbol. Jo me'n record que la Lliga començava al setembre i començava juntament amb el... amb l'escola. Sí, sí,
6: però ja estan els fitxatges tancats.
0: Exacte.
6: No com ara que...
0: Mira, una altra cosa que m'ha... Aquestes coses de la Liga, no? Això de que tu juguis tres partits amb el mercat obert, això m'assembla una bestia.
6: Tremendo.
0: És horrible.
7: Cada any estem igual, però.
0: Però jo m'he fitxat aquest cap de setmana en una història molt, molt curiosa. Ara que presumeixen tant de màrqueting i de les coses ben fetes i... Bueno. A la Premier League, que encara no ha començat, el primer partit el jugaran Arsenal i Coventry. És a dir, el campió. Obri la temporada. A la Bundesliga... Bayern de Múnich, Stuttgart. El Bayern, el campió, obri la Lliga. A Itàlia, a la Sèrie A, que són com nosaltres, però comença la Lliga l'Inter, que és el campió contra el Monza.
6: Com aquí.
0: A Espanya, en tots els respectes, el primer partit a la Basquetafe.
6: Ah, aquí no...
7: I un màgic pel Madrid i pel Barça, no?
0: No, no, i per l'Atleti de Madrid.
7: O sigui, Madrid.
0: Tres equips que pel seu morro començaran d'aquí 12 a 11 dies. La primera jornada. Ara jugaran la segona, però la primera no la jugaran però... fins dies 24 i 27.
6: Però, Gavi, no és la nostra lliga.
0: Què és això?
6: No és la nostra lliga. És la nostra Supermotion.
0: O sigui, com és possible que aquests erudits que passen tot el dia pensant, com el senyor Tebas, per exemple, no vagin com a Anglaterra, a Alemanya, a Itàlia, comença la Lliga el campió, que és una manera...
7: d'obrir.
0: No sé, d'obrir un homenatge al campió, que sigui el campió el primer que juga. Aquí no. Aquí no. I, entre altres coses, perquè, clar, el Barça, d'igual modus que el Madrid o l'Atlètic, tenen ara dies per davant. Però ahir varen jugar dos amistosos. Això sí. Ahir varen jugar dos amistosos, per això no hi ha cap problema amb els jugadors que han tingut vacances mundialistes. No.
7: Són diferents, clar.
0: Si no, això m'assembla una vergonya. Sí, això m'assembla una vergonya. No
7: ho arreglaràs.
0: No
7: t'emprenyes que no ho arreglaràs.
0: No, però sí, però m'emprenyo.
6: Però tampoc això.
0: Això sí. Tens dret, està enfadat.
6: Sí, sí, sí.
0: Tens dret, ja dir-ho.
6: Però insistes, no és la nostra lliga.
0: Bienvenidos a segunda divisió.
6: Efectivament, per això t'ho dic.
7: Se'n boga, no?, aquesta temporada.
0: No.
7: Benvinguts a segunda divisió.
0: Això és el hashtag...
7: Liga Hypermotion.
0: Liga Hypermotion. Bienvenidos a segunda edició.
6: Sí, sí.
0: És el hashtag que ha instaurat Luis García Fernández, el nou tècnic del Mallorca, aquesta temporada. Per lo demés, tu, Tomàs, que estàs més ficat, ja tenim un títol, Jaume Mut ja té un títol, que és la Copa Federació fase autonòmica, després de guanyar ahir 2-0 a la Societat Esportiva Eivissa. El Porreres podria arribar fins a la Copa del Rei. Podria arribar.
7: Sí, clar.
0: Ha de superar una eliminatòria més, no?
7: Ha de superar una eliminatòria. Semifinals. Ha d'arribar a semifinals. No, no era així.
5: Sí, així és.
7: Quatre semifinalistes. Sí. Final i... quatre primers, quatre de la Copa Federació, semifinalistes, jugaran ja la Copa del Rei amb un equip de primera divisió.
6: El Manacor
7: ja està ficat, ja vendrà un equip de primera, i ara veurem si el Porrera serà capaç d'anar superant aquesta ronda. No sé si està confirmat o no, Toma, no sé si tens informació.
5: Partit únic.
7: Si tornaràs per aproximació geogràfica o no guany.
5: No ho sé.
7: Com va anar la temporada passada?
5: Ho van fer per aproximació.
7: Hi va haver queixes, però per mi.
5: Sí, hi va haver queixes, no sé quina decisió s'aprendrà en guany.
0: Dit lo del Porreres, que era un partit oficial, partits no oficials, partits de pretemporada, el Trofeus Agricultura se l'endú el Poblense, que li va guanyar 1-0 a l'Atlètic Balears.
5: Sí. Bueno, no sé si sorprenent o no, però en un principi l'Atlètic Balears és com a favorit, no? Mm. Però, bueno, li va guanyar. Però és que després l'Atlètic Balear va guanyar...
0: El Sant Demà?
5: El Sant Demà 1-3.
0: 1-3 al Mallorca B.
5: Al Mallorca B.
0: Això no ho entenc, tampoc.
5: No,
0: que juguin l'agricultura a les 7 de l'hora baixa d'un dia i a les 10 del matí de l'altre dia jugar un amistós contra el Mallorca B, un poc raro, no?
5: Sí.
0: Per raro pels jugadors del Balears, vull dir.
5: Així és.
0: No tenen una plantilla de 40 jugadors per dividir, però, bueno. L'UD Eivissa va guanyar 5-0 a la Penya Esportiva. Això entra dintre dels càlculs i poca cosa més. Me deixava el del Mallorca bé, sí. 1-3 davant l'Atlètic Balears.
7: L'Eivissa, per exemple, dimecres juga contra l'Arena de Getxo i dijous juga contra l'Osasuna Promesa. Un dia darrere l'altre, també.
0: Sí, bueno.
7: Sí, perquè t'endur 22 jugadors o 23 i fa jugar 11 que juguin més temps.
0: Dos 11.
7: Fa un parell de canvis i l'altre partit, tots els altres...
6: I t'horres un vespre d'hotel.
0: Bueno, Granada, pròxima qüestió de batre, el Granada.
5: Bé, un tot d'atenció.
0: Va empatar Oviedo, sí. Veurem què passa, no?
5: Sí, bueno, el Granada també és un
0: equip... Però aquí cridat al Manco per play-off.
5: Per nom, però...
0: Sí, sí, tal vegada per nom. Sí.
5: Per nom li passa un poquet igual que altres equips, que per nom sí que el Granada hauria d'estar dalt. Però bueno, jo crec que serà un equip més competitiu que no va ser el Valladolid i que, bueno, veurem aquest Mallorca també com afronta esportiu fora casa.
0: De primera divisió, qualque cosa a comentar. No va massa partits, però bueno, ja hem dit lo de l'Espanyol Llevant, 3-0. El Racing, que va redebutar a primera amb el Villarreal, amb un empat a dos, guanyava 2-0. Sí.
5: Uh-huh. El 3-0 de l'Alavés, el Getafe.
0: Sí. Que, curiós que el primer expulsat de la temporada sigui un jugador del Getafe i del Bordalàs. Sí. Una casualitat, com una altra qualsevol.
4: Mójica no va jugar.
5: He llegit una declaració que ja deia que ja estan en el punt de mira.
0: Sí, sí, no, clar.
6: Comença prest.
5: Comença prest.
0: I el Sevilla de Luis García Plaza, que va guanyar a l'últim sospir.
4: Ja
0: va
4: veure el partit.
0: En el Rayo, no?
4: Penal, no?
5: Un penal, dos penals.
0: Bueno, el penal.
5: El penal, el segon penal...
0: El penal...
5: Sí. Jo que realment no sé si el toquen.
0: Jo realment crec que en el final sí hi ha un contacte tan lleu que me sembla que això no te tira en terra.
5: No ho sé. Però... Ho va fer molt bé.
0: Sí.
5: Ho va,
0: ho va provocar molt bé, però clar, quan tens tant d'àrbits i tantes de pantalles i tantes de possibilitats, no ho sé, no ho veig clar. Però bueno... Sevilla 2, Rayo 1. Pel nostre costat, bienvenidos a la segunda edición. Tomàs, David, ara contarem quatre coses més al marge del futbol. Gràcies a tots dos.
6: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Una i 40, gairebé 49.
8: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
9: Mira, no m'escoltar les castanyoles, les toquen Andrés Coll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
11: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
8: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestre.
12: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
13: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
14: Tentol!
15: Tentol!
14: Tentol!
13: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
13: Josep, com
9: Hola.
13: Estàs?
9: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
13: Fes calor, posa'ns aire.
9: No, ara estic bé aquí.
13: Fa calor psicològic.
9: No ho sé jo.
16: Sí, psicològic.
9: Però quan hi ha vacances?
13: Quan hi ha vacances?
9: Nosaltres?
13: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
9: Xiu-xiu és tot l'estiu.
13: Sí.
9: Ah, que bé.
13: Servei públic.
9: Servei públic total.
8: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. Iniciem la setmana amb una radiografia contundent sobre la desigualtat de gènere en les cures familiars a les Illes. Gairebé el 80% de les excedències no pagades per atendre's familiars les demanen dones, segons les darreres dades de la Seguretat Social de la primera meitat de l'any. Una xifra que preocupa enormement el govern i els sindicats, que adverteixen que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent a la nostra societat. També lamenten que aquests permisos no remunerats passaran factura al futur econòmic de les treballadores, rebaixant les seves futures prestacions, també les seves pensions de jubilació. Tot d'una en parlam, abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns, de 7 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. Titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 12 infants en romanen ingressats en estat greu després d'ofegar-se a piscines d'Eivissa, Mallorca, amb dos incidents enregistrats en poques hores de diferència.
2: El primer dels incidents ha tingut lloc a primera hora a un hotel de Cala Tarí d'Eivissa, on una nena francesa de 2 anys està rescatada de l'aigua. Es troba a l'Hospital de Can Misses en estat greu. Poc després, a Mallorca, un nen britànic de 4 anys ha patit un contratemps similar a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença i roman ingressat a Son Espases.
0: La calor extrema d'aquest estiu obliga a avançar la verema a les Illes Balears, però el sector preveu una collita d'excel·lent qualitat.
2: Els cellers de la indicació Vida de la Terra a Mallorca ja han recollit més d'un 1,5 milió de quilos de raïm gràcies a la bona resistència de les varietats autòctones. Una producció semblant a la de l'any passat i de la qual destaquen la qualitat del raïm.
0: El govern demana moderar el consum d'aigua després que les reserves hídriques de les illes hagin davallat 6 punts durant el juliol.
2: Els aqüífers se situen al 39% de la seva capacitat, amb el Pla i el Migjorn de Mallorca com les zones més afectades per la sequera.
0: Continua la polèmica a Sant Antoni de Portmany per una exclusiva festa de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar en un espai públic natural com és la Pedrera de Can Coix. Anna Fernández, bon dia.
3: Bon dia. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament d'aigua en una festa per només 300 convidats, en què hi havia fins i tot un llac artificial. L'Ajuntament diu que no estava al projecte i mirarà si es pot sancionar, encara que ho dubta. Els socialistes critiquen que per 199 euros de taxa Sant Antoni permet que es faci el que es vulgui a l'espai públic. La festa egípcia va implicar dies de muntatge i molèsties pels vehicles pesants que pugen fins a la Pedrera. L'alcalde ho dona per bo, no per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que el consistori va negociar amb els promotors.
0: I la situació de reserves hídriques, ho dèiem abans, a Menorca és la pitjor de les illes, amb un 34%. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella. Fanny Mateu, bon dia.
4: Bon dia. Ciutadella ha publicat aquest dilluns un ban amb les mesures d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal i Maó ja aplicaven les mesures restrictives que marca la situació de prealerta de sequera de l'illa.
0: En els esports, el Mallorca comença bé la temporada amb una victòria a casa i també destacam que en natació tenim un subcampió d'Europa. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. És Hugo González de Oliveira, que aconsegueix la medalla de plata en el 200 metres estil de l'europeu disputat a París. En futbol, el Real Mallorca aconsegueix el primer 3 punts de la temporada, l'imposar-se per 2-0 al Valladolid en gol de Pablo Torre i Antonio Raillo, amb la Marta Cardona i Jordi Xamar, medalles de bronze al Campionat del Món del Japó, i en tennis, Jaume Munar, convocat en la selecció espanyola per l'eliminatòria contra Xile de setembre.
0: I en aquesta hora tenim retencions quilomètriques a l'autopista en direcció a Andratx, a l'altura de la sortida de Palma Nova. Devés a les 10 del matí, un camió grua s'ha calat foc de manera molt violenta i això ha obligat a tancar tota la via. Connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia, quina és la situació hores d'ara?
6: Bon dia, Aida. Sí, en aquest moment trobem també un poquet de trànsit lent a l'autopista de Llucmajor, en el tram entre Coll d'Enrabassa i l'aeroport, i continuen també amb retencions importants a l'autopista d'Andratx, en sentit Andratx, a l'altura del quilòmetre 12 per la retirada del vehicle que s'ha incendiat aquest matí i està ocupant el carril dret. Això és tot per ara. Bon dia.
0: Gràcies, Nelly García. Per tant, paciència i precaució si estàu circulant per aquest punt de la xarxa viària de Mallorca. I la setmana comença amb avís groc per altes temperatures a l'interior i al sud de Mallorca, també a les Pitiüses. Marc Aldentell, bon dia. Què ens espera per avui?
7: Bon dia per aquestes pròximes hores. Continuem parlant d'aquest termòmetre, valors elevats, amb màximes que avui tornaran a arribar als 37, fins i tot fregant els 38 graus a l'interior de Mallorca. La resta de l'arxipèlag, temperatures màximes que es mouran entre els 33 i 35 graus, puntualment superiors a l'interior d'Eivissa i de Menorca. Tot això, en general, amb bastant de sol. Sí que és vera que hi ha núvols prims cap en el sector sud d'Eivissa, Formentera. Continuaran aquestes pròximes hores, però s'aniran desfent i tindran també un cap vespre de sol. També pot créixer qualque nigulat a interior de Mallorca, difícilment amb precipitació avui, i vent que bufarà fluix amb embat en aquestes hores centrals de la jornada. Per demà no esperem canvis, per tant continuarem amb aquest ambient d'estiu de ple, amb aquests valors màxims molt semblants als d'avui.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dues i sis minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, gairebé un 80% de les excedències per cura de familiars les assumeixen les dones. Així ho reflecteixen les darreres dades disponibles de la Seguretat Social dels primers sis mesos de l'any relatives aquí a les Balears. Aquests números preocupen el govern i els sindicats, ja que demostren que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent. Tant l'executiu com Comissions Obreres lamenten que els permisos no remunerats tindran efectes a les prestacions i jubilacions de les treballadores. Ens ho conta Carme Moreno.
8: La responsable d'Acció Sindical i Dona, el sindicat Comissions Obreres, Cati Ginard, diu que el problema no és que les dones assumeixin les excedències i les reduccions de jornada, sinó que els homes no es fan càrrec de les cures. Aquesta estructura patriarcal, lamenta Ginard, repercuteix en el futur de les dones.
9: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sotens, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o amb excedències.
8: La coordinadora de l'àrea d'igualtat de Comissions, Marga Jiménez, assenyala que quan es tracta de permisos remunerats, com el de paternitat de 19 setmanes, els homes els agafen igual com ho fan les dones. Les desigualtats es produeixen, diu Jiménez, quan es tracta d'una excedència o permisos no remunerats.
10: Conciliar no és que les mujeres adapten el empleo a les necessitats familiares. Lo que tiene que significar esta palabra es adaptar la organización social y laboral para que mujeres y hombres puedan trabajar y cuidar en las mismas condiciones, cuidar en igualdad.
8: La directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Dardé, explica que el govern de Marga Proens ha aprovat la llei de conciliació. Les Illes són així la primera comunitat a tenir una normativa pròpia en aquest àmbit. També han posat en marxa mesures per evitar que les dones hagin de fer renúncies dins l'àmbit laboral.
11: Que una excedència ha de continuar sent un dret i una opció personal, però el que no volem és que sigui una renúncia obligada per manca d'alternatives i que, més encara, que aquesta renúncia caigui sistemàticament damunt les dones. I que quan parlem de conciliació pues, ho sentíem tots com una corresponsabilitat tant familiar com empresarial com social.
8: El govern també ha aprovat el Pla Autonòmic de Conciliació, que disposa de 70 mesures per facilitar les cures. Entre les mesures hi ha el nou xec en GUR. Altres mesures que s'han impulsat és l'ampliació de les places gratuïtes d'educació de 0 a 3 anys o el reforç dels centres de dia i també l'ajuda domiciliària.
0: També en plan laboral, avui vos contam que els prop de 50 treballadors del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears en reclamen al govern que concreti com es garantirà la continuïtat del servei a partir de l'1 de gener. Els treballadors denuncien que quan falten poc més de 4 mesos per finalitzar el conveni, encara no saben quin serà el seu futur laboral ni quin model de gestió tindrà aquest servei. Neus Sapericàs, bon dia.
12: Bon dia. El conveni que permet a la Fundació Natura Parc gestionar el COFIP acaba el 31 de desembre i no es pot prorrogar. Ara bé, és un servei de més de 20 anys d'experiència professional en els quals, segons dades aportades pel seu comitè d'empresa, s'han gestionat més de 114.000 casos de gestió de fauna. Per això alerten que la incertesa de no saber com es gestionarà el servei posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial per la fauna de les illes. Ho explica la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà.
13: És que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
12: És per això que el comitè reclama una reunió urgent entre el govern i la Fundació Natura Parc per definir el futur del COFIP i donar garanties a la plantilla.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:11, ho dèiem en titulars. Dos infants han resultat ferits greus en ofegar-se a diferents piscines de les illes. Es tracta d'una nina francesa de només 2 anys i un nen britànic de 4.
2: La nina està rescatada inconscient a la piscina d'un hotel de Cala Tarida, Eivissa, i està ingressada en estat greu a l'Hospital de Can Misses. El nen s'ha ofegat a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença i ha ingressat en estat greu a Son Espases. En ambdós casos, els socorristes de les piscines els han hagut de fer les maniobres de suport vital bàsic i el trasllat a l'hospital s'ha fet en ambulància amb assistència de la Guàrdia Civil per obrir los pas.
0: Mentrestant, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones a Menorca com a presumptes autors de narcotràfic i blanqueig de capitals. Ha estat en el marc de l'operació Tor.
2: A l'operació s'han desmantellat 2 punts de venda de droga i s'han decomissat més de 230.000 euros, a més de drogues diverses. Establerts a Sant Lluís, els presumptes narcotraficants servien la droga arreu del municipi i també a les localitats de Moies Castell. El resultat ha estat la detenció de 4 persones i el desmantellament de 2 punts de venda de droga. A l'operatiu es decomissaran 235.000 euros en metàl·lic, 850 grams de cocaïna, 2 kg de marihuana, a més de 16 telèfons mòbils, 5 vehicles, un vaixell, una arma simulada i altres aparells per a la venda de droga.
0: I polèmica a Sant Antoni per una exclusiva festa de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar en un espai públic i natural com és la Pedrera de Can Coix. L'oposició denuncia el perill d'incendi, també el malbaratament d'aigua, en una festa només per a 300 convidats en què hi havia fins i tot un llac artificial. Ens ho conta Alberto Ferrer.
14: L'oposició socialista denuncia que per una simple taxa Sant Antoni permet que es faci el que es vulgui a l'espai públic. La festa egípcia va implicar dies de muntatge i molèsties pels vehicles pesants que pujaven fins a la Pedrera. Pilar Costa és diputada del Parlament.
15: Festes que, com dic, són un insult a la ciutadania per la mòdica quantitat de 199 euros. La primera pregunta que mos feim és si ara qualsevol vesí de Sant Antoni se'n va a l'Ajuntament i demana permís per celebrar el seu aniversari, per dir alguna cosa, si els hi donaran permís amb tanta facilitat.
14: L'alcalde ho dona per bo, no per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que l'Ajuntament va negociar amb els promotors d'Estats Units. Escoltem a Marcos Serra.
16: Jo estic content que se li puguen aprofitar aquests espais sense ús i sense molèsties pues, per donar sous en aquestes ONGs. Per 199 euros, evidentment, no, segons quina festa, no es permet fer. En aquest cas, com que era gent de fora, s'hi va exigir això i ho varen fer i crec que ha anat molt bé.
14: El Batle mostrarà l'expedient en el que no ha intervingut cap altra administració, també l'oposició, i assegura que no incluïa en lloc un llac artificial, un malbaratament de desenes de tones d'aigua que mirarà si es pot sancionar d'alguna manera.
16: I estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara no tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
14: Però els socialistes també li demanen comptes per l'enèsima festa que es permet a Serenal, la darrera amb l'excusa de l'eclipsi. Aquell dia no hi havia cap policia local treballant. Pep Marí és portaveu dels socialistes de Sant Antoni.
17: El dia més important que hi ha hagut a Sant Antoni en quantitat de gent, hi havia 0 policies. I segons Moscosta, la regidora encarregada del tema, estava de festa.
14: El Val assegura que la regidora hi va anar per feina i diu que si s'ha de reduir el nombre de festes ho farà escoltant els veïns, com aquesta que es va parar la música a mitjanit. També era benèfica.
0: Dues i quart, el govern fa una crida a moderar el consum d'aigua, en especial a les zones més afectades per la sequera, com són el Migjorn i el Pla de Mallorca. Les reserves hídriques de les Balears van davallar 6 punts en el mes de juliol i es van situar en el 39%. Clàudia Mallia, bon dia.
18: Bon dia. Una davallada que és normal per l'època de l'any, segons ha explicat el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, en una entrevista a IB3 Ràdio, però que evidencia la necessitat de moderar el consum. Allà on més baixen és a Mallorca.
19: Tenim ara dues unitats que encara se troben bastant bé, que responen a aquestes pluges, que és la tramuntana, i després ja veiem que tenim els problemes de sempre, les zones d'esplà, les zones del migjorn, i ara toca espitjar una miqueta més amb aquesta responsabilitat per contenir aquesta situació.
18: Calafat ha explicat que el futur de la gestió hídrica a les Balears passa per la dessalinització per evitar sobreexplotar els aqüífers.
19: Necessitem per aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada, perquè si no sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit i aquests pagadors són els aqüífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer malbé els nostres aqüífers.
18: Allà on la sobreexplotació genera unes conseqüències més negatives és als aqüífers més pròxims a la mà, que se salinitzen i empitjoren la qualitat.
0: La situació de reserves hídriques a Menorca és la pitjor de les illes. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans a mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella. En té més informació, Fanny Mateu.
4: Ciutadella ha publicat aquest dilluns un ban amb les mesures d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell publicava el seu decret divendres prohibint regar les plantes no autòctones i amb l'ordre de presentar plans d'eficiència als grans consumidors. Sant Lluís tampoc permet regar amb aigua potable i exigeix reduir un 20% les extraccions de pous privats. Entre els usuaris, majoritàriament, milloren la conscienciació.
20: I hem de tenir cura, perquè si no, l'any que ve, pues, serà pitjor.
21: Ara estem regant menys, molt menys.
22: Bueno, jo m'he sent exagerat, això no ha passat mai. Jo no sé, l'únic que no sé fins quin punt és la falta d'aigua, però jo crec que no fa cap falta, cada any estem igual.
23: Y desde siempre pues, ha habido problemas de agua en la isla y siempre intentamos pues, evitar un consumo de agua excesivo.
4: El decret d'Esmarcadal preveu que es puguin fer talls programats del subministrament o reduccions de la pressió si no es redueix el consum. A l'Aior només redueix els edificis públics i Maó, el primer en aplicar les mesures, prohibeix, entre d'altres, omplir piscines amb aigua de la xarxa pública.
24: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
25: Calor?
26: Moscars?
25: Gelats que se desfan massa ràpid?
27: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
26: Com les ganes de passar-ho bé.
25: I les converses que enganxen.
26: Les rialles.
25: La bona companyia.
27: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
24: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
28: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dues i 19 minuts. A més qüestions, ha començat abans la verema de les illes. Les fortes temperatures de l'estiu avancen la maduració del raïm. No obstant això, la indicació geogràfica protegida Vi de la Terra a Mallorca preveu una gran qualitat del raïm gràcies a la feina de prevenció feta per evitar plagues com el moscard verd. Els cellers d'aquesta indicació geogràfica ja han recollit poc més d'un milió i mig de quilos de raïm.
18: El president de Vida a la Terra a Mallorca, Mateu Morro, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí que les varietats de raïm autòctones responen encara millor a les elevades temperatures de l'estiu, tot i que no estan exemptes de les afectacions d'aquesta forta calor.
3: És una temporada peculiar. D'una banda, si fem una comparativa en els anys anteriors, se manté un cert creixement, és a dir, l'any passat ja hi va haver un increment, crec que d'haver un 6% en relació a l'any 2024, perquè l'any 2024 hi ha vingut una sequera molt forta. Llavors, l'any passat ja va anar un poc millor i enguany se mantindrà, creïm, encara falta veure com acaba la verema, però creiem que se mantindrà aquesta producció.
18: El propietari de Vidal Serra, Josep Vidal, un dels cellers amb aquesta certificació, ha explicat que s'està desenvolupant positivament la verema de les primeres varietats

0: directe, per l'efecte que tingui del punt concret d'aquest millor 800, sinó que mos compten molts d'establiments, molt de pagesos, que això també les ha permès donar-se a conèixer. És a dir, part dels seus clients habituals que han anat, altra gent s'ha acostat a les seves explotacions, ho ha anat a veure, i esperant que això també les representi futurs clients per fidelitzar el producte local.
1: La segona edició de la campanya, reforçada pel govern davant dels efectes de la guerra de l'Orient Mitjà, ha permès bescanviar més del 91% dels bons disponibles. La iniciativa, que ha comptat en la col·laboració de la Cambra de Comerç a Mallorca, ha generat 21.049 operacions de compra. Carlos Bibiloni és el responsable de projectes de la Cambra.
2: El paper de la Cambra de Comerç aquí ha estat d'informar i resoldre dubtes tant a comerciants, productors com a clients. Hem fet la gestió de la plataforma, hem revisat els tickets dels bescanvis i sobretot hem fet els pagaments en els comerços.
1: El balanç s'ha presentat avui a la tafona de Son Catiu a Inca, un dels establiments adherits a la iniciativa, on s'han bescanviat prop de 1.280 bons durant la campanya. Esperança Fiola és la gerenta.
3: Mos ha anat molt bé, estem molt contents. Els nostres clients de sempre, que se van informar tot d'una, van aprofitar l'oportunitat. I llavors també mos ha permès que molta gent que no mos coneixia pues ha vengut, i així hem pogut donar-nos a conèixer el nostre producte, perquè han pogut venir aquí, han tastat el nostre oli, i així han pogut triar pues, l'oli que més els agradava i tenir nou client d'aquesta manera. Ens ha anat molt bé, estem molt contents.
1: Per productes d'establiments dedicats principalment al vi, han concentrat el 33%, igual que els de fruita i verdura. Per tipus d'establiment, les explotacions agràries encatxalen els bescanvis.
4: I un any més, i amb l'objectiu de fer visible el valor de l'artesania eivissenca, ja està en marxa al Port d'Eivissa la 7a edició de la fira Viu l'Artesania. Un espai on els visitants podran trobar peces diferents fetes a mà, com espardenyes pageses, pintures o productes locals gastronòmics. Ens ho conta Anna Fernández.
5: Una fira en la que hi participen 19 artesans i on podem trobar pràcticament qualsevol producte artesanal, així com és el cas de les típiques espardenyes pageses. Olga Alcina, encordadora, explica que fer-les porta moltes hores de dedicació.
6: Fes cordellí a mà, que només fes cordellí per fer un parell d'espardenyes, jo gasto unes 18-20 braçades de cordellí i una braçada és un metro i mig. Pues, a lo millor ja són 10 hores, només fes cordellí, més unes 10-12 hores, fes les espardenyes.
5: En aquesta fira també hi ha una selecció d'obres de pintures fetes amb diferents tècniques. Aida Miró és pintora.
7: Tècnica mixta, con resina, hay pan de oro, hay algo de óleo también. Luego también tengo algunas impresiones en bolsos i serigrafies en camisetes.
5: Una de les novetats d'enguany són les peces decoratives fetes de ciment que fa Ana Verónica Delgado.
8: Mi producto no es un producto barato ni de vender como churros, pero el cliente que busca algo especial le llama la atención y para.
5: No pot faltar la gastronomia local, Jordi Tur.
9: Tenim la sal, que nosaltres ho fem amb condiments, tenim els picants, que ho fem a Jesús també de manera artesana, i saliolis naturals.
5: El mercat comptarà també cada dijous amb actuacions musicals de grups eivissencs.
10: Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
4: 2:25, seguim a Eivissa perquè el model turístic de l'illa està canviant amb una caiguda del turisme familiar, preus més alts i estades més curtes. Els empresaris s'han d'adaptar a aquest nou escenari. Els qui més ho pateixen són el sector de la restauració, també l'oferta complementària d'Aventura.
11: L'ocupació hotelera enguany està en les mateixes xifres que l'any passat. Això sí, les estades són molt més curtes. Els hotelers tenen clar que aquest canvi de model ha vingut per quedar-se. Escoltem Santiago García, gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
12: Hi ha una certa tendència a curtar les estàncies mínimes. No pensem que sigui una circumstància que estigui passant només a Eivissa i Formentera, sinó que forma part d'un canvi d'hàbits de consum dels turistes quan planifiquen les seves vacances.
11: El turisme familiar està en retrocés i al seu lloc l'ocupen dos altres models, el del luxe i un turisme focalitzat en l'oci nocturn. Això castiga una oferta de restauració que fins ara estava enfocada al visitant de classe mitjana. És Miquel Tur, president de Pimef Restauració.
13: Part és degut a certs canvis que venim veient de forma estructurada en su model turístic, que el nostre client potencial doncs, a poc a poc està desapareixent i han arribat a Eivissa doncs, altres models turístics que ho estan substituint. Per altra banda, doncs, hi ha molts de restaurants a Eivissa i d'alguna manera doncs, les ventes es redueixen.
11: Els empresaris tenen

0: Clar que són canvis estructurals i que no tenen més remei que adaptar-se al nou escenari.
1: I avui també vos contam que l'ús de doblers en efectiu va de davallada. Les darreres dades del Banc d'Espanya indiquen que el pagament en metàl·lic als establiments físics s'ha reduït 2 punts en un any, però, tot i així, és el mètode més utilitzat entre els consumidors. Perquè vos en faceu una idea, el 2025 el 57% dels clients opten per fer les compres al comptat, el 27% amb targeta i el 15% en dispositius mòbils que han assumit les compravendes que ha perdut l'efectiu. Ara bé, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, la PIME, indica que a les Balears el percentatge de pagaments en líquid es pot situar fins i tot per davall del 50%.
2: L'entitat observa com aquesta tendència es compleix i la targeta de crèdit, el mòbil i el Bizum guanyen terreny. Una realitat que assegura el president de la PIMEM, Jordi Mora, afecta de manera directa els comerços i establiments, especialment els més petits, que no tenen tanta capacitat de negociació amb l'entitat bancària. Són Mora i el president de l'Associació de Consumidors i Usuaris, Consubal, Alfonso Rodríguez.
3: Per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
4: Hi ha comercios que tienen un letrerito en la puerta que dice que no admitimos tarjeta de crédito. A la gran mayoría de los comercios les supone una pequeña comisión, pero la obligación real y normativa es la de aceptar efectivo.
2: Per la seva banda, Mora apunta que el Bizum, que té uns costos més baixos, podria ser una alternativa.
3: Féssim servir més el Bizum i menys aquestes targetes, doncs aquestes comissions bancàries també haurien de repercutir-se en el comerç, en el restaurant o en l'establiment, i per tant, doncs, jo crec que amb menys comissions bancàries també, doncs, això també es veuria reflectit positivament en el preu final que té el client.
2: El mètode de pagament, però, té més a veure amb l'edat del client que no amb l'establiment.
4: La diferencia, bueno, radica, pues, como decía, en las personas mayores que controlan de esta forma mejor sus gastos y en la mayoría de la gente joven, pues, por pura comodidad.
2: De fet, el Banc d'Espanya calcula que el 39% dels joves d'entre 18 i 24 anys fan les compres amb dispositius mòbils, el 28% amb targeta i el 32% en efectiu, mentre que dels majors de 65 anys, el 79% paguen en metàl·lic, el 19% en targeta i el 2% a través de dispositius mòbils. També hi ha diferències en funció a la formació. Com menys formació acadèmica tenen, més utilitzen l'efectiu.
1: Així arribarem a les 2:30, moment a l'informatiu migdia, per fer un repàs a les informacions més destacades d'aquest dilluns de 7 d'agost.

0: I avui destacam que en gairebé el 80% de les excedències no pagades a pretendre familiars les demanen dones, segons les darreres dades de la Seguretat Social de la primera meitat de l'any.
1: Una xifra que preocupa enormement el govern i els sindicats, que adverteixen que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent a la nostra societat. També lamenten que aquests permisos no remunerats passaran factura al futur econòmic de les treballadores, rebaixant les seves futures prestacions i pensions de jubilació.
0: Dos infants romanen ingressats en estat greu després d'ofegar-se a piscines d'Eivissa i Mallorca en dos incidents enregistrats en poques hores de diferència.
1: El primer dels incidents ha tingut lloc a primera hora del dia a un hotel de Calateri d'Eivissa, on una nina francesa de 2 anys està rescatada de l'aigua. Actualment es troba a l'Hospital de Can Mises en estat greu. Poc després, a Mallorca, un nen britànic de 4 anys ha patit un contratemps similar a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença i roman ingressat a Son Espases.
0: La calor extrema d'aquest estiu obliga a avançar la verema a les illes, però el sector preveu una collita d'excel·lent qualitat.
1: Els cellers de la indicació Vi de la Terra a Mallorca ja han recollit més d'un 1,5 milió de quilos de raïm gràcies a la bona resistència de les varietats autòctones, una producció semblant a la de l'any passat i de la qual destaquen la qualitat del raïm.
0: I el govern demana moderar el consum d'aigua després que les reserves hídriques de les Balears hagin davallat 6 punts durant el juliol.
1: Els aqüífers se situen al 39% de la seva capacitat amb el Pla i el Migjorn de Mallorca com a les zones més afectades per la sequera.
0: Són les 2:31.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Així és, temps ara per a la informació esportiva a banda de la primera victòria del Reial Mallorca a la Lliga. Una gran notícia del cap de setmana ha estat la medalla de plata del nedador Hugo González a l'Europeu. Toni Fuster, bon dia.
2: Bon dia, Juan Luis. El mallorquí ha estat subcampió d'Europa. Medalla de plata en el 200 metres estils als Campionats d'Europa de Natació de París, amb un temps d'un minut 54 segons i 44 centèsimes. Hugo González va quedar a tan sol dues dècimes d'aconseguir la medalla d'or i va signar un nou rècord d'Espanya. A més, aconsegueix també la que és la sisena millor marca de tots els temps en la modalitat. En la vuitena medalla de la seva carrera, la quarta europea. Sentim Hugo González de Oliveira.
3: Agridulce, la verdad es que cuando venimos a la piscina queremos competir al máximo. Me faltan dos décimas, pero bueno, es un récord de España por dos segundos. Nunca he ganado tan rápido, así que tampoco puedo quejarme. No me lo esperaba, si te soy sincero, así que muy contento. Y bueno, para mí, competir con Uber, que también he entrado con él tres meses o que Oleón en este caso no ha podido estar, pero hubiera sido una carrera muy buena, pues es un honor, así que muy orgulloso de estar aquí segundo.
2: També va aconseguir medalla la nedadora Laura Cabanes, que va penjar el bronze en el 200 metres papallona. D'aquesta manera, Espanya tanca el campionat europeu amb dues medalles, 22 finalistes i 14 rècords d'Espanya. En futbol, el Reial Mallorca va encetar el campionat de Lliga sumant 3 punts després de guanyar el Valladolid per 2-0 amb gols de Pablo Torre, de falta directa, i Antonio Raillo, el capità, en rematar de cap una pilota procedent d'un corna molt ben tret per Àlex Sala. El vermell faran feina aquesta setmana per preparar el partit de la segona jornada, el de dilluns que ve, el primer a domicili contra el Granada, a les 9:30 del vespre, a Los Cármenes. Precisament el conjunt andalús va empatar 0 en el seu debut al camp de l'Oviedo. Tot i la victòria, el tècnic del Reial Mallorca parla de marge de millora, sentint Luis García Fernández.
4: Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar, y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente, porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve, entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables por el talento que tenemos en los jugadores para atacar mejor y de manera más controlada y de esa manera pues poder disponer más del balón, que es lo que queremos.
2: I avui migdia la presidenta del govern, Marga Proens, ha rebut en audiència el representant del Reial Mallorca. El president del club, Andy Colberg, i el director de negoci, Alfonso Díaz, havien sol·licitat aquesta reunió en una temporada en què els vermells afronten el repte de retornar a primera. Ha coincidit en l'estrena en victòria davant el Valladolid. El representant del club ha parlat amb la presidenta del nou projecte a segona divisió i de continuar creixent el futbol femení. Sentim Alfonso Díaz.
5: Le hemos contado, ¿no?, la situación actual, que está claro que hemos descendido, pero que el proyecto sigue completamente con su rumbo, con una solidez total y con un apoyo completo y a largo plazo de la propiedad. Hemos hablado mucho del proyecto de fútbol femenino, en el cual está también muy interesada. Seguramente venga a conocer al equipo femenino, que esta temporada serán dos. Vamos creciendo cada temporada, iremos aumentando el número de equipos, que es un proyecto para nosotros con mucha relevancia y mucha importancia.
2: A banda del Mallorca, ahir la primera jornada va deixar aquests altres resultats. Eibar 1, Tenerife 3, Burgos 3, Còrdoba 2. Precisament en aquest partit, el Vini Salamé, que jugarà amb el Burgos, Javi Llebrés, va marcar el segon gol. Girona 1, Leganés 1 i Las Palmas 2, Albacete 1. Avui es tancarà la jornada amb aquests dos partits. A les 7, el Molinón, Sporting de Gijón, Sabadell, i a les 9:30 del vespre, Almeria, Eldense. Música. L'ex-mallorquinista Samu Costa va tenir el seu primer minuts a la Lliga de l'Aràbia Saudita, debutant en gol i victòria. El migcampista portuguès va jugar gairebé mitja hora en el triomf per 3-0 de l'Al-Nasser. I a la primera divisió, victòria de l'Espanyol per 3-0 contra el Llevant i empat a dos gols ante el Racing de Santander i el Villarreal. Avui a les 9 del vespre a l'estadi Riazor jugaran Deportivo Elche. El futbol, el Porrera s'ha proclamat campió de la Copa Federació després d'imposar-se per 2-0 a la Societat Esportiva Eivissa a Ses Forques i es classifica així per a la fase nacional. Els gols han estat obra d'Alberto Villapalos i Alberto Sastre des del punt de penal. Sentim un dels nouvinguts a Porreres, l'exdavanter de l'Andratx, Javi Sánchez.
6: Pues nada, muy bien el equipo, la verdad. Estamos en pleno pretemporada, estamos conociéndonos todavía, pero el equipo ha respondido muy bien. Estamos físicamente cogiendo el tono para llegar a temporada lo mejor posible, pero bueno, era un partido que no era un amistoso, es Copa Federación, y queríamos ganar y así hemos hecho. Bueno, ganando hoy queremos seguir avanzando rondas y hasta que donde lleguemos, pues bienvenido sea cada paso que demos.
2: Recordant que els equips que arriben a les semifinals disputaran la Copa del Rei contra un equip de la primera divisió. Per altra banda, la UD Eivissa es va imposar per 5-0 la penya esportiva en partit de pretemporada disputat a l'estadi Palladium Can Mises. Aquestes són l'opinió del jugador de la UD Eivissa, Javi Eslava.
7: Bien, creo que han sido 45 minutos buenos. Creo que, sobre todo la primera parte, hemos estado muy bien con balón. Y de momento contento, y a ver si podemos seguir en esta línea.
2: Les sensacions en aquestes setmanes de pretemporada són bones, ho diu el davanter centre de l'UD Eivissa.
7: Creo que estamos en el camino para llegar de las mejores condiciones a la jornada 1 contra Antequera, creo que es el objetivo. Asimilando cada semana lo que trabajamos, lo que nos pide el míster, intentar mejorar.
2: Demà l'equip viatjarà cap al País Basc. Dimecres a les 10 del matí els pitius els jugaran un nou amistós contra l'Arena de Getxo i dijous contra el Osasuna Promeses. En bala la mallorquina Marta Cardona del Club Nàutic de Serenal i el seu company Jordi Xamar han acabat la seva participació al Mundial amb una medalla de bronze a l'illa de Noshima, al Japó. Marta i Jordi duen dues temporades navegant junts i aconseguint dues medalles mundials. Recordem que van ser campions l'any passat a Polònia. La progressió n'és excel·lent en vista als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Aquestes han estat les declaracions de Marta Cardona fa un minut a IB3 Ràdio.
8: Bé, al final un tercer lloc en el campionat del món. Estic molt content aquesta setmana. Ha estat una setmana amb unes condicions de vent molt canviant de nord i encara així hem pogut aconseguir un podi que s'ha de valorar. Ha estat un mundial amb molt de nivell i ara ja pensant en el futur va fer feina les coses que hem de millorar i encara a Los Angeles que queden 2 anys molta feina per davant i amb moltes ganes de seguir lluitant.
2: I en bàsquet, primer test oficial i primera victòria per a la selecció espanyola en vista al Mundial. Triomf ajustat davant Alemanya per 60-65 en un duel en què ja varen veure en acció les Balears, Alba Torrents, Elena Puello i Aina Ayuso Bagú. Sentim el seleccionador espanyol, Miguel Méndez.
9: Con jugadores que han aparecido en un partido, jugadores que han aparecido en otro. Y, hombre, dentro de la espesura de nuestros ataques y de muy malos porcentajes en muchas jugadoras, creo que defensivamente hemos tenido mejores momentos que ayer.
2: En aquest partit d'ahir, Aina Ayuso va aconseguir 6 punts, Elena Puello 4 rebots i 3 assistències i Alba Torrent 2 punts. I en futbol sala, Villers-Balears-Palma Futsal afrontarà aquesta setmana el seu estatge de pretemporada a Galícia per disputar 3 partits. L'equip s'ha entrenat avui de matí al pavelló Toni Pisà de Sindioteria i demà a les 8 viatjaran per disputar el primer partit. 8:30 del vespre, xantada contra la selecció d'Indonèsia. Divendres jugaran contra l'Oparrulo i dissabte la final o bé el partit pel tercer i quart lloc al pavelló municipal Agustí Mouris de Noia. Després d'aquest primer test, el camí del Palma Futsal continuarà a Portugal a un segon torneig, l'International Master Futsal, un del trofeu de pretemporada més prestigiosos en què s'enfrontarà de nou a l'Sporting per cobrar-se la revenja i el Benfica, Tots aquests partits les podreu veure per IB3 Televisió. Darrere es passa de la pretemporada, en espera del començament de la Supercopa d'Espanya, un títol que encara no ha aconseguit i que enguany cercarà aixecar. Diego Núñez, que viu una segona etapa amb el Palma. En tenis, Jaume Munar, convocat en la selecció espanyola per l'eliminatòria contra Xile. Rafael Jodar, Daniel Mérida lideraran la nova selecció. També hi seran Martín Landaluce i Pedro Martínez, que completen la llista de David Ferrer per l'eliminatòria del 19 i 20 de setembre al Parc Nacional de Santiago. Espanya cercarà una plaça a la final 8 de Bolònia. I d'altra banda, Núria Sagristà s'ha proclamada campiona d'Espanya júnior en el campionat que s'ha disputat a Reus. La final, que es va jugar ahir, Núria va imposar a la valenciana Adriana Montlló per 6-2 i 6-4. Sentim Núria Sagristà.
10: Bueno, pues la verdad que el primer set está muy cómoda. Creo que las bolas nuevas me han favorecido bastante. He podido dominar bastante con la derecha. Y bueno, luego en el segundo set, como bien has dicho, he tenido algunas bolas de match point que me ha ido remontando. Y bueno, creo que luego en el 5-4 lo he sabido manejar bastante bien y nada, muy contenta del resultado.
2: I acabam els esports en l'handbol Mallorca, que continua fent reforços per a la temporada 2026-2027. El darrer fitxatge és el pivot Pep Pericàs, que compta amb una trajectòria dins l'handbol mallorquí. És un jugador format a la base del Mata de Jong, que van de continuar la seva formació a l'handbol secà de la Real. Pep Pericàs ha donat una passa al capdavant en la seva carrera, on afrontarà el repte de competir a Primera Nacional.
1: Gràcies, Toni Fuster. Fins aquí la informació esportiva. Són les 2:44. Fem una pausa i seguim.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
11: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol!
11: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
13: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
11: Josep, com
14: Hola.
11: Estàs?
14: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
11: Fes calor, posa'ns aire.
14: No, ara estic bé aquí.
11: Fa calor psicològic.
14: No ho sé jo.
15: Sí,
14: psicològic. Quan hi ha vacances?
11: Quan hi ha vacances?
14: Nosaltres?
11: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
14: Xiu-xiu és tot l'estiu.
11: Sí.
14: Ah, que bé.
11: Servei públic.
14: Servei públic total.
13: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Seguim pendents un dia més de la crisi migratòria a Ceuta. Avui el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presidit una reunió telemàtica de coordinació amb 7 dels seus ministres per analitzar les actuacions que s'estan duent a terme a la ciutat autònoma. El govern estatal ha anunciat que habilitarà 1.500 noves places d'atenció humanitària per atendre les persones migrants que encara continuen a Ceuta.
16: Un anunci que ha fet la ministra de Migracions i portaveu del govern, Elma Saiz, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Saiz ha assegurat que continuen treballant per posar a l'abast més espais d'acollida i que la col·laboració entre institucions es fundamental.
17: Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones. Y en ese sentido, les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario.
16: Saiz apunta que l'executiu aposta per una política migratòria regular, ordenada i segura.
1: El president de Ceuta, per part seva, Juan José Jesús Vives, ha carregat contra el govern estatal per inacció, diu, davant aquesta crisi migratòria que pateix la ciutat autònoma. Vives reclama que es torni a la normalitat en un termini de 30 dies.
16: L'única forma perquè això passi, considera, és que retornin totes les persones migrants al Marroc. Vives assegura que es desconeix realment quantes persones romanen encara a Ceuta, adverteix que la ciutat autònoma es troba en perill i obre la porta a recórrer la justícia.
18: Y hay un poder judicial que actúa de manera independiente, pero que también es poder del Estado.
12: y yo tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
16: Vives també ha acusat el govern central de maquillar la realitat a Ceuta després que a principis de mes l'executiu afirmés que s'havia recuperat la normalitat. Unes crítiques a les quals ha respost la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha defensat l'actuació de l'executiu i ha emplaçat el govern saudí a habilitar espais per acollir les persones migrants, tal com va fer, recorda, l'any 2021. García assegura que és urgent donar aixopluc a les persones migrants que continuen a la ciutat autònoma per tal de garantir la salubritat i evitar brots. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
15: La mayor urgencia ahora mismo en términos de salud es esta, albergar a la gente, que la gente tenga techo y que podamos nosotros pues no solamente darles condiciones de salubridad, sino además poder hacer esas investigaciones epidemiológicas que son fundamentales para que no tengamos en un futuro y podamos prevenir cualquier tipo de brote epidémico o cualquier tipo de brote de infeccioso, ¿no?
1: I el Partit Popular reclama a la ministra de Sanitat que comparegui al Congrés per donar explicacions i carrega també contra la gestió de l'executiu. És Cuca Gamarra.
18: Basta ya de ningunear a Ceuta por parte del Gobierno de España, que basta ya de seguir de vacaciones con una agenda simple y llanamente de visitas ministeriales donde se pone una buena cara, donde no se atiende a nadie y no se da ninguna respuesta ni ninguna solución.
1: Més qüestions. A Isla Cristina, Huelva s'investiga l'assassinat a tirs de tres dones, una de les quals embarassada. També ha mort la seva mare d'uns 60 anys i una adolescent de 16.
16: Han estat tirotejades en ple carrer per dos encaputxats que varen aconseguir fugir. El succés va tenir lloc a nit passada. També en va resultar ferit greu un home que es trobava al lloc durant els fets. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació, encara que tot apunta presumptament a una revenja entre famílies per el narcotràfic a la zona.
1: I segueixen actius alguns dels incendis més greus de l'estiu a la península i s'ha cobrat la primera víctima. L'incendi de les penyes de Riglos, a Osca, on ahir va morir un bomber de la UME, en tombar el seu camió, que ja ha cremat més de 10.000 hectàrees.
16: Les pluges de les darreres hores han facilitat els treballs d'extinció i l'evolució és favorable. Tot i això, continuen tallades 10 carreteres i 19 poblacions estan desallotjades amb més de 1.000 veïns sense poder tornar als seus habitatges. A Huelva s'ha aconseguit estabilitzar el foc de niebla i els evacuats han pogut tornar a les seves llars.
1: Són les 2:50.

0: Una trentena de nins i nines sarauís del programa Vacances en Pau han gaudit avui d'una jornada molt especial amb les seves famílies en d'acollida a Mallorca. Els petits han visitat a Marineland, on han pogut observar de prop la fauna marina just 15 dies abans de tornar als campaments de Tindouf a Algèria. L'Associació d'Amics del Poble Sarauí ha fet una crida als residents de les Balears per acollir més infants durant l'estiu i arribar als 200 d'abans de la pandèmia.
1: Una xifra que ha anat davallant amb els anys fins a arribar als 36 d'enguany a totes les illes, 28 d'ells a Mallorca. La presidenta de l'associació, Catalina Rosselló, s'ha mostrat preocupada per aquest fet, però ha agraït a les famílies acollidores la seva col·laboració amb aquesta iniciativa solidària.
2: Ara ja van coneguent, perquè n'hi ha que tenen televisió, i van coneguent els animals, imatges, però veure'ls, el natural, és una cosa que no oblidaran mai, perquè segurament no el tornaran a veure. Els campaments l'únic que hi ha és arena i calor.
1: L'experiència dura 2 mesos, juliol i agost, però com explica aquesta mare d'acollida, crea un vincle per sempre.
3: Sí, i dura per sempre, perquè nosaltres ja hem tingut l'experiència de tenir un altre nen i encara mantenim cada 15 dies, més o menys, xerram. Rosa, és molt especial perquè tu encara continues sent la mare d'aquí. I quan me crida, me diu mamà i papà.
1: Il·lusionats i contents, els infants sarauís han arribat avui matí amb molta energia per viure una experiència única. I tot i l'emoció per veure els dofins, els lleons marins i els flamencs, la majoria han coincidit, com calia esperar, que de les seves vacances a Mallorca el que més els agrada és estar en remull.
4: La piscina, playa i todos jugamos con niñas sahraui, esto, todos.
5: La playa, la piscina... La família, comer, a jugar.
6: Aquí vamos a la playa, el campus, a comer comida no está en Sahara. Y también pescar, y vamos en el barco.
1: El programa Vacances en Pau ha arribat enguany a la seva 39a edició a les Illes.
0: Gràcies, Laura Marcos. I avui, en temps de cultura, també volen parlar de la lectura a l'estiu.

0: Sona Pàgines en Blanc amb una mica de sort, perquè en aquest estiu calorós i de calitja no tothom té la possibilitat d'anar de vacances. Molta de gent les passa a casa seva o fent feina, però un estiu a casa pot ser també una pàgina en blanc. Una oportunitat única per començar i acabar aquell llibre que tenim al comodí o a la prestatgeria, però també a les biblioteques, que són segurament dels millors refugis climàtics. Hem parlat amb alguns autors per demanar-lo. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Un llibre i un lloc on llegir-lo.
1: Sí, perquè potser a vegades llegir fa peresa, però un llibre cap a qualsevol senalla i ens farà fer segur, si no un viatge amb la ment, un viatge al nostre propi interior. Des de novel·les actuals a grans clàssics, des de biblioteques a racons de ciutat, un grapat de bons escriptors vos conviden a volar per les lletres i les pàgines. Jaume Oliver ha escrit diverses distopies sobre Palma. La primera, Crònica desordenada de Ciutat Antiga, és del 2019 i ara amb la segona, el 2025, va guanyar el Premi Ciutat de Palma. Es diu Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro. I clar, el que ens recomana va per aquest camí.
2: Se diu Por último el corazón, que és una espècie de distopia de les seves en què una parella ha de viure un mes a una ciutat residencial i un altre mes tancats a una presó, i aquesta és la manera que s'inventen a Margaret Atwood, que a mi m'encanta, per mantenir, diguéssim, el que és la classe mitjana.
1: I si heu llegit el primer dels seus llibres, tindreu clar on ens enviarà a llegir. I si no ho heu fet, preneu nota.
2: Poques bandes millors que una biblioteca. A mi m'agrada molt anar a la Biblioteca de la Misericòrdia per llegir, per estar frescats. Vinga, bon estiu a tothom.
1: I de ben segur que aquesta biblioteca, aquest racó, ha aparegut en algun dels llibres de la saga dels Duendes de Ciutat, de Josep Maria Aguiló. I ell és més de clàssics. Recomana per a ell i per a tothom
3: que ja fa més de 50 anys que ho intents fer. Jo crec que des que vaig aprendre a llegir és Don Quijote de la Mancha.
1: Lectures de sempre per a llocs de sempre, des d'abans de tenir refugis climàtics.
3: Qualsevol lloc de vora la mà, sobre baixa, ja quan no fa tanta calor.
4: Mirando al mar soñé.
1: Mirant cap a la mà es poden llegir clàssics i resseguir també la història. Manu Aguilera és historiador i guanyador del Premi Mallorca d'Assaig.
5: Una isla brutalizada, la guerra civil en la Mallorca de 1936. L'autor és Joan Maria Tomàs, que és catedràtic d'història contemporània a la Universitat Rovira i Virgili. Ell és mallorquí i ell conta la història dels seus pares, bueno, de la seva família, a la Mallorca de la Guerra Civil.
1: Les biblioteques, la mà, cercam algun lloc més amagat per donar-vos algun consell un poc especial. I per això el millor és demanar-li al cronista de la ciutat de Palma, ell és Tomeu Bastard, que acaba de publicar una autèntica enciclopèdia que es diu Història de la ciutat de Palma. Escolteu quins racons ens proposa.
6: Així públics, m'agrada molt la Sort del Bisbe, que tanca molt prest, però també s'obri molt prest. I de matí ara s'estima en fresqueta, s'ha llegit molt bé. I un altre lloc, que és un refugi climàtic, és una de les biblioteques més guapes de Mallorca, que és la Biblioteca del Parlament, antiga biblioteca del Círculo Mallorquí.
1: I quan li demanam per una lectura, aposta també per un clàssic.
6: L'Odissea de Homero, en la versió castellana de Gredos, la traducció de José Manuel Pavón, que crec que és de les millors traduccions en el castellà. I també és molt recomanable l'edició catalana de l'Odissea de Homer, d'en Carles Riba, que és un monument a la traducció d'aquest clàssic.
1: Recordem també que Bernat Metge acaba de publicar una nova traducció a càrrec de Pau Sabater. En fi, sí, ja sabem que poden anar a veure també l'Odissea al cinema de la mà de Christopher Nolan, però quan acabi, unes hores després, estarem al mateix punt. En canvi, amb un bon llibre, un lloc fresc, ens donarà, a més de cultura, hores i hores de benestar, sobretot emocional.

0: Podeu veure Herois, Nashville i Scream. Parlem de l'actriu i també cantant, l'escoltant de fons a la banda sonora de Nashville, Hayden Panettiere, que ha mort aquesta matinada als 36 anys. Ara s'investiguen les causes de la mort.
1: L'artista havia començat la carrera professional quan era una nina. Els seus pares la varen introduir a la indústria, de la qual, per cert, han denunciat la pederàstia fa ben poc, i ho feren quan encara no havia fet ni un any. Quan en tenia 4, ja actuava en telenovel·les. Però va ser a Herois, la ficció sobre superherois que vivien vides normals, la que va catapultar a la fama mundial amb el seu personatge d'animadora d'institut. Les 7 temporades de Nashville, que mostrava les dificultats d'un cantant de country a la cel·la la ciutat de Tennessee, va aconseguir-li 2 nominacions als Globus d'Or. Mare d'una nina de 12 anys n'hagués fet 37 divendres. La mort del seu germà, Jensen, que també era actor el 2023, amb tan sols 28 anys i a causa d'una aturada cardíaca, va afectar-la profundament. Va participar també en el 6è lliurament de la saga Scream i, tot i que ara mateix la seva carrera professional no passava per un moment àlgid, després d'haver trencat amb una parella que abusava d'ella i publicar les seves memòries, afirmava estar centrada i feliç.
0: I ara és el moment de fer un cop d'ull a les propostes culturals d'aquesta setmana. Run, run, river, carry me home. Una setmana marcada per concerts per a tots els gustos, pop, pop rock, folk o house.
1: I és que com cada dilluns des del mes de juny ençà hi haurà el DJ David Guetta a l'Ushuaia, Eivissa. Això avui, però demà, canvi de registre. Els dies més llargs, el sol de l'hivern. Marcel Cranc Ensemble i el cor de dones de la UIB actuen a les 9 del vespre a les nits de Bellver. L'artista expandeix el seu format habitual de veu, piano i electrònica per incorporar un conjunt instrumental. Compta amb clarinet, saxo, trompa, trombó i contrabaix, una instrumentació orientada a crear paisatges sonors i noves textures. L'espectacle sumarà més la intervenció del cor de dones de la Universitat de les Illes Balears.

0: Són les 3, moment per repassar alguns titulars d'aquesta jornada, d'aquest dilluns, de 7 d'agost, que passen per la desigualtat a les excedències per la cura de familiars. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. Podríem dir que la corresponsabilitat no existeix. Són les dones. 8 de cada 10 excedències que es demanen a les Balears per cura de familiars són per part de dones, segons les darreres dades disponibles de la Seguretat Social. La responsable d'acció sindical i dona del sindicat Comissions Obreres, Cati Ginart, diu que el problema no és només que cobrin manco durant la seva vida laboral.
2: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sotens, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o amb excedències.
0: Estables dins la gravetat en les dues criatures que s'han ofegat avui de matí.
1: La nina francesa de 2 anys que s'ha ofegat a la piscina d'un hotel de Cal de Tarida roman ingressada a Can Misses. Està conscient i quedarà en observació al manco unes hores més. També roman ingressat en aquest cas a Son Espases el nin britànic de 4 anys que ha hagut de ser rescatat a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença.
0: La calor extrema d'aquest estiu obliga a avançar la verema a les Illes Balears.
1: Amb tot, el sector preveu una collita excel·lent de qualitat. Els cellers de l'indicació Vi de la Terra de Mallorca ja han recollit més d'un 1,5 milions de quilos de raïm gràcies a la bona resistència de les varietats autòctones.
0: Mentrestant, el govern demana moderar el consum d'aigua després que les reserves hídriques de les Balears hagin davallat 6 punts durant el juliol.
1: Amb aquests descens, els aqüífers se situen al 39% de la seva capacitat, amb el Pla i el Mitjón de Mallorca com a les zones que estan més afectades a hores d'ara per la sequera.
0: De fet, la situació de reserves hídriques a Menorca és la pitjor de les Illes amb un 34%. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella.
1: Ha publicat avui un ban en les mesures que són d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell, Sant Lluís, Aló, Es Mercadal i Mo ja aplicaven mesures restrictives per el pla de prealerta a l'illa.
0: Precisament, el malbaratament d'aigua està darrere la polèmica per una exclusiva festa a Sant Antoni de Portmany.
1: Es tracta d'una festa de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar un espai públic natural, la Pedrera de Can Coix. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament d'aigua en una festa només per 300 convidats en què hi havia fins i tot un llac artificial que l'Ajuntament diu que no estava al projecte i mirarà si es pot sancionar, encara que ho dubta. El Batle ho dona per bo per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que el consistori va negociar amb els promotors.
0: I el govern estatal habilitarà 1.500 noves places d'atenció humanitària per atendre les persones migrants que encara continuen a Ceuta.
1: Un anunci que ha fet la ministra de Migracions i portaveu del govern, Emma Said, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Said ha assegurat que continuen treballant per posar a l'abast més espais d'acollida i que la col·laboració entre institucions és fonamental.
3: Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones. Y en ese sentido, les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio, als butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Neus López. Ara fem un tenton.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1213. Avui fa 196 anys que naixia a Palma l'enginyer Emili Pou i Bonet, que va promoure la millora dels fars d'arreu de les Balears. Encara...

I d'avui avui, tal dia com avui, però de 1830, naixia a Palma Emili Pou i Bonet, prestigiós i respectat enginyer de camins, canals i ports, que va projectar obres marítimes, però sobretot va promoure la construcció d'uns 25 fars arreu de les Illes Balears, com l'emblemàtic far de la Mola, a Formentera, o el del Cap de Set Salines, inaugurat precisament el 31 d'agost de 1863, i el qual Antònia Font canta tan bé en aquesta cançó, però també va dissenyar, per exemple, el del Cap Blanc a Mallorca o el de Cavalleria a Menorca. Emili Pou i Bonet, a més, va projectar les millores del port d'Eivissa i per aquest fet, des del 1887, hi té un carrer que desemboca al port, l'antic carrer de Sesiqui. Va ser director de les obres del port de Palma, però també de la divisió hidrològica d'Orense i de Ciutat Real. Però destacada és la seva feina com a redactor de projectes de millora dels primers fars de les Balears. A Eivissa, de fet, va dirigir les obres finals del far de l'illa dels Penjats, va projectar i dirigir els fars de l'illa de Sa Conillera, de Botafoc, de Sa Punta Grossa, l'illa d'Esporcs i d'en Pou, i a Formentera, el de la Mola. De fet, a Palma també és fill il·lustre. I ja que parlant de Bonets, avui mateix comença la gira d'una exposició itinerant sobre un altre Bonet, en aquest cas sobre Blai Bonet, titulada De Claró i de Co, que recorrerà Menorca, Eivissa i Formentera i que, de fet, comença avui mateix a Menorca. És un recorregut per la vida i l'obra del centenyiner més internacional a través de tant de material gràfic com de textos del mateix autor i que està organitzada per l'Institut d'Estudis Baleàrics per celebrar el centenari del seu naixement en el que és l'any Blai Bonet. Començam.

0: Com estàu? Ben retrobats a Tèntol. Començam setmana. Avui és dilluns, però fins divendres serem aquí tota la setmana entre les 3 i les 6 del capvespre, que sempre vos acompanyam a IB3 Ràdio, un programa que, com bé sabeu, intentam saber de tot, de fars, també, dels fars que hi ha arreu de les Illes Balears, emblemàtics i fabulosos, tots, i que intentem també jugar amb les paraules i amb l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres i qui se les saben totes són na Maria Pons i en Miquel Junc. Maria, Miquel, com estàu?
1: Bon dia.
0: Per això una mateixa persona. Maria, Miquel.
1: Quasi, quasi. Sí, eh? De dilluns.
2: Sí, m'ho fusionam sí, en aquest programa. Sí. I bé.
0: I bé,
2: I tu? Fantàstic,
0: bé,
2: com els nostres farts.
0: Sí, sí, de faré. De faroner. De faroner.
2: Que són els que habiten... Un sofici,
0: sí,
2: dius.
0: Són els que habiten els farts i que, de fet, a Balears ja no en queda cap.
2: Clar, anava a dir un ofici que ja sabeu poc.
0: Sí.
1: Clar, se perd.
0: Sí. Sí, sí, sí. Clar, i aquest bon home amb qui hem començat, que va néixer avui fa 196 anys, en Emili Pou i Bonet, que va projectar fins a 25 fars de les Balears, és a dir, un d'aquests enginyers de camins, ports i canals més importants d'aquí de les Balears, a qui hem volgut tenir aquests minuts per començar aquesta edició d'avui dilluns de Tèntol, que... Com estava amb ganes, amb força.
2: Clar, al final, el cap de setmana és per fer coses.
0: Ai, sí. I... Encara venim després d'eclipsi.
2: I encara estan cansats.
0: De la Mare
2: cansats.
0: De Déu dormida.
2: Sí, clar. Sí,
1: la Maria xerra per tot el pas i terror.
0: Clar, afegim moltes coses,
2: S'estiu, tot a cuca viu, ja.
0: Exacte, sí, tot a cuca viu.
1: Passen per damunt.
0: I nosaltres que som, cuques.
1: No.
0: Bueno, què tindrem avui per començar setmana?
2: I d'un dia més, com feim aquest estiu, començarem Tèntol jugant a la batussa, però també coneixerem el Camp Brass Quintet, que actua a nit a les 9 del vespre a la 50a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella, organitzat per Joventut Musicals també de Ciutadella i que es fa en el claustre del seminari. I el programa del concert es titula Transfoliació, Metamorfosis de la Folió.

0: Transfoliació o metamorfosi de la folia és un viatge històric i sona al voltant de la folia des del Renaixement fins a l'època contemporània i avui en parlarem amb la felanitxera Maria Cervera, que és la trompa, la que toca l'instrument trompa del quintet.
1: Exacte. Farem una prèvia d'aquest concert que fa la Can Brass Quintet a nit en aquesta 54a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella, que es fa en el claustre del Seminari. I avui estem de celebració perquè celebrarem el 40è aniversari de l'Institut d'Estudis Menorquins.
2: Així és, perquè enguany aquesta institució fa els 40 anys en la investigació, promoció i difusió de la cultura i la ciència de Menorca. Dijous, de fet, l'Institut Menorquí d'Estudis va celebrar una gala en el Teatre Principal de Maó, on hi varen participar el científic Javier García Martínez, que és catedràtic en química inorgànica de la Universitat d'Alacant, que hi va dir la conferència titulada Com construir un món millor amb ciència, però també hi va haver una actuació especial del pianista Marco Mezquida.

0: Així sona aquest cant a Menorca fet pel pianista Marco Mezquida i d'avui brufarem aquests 40 anys de l'Institut d'Estudis Menorquins que s'ha consolidat gràcies a aquesta institució, a les 5 seccions científiques humanístiques i també a l'activitat que fa en publicacions, jornades i projectes de recerca i amb un total d'uns 240 membres en actiu. I avui el nostre lectobro, en Josep Maria Nadal Suau, ens du una novel·la sobre Mallorca, però, segon quant, un tant oblidada.
1: Com que aquest dia és el Lectobro està fent una mica de corresponsal alemany, parlarem des de Berlín, se m'ha acudit que era una bona oportunitat per recordar i reivindicar una novel·la teòricament molt coneguda, teòricament un clàssic, se suposa que tothom l'hauria de conèixer, però després no és veritat. Queda sempre una mica amagada quan és extraordinària. Estic parlant de l'illa de la segona cara d'Albert Vigolais-Thelen, una novel·la d'autor alemany ambientada a la Mallorca dels anys 30, que és, de veritat, un gaudi absolut i que també serveix per a entendre algunes coses del món contemporani. En parlem en una estona.

0: I doncs endinsarem en aquesta, dins aquesta novel·la que parla sobre Mallorca, en Josep Maria Nadal Suau, però ja en tercera i darrera hora, a partir de les 5, que tindrem.
1: I doncs visitaran els germans Tomeu i Joan Garcies, trombó i contrabai respectivament, que dijous presenten en el Festival de Jazz de Sa Pobla el seu quartet de Lutze, que completen amb el pianista Toni Baquer i el bateria Enric Fuster.

0: Un quartet d'asos que presenten el repertori de jazz, samba i influències brasileres que han fet els germans García. Estrenen aquest repertori que sentim aquest dijous a Can Verdal de Sa Pobla a les 8:30 dins el Festival de Jazz Poble, i avui també estrenarem el seu disc en primícia, crec.
1: Sí.
0: Atento'l.
1: Sí, sí. Mm. Cançons que encara no s'han editat, que no s'han escoltat, i avui en tenim dues. Mira. Aquesta és una d'elles.
0: Quina sort.
1: Que ens han cedit els germans Garcies, en Tomeu i en Joan, trombó i contrabaix, dels més impressionants que tenim aquí a les Illes, que toquen aquest dijous presentant aquest repertori amb altres dos músics impressionants, com són Antoni Baquer i en Enric Fuster. I avui, a Turistes de Morrofí, amb en Jaume Bernat Adrover, completarem un deure pendent que va quedar pendent la setmana passada amb la viatgera per Mallorca que descobrirem, però avui toca el seu pas per Menorca.
2: Hola, viatgers, com esteu? Avui, a Turistes de Morrofí, parlarem de Menorca. I ho farem a través de la mirada de Claude Derven, una viatgera francesa ben experimentada que arribà a Menorca a través del Port de Mo. Va quedar totalment seduïda per les casetes blanques, ja ho diu una Joana Pons, i així mateix va visitar altres indrets, com per exemple Ciutadella, que la descriu com una ciutat senyorial, plena de palaus i amb una indústria sabatera molt potent. De tot això i molt més en parlarem avui, aquí, a Turistes de Morrofí, en Claude Derven, Menorca.

0: Idò, viatjarem fins a Menorca, com ens hi fa viatjant a Joana Pons, amb aquesta viatgera que va venir als anys 30, i que la setmana passada ja coneixíem en Jaume Bernat, que sabíem del seu pas per Mallorca, però ens quedava pendent saber descobrir què hi va fer per Menorca. Per tant, 3 hores de tento, el que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes per qui participeu, com sempre, en directe.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971139900.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, o també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic.
4: O sorpresa.
3: Avui ha estat normal.
0: Que avui sí, avui sí. Fet. Redó,
1: i perfecte.
3: No em volgut pensar molt avui.
0: L'has gravat, Lluís? Ah, no, que te toca després. Ara és ja que... han dit el teu nom.
3: Sí.
0: Clar, si ho has gravat, podem posar aquest enregistrament cada dia. Així, callarem,
3: sí.
0: Tindrem un moment
3: per
0: fer un glob d'aigua.
1: Per respirar.
3: Jo us he mirat de cua d'ull perquè dimarts que fan i he vist que seguíeu la línia i he tirat.
0: Ha anat mel.
3: Bé, tentol@ivetresradio.com, aquest és el correu electrònic.
0: Ho has dit bé, com dir. Vinga, no mos han d'entretenir més,
3: En
0: Lluís Fortesa, en Lluís Fortesa, oh, sorpresa.
3: En
0: Lluís
3: Fortesa
0: és en el control tècnic avui i serà fins a les 4. Ah, fins les 5 i fins les 6. No, fins les 4, diu. Vaja, només ens regala...

0: de puntuació i a principis de setembre reunirem els pobles que hagueu obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de tot les Balears. Per ara, en tercera posició, Muro, amb 83 punts. En segona posició, Porreres i Capdepera, amb 85. I en primera posició, un municipi enorme, que és Marratxí, amb 88 punts. No sé si això hi té a veure. Que sigui...
1: Oh, sorpresa!
2: Ah, mira,
3: has...
2: ja ho tenim.
3: Ara sí que ha estat una això sorpresa. És que multitasking, el nostre Lluís.
0: Un, dos, tres...
3: Ara
0: no m'anem massa feina, clar, perquè ha anat a la paperera directament. Ves igual, més tard, quan vulguis, eh? Per tant, ha arribat el moment ara de conèixer en quin poble avui juguem a Tèntol.
2: I del poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... El Cubi.

0: Ai, que és de bona aquesta cançó dels Panxa Roges de Sarau, Alcúdia. En Quidó, i sí, avui jugam amb el poble d'Alcúdia. És un municipi del nord de Mallorca que té el títol de ciutat des de 1523, atorgat per l'emperador Carles V, i està situada entre les badies de Pollença i la d'Alcúdia. De fet, la seva extensió és de 60 quilòmetres quadrats.
1: El municipi d'Alcúdia, que limita a tramuntana i a ponent amb el terme de Pollença i a mitjon amb Sa Pobla i amb Muro, té diferents nuclis a banda de la zona principal. Són la platja d'Alcúdia, el port d'Alcúdia, la Marina de Manresa, Malpàs i Sonfa.
0: I el seu gentilici, ja ho sabeu, és alcudianc i alcudianca, i té gairebé Alcúdia 22.000 habitants.
2: La ciutat té un traçat urbanístic medieval condicionat pels dos recintes de muralles del segle XIV, construïdes per ordre del rei Jaume II, que envolten, i per això els carrers també són estrets i irregulars. En aquest sentit, hem de dir que té edificis i construccions arquitectònicament molt importants, com poden ser la Porta del Moll i la Porta de Mallorca.

0: Idò, en època romana, la zona d'Alcúdia era l'antiga ciutat de Polèntia, fundada al voltant del 123 abans de Crist i una de les ciutats més importants de l'illa en aquell moment.
1: Sí, perquè tenia fòrum, teatre, cases i temples i, a més, durant aquesta edat mitjana, més endavant, però fou abandonada i destruïda per invasions.
2: Ara ve el nom d'Alcúdia, prové de l'àrab Al-Qudya, que vol dir el pujol, així mateix, i hi ha un bon grapat de iots valencians que també porten aquest mot àrab, com per exemple l'Alcúdia de Carlet o l'Alcúdia de Crespins, així com també qualcun a Mallorca, com la possessió de Vilafranca Alcúdia Rom, el pujol dels cristians. Mm-hmm.
0: I volen saber de què viuen. Pel que fa a la seva economia, Alcúdia ha passat de ser eminentment agrícola, ja fa temps, i pesquera també, a dependre gairebé per complet del turisme massiu en aquestes darreres dècades.
1: Per tant, la seva evolució històrica reflecteix la transformació econòmica de tota l'illa de Mallorca en general, però tot i així, durant

Del segle XIX han de fer un apunt, perquè la ciutat va explotar les mines de carbó de la zona, la qual cosa va impulsar un incipient sector industrial. I mostra d'aquest fet són els vestigis visibles, com per exemple la zona de Sonfa.

0: No és el que ho diem, però i també va, no?
1: Quasi, quasi.
0: Aquest soy minero.
2: Mare meva, jo no sé quan no se quedava fora, no? Aquest home.
0: Bé, pel que fa a festes, clar, les festes de Sant Jaume, que són les del patró del municipi, són, evidentment, les més venerades, al Cúdia.
2: Sí, però també hi poden destacar la festa romana, que és temàtica i participativa, i els assistents se solen transformar per un dia en la pollàntia romana del passat, i la gent se vesteix amb togues, túniques, sandàlies, corones de llorer i altres elements inspirats en l'antiga Roma.
1: Així mateix, tampoc podem oblidar la Fira de la Sipi, que es fa al Port del Cudi i acull molta gent, ja que es poden tastar infinitat de plats de Sipi originals i també hi ha música en directe. A més, també hem de parlar del Via Fora, unes visites guiades dramatitzades que es fan cada estiu dins les murades i donen a conèixer diferents capítols de la història de la ciutat.
0: Festes que coneixem i bé aquí a Tèntol. I jo tenc un refrany, no sé si en teniu cap, vosaltres dos.
1: Avui no.
2: No he hagut tant
0: de... L'he de dir?
2: Vinga.
0: Diu, al Cúdia solen donar pa d'ordi en els combregats i en els estremunciats aigua bullida de mà. Què vols pareix? Bé, no. Això, satiritza o exagera la suposada escassetat o pobresa de recursos d'aquest poble en temps passats.
2: Sí, no són delícies, no? Això que se diu en el refrany aquest.
0: Bona idò, dit i fet, avui juguem amb el poble del Cúdia. Tenta. Però abans, ja ho sabeu, us volem fer la pregunta, i diu així. Ja sabeu que aquest estiu vos demanem pels pares gentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat o del seu redol. I n'han sentit un en una cançó que ha sonat. Per tant, quin malnom reben els alcudians i alcudianques?

0: I de quin mal nom reben els habitants d'Alcúdia? Com ho podeu fer per participar?
1: I doncs podeu enviar la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa @atentolib3, o bé ens podeu telefonar al 971-1399-00 per entrar a Atentol en directe. 971-1399-00.
0: Bé, n'hem sentit un, que és Panxa Rotges. Ja l'han sentit.
2: Per aventura més conegut, no?
0: Sí, segurament. Però si en sabeu més, o si voleu portar també aquest, ho podeu fer per aquestes dues vies. Quin mal nom reben els habitants d'Alcúdia? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Idò, hi passen 4 minuts de les 3 i mitja i ja en sabem un, de pare gentilici d'Alcúdia, els diuen panxarrotges. Això és un. No sé si els convidats d'avui en saben de cap més. Bé, convidats, concursants,
1: sí,
0: que també són convidats, però directament són concursants. Que ara coneixerem a continuació, però vos seguim demanant, si voleu participar, si sabeu quin mal nom reben els alcudians i alcudianques. No tenim cap més aportació.
2: Panxes rotges, per ara.
0: Idò, i per tant, és moment de jugar amb el poble d'Alcúdia.
3: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Però abans, com sempre, i ho saben bé, ells s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo soc la Carme Navas i som del CUDI.
9: Jo també soc Carme Contestí i també soc del CUDI.
10: Jo sóc en César Jiménez, també sóc del CUDI.
11: I jo sóc na Laura Laminos i també sóc del CUDI.
12: Som parents? Som casats?
8: No, aquí el punt d'unió és na Carme Contestí, entre tots quatre, i som amics.
9: Nosaltres dues som amigues, ells dos sí que som parella.
10: Exacte, sí. Però no, també amics.
9: I nosaltres dos també fem feina junts.
10: Exacte.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Jo sóc mestra interina. Si algú té oferta laboral, me'l pot escriure.
13: Bon espai per demanar feina.
9: Jo faig feina en el Museu Sabassa Blanca.
10: Jo, òbviament, també faig feina en el Museu Sabassa Blanca.
11: Jo actualment sóc recepcionista a un hotel.
14: Quin és el seu primer record?
9: De què? Del CUDI?
13: Qualsevol cosa.
0: Primer record. Demana aquesta màquina.
13: No suposo que serà del CUDI.
8: Les festes de la Victòria, de petits.
9: Ah, sí, anar nedant a esclot, també.
10: Va, jo diria amagant-me de baix les taules quan sortien els dimonis.
11: Jo diria encalçar els caparrots per sa fira.
15: A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
9: Home, fundar Polentia, no? Per emporar la primera pedreta.
10: Mare meva, quina referència, eh? En Monty Python. Oh. Sí, jo crec que s'aqueductes, sanitat...
13: Moltes coses.
9: Moltes coses.
4: Què penseu fer aquesta nit?
9: Ui, descansar.
10: Sí, avui és dilluns.
9: Sí, fer coses, qualque cosa a casa i poca cosa més. Anar a nedar tal vegada.
11: A lo millor llegir un poc abans d'anar a dormir o fer un pot de ganxet.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.
0: I ja podem saludar aquests quatre alcudians, na Carme Contestí, en César Jiménez, na Carme Navas i na Laura Laminos. Com estàu, tots quatre?
9: Molt bé, un poc nerviosos. Contents d'estar aquí.
0: Però de romans en sabeu?
9: Un poquet.
13: Un poquet, jo supos que sí.
0: De l'antiga Roma.
9: Sí, a més tenim en César que és historiador i no pot fallar ni un,
0: no? A veure, què destacaries de l'antiga Roma a Alcúdia?
10: Jo crec que l'excel·lent jaciment que tenim, que com a alcudiant troc que hauria de venir més gent, no només de fora de l'illa, sinó també locals, i especialment gent del CUDI que conec, que desconeix el patrimoni que tenim. O sigui que convida que tota aquesta gent a que vengui i també pots fer un poc de patrimoni cultural.
0: No ho coneixem a bastament, eh? De fet, l'altre dia fèiem una entrevista i desconeixem bastant, eh? Polentia.
10: Bé, tenim molta feina, no només des d'àrees de turisme, sinó també de l'àrea de patrimoni, i els propis alcudians han de saber... Primer tot han de saber nosaltres el que tenim i després educar la gent per mostrar-li tot el que tenim, que és un tresor.
9: És que més, jo crec que és important, no? Quan coneixes el que tens és quan ho estimes, perquè clar, si no...
10: Sí, sí.
9: Pensar que ara s'havia abanderat de la conversa perquè és el més coneixedor d'aquest tema, que és arqueòleg, historiador, apassionat de la prehistòria de les Balears, i també de la cultura popular, i president i fundador de l'Associació de Joves. Però tu quant d'any tens, que has fet tantes coses?
10: Jo en tenc 25.
9: Idò.
10: Tenc 25.
0: I 25 anys.
13: Molt guanyo, tot.
0: Sí, sí, sí.
9: Molt tapes cap.
13: Ves que avui són quatre, eh? No,
9: avui tenim
13: no, no, no, no normal, no normal. No.
0: Clar, però tu no vols haurem de llevar qualque punta, eh? Ja d'entrada. No, no, no, això no se fa, però clar, sou quatre, no?
13: Va bé, en César fa feina en Carme Contestí, que sí. És historiadora de l'art, treballa com a gestora cultural a un museu, a la Bassa Blanca, al CUDI, i com us podeu contar d'aquest museu? Perquè també és ben especial.
9: És un lloc extraordinari. Bé, tu el coneixes.
13: Sí, sí, de fet, me'l van conèixer ja en Carme. Sí, jo sé perquè... Vaig anar a fer un reportatge fa molt d'anys, ja, sobre la Bassa Blanca, va ser divertit.
9: Ho va recomanar Michael Douglas, jo sol.
8: Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Amos, és...
0: No fa gaire.
8: La millor publicitat que han tingut. Una cosa extraordinària. Però no, jo animo a la gent que mos escolta que vengui a visitar el museu, perquè és una col·lecció molt eclèctica, i jo diria, sense cap mena de dubte, que és un dels millors museus de les Illes Balears.
0: Que s'hi pot veure?
8: De tot. Tenim des d'art contemporani, hi ha una col·lecció de retrats infantils del segle XVI al segle XIX, hi ha una casa construïda per Hassan Fati, que se diu que és l'arquitecte egipci més important des de que allà se van construir les piràmides, i hi ha peces com un enteixinat mudèjar del segle XV, art d'origen australià, bé, és... Realment vos convido a venir. Mm-hmm. No, César?
10: Sí, sí, no completament.
9: Prova de dir que no.
10: No, jo ho he de dir, fa pocs mesos que he començat a fer feina allà i cada pic que entro, per exemple, encendre tots aquests sistemes que te quedes bocabadat. És que no hi ha paraules per explicar el que hi ha allà de dins i molta gent li tira enrere el fet que se pensin que és un museu d'art contemporani només. Però és que el que ha comentat ben na Carme, és que és una mescla de tantes coses, que és que des del menys interessat en l'art fins al més especialitzat, és que pot anar allà i disfrutar com un nen petit.
9: Mm-hmm. Per tant, tu, ficat dins l'associació de joves, a banda de en el museu, i na Laura, també, tresorera d'aquesta associació de joves, i filòloga anglesa. També exacte. Tenim un perfil ben complet. Com us podries destacar l'associació de joves?
0: Els joves estan implicats?
11: Bé, començam a estar implicats. El que dic sí que volem tornar a tenir un poquet aquest esperit de poble i sí que és vera que el manco en el nostre grup ho estem duent a terme bastant bé. Només duim un any, ara per setembre farem un any de l'associació i la veritat és que hem fet moltíssimes coses per dur només un any i molt contenta de veure que a poc la gent se va implicant i totes les propostes que fem solen agradar perquè gent que és aliena a l'associació ve a participar, s'interessa i...
0: Per exemple, destacant una d'activitat de la metsonada que heu fet.
11: Bé, tot va començar per la festa romana l'any passat i arrel d'aquí varen crear l'associació perquè, clar, els joves del CUDI que estem a l'associació quan vàrem tenir edat de poder començar a disfrutar la festa romana com que estigui un poc en decadència i la volem reviure. I bé, també hem fet moltes altres tirades com bingos musicals, un torneig de futbol i tot està tenint molt bona acollida.
9: Mm-hmm. Que bé.
13: I me'n falta per presentar una altra sí. Carmen, a Carmen Navas, que és mestra d'educació infantil i primària i m'ho ha dit que cerca feina, així que no tens millor espai que aquest per trobar-ne, no?
8: Bueno, res, jo també faig coses a part de la mestra i volia convidar també la gent a escoltar un cor, que canta un cor de dones de Sant Francesc d'Inca, que bé, enguany no obrim a noves veus, però també us convido que mos vengueu a veure els concerts que feim, que està molt bé i és molt enriquidor. I res.
0: No teniu un de proper? Hi ha data?
8: No, encara no. Però enguany és el nostre 10 aniversari, així que farem alguna cosa especial.
0: Hi haurà celebració. Sí. Déu que estàveu una mica nervioses.
9: Un poquet. És que el nivell està molt alt.
13: Sí.
8: Són molt de punts.
0: Però sou quatre, eh?
10: No tenim por.
0: Sí. No tenim por. No tenim por. Estàveu preparats?
9: Sí.
0: Eh? Idò, i vinga, dóna'm a xus.
18: La Batussa de Tèntol. El concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I tot és començar. Feim ja la primera prova, que consisteix en lligar paraules, és a dir, n'heu d'encadenar.
13: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Teniu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada.
0: Sí?
9: D'acord.
0: Sí. Ha quedat clar?
9: Sí.
0: I avui començarem per la paraula torro. Torro.
13: Com la biblioteca,
0: tant,
13: no?
0: Sí.
9: Exacte.
0: Heu de començar amb la lletra O.
9: Molt bé. Qui sí? Comença?
13: Com vulgueu, vosaltres.
8: Jo en tenc una.
0: Podeu anar mollant,
9: una així, i si quedeu enrocats, anau mollant.
13: Podeu anar mollant.
0: Sus? Ja va.
9: O. Rata.
10: Aigua.
11: Animal.
9: Llac. Cotxe.
11: Estudi.
9: Imbècil. Llauna.
11: Arbre.
9: Eloquent. Taronja.
11: Acollir.
9: Rialla.
11: Audiovisual.
9: Lluna.
11: Adoctrina.
9: Riu. Ungla. Amor.
11: Roba.
9: Aborigen. Nau.
11: Ulleres.
9: Sol.
11: Lluna.
9: Ja l'han dit. Aigua.
11: Ja l'han dit. Aula.
9: Antic.
0: Jo m'he perdut una mica amb aquest ritme tan, tan trepidant, eh?
9: Era com un partit de tennis, no? Sí. No? Sí. Fa molt bé, eh? Vaja. Sí. Jo n'he comptat 29.
0: 29, però...
9: Però n'han repetit les dues.
13: Són 27.
9: Per tant, 27, sí.
0: 27 puntets, eh? Que no són puntets, són puntassos. No, perquè...
13: Molt ben començat.
0: Heu començat forts, eh? El Cudia. Sí, sí, sí.
13: Mira que estava nerviós.
0: Vaja nervis, vaja nervis. Sí, sí, sí. Vinga, anem a fer més punts.
18: D'on m'has dit que és?
0: Juguem amb el Cudi avui, en Carme Contestí, amb en César Jiménez, en Carme Navas i en Laura Alaminos, i ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts en total, 5 punts per encertar l'illa i 5 punts per encertar el municipi.
13: Menys hi sabeu d'on és aquesta persona.
19: La Beata, compten, quan era nina, anava en el molinet de la Beata i se seia allà i sentia missa de la Seu. Però el fet de, que compten de sentir missa d'aquí crec que no se considera un miracle. Jo, home, per mi, que quan la varen fer santa, els miracles que se l'atribuïen tots eren per curar gent. I és veritat que hi ha molta gent que quan surt besa i se senya la Beata.
0: Si les véssiu amb una cara d'atenció...
9: Montant-se escats, no?
0: Escoltaven aquesta persona...
13: Quines característiques...
9: Home, jo diria que és de Mallorca, segur.
11: Sí.
13: Òbviament.
11: Sí, 100% segur.
10: I ara, més, també, jo diria... Ja diria tres municipis.
11: Clar,
10: que
11: veure,
10: són els tres municipis...
11: Que celebren la Beata.
10: Sí, sí, que serien Palma, Valldemossa i Santa Margalida.
9: Jo diria Santa Margalida.
11: Jo Palma ho descartaria.
9: Palma sí, però el que deia de la Seu, que deia que era un miracle que poguessin escoltar tant en fora...
10: Però pot ser trampa.
11: És que troc que...
13: Clar, és que...
11: Troc que no... No sé, no sona molt de Palma.
0: Bé, trampa no en feim, eh?
9: Però...
13: No, bé, trampa no en feim, no.
0: Podem posar una
9: no, clar, jo votaria per Santa Margalida.
10: Se pot tornar a sentir? I...
13: Sí, ui, poden tornar a posar. Sí, poden tornar a posar.
19: La Beata, compten, quan era nina, anava en el molinet de la Beata i se seia allà i sentia missa de la Seu. Però el fet de, que compten de sentir missa d'aquí crec que no se considera un miracle. Jo, home, per mi, que quan la varen fer santa, els miracles que se l'atribuïen tots eren per curar gent. I és veritat que hi ha molta gent que quan surt besa i se senya la Beata.
10: És que això... Això
11: de Sau, això. Molina.
10: Me sona més de, o sigui, de sa banda de Solla.
11: Clar, és que a Solla fan Sau.
10: És que pot ser que sigui Valldemossa. Jo diria més Valldemossa que...
11: No sé si mai he xerrat amb ningú de Valldemossa.
9: Vinga, apostant per tu, César.
0: Com
10: estan a Laura, estan a Laura.
13: Què passa amb sa pilota una altra?
9: El meu que tenim Sau des de Mallorca.
11: Mallorca sí.
9: Vinga.
0: Som a Mallorca. És Mallorca?
13: És Mallorca.
0: És Mallorca. Són 5 puntets que afegim.
13: I dubtaven, eh? Palma, Valldemossa...
0: Santa Margalida...
9: Que tenim en lots.
13: Han dit Valldemossa?
10: Jo confiaria en Laura i diria Valldemossa.
11: Jo no he dit que hagi de saber.
9: Tornaràs a peu. Quan no sigui Valldemossa, tornaràs a peu al cuí.
0: Valldemossa...
13: Tornarà en cotxe.
0: Valldemossa a les dues. Valldemossa a les tres. Valldemossa. I és Valldemossa.
9: Eva, Laura!
0: I és Valldemossa. Per tant, sumam 5 punts més.
9: 5 i 5, que són 10, i 37 punts.
0: 37 punts. Molt bé, molt bé. Vinga, ara ve la prova més divertida de totes.
18: L'embarbrussi... L'embarbussament.
0: Ah, ja hi som, ja nedam. Un embarbussament que haureu de dir sense interrupcions ni errades. Podeu triar un membre, el podeu dir entre tots, així com vengui bé.
13: Sí, són 10 punts si el deix perfecte i si no en Lluís, el nostre tècnic, vos baixarà la puntuació, a no ser que li faceu un regalet.
9: Li poden fer un regal.
20: Avui que vals crec avui? Que en té un.
13: Que vals avui, Lluís?
21: Un gelat, una orxata, un granissat.
9: Ui. Saben, el Cudi ha molt bon gelat, sí, sí. Així que em vola.
13: I de res.
0: Res, vinga, escoltam l'embarbussament que vos ha tocat.
22: Sí que deu, deu. Si deu, deu. Si deu, deu. Perdó. Sí que deu, deu, deu.
0: Uf.
23: Sí que deu, deu.
24: Sí que deu, deu. Deu, deu.
25: Sí que deu, deu, diu que en deu, deu.
26: Deu dir el que deu.
27: Deu dir el que deu.
28: Sí que deu, deu, diu que deu, deu. Deu dir el que deu.
29: I deu el que diu.
30: Sí que deu, deu, diu que en deu, deu.
31: Deu, deu dir que deu.
32: Deu dir el que deu.
33: I deu el que diu.
34: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu.
35: Si qui deu, deu, diu que de, en deu, deu, deu dir el que deu i deu el que diu.
36: Deu dir el que deu i deu el que diu.
37: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu.
38: Diu que en deu, deu.
37: Deu dir el que deu i deu el que diu.
39: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu, deu dir el que deu i deu el que diu.
40: Deu dir el que deu i deu el que diu.
41: Deu i el que diu.
42: El que diu.
43: I deu el que diu.
44: Diu.
45: Déu, diu.
46: Diu.
47: Diu.
48: Qui diu.
49: Diu.
50: El que diu.
51: Deu, deu.
0: Sou quatre avui, no podria ser, no podria ser molt fàcil, no. Eh?
13: En Lluís me fa senyor de com...
9: T'has passat, Miquel.
13: A veure,
9: és curt, eh? Amb
13: Déu
9: meva. Sí, que deu,
11: deu, diu que deu, deu.
0: Avui havia de ser un poc complex.
9: A veure, espera, que arrencar-me.
11: Diu el que deu. No? Si qui deu, deu. Diu que deu, deu.
9: Diu.
11: Deu, diu. Deu el que diu. I diu...
9: I diu el que deu. Una frase.
20: Si qui diu, deu. No.
11: Si qui deu, deu. Diu que deu, deu.
20: Això.
11: Deu el que diu.
9: I diu el que deu.
11: Deu, deu i diu el que, i deu el que diu. No?
9: I diu el que... Com?
11: Deu el que, deu el que diu. No? Si qui deu, deu. Diu que deu, deu. Deu el que diu.
9: I diu el que deu.
11: I diu el que deu.
13: Més o manco.
9: Més o manco, més o manco, el significat és el mateix.
13: Diu manco han fet 10,
0: patint
13: 10...
0: un poquet, però sí.
13: Més o manco, sí.
0: Fora. Mm. Poden tornar a dir, recapitulant, totes
11: si qui deu, deu, diu que deu, deu, diu el que deu...
45: I deu el que
11: i
45: diu.
11: I deu el que diu.
13: Més o manco, al tampoc està tan malament.
45: Diu, diu el que no.
13: Ho han fet bastant bé.
0: Està bé, sí,
13: era
0: sí.
13: Era molt
0: sí.
13: Complicat.
0: No és així...
9: A mi, no és així, però està bé.
13: No és exactament així. Però, Lluís...
0: Què troba, Lluís? Un
13: 8. 8 punts.
9: Oh, molt gràcies.
20: 8 sobre 10.
0: I ara què el diu?
20: O 10 sobre... No. Qui, 10.
0: Ara qui s'atreveix, Maria?
9: 10, 10.
0: El diu tu.
9: Oh, és que te voy a venir, se l'estí, oh.
0: Uf, no, per això no me miraves en els ulls,
9: no, estava apuntant els punts.
0: Mirada baixada.
9: Estava apuntant els punts, però el ja t'ho
0: Miquel?
13: No, m'és igual.
0: El dit jo.
13: La Maria ho farà,
0: Maria
13: perfecte.
0: Ho farà bé.
9: No. Amant tu, se l'estí?
0: Ui, no.
9: Per això m'ha dit a mi.
0: Si no m'animaré jo.
9: El dic. Si qui deu, deu, diu que en deu, deu, deu dir el que deu i deu el que diu.
0: Beníssim, Maria. 10 punts per Maria.
9: Un plus en el sau, aquest mes.
0: Sí, bé, no és cosa meva. Em sap greu. Sí. 8 punts que afegim, sí, per tant, sí, enduim...
9: 45 punts.
0: 45 punts, perfecte, el Cudi. Nau amb bona ratxa.
13: Molt bé, molt bé.
0: Sí, sí, perquè ara venen proves ja decisives per pujar aquest marcador.
18: Guanya qui la sap més llarga.
0: I d'ahir ara vos faran dues preguntes relacionades amb el Cúdia en dues opcions diferents de resposta. Cada resposta correcta val 2 punts. I començam i ho farem parlant de Polèntia, la ciutat més important de l'època romana a les Balears.
13: Ja arriben.
0: Clar, perquè ho sabran. Tot i que les primeres notícies les trobam a partir del segle XVII, gràcies a troballes casuals, les excavacions sistemàtiques no varen començar fins al segle XX. Sabeu, però, en quin any es varen iniciar aquelles primeres excavacions a Polèntia?
13: Va ser el 1923 o el 1926?
9: 23.
13: Ho saben.
9: No esperàvem, Malcolm. Sí.
0: El 23 va ser.
13: Sí, sí, va ser així. Amb el professor Llebrés Quintana, el qual va obtenir de l'Estat el permís oficial i una dotació econòmica per dur-les a terme.
0: Molt bé, doncs, sumant dos punts més, canviant de tema, sabem que el principal motor econòmic d'Alcúdia fa anys que és el turisme, però entre les activitats industrials fa anys que es destacava la de l'energia elèctrica. Tots tenim la imatge de la planta d'energia de Gesa, situada a la carretera vella d'Alcúdia a Sa Pobla, que se va inaugurar el 1981. Però abans n'hi va haver una altra, situada a Ocanada. Sabeu de quin any és aquella antiga fàbrica d'energia elèctrica?
13: Del 1945 o del 1957?
20: 57.
9: Jo també diria 57.
20: Que la va inaugurar... En...
13: Saben qui la va inaugurar i tot, eh?
20: Amb Paquito. Paquito. És interessant, perquè vos ho recomano, Cercaró, hi ha un nodo dedicat que surt el Cudi inaugurant... surt en Franco inaugurant
0: la central. Ara ja ho has dit. Paquito,
20: Paquito,
0: que,
20: però...
0: que era un alcudien, que amic de tothom, no? Paquito.
9: Personatge del poble.
20: Jo no sé si era molt estimat o no, però...
9: Molt bé.
0: Molt bé, sou un màquines,
9: correctíssim.
0: Eh? Sí, dos punts més, per tant, en sumant 4.
9: 49 punts.
0: 49 punts, beníssim.
13: I alerta amb aquesta darrera prova.
0: Sí, bé, perquè ara ve la definitiva, aquí podeu sumar molt de punts, tots els que digueu, tot allò que sigui correcte que digueu. Per tant, anem a rematar aquesta partida.
1: Amb la paraula a la boca.
0: Jugam en Carme Contestí, en César Jiménez, na Laura Alaminos i na Carme Navas, i ara, en aquesta darrera prova, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Alcúdia.
13: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugau. Vos pot tocar mal noms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges, mem, que toca avui.
2: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
0: Topònims. Vos ho esperàveu?
13: En sabeu.
0: Sí, en sabeu.
9: Sí, segurament sí.
13: Més d'un.
9: Veníem dins el cotxe repassant.
0: Heu tingut sort.
9: Teniu camí de sobres per pensar, perquè sí. El Cudi està un poc en fora.
0: Vinga, com més en digueu, més punt fareu.
9: Vinga. D'acord.
0: Estau preparats?
9: Sí.
20: Sí.
0: Tens idò.
9: Escoll Baix.
20: Puig de Sant Martí.
9: Sabassa Blanca. Malpàs.
11: Barcarès.
20: Bonaire.
9: Esport del Cudi. Lapitori.
20: Cal de Pinar.
11: Camí de Salou.
20: Sort dels Moros.
9: Es Camí de Sesclayassa.
2: Es Morell Vermell.
11: Es Casc Antic.
9: Es Panoràmic.
20: Sí.
11: Bonarino.
9: Auconada.
20: Corral d'en Bernassa.
11: Es Cap d'Espinal.
20: Sabassa Roja.
9: On és Can de Tires?
11: Es Cap Gros.
9: Es Cap Gros. Sí.
20: Setalaia. Setalaia. Setalaia Veo. Sa Pedrera, bueno, sí.
9: Espui de Sant Martí.
20: Guinyent.
11: Manresa.
9: Espui de Sant Martí, l'hem dit?
20: Sí, l'hem dit. Guinyent, sí, l'he dit.
11: Salbufereta.
20: Salbufereta.
9: Can Cat de Bou.
20: Can Cat de Bou, també.
9: Ostres.
0: I tens...
9: N'han dit 32, ui, no?
0: Wow. O sigui, n'has apuntat...
9: Però n'han ja, repetit dos.
0: Jo n'he apuntat 28 perquè...
13: Jo n'he apuntat 30 perquè n'havien repetit.
0: Sí, 30? Sí, perquè n'han repetit dos, mínim.
13: Exacte.
0: Beníssim, idò. I 30 punts?
9: 30 puntassos, que si els sumaven els 49 que duem, queda un total de 79 punts.
0: 79 ai. Punts! 79 punts!
13: Molt bé! Molt
0: bona puntuació, eh?
13: Encara lo millor han de tornar, no?
9: Bé, sí. No han entrat en el pòdium no. De tercera posició, però gairebé han quedat quarts o quins.
0: Però
9: dir,
0: pot saber
13: que ho fet en van. És a dir que...
0: Sí, a quart de final, per tant, alerta. Pot saber que el Cudi torni.
9: Per setembre.
13: Ah. Ja veurem. Ja veurem.
9: Sí. Han deixat el poble en bona posició.
0: I tant.
13: Sí, podreu tornar.
0: Podeu tornar contents al Cudi, eh? Per fer
9: un cas. No sé que tingueu un regal per nosaltres i vos ens sumarem punts.
0: Sí.
9: Ah, clar. Sí, sí, us duim una ferretina.
0: Ah, no, sí. Sí. No sabia si viu d'un gelat. Coincidint. Serà
9: no,
0: serà
9: no, que s'hagués fos.
20: Sí. Coincidint un poc amb l'emblema de l'associació de joves del Cudi, vos han duit una edició.
0: Oh, que guapa.
9: El cavall de
13: la rotonda.
20: La nostra estimada rotonda.
0: El Cudi, gràcies per venir, eh?
9: Gràcies.
0: Bona puntuació. Gràcies.
20: Adéu.
3: I IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
4: Bon dia. Gairebé un 80% de les excedències per cura de familiars les assumeixen les dones. Així ho reflecteixen les darreres dades disponibles de la Seguretat Social dels primers 6 mesos de l'any relatives a les Illes Balears. Aquests números preocupen el govern i els sindicats, ja que demostren que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent.
5: La responsable d'acció sindical i dona al sindicat Comissions Obreres, Cati Ginart, diu que el problema no és que les dones assumeixin les excedències i les reduccions de jornada, sinó que els homes no es fan càrrec de les cures. Aquesta estructura patriarcal, lamenta Ginart, repercute en el futur de les dones.
6: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sotens, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
4: Això coincideix el mateix dia que s'acaba de fer públic que el Ministeri d'Igualtat ja ha transferit a les Balears 2,8 milions dels 3.700.000 euros assignats a les illes per aquest exercici del Pla de Corresponsables 2026. És part del que financia la xarxa pública de cures amb actuacions i prestacions orientades a facilitar just la conciliació.
5: En concret, a finals de juliol es va fer efectiu el pagament de 2,8 milions d'euros i els doblers restants s'abonaran a partir de la segona setmana d'octubre. Segons delegació de govern, les illes són el primer territori que rep la transferència d'aquest exercici. La distribució de fons s'acorda a la Conferència Sectorial d'Igualtat i compta amb una assignació anual. El govern d'Espanya, a través dels pressupostos generals de l'Estat, aporta el 75% del finançament i el 25% restant procedeix de les comunitats.
4: I els prop de 50 treballadors del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears en reclamen al govern que concreti com es garantirà la continuïtat del servei a partir del 1 de gener. Els treballadors denuncien que quan manquen poc més de 4 mesos per finalitzar el conveni, encara no saben quin serà el seu futur laboral ni quin model de gestió tindrà el servei.
5: El conveni que permet a la Fundació Natura Parc gestionar el COFIP acaba el 31 de desembre i no es pot prorrogar. Després de 20 anys de col·laboració s'han gestionat més de 114.000 casos. Per això, la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà, alerta que la incertesa de no saber com es gestionarà el servei posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial per la fauna de les illes.
7: És que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
4: I una trentena de lots d'obrers del programa Vacances en Pau han gaudit avui d'una jornada d'esbarjo a Marineland, on han pogut observar de prop la fauna marina just 15 dies abans de tornar als campaments de Tindouf, a Algèria. La presidenta de l'Associació d'Amics de Poble Sahrauí, Catalina Rosselló, ha fet una crida al resident de les Balears per acollir més infants durant l'estiu i arribar als 200 d'abans de la pandèmia.
8: Ja van coneguent, perquè n'hi ha que tenen televisió, i van coneguent els animals, imatges, però vore l'os, el natural, és una cosa que no oblidaran mai, perquè segurament no el tornaran a veure. En els campaments l'únic que hi ha és arena i calor.
4: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que l'Institut Menorquí d'Estudis celebra els 40 anys.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

Passen 5 minuts de les 4 en punt. Han jugat amb el poble d'Alcúdia, que han fet molt bona, molt bon concurs, molt bona partida, molt bona jugada. No s'han classificat entre els 3 primers, però prop s'hi han fet, és a dir, freguen ja aquest pòdium. Per tant, no sabem si hauran de tornar a veure com van les partidetes aquests pròxims dies de la Batussa aquí a Tento. S'acaba d'incorporar en el control tècnic la nostra estimada Marga Cifra, que pren el relleu d'en Lluís Fortesa. I ara ha arribat el moment de xerrar d'aquests 40 anys de l'Institut Menorquí d'Estudis.

0: I d'així, anem fins a Menorca perquè han de celebrar el 40è aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis, que aquesta passada setmana, dijous, feia la gala de celebració en el Teatre Principal de Maó. I avui volen brufar aquests 40 anys d'aquesta entitat.
1: Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar, una veu comentava...

0: El Teatre Principal de Maó va acollir la setmana passada la gala de celebració del 40è aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis, un organisme que va néixer l'any 1985 amb la missió d'investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de Menorca i des de Menorca.
1: Això ho fa a través de 5 seccions, la de Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i Arqueologia i també Llengua i Literatura. A més de l'OPSAM, l'Observatori Socioambiental de Menorca, un programa que té la finalitat de fer el seguiment científic de Menorca com a reserva de la biosfera.
0: Aquest Observatori Socioambiental recull i analitza informació local per observar els canvis globals. Funciona com una xarxa d'identitats i de persones interessades en la sostenibilitat.

Però a part d'això, l'Institut Menorquí d'Estudis du a terme moltes investigacions de temàtiques ben diferents. Edita publicacions relacionades amb la cultura i la divulgació en tots els àmbits, atorga diferents beques i premis i també gestiona un arxiu i un fons documental molt important, entre altres coses.

I com dèiem, la setmana passada varen celebrar el seu 40è aniversari amb una gala institucional que va comptar amb una actuació ben especial. Va ser la del pianista i compositor menorquí Marco Mezquida.

0: I també va oferir una conferència el catedràtic de Química Inorgànica, Javier García Martínez, que va reflexionar sobre el paper de la ciència en la societat actual, la desinformació i els reptes que planteja la IA, la intel·ligència artificial.
1: I volen repassar i també borufar aquests 40 anys de la trajectòria de l'Institut Menorquí d'Estudis amb una, precisament, de les seves fundadores. És la filòloga historiadora de la cultura i ets coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, Nafina Salort. Fina, bon dia.
2: Bon dia.
1: Clar, ens demanam com i per què neix aquest Institut Menorquí d'Estudis, ara precisament fa 40 anys, què hi mancava a l'illa fins aquell 1985?
2: Jo et diria que hi mancava una estructura de cultura sòlida. Això ho vam veure sobretot perquè el 77 es va posar en marxa l'Enciclopèdia de Menorca amb Josep Miquel Vidal al capdavant, i van ser quan van ser conscients de tots aquests buits que hi havia culturals, després de 40 anys de franquisme, que no vol dir que s'aturés tot el coneixement, però sí que va quedar sota molts de mínims. A partir de finals dels 70, començament dels 80, s'inicia tot un procés tendent a dotar Menorca d'una institució cultural que la dugui allò, a treballar per el seu propi, per la creació de coneixement i per l'assumpció del seu patrimoni en tots els seus àmbits, humanístic, científic, en tots els àmbits. I això realment va ser l'IME, que es va crear, com heu dit, dia 11 de novembre del 85, i es va posar en marxa el 86 a través d'aquestes 5 seccions. Jo, per dir-ho d'una manera molt colpidora, abans de continuar, si voleu fer més preguntes, jo diria, perquè la gent que mos escolti en sigui conscient, que l'Institut Menorquí d'Estudis és realment la institució cultural més important de tota la història de Menorca. Hi ha hagut una societat maonesa en el segle XVIII, un Ateneu de Maó que es va crear el 1905, però l'Institut Menorquí d'Estudis té una cosa clau, que són justament aquests 40 anys marcats per una continuïtat, és a dir, marcats, per tant, per un creixement, que fa que en aquests moments la cultura de Menorca sigui impensable sense l'Institut Menorquí d'Estudis. Realment, a tots els àmbits. Àmbit de coneixement, però també àmbit de relacions institucionals, i pel fet, sobretot, com l'IME ha enriquit la cultura de Menorca des de dins i l'ha sabuda projectar fora de Menorca amb uns interlocutors acadèmics de primer ordre.
3: I fins que tractaven...
2: Jo diria això, bàsicament.
3: Sí, sí. Que tractaven les primeres investigacions que se feien a l'IME? Quines eren les preocupacions que hi havia a Menorca en aquell moment, en aquell any 1985?
2: En aquell any 1985, jo te diria que era... Sobretot tenir molt clar quin era el mapa dins del qual havíem de treballar. I com que els buits eren molt grossos, per exemple, des de la meva secció de llengua i literatura teníem molt clar que havíem de posar dins el mapa del coneixement la gran riquesa de la Menorca il·lustrada. I per això jornades com la de l'any 91 dedicades a Antoni Febrer i Cardona van significar realment una fita. Però hi ha una altra cosa que per jo és clau i que és que voldria transmetre ara aquí, i és la pinya, la xarxa que vam saber fer, les 5 seccions, cosa que va quallar el 93 en la declaració de Menorca Reserva de Biosfera. De fet, aquesta declaració, el 93, de Menorca Reserva de Biosfera, és la col·laboració de tots els àmbits de coneixement, realment jo diria que consolida ja l'IME i el projecte. A partir d'aquí hi haurà la creació de l'OPSAM i a partir d'aquí ja hi haurà un IME absolutament sòlid que treballarà creant beques, publicant llibres a tots els nivells. Però jo ho destacaria sobretot, ho destacaria amb el paper que l'IME va jugar en la declaració de Menorca Reserva de Biosfera l'any 93, cosa que va canviar el mapa de tota l'illa.
1: Aquest seria un dels projectes del qual hagis participat del que te sents més orgullosa, o quins destacaries?
2: Jo, de fet, som membre fundadora de l'IME, vaig ser cap de secció de Llengua i Literatura des de la seva creació fins al 2003, que vaig ser presidenta del Consell Científic, i després de la mort d'en Vidal, d'en Josep Miquel Vidal, vaig ser coordinadora científica. Des de l'any 2000 som actui com a membre de l'IME, com a membre activa de la secció de Llengua i Literatura, però jo diria que he viscut des de dins les grans fites de l'Institut Menorquí d'Estudis. Jo, per exemple, destacaria com una fita important, aparentment externa, però que jo crec que té un significat destacat, el fet que l'any 2006 l'IME ja tingués com a seu pròpia la seu actual del camí del Castell, que havia estat la primera seu de l'IME. Jo crec que això li dona una, allò que ara en diríem, una visibilitat i un prestigi extern important, i per tant jo això ho veig realment un fet important. Com molt important també veig la consolidació des del 2006, que du, per exemple, la creació ja de dos grans plans estratègics que demostren l'ambició de l'IME. Un IME que ha anat creixent, que s'ha anat definint en funció de les necessitats del present. El primer pla estratègic, que es va aprovar l'any 2010, i el segon, aprovat ja en la coordinació d'Anna Marta Jordi el 2023. Per tant, un IME que sap fer front a la realitat del present, que s'hi sap adaptar, per tant, que té un bagatge riquíssim. Jo convidaria la gent que mos escolta a entrar a la pàgina web de l'IME i a veure quina ha estat la seva història, quins són els centenars i centenars de publicacions i de llibres, i un IME, en qualsevol cas, sempre viu, sempre mirant de respondre en els reptes del present.
1: I precisament volen saludar Anna Marta Jordi, ella és coordinadora científica de l'IME, però també ho volen fer en David Carreras, director de l'Observatori Socioambiental de Menorca. Com estàu?
4: Hola,
5: bones tardes.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Clar, són diferents els objectius actuals de l'Institut Menorquí d'Estudis comparats amb els de fa 40 anys?
4: L'essència és la mateixa. És la creació, la generació de nou coneixement sobre Menorca, però també des de Menorca. Volem ser també un centre d'intercanvi de pensament i ciència i després la difusió de coneixement. L'essència és la mateixa, però clar, la societat ha anat evolucionant en aquests 40 anys i, per tant, això es tradueix en diferents iniciatives, no?, per complir amb els mateixos objectius. Però la missió, nosaltres hem fet ara, com deien a Fina Salart, doncs un nou pla estratègic des del 2023 i realment la missió central que tenim continua sent la mateixa que hi havia en 1985 i que va aprovar amb els estatuts. La promoció, la generació de coneixement i difusió de coneixement de ciència i cultura de Menorca i des de Menorca.
3: Teniu les mateixes preocupacions que ara fa 40 anys o també han canviat?
4: Home, la societat ha canviat. Llavors, nosaltres, clar, els temes de recerca i els reptes en els quals hi hem de fer front són molt diferents. O sigui, nosaltres ara, per exemple, en el pla estratègic que esmentava del 2023, el que vam fer, una de les coses, va ser reflexionar sobre quins havien de ser o quins eren els grans reptes que la societat menorquina hauria d'afrontar en els pròxims anys. I clar, estan plenament anclats en l'actualitat, no? Per una banda, hi havia la conservació o regeneració de la biodiversitat i de la matriu biofísica. Com a segon repte, no?, era l'autosuficiència de recursos a l'illa de Menorca a través d'una economia circular de baix impacte ambiental. Com a tercer punt és la transformació del model econòmic i social de Menorca en un context de transició ecològica i global. Com a quart repte, la cultura com a base d'una construcció d'una societat cohesionada, integradora i sostenible. I com a cinquè punt, és un repte transversal a tots els anteriors, és entendre la insularitat com a fenomen transversal. Clar, nosaltres d'aquí apuntàvem ja cap a una... havíem fet una diagnosi de l'actualitat de Menorca i, per tant, la nostra intenció és dirigir tota la nostra activitat també cap a fer front en aquests reptes actuals que tenim ara els menorquins i menorquines.
0: I que no és per poca tant, cosa. Digues, Marta.
4: No, exacte. I després, clar, després hi ha uns altres reptes, o sigui, en això pues, intentam tot el que seria la creació de nous grups de recerca, projectes de l'OPSAM, també els ajuts, intentam alinear tota una sèrie d'iniciatives que feim en el dia a dia amb aquests reptes. I després, reptes a nivell de actuació que tenim nosaltres, clar, també en tenim, o sigui, d'alguna manera doncs estem ara actualitzant també, o sigui, estem ampliant la comunitat científica de l'IME en nous perfils d'investigadors, el repte de la generació de nou coneixement i la professionalització també és un altre, la transferència de coneixement també, la societat ha canviat molt, si en un moment donat es podia xerrar en termes de públic en general actualment no, o sigui, realment cada vegada necessitem més iniciatives d'innovació social per arribar a públics més diferents, perquè al final l'objectiu darrer de generar coneixement no és quedar-nos-lo nosaltres, o sigui, realment és compartir-lo i que tingui un efecte transformador. Per això pues, hem de fer tota una sèrie d'activitats per poder transmetre. I això pues, també estem, a part de xerrades i conferències que sempre hem fet, tenim l'editorial també, que continua sent un dels pilars nostres, però hem creat noves iniciatives com el programa Vinculum, per exemple, per arribar a un públic d'alumnat i professorat de secundària i batxillerat, en el qual doncs, abans potser no hi arribàvem tant, no? Però sempre hi ha hagut iniciatives, sempre hi ha hagut iniciatives per arribar a més gent i sempre ens hem d'anar reinventant precisament per continuar.

0: estudiants menorquins i no menorquins que venen a l'OPSAM a fer aquestes pràctiques i aquests treballs. La veritat és que veient com nous estudiants que pugen i l'interès que hi posen, jo crec que el relleu està ben assegurat.
1: Un relleu que és important, però de què diríeu que podria parlar l'IME d'aquí 40 anys? Quines coses creus que poden passar o quines coses creus que agafaran més importància o coses noves que sorgiran?
2: Bueno, no sé ara qui demanes.
3: A tot dos, a tot dos.
1: Qui vulgui contestar.
4: A tot tres, sí.
2: Home, jo crec que els temes aquests que hem estat apuntant continuaran sent importants en un futur. No sé si 40 anys. La veritat és que se me fa molt difícil. O sigui, clar, haurem canviat. Estem ara especulant molt, molt endavant, però els temes sobre canvi climàtic, la crisi de biodiversitat, autosuficiència de recursos, la cultura, o sigui, tots són temes que jo crec que d'aquí 40 anys ens seguirem rellant. I sobre el tema de insularitat, el món haurà canviat i sobretot el que hem de fer és contextualitzar-ho en un context, en un àmbit molt més general. Jo una de les coses, ara quan la Fina xerrava de la declaració de reserva de biosfera del 1993, que va néixer arran d'unes jornades que es van organitzar des de l'IME del 89, pues fa poc estava rellegint algunes dels articles i realment me va sorprendre molt que molts dels reptes que ja es xerraven en aquell moment continuen encara sent plenament vigents. Sí que ara pues, xerrem molt més del canvi climàtic, però tots els reptes de cap a la tendència econòmica, cap a quina illa volíem, ja s'apuntaven al 1989. O sigui, realment hem avançat, però d'alguna manera jo recomanaria també rellegir també aquells principis, no?, que vam ja apuntar en 1989 i 1993 després de la declaració, perquè molts d'ells continuen sent completament vigents, els reptes que tenim.
4: Clar, s'ha avançat.
5: També voldria, si em permets, afegir una cosa. Clar, 40 anys, d'aquí 40 anys són molts anys, els reptes són molts, però jo, per exemple, desitjaria que després de tota la feinada que s'han fet en els 40 anys, tot allò que forma part del patrimoni general de l'illa de Menorca fos realment conegut, estudiat, conegut i assumit. Perquè encara, na Marta ara ho deia, potser en un sentit molt més ampli, però de buits encara n'hi ha molts. Encara no ens sabem col·lectivament en allò que hem estat. I si no ens sabem col·lectivament en allò que hem estat, això implica una feblesa col·lectiva, aquesta feblesa que l'IME ha conjurat en aquests 40 anys, perquè ara som forts, perquè la força que dona el coneixement és saber qui som. I jo crec que encara no sabem prou qui som. I en un moment també, allò, no sé com ho diria, en un moment una mica confús, marcat per la confusió o ratll a nivell global, però que també arriba en els aspectes locals, és saber qui som, reivindicar encara aquella crida Costa i Llobariana a nivell de patrimoni cultural, científic, natural, en tots els camps, és allò que pot contribuir a donar-nos la fortalesa que realment volem.
4: I com a impulsors de la reserva de la biosfera, en quin punt diríeu que està aquesta reserva? Avui per avui.
0: Clar, això dependrà del tema que vulguem mirar. Una de les coses que estem veient darrerament, sobretot en tema d'alguns dels pilars més importants d'una reserva de biosfera, com poden ser el consum d'aigua, energia o la generació de residus, el que estem veient és que els valors de consum per càpita estan baixant, però el consum total està augmentant. Això que vol dir? Que sí, que estem fent tota una sèrie, estem prenent una sèrie de mesures, estem fent una sèrie d'actuacions amb unes solucions d'enginyeria o de tecnologia que ens estan permetent baixar el consum per càpita d'energia, de residus, d'aigua, però com que cada vegada som més gent de Montsilla, perquè cada vegada hi ha més gent que resident i cada vegada venen més turistes, el

0: consum total o la generació total de residus sempre està sent, cada vegada està sent més alta. No? Per tant, aquí tenim un repte important de veure de cara a la reserva de biosfera o aconseguim avançar més ràpid amb aquestes millores tecnològiques perquè aquesta davallada per càpita no signifiqui, es pugui compensar l'augment de població o cada vegada estarem en unes reserves menors d'aigua, en aquest cas, o amb un consum més elevat d'energia.
1: Clar, efectes d'aquesta demografia i del turisme massiu.
0: Exacte.
1: Molt bé, Idai. Fina Salort, moltes gràcies, fundadora d'aquesta entitat tan important per Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis, que enguany celebra aquests 40 anys. Gràcies per ser aquests minuts aquí a Tèntol i enhorabona, sobretot. I
2: gràcies
1: també
2: a
1: Marta Jordi, coordinadora científica de l'IME, i en David Carreras, director de l'Observatori Socioambiental de Menorca, que pertany a aquesta entitat, l'Institut Menorquí d'Estudis, que aquest passat dijous fèieu aquesta gala de celebració en el Teatre Principal de Mahó, però que tot aquest any estàu d'aniversari, 40 anys, i per 40 anys més, i per molt d'any més.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. I enhorabona.
2: Gràcies.
1: Arribem a les 4 i mitja, feim un Tèntol i llavors proseguim.
3: Tèntol.
4: IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiols ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
6: Josep, com
7: Hola.
6: Estàs?
7: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
6: Fes calor, posa'ns aire.
7: No, ara estic bé aquí.
6: Fa calor psicològic.
7: No ho sé jo.
8: Sí, psicològic. Però,
7: quan hi ha vacances?
6: Quan hi ha vacances?
7: Nosaltres?
6: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho fem.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
6: Sí.
7: Ah, que bé.
6: Servei públic.
7: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Nedam en català, els estils de natació. Som a l'estiu, dins l'aigua, i quin millor moment per parlar dels estils de natació. Quan nedam, no sempre ho fem de la mateixa manera. Cada estil té una tècnica pròpia i una manera diferent de moure braços, cames i cos dins l'aigua. Els quatre estils principals són el crawl, l'esquena, la braça i la papallona. El crawl és probablement el més conegut. Es caracteritza per una braçada alterna dels braços i una batuda de cames contínua. Penseu que s'escriu talment C-R-O-L. L'esquena es neda boca amunt, amb un moviment semblant al crawl, però en direcció contrària. A la braça, els braços i les cames es mouen de manera simultània i simètrica, amb una fase de lliscament. És un estil més suau i sovint el primer que aprenem. I finalment tenim la papallona, un estil més exigent que combina una ondulació del cos amb moviments simultanis dels braços i una batuda de cames semblant a la d'un dofí. Nedar amb un estil o un altre depèn dels gustos, de l'experiència i les característiques de cada persona. Però, si volem ser bons nedadors, la millor opció és dominar-los tots quatre. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: Bé, sintonia que sona, però no poden contactar en aquests moments amb en Josep Maria Nadal Suau des de Berlín, perquè és allà, és molt en fora. Per tant, haurem de tirar publicitat i tornar d'aquí uns moments amb l'entrevista següent que teníem pensat fer.
1: I de tres ràdios, una.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Les 4 i 36 minuts, tot seguit, després d'aquesta entrevista, sí que contactarem amb Josep Maria Nadal Suau per gratar dins l'Ectobro d'aquesta setmana, que ens du una novel·la sobre Mallorca, però abans heu de saber que nit el Quintet de Metall Can Brás tocarà dins el marc de l'edició número 54 del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella.

0: un concert que donarà els seus a les 9 del vespre al claustre del seminari i ho farà amb el seu programa Transfoliación, Metamorfosis de la Folia. En aquesta cita, Cambras Quintet hi arriba com a guanyadors del Premi Ensemble Emergent de Fest Clàssica, que els hi ha permès fer una gira per alguns dels festivals més importants de l'Estat.
1: I poden saludar ara una de les membres d'aquesta agrupació, com Anna Maria Cervera. Com estàs?
2: Hola, bones, molt bé.
1: Contents de sentir-te. Bé, nosaltres, beníssim. I més ara de sentir-te. Tot preparat per avui vespre?
2: Sí, tot a punt. I ara d'aquí res ja anirem cap allà a fer la prova de so i amb moltes ganes.
1: Clar, havíeu tocat mai en aquest festival, a Ciutadella?
2: No, és a dir, nosaltres com a Quinta no hi havíem tocat mai. Sí que és el segon pic que tocàvem a Menorca, perquè vam tocar l'O. I esperàvem moltes ganes ara de tocar aquí en el claustre.
0: Ho deien que ho fareu al ritme de la Folia. Mos podries explicar un poquet en què consisteix, quin format proposau en aquest sentit? Perquè és com una cosa tradicional hibriditzada o mesclada amb una cosa més contemporània, no?
2: Sí, més o menys. El títol, com heu dit vosaltres, és transfoliació, que és una paraula que m'ho inventat una mica entre folia i transformació. Mm-hmm. I és perquè, bé, la folia era una dansa que és d'origen anònim, de renaixement, que va sortir a la península ibèrica. I molt de compositors l'han agafada per inspirar-se i encara ara n'hi ha que l'agafen com a... Sí, com a font d'inspiració, no? Uh-huh. Però durant tot el programa hi ha un fil conductor que és d'una obra que es diu Foliations, que és molt interessant perquè agafa aquest tema senzill de la folia, de 16 compassos, i fa un tema i variacions. I, per tant, durant tot el concert d'aquest fil conductor de la variació de la folia, entrevessada amb altres compositors que van des de Lulí fins a compositors contemporanis amb una obra d'encàrrec que vàrem fer l'any passat, i és veure com aquesta folia ha anat passant al llarg de tots aquests anys de diferents maneres. I també, com no, també hem introduït a Manuel de Falla, perquè també just aquest any és el seu 150 aniversari i també va fer tota aquesta feina en les danses que no se podia evitar tocar, no? Mm-hmm.
1: I com va sorgir tota aquesta idea de fer aquest programa?
2: Bueno, nosaltres, sempre que fem un programa nou, sempre intentem que tingui una lògica i voler transmetre alguna cosa, no? En el públic, que se'n vagi del concert. Havíem passat una bona estona per escoltar la música, però també veure la lògica de per què juntes aquestes obres, no? I bueno, aquest programa en particular va venir per això, perquè primer vàrem escoltar aquesta obra que estava basada en la folia i vam dir, calla, que això és superinteressant, i a més ha anat canviant moltíssim al llarg de tota la història, no? I mira, va sortir així.
0: Clar, això és un pot l'origen d'aquesta transfoliació que proposau, però el vostre quintet, Cambras Quintet, que està format per dues trompetes, un trombó, tuba i trompa, que ets tu, com va néixer aquesta agrupació? Sí. Com definiries el vostre estil?
2: Bueno, jo crec que, és a dir, va néixer des de l'amistat, que això és molt guapo, perquè estàvem tots estudiant a Barcelona, i res, ens vàrem ajuntar per fer una assignatura sense pretendre tampoc anar molt més enllà. I després, quan vàrem acabar a la universitat, el grau, vàrem decidir anar a tots a Suïssa especialitzant-nos amb aquest instrument que és el quintet de metalls, no? Uh-huh. I vàrem estar 4 anys a Suïssa allà especialitzant-nos. I res, vull dir això, que primer va néixer per l'amistat i després ja sí que m'ho van posar més en sèrio, però d'una manera molt, molt natural. I jo crec que això també se nota quan tocam.
0: Tu ets mallorquina, crec, si no vaig errar, de fa de nit, sí. Maria. I la resta també sou mallorquins o sou un pot de per tot?
2: No, som un pot de per tot.
0: De bon som. Niño
2: de Sant Sebastià. I els altres tres són catalans, en Joan és de Reus, en Oriol d'Alcanar i en Xavi de Olesa de Montserrat i jo de Felanitx.
1: Clar, i com ho feis per assetjar?
2: Bueno, ara que hem tornat és com que ho feim per encontres, realment molt bé. Tenim una activitat regular durant tot l'any. Vull dir que tampoc m'ho enyorat molt perquè dius molt ben cada mes. Mm. I bueno, ara ja farà... Varen començar l'any 2017, vull dir, que ja fa molt d'anys que toquem plegats.
1: Ja farà, i també farà 10.
2: De... Sí, el fet d'estar a Suïssa també, que vam estar aquí 4 anys i que allà assajaven cada dia, era totalment tenir temps per fer allò. I bueno, és això, hem passat l'etapa acadèmica de cada dia veure'm-nos i ara hem tornat i molt bé, cada mes. Però bueno, és una qüestió d'organització i és com una petita empresa i sí, molt bé bastant, però això sí.
0: Clar, visc moltes coses, a més, junts, no? Perquè, que dius, estudiant a Barcelona, que si Liceu, que si Esmu, que si Llavor, 4 anys a Suïssa, a un país que no està tan a prop, i després cada un, des d'un lloc diferent, provinent d'un lloc diferent, això fa que a nivell de coneixements i de referents tingueu molta varietat, cada un pot aportar el seu i després tot el que heu anat construint en comú.
2: Sí, exacte. Jo crec que això també és el guapo, no? Que cada un te pugui aportar la seva manera de ser i de fer, no? I sí, no sé, és molt guapo, és molt agraït.
1: Clar, avui vespre actuau a les 9 en el claustre del seminari de Ciutadella. I quins altres concerts teniu prevists?
2: Mira, just després, demà, crec que demà les 6 del matí, vull dir, bastant prest, m'on anant cap a Galícia. Perquè tocarem a Galícia aquesta mateixa setmana, dia 20, i dia 23, que és diumenge, tocam a Suïssa. Així que aquesta setmana és tota de concerts, i després sí que ja dins setembre anam a Sòria, si no m'equivoc, al País Basc també, a Somàrrega, i bueno, fins a final d'any anam a llocs com Cádiz, Aranjuez... Sí, vull dir, molt passejant bastant. Ah, que sí?
1: Sí, sí, sí.
2: L'any de dir que ha estat molt, molt guapa, perquè també just l'any passat vàrem guanyar un concurs a Ljubljana i aquest any, ara fa 2 setmanes, crec que una i mitja hi érem. Vull dir, sí, ha estat molt entretingut aquest estiu.
0: Per tant...
1: No, digues, Maria.
0: Perdona, sí, s'estic. No. Però heu visitat molt de llocs també, arrel de... gràcies a la vostra música. No sé si teniu pensat qualque projecte nou en ment, si ara estàu gaudint d'això i llavors ja ho veurem. Com està el tema?
2: Sí, és a dir, bueno, sempre hem de tenir en marxa, no?, els nous projectes. I ara, just aquest any, també ho hem estrenat, però només ho hem fet una vegada i ho farem, de fet, a Mallorca, a novembre també ho farem, que és un projecte amb un altre pianista d'un altre grup, i farem quintet i piano, que és un format com bastant nou i que m'han encomanat una obra també, i això. I també durant la temporada que ve tenim un programa nou, diferent de Transfer Audició, sinó un altre, que és Denominació d'Origen. I, si tot va bé, també hi haurà alguna novetat, perquè també estrenarem una obra amb orquestra i quintet solista. Així que res, també té una pinta.
1: Quan serà això? Quan seria?
2: Això serà per juny, en principi. Sí,
1: per juny de l'any que ve.
0: Natural. Tot,
1: sí. Tots aquests projectes de cara
2: natural,
1: a l'any que ve.
2: Exacte.
1: I, sobretot, sí. És a dir, actuar més a fora que no dins les illes, no?
2: Bueno, aquest any vàrem venir en el Festival de Pollença, va ser el primer d'aquesta gira d'aquest any. I sí que també, per exemple, aquest projecte en piano el farem a Felanitx. Sempre també tenim... Sempre solen passar bastant per Mallorca en concret, i a Menorca ja és el segon pic que hi anem, i a Eivissa i Formentera també han tocat, així que no mos poden queixar perquè les illes m'ho han acollit molt bé.
1: Que bé.
2: I, bueno, i fora també, vull dir, sí, m'ho sentim molt acuits.
1: Que bé, idò, Maria Cervera, enhorabona per aquest projecte, per aquest quintet de metall Can Bras, que actua en el marc d'aquesta 54a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella, avui, a partir de les 9, en el claustre del Seminari de Ciutadella, amb aquesta transfoliació, metamorfosi de la follia, amb aquest programa tan interessant que heu preparat. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I enhorabona.
2: Gràcies.
1: I que siguin un èxit aquests concerts que venen per endavant.
0: Clar que sí. Gràcies,
2: moltes
0: Maria.
2: Moltes gràcies.
1: Falten 13 minuts per arribar a les 5 en punt. Ara sí que connectam amb el nostre Lectobro.
3: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: Idò, si ara sí que hem aconseguit aquesta connexió amb en Josep Maria Nadal Suau. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Des de Berlín, encara.
1: Sí, me sento com un aventurer, no? Que no me localitza, ni... En fi.
0: Sí. A més, m'han dit, no localitzam, però jo t'he vist en línia per WhatsApp, i dic, ui, això és com una cerca... Però, clar, ja tot d'un en contactat via WhatsApp, que sembla ser que sí. En aquest darrer temps el WhatsApp és com la via més directa, a vegades, eh?
1: Sí. Bé, en fi, ja,
0: en fi,
1: ja
0: sí,
1: va bé. Tampoc és que estigui en un lloc tan exòtic. Vaja,
0: tampoc no. Ni tan llunyà, no.
2: També són coses de directe, jo
0: Berlín
2: crec.
0: No és tan llunyà de Mallorca.
1: Sí. Idò, mira, això de Berlín té la seva connexió amb el llibre del que vull parlar avui.
0: Sí.
1: No Berlín, sinó Alemanya, més aviat. Perquè és l'obra d'un autor alemany que, he de dir una cosa, no és, suposadament no és un gran descobriment. El llibre del que parlaré avui és un clàssic. És un clàssic, l'autor té una placa a Palma,
0: sí.
1: És un llibre que en el seu moment va editar l'editorial Anagrama en castellà, en català no té traducció, això ja dona una pista del que jo vull explicar, i és que, tot i ser un clàssic, per alguna raó és un llibre amb una certa tendència a ser oblidat. Ara mateix no tenim traducció al català. En castellà, l'edició d'Anagrama de 1993 està exaurida, on el pot trobar en edició, vaja, cercant a llibreries de vell, però no exemplars nous. I tot i això, parlem d'una novel·la fabulosa ambientada a la Mallorca dels anys 30. El llibre es titula L'illa de la segona cara o del segon rostre, a la traducció castellana La isla del segundo rostro. Dic perquè, com dic, és la que poden trobar avui en dia a les dues llengües que oficials de la nostra comunitat, no?
0: Sí.
1: Fabulosa per diferents raons. Si vos sembla, començaré explicant-vos qui era aquest senyor, Albert Vigolé i Celen, en realitat Albert Celen, i quina és la seva connexió amb l'illa. Aquest home va néixer el 1903, el 28 de setembre de 1903, m'agrada esmentar el dia perquè jo sóc del 29, llavors
0: un
1: balanç és com jo, molt proper, i del mateix dia que don Cristóbal Serra.
0: Bon apunt.
1: Va néixer en el Rin, molt a prop dels Països Baixos, però fill d'una família benestant i sobretot d'una família culta. Son pare era llibreter, un llibreter d'una situació bastant acomodada, i ell, bé, és un home de gran intel·ligència, d'un exquisit gust artístic literari, però per les raons que siguin, té una trajectòria, diguem-ne, acadèmica, intel·lectual, molt, molt erràtica. És algú que no arriba ni a acabar el batxillerat, ni tampoc a acabar els estudis universitaris, tot i que va aconseguir accedir-hi, no se sap molt bé com. El cas és que és a més home de diríem, d'una sola parella. Ell va conèixer el 1928, sent encara un home d'uns 20 i pico d'anys, en Beatrice Bruckner, que se va convertir en la seva companya ja per sempre. I tots dos plegats arriben a Mallorca l'any 1931 per una... per una circumstància una mica peculiar.
0: A veure.
1: I anecdòtica. Res, la cosa és que el germà de na Beatrice feia feina a Mallorca, adivineu com a gerent d'un hotel. Ja en els anys 30, la qüestió turística, com ara veurem, ja tenia la seva
0: importància. Incipient, sí.
1: Sí. Llavors, de fet passa la Guerra Civil, que ho va aturar, però si no, el boom hauria estat anterior als anys 60, probablement, sí. No? Abans de les guerres que ho aturaren. Bé, el germà de na Beatrice li demana que, per favor, vagi a veure'l a Mallorca, perquè suposadament s'està morint. Té una malaltia molt greu, etcètera. Quan arriben, se troben que això és mentida. En realitat, el que passa és que el germà ha tingut problemes econòmics amb una dona, amb una tal Maria Pilar, que se quedou dos bés, i na Maria Pilar devia ser una dona, en fi, una, no sé si valenta dona molt terrible dona, perquè li estava fent xantatge, li demanava d'on
0: ve. Ah, li feia xantatge.
1: Sí. Llavors, en Beatrice i en Albert Celen, aquest escriptor, va de resoldre aquest problema pagant diners en aquesta dona, però el resultat és que ells, que venien a passar uns dies a Mallorca just, se van quedar 5 anys, clar, fins al 1936. Mm. Quan esclata la guerra civil. Llavors, són 5 anys molt importants a la vida d'aquestes dues persones i també molt importants a la vida de Balears, de Mallorca. Uh-huh. Ells duen una vida per un costat... És una vida una mica curiosa, perquè per un costat tenen relació amb tota la intel·lectualitat europea que vivia aquí. Penseu que aquí, a Mallorca... No sé, nosaltres sempre se parla de Robert Graves del costat anglès, no? Uh-huh. Però del costat alemany també hi havia gent intel·lectuals de primera divisió, potser menys populars entre nosaltres, com Harry Graf Skeslen o el Kaiserling, no el polític, sinó el filòsof. Gent important que vivia aquí i en qui Albert Celen es tractava. Però al mateix temps havien de sobreviure fent feines, en fi, una mica d'aquella manera, no? Fent classes, però classes esporàdiques. Celen fa diverses feines, per començar, escriu textos periodístics per guanyar-se la vida. Un d'ells és curiosíssim i no està traduït. Jo l'he hagut de traduir en Google, Translator i tal, però és un text curiosíssim de 1935, que es diu SOS, no? Socors Palma, sí. Parla de precisament de l'arribada de turistes i de com els locals, els indígenes, dic irònicament, ens estem convertint en una mica com en peixos que des d'una peixera miram els turistes que venen a contemplar-nos, no?
0: L'any 35.
1: Per tant, ja ho veus, l'any 35. Mm. Una cosa que es podria publicar perfectament avui.
2: Un poble monitori, sí. En tot cas, sí. Mm.
1: Sí, no, ell no era l'únic que es veia venir coses, no? Però sí, un dels primers. Mm-hmm. Però sí, un dels primers, i dels alemanys que estaven entre nosaltres, dels primers que se'n preocupa, això sí que és cert. D'altra banda, també fa de guia turístic. I aquí hi ha una cosa molt interessant, perquè els clients de Celen, en aquell moment, són alemanys que venen amb un programa d'estiuets per les classes obreres que havia posat en marxa el govern nazi. Es deia Kraft durch Freude, això pronunciat en el meu alemany.
2: Mm-hmm. Però molt bon alemany, t'anava a dir, molt bé.
1: Sí, tenint en compte que l'acabo d'improvisar, no faig malament, no m'ho facis repetir.
2: No, ho has fet beníssim, queda així.
1: Força a través de l'alegria, volia dir això. Uh-huh. I clar, era gent que d'alguna manera li estava comprant el paquet al nazisme, doncs perquè a canvi obtenien coses doncs, com això, com anar de vacances a Mallorca, i ell havia de tractar com a professional amb gent que fi, que era propera en aquest règim, que ell no ho era gent ni mica i tothom ho sabia, a més. És per això que quan la Guerra Civil esclata a Mallorca l'any 36, Albert Celen i Beatrice han de marxar corrents de l'illa perquè estan entre els potencials represaliats del nou règim, que és un règim que s'entén amb els nazis, no? Bé, el 36 termina la història d'amor de Celen en Mallorca, que fins on jo sé no va tornar, fins on jo sé, pot ser ahir per allà algú que em pugui corregir, però jo no he vist referències d'una tornada. I molts anys més tard, he durat una vida encara de molts anys d'anar de país en país fins que pugui tornar a la seva Alemanya natal, però el 1953 publica aquest L'illa de la segona cara, L'isla del segundo rostro, que és una novel·la, anem amb ella ràpidament, que
0: tenim 3 minuts.
1: Ho sé. És una novel·la extraordinària. Uh-huh. Per començar, divertidíssima. Que te mostra una Mallorca dels anys 30 que a vegades, no sé si ens la imaginam tan divertida en aquella Mallorca. Tan divertida en el sentit que està plena de personatges estrafolaris. Hi ha tot un passatge, que jo crec que és el millor, que ells viuen, els dos protagonistes, és una novel·la, no són memòries, però clarament està basat en la vida d'ells dos, no? Uh-huh. I viuen a una pensió que està plena de, no sé, hi ha uns anarquistes de l'Uruguai que intenten posar bombes i mai exploten perquè són uns incompetents totals, hi ha un exilat jueu, que està obsessionat amb la pornografia, hi ha un torero, hi ha aventurers de tot tipus, una gent estranyíssima, mesclant-se ja en aquella Mallorca on podies trobar el més baix i el més alt de l'Europa d'aquella època, no? I que, a més, és una Mallorca que, com tota Europa i com Espanya, està visquent a poc, ho veu venir d'en fora, el sorgiment, no el sorgiment, sinó la consolidació dels diferents feixismes i de la guerra que està a punt d'esclatar, no? L'espanyola primer, després el 39 l'europea. Uh-huh. Tot això ell ho mescla amb una gràcia enorme. Ja la primera escena, arriben, perden les maletes, quan finalment troben les maletes, descobreixen aquest tinglado de germà que els han enganat i que en realitat li estan fent xantatge. Bueno, és una novel·la curiosíssima, que ningú s'imagini una cosa pesada a Alemanya. A l'inrevés, a la crítica alemanya li va costar una mica simpatitzant la novel·la, perquè és molt graciosa, és molt enginyosa, és molt àgil, no? Mm-hmm. I finalment, i amb això termin, és una novel·la que també permet una lectura, o més d'una lectura, molt vigent, molt, molt actual. No és que jo pensi que els clàssics s'han de llegir per això, però realment ho té. De fet, l'any 2023, fa no res, sí, la ciutat natal de l'autor, de Vigolei Stelen, va organitzar una exposició que es titulava Turistes de vacances i refugiats a Mallorca, que agafava la novel·la i establia alguns paral·lelismes entre els exilats, refugiats, escapats alemanys d'aquella època amb la crisi de les persones refugiades del nostre present. No? Uh-huh. És a dir, que aquesta lectura, que calcula amb molt bon criteri a Alemanya, la va saber fer, nosaltres també la poden fer si ens acostem en aquesta obra clàssica i fabulosa.
0: I d'ahir molt bona recomanació, La isla del segundo rostro d'Albert Vigolei Stelen, Josep Maria Nadal Suau. Bona recomanació des de Berlín.
1: I a tota pastilla.
0: Exacte, a tota pastilla, això mateix. Gràcies, eh?
2: Moltes gràcies.
0: I bones vacances.
1: Gràcies, gràcies. Adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. Situació preocupant de les reserves hídriques a les Balears, especialment a Menorca, que és la que viu el pitjor moment de les illes. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella.
5: Ara mateix està prohibit regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre. El funcionament de fonts ornamentals només en circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions del pous un 10%. Es Castell publicava el seu decret divendres prohibint regar les plantes no autòctones i fer-ho sempre amb degoteig i l'ordre de presentar plans d'eficiència als grans consumidors. Sant Lluís tampoc permet regar amb aigua potable i exigeix reduir un 20% les extraccions de pous privats. Entre els usuaris, majoritàriament, millora la conscienciació.
6: I hem de tenir cura perquè, si no, l'any que ve pues, serà pitjor.
7: Ara estem regant menys, molt menys.
8: Bueno, jo m'ho sembla exagerat, això no ha passat mai, jo no sé, l'únic que no sé fins quin punt és falta d'aigua, però jo crec que no fa cap falta, cada any estem igual.
9: Y desde siempre pues ha habido problemas de agua en la isla y siempre intentamos pues evitar un consumo de agua excesivo.
5: Mentrestant, el govern fa una crida a moderar el consum d'aigua, en especial a les zones més afectades per la sequera, com és el cas d'Es Migjorn i el Pla de Mallorca. Les reserves hídriques de les Balears van davallar 6 punts el mes de juliol i es van situar en el 39%. És el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat.
10: Necessitam per aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada, perquè si no sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit i aquests pagadors són els aquífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer malbé els nostres aquífers.
4: A Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha presentat un habitatge emprat per fer-hi lloguer turístic il·legal. Els responsables afronten una multa que pot arribar als 275.000 euros.
5: L'expedient s'ha obert contra la persona que comercialitzava l'immoble des de l'any 2025, l'anfitrió, que l'havia anunciat a una plataforma de lloguer vacacional en línia, les persones que l'havien llogat i que participaven en la seva comercialització il·legal i també els dos propietaris. A més de la sanció econòmica, que pot ser de fins a 275.000 euros, el consistori també ha precintat l'habitatge com a mesura cautelar per evitar que es continuï llogant de manera irregular.
4: I també a Eivissa evoluciona favorablement la nina francesa de 2 anys que avui de matí s'ha ofegat a la piscina d'un hotel de Cala Tarida, a Sant Josep de Sa Talaia.
5: Els mateixos socorristes de l'establiment l'han rescatada inconscient i li han practicat les primeres maniobres de suport vital bàsic. Llavors ha estat assistida i estabilitzada per l'equip mèdic del SAMU 061. Ara es troba estable i conscient a l'Hospital de Can Misses, on romandrà unes hores en observació a la unitat pediàtrica.
4: L'ús de dobles en efectiu va de davallada. Les darreres dades del Banc d'Espanya demostren que el pagament en metàl·lic als establiments físics s'ha reduït 2 punts en un any, però tot i això és el mètode més utilitzat entre els consumidors. El 2025, el 57% dels clients han optat per fer les compres al comptat, el 27% en targeta i el 15% en dispositius mòbils.
5: Malgrat aquestes dades, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, la PIMEN, calcula que les Balears el percentatge de pagaments en líquid es pot situar per davall del 50%.
11: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
4: Són declaracions del president de la PIMEN, Jordi Mora. Així arribam a les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: Heu de saber que aquest dijous els germans Tomeu i Joan Garcies actuen en el Festival de Jazz de Sa Pobla presentant els seus temes propis amb altres dos asos, com són Antoni Baquer i Nenri Fuster.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

I ens atam aquesta tercera i darrera hora de Tentol d'avui amb na Marga Cifra, que continua el control tècnic, i avui amb la companyia de dos cracs, els germans Tomeu i Joan Garcies.

0: I doncs sí, els germans Tomeu i Joan Garcies, el trombó i el contrabaix, respectivament, presenten dijous a Sa Pobla el seu projecte de composicions originals amb influències del jazz més cru, la samba, i el coro brasiler, amb un quartet que completen altres dos asos del jazz, com dèiem, que són en Toni Baquer al piano i n'Enri Fuster a la bateria.
1: Diversitat estilística i expressivitat contemporània en Tomeu, format al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i posteriorment a l'ESMUC de Barcelona, i en Joan al Conservatori del Liceu. Serà dijous a les 8:30 a Can Verdal.
2: En profunditat.
3: I d'en profunditat en volem parlar amb ells dos, amb aquests dos germans, Tomeu i Joan Garcies. Com estàu?
4: Molt bé, bones tardes.
3: Contents de que sigueu aquí, eh? Clar, han dit dos cracs, perquè la setmana passada va venir... La setmana passada era? Bé, fa uns dies,
1: sí.
3: En Pac Grau.
1: Pac Grau, sí.
3: Ah, sí? I li varen demanar que ens destacàs músics i no ho va dubtar, eh? Vos va dir...
1: el germà Garcies, sí.
3: Sí.
5: Molt bueno, coneixent de fa molt.
4: Sí, molt estima, per això...
3: Per posar un exemple, no? Per posar un exemple.
0: Sí.
3: Vaja, ara veniu amb aquest projecte de quintet amb composicions pròpies. Clar, quan comença aquest projecte? Quan neix?
4: Bé, fa uns anyets ja teníem moltes cançonetes fetes, però no acabàvem de trobar un espai per poder-les enregistrar, perquè és vera que han tingut uns anys de bastanta feineta i gràcies a... Sí, Déu, han tocat amb molta gent i amb molta tropa i no acabaven de trobar el moment de gravar la nostra. I varen dir, vinga, ho varen forçar un poc l'any passat i varen decidir fer uns ensaïts, convocar els dos col·legues, i en Toniet, en Enriquet, i res, i varen gravar-ho a l'escat un parell de dies.
3: Sí, sí. Aquest projecte havia sorgit abans de tenir en Toni Baquer i en Enri Fuster, o se crea amb ells dos?
4: Teníem ja l'idea de fer-ho fa uns anys. El que passa que és vera que no acabaven de trobar el moment. I bé, jo la veritat és que m'acosta pensar, sí, amb altres músics, perquè han tocat tan plegats. És vera que aquí ara justament tenim una gran diversitat de col·legues que toquen brutal, però en Toniet i en Enric, en aquest cas, en Enric va viure molt amb en Joan i se duen molt bé, i clar, fan aquest pack contrabaix, bateria, que és superimportant, s'entenen i res. I en Toniet, bueno, és una espècie de creador instantani, molt fresc i, bueno...
5: Se requereix molt poc temps per gravar amb aquest tipus de gent. O sigui, crec que si són molt bons músics i molt són col·legues, te pots juntar una hora baixa en 3-4 hores i gravar 6 o 7 temes fàcil amb ells. Els hi mostres un momentet i és que en un segon ja ho tenen. No has de fer assajos i... No, són gent que són tan desperts de capet que al final els hi mostres la música, ells ho agafen en un moment, o ho graves i pintura una hora baixa i ja tens el disco fet. I per això passant gut de tocar plegar, perquè és que és molt fàcil fer coses amb ells.
3: I ells deuen dir el mateix de Valtros, no?
5: No ho
3: suposo.
5: Sé.
3: Vaja, clar, tots quatre cracs que heu creat aquest quartet, però on pivotau vosaltres dos com a germans, clar, vosaltres dos ja havíeu tocat, ja veniu d'enrere de tocar plegats, però no si amb un projecte tan consolidat o tan propi com aquest.
4: Tan propi, exacte. Sí, nosaltres duim tocant plegats des de sempre, de tota sa vida, i també amb altres companys, però sí que és vera que sempre fèiem música o d'altres col·legues, o estàndards antics de jazz, o experiments múltiples de tot tipus, però clar, el que dèiem, aquest tema els teníem ja de feia anys i mos costava trobar el moment de tancar-ho, i ara, per sort, fa un anyet això ho vàrem poder tancar, i res, mos falta tenir-ho encara tot en físic, perquè sempre estàvem les mateixes, mil projectes i mil històries, i al final la gestió sempre és el que més mos costa.
0: I en quant d'anys vos hi vareu posar en tot això? Perquè vos heu format com de l'ESMUC i també en el Liceu, que són dos llocs així de bastant prestigi en aquest sentit, ja vareu començar de petits, perquè a més són dos instruments diferents, que a vegades un germà vol fer el que fa l'altre.
5: Claro.
0: No sé si era una cosa que també venia de família dels vostres pares, o vos va pegar així, va venir de romper
5: ballada. Sí, just ara xerràvem un segon amb ell, que al principi nosaltres vam tenir un grup que era de Jazz Fingers, i varen començar el que era el món de jazz amb els Jazz Fingers, perquè nosaltres vam estudiar tots dos clàssic. Jo bombardí clàssic i ell trombó clàssic. I a poc ens ho tens, sobretot amb en Tomeu, que escoltaven jazz i m'anava mostrant les cançonetes, varen començar a fer un grup de tensors amics, i a poc m'ho van ficar en el món de jazzet, i ja varen anar cap a Barcelona a estudiar, perquè allà és el puesto per estudiar jazz. Clar. Avui en dia, quan ets jovenet, I arreu d'això varen començar a voler escriure la nostra música, perquè sempre estàvem fent coses amb altra gent, i al final t'has de forçar una mica per fer una cosa en el teu nom, perquè la tendència que te cridi gent és un poc el més bo de fer, perquè ja te donen les coses més fetes, ja és un projecte que ja està pensat, ja tu vas allà, toques la música que la gent vol que toquis, i ho tens. Però sobretot escriure música teva, que surti de tu, tenir la idea de gravar-ho, duts amics, i això és diferent. T'hi has de posar un poc més de coses.
3: Mm. Ara ho recordàvem, fa uns 10 anys, Jazz Fingers, sí, amb en Teo Salvà i amb en Miquel Àngel Rigo.
4: Exactament, i en Jaume Riera.
3: I en Jaume Riera.
5: Sí, sí, sí. Mateix.
3: Aquella va ser la vostra primera formació.
5: De jazz? Sí.
3: De jazz,
4: sí. De jazz,
5: van,
4: sí.
5: Van tocar d'haver 10 anys, cada any fèiem 50 o 60 i pico de concerts, mm, i cercàvem molta de feina, i sempre vam aprendre, era com la nostra escola.
4: Mm, exacte.
3: Clar, ara actualment en quant de projectes esteu? Llevat d'aquest.
4: Bastants, entre la Vip Vendetta d'en Toni, entre que ara varen gravar també les Pepet, amb en Rigo també estàvem amb el Moix Esquiu, alguna Vip Vendetta també fora, en Joan està amb Big, sí, Babo també, que són els seus companys de pis, sí, justament.
5: En Goran Levy.
4: En Goran, sí, exacte, en Xeneit. Bueno, amb bastants, sí, gràcies, sí.
5: Per sort, hi ha moltíssim de morits a Mallorca, i això és... Sí, és que és increïble, perquè és una generació que fa un parell d'anys ha florit amb moltíssim de joves i per sort, comptem amb molt d'aquests projectes. Mm.
4: Tal qual.
0: Mm. Sou molts i molt bons.
1: L'altre dia en Joan també era a la Pobla, que tocava amb Blau Salvatge.
5: Això mateix.
1: Un altre bon, sí, bon grup.
3: I un Coral Levy, també.
5: Exacte. Mm. Mm.
4: Sí,
5: sí, sí.
1: Hi ha moltes formacions.
0: Sí, per triar, sí.
5: Moltíssim de bons músics, per sort.
4: És un bon moment, ara, la veritat, a Mallorca. Hem molt de músic, molt bo, i van creixent.
3: I en pugen.
4: I en pugen,
3: sí, i en pugen de joves.
4: I en pugen, sí,
5: i
4: sí,
5: joves,
4: sí.
5: Van fent coses, van fent festivals, en Enric ha fet lo d'Aró, sí, van fer lo de Manacó, en Carles, mm-hmm, Medina, que també era un gran company, lo de Porto Colom, i al final van sortir en festivals, i aquestes coses fan que vengui molta gent de fora, sí, i encara fa que estigui menys.
4: Se retroalimenta,
5: sí.
3: Clar, deveu tocar cada setmana, no? Aturar.
4: Bueno, cada setmana, Joan, cada dia.
3: Cada dia, sí.
0: Cada,
3: sí,
0: dia.
3: Cada setmana per fer-ho menor.
4: Sí.
3: Cada,
4: sí,
3: dia, Joan.
5: Sí. Bueno, sí, és veritat que també de contrabaixistes n'hi ha molt menys, i és una cosa que també, o sigui, a un grup sempre necessites un contrabaix, perquè dins un grup de jazz sempre hi ha una cosa que és fonamental, que és el trio base, que és o guitarra o piano, bateria i contrabaix. Mm. Això sempre mai falla, i si n'hi ha pocs a damunt, normal que la gent necessita aquest format.
0: Mm. I com... Perdó,
3: digues. No?
0: Com duis aquest ritme? Perquè deu, sí, és difícil llavors trobar temps per els teus projectes personals, però en general conduïs aquest ritme de, ara tu, per exemple, que deies que toques cada dia, i si no, cada setmana i per amunt i per avall, i amb uns altres, que també és vera que te pot nodrir, i però també és trepidant, un poc.
5: Sí. T'has d'organitzar molt i has de tenir un pot de... Sí, de temps per poder també estudiar el teu, mirar-te tots els repertoris de la gent, perquè al final la gent t'envia un repertori, que, per exemple, el que dèiem antes, el que en Joan Pere Villegas, que m'ho va convidar de Blau Salvatge, al final és molt demandant a nivell d'hores d'estudiar, i si tens diversos projectes a la setmana que te demanen tocar, has d'estudiar que teva, has d'estudiar el teu, has d'estar fresc, has d'estar despert, has de... I al final s'acumules bé, entenc també que setmana fora en les gires, en Maria i tot això, acumules moltíssima fatiga de sortir fora a viatjar, a estudiar, i no ho pots dur tot l'any en el mateix ritme, perquè si no, veure què faríem un tro. Mm. O sigui, tens un parell de mesos que són molt forts, i llavors, per sort, en Sivan, tenien sempre els nostres 3 mesos que poden descansar i aprofitant per anar a pescar i per oblidar un poc també tot el tema de la música.
0: A pescar, m'encanta.
5: És el nostre hobby número 1, realment.
0: Ah, sí?
3: Sí? No direm per on, eh?
4: No.
5: Els puestos no s'ho poden dir,
3: però... Estendreu pau.
0: I pescau bé, sí, i molt, o no?
5: Sí.
3: Home, això va... Ui, ara això mos ha interessat.
0: No, això, perdona, ho vaig estar llenç de la mà i clar, he dit com a...
5: Sí.
0: Bé, relat, Cerveres,
1: sí, relat. Sí, relaxant.
4: Sí.
1: Com es toca amb el teu germà damunt l'escenari? No sé si és molt més fàcil entendre-vos, perquè realment heu mamat la mateixa música des de petits. No sé si és més fàcil.
3: Clar, ni vos heu de mirar, segurament.
1: Quasi,
3: ni fa falta una aixecada de saber ni una mirada.
0: Per aventura també és més fàcil discutir, no ho sé.
4: Ser dues coses.
5: Sí. No, és una sort. O sigui, sí, que no crec que també... No crec que hi ha moltíssima de gent també que té germans o això que estigui dins el grupet, i perquè quan és... És fantàstic.
4: Sí, mos entenem molt ràpid. És que el que dius és quasi no... Ni mirada, ni res. És a dir, funciona. I... perquè ja sabeu quasi segur per on tirarà un, per on tirarà l'altre. Coincidim a vegades en els llocs on anàvem, que dius, de vegades hem de fer la feina de dir, anirà, jo no hi vaig. I aquestes coses... Sí, sí. I a vegades tots dos pensant el mateix i acabam anant allà on toca, on, o sigui, passen. Sí.
3: Clar, sentim aquestes composicions fetes vostres, són composicions de ja fa un cert temps, però sí, d'un disc que està per venir, està per arribar, que encara no s'ha publicat.
4: Exacte, dins el forn, està a punt de sortir.
3: Que és el disc que presentareu dijous.
4: Sí.
3: Com són aquestes composicions vostres?
5: Són senzilles. Són composicions molt senzilles. En el final vàrem fer cançons que no siguin molt llargues, que siguin similars en el format d'estàndard clàssic, que són temes que normalment són com si fos un estribillo curtet en dos o tres coses de solet i una sortida, o sigui que no són com uns arranjaments molt complicats. Però sí que és això que varen gravar. Ell me va dir, jo tenc tant de temes. I li vaig dir, vale, jo també tenc un parell. Els varen posar en comú i varen gravar nou temes.
4: Sí.
5: Sí, són senzills.
4: Sí, cançonetes.
5: Sí, sí.
0: L'heu batiat en aquest primer fill o encara no?
4: Tenim... No.
0: No. Tenim... Ai, així no insistirà.
4: No.
3: I quan sortirà? Això... Pendent de què està?
4: Bueno, ara hem mesclat i el tenim a punt de fer el disseny i que surti.
3: O sigui, que l'escoltam en primícia, aquí.
5: Exactament.
3: A Tentol.
5: Exactament. Sí.
3: Amb aquestes influències brasileres, no sé...
4: Hi ha un pot de tot,
3: per què ho pegat cap aquí? No, quines influències hi ha?
5: En el final, quan la vaig escriure, en el principi no era d'influència brasileira, però després hi vaig posar ritme, i m'ha agradat molt més que com ho havia escrit al principi i vaig pensar que s'hi quadrava més perquè no fer-ho i ho van treure.
1: Sí, sí, l'altre dia també ja ho hem comentat abans, venia un Pec Grau aquí que mos presentava un nou treball també molt influït per música cubana, vosaltres ara vos influïu de la música de Brasil, d'aquesta samba.
4: Nosaltres de petits vàrem escoltar...
1: Perquè quadra tant amb el jazz, però. De petits ja vàreu veure d'aquesta música.
4: Sí, sí, Espantura és un poc més bona d'escoltar dins el jazzet, a vegades pot ser més abstracte, i la sambeta, vulgui dir-nos, un vincle que harmònicament sí que té molt tot aquell colorets, però a vegades passen un poc més com a cançonetes i sí que és vera que de més jovenets vàrem escoltar bastant de Brasil i vulguis no el tens allà i llavors surt de tant en tant. Sí.
3: N'hem escoltat una, si voleu, n'escoltam una de segona,
4: Vinga,
3: d'aquestes noves cançons.

0: Ai, quedarien de dins, eh? Quin gust, sí, sí. Quin gust. Quin sacrilegi, d'esbaratar això. Gràcies. Clar, és que deveu passar un gust, eh? Bé, sempre.
1: En passant.
0: Sí. Que I se coneix.
1: Sí. En passant molt, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí, de més, amb en Rigo, també, que és com un tercer germanet, quasi, per dir-ho d'alguna manera, perquè vàrem començar molt amb en Rigo a tocar a portar-se de casa seva.
0: Clar, allò major té força, no?
1: Bueno, sí, entre nosaltres almenys vàrem fer molta, sí, molta comunitat, per dir-ho d'alguna manera. Al principi no coneixíem ningú i molt agradava això. I res, sí, 15 o 16, la portassa de Can Rigó me'n recorda provar coses i ja. I exacte. Aquest tema té molta influència d'aquella època. És com un jazz més clàssic, sí, recordo un poc a Messengers dels 60 o 70... Mm. I res, i va sortir aquesta cançoneta i van convidar en Rigo a tocar amb nosaltres. Mm. Sí, sí.
0: Clar, ara feis dijous aquest repertori que han verdat a Sa Pobla. No sé si ja aquest quartet ja l'heu estrenat, si ja heu anat rodant aquest repertori.
1: Sí, un poquet,

0: Ah, ja. I en el final haurem acabat de fer els concertets que hauríem d'haver fet en el format físic i no tindrem encara el format físic, en la qual hem de fer un pot de concentració en treure el do, sí, quant abans.
1: Bé, també és un pot loco, Déu, que en l'estiu és quan també més feina hi ha, més concerts hi ha, més llarg el dia, en l'estiu, que la gent surt.
0: Exacte.
1: També és vera que tampoc no vos heu d'autoflagelar en aquest sentit, però està bé que tingueu l'objectiu.
0: Sí.
2: I allò que compta és actuar, clar, sou músics de tocar molt, però també de participar a discos. Per exemple, un des de res, i ara direu, clar, Pentura, aquest vostre està pendent de sortir, però heu participat, per exemple, en els d'en Fran Ramos.
0: Exactament, sí.
2: És a dir, quant de discos d'altres heu tocat?
1: Bona pregunta, perquè, clar, ara hauran de calcular.
0: Bueno, no ho sabem exactament.
2: Però... El vostre no ha arribat, però sí que heu participat a d'altres.
0: Sí. Ja fa uns anys que justament tenim bastant de frenesí de gravacions i aquestes coses, que és una cosa que passant bastant de gust, perquè és veure que l'enregistrament és com una altra cosa, no és exactament com a tocar en directe. Té la seva cosa de laboratori allà un poquet i sí, fràgil alhora, és molt guai, la veritat.
3: Sí, és com l'únic que queda de quan feim una cosa amb un projecte amb altra gent, perquè quan fas un concert, sí, s'ha d'anar a veure, però llavors quan acabes concert allò ja no és com un quadre que el pintre el penja a la paret i el tens per tota la vida. Nosaltres deixem els discos que gravam o que enregistram i al final passant gust de gravador en sos amics i que això quedi Pentura d'aquí 20 anys direm mem, que varen gravar quan teníem 30 o quan teníem 20 i pico. Tindrem tot aquell historial nostre de que podrem escoltar el que vàrem fer.
0: Quan mires una foto antiga, doncs és més a manco la mateixa.
2: Sí. El d'en Fran Ramos seria el darrer disc en el qual heu participat? Que recent.
0: Bueno, el d'en Fran...
3: Sí, en el d'en Fran jo vaig fer sobretot com a la gireta, perquè el seu baixista que va gravar, que era en Camil Alcarazo, no tenia la possibilitat de fer algun part de la gireta, i jo vaig fer, entonces sí que van registrar en el disquet.
0: Sí. No sé si ha estat el darrer, però. És veritat que l'any passat va ser bastant frenesí, sí. I ara no recordo si se m'ho va posar un davant l'altre. D'en Pepa també crec que va ser per aquelles dates, Pentura coincideix. Que era una setmana en van tu, una setmana en van l'altre.
3: El d'en Goran també va ser fa un període de meros, també. És que estàvem molt allà, com en pols solopats.
2: Clar, i retornant una mica a la pregunta de l'inici o del tema del qual xerràvem, clar, vosaltres heu viscut de jovenets aquesta evolució de jazz, que és una de les escenes més potents que hi ha a Mallorca. Clar, anys després, en quin moment trobeu que està? Clar, formacions n'hi ha moltes, tots els músics també molt diversificats i tothom toca en tothom.
0: Sí.
2: Pugen noves generacions, clar. Quin és l'estat de jazz de quan vareu començar i d'aquests anys, també, en comparació?
0: Home, jo crec que hi ha hagut un canvi, però brutal. Però sí que és vera que, clar, nosaltres... És a dir, la generació anterior a nosaltres, hi havia molt de caliu en el jazzet a Mallorca. Sí que és vera que nosaltres, quan vàrem començar, era un moment un poc que no hi havia tant de trullo. Aquella generació, Pentura, ja havia deixat un poc més de fer concerts. Però eren quatre lots, eren molt pots. No...
2: Clar, és que éreu joves.
0: Sí, no mos coneixíem, per exemple, amb en Toni Baquer o aquesta gent, mos van conèixer a Barcelona per aquestes coses rares de Mallorca, que cadascú toca a casa seva, i tampoc hi havia molt de llocs on anar a tocar, hi havia la jam session en el Saratoga, però en el Vamp, que eren els Molins, però no era fàcil trobar-mos. I clar, ara hi ha molta gent, molta tropa, que toca, que sí, que se'n va cap a Barcelona, que se'n va cap a Amsterdam, que és una fornada molt guapa, digamos. Sí, molta gent.
3: El que ha passat ara també, que és molt guapo, que és que tota la generació que fa 10 anys varen partir a Barcelona, ara han tornat amb una gran quantitat de gent i per això també ha passat tot aquest cúmul de músics joves, perquè la majoria érem a fora fa 3 anys.
2: I vos ho agraïm. No va tornar.
1: Clar, sort,
2: no donàvem a l'abast, perquè ho comentàvem amb en Pep Grau, un s'arriba a perdre, no? De quantes formacions toca un músic, clar, com que tocau en tantes formacions i també participau en tant de discos, en tantes col·laboracions, que un a vegades s'acaba perdent.
0: Totalment.
2: Sí, entre els crèdits.
0: Totalment. Sí, tal qual. Mos perdem nosaltres, ja me diràs.
1: Sí. I que diríeu que vos ha portat el jazz? Perquè heu dit que vareu començar més amb música clàssica o la vessant clàssica, vareu passant el jazz, a banda d'haver conegut totes les persones que heu conegut... Que...

0: Què diríeu que vos ha portat i per què vos agrada tant? Pescar deu que vos relaxava i del jazz sí. Que vos porto.
1: Bueno, jo crec que això és el que dèiem, que en el final el més important és la comunitat que hem fet. O sigui, jo crec que això és el que té més valor per nosaltres, a part de la música, que per nosaltres no és una feina. Nosaltres vàrem començar i si no cobràvem ni un euro mai, per fer això ho faríem igual, perquè molt agrada. Però crec que la comunitat que ara mateix vàrem fer l'associació de Sescat a Manacor, que això d'aquí també era un espai per tenir tots els grupets que hi ha, que tinguin un moment per fer un concert, programar gent de fora a través d'això, poder fer el Festival de Manacor. Jo crec que en el final és la comunitat que hi ha hagut ara. Crec que és el més guapo que hem aconseguit fins ara.
2: Sí, ja saps també això, que és com aquella música que te dona, no sé, com una mica de vertigen, perquè no és... Sí, així com és clàssic, això és molt guap, és una música increïble, però aquest marge que te dona ja saps de la improvisació, de la comunicació, sí, no verbal, però que has d'estar tot el temps com molt fresc, molt viu en el llenguatge, és com crec el que més mos enganxa en el ja saps de... Sí, de...
3: Clar, i també sou una generació jove que l'heu fet arribar a nous públics, a públic jove també.
2: Sí, d'alguna manera sí, d'alguna manera sí. És veritat que és una música que, vulguis o no, és bastant minoritària, no mou les grans masses, però sempre hi ha un parell de lotets que se senten identificats amb allò, que perceben aquella llibertat a l'hora de tocar, que realment te sent molt lliure quan toques amb músics que també estan en aquella pàgina i que estàu, que ningú sap molt bé què passarà, però tothom creu que allò anirà bé. És com molt addictiu.
3: Sí. Vinga, ara Tomeu i Joan Garcia vos feien quatre preguntes més compromeses, eh?
2: Ui.
3: Però sí, seran bones de passar, ja ho veureu.
4: El paraulòmetre.
3: Idò, iau, en Joan i en Tomeu, que han de passar aquest paraulòmetre. Maria, què els hi demanem primer?
0: Que dolent que ets, sí, ara sí, els has espantat. Sí. No, són preguntes
3: no
0: fàcils.
3: Respecte,
0: venga,
3: no.
0: qui va primer?
2: Triau.
3: Triau.
0: Jo de Llans i vosaltres Madeis. Quin és el disc o l'artista que més escoltau últimament?
2: Difícil.
0: Sí, jo escoltau moltes coses.
1: Estic en Nancy Wilson últimament, que és una cantant que m'ha ara últimament bastant enganxat, però això va canviant cada setmana. O sigui, ara aquesta setmana tenc, o aquest mes, tenc aquesta...
2: Jo he estat amb en Yamandú, un guitarrista brasiler, Yamandú Costa, últimament, bastant enganxat, també.
3: Jo vull demanar que ho feis en vinil, en CD, en no, Spotify...
2: Nosaltres som...
3: Com funcionau?
1: YouTube, Spotify... Ah, i
0: sí. Cotxo, sí. Deu ser algo d'això.
2: Sí, clar, quasi sempre.
0: I quin és el concert que heu vist recentment que vos hagi agradat més? Perquè n'hi ha tants. Bé, no sé si teniu temps d'anar a concerts o directament tocar uns concerts. Potser no teniu temps d'anar a mirar.
1: Fa poc vàrem anar a veure en el Street Teatre una setmana jo, sí. Un cantant, que va ser un dels concerts també més guapos que hem vist, jo crec que...
2: Va fer molt bé aquesta nina, molt.
1: Sí.
2: Que bé, setmana joi.
0: I concert que heu tocat que més vos hagi agradat recentment?
2: Home, recentment vàrem fer ara quin dia va ser? Dissabte? Varen tocar Sa Glosa 2.
5: Ah, sí? Dijous, era.
0: Sa Glosa
5: 2. Ja van perduts amb...
3: Clar, aquí ho varen fer.
5: Varen xerrar, però no.
3: Varen xerrar estancament.
2: Va ser increïble, varen passar un gustet.
1: Varen disfrutar.
2: Sí, amb Sa Glosa 2. Perquè, clar, allò sí que era ja impro...
3: Però qui va improvisar més? Els músics o els glosadors?
5: Ningú sabia què passaria.
2: Exacte. És a dir, per l'estil. Jo crec que tant ells com nosaltres vàrem improvisar tot el temps. A més, és això, sense conèixer-nos del tot, és molt guapo conèixer-te damunt l'escenari i dir, m'escolten, tot el temps m'estan escoltant, nosaltres també els escoltem, i era molt fresc, perquè era en calçar-se tot
3: el temps. I més perdut?
2: Jo crec que tots.
0: Però vos vau trobar. Que vos treu fum. Bé, ja per acabar... El vostre menjar d'estiu preferit. Pot ser...
3: Per menjar, deveu menjar.
0: Una fruita, molt. Un plat fresc, el que...
5: El vostre peix preferit. Ja
0: ah, sí? Tant pescadors que sí. Són.
2: Aquí tenim una cosa. Jo no em puc menjar de peix.
5: Ah, mira.
3: Cap ni un.
2: Zero. Sí.
0: Ai. Ja ho val.
3: Sí. Tots se'ls menja el teu germà.
2: Exactament. Exactament. Sí. No, jo un tramponet...
1: Sí, jo un meló. Madur d'aquest temps, no fa falta respost.
3: No diu que no.
1: No fa falta respost.
3: No diu que no. Clar, i quin peix els pescau? Que és allò que pugeu més a la barca.
2: Home, ara, en aquesta època, comença la cervioleta i la llampuga, i sempre el guapo aniria en aquesta època. Sí. I un pot de tot, la veritat.
0: Peixots, així, un dental, per exemple, això ja...
2: Un dental mos costa un poc més.
1: Sí. És, un objectiu que tenim,
0: sí.
1: Però,
0: ah, sí?
1: Però
3: el tenim allà.
0: El nou disc i el dental.
3: La secanya dona.
2: Sí, dona.
1: Tots havíem tingut un botet de 4 metres i l'any passat vàrem fer una inversió nota perquè ja mos feia gana i vàrem comprar una barca nova.
3: Les
1: i
3: encara
1: estem...
2: Exacte.
1: A Tritges.
3: A Tritges.
1: Bé, entre mon pare i mon mare, en Tomeu i jo.
0: Sí.
2: Tenim un lloc de marra i mos hem d'entendre.
3: Bona cosa.
0: Benvinguts. Sí.
3: Tomeu i Joan, un gust que passeu per aquí.
1: Igualment.
3: I dies abans d'aquest concert a les 8 i mitja, a Can Verdal, a Sa Pobla, dins el Festival de Jazz de Sa Pobla, un d'aquests concerts per emmarcar, d'aquests concerts extraordinaris que ofereix aquest festival, i més en aquesta estrena que fareu d'aquest projecte,
2: sí.
3: De quartet, amb en Toni Baquer i en Enric Fuster, que ja presentareu aquest disc que està per arribar i esperem que sigui dins enguany.
2: Segur.
3: Aquest curs que comença.
2: Sí. Tardor serà.
3: I moltes gràcies per passar per aquí i que sigui un èxit.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Joan. Gràcies.
1: Salut. Tento. IB3 Ràdio és cultura.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre?
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
12: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Tento'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
13: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.

0: calma. Ai, quin viatget més refrescant, però avui no serà per Mallorca. Crec. No. Jaume Bernat, a trobar, eh? Però, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. No serà per Mallorca, no. Però estàveu tornant molt viatgers, perquè quan
0: tu veies... Tu mos ho fas, viatgers.
1: En el cotxe, pues, sentia que vos recomanaven un llibre d'en Vigolés, La isla de segundo rostro,
0: sí.
1: Que és un llibre que a mi me fascina, vull dir, que parla bé d'aquella Mallorca.
0: Vinga, afegeix crítica. Sí, perquè clar, nosaltres no l'han llegit, és a dir, mos han fet una recomanació.
1: I parla molt de Vall de Mossa, precisament. Mm-hmm. Però avui no venim a xerrar de Vall de Mossa, que ja estem un poc cansats de xerrar-ne, que sempre xerrant de Vall de Mossa, sinó que mon anam cap a Menorca.
0: Sí.
1: Mon anam cap a Menorca de la mà d'en Clot d'Hervent, que vàrem parlar la setmana passada.
2: La nostra amiga.
1: La vostra
0: amiga. Sí, ja és amiga. Amiga viatgera.
1: Ja forma part de la família.
0: N'han de pressat amb ella.
1: De Tèntol. I bé, farem una mica de pinzellada, de sobre ser vida molt breu, però és que no m'ho van escoltar la setmana passada. Ella va viure entre la Bretanya francesa i Indoxina i nosaltres parlarem del seu llibre Les Balears, que publicà l'any 1933, acompanyat d'il·lustracions, una publicació que també fou acompanyada per un petit fulletó, seguia pràctica, que li deia ella, a on feia algunes recomanacions d'hotels i establiments turístics per ajudar a que aquest viatge fos més còmode. El llibre va tenir tant d'èxit que l'any 52 se publicà aquesta vegada acompanyat de fotografies. Però una cosa vos diré, que no vos vaig comentar la setmana passada, i és que Les Balears va ser el seu primer llibre de viatges i és que la va portar després a visitar moltes altres illes i especialitzar-se en el tema de les illes i dedicar-se pràcticament tota la vida en aquestes illes. Fins i tot després hi va tornar per reeditar aquest llibre, és a dir, que va tenir molt d'èxit.

0: I de Jaume Bernat, quin va ser l'itinerari per Balears d'aquesta escriptora francesa, Anne-Claude Derven?
1: I de, mira, com bé van començar la setmana passada, va començar per Mallorca,
0: sí.
1: I va passar ja per ciutat, va tastar les encimades d'un fons d'Herborn, que mos contava que ja anaven encatsades perquè se poguessin ser transportades. A Manacor va tastar els amargos, i va visitar el centre històric, i per Andratx va anar en canó. Vull dir que se va passar bastant bé, la senyora Derven, però de Mallorca va recalar a Menorca, tal com mos conta ella mateixa.
2: Li va agradar com va llegir la setmana passada en Jaume, i de vegades ja mos diu.
0: És que tu ets Anne-Claude.
2: Jo soc Anne-Claude, sí, sí.
1: Pues oient en Anne-Claude.
3: Saps viatgera cada setmana.
1: Cada setmana saps una viatgera diferent.
0: Fer de Claude.
2: M'encanta. Si no teniu por del mal demà, ni del pintoresc, podeu pujar el preciós vapor blanc de la Transmediterrània cap a Meó. I després agafar el correu cap a Ciutadella per apropar-vos a Menorca per la seva antiga capital morisca.

0: quan Derbent visità Mallorca ja era molt coneguda pel turisme.
1: Sí.
0: Hi havia el Terreno, que ja era una colònia bastant important d'estrangers, d'americans, d'anglesos, però en canvi Menorca era diferent, ja que era menys transitada pels turistes, perquè el fet de bastar colònia britànica feia que resultés un destí menys exòtic pel turisme francès, perquè els tenien una mica sensació que era un lloc que ja havia estat descobert i que els hi recordaria més a casa seva. Però Claude Derbent era francesa, no era anglesa. De fet, Derbent mos conta que ràpidament se n'adonà de com poc coneguda era l'illa. Tal vegada, tal com ara escoltarem, a través de la veu d'Anna Maria, que és una gran ràtsoda...
1: D'Anna Claude.
2: No, de moment ja m'he equivocat. D'Anna
0: Claude. D'Anna Claude. Claude, per favor, amb gent francesa.
2: Ah, ui, ai, Jaume, mos hem de passar.
1: Francesat, francesat, sí.
2: No, que ja està, que me se'n riuran de jo.
3: Jo crec que tampoc queda bé. Eh?
2: No. Basta. Vinga, perquè Menorca és diferent de Mallorca com un continent d'un altre, i qualsevol que conegui la gran de les Illes Balears no es pot fer una idea de la seva germana bessona. És una sorpresa que sobrepassa el menyspreu en què massa viatgers aclaparen aquest altiplà sense grans muntanyes, a desiar a cremades pel sol o maltratades per la pluja.

0: Escoltant Menorca, d'Anna Joana Pons, sens dubte una de les grans veus de la cançó tradicional menorquina. Però com era la Menorca dels anys 30 que es va trobar Claude Derbent?
1: I de la guia pràctica que incorpora en aquell llibre de viatges, mos conta en Derbent que hi havia pocs hotels, destaca l'Hotel Central de Mos, l'Hotel Feliciano o l'Hotel de Vil de Ciutadella.
2: Com va ser el seu itinerari per Menorca?
1: I de, mira, en Derbent va arribar, com no podia ser d'altra manera, per port de Mos, de bon matí, i ella conta que el vaixell anava carregat d'encimades.
2: Ah, anava? Ah? No, no les duia ella?
1: No, sinó que l'empleaven per transportar encimades des de Mallorca cap a Menorca.
2: Ah, són menjadors d'encimades, i de Menorca.
3: Bé, allà també tenen la seva encimada,
0: sí,
3: he de dir.
0: Sí.
1: Hem de pensar que devia, jo penso que devia fer molt bona olor.
0: Segur. I sabeu que els agradaven les encimades mallorquines?
1: Se coneix.
2: Devien berenar. Això devia ser de prest, en bon dematí.
1: Supos que els senyors de Mous hi devia agradar estar encima de... Bé, no acabada de fer, perquè m'imagino que no era acabada de fer.
0: Però bé, un parell d'hores.
1: Devia ser bona. Però bé, en el port de Mous va quedar encantada en Clot, ja que comenta que quan el vaixell se dirigia cap a l'Espenya-Segat, no pareixia que hi hagués d'haver cap accés, diguéssim, dins el port, però que una vegada el vaixell anava entrant, era espectacular.
2: Clar,
1: hi havia un canal...
2: De Mos, espectacular.
1: Sí, és una imatge que tinc gravada dins la mollera de Menorca, sempre que pugui vaig cada any, em manca un pic.
3: Sí, quina sort, Jaume Bernat.
1: Si pugui, vaig un pic. Lo que no he vist a Joana Pons, encara.
2: No sabia si anaves a fer de Clot de Vent.
3: Vinga, sí, li toca a ell.
2: Perquè sempre gira-se...
3: Fes això, Jaume.
1: I referint-se a l'esport de Menorca, de Mo, diu... un canal d'aigua blava, entre roques vermelles, a la falda de les runes d'un castell. I finalment destaca els baluars, les petites cases blanques, amb persianes verdes, campanars i figueres de moro.
2: Clar, una imatge que pot parèixer molt exòtica en els ulls d'un estranger com era ella, que visitava Menorca per primera vegada, però que tampoc no ha canviat tant, perquè això, quan arribàvem a l'esport de Mo...
0: S'ha conservat igual.
1: És molt similar. Més, jo vos diré, fa un darrer pic que vaig anar a Silla del Rei, hi havia com una trobada de vaixell de veda i era espectacular, perquè estava allà al mig a Silla del Rei, que era un restaurantet.
2: No t'imaginaves arribar.
1: Menjant i veus tots aquells vaixell de vela que passaven, per així que estaves allà en Claude Derbent, que eren tu, mirant els vaixells de
3: vela. És a dir, que tu vas cada any a Menorca, però és que a més de damunt te'n vas a dinar a vorera demà i te venges un bon... És que sap que vius de bé. Tu també ets un turista de Morrofí, ja.
1: Ho som.
2: Morrofí,
0: i després... Si ha fet aquesta secció per qualque cosa.
1: He de confessar que faig una cosa un poc friqui, que és, moltes vegades, a través d'aquests viatgers que van venir a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, descobres altres indrets i vaig visitar-los arrel d'aquests itineraris que van aquests viatgers. Més, moltes vegades són indrets molt poc coneguts i són al·lucinants.
3: Està superbé.
2: Com, per exemple, coneguts, dius?
1: Sí, com per exemple, ara, per exemple, per setembre, a final de setembre, me'n vaig a Silles Eòlies, que és un regal que m'han fet. I és un lloc on va anar l'Arxiduc, qui va dedicar un llibre, bé, tot un enciclopèdic on dia Balearen, en aquestes illes Eòlies, que són bastant entre Sicília i el sud d'Itàlia, i són molt desconegudes. Varen rodar la pel·lícula famosa de Stromboli, no?
2: Sí.
3: Quants
2: dies quedaran morfes dels teus viatges?
1: Un parell, no massa, si no...
2: Perquè, clar, si te'n vas, no, tot tindrem.
1: Bé, si no ho farem en...
3: Sí. Jo ja estic trista. Sí.
2: Bueno, ja m'ho parlem.
1: Continuem en Clot Derbent, som a Menorca.
2: Ella, sí, del menorquí, ens en xerra.
1: En parla. Bé, la gent de Mo li va quedar molt encantada, en la gent de Mo, perquè diu que els varen anar rebrent esport. Bé, que diu que estaven davant les antigues fondes de pescadors, quan van arribar a vaixell, anaven a rebrent aquests primers turistes, i ella diu que era un poble molt bondadós, que anava a rebre amb família i una bona riada en aquests primers turistes que arribaven amb la Clot Derbent. Jo vull pensar que el millor esperaven les encimades. No sé
0: si pot ser, perquè si anava carregat d'encimades...
1: No sé si esperaven a la Clot.
0: Ella no. L'arribada va ser bona, la van rebre bé, Però com descriu Mahona, Clot?
1: I d'on descriu, hem de pensar que sempre trobaven similituds amb Àfrica i tot allò que els resultava exòtic, i ho descriu com un llit d'un guadí, que són aquells rius que s'han secat, que hi ha per desert, i mos conta, mos descriu les parets de calç i el jardí salvatge, mos diu, aferrats en els peus de ses murades. També destaca les terrasses, que segons Dervén servien de balconada en els senyors el dia de festa, per anar a veure els jocs equestres, fantasies renovades de l'Àfrica, segons Dervén.

0: I des de veiem que na Claude Derben projecta una imatge molt africana de Menorca.
1: Clar, les Illes Balears ho veien com una avançada dels territoris nord-africans. Ho veien com un lloc relativament segur, però amb aquest exotisme que anaven a cercar i que no trobaven a França o a la Terra.
2: Però també proporciona algunes dades històriques, no és així?
1: Sí, per exemple, fa referència a l'ocupació francesa de Menorca, succeïda entre els anys 1756 i 1763, i també fa referència a un fet que és molt recordat a Menorca i que ha recordat com l'any de la desgràcia i que va succeir l'any 1558, en què l'almirall otomà Pierre Libaixà, aliat del rei Enric II de França, va fer un saqueig increïble, i a més és molt recordat, hi ha referències, per exemple, en el Museu de Menorca, hi ha moltes referències en aquest any de la desgràcia, hi ha moltes cançons populars que en parlen, vull dir que és un dels detalls que més cridarà més atenció en aquesta viatgera, com és normal, perquè va quedar gravat dins la memòria col·lectiva.
0: I supos que la nostra amiga, na Claude Derben, no només parlar de Mo, també, d'aquella xerrada a Ciutadella, no?
1: Sí, de fet, és la ciutat que més li va agradar. Mor diu que era la més senyorial, on residien els nobles i el clergat. Comenta que era una ciutat de convents i de palaus i destaca especialment Can Saura, actualment museu visitable, que jo la vaig visitar fa uns anys i me va fascinar. Destaca la seva arquitectura, ja que és un dels exemples més notables del barroc civil menorquí. Un dels detalls més característics d'aquest gran casal és el seu pati cobert amb un escala monumental de tres trams. Vull dir que era un lloc bastant increïble. Però a més, l'autora no només mos xerrarà de palaus, sinó que mos diu que una de les estampes més típiques des de matins era veure els infants que se n'anaven a missa o a vestir la Mare de Déu. Que vos pareix?
3: Vaja. I de tot molt...
1: Ara que ha estat la Mare de Déu de vos, jo no sé si se n'anaven a vestir llit de la Mare de Déu morta.
3: Ho he pensat.
1: O era un fet habitual. Però jo vull pensar que devia coincidir en qualque festa d'aquestes, tipus la Mare de Déu del Carme, o la Mare de Déu d'Agost, que se feien aquestes composicions tan escenogràfiques.
3: Clar, qualque data assenyalada. Però bé, en tot cas, Jaume, diu qualque cosa de Ciutadellens, a banda de que anaven a missa, que això ja mos ha quedat clar.
1: Sí, era una cosa que es cridava molta atenció en aquest viatger, sobretot aquesta... Clar, han de pensar que venien de França, que hi havia hagut la revolució i tot això, i no eren tan fervorosos com a ses illes, no? Però sí, mos diu que a Ciutadella hi havia una indústria molt potent, que la gent se guanyava sa vida fent sabates, hi havia una indústria sabatera potent, i mos diu que hi havia petit tallers on s'agrupaven 20 o 30 treballadors que repicaven, estiraven i cosien sabates tot el dia. Vull dir que devia ser un so ben particular. De fet, mos conta, va més enllà la viatgera, i mos diu que aquestes sabates, que moltes eren de tacó, s'exportaven a Estats Units o a Nova Zelanda.
0: Encara avui dia, clar, la sabata menorquina és coneguda arreu del món, no? Però encara hi ha un altre element menorquí que és tan famós o més que les seves sabates, que són els talaiots o les construccions megalítiques, sobretot les taules.
2: Sí, de fet, l'any 2023, Menorca talaiòtica declarar Patrimoni Mundial de la UNESCO. En total són 280 jaciments agrupats en 9 àrees que en formen part.
3: És que Menorca és tan completa i tan guapa. I no han xerrat dels formatges, però bé, això... No. Què diu
1: capítol,
3: més, de Derben? Què diu?
1: Idò, en Derben hem de pensar que tot el tema d'estaleot i tema prehistòric i patrimonial s'hi fixa molt perquè ella va ser fundadora d'una de les primeres associacions que van lluitar per la protecció del patrimoni de la Bretanya francesa.
0: Ah,
1: ella era originària de la Bretanya francesa. I de Menorca fins i tot se fixarà en les construccions agràries, concretament en les barraques per la ramaderia ovina, és a dir, per les ovelles, famoses per la seva planta interior circular, a més de ser cobertes per una falsa cúpula en forma cònica. Les més antigues daten del segle XVIII, però l'autora, ja saben que era un poc fantasiosa, na Claude, i li diu que li recorden en els zigurats de Mesopotàmia. No sé, vosaltres, si vols...
2: Talment.
3: Però tot això que diu que li recorda és perquè ella ha estat.
1: Clar,
3: ella,
1: segurament.
3: Ella va,
1: sí.
3: I ella va fer la volta al món.
1: Ja vull ser com ella.
3: Camí,
1: tant
3: que
1: tresques. Sí, vaig a ser un viatger de morro fi del segle XXI.
3: Del XXI, sí.
1: Però na Claude no només mos xerra de ses barraques per dormir ses ovelles, sinó que també mos xerra ses construccions prehistòriques i destaca, sobretot, ses taules i hi haurà un edifici singular que la sorprendrà i que descriurà detalladament, que és la naveta d'Estudons. Finalment, de fer aquest recorregut prehistòric, na Clot se'n va fer una passejada per les platges solitaris com el primer dia del món, mordiu.
3: Uau, però en tot això jo m'ha quedat un dubte. És a dir, la setmana passada, turistes de Morrofí vas dir que Mallorca se va fixar en la llegenda del salt de la vella dona. A Menorca no en conta cap, de llegenda.
1: I moltes que en compten de llegendes. Li agradaven aquestes històries tan nostrades a na Clot. De fet, fins i tot a vegades els arriba traduint en francès. Per exemple, una d'aquestes llegendes que conta a Menorca, que segurament l'heu sentida qualque vegada perquè és molt coneguda, és la núvia del gendarme, que conta, la història mos conta que és una núvia que s'havia de casar amb el gendarme. Però hi va haver un drama, hi va haver un petit drama amb aquesta petita, aquesta lota tan garrida, que era aquesta promesa tan afortunada, perquè era molt ric aquest gendarme, però durant la celebració d'aquest banquet d'aquestes noces els va comparèixer una jaia. I es va recitar una cançó que deia així, de la núvia del gendarme, avui és en terra, demà serà la mà, avui menja capons i gallines, demà menjarà sardines a la vora de la mà.
2: Pensava que ho cantaria Ana Maria. Però...
0: Sí.
1: No he volgut estar tan dolent.
3: No, perquè això no ho deia Ana Clot.
0: No, ho deia
3: això. No ho deia jo.
1: He trobat que ja era abusar. He trobat que ja era massa.
3: El pròxim dia li fa recitar a en Miquel.
0: Clar, això ja és del gendarme.
1: Quan fessem l'arxiduc, li faré recitar a
3: en Miquel. Allò també ho és l'arxiduc?
2: No, tu
3: en
2: Clot. Clot ja...
1: A més, en Miquel té una veu greu.
2: Clar, molt d'arxiduc.
3: Fa planta.
1: És una veu arxiducal.
0: Vinga, judicat.
1: Sí, està. La història de la núvia del gendarme que conten a na Clot, que transcriu, continua de forma tràgica, ja que una vegada tothom ja estava ben abeurat dins aquestes noces, varen comparèixer els pirates i varen raptar a la núvia. Se la varen dur cap a Barberí, quan tenen a prop del far. Conta la llegenda que s'enfonsà a la nau a causa d'un temporal. Però la núvia va dur tan mala sort que va ser raptada per un pescador musulmà que la capturà i la tingué d'esclava durant molt d'anys. Tot i que finalment aconsegueix fugir, arriba fins a Menorca una altra vegada i quan se'n va davant un casal, una gran casa pairal, i demana auxili, se'n dona compte que és la casa del seu antic promès, del seu estimat. Sí, perquè després diguin que la llei de Murphy no...
0: Sí, coincidències.
3: Que pot fer una pel·lícula de tot coses, això.
1: I de quan és davant aquell casal, se'n dona compte que ell s'havia casat, que la cosa no havia anat bé, i embogeix. I la llegenda diu que va anar per Menorca, vagant, mig desahuciada, jo me l'imagino un poc quan una ruixa menteix de perfollança, vull dir la tècnica que és de perfollança, que sempre rep, me l'imagino...
0: Té cara de ruixa menteix.
1: Descambuixar.
2: Pobre Marga.
0: No, descambuixada no, Marga, no.
1: No, va molt pentinada, no, Marga.
3: Està divina amb aquesta cova avui.
1: Però a mi...
0: Ara veurà si mos atura tot, eh? No. Si mos atura tot.
1: Mos aturarem tot.
0: Sí, tot, micros i tot.
1: Imagina't la novia del gendarme vagant per Menorca, descambuixada, cridant i recitant aquesta famosa cançó popular que ara mos podran amargar.

0: Derbent comenta que era una cançó monòtona i quasi àrab, acompanyada de fobiol i de tamborina, però ja veus que amb aquesta versió fantàstica m'ho ha parlat en Miquel Jung, veiem que és una...
1: No l'he parlat jo.
0: Ah, no, no l'he parlat jo.
1: I crec que l'ha parlat d'Anna Maria.
0: Que m'ho ha parlat d'Anna Maria, però que és un poc Claude Derbent.
2: Però Anna Marga ha xifrat a pitjor desplegament.
0: Però és interessant perquè se n'han fet moltes versions modernes. Hem de dir que en Claude també va visitar Eivissa, però avui no en xerrarem, perquè sempre mos allargant d'estens. En xerrarem un altre capítol que dedicarem a Eivissa.
2: Serà la setmana que ve o serà una altra setmana?
0: No ho sé, ja ho veurem.
2: Hem de reposar un poc, o què?
0: Ah, no, jo crec que potser podem fer un capítol dedicat a Eivissa, però que siguin diferents viatgers, que no només siguin
3: m'agrada.
1: Pot ser divertit.
3: Eivissa tot sola, Eivissa i Formentera.
0: I Formentera.
2: Aprofitar que ella va anar a Eivissa i també inclourà altres viatgers.
0: Altres viatgers que varen visitar les contades.
2: Això serà la setmana que ve.
0: Això serà la setmana que ve.
3: Quina feinada que te dona en Jaume.
0: Però a part gust.
2: Però ella va poder partir de vacances, no?
0: Diuen que si passa el gust no feina.
3: Això és vero.
2: Això mateix. Jaume Bernat, et trobo bé. Gràcies per aquesta viatgera incansable que...
0: Infatigable,
2: sí. Que va fer Mallorca, Menorca i la setmana que ve...
0: Eivissa i Formentera.
2: Exacte, Eivissa i Formentera.
3: Pim-pam.
2: Gràcies.
0: A vosaltres. Eh?
3: Sí, gràcies.
2: I Miquel Junc, Maria Pons, demà hi tornem.
3: Celestia Oliver, t'esperam a tu també.
2: Jo també hi seré. Espera, seria. Supos que hi seré, sí.
1: Esperen que sí.
2: Marga Cifra, gràcies, eh? I perdona, no ets una ruixa mantells de Pollença.
3: Ella també hi serà.
2: Bé, si ho vols, ho pots ser. Gràcies. Una pesada. Adéu, fins demà.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. Accident mortal a Valldemossa. Un autobús del TIP ha tomat un fanal que ha caigut damunt un grup de persones. El sinistre ha causat la mort a l'acte d'un turista sirià de 36 anys.
6: El SAMU 061 ha hagut d'assistir la seva parella, una dona de 30 anys, que a més de ferides patia una crisi d'ansietat. L'equip mèdic també ha auxiliat a la conductora, que ha tingut un atac de pànic.
5: I possible accident laboral a Palma. La policia i l'Ibassal investiguen la caiguda d'un treballador des d'un 5 pis. De moment, no se saben els detalls del sinistre, només que aquest home de 44 anys ha caigut d'un 5è pis al carrer del metge Josep Darder de Ciutat de Vers, les 12:30 del migdia. Automàticament, l'ha atès al SAMU 061 i l'ha traslladat a l'Hospital de Son Espases.
6: La Policia Nacional ha assumit la investigació del succés que apunta a un accident laboral. La policia local de Palma ha regulat el trànsit a la zona per permetre la feina dels serveis d'emergències. L'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, IBASAL, també ha obert una investigació per intentar aclarir les causes de la caiguda i està pendent de l'evolució de la víctima, que en un principi estava greu. La Conselleria de Treball, Catalina Cabré, ha explicat a les xarxes socials que segueix de prop l'evolució de l'accidentat, a qui mostra tot el seu suport, a ell i a la seva família. Cabré ha confirmat que ja han encetat la investigació pertinent per aclarir les causes d'aquest accident.
5: I la Conselleria d'Agricultura cerca la via perquè el Consorci per a la Recuperació de la Fauna dels Balears, el COFIP, pugui seguir en actiu. Assegura que des de fa mig any fa feina per trobar la fórmula per renovar el conveni que té amb la Fundació Natura Parc, que finalitza el 31 de desembre i no es pot prorrogar.
6: Els treballadors denuncien que quan falten poc més de 4 mesos per finalitzar el conveni encara no saben quin serà el seu futur laboral ni quin model de gestió tindrà el servei. Després de 20 anys de col·laboració, s'han gestionat més de 114.000 casos. Per això, la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jèssica Solà, alerta que la incertesa de no saber com es gestionarà el servei posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial per la fauna de les illes.
7: Els que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja, el mes de juny, rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
6: La conselleria afirma que si no hi ha acord, activarà una via alternativa per garantir la continuïtat del consorci i dels seus treballadors.
5: I el govern estatal habilitarà 1.500 noves places d'atenció humanitària per atendre les persones migrants que encara continuen a Ceuta.
6: Un anunci que ha fet la ministra de Migracions i portaveu del govern, Elma Saïd, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Mentrestant, la popular Cuca Gamarra carrega contra Pedro Sánchez, a qui acusa d'eludir responsabilitats mentre de vacances.
8: Se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario.
9: Basta ya de ningunear a Ceuta por parte del Gobierno de España, que basta ya de seguir de vacaciones con una agenda simple y llanamente de visitas ministeriales.
5: I a Isla Cristina, a Huelva, s'investiga l'assassinat a tirs de tres dones, una d'elles embarassada. També ha mort la seva mare d'uns 60 anys i una adolescent de 16. Ha estat tirotejades en ple carrer per dos encaputxats que varen aconseguir fugir. Aquest succés ha tingut lloc a nit passada, però també ha resultat ferit greu un home que es trobava en aquest lloc durant el fets. Així arribam a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui celebrant un Disney en directe parlant de viatges que es plasmen en obres d'art i d'un concert que convé no perdre's. Comença la cultura, IB3, benvinguts.

0: I avui tenim a Steven Munar en persona per presentar el darrer disc, que és un directe gravat a Barcelona. Se diu Family Life, en directe amb la New Miracle Band. Tot una ens explicarà els detalls d'aquest disc tan important a la seva trajectòria i ens avançarà els nous projectes que també té a Barcelona, on viu. I l'artista plàstic Lluís Maraver acaba d'inaugurar una mostra a la Galeria Dionís Bennàsser de Pollença, en la que es poden veure obres basades en viatges que ha fet en els darrers anys a la Índia, el Marroc, la Xina, Egipte o Etiòpia. I per acabar, el projecte del poeta musical Marcel Cranc amb el Cor de Dones de la UIB, que justament demà actuen al Castell de Bellver.
1: I tot plegat passarà des d'ara mateix i fins les 7 en Andrea Sánchez, al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Així sona un dels temes que trobam en aquest disc tan important i tan necessari d'escoltar per tothom, i a més important també en la trajectòria de Steven Munar, que ja fa 20 anys o això que viu a Barcelona. Com està, Steven?
1: 30.
0: Què me dius, 30?
2: Barcelona, ets més barceloní que...
1: Ja, sou més ja duc més temps allà que el que vaig viure aquí, sí.
0: Idò, tens una llista molt llarga de discos, sí. Una trajectòria que a poc a poc, cada parell d'anys, sí. Vas publicant, te vas, sí. Mantenint, i ara, el mes de febrer, vareu publicar aquest directe, sí. Amb The New Miracle Bond, i a més, bé, és un concert guapíssim, hi ha 11 cançons, ara, sí. Abans d'entrar, m'ha dit que no són totes, no? Vareu fer una selecció.
1: Sí, quan vàrem congregar tant de músics, no, amb el quartet de corda i coristes i tal, pues clar, vàrem decidir, pues, ja que estàvem allà en el ajo, no, pues, fer, pues, recopilar totes aquelles cançons que necessitaven aquest tipus de format, no? I una vegada que va estar, pues, gravat, pues sí que ja vàrem fer una selecció, no? Pues el que sonava millor, el que més ens interessava per el disco, i també el que et comentava, no? Abans que no pots començar a posar cançons i cançons, perquè si no, com és en vinil, pues hagués estat un doble, i el preu del doble vinil, pues, és la remonda.
0: Però bé, surt, és un disc en vinil, en físic, a part de les, sí. Plataformes, també té un suport, sí. Audiovisual.
1: Exactament, està enregistrat en vídeo, hi ha un QR en el disco que se pot veure, se porta al disco per veure tot el concert, i va estar editat el vinil per Espora Records i nosaltres, no? És una mitja col·laboració.
0: I compta-mos, perquè si no ha romput del tot el contacte amb els músics, l'escena i les discogràfiques de Mallorca, no? Encara que estiguis a Barcelona.
1: No, sempre hem mantingut amistat. Per exemple, tu saps que som molt amic d'en Xisco Albeni, de La Búsqueda, no? Que és un grup que jo... Pues m'agrada molt, crec que és el millor grup que ha aparegut a Mallorca, no? I mira, ara després de la teva entrevista he quedat amb ell, o sigui que ja...
2: O moris.
1: Sí, sí, ja els hi diré. I sí, pues tinc contacte amb músics d'aquí i tal, però bueno, tampoc no és un frenesí, no? Una cosa normal.
0: Però bé, Espora Records, la discogràfica en la qual publiques, que... Està molt bé, supos que teniu bona relació i sempre és important tenir també,
1: sí,
0: algú de confiança, no?
1: Sí, en Pinxo, a més, és una persona que aposta molt, és
2: molt proactiva, sí,
1: és,
2: sí.
1: Molt actiu i ha donat moltes oportunitats a molta gent. Jo, pues, com tants, estic molt agraït.
0: Conta-mos un poc, perquè després de tant de discos, un directe és com un disc important, no?
1: Sí.
0: A la carrera d'un músic.
1: Sí, és un disc important, o sigui, fa molta il·lusió, no? Perquè quan ho estàvem preparant, ho farem en vinil i tal, tal, me semblava aquell disc del 70-80, joder, no? Live in Tokyo, no?
0: Sí.
1: És la hòstia, no?
2: Vestia molt, jo de Tokyo vestia molt.
1: Sí, sí, exacte. Live in Japan, que hi havia Japan. aquell de Deep Purple, no? Que hi havia, sí. I és una cosa que havia passat una mica, no?, com a de moda, i, bueno, ara crec que ha revifat una mica, no? A diferent gent que està traient discos, i així en directe, no sé si és per fet de que s'hi ha, pues, també dius, bueno, pues ara farem algo més natural i com et sa cosa, no sé si. Però, bueno, que ha estat important, també ha estat una manera de tancar un cicle, no?, i que jo espero que comenci un altre ara amb la pròxima gravació.
2: Això t'anava a dir, perquè hi ha com una etapa que culmina, diguem, en aquest disc, i ara ja fas altres coses, has començat a fer altres coses.
1: Sí, sí.
2: I la música, clar, altres coses, no és que t'hagis dedicat ara a fer truita de patata, que potser també, sinó que vull dir que una etapa musical nova.
1: Bueno, si vols et xerrap, no.
2: Jo fa dos anys que li pots saber, abans no li posava.
1: Mira, ara pensava, l'any 2015 vaig treure un recopilatori amb un celler que es diu Florinata Records, i que va recopilar els meus 4 primers discos. Després, en l'any 17, ara fa, pues, gairebé 10 anys, vaig treure els Violet Koski i un documental que està filming, per si algú el vol veure.
2: Com es diu? Ja
1: està, The Miracle Boy, Steven Munar and the T-Servants.
2: Ah, jo l'he vist, aquest.
0: Sí, i Vetres el va emetre.
1: Sí, i Vetres ho va emetre, exacte. I està filming, no? I dura fins aquell disco, no? I va suposar també un punt i a part,
2: un
1: no? El docu, pa. I jo crec que aquest disco també, no? Perquè en so grup que vaig tocar es directes un altre, que és en so qui he gravat ara, pues, noves etapes, nova gent, no? Nuevos viejos, perquè sempre van i tornen,
0: Sí.
2: Però fins i tot en la manera de composar, Steven, i en la manera de musicar, aquesta se notarà aquesta nova etapa o diguem que és una qüestió més de mood, d'energies, de tempos?
1: Jo crec que és més una qüestió de mood i d'energies, no? Jo tinc un estil i això que he tocat moltes, no? Moltes peces, no? Però, home, se notarà que sóc jo. Però, bueno, jo espero que abra nuevos caminos, no?
0: El disc anterior, just abans del directe,
1: sí.
0: dos anys abans se deia també Family.
1: Sí.
0: El vares venia presentant els programes, el vares tocant directe
1: sí.
0: i tot.
1: Sí.
0: Clar, aquest, com que també se diu Family Life,
1: sí.
0: Confon, perquè, clar, no és únicament temes del darrer disc, sinó que hi ha també temes anteriors de sa teva... del
1: sí.
0: teu repertori de sempre, no?
1: Sí.
0: Havien d'estar... Estàs content amb aquests 11 que conformen
1: sí.
0: el disc?
1: Sí, sí, estic molt content. Sí, sí, me representen. Estoy a tope integrado con ellos. Amén, què t'anava a dir? Per què es diu Family Life? Perquè presentàvem es Family, no? Clar, i això ja li donava una excusa en el disco de pes. Life també me fa com... Life, ja saps que vol dir en viu, però també és viure. I que la família estigui viva després de diversos avatares també m'agradava molt el títol, no?
2: Família literal, no? Família
1: literal,
2: musical.
1: Literal,
2: literal.
1: No?
2: Molt bé, molt bé.
1: Perquè el disco anterior anava molt de sa família literal. Sí. No? I me va semblar que era un bon guinyo, no? I després bàsic, hi ha 6 cançons del disco de Family.
0: Sí.
1: Les altres 5 pues, són pues, picat d'aquí allà.
2: Són les 6:14 minuts, això és l'Aviador, i estem parlant amb Steven Monà sobre aquest disc Family Life.

0: Idò, així sona la música de Steven Monat. També la podeu escoltar al Bandcamp d'Espora, a les plataformes habituals. I ara ens hem quedat un poc en ganes d'un concert aquest estiu a Mallorca, encara que fos en format petit. Però bé, una oportunitat també de dur disc, que el puguis firmar, tot això. N'has duit discos a Mallorca? Bé, ja està feta la distribució, no?
1: Està feta la distribució. He duit algun disco per donar a algun amic, no? I amiga. I això, clar que m'agradaria presentar disc a Mallorca, però clar, s'ha de donar la conjuntura. No és tan fàcil, no? I si vols presentar-lo en seu grup, pues, també sa sala, no? Són moltes despeses, patatín i patatán. Ojalà se pugui, i ganes hi ha, però bueno, jo ja estic en un moment de la meva vida de que si he de començar a tirar la porta, pas.
0: A tocar... Saps? Ja...
1: Saps què t'ho vull dir? Sí. Si va bé, si fluye bé, i si no... Escolta, no,
0: amples.
1: Ample, exacte.
0: Escolta, Steven, sentien també coros, és a dir, clar, sí. Va ser una banda extra, no? Especial, pas directe, sí. Assajos, amb aquesta gent que habitualment no es fixa del grup, no? Sí. Els arranjaments els vares fer tu, te van endur molt de temps, vareu fer coses especials que queden ara en el disc. Tu ja has dit, no?, que hi havia cançons que en directe havien de sonar sí. Més bé, no?, que estaven pensades pas directe.
1: Sí. Anem a veure, els arranjaments de corda no són meus, no? O sigui, no sou que en Tchaikovsky, no?
2: Estaries mort.
1: Estaria bé.
2: I mort. No?
1: Ja però, per exemple, ja en el disco de The Fish and the Net ja varen començar a ficar cordes i allò és en Roman Hill que va fer l'arranjament. Ja li varen dir, volen cordes en aquest trosset, no? I d'aquest estil. I després ells, con su arte, lo hacen. Després, pues, altra gent, no? I una peça molt important d'aquest disc, que és en Hug Salvat, que és es bateria, que has estat s'ànima, perquè gràcies a ell, perquè ella ja me veia que jo ja estava en un pla, no te diré zen, però una mica així, i me va dir, vinga, anem a fer presentar això en directe, i anem a fer-ho com cal i com que toquen, bé. Totes les cordes que hi ha. I això, pues, la veritat és que me va donar molt de suport i, no, i ganes.
0: I la gravació se va fer dia 13 de desembre del sí. 24. A quin espai? On...
1: Sí, es diu Tradicionarius, es cat Tradicionarius, està en el barri de Gràcia. Uh-huh. No és un d'aquests que està... No, saps? No és, jo què sé, Rat Matàs, no? Que tothom... Però, bueno, és un espai... maco, i que fan concerts guais, i està bé, està
0: no,
1: molt
0: no,
1: bé.
0: A més, bé, en els vídeos sabeu, sí. Fa molt bona planta,
1: sí, sí.
0: Heu fet servir també el blanc i negre, no?, en sí. Ocasions, igual
1: exacte.
0: Que s'ha portada.
1: Exacte.
0: Per què? Perquè dona més intemporalitat o pues, més mira, etern.
1: Pot ser, no sé, va ser la foto que mos va agradar, diguem, no?, i que... Més que sigui una foto maca o que jo surti especialment bé, és que realment demostra la força...
0: Sí, desdirecta.
1: Exacte, desdirecta,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Més que vora quedar, no? Un fili prim, no?
0: No, però està, la veritat és que està molt bé. Abans parlaves també de ses lletres, de sí? Família, del concepte de família. A veure que en aquest disc, clar, supos que depèn del dia que has comprat, hi ha cançons que realment emocionen, no? El que dius, sí. Com ho dius, sí. Ses melodies, sa música, un poc tot, realment arriba, no? Això, clar, se noten aquí els... 30 anys o més, de, o 40, bueno, no vull dir anys, però bé, molt d'anys
1: molts d'anys
0: de fer música des d'adolescent,
1: sí.
0: Realment, no?
1: Sí.
0: El missatge, tu tens una filla, no?
1: Sí.
0: El missatge que has de donar,
1: sí.
0: La llei natural, no?, de transmetre
1: sí.
0: Alguna cosa.
1: Sí.
0: Se concentra en les teves lletres, no?, un poc, lo important de la vida.
1: Sí, jo, després de l'etapa dels Tisservants, que va ser una temporada més irònica o més sarcàstica en molts moments, després sí que ja vaig començar, pues, una part més, bueno, de xerrar de l'amor, de la muerte, de coses espirituals, de l'amistat, no?, de la família, sí. I després, no?, pues, quan comences a tenir... arribes i abajos en totes aquestes coses, pues, no? Pues a mi pues, m'agrada poder treure-lo. No?
2: Incorpores, no?
1: Ho incorpores, sí.
2: Baixos,
1: és una mica teràpia, eh?
2: Sí,
1: també.
2: És catàrtic.
1: Sí, és catàrtic, sí. O sigui, jo no sóc una persona d'expressar molts sentiments, però sí que quan els acant, pues, no me dejo nada.
2: No te dejas nada.
1: Saps?
2: Quan t'hi poses, t'hi poses, sí, sí.
1: Exactament. Quan m'hi poses, m'hi poses. Vinga, a tope, pues.
2: Utilitzes no? els discos de divan i ja està,
1: sí.
2: I perfecte.
1: Sí, sí.
2: Que bé.
0: Sí. I anem a escoltar més música de com sona aquest disc. Però bé, ja que el tenim aquí, aprofitem sempre per parlar més, ja que el disc el podeu escoltar tots a Ca Mostra. Però sempre fragments que serveixin també d'al·licient per endinsar-vos dins aquest projecte, aquest concepte musical d'Steven Munar. Sí.

0: I a part, bé, mos deia en Steven, quan ha parlat dels músics que sí. participen al disc en directe, que amb alguns d'ells ja ha començat a gravar el següent disc. Clar, per tu ara això és un poc passat, no? Ara ja estàs concentrat amb els nous temes.
1: Sí.
0: Com serà aquest nou disc, aquesta nova etapa? De què parles? Com et sa música?
1: És difícil, realment, no? O sigui, una de les coses que va passar

0: Gens.
1: No, gens. Bueno, vaig anar a veure Beat. Beat és un grup que han fet des de King Crimson, oh, cool, que és Adrian Belew i Tony Levin, que és un baixista molt bo, que eren originals de l'època vuitantera dels King Crimson, Discipline i Three Out of Four. I a mi m'agradava molt, no?, perquè me recordava aquella època més de Talking Heads i tot això. I vaig anar, però me va resultar... Ja no estic per a esta labor. Me va resultar massa menjada de tarro. Ostres. Saps? Sí, ja no estic per això.
0: No, molt interessant.
1: Però el concert va estar molt bé, eh?
2: Steven, moltíssimes gràcies per passar una vegada més per l'aviador, per explicar-nos els detalls d'aquest Family Life. Estarem molt pendents, te tenim en el radar, en aquest programa.
1: Bueno, moltes gràcies. No?
2: I quan puguis dir al Titoli més coses del nou disc, per favor,
1: sí,
2: passa per aquí.
1: L'únic que vos puc dir és que crec que encara estaré 6 mesos a fer-ho, encara hi ha molt de temps.
0: Molt bé, i doncs tornarem a parlar quan puguem avançar algun tema. Mentre vos recordam o vos recomanam que escolteu el disc d'en Steven Monard, tota la seva discografia, per en especial aquest directe, que la veritat li ha quedat molt, molt bé, i és un disc important, com vos dèiem, en la seva trajectòria. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca s'ha de juntar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: L'Aviador. IB3 Ràdio.

6 i 29, continuem a l'aviador. Quadres que sorgeixen de viatges a terres remotes, la Índia, el Marroc, la Xina, Egipte, Etiòpia, per exemple, els seus paisatges, les seves gents transiten per quaderns de Pitàcora i acaben en el llenç. Viajando es va inaugurar dissabte passat i avui parlam amb l'artista Luis Maraver.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir, fa,
1: fes calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí,
2: psicològic.
3: Just ara, més de Vallet Sol.
2: Però quan hi ha vacances?
1: Com quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada.
7: Si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.

0: I doncs ja sentim, i molts podeu reconèixer la veu de Marcel Cranc, que presentarà i farà un concert molt especial demà vespre en aquestes nits a Bellva, en el castell, juntament demà amb altres músics, entenem, i també amb el cor de dones de la UIB. Tenim en Marcel a l'altra banda del fil telefònic. Com estàs? Benvingut.
1: Bona hora baixa, com va?
0: Molt bé.
2: Encantat d'escoltar-te una vegada més.
1: Que bé. Gràcies.
0: Contem-nos un poc aquest projecte amb Escola de Dones, per què només ses veus de dona i un poc si és un projecte que va per llarg, és a dir, si teniu voluntat de continuïtat.
1: Tenia moltes ganes de ja feia temps de treballar amb un cor, amb veus, i se va sortir la possibilitat de fer-ho només amb un cor de veus femenines. I llavors vaig posar en contacte amb la seva directora, amb la Lídia Fernández, i tot va ser senzill. D'aquests projectes que roden tot d'una, no? I la veritat és que només vàrem preparar per fer dos concerts, i en el final hem fet 5 concerts, no? Demà s'hi ha 5, i de qualque manera és el darrer també d'una etapa, perquè tots hem de seguir fent altres coses, i demà tancam, temporalment, supos, perquè serà guapo tornar-ho a fer d'aquí un temps, però demà tancam, diguéssim, aquest any en què hem fet aquests 5 concerts plegats.
0: Que guapo. I com ets la logística? Realment estàs tu tot sol amb elles o hi ha més músics que t'acompanyen?
1: No, en aquest cas, que hem rodat una mica, també s'ensembla que li hem posat aquest nom, no? O ensemble, no sé com m'assembla en anglès. Els temes que tenim: bateria, contrabaix, dos clarinets i saxo, trompa i trombó. Tenim una formació de 6 músics damunt l'escenari i jo m'encarrego bàsicament de la part electrònica i dels sintetitzadors i també del piano. I després d'elles, el cor, són unes 20 atlotes que canten no bé, fabulosament bé. Són fantàstiques.
3: Com és el procés d'assajos, Marcel, amb un cor? Perquè potser estem més habituats a imaginar-nos com pot ser el d'una banda normal, bueno, normal, de qualsevol gènere, però amb un coco més.
1: És molt més fàcil. Una fàcil, banda, no? Normal. És molt més senzill, perquè de qualque manera, quan ja havíem preparat les partitures i els havíem estudiades en la Lídia, la directora, sí. Llavors es pot posar-ho en marxa, fets assajos, és molt senzill, no? Són lotes que llegeixen molt bé i tenen moltes taules i van per feina i va ser una cosa... Posar-ho en marxa és un dels projectes que he fet que ha estat com molt senzill tot i que com a tot ha rodat molt ràpid i ha estat això molt fàcil de fer.
0: Que bo. I, és a dir, que elles cantaran, un poc serveix també per presentar el teu anterior disc, no? El darrer disc que vas titular és aquest verb en tercera persona del singular, però realment feis aquest repertori del disc o també altres temes que has fet aposta per aquest repertori, per aquestes 5 actuacions que han estat al final?
1: Sí, feim el repertori del disc i després unes altres peces que vàrem adaptar per coro, com aquesta primera peça que ho posava a l'inici de l'entrevista, que la vàrem gravar i l'hem penjat a les xarxes. Però bàsicament el fil conductor és el disc anterior, disc que jo estic molt satisfet perquè és un canvi també una mica de rumb, d'estil, de dinàmica, i que el coro hi ha anat, ha funcionat perfectament bé damunt aquestes cançons noves i les altres que han fet uns arranjaments a posta per aquelles cançons més antigues.
0: Clar, l'espai, sempre mos queixam que no hi ha espais per actuar, en el vostre cas, amb 20 persones o, jo què sé, 26 o gairebé 30 damunt l'escenari, no és fàcil trobar un espai que no sigui un teatre, però realment el castell és un lloc increïble, que supos que estareu millor que a qualsevol altra banda. Ja has tocat mai en el castell?
1: Sí, fa 2 anys vaig fer un concert dins el festival de Fona, de Sons de Nit, i el vàrem fer amb bandes de música. Jo havia adaptat el repertori també, i ho vàrem fer juntament amb 3 bandes de música, amb la del Gaida, la de Petra i la de Llum Major. Bueno, un conjunt instrumental de Llum Major. I és un espai fantàstic, és un espai extraordinari per escoltar música, tant pel públic, quan he anat de públic, i pel qui tocam, també és un lloc molt especial.
0: És difícil a vegades ubicar la teva música, la teva manera de compondre. Avui, recercant també els arxius de la ràdio, és curiós perquè a tots els discos posen quin gènere musical és, i en els teus posa indie i posa també alternativa, que m'ha sorprès, no? Perquè no sé si tu te veus més dins la música contemporània, o com te sents com a compositor, que ja necessites extendre un poc els teus braços, incorporar més músics, orquestres, bandes, cors, corals?
1: És una gran pregunta, aquesta, Mònica. No ho sé. A més, ho posen tan difícil, la intel·ligència artificial i les xarxes, que te diuen només si has de penjar qualque música o qualque cosa del que tu fas, te donen ja, diguéssim, els estils que ja fets, no? No sé com dir-ho, ja està encorsetat tot, de qualque manera, no? I jo crec que el projecte, o la música que he anat fent, ha tingut una evolució des del primer disc a ara. Hi va haver un moment de ruptura fa un parell d'anys, quan vaig fer un disc que se deia 1989, i me trob molt còmode ara, on puc combinar electròniques, m'agrada moltíssim, utilitzar sintetitzadors m'apassiona, i la possibilitat d'experimentar amb instruments de vent, o amb el cor en aquests moments, pues és un avantatge que jo tampoc no la sé classificar, no? Queda un poc snob, no sabré classificar la teva música, no ho vull ser, ni crec que ho sigui, però sí, però no te podria donar un estil concret. M'agrada molt de tipus de música diferent, i crec que estan barrejats amb això que faig.
0: Idò, sentíem ara també un fragment d'aquest nou tema que heu publicat ja a les xarxes, se diu Amèrica. Allà sentim també aquest cor de dones de la UIB, que demà pujaran a l'escenari amb tu i amb tota la vostra banda a partir de les 9 en aquest cicle de les nits a Bellva, en el castell.

0: Idò, sentim aquest nou tema, ja amb les veus del cor de dones de la UIB. Demà serà aquesta, en principi, darrera actuació, encara que inicialment només hi havia previstes dues, han arribat a cinc, ja ho veurem. En tot cas, Marcel, què prepares ara? També projectes que impliquin a molt de músics, moltes veus, o vas tu tot sol?
1: No, ara, bàsicament, estem... estic preparant un nou treball que segurament mos posarem ja a gravar, supos que a finals de la tardor, i això, estic preparant material i no ho sé, en aquesta edat que ja que m'estic fent vell de cada vegada, ara el que m'agradaria és que es fer ballar la gent, no? I però supos que no sé si qualcú s'enganxarà en aquest ball que jo li proposo.
2: Home, aquí però... tens dos voluntaris, ja.
0: Sí,
1: ah, sí, està bé.
2: Tu digues som... ballam i no entres ballam.
1: Ballam, idò. Sou molt amables. aquesta és idea, no? És una broma, però ho dic en el sentit de que m'interessa molt, molt... Crec que les noves cançons parteixen més de ritme que més que de la melodia i de l'harmonia, i parteixen més d'aquesta idea física, no? Estic treballant amb caixes de ritmes i altres sons que estic fent en sotsintes i vaig cap a això, que no sé cap a on m'ho conduirà, però sí que tenim una data ja per ficar-nos a dins l'estudi.
2: Marcel, que ens encanta que no sàpigues catalogar en un gènere concret la teva música. Continua així, per favor. I molta sort en tot allò que facis.
0: I que vagi molt bé moltes demà, gràcies. A partir de les 9. Encara quedaven algunes entrades que se poden comprar des de la web de Palma Cultura. I ja mos faràs arribar música d'aquests nous projectes. Marcel Cranc, demà a partir de les 9, amb la seva banda i amb aquest cor de dones de la UIB.
2: Gràcies.
1: Salut, que vagi
0: salut.
1: Bé.
0: Salut, adéu.
2: I de la música de Marcel Cranc, que hem acabat el programa d'avui. Mig minut arriben les notícies. L'aviador torna. Demà a les 6, vagi bé.

0: Jornada negra a les Balears, un mort en un accident a Valldemossa, un possible accident laboral a Palma i dos infants greus per ofegament. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.

0: Un turista de 36 anys ha mort avui a hora baixa a Valldemossa després que un autobús del TIP ha topat contra un fanal que ha caigut damunt el grup de persones en qui es trobava. A Palma, un home de 44 anys ha caigut d'un cinquè pis en un succés que la policia i l'Ibasal investiguen com un possible accident laboral. L'home ha estat traslladat a Son Espases i en un primer moment es trobava greu. I avui també estan pendents de l'evolució de dos infants que han patit ofegament a piscines. Una nina francesa de 2 anys que evoluciona favorablement i un nin que s'ha ofegat al Club Nàutic del Port de Pollença i continua ingressat a Son Espases en estat greu però estable. 3 successos greus en una jornada marcada pels accidents i en la mirada posada ara en l'evolució dels ferits. Però avui, dilluns, 17 d'agost, a l'informatiu vespre, tenim més titulars, que ara vos avançam en Victòria Morell i que posen negre sobre blanc una realitat que ens fan fora de la corresponsabilitat.
1: Així és, bon vespre. 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars de les Balears les assumeixen les dones. La responsable d'Acció Sindical i dona al sindicat Comissions Obreres, Cati Ginart, explica que s'afegeixen problemes futurs.
2: A l'hora de jubilació se troben en la conseqüència de les seves pensions d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
0: I polèmica a Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar un espai públic natural com és la pedrera de Can Coix i que es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua.
1: L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament de recursos naturals en una festa només per a 300 convidats. El batlle Marcos Serra mirarà si es pot sancionar d'alguna manera el desaprofitament d'aigua, encara que ho dubta.
3: Que ho han dut a la xarxa d'aigües grises, no tinc més constància ara mateix del que ha fet i estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
0: I la Conselleria d'Agricultura cerca la via perquè el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, pugui seguir en actiu.
1: Assegura que des de fa mig any fa feina per trobar la fórmula per renovar el conveni. La coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà, alerta que la incertesa posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial.
4: El mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits.
0: I a la plana estatal, tensió entre el govern d'Espanya i el Ceutí.
1: El president de la ciutat autònoma ha acusat l'executiu de maquillar la realitat i la ministra de Sanitat, Mònica García, contesta que la resposta de Ceuta no ha estat àgil.
0: En cultura, vos acostarem una joia patrimonial i un tros identitari que explica com ha evolucionat Menorca des del segle XVI.
1: Sí, perquè els prestagers i els ordinadors de l'Arxiu Històric Municipal de Ciutadella amaguen més de 500 anys d'història. Martina Moyers, la responsable de l'arxiu.
5: Qualsevol persona interessada en la història de Ciutadella de Menorca o una notícia que va sortir en el diari en els anys 70...
0: I anem ara amb els esports. Parlem avui de natació, perquè Hugo González és subcampió d'Europa. Així és que arribes. Bon vespre.
6: Bon vespre. El nedador mallorquí ha aconseguit la medalla de plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París. En futbol, el Reial Mallorca ha començat el seu camí a segona divisió amb victòria per 2-0 al Reial Valladolid. Amb ella, Marta Cardona i Jordi Chamà han aconseguit la medalla de bronze al Campionat del Món del Japó i en tennis Jaume Munà ha estat convocat a la selecció espanyola per a l'eliminatòria contra Xile de setembre.
0: Gràcies, Cisco. Ens acostes a aquestes i d'altres notícies de l'esport d'aquí a les 1:30 a les 7:30 i 34.

0: I potser ens repetim, però continua la calor i això és evident. Demà, per cert, torna l'avís groc a l'interior de Mallorca per temperatura elevada. Dani Capó, bon vespre. I què hem de dir si estem a mitjan agost?
1: Bon vespre, com anem? Sí, com a mínim aquest inici de setmana, clarament les altes temperatures seran les protagonistes. Avui, de fet, hem tornat a fregar els 40 graus, ha passat a Llucmajor. En vista demà segurament no arribarem a tant, però sí que podem superar igualment els 38. Demà tornarà a ser un dia molt de sol. Podem veure qualque pinzellada de Nígol Prim, però segurament poca cosa. El sol dominarà més que avui, fins i tot. Les temperatures, com han comentat, seran altes principalment a l'interior de Mallorca, on podem arribar a aquests 38 graus. També atenció cap a l'interior d'Eivissa, perquè pensam també s'han d'afilar bastant. I el vent, per la seva part, ho farà fluix un dia més, tant a Mallorca com a les Pitiuses, de Gregal i Llevant. Per tant, d'aquestes tres illes, la mà anirà molt tranquil·la. En canvi, a Menorca sí que pot bufar una miqueta de tramuntana, amb intervals moderats. Per tant, a la costa nord d'aquesta illa, per ventura, tenim la mà una mica més moguda amb Maró. Però entrem en generals demà, dia d'estiu de pla.
0: Gràcies, Dani. D'això, que no afluixa. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell, Francesc Camàs i Lluís Fortesa, que és el control tècnic. Començam.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Malauradament, començam aquest informatiu amb un accident mortal a Valldemossa. Un autobús del tip ha tomat un fanal que ha caigut damunt un grup de persones. El sinistre ha causat la mort a l'acte d'un turista sirià de 36 anys.
1: El SAMU 061 ha hagut d'assistir la seva parella, una dona de 30 anys que, a més de ferides, patia una crisi d'ansietat. L'equip mèdic també ha auxiliat la conductora, que ha tingut un atac de pànic.
0: I possible accident laboral a Palma, la policia i l'Ibassal investiguen la caiguda d'un treballador des d'un cinquè pis.
1: De moment, però, no se saben els detalls del sinistre, només que aquest home de 44 anys ha caigut d'un cinquè pis al carrer de Metge Josep Darder de Ciutat de Ves les 12:30 del migdia. Automàticament l'ha atès el SAMU 061 i l'ha traslladat a l'Hospital de Son Espases. La Policia Nacional ha assumit la investigació del succés, que apunta a un accident laboral. La policia local de Palma ha regulat el trànsit a la zona per permetre la feina dels serveis d'emergències. L'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, IBASAL, també ha obert una investigació per intentar aclarir les causes de la caiguda i està pendent de l'evolució de la víctima, que en un principi estava greu.
0: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat a les xarxes socials que segueix de prop l'evolució de l'accident i qui mostra tot el seu suport a ell i a la seva família, perquè, com deien, segueix l'evolució de l'accidentat. Cabré ha confirmat que ja han iniciat la investigació pertinent per aclarir les causes d'aquest accident. I, d'altra banda, evoluciona favorablement la nina francesa de 2 anys, que avui matí s'ha ofegat a la piscina d'un hotel de Calaterida, a Sant Josep de Satalaia.
1: Els mateixos socorristes de l'establiment l'han rescatat inconscient i li han practicat les primeres maniobres de suport vital bàsic. Llavors ha estat assistida i estabilitzada per l'equip mèdic del SAMU 061. Ara es troba estable i conscient a l'Hospital Camises, on romandrà unes hores en observació la unitat de pediatria.
0: La nina evoluciona favorablement i l'infant, que s'ha ofegat a la piscina del Club Nòtic del Port de Pollença, està ingressat a Son Espases i troba en estat greu però estable.
1: Els fets han passat al voltant de les 10 del matí. El nin de 4 anys i de nacionalitat britànica es trobava amb la seva família de vacances. Els socorristes li han practicat les primeres maniobres de reanimació fins que els serveis sanitaris l'han estabilitzat i ha estat traslladat a l'hospital.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones a Menorca com a presumptes autores de narcotràfic i blanqueig de capitals. Ha estat en el marc de l'operació Tor.
1: A l'operació s'ha desmantellat 2 punts de venda de droga i s'han decomissat més de 230.000 euros, a més de drogues diverses. Establerts a Sant Lluís, els presumptes narcotraficants servien la droga arreu del municipi, també a les localitats de Maó, Es Castell. El resultat ha estat la detenció de 4 persones i el desmantellament de 2 punts de venda de droga. L'operatiu es decomissaren 237.000 euros en metàl·lics, 850 grams de cocaïna, 2 quilògrams de marihuana, a més de 16 telèfons mòbils, 5 vehicles, un vaixell, una arma simulada i altres aparells per a la venda de droga.
0: Són pràcticament les 7 i 10 minuts, tot d'una. Obrim la plana laboral. Les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a les Balears. És el que reflecteix les dades de la Seguretat Social dels primers 6 mesos de 2026 a les Illes. Una realitat que preocupa el govern i sindicats, perquè deixa palès que la corresponsabilitat és encara ben en fora. Tant l'executiu com Comissions Obreres lamenten que el fet que les dones accedeixin als permisos no remunerats té efectes en les prestacions i jubilacions, ho sap Carme Moreno.
2: La responsable d'Acció Sindical i Dona, el sindicat Comissions Obreres, Cati Ginard, diu que el problema no és que les dones assumeixin les excedències i les reduccions de jornada, sinó que els homes no es fan càrrec de les cures. Aquesta estructura patriarcal, lamenta Ginard, repercuteix en el futur de les dones.
3: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sotens, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut, pues, en jornades parcials o en excedències.
2: La coordinadora de l'àrea d'igualtat de Comissions, Marga Jiménez, assenyala que quan es tracta de permisos remunerats, com el de paternitat de 19 setmanes, els homes els agafen igual com ho fan les dones. Les desigualtats es produeixen, diu Jiménez, quan es tracta d'una excedència o permisos no remunerats.
4: Conciliar no es que las mujeres adapten el empleo a las necesidades familiares. Lo que tiene que significar esta palabra es adaptar la organización social y laboral para que mujeres y hombres puedan trabajar y cuidar en las mismas condiciones, cuidar en igualdad.
2: La directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Darder, explica que el govern de Marga Proens ha aprovat la llei de conciliació. Les Illes són així la primera comunitat a tenir una normativa pròpia en aquest àmbit. També han posat en marxa mesures per evitar que les dones hagin de fer renúncies dins l'àmbit laboral.
5: Que una excedència ha de continuar sent un dret i una opció personal, però el que no volem és que sigui una renúncia obligada per manca d'alternatives i que, més encara, que aquesta renúncia caigui sistemàticament damunt les dones. I que quan parlem de conciliació, pues, ho sentíem tots com una corresponsabilitat tant familiar com empresarial com social.
2: El govern també ha aprovat el Pla Autonòmic de Conciliació, que disposa de 70 mesures per facilitar les cures. Entre les mesures hi ha el nou xec en GUR. Altres mesures que s'han impulsat és l'ampliació de les places gratuïtes d'educació de 0 a 3 anys o el reforç dels centres de dia i també l'ajuda domiciliària.
0: Informació que vos avançam el mateix dia que el Ministeri d'Igualtat ha transferit a les Balears 2,8 milions dels 3.700.000 euros assignats a les Illes per aquest exercici del Pla Corresponsables 2026, que és part del que finança la xarxa pública de cures amb actuacions i prestacions orientades a facilitar la conciliació.
1: Els doblers restants s'abonaran a partir de la segona setmana d'octubre, segons delegació de govern. Les Illes són el primer territori que rep la transferència d'aquest exercici.
0: I, d'altra banda, la Conselleria d'Agricultura assegura que la continuïtat del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, està garantida. El conveni que permet a la Fundació Natura Parc gestionar el COFIP acaba el 31 de desembre i no es pot prorrogar. Per això el govern treballa des del febrer passat en la renovació del conveni amb els treballadors de la Fundació Natura Parc i en l'adaptació dels estatuts del Consorci a la normativa vigent. Els treballadors denuncien que quan falta poc més de 4 mesos per finalitzar el conveni, encara no saben quin serà el seu futur laboral ni quin model de gestió tindrà el servei.
1: El govern assenyala que hi ha un punt de discrepància referent a la quantitat posada pels treballadors de Natura Parc en referència al lloguer de les instal·lacions. Tot i això, la conselleria afirma que si no hi ha acord, activarà una via alternativa per garantir la continuïtat del consorci i la dels seus treballadors.
0: Els prop de 50 treballadors reclamen que es concreti com es garantirà la continuïtat del servei a partir del 1 de gener i denuncien que quan falten poc més de 4 mesos per finalitzar el conveni encara no saben quin serà aquest futur.
1: Aquest servei, segons dades aportades pel seu comitè d'empresat, és més de 114.000 casos de gestió de fauna. Per això alerten que la incertesa de no saber com es gestionarà el servei posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial per la fauna de les Illes. Ho explica la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jèssica Solà.
6: Els que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
1: És per això que el comitè reclama una reunió urgent entre el govern i la Fundació Natura Parc per definir el futur de COFIP i donar garanties a la plantilla. Per la seva banda, la conselleria afirma que la possibilitat de tancar un acord està pendent de la resposta dels treballadors del COFIP a les darreres negociacions.
7: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Canviem de qüestió perquè el govern fa una crida a moderar el consum d'aigua, en especial a les zones més afectades per la sequera, com el Migjorn i el Pla de Mallorca. Les reserves hídriques de les Balears varen davallar 6 punts al mes de juliol i se situaren en el 39%.
1: Una davallada que és normal per a l'època de l'any, segons ha explicat el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, en una entrevista a IB3 Ràdio, però que evidencia la necessitat de moderar-ne el consum. Calafat ha explicat que el futur de la gestió hídrica a les Balears depèn de la dessalinització per evitar sobreexplotar els aqüífers.
8: Necessitam per aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada, perquè si no sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit, i aquests pagadors són els aqüífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer mal dels nostres aqüífers.
1: Allà on la sobreexplotació genera unes conseqüències més negatives és els aqüífers més pròxims a la mà, que se salinitzen i empitjoren la qualitat. Allà on més baixen és a Mallorca.
0: Però és Menorca l'illa on pitjor estan les reserves hídriques. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat a Ciutadella, Fanny Mateu.
9: Ciutadella ha publicat aquest dilluns un ban amb les mesures d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell publicava el seu decret divendres prohibint regar les plantes no autòctones i amb l'ordre de presentar plans d'eficiència als grans consumidors. Sant Lluís tampoc permet regar amb aigua potable i exigeix reduir un 20% les extraccions de pous privats. Entre els usuaris, majoritàriament, millora la conscienciació.
10: I hem de tenir cura, perquè si no, l'any que ve, pues, serà pitjor.
11: Ara estem regant menys, molt menys.
12: Bueno, jo m'ho sembla exagerat, això no ha passat mai. Jo no sé, l'únic que no sé fins quin punt és falta d'aigua, però jo crec que no fa cap falta, cada any estem igual.
13: Y desde siempre pues ha habido problemas de agua en la isla y siempre intentamos pues evitar un consumo de agua excesivo.
9: El decret d'Esmercadal preveu que es puguin fer talls programats del subministrament o reduccions de la pressió si no es redueix el consum. A l'Aior només redueix els edificis públics i Maó, el primer en aplicar les mesures, prohibeix, entre d'altres, omplir piscines amb aigua de la xarxa pública.
0: En qüestions d'habitatge,

0: qüestions d'habitatge i territori, i és que amb aquesta situació de sequera de fons s'ha fet viral la polèmica a Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar a un espai públic natural, com és la Pedrera de Can Coix, i que es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament de recursos naturals en una festa només per a 300 convidats, Alberto Ferrer.
1: L'oposició socialista denuncia que per una simple taxa Sant Antoni permet que es faci el que es vulgui a l'espai públic. La festa egípcia va implicar dies de muntatge i molèsties pels vehicles pesants que pujaven fins a la Pedrera. Pilar Costa és diputada del Parlament.
2: Festes que, com dic, són un insult a la ciutadania per la mòdica quantitat de 199 euros. La primera pregunta que mos feim és si ara qualsevol vesí de Sant Antoni se'n va a l'Ajuntament i demana permís per celebrar el seu aniversari, per dir alguna cosa, si els hi donaran permís amb tanta facilitat.
1: L'alcalde ho dona per bo, no per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que l'Ajuntament va negociar amb els promotors d'Estats Units. Escoltem a Marcos Serra.
3: Jo estic content que se li puguen aprofitar aquests espais sense ús i sense molèsties pues, per donar sous en aquestes ONGs. Per 199 euros, evidentment, no, segons quina festa, no es permet fer. En aquest cas, com que era gent de fora, s'hi va exigir això i ho varen fer i crec que ha anat molt bé.
1: El Batle mostrarà l'expedient en el que no ha intervingut cap altra administració, també l'oposició, i assegura que no incluïa en lloc un llac artificial, un malbaratament de desenes de tones d'aigua, que mirarà si es pot sancionar d'alguna manera.
3: I estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara no tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
1: Però els socialistes també li demanen comptes per l'enèsima festa que es permet a Serenal, la darrera amb l'excusa de l'eclipsi. Aquell dia no hi havia cap policia local treballant. Pep Marí és portaveu dels socialistes de Sant Antoni.
4: El dia més important que hi ha hagut a Sant Antoni en quantitat de gent, hi havia 0 policies. I segons Moscosta, la regidora encarregada del tema estava de festa.
1: El Batle assegura que la regidora hi va anar per feina i diu que si s'ha de reduir el nombre de festes ho farà escoltant els veïns, com aquesta que es va parar la música a mitjanit. També era benèfica.
0: Mentrestant, prop del 80% dels municipis de les Illes s'han adherit a les mesures de reconversió d'un habitatge que permet la llei de mesures urgents. Un document creat per afrontar l'emergència habitacional mitjançant l'oferta d'immobles a preus assequibles. Això posarà al mercat d'habitatge prop de 10.000 llars a preu limitat i està en vigor fins a l'octubre de 2027.
5: Entre les actuacions que s'hi proposen, una és la reconversió de locals comercials en habitatge. El director general d'Habitatge i Arquitectura assenyala que, tot i la reconversió, la llei diu que s'han de mantenir els equipaments. Per exemple, un local comercial pot ubicar-se a la planta baixa i a la primera i segona planta els habitatges.
6: Quan se trata de canvis d'ús d'equipament privat amb habitatges de preu limitat o d'equipament públic, en aquest casos, el que diu la llei és que també s'ha de mantenir l'ús d'equipament.
5: José Francisco Reynés Sánchez també explica que els municipis tenen autonomia per decidir si apliquen o no aquesta mesura i quines zones fer-ho segons el seu criteri.
6: Hi ha tota una sèrie de municipis que estan aplicant pràcticament totes les mesures, així com estan redactades a la llei. Altres que el que han fet ha estat adaptar-les a determinats nuclis.
0: I en el cas de Menorca, des del 2023 han estat 21 els locals comercials reconvertits en cases. El darrer municipi que s'hi ha adherit per transformar-los és Mercadal, Blai Barber.
7: El consistori mercadalenc permetrà transformar locals comercials en habitatges només als nuclis urbans d'Es Mercadal i Fornells, que és on es concentra més demanda per trobar un lloc on viure. L'Ajuntament s'ha acollit ara al decret de mesures urgents en matèria d'habitatge del 2023 del govern. Escoltam ara el Batle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
8: Han de complir característiques d'habitabilitat, requisits bàsics de ventilació, il·luminació i això, i després que després tindran un valor limitat. Si es posen a la venda, serà a un preu tassat.
7: La reconversió de locals comercials no es permetrà a les urbanitzacions d'Es Mercadal perquè el consistori considera que tenen més oferta d'habitatges. Igualment, el padró ha crescut molt a les zones turístiques i un altre problema ara és la falta de transport públic tot l'any per donar serveis com, per exemple, les extraescolars que s'ofereixen dins el poble.
8: Clar, necessiten que els seus pares els aduguin o necessiten una línia de transport públic. A vegades no fan aquestes entitats perquè no poden venir fins aquí.
7: Segons la Conselleria d'Habitatge del Govern a Menorca, s'han reconvertit 21 locals comercials en habitatges, 7 a Alaior, 8 a Es Castell, 6 a Sant Lluís. A Maó també apliquen el decret en alguns carrers, però juntament amb Ciutadella han transformat negocis en cases, sobretot seguint les condicions que marca el seu Pla General d'Ordenació Urbana.
0: 7 i 24 minuts, escoltau l'informatiu vespre aquest 17 d'agost i ara obrim plana de turisme. Anàvem a Eivissa, perquè l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha precintat un habitatge emprat per fer-hi lloguer turístic il·legal. Els responsables afronten ara una multa

0: curtes. Els empresaris s'han d'adaptar a aquest nou escenari. Els que més ho pateixen, David Ventura, són el sector de la restauració i l'oferta complementària.
1: L'ocupació hotelera enguany està en les mateixes xifres que l'any passat. Això sí, les estades són molt més curtes. Els hotelers tenen clar que aquest canvi de model ha vingut per quedar-se. Escoltem Santiago García, gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
2: Hi ha una certa tendència a curtar les estàncies mínimes. No pensem que sigui una circumstància que estigui passant només a Eivissa i Formentera, sinó que forma part d'un canvi d'hàbits de consum dels turistes quan planifiquen les seves vacances.
1: El turisme família està en retrocés i al seu lloc l'ocupen dos altres models, el del luxe i un turisme focalitzat en l'oci nocturn. Això castiga una oferta de restauració que fins ara estava enfocada al visitant de classe mitjana. És Miquel Tur, president de Pimef Restauració.
3: En part és degut a certs canvis que venim veient de forma estructurada en el seu model turístic, que el nostre client potencial doncs, a poc a poc està desapareixent i han arribat a Eivissa doncs, altres models turístics que ho estan substituint. Per altra banda, doncs, hi ha molts de restaurants a Eivissa i d'alguna manera doncs, les ventes es redueixen.
1: Els empresaris tenen clar que són canvis estructurals i que no tenen més remei que adaptar-se al nou escenari.
0: Fem ara una petita pausa, però no partiu, perquè tot d'una tornem amb el producte local.
4: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Ja tornem a ser aquí, i un any més, i amb l'objectiu de fer visible el valor de l'artesania eivissenca, ja està en marxa al port d'Eivissa la 7a edició de la Fira Bioartesania, un espai en què els visitants podran trobar peces diferents fetes a mà, com espardenyes pageses, pintures o productes locals gastronòmics, com ens conta Ana Fernández.
6: Una fira en la que hi participen 19 artesans i on podem trobar pràcticament qualsevol producte artesanal, així com és el cas de les típiques espardenyes pageses. Olga Alcina, encordadora, explica que fer-les porta moltes hores de dedicació.
7: Fer escordellir a mà, que només fer escordellir per fer un parell d'espardenyes, jo gasto unes 18-20 braçades de cordellir i una braçada és un metro i mig. Pues, a lo millor ja són 10 hores només fer escordellir, més unes 10-12 hores fer les espardenyes.
6: En aquesta fira també hi ha una selecció d'obres de pintures fetes amb diferents tècniques. Aida Miró és pintora.
8: Tècnica mixta, con resina, hay pan de oro, hay algo de óleo también. Luego también tengo algunas impresiones en bolsos y serigrafías en camisetas.
6: Una de les novetats d'enguany són les peces decoratives fetes de ciment que fa Ana Verónica Delgado.
9: Mi producto no es un producto barato ni de vender como churros, pero el cliente que busca algo especial le llama la atención y para.
6: No pot faltar la gastronomia local, Jordi Tur.
10: Tenim la sal, que nosaltres ho fem amb condiments, tenim els picants, que tot ho fem a Jesús també de manera artesana, i saliolis naturals.
6: El mercat comptarà també cada dijous amb actuacions musicals de grups eivissencs.
5: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, actualitzant titulars, i avui un turista de 35 anys ha mort a Valldemossa després que un autobús del TIP ha topat contra un fanal que ha caigut damunt el grup de persones en qui es trobava.
2: A Palma, un home de 44 anys...

0: S'ha caigut d'un cinquè pis en un succés que la policia i l'Ibasal investiguen com un possible accident laboral. L'home ha estat traslladat a Sol Espases i en un primer moment es troba greu.
1: També estan pendents de l'evolució de dos infants que han patit ofegaments a piscines. Una nina francesa de 2 anys que evoluciona favorablement i un nin que s'ha ofegat al Club Nàutic del Port de Pollença i continua ingressat. Són Espases en estat greu però estable. Avui també vos explicant que les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a les Balears és el que reflecteixen les dades de la Seguretat Social dels primers 6 mesos d'enguany a les Illes. Una realitat que preocupa el govern i sindicats perquè deixa palès que la corresponsabilitat és encara ben enfora.
0: La coordinadora de l'àrea d'Igualtat a Comissions, Marga Jiménez, assenyala que quan es tracta de permisos remunerats, com el de paternitat de 19 setmanes, els homes els agafen igual com fan les dones. La desigualtat es produeix, diu Jiménez, quan es tracta d'una excedència o permisos.
2: Conciliar no és que les mujeres adapten l'empleo a les necessitats familiars. Lo que tiene que significar esta palabra es adaptar la organización social y laboral para que mujeres y hombres puedan trabajar y cuidar en las mismas condiciones, cuidar en igualdad.
1: I polèmica a Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar un espai públic natural, com és la Pedrera de Can Coix, que es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua.
0: L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament de recursos naturals en una festa només per a 300 convidats. Al Val, la Marco Sierra mirarà si es pot sancionar d'alguna manera el desaprofitament d'aigua. Encara ho dubta.
3: Que ho han dut a la xarxa d'aigües grises, no tinc més constància ara mateix del que ha fet, i estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara no tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
1: La Conselleria d'Agricultura cerca la via perquè el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, pugui seguir en actiu.
0: Assegura que des de fa mig any fa feina per trobar la fórmula per renovar el conveni. La coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà, alerta que la incertesa posa en risc la continuïtat d'un servei públic.
4: És que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
1: I a la plana estatal, tensió entre el govern d'Espanya i el Ceutí.
0: El president de la ciutat autònoma ha acusat l'executiu de maquillar la realitat i la ministra de Sanitat, Mònica García, contesta que la resposta de Ceuta no ha estat àgil.
1: I en cultura vos acostarem una joia patrimonial i un tresor identitari que explica com ha evolucionat Menorca des del segle XVI.
0: Sí, perquè els prestatges i els ordinadors de l'Arxiu Històric Municipal de Ciutadella amaguen, atenció, més de 500 anys d'història. Martina Moll és la responsable de l'arxiu.
5: Qualsevol persona interessada en la història de Ciutadella de Menorca o una notícia que va sortir en el diari en els anys 70...
1: 7:33 i és moment dels esports.
6: Informatiu Vespre. Esports.
1: I avui parlam de natació, perquè Hugo González és subcampió d'Europa, ni més ni manco. Així que arribes, bon vespre.
7: Bon vespre. El mallorquí Hugo González ha aconseguit la medalla de plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París. Ha aturat el cronòmetre en 1 minut 54 segons i 44 centèsimes a només 2 dècimes de l'or i amb un nou rècord d'Espanya. Una marca que, a més, el situa com la 6ª millor de tots els temps en aquesta prova. És la 8ª medalla de la seva carrera i la 4ª en un campionat d'Europa. Escolta, Hugo González.
8: Agridulce, la verdad es que cuando venimos a la piscina queremos competir al máximo. Me faltan 2 décimas, pero bueno, es un récord de España por 2 segundos. Nunca he nadado tan rápido, así que tampoco puedo quejarme. No me lo esperaba, si te soy sincero, así que muy contento. Y bueno, para mí, competir con Uber, que también entraba con él 3 meses, o que Oleón en este caso no ha podido estar, pero hubiera sido una carrera muy buena, pues es un honor, así que muy orgulloso de estar aquí segundo.
7: En futbol, el Real Mallorca ha començat el seu camí a la segona divisió amb victòria i a Somos. Uns primers 3 punts per als de Luis García, que es van imposar per 2-0 al Real Valladolid en gols de Pablo Torre, de falta directa, i també d'Antonio Raillo, de cap, a un corn. Escoltam el tècnic del Mallorca, Luis García, parlant del partit.
9: Le doy mucho valor porque no es sencillo, como bien dices, el haber descendido y el primer partido en casa, hacía un calor y una humedad tremenda. El primer tiempo no hemos estado todo lo precisos que nos hubiera gustado, hemos atacado para mi gusto demasiado rápido y hemos tenido demasiada pérdida, pero creo que segundo tiempo sí que nos hemos rehecho, hemos estado muchísimo mejor, con muchísima más pausa, más calma, y encima hemos aprovechado situaciones a balón parado que son importantísimas en el mundo del fútbol hoy.
7: La plantilla mallorquinista gaudirà avui i demà de descans i començarà dimecres a preparar el partit de la segona jornada, que es disputarà el dilluns que ve a domicili contra el Granada. I avui migdia la presidenta del govern, Marga Proens, ha rebut en audiència el president i el director de negocis del Mallorca. Andy Colbert i Alfonso Díaz han parlat amb la presidenta sobre el nou projecte del Mallorca segona divisió i també la voluntat de continuar fent créixer el futbol femení. Escoltam Alfonso Díaz.
10: Le hemos contado, ¿no?, la situación actual, que está claro que hemos descendido, pero que el proyecto sigue completamente con su rumbo, con una solidez total y con un apoyo completo y a largo plazo de la propiedad. Hemos hablado mucho del proyecto de fútbol femenino, en el cual está también muy interesada. Seguramente venga a conocer al equipo femenino, que esta temporada serán 2. Vamos creciendo cada temporada, iremos aumentando el número de equipos, que es un proyecto para nosotros con mucha relevancia y mucha importancia.
7: I ahir, a la primera jornada de la segona divisió, Eibar 1, Tenerife 3, Burgos 3, Córdoba 2, l'exjugador del Mallorca, per cert, Javi Llebrés, exjugador del Mallorca, va marcar el segon gol amb el Burgos, empat a 1 entre Girona i Leganés, i Las Palmas 2, Albacete 1. I avui es tancarà aquesta primera jornada de la Liga Hypermotion amb l'Sporting de Gijón Sabadell, que ara mateix continua amb empat a 0 al minut 37, i a les 9:30 del vespre tancarà la jornada l'Almeria i l'Eldenc. I pel que fa a la primera divisió, Racing de Santander 2, Villarreal 2 i Espanyol 3, Llevant 0. I avui a les 9 del vespre el Depor de la Corunya i l'Elx tancaran aquesta jornada. I fa unes hores l'Atlètic de Madrid ha presentat al Metropolitano un dels seus nous fitxatges, l'exmallorquinista Kangin Lee. Més futbol, el Porrera s'ha proclamat campió de la Copa Federació després d'imposar-se per 2-0 a l'ES Eivissa i es classifica així per a la fase nacional. Escoltam el davanter del Porreres, Javi Sánchez.
11: Estamos conociéndonos todavía, pero el equipo ha respondido muy bien. Estamos físicamente cogiendo el tono para llegar a la temporada lo mejor posible, pero bueno, era un partido que no era un amistoso, es Copa Federación, y queríamos ganar y así hemos hecho. Ganando hoy queremos seguir avanzando rondas y hasta que donde lleguemos, pues bienvenido sea cada paso que demos.
7: Recordant que els equips que arribin a les semifinals disputaran la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. D'altra banda, l'Udeivissa es va imposar per 5-0 a la penya esportiva en partit de pretemporada. El davanter de l'Eivissa, Javi Eslava, diu que les sensacions són bones.
12: Creo que estamos en el camino para llegar de las mejores condiciones a la jornada 1 contra Antequera, creo que es el objetivo. Asimilando cada semana lo que trabajamos, lo que nos pide el míster, intentar mejorar.
7: Demà l'equip viatjarà al País Basc per a disputar dimecres un amistós contra l'Arenas de Getxo i dijous contra l'Osasuna Promeses. En futbol sala, el Palma Futsal ha entrenat avui matí al pavelló Toni Pissà i demà viatjarà a Galícia per a disputar el primer dels 3 partits amistosos que jugarà en aquesta estada de pretemporada. Demà s'enfrontarà la selecció d'Indonèsia, divendres a l'Oparrulo i dissabte la final o el partit pel tercer i quart lloc al pavelló municipal de Noia. A més, el Palma ha conegut avui els horaris dels seus 3 primers partits de Lliga. La jornada 1 contra l'Indústries de Santa Coloma a domicili es jugarà el divendres 11 de setembre. La jornada 2, el Pozo Murcia, que visitarà Somos dissabte a les 12:30 del migdia. I a la jornada 3, el Xota a Somos també la disputarà el següent divendres a les 7:30 del capvespre. per la mare de vela, perquè la mallorquina Marta Cardona, del Club Nàutic de Serenal, i el seu company Jordi Chamar s'han penjat la medalla de bronze al Mundial de la classe 470 mixt al Japó. Escoltant Marta Cardona en declaracions a IB3 Ràdio.
13: Estoy muy contenta esta semana. Ha estado una semana con unas condiciones también muy cambiando, ¿no? Y aunque así he podido conseguir un podio, que se ha valorado. Ha estado un mundial a muy buen nivel. Y ahora ya pensando en el futuro, mucha feina por delante y muchas ganas de seguir lluitando.
7: En tenis, Jaume Monàs convocat a la selecció espanyola per a la Copa Davis per a disputar l'eliminatòria contra Xile, que es disputarà al setembre. El santanyiner compartirà equip amb Rafael Jodar, Daniel Mérida, Martín Landaluz i també Pedro Martínez. I d'altra banda, Núria Sagristà s'ha proclamada campiona d'Espanya júnior a Reus després d'imposar-se per 6-2 i 6-4 a Adriana Montlleó a la final. Escolta Núria Sagristà.
14: Bueno, pues la verdad que el primer set está muy cómoda, creo que las bolas nuevas me han favorecido bastante, he podido dominar bastante con la derecha y bueno, luego en el segundo set, como bien has dicho, he tenido algunas bolas de match point que me ha ido remontando y bueno, creo que luego en el 5-4 lo he sabido manejar bastante bien y nada, muy contenta del resultado.
7: I acabam en 12 punts en bàsquet femení, victòria d'Espanya per 60-65 contra Alemanya en el primer test oficial en vista al Mundial, un duel en què, pel que fa a les jugadores balears, Aina Ayuso va aconseguir 6 punts, Elena Puello 4 rebots i 3 assistències i Alba Torrents 2 punts. I acabam comentant que l'handbol Mallorca ha fitxat el pivot Pep Pericàs.
1: Gràcies, Xisco. Fins aquí els esports. Ara fem una petita pausa, però tot d'una tornem a la darrera hora nacional i internacional i en les millors propostes culturals.
15: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: dia més. Anem a la darrera hora a Ceuta perquè la tensió entre el govern d'Espanya i el seu TIC creix tal com passen els dies des que es va produir la crisi humanitària a la frontera amb el Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez va oficiar i habilitarà 1.500 places noves d'atenció humanitària per atendre les persones migrants que encara continuen a Ceuta.
1: Ha fet la passa la ministra de Migracions, Elma Saiz, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Saiz ha assegurat que continuen treballant per posar a l'abast més espais d'acollida i que la col·laboració entre institucions és fonamental.
2: Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones. Y en ese sentido, les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario.
0: Aquest anunci no convenç el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Considera que els ministeris no fan res i reclama que es torni a la normalitat en un termini, diu, de 30 dies.
1: L'única forma, però, perquè això passi, considera que retornin totes les persones migrants al Marroc. Vives assegura que es desconeix realment quantes persones romanen encara a Ceuta. Adverteix que la ciutat autònoma es troba en perill i obri la porta a recórrer la justícia.
3: Hi ha un poder judicial que actúa de manera independiente, pero que también es poder del Estado. Y yo tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
1: Abans, el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presidit una reunió telemàtica de coordinació sobre la crisi migratòria a Ceuta amb 7 dels seus ministres, fet que encara ha molestat més el Partit Popular. Cuca Gamarra considera que Sánchez eludeix les seves responsabilitats continuant de vacances.
4: Basta ya de ningunear a Ceuta por parte del gobierno de España. Que basta ya de seguir de vacaciones con una agenda simple y llanamente de visitas ministeriales donde se pone una buena cara, donde no se atiende a nadie y no se da ninguna respuesta ni ninguna solución.
0: Mentrestant, el PP de les Illes demana al govern de Pedro Sánchez una resposta específica per als menors estrangers no acompanyats que arriben a les Illes. Reclamen més control a les fronteres i mecanismes de cooperació amb els països d'origen per promoure la reagrupació familiar.
1: La formació ha registrat una proposició no de llei al Parlament. La iniciativa també reclama la implicació permanent de Frontex en la ruta entre Algèria i les Illes. La diputada del PP a Balears, Cristina Gil, acusa Sánchez de traslladar a les comunitats autònomes responsabilitats relacionades amb les competències estatals d'immigració, estrangeria i control de fronteres.
5: Sánchez no puede seguir mirando hacia otro lado, mientras Baleares asume una presión migratoria que desborda nuestros recursos y que deja a los menores en una situación de extrema vulnerabilidad. Pedro Sánchez ha abandonado a Baleares ante una emergencia migratoria que ya es estructural y que está poniendo al límite nuestro sistema de protección de menores.
1: Gil adverteix que actualment les Balears tutelen 897 menors, més del doble de la capacitat fixada en 434 places.
0: I mentrestant, 55 persones han arribat aquest dilluns a Formentera en dues embarcacions que han partit de les costes del nord d'Àfrica.
1: La primera ha estat interceptada de matinada per la Guàrdia Civil de la Pitiusa del Sud i la Unitat de Seguretat Ciutadana a prop d'Escaló. Hi anaven 27 subsaharians. Al migdia, la segona barca amb 28 més l'han trobada per la zona de S'Estofador. Amb aquestes són més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular en guany.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7:47 i ampliem ara la mirada més enllà de les illes. Repassam altres notícies que marquen l'actualitat a l'àmbit nacional i internacional més enllà de Ceuta. A Isla Cristina, a Huelva, s'investiga l'assassinat a tirs de 3 dones, una d'elles embarassada. L'altra és la seva mare d'uns 60 anys i una adolescent de 16.
1: Han estat tirotejades en ple carrer per 2 encaputxats que varen aconseguir fugir. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació, encara que tot apunta, segons la subdelegada del govern central, Maria José Rico, a una revenja entre famílies per narcotràfic de droga.
2: Apuntan hacia una posible, un possible ajuste de cuenta entre clanes. Però, com le digo, no descartamos nada.
0: I segueixen actius alguns dels incendis més greus de l'estiu a la península i s'han cobrat la primera vida. L'incendi de les penyes de Riglos a Osca, on ahir va morir un bomber de Lume, en tombar el seu camió ja ha cremat més de 17.000 hectàrees.
1: Les pluges de les darreres hores han facilitat els treballs d'extinció i l'evolució és favorable. Tot i això, continuen tallades 10 carreteres i de 9 poblacions estan desallotjades amb més de 1.000 veïns sense poder tornar als seus habitatges. A Huelva s'ha aconseguit estabilitzar el foc de niebla i els evacuats han pogut tornar a les seves llars.
0: Però no només a Espanya. En plana internacional, a Grècia, 2 persones han mort a conseqüència dels incendis a l'illa de Salamina.
1: Les autoritats preparen vaixells per evacuar prop de 40.000 residents davant la dificultat de contenir el foc a Bèlgica. S'enfronten a l'incendi més gran de la seva història. Les flames amenacen de passar cap a Alemanya, on ja s'ha hagut d'evacuar els veïns d'una localitat fronterera.
0: I les autoritats de Colòmbia han tornat a rebaixar 287 la xifra de morts pel sisme que va sacsejar el nord-est del país just fa una setmana.
1: D'altra banda, han elevat a 4.147 la xifra de persones ferides i les desaparegudes ascendeixen a 194. Una setmana després ja no s'espera trobar més supervivents entre les tones d'enderrocs.
0: I anem ara a conèixer com una trentena de nins sarauís han viscut el programa Vacances en Pau. Han estat una trentena de nins i nines que han gaudit avui d'una jornada molt especial en les seves famílies d'acollida a Mallorca. Els petits han visitat Marineland, on han pogut observar de prop la fauna marina, just 15 dies abans de tornar als campaments de Tinduf, Algèria. L'associació Amics del Poble Sarauí ha fet una crida als residents de les Balears per acollir més infants durant l'estiu i arribar als 200 abans de, la pandèmia. Ens ho explica Laura Marcos.
3: Una xifra que ha anat davallant amb els anys fins a arribar als 36 d'enguany a totes les illes, 28 d'ells a Mallorca. La presidenta de l'associació, Catalina Rosselló, s'ha mostrat preocupada per aquest fet, però ha agraït a les famílies acollidores la seva col·laboració amb aquesta iniciativa solidària.
4: Ara ja van coneguent, perquè n'hi ha que tenen televisió, i van coneguent els animals, imatges, però veure'ls, el natural, és una cosa que no oblidaran mai, perquè segurament no el tornaran a veure. Els campaments l'únic que hi ha és arena i calor.
3: L'experiència dura 2 mesos, juliol i agost, però, com explica aquesta mare d'acollida, crea un vincle per sempre.
5: S'ha de negociar una mica tot, perquè per trobar un equilibri, però la veritat és que ha hagut una evolució.
3: Il·lusionats i contents, i tot i l'emoció per veure els dofins, els lleons marins i els flamencs, la majoria dels infants ha coincidit, com calia esperar, que de les seves vacances a Mallorca el que més els agrada és estar en remull.
6: La piscina, playa y todos jugamos con niños saharaui, esto, todos.
7: La playa, la familia, comer, a jugar.
8: Aquí vamos a la playa, el campus, a comer comida no está en Sahara. Y también pescar, y vamos en el barco.
3: El programa Vacances en Pau ha arribat enguany a la seva 39a edició a les Illes.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: I encetam la cultura d'aquest dilluns a les 7:52 a Menorca, perquè amb més de 500 anys d'història s'amaguen els prestatges i els ordinadors de l'Arxiu Històric Municipal de Ciutadella, un servei públic que és una joia patrimonial i al mateix temps un tresor identitari que explica com ha evolucionat Menorca des del segle XVI. Samata Human.
1: L'Arxiu Històric de Ciutadella ajuda els investigadors a cercar documents que daten des de l'antiga Universitat General i Particular de Ciutadella, el que seria l'actual Consell Insular. Però també hi arriben peticions de ciutadans particulars que volen saber més de la seva pròpia vida. Martina Moll és l'arxivera.
2: Qualsevol persona interessada en la història de Ciutadella de Menorca o simplement que té interès per conèixer la història dels seus avantpassats o la casa allà on viu, coses més mundanes o una notícia que va sortir en el diari en els anys 70.
1: Gràcies a un conveni signat amb el Consell, l'Arxiu Històric podrà avançar en la preservació dels documents que guarda, molts d'una fragilitat extrema que, com explica Martina Moll, exigeixen unes condicions concretes i estables.
2: El propòsit és allà on estan allotjats i guardats aquests documents. Ha de tenir una temperatura i una humitat constant durant tot l'any, perquè el paper requereix d'una temperatura i una humitat constant. No li agraden els fluxes, no? Els canvis bruscs, ben igual que les persones. És com un ésser viu.
1: Els darrers dos anys, l'Arxiu Històric Municipal de Ciutadella ha registrat més de 2.000 consultes del seu fons documental i bibliogràfic.

0: I no ens movem de Menorca ni de Ciutadella, perquè el teatre en petit format torna als carrers. El Teatre de Butxaca celebrarà els dies 25 i 26 de setembre la seva 14a edició, amb 11 peces breus que es representaran en espais poc convencionals del centre històric.
1: Bars, comerços, la Biblioteca Municipal, Can Saura o altres locals es convertiran durant dos dies en petites sales de teatre, en una proposta que permet al públic anar recorrent Ciutadella mentre descobres històries de gèneres molt diferents. La programació inclou comèdia, drama, música i també propostes pel públic infantil. Divendres es podran veure 5 muntatges, entre els quals destaca Abril, L'Ascensor, Piano Man, Rumis o Codi Negre. Dissabte s'hi afegiran altres propostes i durant el matí hi haurà també dues representacions adreçades als més petits. La presentació del meu llibre i Salvem el Gat. Ho explica Toni Genero, organitzador.
2: 11 obres de teatre breu. Podrem veure obres de Mallorca, de Menorca, de Tarragona, de Barcelona. També tenim una reposició, Codi Negre. Com sempre, farem 6 funcions divendres i 6 dissabte vespre. I el dissabte matí farem 5 funcions de 2 obres infantils.
1: Una fórmula que arriba ja a la 14a edició i que enguany incorpora 2 novetats. D'una banda, la col·laboració amb el Festival Català Fil a l'Agulla, que durà a Ciutadella l'obra L'Ascensor. D'altra banda, la participació de l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca amb una peça creada i interpretada pels seus alumnes. 2 aliances, ho veiem, que amplien la proposta del festival i reforcen l'intercanvi i la creació teatral.

0: Escoltam un poema musicat d'en Federico García Lorca perquè la seva darrera entrevista assegurava que allò que més li importava era viure. Ho va dir el 10 de juny de 1936 en una conversa amb el periodista i caricaturista Luis Bagaria, publicada al diari El Sol. Només 2 mesos després, els feixistes li varen robar la vida, només 38 anys, afusellat a Granada. Aquesta matinada es compleixen 90 anys d'aquell assassinat. 90 anys sense Lorca, però també 90 anys en què els seus versos s'han negat a desaparèixer.
1: I és que durant aquestes 9 dècades, Lorca no ha deixat mai els escenaris ni tampoc la cultura popular. La seva vida i la seva obra han inspirat pel·lícules, concerts, muntatges teatrals i espectacles arreu del món. També artistes com Miguel Poveda, Ana Belén, Amaya o Sílvia Pérez Cruz, que escoltan de fons, ha convertit els seus versos en música, mentre que Juan Diego Botó el va recuperar sobre els escenaris amb Una noche sin luna. A Mallorca, un dels autors que més s'hi ha acostat és Pep Tosar, que ha duit l'univers lorquià als escenaris combinant teatre, música i poesia. I el cinema també acaba de tornar a posar Lorca en primer pla amb La bola negra, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, inspirada en una obra inacabada del poeta i concebuda també com una reivindicació de la memòria històrica i dels amors homosexuals silenciats per la repressió. La cinta ja ha passat per Cannes i arribarà als cinemes espanyols el 25 de setembre. 90 anys, ho dèiem. Després de la seva execució, Lorca continua sent cantat, representat i reinventat, però entre tants d'homenatges, potser el més essencial continua sent també el més senzill, tornar les seves paraules, obrir un dels seus llibres i llegir. Dream.

0: La vàrem poder veure a Herois, Nashville i Scream. Parlem de l'actriu i també cantant. L'escoltam de fons a la banda sonora de Nashville, Hayden Panettiere, que ha mort aquesta matinada en 36 anys. Ara se n'investiguen les causes.
1: L'artista havia començat la carrera professional quan era tot just una nina. Els seus pares la introduïren en la indústria, de la qual en denunciar la pederàstia fa ben poc. I ho fou quan encara no havia fet l'any. Quan el tenia 4, ja actuava en telenovel·les, però va ser a Héroes, la ficció sobre superherois que vivien vides normals, la que la va catapultar a la fama mundial amb el seu personatge d'animadora d'institut, Claire. Les 7 temporades de Nashville, que mostrava les dificultats d'un cantant de country a la cèlebre ciutat de Tennessee, va aconseguir-li 2 nominacions als Globus d'Or.

0: Toquen les 8 i és moment de repassar els principals titulars d'aquest 17 d'agost en què un accident ha causat la mort d'un turista de 36 anys a Valldemossa, després que un autobús del TIP ha topat contra un fanal que ha caigut damunt del grup de persones en qui es trobava. El govern ha expressat el seu condol i ha suspès fins a nou avís el servei de la línia 203 entre Palma i Valldemossa, tant d'anada com de tornada. I no ha estat l'única tragèdia del dia. Maria Eugènia Quecles, bon vespre.
1: Bon vespre. A Palma, un home de 44 anys ha caigut d'un cinquè pis en un succés que la policia i l'Ibassal investiguen com a possible accident laboral. L'home ha estat traslladat a Son Espases i en un primer moment es trobava greu. També estan pendents de l'evolució de dos infants que s'han negat a piscines. Una nina francesa de 2 anys evoluciona favorablement i un nen que s'ha ofegat al Club Nàutic del Port de Pollença i continua ingressat a Son Espases en estat greu, però estable.
0: Avui també és notícia que les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a les Balears. És el que reflecteixen les dades de la Seguretat Social dels primers 6 mesos de 2026 a les Illes. Una realitat que preocupa el govern i sindicats perquè deixa palès que la corresponsabilitat és encara ben en fora.
1: La coordinadora de l'àrea d'Igualtat de Comissions, Marga Jiménez, assenyala que quan es tracta de permisos remunerats, com el de paternitat de 19 setmanes, els homes els agafen igual com fan les dones. La desigualtat es produeix, diu Jiménez, quan es tracta d'una excedència o permisos no remunerats.
2: Conciliar no es que las mujeres adapten el empleo a las necesidades familiares. Lo que tiene que significar esta palabra es adaptar la organización social y laboral para que mujeres y hombres puedan trabajar y cuidar en las mismas condiciones, cuidar en igualdad.
0: I polèmica a Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar a un espai públic natural com és la Pedrera de Can Coix, i en què es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua.
1: L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament de recursos naturals en una festa només per a 300 convidats. El batle Marcot Serra mirarà si es pot sancionar d'alguna manera el desaprofitament d'aigua, encara que ho dubta.
3: Que ho han dut a la xarxa d'aigües grises, no tinc més constància ara mateix del que ha fet, i estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
0: I la Conselleria d'Agricultura cerca la via perquè el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, pugui seguir en actiu.
1: Assegura que des de fa mig any fa feina per trobar la fórmula per renovar el conveni. La coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà, alerta que l'incertesa posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial.
4: És que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
0: I a la plana estatal, tensió entre el govern d'Espanya i el Ceutí, l'executiu de Pedro Sánchez habilitarà 1.500 noves places d'atenció humanitària per atendre les persones migrants que encara continuen a Ceuta.
1: Un anunci que ha fet la ministra de Migracions, el Massai, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Mentrestant, els populars carreguen contra Pedro Sánchez perquè diuen que no entenen que encara estigui de vacances.
0: Hem arribat a les 8 i 4 minuts. Ara us deixem amb els nostres companys del programa Xiu Xiu, Inés Mateu i Jordi Suárez.

0: aquí, ja hem arribat. Jordi Suárez, com anem?
1: Hola, ben tornada.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Sí, sí. T'imagina que, no sé, anant a fer surf, anant a la piscina, maca... Bé.
0: No diré que no t'equivoques.
1: Una passada.
0: Hem gaudit, però ja som aquí per començar aquestes darreres setmanes d'estiu i després nova temporada de Xiu Xiu, que ja en parlarem d'això.
1: Ja en xerrarem d'això, perquè...
0: Exacte.
1: Bé, no diran res, no diran res.
0: Se vienen cositas, com diuen els influencers d'avui en dia.
1: Exacte.
0: No ho diuen així?
1: Sí.
0: Vendran cosetes?
1: Se vienen cosetes.
0: He tornat, he de dir, perquè no me podia perdre res. Tenia FOMO.
1: És que el programa que genera FOMO. O sigui, jo, si fos agent i no escoltéssiu així un dia, un sol dia, tindria FOMO de...
0: Estic completament d'acord. Avui en dia FOMO vol dir por a perdre-se qualque cosa.
1: Exacte.
0: També tenia FOMO de saber com han anat els concerts d'en Bustamante aquest cap de setmana a Mallorca i Menorca. No, soy un superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que no, soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo... Bustamante és un crac.
1: Un crac? En Bustamante ja ha xerrat català, han dit.
0: Ah, sí?
1: Que el xerra molt bé. Bé, és un gran home.
0: És un gran home. És un gran home. De fet, ha xerrat català.
1: De fet,
0: català.
1: Gran home, perquè també està molt fort. Vull dir que també és gros.
0: Exacte, exacte. L'art que l'han criticat per això, eh?
1: Sí?
0: Ho va dir en el concert.
1: Ostres.
0: Ell va dir, m'han criticat per gras.
1: Ah, ostres.
0: I ara tu li has dit
1: no,
0: gros.
1: No, jo no volia dir això, volia dir que estigui fort. Jo,
0: sí,
1: com una persona que està forta.
0: Totalment. En Bustamante és un gran home.
1: Exacte.
0: Amb això estan d'acord. I resulta que, a més, ara per afegir, s'ha fet del Mallorca.
1: Veus? És que és un gran home per molt de motius.
2: La meva sang és vermellona, no? És mallorquina.
0: És que en Bustamante ha volgut ser vermelló con la Xenoa, que va dir això en el seu moment, i resulta que en Jaume Colombàs, l'espíquer del Mallorca, li va regalar durant el concert una camiseta del Mallorca amb el nom David Bustamante.
1: Ja se la pot posar el que li queda de gira.
0: T'imagines? No, ell sol anar en traje.
1: Sí, és així, ell.
0: Sí, ell és un gent.
1: No el feia, en traje.
0: Sí.
1: Me l'imaginava més amb una camiseta blanca de tirants.
0: Això era un temps.
1: Mercant.
0: Ara ja no.
1: No, ara ja ara no.
0: És un ara senyor. És,
1: clar, sí, madura.
0: Avui tenim la Marga Cifre en el control tècnic.

0: Avui han de dir que han de donar armoldains en aquelles persones que mos escoltau amb auriculars mentrestant caminau, mentrestant feis la passejadeta o vos moveu d'una banda a l'altra.
1: Així és, segur que són molts, i ho feim perquè avui és el Dia Mundial dels Vianants.
0: Moldains! Aquesta cançó és d'aniversari,
1: Norda. Ah, bé.
0: Avui seria com el Dia Internacional, és equivalent a sonomàstica.
1: I quina és la cançó, per això?
0: Sí, no ho sé.
1: Anys i anys.
0: Visca el Vianant. No ho sé. Avui és un dia molt important,
1: avui
0: perquè hi ha molta gent
1: important
0: que mos escolta caminant.
1: Exacte, i és important per reconèixer la tasca d'aquesta gent. És una tasca.
0: És una feina.
1: És una feina. És una feina de no caminar, anava a dir. De caminar i no agafar cotxe.
0: Exacte.
1: Que no
0: és
1: fàcil.
0: És un esforç,
1: És un esforç. Dia del Vianant, establert per l'Organització Mundial de la Salut, i per això avui a Xiu-Xiu ha volgut donar molt d'anys a la gent, i s'enhorabona per sortir a caminar cada dia.
0: Per no agafar cotxe, per anar en escat de cantó.
1: Exacte.
0: Sobretot enhorabona per això.
1: Exacte, enhorabona molt d'anys i repartir un pot d'alegria. Avui és el dia de Vianant, el Dia Mundial del Vianant. I te volia donar molt d'anys, que tu ets una vianant.
2: Sí, i...
0: Home, Jordi, és que clar...
1: No m'ha fet massa casa.
0: I? A veure, a lo millor hi ha algú que vos escolta i diu, i què? No me donis el molt d'anys per això.
1: És un bon punt, però bé...
0: No és el molt d'anys, sí. Ets enhorabona i ser gràcies.
1: Amb alegria de donar-li molt d'anys i...
0: També t'he dit, qui no té cap, té cames.
1: Quin desànim. Però
0: exacte,
1: bé...
0: Exacte, sí, no s'ha après massa
1: bé. Nosaltres hem seguit repartint molt d'anys i molta alegria. Avui és el Dia Mundial del Vianant i te volia donar les gràcies i molt d'anys i s'enhorabona per caminar.
3: D'acord, gràcies a tu.
1: Per aquella gent que agafa el cotxe per anar a comprar spa, per anar a la feina, com
3: ho veus? Això és terrible. Mm. Això és terrible perquè jo disfruto d'agafar l'autobús i el tren quan puc.
1: Clar, perquè poden dir que es perdre's tens un poc, no?, això de caminar, però tu què en treus quan camines cada dia a la feina, per exemple, aquests minutets?
3: Ara no, són minuts de relax. Ara aniré per aquí per sombra, davall els arbres, que fa més fresqueta... Bueno, el caminar ajuda neurològicament.
1: Bé, de molts anys i enhorabona per ser un vianant més.
3: Gràcies.
1: Bé, un aplaudiment.
0: Un aplaudiment. Que clar que sí.
1: Li ha ajudat molt neurològicament.
0: No, primer persona. Ha dit, bé, gràcies, s'ha quedat com a teat, perquè no sabia que li des, però després ell mateix s'ha donat un copet a l'esquena, vull dir.
1: És que a la gent li agrada donar-se copets a l'esquena amb aquest tema.
0: Sí.
1: Però jo crec que és per estar orgullós. Dir, jo camino. I no, sí. Tu camines.
0: Jo cada vegada més, he de dir. Estic millorant molt. Sí.
1: Mira.
0: Sí. Me costa, però jo sempre faig voltes amb el cotxe per aparcar just davant la porta.
1: Això,
0: és a dir, no vos enganaré.
1: No t'ho llevin.
0: No vos enganaré. També ja. Acabam unes hores.
1: Sí, també hem de caminar nosaltres, perquè passar moltes hores segurs. També depèn de la feina. Hi ha gent que camina molt a la feina.
0: Exacte.
1: Si ets un...
0: Sí. No sé, tu com a reporter camines.
1: Sí, quan surts, sí.
0: Quan surts. Exacte, com avui.
1: Exacte, però caminat saludable, tots ho sabem. Però jo m'he trobat una persona ben forta que anava al gimnàs. I jo he pensat, una persona forta que va al gimnàs serà experta en aquestes coses.
0: Moment, no és el mateix anar al gimnàs i estar fort que caminar, Jordi. Són conceptes completament diferents.
1: Ja, però...
0: La gent que fa la ruta del colesterol del seu poble, a lo millor no és un gimbro.
1: Ja, però jo he pensat, els gimbros en deuen saber d'aquestes coses. Vull dir, són gent que se preocupa per estar físicament bé, per
0: sí.
1: La salut...
0: La salut física, sí. Aquesta gimbro sí que se preocupa.
1: Per això jo he anat i li he demanat com si fos un expert.
0: A veure, i què ha dit?
1: Tu que ets una persona que va al gimnasio, que està fuerte, ¿nos puedes dar alguna recomendación a la gente que coge el coche siempre y no va andando a los sitios?
4: Sí, que debería de andar más para mover su cuerpo en ayunas, después de comer, y así estabiliza su cuerpo y la hace funcionar. Es obligatorio porque si no el cuerpo se atrofia, el ser humano es un animal y necesita moverse, si no hay problemas en la vida.
0: Bé, a veure, unes paraules sàvies.
1: Paraules sàvies,
0: dir,
1: hay que caminar...
0: Jo crec que en aquesta ràdio s'han dit moltes veritats, però
1: sí?
0: Crec que mai una com aquesta.
1: No, un crac aquest lot que mos ha aclarit, ja està. Jo crec que...
0: Però no t'ha dit la ruta que feia ell? La de gimnàs a casa seva, segurament.
1: Pues, devia agafar el cotxe, lot. Però bé, hi ha tipus de vianants. Els que van alerta, els que creuen fora a mirar... Els que se voten els semàfors en vermell, aquells que sempre caminen amb molta pressa, la gent que va mirant el mòbil...
0: És que hi ha gent que camina molt aviat,
1: Sí, sobretot quan veuen un micròfon d'IV3 que va cap a ells.
0: Sí. Aquí sí que surten a córrer.
1: Aquí sí que surten a córrer.
0: I també hi ha un tipus de vianants que saps que travessa a un pas de vianants sense mirar. Només exacte. Perquè és un pas de vianants kamikaze. Tu ets d'aquests?
1: No, per favor. Ah. Per favor. Això ho fan molt a Tailàndia i en aquests països, que els cotxes ni s'aturen.
0: És que és cultural, això, també.
1: És cultural, eh? Això. Sí, però hi ha de tot tipus. Gent que va amb auriculars, que sempre també. Va amb auriculars. Uh-huh. Els que estan sempre fent una telefonada, que això dius... jo no tinc tanta gent amb qui xerrar, que sempre van en el mòbil telefonant. No sé si
0: aprofiten
1: el
0: camí.
1: Mai.
0: Això se diu ser productiu.
1: Exacte, però a vegades no s'ha de ser productiu. S'ha de caminar i pensar i reflexionar.
0: Exacte.
1: Però bé, no sé si t'ho has plantejat tu mai, quin tipus de vianant
0: ets. Sí, home, jo sóc una vianant conscient de, del que faig, perquè no me sol posar música quan camin. Sóc una vianant serena, perquè no camin ni massa poc a poc ni massa ràpid. I feliç i contenta. Si hi ha ombra, millor.
1: Molt bé. Crec que també és un tema cultural si vius un poble o una ciutat.
0: Per descomptat.
1: Quan vas quan ets de poble i vas a ciutat, t'assusta un poc.
0: Sí.
1: Veus els semàfors i dius, uf... Això...
0: Me cansa bastant anar per Palma caminant.
1: Psicològicament és dur, eh?
0: Sí.
1: Però bé, n'hi ha de tot tipus, quan deim. Avui és el dia mundial del vianant i te volia donar molt d'anys. I donar-te l'enhorabona per caminar.
2: Gràcies.
1: Com ho veus, tota aquesta gent que agafa tant de cotxe?
2: Creo que Palma, ja que és pequeña, se puede ir caminando en autobús a totes partes.
1: I ets d'aquests vianants que se porten bé, respecten els semàfors, pas de zebra sempre, esperar que passin els cotxes, tot, ho dus bé?
2: Sí, lo procuro siempre.
1: Un missatge per tota aquella gent que agafa moltes cotxes?
2: Es muy sano caminar, es muy bueno para el medio ambiente también no coger tanto el coche, ya que hay tantos coches y que todo se puede ir caminando... bastante rápido, pues hay que aprovechar que se puede caminar.
0: Jordi, confessa, tu per dins Son Cervera vas a peu o en cotxe?
1: Jo vaig a peu sempre.
0: Segur.
1: Mem. No, vas veure, sí.
0: Aquest bot, aquest bot en el supermercat.
1: Exacte, sí, però perquè estàs a l'altra puta del poble que hem de fer. Després les bosses...
0: Jordi, per favor, caminar.
1: Ja, però sí. També és complicat a Mallorca, a Balears en general.
0: Excuses.
1: No tenir cotxe és complicat. Però bé, just després d'aquesta dona ha vengut un home que... Clar, aquesta dona feia molt... Ha dit, jo faig cas a la senyalització. Però no tothom és igual. Hi ha gent que ja se creu més llesta que la resta i fa un poc el que vol. Però bé, cadascú que faci el que vulgui. O no.
5: Has baixat a comprar spa i avui és el dia del vianant, del peatón, i te volia donar molt d'anys.
6: Yo camino mucho.
1: Sí?
6: Yo camino mucho, sí. Que aparte de caminar, porque me voy a caminar a hacer kilómetros, aparte de eso, cada vez que puedo...
1: Per tant, tu te consideres un bon vianant. Avui que és el dia mundial i hem de reivindicar això, te consideres un bon vianant.
6: Sí, sí, claro.
1: D'aquests, a més, que compleixen les normes, els semàfors...
6: Bueno, los semáforos están al servicio del ciudadano.
1: Claro.
6: Cuando estás aquí y resulta que ves la calle, que está incluso aquí en rojo, pero está un coche allá a 500 metros, pues vas y cruzas.
1: Bueno, però això no ho poden dir.
0: No.
6: Sí, hombre, claro que se puede decir.
0: Escolta, aquest home devia venir d'una d'aquestes ciutats que sempre travessen en vermell. Jo crec que aquí culturalment se respecta bastant. No sé vosaltres què trobeu.
1: Hem de dir que jo he xerrat amb aquest home just després de que se votés un semàfor en vermell.
0: Ah, d'acord, clar, tu ja l'has aplegat.
1: Ja l'he plegat sabent la seva resposta, però bé, no ho sé.
0: Jo crec que moltes vegades... els nins, els infants, tenen més consciència que la gent gran.
1: Sí, tenen bastant més seny i m'he trobat un nin, just després, un infant, que renyava una dona.
0: És vera?
1: Estava renyant una dona perquè havia creuat en vermell. I clar, jo he dit, vaig atacar-me.
0: Ara xerrar amb aquest
1: exacte,
0: superheroi.
1: Exacte, jo vull que el missatge d'aquest infant arribi a tot Balears, perquè crec que és important, i aquí teniu el missatge. Avui és el dia del vianant, el dia del peatón. I què li has dit a una dona mentre es creuava?
7: No lo sé, muchas gracias por el día del peatón.
1: ¿Qué le has dicho a la señora que cruzabas en rojo?
7: Que no se puede cruzar.
1: ¿Por qué?
7: Porque estaba en rojo.
1: És que jo crec que...
0: Clar que sí, directe, molt bé. Eh? Escolta, és de les primeres coses que aprenen quan som petits i començam a anar tots sols, que hem de mirar abans de travessar. I el verd i el vermell.
1: De fet, jo mai de la vida he creuat si hi ha un infant a prop.
0: En
1: vermell.
0: Molt bé, Jordi. És que ets un exemple.
1: Que tens pressa, que pot ser poc caure. Però si hi ha un infant allà amb una família, no se fa.
0: Correcte.
1: Que és important. I aquest nin ho ha captat. I jo crec que... Donar-se una bona.
0: Sí.
1: I
0: seria
1: un aplaudiment.
0: Seria s'excelsa per excel·lència, aquest infant. Li donaria la medalla d'on el millor vianant un dia com avui?
1: Bé, no ho sé, eh? Que una medalla d'or al millor vianant, no ho sé, no l'he conegut tant.
0: Escolta, però bé, segur sí. Que hi ha aquesta medalla.
1: Li donaré la medalla d'or al millor vianant d'avui.
0: Molt bé.
1: Bé, finalment...
0: Així com, clar, no. Jo què sé, el mèrit ciutadà i del mèrit vianant.
1: Ja, però és que també ara... Clar, ja, jo crec que està entre aquest infant i una vianant exemplança que també he xerrat.
0: A veure?
1: Escolta'm. T'he vist aquí caminant i te volia donar molt d'anys.
8: Per què?
1: Perquè és el Dia Mundial del Vianant.
8: Pues me pot deixar anar a mi, perquè jo sempre vaig a peu.
1: Sempre vas a peu a tot.
8: Cotxe, no he tingut mai.
1: No has tingut mai cotxe i vius aquí a ciutat?
8: Sí, sí, tota la vida. Sempre tot. Vivia antes en el centre, he vingut a viure aquí, i sempre vaig a peu. Mm. I vaig en el servici públic, o en qualque amiga, aprofita el cotxe. Clar. Hi ha gent que s'estima més d'anar al sofà, que el duguin cap aquí, cap allà. Jo no, jo si puc caminar un rato, en que no tingui ganes de caminar, camin, perquè troc que és molt necessari.
1: Molt d'anys, una vianant exemplar, mos han trobat.
8: Bueno, moltíssimes gràcies, jo crec que sóc normal. Sóc una persona normal i corrent. I m'has venut amb un pot de seny, que això és important.
0: És una superestrella aquesta sí, dona, sí, sí. Perquè era gran.
1: Era gran.
0: Aquesta dona, i no havia tingut mai cotxe.
1: I s'ha fet sumil, eh? Dit, ah, jo crec que com tothom.
0: I no, viure tota la vida a ciutat sense cotxe, com ho ha fet aquesta senyora.
1: Bé,
0: a ciutat és també, més fàcil, jo
1: també
0: crec.
1: També ha dit, ses amigues, a vegades, madures...
0: Home, clar,
1: però bé,
0: si no, que ha de fer, molt bé.
1: Exemplar, aquesta dona.
0: I tant, i tant. Xiu, xiu.

0: La situació, un faraó anegat.
1: Està dins una cova de mama, aniria. Per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve, tira.
2: Una macrofesta celebrada a la Pedrera de Can Coix, espai públic de Sant Antoni de Portmany, s'ha convertit en un dels esdeveniments més comentats d'aquest estiu. Una gran piràmide per simular l'antic Egipte. Un llac artificial de 850 metres quadrats, un temple i una gran infraestructura de llums en són les claus per entendre per què s'ha convertit Udam en la festa més polèmica d'aquest estiu.
0: Omplir aquest estanc artificial hauria requerit 170 tonelades d'aigua, segons Diari d'Eivissa, i tot plegat s'ha torbat dues setmanes en muntar. La festa es promocionava com un espectacle digne d'un faraó.
2: L'Ajuntament de Sant Antoni ha explicat que se varen negociar les condicions tot i que no tenien informació sobre aquest famós llac artificial. També han explicat que varen quedar d'acord amb els promotors procedents de Nova York, Estats Units, que farien una aportació de 50.000 euros amb finalitats benèfiques.
3: En quin temps vivim?

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: TV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu Xiu, amb Inés Mateu.
3: Molt bones, gent de Xiu Xiu, com esteu? Som en Xisco Vic. I de res, la meva cançó d'estiu per excel·lència és La Barbacoa. Però en guanyes la cançó de Golden de les Hantrix, perquè les meves filles no aturen d'escoltar-la i s'ha convertit en la cançó de l'estiu. Vinga, una ferrada a tothom i gràcies.

0: passat de moda, aquesta cançó.
1: Jo no sé quina és. Golden de ses Huntrits, Xisco Tranquil, però això no l'hem posat. Mos hem estimat més la barbacoa.
0: El món 2025.
1: Ah, clar, ja ha caducat.
0: Ja ha caducat.
1: Però qui són ses Huntrits?
0: I de ses Huntrits són un grup...
1: Tu coneixes, Ida.
0: Jo els conec, clar. És com si fossin ses meves amigues. Són un grup de K-pop, però que surten d'una pel·lícula.
1: D'això de Japó.
0: No, de Corea. Ai, cada de Corea, Déu clar. Són, o sigui, és
1: perdona.
0: Un grup de K-pop que surt d'una pel·lícula que és K-pop Demon Hunters.
1: Que són manga.
0: Anime. Ah, el manga és anime, però és
1: perdoneu, còmic. Perdoneu, ja està. Ja, sí. Ja deix de ser una ignorant.
0: I d'això, surten d'una pel·lícula. O sigui, realment és un grup format dins una pel·lícula. Per tant, no existeix sense els Hunters.
1: Però existeix, fan concerts.
0: No, perquè són una animació. Ses veus, les
1: i tot i així
0: les...
1: han rebentat les
0: han rebentat nominacions
1: d'escolta.
0: Nominacions a Grammys.
1: Què dius?
0: Sí. Nominades en els Grammy, Oscar millor, banda sonora.
1: S'animació.
0: Sa dona que posa sa veu a s'animació. I és que ha escrit sa cançó, supos. Però sí, aquesta sa cançó que canten, ses filles d'en Xisco, Golden, que ha romput rècords, ja t'he dit, que ha guanyat un Oscar, Grammys, és aquesta.

0: guanyat un Òscar.
1: Un Òscar a millor, la millor cançó. La millor cançó de... Sí, de...
0: No ho sabia, no ho sabia. Com se nota, Jordi, que ets el nostre mestre en gai saber de qüestions de la generació Z, o millor dit, la generació Alfa, que són encara més joves.
1: Són encara més joves i avui tornem amb aquesta generació que l'havíem deixat un poc aparcada aquest estiu, però la recuperam perquè mos ha sortit una notícia bastant curiosa. I és que el govern ha retirat més de 2.000 juguetes per ser perilloses.
0: Ah, sí?
1: I que sempre han estat perilloses.
0: Que tenen perquè... de perillós aquestes juguetes.
1: I doncs ja hi entrarem. Però han estat 1.720 juguetes, que ja són.
0: Són moltes.
1: I 583 disfresses dirigides a infants. Que dic, almenys no els he agafat a Carnestoltes o a Tots Sants.
0: Alerta, perquè hi ha molt de carnaval d'estiu, eh?
1: Molt de carnaval d'estiu, però no ho sé. Sí. Jo crec que ha estat un bon moment.
0: Quines són aquestes juguetes? A veure si la gent que mos escolta ha de revisar el queixó de les juguetes.
1: I doncs vinga, 1.720 juguetes. Número 1. Tenim... No, no farem la llista de...
0: Ah, d'acord.
1: T'imagines? No farem la llista de totes, però n'hi ha una que sí que és molt, molt famosa i és la que ha estat impactant. I és que han retirat és Dumplings Squishy.
0: Els Dumplings Squishy.
1: Els Dumplings Squishy.
0: Quina jugueta és aquesta?
1: La gran jugueta de moda de principis de 2026.
0: Mare meva, però que duren les modes.
1: Bé,
0: han de durar un any el manco,
1: ja,
0: Jordi.
1: Ja
0: primer
1: molt...
0: la cançó que estava caducada, ara la jugueta de moda, però només a principis.
1: Els Dumplings són molt gener 2026, ja s'ha
0: passat. Ah, d'acord. Bé, però... i què són els Dumplings?
1: I doncs són un dumpling japonès,
0: sí,
1: que no sé molt bé, o sigui, dumpling... No sé com explicar que és un dumpling. O sigui, és un dumpling japonès. Jo crec que és...
0: Ho has d'intentar, Jordi, perquè aquí no està entenent res.
1: És com una...
0: Descriu direm... com és aquest objecte.
1: Ho diré en castellà, però una empanadilla.
0: Sí, una panada.
1: Una panada, però que sí, feta
0: una
1: com un pasta
0: argentina.
1: I que té de dins... No, japonesa.
0: Ah, d'acord. Com una galleta de la bona sort.
1: No, perquè és com... no és forta. O sigui, no és galleta, és pasta.
0: És a dir, a veure, man, tornem a començar. Tot... Estan parlant d'una jugueta de textura, jo què sé, d'alumini o un peluix?
1: No, és un peluix, però...
0: És un peluix. És,
1: però imiten es menjar...
0: D'acord.
1: És un dumpling, una, saps? Una gyoza.
0: Ah, una panada, d'acord, sí.
1: Com una gyoza, un dumpling...
0: És una panada en forma de peluix, d'acord.
1: Així és.
0: Molt bé.
1: I se pot aixafar com una pilota antiestrès.
0: D'acord.
1: Això és idea. Però això no és exactament el motiu de la seva fama. La gràcia és que se varen fer virals perquè quan compres un paquet va tapat i te poden tocar diferents models.
0: Uh-huh.
1: Per tant, n'hi ha de millors, n'hi ha de pitjors, n'hi ha que tenen un color llis, n'hi ha que són els que no li importen a ningú, després n'hi ha que són com a brillants, que són els que vol que te toquin.
0: D'acord.
1: I és un poc aquest joc de la dopamina, uh-huh, de veure que me toca.
0: En lo fàcil que era entendre les bolles, les caniques de tota la vida, les baldufes.
1: Exacte.
0: Ara no, ara dumplings.
1: Exacte, ara són menjats japonesos però tens tres, però que n'hi ha diferents tipus.
0: I perquè t'han retirat, però?
1: I la cosa és que contenen quatre vegades més, això també ho diré en castellà, benceno, de lo permès.

0: Que segur que això és un producte químic que és cancerigen i se transmet a partir d'estacte. Per tant...
1: I clar, si és una pilota antiestrès i té aquest producte químic cancerigen, i d'oci, millor que la retirin.
0: No compleixen... Les jugotes que no compleixen aquests requisits són bastant perilloses. Però, clar, tornant a les jugotes... Mm. Això d'obrir i no saber què te toca, mos atreu, eh?
1: Sí, això és divertit, et s'agraci, no? Com els cromos.
0: Com els cromos, com els huevos Kinder.
1: Els cromos sí que estan de moda.
0: Els cromos, sí, sempre. Sí, l'altre
1: dia vaig topar una predina amb els seus tres nets que estaven obrint els cromos, era meravellós.
0: Les cartes,
1: estaven
0: també,
1: tan emocionants.
0: Les cartes de Pokémon, que ara se venen també per milers d'euros. És una passada, això. Però bé, aquests dumplings se posen de moda, sobretot, perquè la gent comença a gravar-se obrint les catses
1: per veure la reacció, no?
0: Reaccionant a veure que els hi tocava TikTok. I clar, quan sortia un de bo, a cridar i cridar, i això és increïble.
2: 1, 2, 3.
1: Ai, per favor.
0: I això és el motiu de tot. Clar,
1: me fa enveja la gent que s'emociona tan fàcil. M'agradaria emocionar-me jo per un dumpling.
0: Sí, vam, si els col·lecciones... Supos que és com quan col·lecciona la gent, no sé. No sé què col·lecciona la gent.
1: Tu què col·lecciones, Jordi?
0: Jo no col·lecciono res, records meravellosos amb la gent que estim.
1: Molt bé.
0: T'has col·leccionat mai?
1: Sí, ferretines, quan anava a primari.
0: Molt bé.
1: Tenia un àlbum.
0: Ferretines de què? De qualsevol temàtica? En general?
1: Sí, n'hi havia de tot tipus.
0: Però això no pots acabar
1: mai. Tu les tenies classificades per pàgines. La primera tenia les de Pokémon, la segona són més de princeses, les terceres tenies tots els corets, la quarta, les cares, no ho sé.
0: A mi m'hauria agradat col·leccionar segells. Crec que és una cosa xula.
1: Encara ets atents, Jordi. Ja. Aficionar-te a segells.
0: Però bé, ara ja està passat de moda. Però bé... tornant amb això, objectes descatalogats. N'hi ha hagut molts, però aquestes dumplings són les que ha cridat més atenció per la seva viralitat, perquè eren molt famosos. Perquè, clar, ara se fan virals les jugades per TikTok, però quan nosaltres érem més petits que no hi havia xarxes, realment, com se posaven de moda?
1: Per boca a boca, Jordi. Ja, perquè tots anàvem a l'escola i trobàvem que qualcú començava a dur i després ho volien tots.
0: Ja, però és curiós com jo, per exemple, estic a l'escola de Sant Cervera. Però també se duien a l'escola de campus.
1: Perquè ho venen a les botigues, en els estancs...
0: Però ho venen perquè la gent ho compra, però com saben que compres? És curiós.
1: És curiós com funcionen les modes, sí. Investiga, tu que ets un gran periodista.
0: Ara ja no és curiós.
3: El graduat.
0: És que també som graduat en periodisme, poca broma.
1: Ets el graduat en diferents àmbits.
0: Fem la broma de cine, però també som periodista aquí, on ho veus. Però bé, dins tots aquests productes... una cosa que m'ha agradat molt, és que hi havia 39 marques d'ueres per veure ciclistes descatalogades.
1: Mare meva.
0: Que dius, ja no arribem a temps.
1: Ja està.
0: Aquesta gent ja no hi veu.
1: Sí, sí, exacte, ja ho sap.
0: Ja ho sap que
1: les ueres no funcionaven.
0: No saben quines són, no han dit les marques, però poca cosa ja.
1: Esperem que siguin pocs els afectats, per no dir ningú.
0: No crec.
1: Gràcies, Jordi. Molt bona investigació. Enhorabona.
0: Gràcies.
1: Una vegada més, ets el graduat.
3: El graduat.

0: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Xiu, xiu.

0: Continuem a xiu-xiu, Maria Antònia Miró, com estàs?
1: Molt bé, i com esteu vosaltres? I no, sobretot, que sé que és el teu primer dilluns des de tornar de vacances.
0: Molt ben tornada, molt ben tornada, sobretot ben acompanyada en tots vosaltres, en Jordi, aquí s'estudi, i tu, Maria Antònia, avui des de Solla, no?
1: Exacte, sí, efectivament, des de Solla, novament, aquí, en cos i ànima, però.
0: Molt bé, i tant, i tant. I avui, quin objecte aprendrem amb tu?
1: Mireu, la setmana passada és vera que varen començar fent la primera part de la història del biquini. I avui l'acabarem de rematar, però abans xerrarem del seu predecessor, és a dir, el banyador d'una sola peça.

0: Gràcies.
1: Neva Maria, ets la model per excel·lència a dins el meu imaginari amb un biquini de ratlles. De rotxos.
2: Exacte.
1: De sempre m'he demanat, a veure, mem... O sigui, vosaltres com vos imagineu el biquini de Neva Maria? De quin tipus de rotxos? Jo a una època me les vaig imaginar de lleopard.
3: Ostres. Jo ara,
2: sí?
3: ara me ve com si fos un pot de presoner o de mariner, així blanques i negres. De zebra.
2: En Jordi no va errat, perquè, de fet, hi ha un estudi del País que analitzava quin era el biquini més comú que duen les dones, que han de dir que 3 de cada 4 prefereixen tu biquini en lloc de banyador, i diuen que la combinació de colors que s'adona més sovint et serà blanc i el negre. Per tant, per clàssics. Estadística, Neva Maria anava ratxada blanc i negre. Però han de dir que el color preferit del biquini que duen les dones és el color blau.
1: Això anava a dir vermell. Que curiós.
2: Però... El vermell és esquiver després, 10%.
3: Però el blau no convé, no? Perquè no te trobaran.
1: Per què?
3: Perquè la mà és blava.
1: No, és verda, la mà.
3: Com?
1: Que sí, és verda.
2: Turquesa.
1: Turquesa.
2: No, turquesa.
1: És jo que només vaig a platja de roca i de muntanya.
3: Però recomanen més com un color cridaner, no? Bé.
2: Bé, jo crec que el que afavoreixi cada una... És veritat que és curiós que siguis color blau, menys si és que ens volem mimetitzar, no? No volem cridar molta atenció. També és veritat que aquest estudi va trobar que el material preferit era la licra i el detall que més els agraven les dones era volants a la braga. No sé si és un biquini que qualcú... Bé, Jordi, ja sé que tu no és biquini, però...
1: Perquè dissimula.
2: I no, tens un banyador blau. Exacte. Tens un biquini blau amb volants a la braga?
1: La veritat és que no. Però ho puc entendre. Ho puc entendre perquè el volantet pot dissimular segons quines imperfeccions que les dones a vegades mos imaginam que tenim.
3: Perdoneu-vos desconeixement, però que són volants.
1: Jordi,
2: com
1: un volant. Com a
2: tutela.
1: Un volant,
2: un volant, com a...
1: Un volant.
3: O sigui, un volant sé el que és un volant, però...
1: De cotxe no.
3: Ja,
1: no, volantes, com li expliquen que és un volant en en Jordi? Com una falda.
2: Sobre si mateixa, sí que dona
1: Val.
2: Com a relleu.
3: Perfecte. Ja ho cercaré.
1: Mare meva.
2: Ja ho cercaré.
1: Impressionant.
2: Però bé, a veure, clar, realment com hem arribat fins aquí? Perquè és vera que jo us vull explicar el que va venir abans del biquini, que era el banyador, no?
1: Sí.
2: Era clar, és vera que... Sí.
1: El banyador clar, més antic, el més antic que el biquini.
2: Exacte. Perquè, clar, si anem a civilitzacions antigues com Grècia o Roma, clar, hem de saber que ells se relacionaven amb el cos i la nuesa d'una manera molt diferent de la que ho feim ara nosaltres. Perquè, clar, per ells hi havia una relació molt estreta en el que era la bellesa i la virtut. Per tant, si el teu cos era atlètic, vell, per exemple, tot això de fer exercici aire lliure... anar a nedar, formava part de la seva cultura. Per tant, si eres vella, eres virtuosa, no? De qualque manera. I, de fet, un dels mosaics que se troben a la vila romana del Casale a Sicília, que són aquests mosaics que són patrimoni de la humanitat, s'hi poden veure un grup de lotes fent esport amb el que podria ser un protobiquini. Però, clar, encara que, si vàrem escoltar la setmana passada, recordeu qui va ser el responsable de que duguessin biquini? Jordi, pregunta l'examen.
3: És que, clar, aquí hem de dir que Nina era de vacances i jo era en esmuc. Per tant...
2: Ah, no,
3: ja
2: no
3: hi era, aquí tenim... Sí, mos han perdut la classe de banyadors 1.
1: Que som aquí nous a les teves classes, Maria Antònia.
2: Ah, d'acord. Bueno, vos podeu imaginar que va ser un francès, vos ho diré. S'anomia Louis Leard i el seu disseny és del 46. Per tant, efectivament, aquest mosaic no és un biquini, però bueno, sí semblava, no?
1: Molt bé. Sí semblava.
3: I com va evolucionar?
2: Hem de dir que durant molt de temps el que seria la roba per anar a banyar-se va quedar-se completament estancada perquè vàrem deixar d'anar...
1: A la mà.

0: Ai, que senador que ha estat anar a la mà aquestes vacances. Maria Antònia, tu has anat molt aquest estiu, tot i ser de Solla.
1: Clar, tenim relativament a prop esport. De fet, a mi m'ha superbé, me cura l'ànima anar caminant fins a l'esport i pegar un cap fico i tornar a casa nostra a peu.
0: Molt bé. Ho deia pels possibles entrebancs que te poguessis trobar, com per exemple turistes.
1: Sí, he de dir que una té els seus raconets. I hem de dir que els turistes, a l'hora que jo vaig a la platja, me per mi que sopen.
0: Ells tornen, exacte.
1: Així que... Exacte. Era, respecte al que dèiem de que la mà sigui curador, realment no m'ho feien gaire en fora, perquè nosaltres sabem que després d'aquest període de l'antiga Grècia, Roma, arriba el cristianisme, evolució cultural cap a l'edat mitjana, edat moderna, seria el que a vegades li podem dir era peccatorum, que tot era mal vist, i en general anar a la mà, desvestir-se, va quedar com una mica relegat a una activitat ultraminoritària i que pràcticament ningú practicava, no? Però quan tornava un retorn en els banys i a la mà? Seria cap al segle XVIII i a principis del segle XIX a Europa, perquè, entre altres coses, els metges varen començar a promocionar les propietats curatives de l'aigua salada. I, de fet, deien que era molt bo pel cos ficar-se dins l'aigua freda per combatre malalties com raquitisme, tuberculosi o problemes circulatoris. Per tant, d'aquest moment històric neix el concepte d'estiuetx i, sobretot, ho fan, evidentment, persones de l'alta societat i de la realesa.
0: I com anaven vestits? Perquè, clar, ho han vist a pel·lícules, a sèries, a revistes i a llibres, i solien anar bastant tapats. No sé si era així.
1: Exacte. De fet, a finals del segle XVIII, per les dones, hi havia una cosa molt curiosa, que se den com carretons de bany, en anglès diuen bathing machines, com màquines de bany, que bàsicament era que tu entraves dins una cabina de fusta a serena per canviar-te i que no fossis vista, i després aquest carretó el movien fins a la mà perquè tu, tal qual obrissis la porta, fessis el cap fico, no fos cosa que t'havessin el que serien els turmells a qualsevol altra part, no? Que fins i tot que no estiguis molt de temps vista des de fora amb la roba en la que te banyaves, no? I, com has dit tu, Inés, se ficaven pràcticament totes vestides i fins i tot tenien pesos a la falda perquè no suràs, com que no s'aixecàs dins l'aigua. I, si algunes no els hi bastava, se posaven una capa en acabar d'haver-se banyat. I els homes, evidentment, també anaven coberts, però el que seria un conjunt de pantalonets en camata i camiseta de tirants.
2: Però les dones que anaven tan vestides no podien fer una cucabella dins aigua, no podien fer res, no devien poder fer gaire cosa.
1: Clar, és que, de fet, era comú també en aquestes platges que hagués cordes perquè les dones s'hi agafassin a l'hora de ficar-se a l'aigua. I, clar, el que dius tu, el que era nedar, no, se remuaven dins aigua i poc més. I, de fet, els primers banyadors moderns dirigits a dones van començar a sorgir precisament amb aquesta demanda de tenir més mobilitat. Penseu també que eren de cotó i, clar, quan se banyaven pesaven encara més.
0: Imaginem que aquí hi va haver una idea revolucionària.
1: Exacte. De fet, una de les capdavanteres de canviar aquest tipus de banyador tan pesat i tan incòmodo s'anom Annette Kellerman. Soldadito marinero, conociste
0: a una sirena. M'ha encantat això de posar soldadito marinero només perquè xerran de banyadors.
2: Exacte. Una revolucionària, era una sirena.
1: Sí. Ja, exacte. És que Annette Kellerman se la coneixia com sirena australiana.
0: Ah, d'acord. Així no dir res. Annette Kellerman, exacte. Va ser sa ideadora.
1: Sí, de fet, Annette Kellerman, això era d'origen australià, coneguda així com sirena australària, i a principis del segle XX va popularitzar com un tipus de banyador d'una sola peça, molt més ajustat, que li permetia nedar molt més lliurement. Ella, de fet, era nedadora professional. Què va passar? Aquesta dona va ser arrestada a Boston, Estats Units, el 1907, per indecència, perquè precisament se li marcava molt la figura. Perquè vos ho pugueu imaginar, era com un banyador en camata negra de tirants. O sigui, no era res tampoc de l'altre món, però que era bastant diferent del que havíem vist abans. Clar, aquesta dona realment va obrir camí perquè el 1912, en els Jocs Olímpics d'Estocolm, va ser la primera vegada a la història que les dones varen poder competir oficialment a natació. I, de fet, va ser aquest tipus de banyador que duen a Kellerman que és el qui va vestir-se l'equipació oficial, no? Uh-huh. Llavors, directament arrel dels Jocs Olímpics, això després va incidir a la moda de carrer.
2: O sigui que l'esport va servir per qualque cosa més, va canviar la societat, pràcticament.
1: Mm. Exacte. Sí, sí, és molt curiós i com que se va posar de moda, no? O més que res com que se va normalitzar, no? I clar, de fet, també va passar una altra cosa que va fer que fos molt més còmode aquesta vestimenta, i és que el 34 apareix un nou material que s'ha de làstex, que era un tipus de fibra elàstica. Per tant, ja tenim un banyador que pesa molt menys i està molt més ajustat.
0: S'apareixien els que coneixem avui en dia ja, o no?
1: Sí, de fet, tu veus fotografies de l'empresa que el va com patentar, que diguéssim, i aparentment és bastant similar. Uh-huh. Evidentment, no com ara, devia durar més, fins i tot vos diria, però sí, era com una primera fibra elàstica i artificial.
0: La cosa és que va calar, jo no sé, també, què va fer que calés tant el fet de dur banyador, Maria Antònia?
1: Era també un altre canvi que va fer que els banyadors fossin com són ara, era les ganes d'estar morens.
0: Ah, clar, és que qui no vol estar una mica morenet en l'estiu. La Marina està morena, el Pantina fa una trena, lo rompe, lo rompe, ho trenca. Ai, aquesta cançó que mos trasllada directament a l'estiu. Bé, mos trasllada, no?, perquè ja hi som.
2: Ja hi som, ja hi som.
0: Sí.
2: Mos refirme.
0: Tu estàs morena, Maria Antònia, de pell o no? Has cuit colorat?
1: No, de fet, cada vegada que me veus qualque tia meva, me diu, és que Maria Antònia te reina, te podria pegar una mica també del sol.
0: Però bé, sempre hem d'anar alerta, eh? Hem d'anar alerta.
1: Clar, jo vull salut.
0: Exacte.
2: La que està morena en aquest estudi és Inés Mateu, que ve d'unes vacances.
0: Moltes gràcies, Jordi. Simplement diré que és el color de la felicitat, no és del sol.
2: Molt bé.
1: Que bé. Perquè, clar, nosaltres sabeu que abans el cànon de bellesa era estar pàl·lid, però, perquè volia dir que no fos feina en el camp i de més. Però ara exacte, ja sabem que és tot el contrari.
0: Uh-huh. De fet, ara, pot ser que estigui tornant a dur-se a blanquinó?
1: Sí, perquè ara estem en un període un pot de recessió econòmica i en períodes així a vegades com que se posa de moda cossos que siguin més propis de la malaltia. De fet, ara la primor torna a estar molt de moda.
0: Correcte.
1: I diuen que pot ser en part per els medicaments que ara hi ha per aprimar-se tan ràpid o també per aquesta debilitació de les dones, perquè també les dones estan posant molt de límits i sent molt lluitadores i que fa la moda o les tendències. Castigar-les imposant-li uns estàndards de bellesa que les deixa fora de joc, no?
0: Correcte.
1: Primotes i malaltisses, perquè sí, així són dèbils i sumisses.
0: Uh-huh. Així és.
1: Però, sí.
0: Bé, idò, Coco Chanel, segons tenc entès, va jugar un paper important amb això d'estar moreneta.
1: Clar, diuen que ella va tornar unes vacances navegant pel mar Mediterrani, a la Costa Blava i la Ribera Francesa, i que quan va tornar a París amb aquella morenó, és com que ella, que era una persona tan elegant i tan icònica, si ella li que bé i ho lluïa, vol dir que com que se permetia que la gent ho fes. Clar, realment no sabem si no Coco Chanel va començar a fer-ho i la gent ho va començar a copiar, però és vera que encaixa en el període històric de lo que dèiem en els anys 30, que la gent comenci a poder anar de vacances i que això doni estatus, no? Uh-huh. Però bé, el que passava bàsicament és que en aquell moment les dones començaven a arromangar-se els vestits, a llevar-se els tirants, que diguéssim, de lo que seria el biquini, el banyador, no? El que volien era, bàsicament, posar-se morenes i que no els fes nosa el que duen per nedar, no? I a tot això li hem de sumar una altra part, que és que se craca la Segona Guerra Mundial. Per tant, li sumam les ganes d'estar morena i la falta de teixits i la necessitat d'estalviar tot aquest material que s'havia d'anar en el front, i clar, van obligar a que aquestes peces de roba de banyar-se perdessin una franja, que seria la panxa. Per tant, la primera part, quan van perdre les dones, el que seria el seu banyador, va ser el moment de la panxa. Els homes, des dels anys 30, ja fan dobles, eh? Per això tampoc no he incidit tant, perquè la veritat és que és molt més estàtic el seu banyador.
0: Clar, són un calçons i a córrer.
1: I el corre, no? I més o menys ajustats, però sense gaire gràcia. Per tant, tenim aquests canvis i el que mos va dur, finalment, en el biquini.
0: Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Ai, aquesta cançó també és ben estiuenca, com el biquini, Maria Antònia. I a Espanya, clar, com va anar la cosa?
1: Clar, el que comentàvem és que Espanya vivia unes circumstàncies concretes bastant diferents a el que seria Anglaterra o França. Llavors, ells varen, bueno, nosaltres varen adaptar el biquini a ritmes diferents que aquests altres països d'Europa. Sabem que se l'inventa en Lluís, el 46, però, per exemple, se considera en Beatriz de l'Enclos, una actriu i vedet, com la primera dona espanyola fotografiada amb un biquini a les platges de Benidorm fins l'any 1953. Clar, ja és bastant més tardà. Ara bé, dos anys abans que ho fes una Brigitte Bardot a Saint-Tropez, per tant, aquesta dona un poc pionera. Però bé, a Espanya, bàsicament, se va introduir el biquini gràcies a el que seria el turisme i aquesta obertura del moment del franquisme, que era molt més tot rígid i lligat a la moral cristiana, no?
2: I en aquest moment també pot ser que sigui quan apareix aquest famós mite de la sueca.
1: Clar, apareix el mite de la sueca, que representa una dona emancipada, rossa, amb llibertat sexual, i que està exageradament sexualitzada i pensada des de desig masculí, però apareix com a aquesta icona a ficció, també com a reclam turístic, i paral·lelament sorgeix el concepte de mascle ibèric o el que varen tenir a les illes com a la figura d'espicador, que és un home local que va precisament darrere aquest tipus de dones alliberades i llueixen, evidentment, biquinis.
0: Exacte. Tots tenim, jo crec, l'imatge d'espicador darrere les sueques, no? Per així dir-ho, per generalitzar.
2: Sí, una altra
0: aquesta època. Figura. Exacte. Maria Antònia, i de fet hi ha treballs que fan referència en aquesta època, n'hi ha molts.
1: Sí, de fet, és que mentre s'estava presentant la secció vaig trobar un parell de llibres molt interessants que si qualcú dels oients li interessa investigar més dins aquest tema, tenim un llibre que se diu La desfeta del paradís, d'Antoni Gené Torrents, i fa un seguit d'entrevistes de testimonis d'aquella època, no? Del turisme dels anys 60. I després tenim un altre autor imprescindible, si volem entendre aquesta part sociocultural de les illes i el turisme i aquesta obertura, que és en Tomeu Canyelles, que té obres com, per exemple, L'illa desvestida, Moralitat contra la nuosa a les platges mallorquines, que explica precisament això, l'impacte i els trasbals que va suposar el biquini a la moral de l'època, no?
0: Imagina't,
1: i també té un altre...
0: Sí, digues, digues.
1: No, que té un altre que es diu Tacats de desig, on xerra de soci nocturn d'aquell moment. Uh-huh. Així que res, interessantíssim.
0: En Tomeu, col·laborador de Tentol, company de la casa, en Tomeu Canyelles, que efectivament sí, que té molt bons treballs. Maria Antònia, però tornant en el biquini, avui en dia, com se du aquesta part més, això, del biquini més actual? Com és?
1: Edo, mira, si vols, ja tancam i anem a la part més actualíssima de lo que seria la vestimenta de bany, biquini o banyador.
0: Que avui, la part de dalt, a vegades no se du, que s'està perdent, diuen també, el fet de fer topless.
1: Sí, de fet, en el final, el que és molt interessant de l'època que vivim ara és la capacitat de decidir de quina peça mos posam. És a dir, tenim l'opció de dur biquini dues peces, una sola peça, topless, o també és interessant veure en quin moment vital, en quina circumstància moltes dones prefereixen anar amb banyador, no?
0: Exacte. Sí, sí. Hi ha bastanta pressió estètica també amb això de dur biquini o banyador.
1: Clar, és que, de fet, volia tancar jo la secció duent-vos com els biquinis més famosos de la història o com xerrar com de biquinis que hagin sortit a pel·lícules, però a mitjan secció vaig dir no me sent còmode fent això, perquè vos duria la història de la mirada masculina, perquè, clar, era com que estava mirant durant molt de temps biquinis de, sobretot, cossos de dones esculturals i, sobretot, que jo crec, vestides per aquesta, no sé com dir-ho, per aquest desig, perquè siguin guapes i només que no sé, funcionals per ells mateixes. Per tant, és veritat que jo veig a la tenda de ma mare que hi ha moltes dones que decideixen dur banyador i també el que seria l'operació biquini, no?
0: Exacte.
1: Però clar, no ho sé. També diuen en molts estudis i articles que aquesta pressió estètica ara també està arribant en els homes. No sé si ho percebeu.
0: Jo crec que sí, que la pressió estètica en general, tot i que sempre, sempre les més afectades són les dones, històricament, vull dir, no és una opinió, és un fet.
2: Però és vera que sí, les xarxes socials ho han democratitzat tot i fins i tot aquestes coses.
0: Exacte, les negatives.
1: És a dir, les negatives, clar. Hi ha una articulista que de l'única sortida de tot això és la lucidesa i la insolència. I després jo podria afegir clar, demanar-nos realment quantes hores o quant de dubbers o quant de sum mental dedicarem a si tenim un cos mereixedor o no de dur biquini. Clar, jo m'agradaria traslladar a tothom que el més important del cos és la seva salut i que la resta no ens hauria d'impedir de gaudir una peça de pany que volem, neda, o fins i tot del que seria l'estiu.
0: Ha de comprar-nos un biquini sense pressió, sense remordiment, sense culpabilitat, sense inseguretat. Per cert, tu tens molt de biquinis, Maria Antònia?
1: Jo tinc una tracalada de biquinis indecentment, perquè, evidentment, ma mare té una merceria i és vera que els que queden a vegades pels pisos de dalt, aquests que són un poc antics o que no s'acabaran de vendre o ja són massa bons i la gent no els compra perquè són cars però encara tenen molt bon patró, van cap a casa nostra.
0: Molt bé, molt bé. I tant, no s'ho compleix allò de a cas fuster, no, a cas ferrer... Cuera de fusta. Exacte. Jo he de dir que tenc un biquinis i que ets en play tot l'any. Bé, tot l'any, tot l'estiu. I des de fa molt d'anys, volia dir. És a dir, que no en tenc gaires.
1: Poc i bo, això és important.
0: Exacte. Maria Antònia, miro que tinguis bona setmana. M'ho sentit la setmana que ve. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Adéu. Nosaltres tot una tornem. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Accident mortal a Vall d'Hemosa. Un autobús del TIP ha tomat un fanal que ha caigut damunt un home sirià de 36 anys que acabava de baixar d'aquest mateix bus. El sinistre ha causat la mort a l'acte del turista i ha ferit dues persones més, entre elles la seva dona. El govern ha expressat el seu condol i ha suspès fins a nou avís el servei de la línia 203 entre Palma i Vall d'Hemosa, tant d'anada com de tornada. La directora gerenta del Consorci de Transport de Mallorca, Lluïsa Serra, s'ha traslladat fins allà per conèixer de primera mà tot el que ha passat.
2: Jo, quan he arribat, hi havia la Guàrdia Civil que ha fet les primeres diligències i el que ens han dit és que quan el bus sortia de la parada, la part trasera del bus ha impactat a la farola ha caigut impactant contra, en aquesta persona i ha provocat la mort instantàniament.
1: Prop de 14.000 persones de les illes s'han beneficiat dels bons de la campanya del producte local del govern amb un pressupost de 900.000 euros. Hi han participat 139 establiments i els més de 83.000 bons bescanviats han suposat un volum de vendes de prop d'1.800.000 euros per al sector primari. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, fa un balanç positiu d'aquesta campanya.
3: En cas una manera de no només d'incentivar la compra directa per l'efecte que tingui del punt concret d'aquest 1.800.000, sinó que mos compten molts d'establiments, molt de pagesos, que això també les ha permès donar-se a conèixer. És a dir, part dels seus clients habituals que han anat, altra gent s'ha acostat a les seves explotacions, ho ha anat a veure, i esperant que això també les representi futurs clients per fidelitzar el producte local.
1: Prop del 80% dels municipis de les illes s'han adherit a les mesures de reconversió d'habitatge que permet la llei de mesures urgents, un document creat per afrontar l'emergència habitacional mitjançant l'oferta d'immobles a preus assequibles. Aquestes mesures posaran en el mercat d'habitatge prop de 10.000 llars a preu limitat i que estan en vigor fins l'octubre de 2027. És el director general d'Habitatge, José Francisco Reines.
4: Quan se tracta de canvis d'ús d'equipament privat amb habitatges de preu limitat o d'equipament públic, en aquest casos el que diu la llei és que també s'ha de mantenir l'ús d'equipament.
1: I ja ha començat la verema a les illes per mort de les forces temperatures. No obstant això, la indicació geogràfica protegida vida a la terra de Mallorca preveu una gran qualitat del raïm, gràcies a la feina de prevenció feta per evitar plagues com el moscard verd. Els cellers d'aquesta indicació geogràfica ja han recollit poc més d'un 1,5 milió de quilos. El president de Vi de la Terra de Mallorca, Mateu Morro, assegura que les varietats de rem autòctones responen encara millor a les elevades temperatures d'aquest estiu.
5: És una temporada peculiar. D'una banda, si fem una comparativa en els anys anteriors, se manté un cert creixement, és a dir, l'any passat ja hi va haver un increment, crec que d'haver un 6% en relació a l'any 2024, perquè l'any 2024 hi ha hagut una sequera molt forta. Llavors, l'any passat ja va anar un poc millor i enguany se mantindrà, creiem, encara falta veure com acaba la verema, però creiem que se mantindrà aquesta producció.
1: Arribem així a les 9:04. Les notícies tornen a IB3 Ràdio quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: 70 segona hora de xiu-xiu en Andrea Sánchez en es contra el tècnic i avui és dilluns. Això vol dir que és dilluns de Coent Coent. I avui, en aquesta secció sobre les cites, l'amor, Coent Coent...
1: Què puc fer perquè se fixi en mi? Va!

0: missatge, una mirada, fer-se interessant, dir mentides, piadoses, sempre. Fins on arribaries per aconseguir que aquella persona que t'agrada s'afixi en tu? Existeixen els trucs, les estratègies i, sobretot, funcionen? Hem de deixar que el destí o qualsevol cosa que s'hi assembli decideixi per nosaltres. I ja sabeu que en aquesta secció mos agrada envoltar-nos de savis de l'amor. I per això avui tenim... Diuen que no, fan que no amb el cap. Savis de l'amor, avui tenim estudi ple amb en Joan. Joan, benvingut.
1: Bon vespre.
0: Ets repetidor d'aquesta secció, sí, per tant, sí. Ja te podem començar a considerar expert.
1: Bueno, expert no ho sé. Jo... Lo que pienso y pa'lante.
0: Molt bé. Vens acompanyat avui d'una Victòria, una amiga teva. Victòria, com estàs? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Ets experta en això de lligar?
2: Uf, bueno, no diria experta, ja fa molt de temps que no lligo. Però bueno, m'agrada el tema.
0: Molt bé. I també Anna Lluïsa. Lluïsa, com estàs?
3: Molt bé, gràcies. Bon vespre.
0: Anna Lluïsa Vivé, que és oient d'Ivesa Ràdio.
3: Sí, res desperta.
0: Això t'anava a demanar tu. Com ho dius, això de lligar? O ho has explotat molt?
3: No, jo estic casada fa més de 20 anys. L'altre dia vàrem fer 25 anys que mos coneixem, o sigui que imagina't.
0: No saps de plata?
3: Sí, no de casats encara, mos queden un parell d'anys, però vaja.
0: I d'anar bona.
3: Sí, sí, avui en dia m'apareix que ja no és tan fàcil.
0: També te diré per haver... ha estat 25 anys amb la mateixa persona, és que s'inici el fet de conquerir que aquesta persona va anar molt bé.
1: Va ser bé com fer-ho.
0: Exacte.
3: Sabeu que sí. Començam. Jo crec que el secret va ser no fer res especial. Ser tu mateix. Molt no sé bien. Què trobar.
1: Totalment d'acord. És que jo també.
4: Sí. Bé, idò, ja hem acabat.
3: Bé, com a mínim per una relació duradora. Si volen que duri, has de ser tu mateix, perquè si dius mentides, per molt piadoses que siguin, no durarà gaire. Se descobrirà, segur.
2: Exacte. Sí, jo crec que si has de forçar les coses i fer més perquè s'afixin en tu, no val la pena, no val tant la pena.
3: Exacte.
2: O no serà durador, el que tu dius.
0: Vols dir que si requereix un esforç... no és allà?
2: No,
1: un
2: això.
1: Esforç, jo crec que si és un esforç que te fa ser qui no ets, és que justament t'ho ha dit, és a dir, que potser si has de fer coses que normalment no faries, pues sí, no val la pena, perquè si no és això, després, al cap i a la fi, quan seguiu plegats, quan vos comenceu a conèixer, aquella persona que li va mostrar, pues ja no ho és.
0: Clar. Lluïsa, en el vostre cas, qui va conquerir aquí?
3: Jo crec que ella, jo, més que jo, ell.
0: Sí?
3: Sí, diria que sí.
0: Jo crec que potser el teu amo no opina el mateix.
3: Lliure de demanar, no
0: sé. Vinga, primera pregunta. Heu fet ontes, és a dir, alguna cosa que no anava gaire amb vosaltres precisament perquè la persona que vos agrada s'afixés en vosaltres? Per exemple, anar a un concert d'un grup de música que no suportau, apuntar-vos a qualque activitat que sabeu que no se vos donarà bé, intentar inventar-vos que sou d'un equip de futbol X. No ho sé.
1: Bueno, jo el que dic és que justament això treu algo com a curiós i interessant de cara a les relacions, que moltes vegades, no? En el principi no, però que te poses a pues, escoltar la música que escoltes l'altre, tal, a, no sé, a fer el que fa i, si per lo que sigui, la relació s'acaba, després no saps qui ets perquè estàs escoltant una música que no era la que t'agradava a tu, fas, tens, no ho sé, hobbies que ja no són els teus, però jo, per exemple, personalment, no sabria dir si fes res.
3: Bé, però jo crec que això t'enriqueix. O sigui, si tu comences a escoltar un grup nou perquè a l'altra persona li agrada i te comença a agradar a tu,
1: sí.
3: Això està superbé
1: eso
3: perquè t'està enriquint. Sí. Això està bé. Si després
1: sí,
3: ho deixes, segueixes escoltant el grup, si de veritat està agradat.
1: Clar.
3: Si li agafes mania perquè
1: clar, és d'ell, ja... Jo ho dic per fet, tu tens la gran sort de que fa 25 anys que estàs amb aquesta persona, en la qual tu, ja. Sin duda, t'ha enriquit. I olé, i toca en fusta. Clar, però, per exemple, jo que potser en qualsevol moment ho he deixat amb anteriors parelles i segueixes escoltant una música durant un temps que dius, però és que realment m'agradava fins ara, però és que realment no és jo, no...
0: Que curiós.
1: Sí.
3: Interessant.
0: Sí. Tu, Victòria, has fet qualque cosa...
2: Ara estava pensant, perquè el punt que ha dit en Joan m'ha agradat molt, això de com perdre la teva personalitat per voler intentar ser qualcú que, qui no ets, o intentar apropar-te més a l'altra persona. Jo, en realitat, sí que crec que qualque cosa així he fet, però no a nivells molt grans, sinó... No he sortit a lo millor de... Això, si jo sé que li interessa un grup de música, pues a lo millor he intentat escoltar un poquet per veure si era el meu estil o no. Si no ho és, 100% que no diria res. Però si a lo millor puc trobar un punt en comú, sí que ho he fet. I anar a qualque festa que a lo millor no hagués anat perquè sabia que a lo millor se mou per allà, això sí que ho he fet. Més d'això, ja diria que no.
5: I sou més partidaris de seduir o que us descobreixin a poc a poc?
0: Com a per... És a dir, és qüestió d'anar donant informació a gotetes o és igual? Vos obriu directament?
1: Jo personalment, 50-50. És a dir, a mi m'agrada molt que me sedueixin, que m'entrin a mi la seguretat d'una dona que, bueno, que li agrades i simplement ve a tu. Això ho trobo molt atractiu, de fet. Però és veritat que a dia d'avui que he perdut també, no més vergonya, que tenc més autoestima, també m'agrada el fet de seduir, centrar i tot això.
0: Lluís, abans que xerràvem d'això de si havíem fet qualque cosa, tu que te va ensenyar qualque cosa el teu home en el moment que hagis adquirit ja per sempre, a lo millor una música, una afició...
3: Tant de bo hagués après d'ell que ell és molt constant. Ell és molt constant tant en l'esport com en els estudis, en la feina. És una persona constant, d'hàbits, super, super estructurada i tal. Jo no. Jo som més d'intensius i després ho deixo i torno.
0: Bé, aquí se troba l'equilibri a vegades. Jo vos confessaré, ja que hi som, que sí que he fet coses per lligar, com per exemple mirar-me una sèrie d'anime. Wow. Que m'importava absolutament res.
5: Sí, és que... Vaig... No pega
1: i s'animés intens.
0: No m'agradava gaire, però he de dir que li vaig veure el punt. És a dir, que vaig entendre perquè agradava, perquè, és a dir, jo ho veia objectivament que era bona. Però era un estil absolutament contrari en el que tinc jo a l'hora de consumir audiovisual. I sí, i crec que al final no vaig acabar, però vaig veure molt, molt, molt d'episodis. Per tant, i també vos diré que jo sóc del Barça, però sóc del Barça perquè el primer nin que me va agradar a primari era del Barça, i vaig decidir ser del Barça, per això.
5: Molt bé, mira.
1: Eso viene de atrás.
0: Per tant, ara no ho faria, clar, però...
1: I t'agrada el futbol?
0: Sí, m'agrada el futbol.
3: Jo trobo que t'has de passar en el Mallorca. Encara que siguem a segona, el Mallorca és l'equip que no t'adu problemes en ningú. Perquè si és del... Jo ara que dius això de quan anàvem a escola, me venien a nins, tu que ets del Barça o del Madrid? I la meva resposta era, jo som del Mallorca. Ningú s'enfadava amb tu, ni la banda del Madrid ni la banda del Barça.
0: Aquí, Lluïsa, hi ha una estratègia. Hi ha d'haver estratègia a l'hora de conquerir a qualcú?
1: Tu què opines?
0: No. Ara ja no diré respost.
5: Clar, aquí jo... hem tertulians, perquè sí. Un altre no
0: ho ha de xerrar. Jo ja m'he obert suficient avui.
3: Sí, no, jo crec que la clau sempre ha de ser la sinceritat, l'honestedat, ser tu mateix. Això és una estratègia, Pentura, sí?
1: Hombre, ho és. Clar, el capiol de fer, Pentura... sí, perquè hi ha molta gent que no ho és.
3: Exacte, ser obert. Això que deies, te mostres o vols que te descobreixin? Bé, jo crec que t'has d'anar mostrant, perquè si no, què fas? Jo som xerradora, que he de fer callar.
0: No
3: ho faré,
0: bé,
3: xerraré.
0: Escolta, potser tu, sabent que és xerradora, t'entraria una mica d'inseguretat i diries, millor call una estona.
1: Callat, sí.
3: No sé si ho podria aconseguir, però també és important escoltar. És important tant xerrar i obrir-te i explicar coses com escoltar. A tots m'agrada que mos escoltin. Clar. I crec que és una part fonamental.
0: Victòria, avui en dia l'estratègia és relativament fàcil pel que fa al mòbil, les xarxes socials. Que si li xerres, que si no, que si li poses un coret a una foto,
2: Això anava a dir que lo bo i lo guapo seria dir que no hi ha estratègies avui en dia i dir que deixant que tot flueixi i que tot segueixi el seu curs. Però a veure que la realitat actual és que tenim tot controladíssim. En realitat no deixem res fluir com abans.
1: És que clar, això és un...
2: I les estratègies actuals és això. O sigui, que si comences, que si te segues per Instagram. Instagram és millor que Tinder, quasi, quasi.
1: És pura estratègia, claro.
2: Primer te segues, que almenys si me segueixes o no me segueixes. Després te faig likes a les fotos. Com més antigues, més m'interesses.
0: Clar, eh? La Victòria
2: sabe. Després te fica close friends i pui coses que t'interessen.
0: Què és això de close friends, per qui no ho sàpi?
2: Clar, els close friends són les històries. A Instagram tu pot pujar les històries. Els close friends són històries que tu tries qui les pot veure. És a dir, no les veu tothom, no les veu tot el públic, sinó que només qui tu tries.
5: Bé, perquè els millors amics, realment. No?
2: Clar, sí, exacte.
5: La gent propera.
2: I és això, és una estratègia que és superpopular, és ficar a la persona que t'agrada en els millors amics d'Instagram i pujar el que tu trobis que hagis de pujar. I la persona... Sí, clar. La persona, quan veu que l'has ficat en els millors amics, ja sap, òbviament, que te pots xerrar perquè estàs receptiu.
0: Mira, la Victòria en sap... No, Lluïsa, no sé si això ho sabies en això.
3: Aquí s'ha vist ara el vot generacional.
2: Clar, totalment.
0: Però quina era l'estratègia, o potser un símil fa 25 anys?
3: Mira, ara me sent superbé perquè no hi havia ni WhatsApp ni res d'això. Ja hi havia mòbils, que hem viscut sense mòbils també.
0: Hi havia perdides,
3: Això ja me va quedar també un poc més enfora. Sí, això els meus alumnes ho tenien, jo no. Nosaltres ens comunicàvem amb SMS i valia un preu segons les paraules, o sigui, hi havia un límit de paraules.
0: Però existia l'estratègia de ara li envio un SMS, ara no ho sé.
3: No ho sé.
0: És a dir, quina seria símil d'estratègia?
3: No ho sé, supos ara, que, igual que antigament feien en sorventais o passaven o coses d'aquestes, molt més antic que jo...
0: Sí, bastant més, Lluïsa.
3: Bastant més. En el meu temps passaven per davant, coses d'aquestes, de passejar, i quan ja va els mòbils, jo crec que ses perdudes i és a més.
0: Per exemple...
5: En els bars, me'l mir, me'l tornes a mirada...
3: Sí. Exacto.
0: Per exemple, a Bunyola perdut, expliquen...
1: No, encara...
5: Comita una copa...
3: No?
0: Sí. A Bunyola expliquen que el passeig, antigament, quan els meus predins se van conèixer, el passeig era... Ara és de cotxe, se podia passejar, i l'estratègia era pujar i baixar, acompanyant els teus amics...
1: I amb qui creuaves.
0: Exacte.
5: Eres Tinder de Bunyola.
3: I de Palma i de per tot.
0: Exacte. Cada poble tenia el seu
3: passeig.
0: Deia na Lluïsa si s'ha perdut aquesta estratègia.
3: Sí, això de ses mirades... De,
0: no. Jo crec que no s'ha perdut.
1: Això no, per favor. Però clar, el no que passa perdut. És que se veu teada pues, mòbils i tot això, sí. Clar, si caies i tal... Però sí, molt mirada, mirada, a lo millor pues, aconseguiré el teu número a les teves xarxes socials i després sigo por ahí, en lloc de...
3: Xerrar.
1: En aquell moment, sí, simplement xerrar. Sí.
3: Ja. Jo m'han contat que els adolescents van junts a classe i no se xerren, no se miren, no se comuniquen en persona. En canvi, després, per Instagram o això...
1: Clar,
3: una història de emoticones i missatges i reaccions a fotos.
2: És que és més fàcil. O sigui, imagina't dir coses que potser no vols dir o que te fa més cosa de dir darrere una pantalla. Sí. Se fa més fàcil.
1: Exacte, perquè no tens l'altra persona davant.
2: Exacte. No li pot veure la reacció, no, però sí que és bastant trist, això.
3: Sí, però que després que jo t'he enviat escora, tu m'has enviat escora, que ja apareix que va bé la cosa, quan te veus l'endemà, no te mires ni te saludes ni bon dia.
2: Home, que trist. Que sí. Jo espero que sí.
0: No, jo crec que no passa. No moltes sé. Vegades hi ha corets i després en persona res.
1: Sí, bueno,
2: sí.
5: Clar.
3: Que trist.
5: Mos tornem més tímids.
0: Exacte.
5: Però, clar, també volíem donar-vos situacions no, diferents i anar veient si és un poc creuar, pot ser línia o... És una cosa que està bé i pots fer per atracar-te en aquella persona. Com seria, per exemple, canviar la teva ruta que fas cada dia per trobar-te-la casualment?
1: Hombre, pues...
0: En Joan ho va considerar romàntic.
1: Pues sí, és veritat. En plan d'antany, no és tòquer, però...
3: Exacte.
1: Però sobretot, és a dir, si veus que en aquest cruce a sa ruta, pues hi ha un feedback de sa mirada, de un somriure, o passa
0: el que
1: dir-te bon
0: despesets,
1: dia.
0: No?
1: Exacte. Sí. Si és així, bien. Molt si, en bé. Canvi, la veus que quan te creu te poden mirar de... Una altra vegada.
3: Això ja, idò, ja és assetjament. Ja...
2: També vull romàntic, també, si te passa, potser, una o dues vegades que fas com a mos hem trobat i començam a xerrar i, si volem, ja quedam. Però també, si m'ho fas cada dia, a la porta de casa meva, jo...
1: No, clar, no,
0: una mica de mala espina,
1: sí,
0: no?
1: Ai, si queda mal rotllo.
2: Hem de trobar el punt d'intermig, però també vull romàntic fer això.
5: Però bé, igual no està sent sincer. Dius, ah, quina casualitat que ens hem trobat, però no era casualitat, tu ho havies cercat.
3: Bé, i d'aquí no hi ha estratègia. Sí, jo crec que això se pot fer.
0: Una mica d'estratègia sí que ha de bo, Lluïsa.
3: Es mostra interès, això és mostrar interès.
0: Que és una estratègia. Bé, que sí, que... Sí, una sí. Estratègia natural.
1: Tot ho som, però... Sí, veiem si n'hi havia o no, clar que sí.
0: Exacte. Per exemple, si vos agrada o vos agradés qualcú de la vostra feina, anar-la a veure cada 5 minuts o comprar-li berenar així espontàniament, què vos pareixeria?
1: Estratègia pura.
0: Però vos, o sigui, ho faríeu, estaríeu disposats?
2: Ja no m'agradaria, això.
1: Ja.
2: Vos?
0: No t'agradaria que t'ho fessin,
1: a
0: Vitoria?
1: Sí, no?
2: Sí, no.
1: És que, clar, dins el terreno de feina, clar, no, per dir-ho així, no tens escapatori. I si no, és recíproc, te deixen com un compromís i ja no saps...
0: Per tant, tu no ho faries, Joan?
1: No, sobretot si veig que no hi ha això, sobretot, la reciprocitat. Si veig que cada vegada les converses...
0: Bé, però si tal. No hi ha reciprocitat i la persona se vol apropar a tu, no, Vitori, per exemple, ha dit que se sentiria incòmode.
2: Sí, jo, per exemple, sobretot en tema feina, per... o potser jo som així, massa seca, massa
0: sèria. No,
2: sèria,
0: faltaria però... més, digues.
1: Professional.
2: Jo sa feina, exacte, prima sa meva professionalitat, sa feina no estiré jo tampoc per altres coses que no siguin sa meva feina. Òbviament, sempre tens 5 minuts, 10, mitja hora, de fer un poc més de jauja, de lo que sigui... Però que venguis a fer-me això, a la feina, que és el meu puesto professional...
1: I t'exposa davant els altres, els companys, els que és això. Sí.
2: També,
1: sí.
2: No m'agradaria. Convida'm a un cafè en acabar, si vols, sí, i si sí. Vols hi vaig, però de dins de la feina no.
0: Molt bé. Per tant, tampoc faríeu d'apuntar-vos a una reunió que no té absolutament res a veure amb altres, només perquè hi ha aquella persona.
3: Això queda fatal,
1: sí,
3: sobretot.
1: Perquè, a més, l'altra persona sap que no tens res a fer en aquella reunió.
3: I si és que coordines la reunió, t'engega, ja sí que perds molt de punts.
2: Que te demanin qualque cosa de la reunió i no tinguis ni idea.
5: I, per exemple, en temes de no tenir ni idea, per exemple, s'ha llegit un llibre. Vosaltres no teniu ni idea, però ni idea. I deies, ah, jo també me l'he llegit, tal...
1: Liada parda.
5: Com ho feim, això?
0: Ho heu fet.
5: Després te cerques un resum.
0: En llibre, en música... Bé, abans ho han dit, però...
3: Jo no, jo en la meva idea de la sinceritat crec que no ho he fet mai ni ho faria, perquè tot d'una t'agafaran i quedaràs fatal. Val més dir, no, jo no l'he llegit, però si tu me'l recomanes...
0: Molt bé, quina elegància.
5: Crec que avui és conciutori...
1: És que dona molt més... Clar, dona molta més conversa.
2: Dius que te'l deixi.
1: Clar. Ah, doncs pues explica'm de què va, tal. Me conta un poc l'argument.
3: Exacte, i si no, te fa una pregunta o quin persona... I quedes
1: fatal.
0: Lluïsa, tu que no te vas d'estratègia, però...
3: Al final resultarà.
0: Exacte.
1: 25 anys d'estratègia.
5: També, clar, però la sinceritat fins a quin punt? En sentit de... Per exemple, un grup. A mi m'agrada molt aquest grup. Però tu és que no el suportes per res. Però tampoc és una cosa que t'importi massa. Tu li diríeu a la persona, sí. Ostres, doncs a mi no m'agrada. Jo no els aguanto.
1: Home, sí, quan dius no els suport, en plan jo diria, buf, pues no gens el meu gènere. No...
0: O li fas una pregunta, però realment tampoc t'importa tant. Això ho heu fet. Vitori, ho has fet.
2: Com?
0: Que li fas una pregunta sobre un tema sí. Que veus que li interessa, però tu realment no t'interessa.
2: Ah, sí, no, sí, això m'ho passa moltíssim.
5: Cada dia.
2: Moltíssim. Però, clar, o sigui, també una cosa que jo sí que m'agrada és veure la gent xerrar de lo que a ells els agrada.
0: D'acord.
2: És a dir, potser el teu tema no m'interessa gens. Però si jo veig que tu te fa il·lusió... També potser és un poc d'estratègia. Veig que tu te fa il·lusió, que tu t'agrada explicar-ho, que te sent millor. Sí que m'agrada escoltar la gent que està emocionada xerrant d'alguna cosa, però no és perquè jo m'interessi, sinó perquè m'agrada veure... Com...
0: T'agrades a les persones entusiastes.
2: Sí.
0: Molt bé.
5: Per tant... Aguantaries, per exemple, una persona que li agrada molt El Lobo de Wall Street i te la vol explicar i posar-te-la i aturar cada 5 minuts. Allà aguantaríeu. No. Bona pregunta, això.
1: No sé, però jo amb el Senyor dels Anells igual ho faig.
2: Però mirar-la i explicar-la.
5: No. No m'obres les tres pel·lícules.
2: És que això fa ràbia.
1: Si veig recepció, si no Lluïsa, me callo...
0: Tu amb 25 anys supos que has vist qualque pel·lícula que no t'agradava amb el teu home.
3: Sí.
0: Només perquè a ell li agradava.
3: Sí, però jo crec que la resposta de, que li farien en Jordi és que una cosa és ser sincer i una altra cosa és ser maleducat.
5: Clar, clar.
3: Si a l'altre li encanta... o bé li dones una oportunitat i la veus i dius, bé, no és el meu estil, no és el meu gènere, que deia en Joan, que està molt bé, és políticament correcte, no? I sí, ets sincer, clar. Però no és una mentida, però no entres, però ets educat. No,
1: podeu canviar de tema i ja sí. Està. Sí.
3: I com deia abans també, pots enriquir-te mirant una cosa que tu no miraries i després clar. Resulta que, bé, te pot arribar a agradar.
1: Mira, per posar un exemple d'això, a mi, per exemple, el gènere de terror, no m'agrada gens. Pues, per agradar, no diria... Ui, sí, vinga, va, veurem aquesta pel·lícula. No, perquè no passaria gust. Seria un ambient que no m'agradaria. No, jo preferiria dir... Ai, pues no el meu gènere.
5: Bé, però amb una lota, pots abraçar... Ai, quina por...
1: Però m'ho podem abraçar mirant els senyors d'ells.
2: Això anava a dir, molt estratega, una pel·li de por, Joan. O sigui...
1: Ja, però així com...

0: que si no t'agrada, no t'agrada.
1: Jo no ho faria. Mm. Ah, sí, no ho faria per això. Sí.
0: No t'apuntaries, ara que està molt de moda, córrer, Victori, a un club de runner, només perquè hi ha una persona que li agrada molt córrer?
1: Bueno, és que no som la persona adequada per aquesta pregunta, perquè jo m'apunto tot. Sí, avui en Joan m'ha dit, vol venir, jo li dic que sí. Jo m'apunto tot. És a dir, no em fa falta que hi hagi una persona que m'agrada. És a dir, això sí que ho faria, però perquè m'agrada tot, en realitat. Però és mentir o dir que tinc una afició que no tenc, no, perquè les mentides tenen les potes molt curtes. Sí, és que t'agafaran. T'agafaran fàcil el que facis.
2: Diguéssim que depèn de l'afició.
3: Exacto. No? Si m'interessa...
0: Per exemple, Lluïsa, quin estaries disposada a fer que no t'agradi?
4: On et s'alinia, aquí?
2: Que no m'agradi. És que jo com a Victori m'agrada gairebé
0: sí,
2: tot.
0: Sí, t'apuntes.
2: Ara, lo de runner segur que no. Córrer, justament, és una cosa que no m'agradaria, no m'ha agradat mai. I no faria, i no podria dir que ho faria, és que quedaria fatal, en els 2 metres ja estaria enrere.
0: Clar, les coses físiques realistes. Que no se poden fingir de cap manera.
3: Clar, exacte, ahí, patines i patines.
0: Exacte.
3: Sí, sí.
0: Per tant, vosaltres, així per concloure, la base, Lluïsa, ja el pitch final, sí. Seria naturalitat, que no és l'única estratègia possible, és naturalitat.
2: Jo crec que sí, la sinceritat. Ara te diré que com que sabia que trataríem aquest tema, he fet una cerca a Google perquè jo encara som poca vea, i he trobat el que hem comentat tots, ser tu mateix o tu mateixa. Deien també somriure molt, ses mirades, fer riure a l'altra persona.
0: Fer riure, molt
2: això
0: important.
2: Això no ha sortit i és important.
3: Fundamental,
2: també.
3: Sincerament. Sí.
2: Tenir una conversa interessant, escoltar, mostrar interès per l'altra persona, mostrar respecte i ser amable, compartir moments divertits, que podria ser això de les aficions o això, ser autèntic i ser sincer. O sigui, que crec que l'hem encertat.
0: Sí, jo crec que també.
4: Jo crec que la gent ha tret agenda i boli, ha apuntat aquestes recomanacions. I jo crec que les complim aquí, a la taula.
0: Jo crec que
4: avui
0: també.
4: Hem estat divertits, sincers i tot.
0: Molt bé, Jordi, és que ja no hi ha res més a dir.
3: Fantàstic.
0: Escolta, no hem acabat, perquè tenim oients que mos demanen consells. I avui vos aprofitarem. Així que ens anem a escoltar. All my dreams.
5: ID3 Ràdio és humor.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Xiu, xiu!
0: Continuem aquí en la nostra secció preferida de la setmana. Ets la nostra preferida, Jordi?
4: Ets la millor de totes. I avui pinta que anirà bé.
0: Les qüestions de l'amor sempre agrada. Ja ho sabeu que mos podeu telefonar per donar-nos la vostra opinió. És 971-13-99-00. I avui tenim savis de l'amor, com són en Lluïsa, en Joan i na Victori. Vos esteu passant bé?
3: Fantàsticament.
0: Tenim una sol·licitud de consell.
4: Així és. I diu, hola. Companys de xiu-xiu. Bueno, companys. No, no són companys seus, però bé. Així.
0: Som amics, tots.
4: Amics de xiu-xiu. M'agrada molt un company de feina i sempre coincidim a la màquina de cafè. Un dia vaig pensar que podria fer-li cafès per quedar bé. El problema és que, en lloc de demanar-li com el volia, vaig suposar que li agradava el cafè amb llet. I així ho vaig fer. Ara fa 3 setmanes que cada matí li duc un cafè amb llet, però ell m'ha dit... Gràcies, però jo no bec cafè. Què faig ara? Com puc reconduir aquesta situació i aconseguir que s'ha fet sense jo sense haver de canviar de feina directament?
2: S'ha fixat en tu ja, perquè si

0: No, no estaria 3 setmanes beguent cafè, sinó
1: això. Això és vera,
2: molt bé.
3: Que ràpida que és la Lluïsa, per favor.
1: Per què estava beguent la màquina de cafè també, si no veus cafè?
0: Bé, venen altres coses.
1: Exacte, bueno, claro.
2: No, no, però...
0: Segur, sí, sí. Seguríssim, jo ho he claríssim.
1: Estava tan incòmode que no sabia com dir-ho.
2: Però sí, em sembla que...
4: Clar, aquí la pregunta és, beuríeu cafè 3 setmanes perquè vos sap greu dir-li a aquesta persona?
2: Jo sí, perquè no sabria com dir-li.
3: Jo igual, segurament també.
0: Jo no, jo segur, segur que diria, no, gràcies, jo no prenc cafè, però gràcies, eh? Ja està.
4: Però si ja ho ha fet el primer dia... No, el segon, que, i s'acumula, això.
0: És que la qüestió és que el primer dia ja no ho faig, si no és vera que és difícil tornar enrere, perquè ja has dit una mentida. Que xerràvem.
4: S'acumula, s'acumula. És com tornar un llibre a la biblioteca, que a mesura que passa el temps...
0: No una amiga meva... Tenen bústies de fora i no has de donar la cara. Tornes i ja està.
2: A una amiga meva se varen equivocar a l'hora de dir-li el nom. És a dir, va malentendre.
1: I va estar permetent.
2: I no sabia com dir-li, que no anomia Marta.
0: Sí.
5: Allò del nom ho pas fatal, també. Quan s'equivoca, no sé corregir el nom.
2: Sinó Magda. Ho va malentendre.
1: Això i quant de temps van estar diguent-li Marta?
2: No, no ho sé, era una qüestió d'un vespre, Joan.
1: Ah,
2: no sé com va acabar la cosa. Però, clar, aquestes confusions, millor dir-les tot d'una.
1: Claro.
2: No?
1: Sí, sí, sí.
2: Vinga, i de la següent consell,
4: Jordi. Més consultes, va. Hola, xiu-xiu. Tenc un crush amb una persona que crec que no s'ha fixat gaire en mi. Un amic m'ha dit que provocàs una mica de gelosia, així que vaig penjar una story sopant amb una altra persona i vaig posar les millors nits són les inesperades. El problema és que el meu crush m'ha contestat molt bé, me l'he per tu, t'ho mereixes. Com ho interpreta, això?
1: Pues, sincerament, t'ho mereixes per haver empleat una altra persona per poar gelós a qui t'agradava en lloc de verinat directament. T'ho mereixes, sí senyor, sé feliç.
3: Tema gelosia no m'agrada gens. És a dir, ja t'han donat estratègies d'Instagram, likes, close friends. Tema gelosia no és necessari.
2: Però posar gelós no importa.
3: No importa, no importa.
2: Molt bé, Lluïsa, tu estàs d'acord, no?
0: Pot sortir fatal.
1: Si emplees altres persones per això.
0: Això és terrible. Utilitzar una persona
1: i
2: fer sentir malament. Però potser ho sabies, amic o amiga.
0: Imagina'm que sí, que no està en lleig. Bueno, és igual,
1: ja,
0: estàs...
1: En plan, te refereixes a mon anar a sopar perquè vull
2: no,
1: penjar aquesta
2: història.
1: No, tu li
2: dius, pots penjar amb aquesta foto, tu ajuda'm. Sí. Jo ja. No ho faig, jo.
1: Però me lo han contado.
2: No.
0: Però
2: no ho recomanau.
0: El que aconseguiràs és allunyar-lo, perquè pensarà que estàs una altra persona o que ets una persona...
2: Bé, idò, ara què ha de fer?
1: Pues...
0: Dic que era una broma, no sé, que despitjor, no ho sé. És que jo en mon Instagram...
2: Mira, contesta-li, ja, ja, ja, és el que té, tenim amics esplèndids.
3: Ja,
1: la meva
3: germana,
1: la
3: meva
1: cosina. Exacte, sí, sí.
2: El meu germà, el meu cosí.
0: Alerta'm ser mentit.
2: Ah, sí, és vera.
1: Sí.
2: Bé, idò, que agafi el consell que vulguin, han dit molts.
1: O que se n'inventi un de nou.
2: Exacte. Vinga, Jordi, el darrer...
4: Anem a la darrera, va.
2: El darrer missatge que tenim.
4: Necessit consell. M'agrada una persona que és molt esportista. Ja n'han xerrat, això. I com que jo soc més aviat de Tobeola i Amaca, vaig decidir fer veure que també soc una persona activa. Vaig començar dient que m'agrada molt anar d'excursió. Després ja vaig dir que anava en caiac. I vaig acabar dient-li que havia anat a fer el camí de cavalls el setembre passat a Menorca. Clar, en tot això, ara m'ha proposat fer el torrent de parells aquest cap de setmana. Jo no tenc ni sabates, diu. Com li explic que el meu concepte d'activitat física és... caminar fins a aigua, a la platja, anar fins a Boja i tornar.
5: Pues així tal qual.
3: Digue-li, me pot agradar, estem a excursió, però no estic avassada.
1: El torrent de cavalls, també. Ai, el torrent de parells és...
0: Difícil.
1: També se fan corda.
2: És dificilíssim.
1: Jo que sé, això em fa por.
2: I més ens estiu. Digue-li que ho deixau per novembre.
1: Exacte. Si te fiques un curs intensiu.
2: I ja que s'oblidi.
3: Però d'aquesta és una situació que xerràvem abans, que la persona també se pot enriquir. És a dir, pot ser sincera de... O sigui, ara mateix no estic fent molt esport o...
1: Perquè no em fa gent,
3: sí, o no em fa gent. Però potser a través d'aquesta persona te pots començar a ficar a un món que potser t'agrada, potser no.
0: Amb un pot més fàcil.
1: Amb una excursioneta.
3: Sí, exacte, però per això, si t'hi vas de cara, el torrent de parells no t'hi dura. T'hi dura
1: a fer... A més, si realment li agrada, que realment li digui, mira, saps que... Dius, és que això de que feia esport... M'has inventat perquè no volia que me seguissis donant corda.
4: Si aquí el problema és que ja s'ha ficat dins... O sigui,
2: Jardins Torrents.
4: Ja dins el torrent. Aquesta dona, pobreta.
1: Pues mentre no plogui.
0: En el final, quan dius una mentida, en el final... Hagues d'acabar dient la veritat i disculpant-te.
4: No, oh, fes torrent de parells i amem. Què passa?
2: I sort.
4: Ja ho veurem.
2: Vinga, ànims.
4: I si ho fas, si fas bé, ja ho saps.
2: Exacte, és una ruta preciosa.
1: Has trobat nou hobby.
0: Sí.
2: Lluïsa, t'ho has passat bé?
0: Super, moltes gràcies per convidar-me.
2: I doncs gràcies per venir de tocar, de veres. Igualment, Joan i Victòria, espero que vos hagueu passat bé.
3: Super bé.
2: Espero que torneu. Tornareu?
1: Sin duda.
0: Encantada, sí, m'encantaria.
2: Gràcies.
1: A vosaltres.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Notícia d'última hora.
3: Devenim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim en manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol!
13: Tèntol!
11: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: do, ara és hora de donar la benvinguda, xiu-xiu, a la fada dels boscos de les Balears, que bona. Se passeja en la seva arpa arreu.
1: Bon vespre, Inés.
0: Assumpció Gené, com estàs?
1: Bon vespre, Jordi, com estàs tu?
2: Molt bé, molt contents.
1: Sí, contents.
0: Fa estona que no m'ho veiem, tu i jo.
1: Feia molta estona, s'han col·lapsat les vacances i tal.
0: Exacte.
1: Estem bé. La cosa, que vos duc avui cosetes noves, a més, Valtor, la setmana passada no hi éreu.
0: Cap dels dos.
1: Cap dels dos.
0: A veure, en Jordi era en esmuc.
2: Sí, que per cert abans jo he dit que era en esmuc i pareixia que jo era de festa, i no, era en esmuc en directe.
0: Sí. Els oients fidels ho sabran, per cert, com va anar la mucada, Jordi.
2: Va anar bé, el que va en directe va anar bé. Darrere del directe, bé, quan te passeges amb un micròfon TV3 i la gent està de festa, passen moltes coses. Però bé.
0: Exacte, per cert, una ferrada en esmuc, des d'aquí, que sabem que està millorant. Ja en parlarem d'aquest tema. Però, Assumpció, tu avui mos dus la segona part de lo que vas fer la setmana passada.
1: Exacte.
0: Mos posaràs al dia.
1: Vos posa al dia, ara mateix. La qüestió és que quan vaig anar de vacances a Vietnam em vaig adonar compte que els meus amics, que no són músics, quan escoltaven la música vietnamita, sabien dir que era d'allà. I per què, si no són músics? I per què vosaltres, si vos poso una música de qualsevol lloc, me sabeu dir que és d'allà?
0: Per les referències culturals que tenim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, les referències culturals, també la matemàtica que s'amaga darrere la música, que només utilitza certes notes, certs instruments, certs ritmes... Tot això fa que la música contextualitza un puesto, un
0: sí,
1: lloc.
0: Sí, intuïtiva, de qualque manera.
1: Sí,
0: normal,
1: bé,
0: no?
1: És un llenguatge universal. Per tant, per això, vosaltres, sense ser músics, me podeu dir de bones cada música que sentim.
0: Sense tenir coneixement.
1: Sense tenir coneixement, és aquest matemàtic que hi ha darrere.
0: Que curiós.
1: Així que ara farem un resum de lo que va passar la setmana passada, que és un resum tipus test.
0: Ah.
1: Com sempre, si heu d'endevinar de bons són, com que no hi éreu, ho puc tornar a fer.
0: M'encanta.
1: I farem un resum d'això.
0: Sempre mos posa a prova en Assumpció.
1: Sí, m'encanta.
0: Sempre mos posa exàmens. Quan se nota que, a banda de fada, arpista...
1: Sóc professora.
0: És una professora de conservatori.
1: Au, vinga, anem a la primera aturada que vàrem fer la setmana passada. Quina és? Mem, això d'on és?
0: Jordi?
1: Què diríeu?
2: Ja ho he vist en el guió, la primera.
0: Ai,
2: per
0: Jordi!
2: Tant, me sap greu. Ara ja l'he girat. Ja
0: jo he de dir que...
1: A què t'ha
0: sonat? No ho sé.
1: Com que no ho saps?
0: Vos ho promet. A veure, mem, deixa'm escoltar un segon més. Asiàtica, segur.
1: Sí, i de bon asiàtica.
0: No ho sé.
1: Com ballaries això?
0: El país en concret?
1: Moventes ventre, per exemple.
0: Ah... De la Índia.
1: De la Índia, correcte. Exacte.
0: Sí, però no és aquesta cançó en concret, jo crec que...
1: És com, sí, és la música en general, aquí xerrant de clitxés.
0: No, clar, però aquesta cançó m'ha costat identificar-la una mica.
1: Ai, mira. Bueno, idò, un set. Anem a veure si progressa adequadament.
0: A veure.
1: Següent destí que agafàrem...
0: Aquesta és més fàcil, ja, de l'Àfrica, no?
1: Molt bé, de l'Àfrica, exacte. Percussió, un coro cantant en resposta d'un solista, però sobretot percussió.
2: Sí.
1: Següent vol. On anàrem?
0: Assà!
2: Latino! Ritmo latino.
1: Molt bé,
2: latino, no?
1: Molt bé, sí, ara, sí, és una salsa.
0: Tanta sort que ho ha estat.
2: No, ara va dir, no, és música...
0: D'Amèrica del Sud, perquè
1: d'Amèrica
0: si no...
1: del Sud, d'Amèrica del Sud. El ritme de la salsa de ta, ta, ta, ta, ta.
0: Bé, home, per si me demanes la millor música, no?
1: Heu fet
0: per
1: salsa, ballar,
0: per pic. Per ballar, per moren morts, alegria.
1: Bé, següent. I finalment, la darrera...
0: Assumpció, bé.
1: Sí. Bé, següent parada...
0: Això són per a Irlanda, no?
1: No.
0: No?
1: No. Aquest és això.
0: Yeeha!
2: Exacte, country.
0: Yeeha! Sí.
1: Country, Estats Units. Però m'ha encantat que hagis dit la d'Irlanda.
0: Sí, ja m'ha sonat al principi a Irlanda.
1: Perquè aquesta música concretament ve dels immigrants d'Irlanda.
0: Veus?
1: Que van anar als Estats Units.
2: Sí, molt bé. Va més enllà, Nines, li dona la volta.
1: Molt bé, això. Bona nota.
0: Que ha de guanyar la matrícula d'honor.
1: Sí. I ara sí, perdó, darrer destí. Quin fou? Amem.
0: Això és Viena, sí. Àustria.
1: Correcte. Ostres. De quin compositor?
0: Mozart.
1: Molt bé.
0: Que bona que som, mare meva.
1: Molt bé.
0: És que he tornat de ser vacances lúcida.
1: Això és, no, no, això que, és que nostre. Ja. Bé, i això era la música europea, que nostra. Doncs pues vinga, anem a veure per on passam avui i ja tancarem aquest bloc.
0: Aquest mapa mundi.
1: Aquest mapa mundi.
0: Musical.
1: Ah, oh, vinga, ara sí, primera parada d'avui, definitiva.
0: A veure, mem. Home.
2: Sí, sí, sí.
0: Jordi, ara te toca tu lluir-te una mica.
2: Home, això sona a la Xina.
1: Molt bé, sona a la Xina. A Àsia, en general, no? Perquè això molt sona a Xina.
2: Home, jo perquè vi Karate Kid.
0: I ja he vist Mulan.
2: Un poc, això. Clar.
1: Sí,
0: cadascú ens seva referència.
1: Exacte. És vera que la música del cinema sempre tiren de clichés musicals per contextualitzar la pel·lícula.
0: Talment. I... És a dir, veus un paisatge de la Xina i sona això
1: i
0: de fons.
1: I sona això de fons. Però per què això sona a Xina? Perquè... anem a posar que les notes musicals són números, d'acord? Uh-huh. A Europa tenim 12 notes musicals. De su en es 12. I utilitzant sempre aquests números. Doncs a la Xina només tenen 5 notes musicals. Només utilitzen els números 1, 2, 3, 4, 5. I amb aquesta fórmula matemàtica tot sona xino. Què vos pareix?
2: Wow.
0: No ho sabia.
1: Doncs sí, només se diu l'escala pentatònica. Penta.
2: Clar. També... Però vol dir que... O sigui, no, no sé si tindrà a veure que té menys riquesa la música.
1: És el millor, és més simple. Pues sí, és més simple. És més simple que l'europeu.
0: Sí, però mira, aquesta cançó, per exemple, és màgica. Vull dir,
1: sí, és màgic, però també influeix no té... els instruments que estàs sentint.
0: Compositivament deu ser més simple, és més simple, però no té per què ser...
1: Sí, i això amb molta més música, que és música simple, però... Que
0: però tu demanaves com l'identificar també pels instruments.
1: Exacte.
0: Els plats, no?
1: Estem sentint també per aquí com una espècie de violí, que se diu Erhu. I després, bé, això seria aquesta guitarreta que sentim. Molt bé, i ho heu endevinat, estic contenta.
0: Gràcies.
1: Així que agafam avion i m'ho anem al següent destí.

0: Home, clarament Orient Mitjà, no?
1: Sí, correcte. Això sona molt a... Quina pel·lícula? Aladdin.
0: Ah.
1: De fet, no sé si surt aquesta cançó por ahí. Bé, jo li dic que és un efecte Aladdin.
2: És vera que, sí, és vera que ara sona això i t'imagines els deserts, les piràmides,
1: el camell. Clar que sí.
2: Vagi.
1: Que amb això volia diferenciar el continent d'Àfrica perquè vas en sentir música africana i això també és música africana, és del mateix continent, però és vera que aquesta és de l'Orient Mitjà, d'Aràbia, etc. Mem, anem a xerrar de la matemàtica que hi ha aquí darrere. Han dit, a Europa tenim 12 notes, 12 números. Doncs ells tenen molt més números que nosaltres no entenem. És a dir, són números que no els entenem. No poden dir 1 i mig, que nosaltres entenem el que és 1 i mig. Heu de pensar que el nostre cervell no arriba a comprendre aquestes notes, que són, se diuen quart de tons.
0: Wow.
1: Bé, és a dir... si ara jo te toqués una nota d'aquestes, la sentiries com a desafinada.
2: Clar.
1: Per això m'ho sona així, aquesta música. Perquè té moltes, moltes notes.
0: Que curiós.
1: Més de 12. Moltes més de 12. I després els instruments...
0: Perdona, i els pentagrames com són? Com se llegeixen?
1: No, no existeixen els pentagrames com a tal.
0: Les partitures, com se llegeixen?
1: Amb una altra notació.
0: D'acord.
1: Igual que la seva notació és diferent.
0: Són símbols, no?
1: Són...
0: També,
1: sí,
0: però...
1: també, no sé quina, com se diu la seva forma d'escriure-ho, però el pentagrama és molt europeu.
0: D'acord.
1: Val? És vera que ara ells també podran utilitzar el pentagrama en la seva forma d'utilitzar-lo, però tenen la seva notació.
0: Uau!
1: Sí.
0: No ho sabíem.
1: I després els instruments, saüt, que és com es pare de la guitarra, i després un tambor. El tambor que se sol utilitzar també per fer... la danza del vientre.
0: Perdona, això que sona no és un cello?
1: És una orquestra de corda frotada, sí.
0: Jordi, quan te quedes?
2: No, jo estic per partir.
0: Ai, és que...
2: No,
1: molt bé, oi?
2: No de res altre ni no?
1: Molt, molt bé.
0: Gràcies.
1: Oh, vinga, m'ho anant d'aquí.
0: Aquest curs m'he apuntat en el conservatori. M'han agafat, millor dit.
1: Mai és tard per apuntar-se en el conservatori, oi?
0: No, home, no, Assumpció.
1: Mai és tard.
0: No gosaria.
1: Que no.
0: A veure, següent aturada.
1: Vinga, anem.
0: Això sí que seria Escòcia, no?
1: Sí, ara sí, Irlanda.
0: D'acord.
1: Molt bé.
0: Irlanda.
2: Sona celta.
1: Sona celta.
0: Cèltic, absolut.
1: Tota aquesta gent que se'n va anar als Estats Units, pues d'allà sortia el country. Però tornem a Irlanda. És que tots són matemàtiques, és que la música són matemàtiques. Ells, d'aquestes 12 notes, agafen, jo què sé, 1, 3, 5, 7, 9, 11... I amb aquestes notes sona així la música. És a dir, fan una selecció de les notes i sempre utilitzen les mateixes. És que són matemàtiques. Tot la música són matemàtiques. Però bé, superinteressant. Després, la música d'Irlanda, superrítmica, el violí, és molt important. Després també tenim el tambor que marca el ritme. I és música molt ràpida.
2: Clar, que aquí t'imagines una festa. T'imagines la gent en el bar, en gerres...
1: Sí,
0: en gerres de cervesa negra, no?
2: Sí, fent festa.
1: De fet, aquí un parell de dies vaig a Irlanda. Aniré a un pub a veure músics en directe. És com la meva primera parada.
0: Quin viatges, no? Aquestes vacances.
1: Ah, que sí?
0: El Vietnam, Irlanda...
1: Sí, coses bé, superdiferents.
2: Ho fa per xiu-xiu, per després dormir la música d'allà.
1: Exacte. A menys si després duc un tema nou d'Irlanda, ja veurem.
0: Això m'agrada, aquesta música celta.
1: Sí, està guai. Bé, després jo en sarpa ja no vos cont, que sarpa és l'emblema d'Irlanda.
0: Clar.
1: Tu
0: allà series una Beyoncé.
1: Bueno, vosaltres heu estat qualque pit per Irlanda?
0: Sí.
2: No.
1: Sí? Has estat a Galway?
0: No.
1: O més per la zona de Dublín,
0: He estat a Cork.
1: Ah, a Cork.
2: És que és una illa en cap al món, nines.
0: La veritat és que varen fer el programa d'illans pel món a Cork.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Anda.
0: Sí.
1: Que interessant.
0: Una ferrada en els illencs pel món, que són a Cork, en concret, en Esperança, que és de Pollença, que mos tenim a xarxes, i sí, una ferrada.
1: Interessant. Vinga. Següent parada.

0: Aquesta cançó sona a collada flors i
1: exacte,
0: faldeta...
1: Tropical.
0: Cavall. Correcte.
2: Sí, eh?
0: On diríeu, quina illa, ets atípica.
1: Hawaii.
2: Aquesta cançó, de fet, se deu ballar així en ses mans,
0: fent
2: d'un costat
0: ones.
2: A l'altre, fent tones.
0: Això és supercliché, però m'encanta, m'encanten els clichés. Bueno.
2: Deu ser ball de bot d'allà, no?
0: El ball de bot.
1: No ho sé, no ho sé.
0: Bueno. Perquè el nostre servei ha dit Hawaii directament. Perquè també és una música bastant simplona. Només utilitza, diguem, com vos ho diria, de les 12 notes n'utilitza 6.
2: Molt bé.
0: Però és supersimplona.
2: I... Direm senzilla.
0: Senzilla, sí, senzilla.
2: Verde simplona.
0: I els instruments. A més, si m'endivineu qualcun instrument.
2: A veure?
0: És típic.
1: No me sortirà el nom.
0: Sukelele. Sukelele, que en el seu idioma significa una puça saltadora.
2: Ai,
0: curiositat, curiós.
2: Que manco.
1: Jo ara m'ha fet ganes treure un coco i començar
2: a veure. Tu saps tocar sukelele? Tens una pinta de tocar sukelele?
1: Ja, no. Jo soc en sa música un fracàs. Ojalà. Ho vaig intentar, sí, m'haig d'aprendre una cançó en sa meva vida.
0: Quina?
1: Bé, és com els tres acords que són
2: Somewhere
1: els típics.
2: Somewhere over the rainbow.
1: No.
0: Quina?
1: No sé, hi ha els tres acords que pot tocar com a moltes cançons. I
0: ah.
1: Crec que, per exemple, podies tocar la de Coco, d'Un poco loco.
2: No sé quina és aquesta, Jordi.
1: Un poco loco.
2: La veritat.
0: Que te pots ser quines.
1: Pare meva, però no vull Coco, què vos passa?
0: Sí, sí, però no me'n recordo aquesta.
2: A veure, fins a darrere aturada.
1: Vinga,
0: darrere aturada.
2: Aquesta jo crec que és inconfusible, per favor.
0: D'on és això?
2: Del Brasil.
0: Molt bé, una samba.
2: Madalena. Macarella.
1: Madalena.
0: Per què molt anem a Brasil? Bé, instruments, per favor, d'Ismo. Que sentim?
1: Una batucada.
0: Una batucada. Després se sent de fondo com un instrument de percussió molt agudet que fa tiqui-tic, tiqui-tic, tiqui-tic. Què és això?
2: Un triangle.
0: Molt bé.
2: Oh, vamos.
1: Hauríem de dur una batucada.
0: Estic
2: així. Porta, Jordi, per la moda de Déu.
1: De descontrol tenim, diuen que no.
2: Quan vols entrar una batucada a un estudi de ràdio, mort botaran totes les alarmes.
0: Bueno, idò, Lots, estic molt contenta.
2: Ah, m'ho aprovat. Avui.
0: Heu aprovat, que però...
1: Amb...
0: Ines, amb matrícula d'o no?
2: La veritat és que
1: Anna.
2: Sí.
0: Jordi...
1: Només no pot haver una de matrícula.
0: Jordi, molt bé.
1: Un bé.
2: Jordi, ara has de ser més ràpid.
1: És que t'he deixat lluir-te perquè t'ho anat a vacances.
0: Sí. Més nines, ha aprofundit en algun tema sense jo haver-ho de demanar.
2: S'ha notat que tornant descansada.
0: Sí. Sí,
1: i
0: sí,
1: que has
0: sí,
1: escoltat
0: sí.
1: Molta música.
2: Exacte. Això he fet. Assumpció, moltes gràcies.
0: A vosaltres,
2: sempre per dur la teva música i aquestes lliçons esplèndides musicals que prenem amb tu. Perquè hem arribat en el xiu-xiu número 453. Assumpció, tu tornaràs?
0: Sí, tornaré.
2: D'acord, no ho dic per Jordi, anant-te preparant la lliçó. Més que res.
1: Ah... Bé, jo la setmana que ve no tornaré, per tant,
2: ara,
1: no hi haurà lliçó per jo.
2: Te'n vas de vacances, oi?
1: Me'n vaig de vacances, oi? Qui se'n va tothom de vacances? Me toca, qualque dia.
2: La veritat és que sí. On te'n vas de vacances? Ho pots dir? Més que res perquè en Assumpció vagi preparant el repertori.
1: Vaig a Cracòvia. Tant...
2: Com ets la música polaca?
0: Com ets la música polaca? Molt europea.
2: Sí, no?
0: Molt europea.
2: Diries que s'assembla a la d'Àustria?
0: Sí.
2: D'acord.
0: Sí, sí, són germans.
2: Sí.
1: Ja vos contaré, que sona per allà.
2: Sí? Diríem que és aquesta?
0: Sí.
1: Jo ja m'he vist passejant pel centre de Cracòvia,
2: sí,
1: això que soni de fons...
2: T'has imaginat?
1: Ja
2: bé, jo crec que encara no te'n vaig de vacances, Jordi,
1: no,
2: que
1: encara,
2: mos queda
1: no,
2: una setmana
1: no.
2: Junts. Assumpció, gràcies, fins la setmana que ve.
0: Quina
2: i a vosaltres, ja ho sabeu, gràcies per ser-hi, hem arribat en el xiu-xiu número 453. Adéu, adéu!
3: Berrina, boixar...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre, accident mortal a Valldemossa. Un autobús del TIP ha tomat un fanal que ha caigut damunt un home sirià de 36 anys que acabava de baixar d'aquest mateix bus. El sinistre ha causat la mort a l'acte del turista i ha ferit dues persones més, entre elles la seva dona. El govern ha expressat el seu condol i ha suspès fins a nou avís el servei de la línia 203 entre Palma i Valldemossa, tant d'anada com de tornada. La directora gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, s'ha traslladat fins allà per conèixer de primera mà tot el que ha passat.
2: Jo, quan he arribat, hi havia la Guàrdia Civil que ha fet les primeres diligències i el que ens han dit és que quan el bus sortia de la parada, la part trasera del bus ha impactat a la farola ha caigut impactant contra, en aquesta persona i ha provocat la mort instantàniament.
1: Gairebé un 80% de les excedències per cura de familiars les assumeixen les dones. Així ho reflecteixen les darreres dades disponibles de la Seguretat Social del primer mig any a les Balears. Aquests números preocupen el govern i els sindicats, ja que demostren que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent. La responsable d'Acció Sindical i dona de Comissions Obreres, Cati Ginart, diu que el problema no és que les dones assumeixin les excedències i la reducció de jornada, sinó que els homes no fan càrrec de les cures. Aquesta estructura patriarcal, lamenta Ginart, repercuteix en el futur de les dones.
3: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sot temps, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
1: Polèmica a Sant Antoni. L'Ajuntament va autoritzar una festa exclusiva de temàtica egípcia a l'espai natural de la Pedrera de Can Coix. Es va muntar un llac artificial amb desenes de tones d'aigua. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament de recursos naturals. El batle, Marco Serra, mirarà si es pot sancionar d'alguna manera el desaprofitament d'aigua, encara que ho dubta.
4: Que ho han dut a la xarxa d'aigües grises, no tinc més constància ara mateix del que ha fet, i estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
1: I la Conselleria d'Agricultura cerca la via perquè el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, pugui seguir en actiu. Assegura que des de fa mig any fa feina per trobar la fórmula per renovar el conveni. La coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà, alerta que la incertesa posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial.
5: Els castells rebem moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
1: I 55 persones han arribat aquest dilluns a Formentera en dues embarcacions que han partit de les costes del nord d'Àfrica. La primera ha estat interceptada de matinada per la Guàrdia Civil de la Pitiusa del Sud i la Unitat de Seguretat Ciutadana a prop d'Escaló. Hi anaven 27 subsaharians. A migdia, la segona barca, amb 28 més, l'han trobada per la zona de l'estufador de Formentera. Arribem així a les 10:04. Les notícies tornen a IB3 Ràdio quan toquin les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Encetam setmana de converses polisèmiques, un experiment de ràdio per aquest mes d'agost que va fent camí. Aquesta setmana ens acompanyen cinc grans conversadors. Hugo Ramon, navegant, Jaume Gomila, metge d'urgències i director del Festival de Teatre Infantil i Juvenil, Fanny Guerrero, fundadora d'Educa Clown, Sebastià Portell, escriptor, Marta Vilà, investigadora en cèl·lules mare. En cadascun d'ells han fet una xerrada llarga que vos oferim en trossets de 10 minuts aproximadament de dilluns a divendres. Vos animam a connectar amb ells al llarg de la setmana, si el programa d'avui se vos fa curt. Per començar a conèixer-los, els hem demanat que triïn una cançó.

0: Ha estat allà a Bowie, però Sebastià Portell no podem deixar que estigui cantant 4 minuts perquè se'ns menjarà mitja part de l'entrevista. Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Temptat de continuar nosaltres, justament, cantant.
0: Cantant, no? Podríem, per què no?
1: Jo crec que sí.
0: No s'ha de tenir vergonya, no?
1: No, i això és un dels aprenentatges que he tret a la meva vida de la música i també de l'actitud d'en David Bowie. Mm-hmm. A ser valent, a ser fidel a un mateix, no tenir por de canviar i d'escoltar-te.
0: Però per això ara dius, no tenir por de canviar i d'escoltar-te, mos han de conèixer molt bé per arribar en aquesta actitud i en aquesta valentia.
1: Supos que sí, supos que sí. A mi personalment m'ha marcat sempre d'en Bowie aquesta intuïció que m'apareix que tenia a l'hora d'avançar-se en el seu temps, uh-huh. de proposar noves estètiques, actituds que no sempre eren les més fàcils, uh-huh. i és una cosa en què sempre m'he identificat molt. Vull dir, m'agrada tenir aquesta manera de fer, sobretot en el pla artístic, uh-huh. en el pla més personal, crec que som una persona molt fàcil, però sí que en el pla artístic m'agrada investigar allò que és rar, allò que transgredeix qualque cosa i que va un poc més enllà.
0: Val, segurament, estèticament, més discret que Bowie.
1: Sens dubte.
0: El manco, així com has vengut a la ràdio.
1: Sens dubte, depèn del moment que m'agafis, però habitualment...
0: No sé en altres moments. De moment, avui, més discret que en Bowie, en Sebastià Portell, que encara no l'hem presentat, és escriptor, és traductor, és president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i també del European Writers Council. Això que ho he pronunciat d'aquella manera són paraules majors, no?
1: Són moltes presidències juntes, la veritat. està sent un any entretengut, però és un honor molt gran i estic fent molta feina perquè crec que és un moment important per defensar els drets d'autors tant en llengua catalana com en l'àmbit europeu.
0: Perquè aquesta entitat europea, quina missió té?
1: European Writers Council és una federació que aplega 55 associacions d'escriptors d'arreu d'Europa. Uh-huh. Són més de 260.000 autors en ses llengües, en sa gran diversitat de llengües que hi ha a Europa i en ses grans diferències també de mercat. Uh-huh. I el que fem, jo sempre dic, lluitant pels adjectius, lluitant perquè una llei europea vagi cap a una banda i no cap a una altra, que pareix una nimietat, pareix una cosa molt petita, però que pot canviar moltes realitats, molt de dia, molt es dia a dia uh-huh. dels treballadors culturals.
0: Ja, però els llibres mos connecten en sa vida, vull dir, se fa difícil un món sense llibres físics. Mos pensàvem que l'online mataria lo físic, però no l'ha mort, el manco de moment. Forma part, no?, de la nostra vida, un llibre.
1: Sí, feliçment. I amb tota la feina que faig a l'àmbit més d'activisme pels drets d'autor, m'he de recordar moltes vegades això que dius, que ho feim pels llibres, ho feim per l'art, i que justament, com bé dius, el paper continua sent el rei. Crec que en el nostre àmbit només és entre un 5 i un 7% de lectors que prefereixen els llibres electrònics, per exemple, i els audiollibres són encara una quota molt reduïda, molt petitona. Jo crec que està bé que hi hagi diversitat, però sí que és vera que el paper encara guanya, supos que per una qüestió de costum i també romàntica. Llegir en paper és meravellós.
0: I no vull xerrar malament de ningú, però l'altre dia algú me deia, no trobes que s'està publicant massa? I massa dolent? Com a massa aviat? Com a... Dic, bé, pot ser hi ha aquí una... No sé, un camí que no distingeix la frontera entre ser un influencer i un escriptor? No sé, però està passant també molt, eh?
1: Segurament. Jo sempre defens que mai se publicarà massa en català perquè no tenim prous lectors, han d'arribar encara més gent i hi ha d'haver més diversitat. Ara bé, a mi m'encantaria que els editors fessin la seva tasca i abans d'enviar el llibre a impremta diguessin a l'autor, mira, mos asseurem aquí, farem un parell de cafès llargs i millorarem el llibre junts, perquè en el final això és una conversa i se trata de plantejar maneres de fer que els llibres brillin i que realment arribin fins on han d'arribar en termes de qualitat per finalment arribar en els lectors. Per tant, no me preocupa tant la quantitat, sinó la qualitat, que també deies.
0: Sí, sí. I a tot això encara no li hem demanat anar en Sebastià Portell perquè ha triat aquesta de Bowie, però aquí el seguim i el coneixem, sabem que la seva primera novel·la se titula El dia que va morir David Bowie, que va morir, per cert, un 10 de gener del 2016, 69 anys, i tu en tenies 24.
1: Sí.
0: Era, o 23, però era el dia que va morir David Bowie, el títol d'aquest llibre i d'aquesta primera novel·la, perquè recordes aquell dia o què?
1: Sí, volia fer un homenatge tant a la figura d'en Bowie com un artista transgressor que sempre m'ha inspirat, que sempre m'ha convidat a imaginar altres mons, i en el mateix temps hi ha un homenatge inevitable, que era el dia que va morir Marilyn, de Terence Moix, que és un llibre del 69, si no vaig errat, de l'any que Somo va arribar a la lluna. Llavors, era un llibre que volia establir un diàleg amb aquells referents que m'havien precedit, sobretot en l'àmbit de les llibertats, de l'atreviment, de passar-s'ho bé, i és una novel·la que me continua donant moltes alegries, i que, seguint l'estela d'en Bowie, ha estat traduïda en el gallec, l'any que ve, si tot va bé, sortirà en una traducció en el basc, I fa poquet, fa un any i mig, va pujar en els escenaris amb una adaptació divertidíssima que va fer en Pau Colla.
0: I de mos ho poses bé, perquè podem escoltar un poquet d'aquesta divertidíssima adaptació.
2: Sí, m'ho vull fer la prova ràpida de la sífilis.
3: Només sífilis.
2: Sí?
3: Només sífilis, d'acord. Has de fer un petit qüestionari abans. Com et defineixes?
0: Diu en Sebastià, divertidíssima, però dureta, dureta, no?
1: És concebida. És una història d'un jove que se va fer per primera vegada a la seva vida una prova de sífilis, d'infeccions de transmissió sexual, i en aquell moment tota la seva vida, i especialment la seva vida amorosa, però no només, li passa per davant com un gran flash, i és en aquest moment que s'encomana David Bowie, que vincula amb Bowie en el record que té de son pare, perquè un dels punts àlgids de la novel·la és precisament d'ell escoltant música de petit en son pare, i bueno, tot entra en conversa, i per mi en aquell moment tenia molt de sentit, i encara ara, 10 anys després, aquesta novel·la va girant.
0: I quan te quedes, quan la veus damunt l'escenari i veus que hi ha uns personatges, unes persones que li posen veu i li posen tot, tu que a més has començat escrivint dramatúrgia, no?
1: Sí. Va ser molt curiós, perquè jo mai m'hauria atrevit a transformar el gènere d'un llibre meu, és a dir, si és novel·la no el puc fer teatre, i si l'escric com a teatre mai el puc tornar a un altre tipus de gènere, però em va entusiasmar. En Pau Colla va fer una feina magnífica. Jo li vaig dir que havia fet una dramatúrgia TikTok, perquè tot estava molt picadet i anava molt ràpid, que la novel·la també és així quan la llegeixes, i els intèrprets, na Catalina Florit, en Lluís Febrer i en Xavier Frau, estaven meravellosos. A més, fent molts de papers, en Lluís sí que feia el paper protagonista, però tant na Catalina com en Xavi anaven variant, i era un exercici magistral de transformisme, diguéssim, no?
0: Sí, sí. I Bowie és un tipus difícil d'etiquetar, jo crec, no? En sentit artístic, en sentit personal. Tu t'etiquetes a tu mateix?
1: Ui, jo en duc 4 milions d'etiquetes. És que pens... aquesta és una pregunta que sorgeix moltes vegades, no? Quan escriu sobre qüestions vinculades al gènere o a la sexualitat, i pens que no els hi han de tenir por, les etiquetes, sempre i quan n'hi pugui haver moltes i mos duguin a la complexitat. És a dir, una persona pot tenir un tipus de desig en un moment donat de la seva vida, pot identificar-se amb un gènere, però també té una classe, també té un tipus de família, té un tipus d'amistats, o moltes, per sort. Per tant, estem travessats per moltes identitats, i jo crec que mentre unes no tapin les altres, les etiquetes, les maneres de presentar-te en el món, sempre són benvingudes.
0: Val, etiquetes que mos defineixen, però que no mos han de separar, no? Que
1: mos, exacte.
0: Que mos fan un poquet més...
1: O simplificar.
0: O mos reconeixen.
1: Només veure-mos com una sola cosa, tampoc, troc que és molt pobre. En canvi, si mos atrevim a mirar-mos amb allò que mos fa únics, allò, aquella mescla que dius, no m'hauria pensat mai, conèixer una persona, jo què sé, de tal lloc que li agradés tal música, o que escrigui sobre això, dius, tu com has arribat fins aquí? Això me fascina.
0: Perquè en el fons tots som un poquet iguals, no? Diferents,
1: sí,
0: però iguals.
1: En allò més essencial, jo penso que sí, i crec que en els temps que corren mos hauríem de recordar més, perquè mos entendríem més.
0: I ja veus, mos ha duit aquesta cançó de Bowie, Starman, així, pim-pam, pim-pam.
1: Com un camaleó.
0: Han passat 10 minutets. No te'n vagis, perquè aquesta és una entrevista feta a trossets. Tu no te'n vagis de vora jo. En els oients els anirem oferint a trossos de dilluns, que és avui, a divendres. Demà toca viatge.
1: Ben, fins on arribam.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I aquesta d'Antònia Font és la cançó que ha triat na Marta Vila González. Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: Que bé tenir-te. Això de wow, yeah, ho dius tu més d'una vegada quan fas investigació?
1: Sí, de vegades quan surten vets experiments, i tant que sí.
0: És que és aquell, uau, mireu el que he aconseguit. Vos hem de contar que na Marta Vila González és de Palma, és investigadora, és professora de la Universitat de les Illes Balears des de l'any 2024, i és una dona que se dedica, sobretot, en el camp de la reprogramació celular i la medicina regenerativa. Que això té tela, m'apareix superinteressant i segur que ho anirem desenvolupant al llarg d'aquesta conversa. Però contem-nos primer per què aquest Why Yeah d'Antònia Font.
1: Perquè és una cançó que per jo fa molt d'estiu, també per la seva senzillesa i la seva motivació que dona. I a la vegada és una cançó que m'adu molt de records perquè la varen tenir durant bastant d'anys com a timbre d'entrada a l'escola. I per tant, me recorden aquells anys de final d'ESO. Moltes vegades jo la sentia, de fet, des de casa meva, perquè vivia molt a prop de l'escola i no era una alumna gaire puntual. I per tant, quan la sentia des de la finestra de UPS, és hora de partir correnços i arribar just davant de que tanquin.
0: Quina escola era?
1: Vaig anar a Mata de Jong, jo.
0: Molt bé, molt bé. I escolta, i na Marta Vilà de Mata de Jong ja sabia que se volia dedicar a la medicina?
1: Bueno, sí, de fet, això era la meva primera idea, estudiar medicina. Llavors, durant el batxiller, no vaig treure suficient bones notes i no vaig entrar a cap facultat de medicina, però vaig entrar a Ciències Biomèdiques a Lleida. I, bueno, degués un poc una cosa del destí, perquè llavors ja una vegada vaig començar aquesta carrera, vaig decidir que realment allò devia ser el meu. O sigui, jo tenia ganes d'estudiar medicina perquè sabia que hi havia malalties que no tenien cura i deia com és possible això, no? Que no hi ha prou recerca. I resulta que la carrera que vaig fer és per investigar malalties.
0: I investigues des del començament, no?
1: Sí, de fet, ja des del principi de la carrera jo vaig ser de la primera promoció de Ciències Biomèdiques a Lleida i el programa que tenien ja era molt enfocat en que agaféssim experiència des de molt en el principi. I des del primer estiu de primer any de carrera vaig fer unes pràctiques i el segon i el tercer també, i això era com nosaltres fèiem pràctiques externes, no? Llavors, des de molt en el principi ja vam tenir un tast de lo que era fer feina en un laboratori.
0: I mos hauràs d'explicar bé què vol dir fer feina en regeneració de cèl·lules mare, aquesta medicina regenerativa, que no sé si està de moda, què és el present, què és el futur, què és allà com cap on anam per lo bàsic. I així anirem després desenvolupant la conversa, que ja sabeu, oients, que vos l'oferim a trossets al llarg d'aquesta setmana amb na Marta Vilà i la resta de convidats que mos acompanyen. Anam primer a les cèl·lules mares. Com les expliques?
1: Bueno, les cèl·lules mare tenen dues característiques principals, no? La primera és que se poden replicar indefinidament, poden créixer, se divideixen i així en fan més. I la segona és que poden diferenciar-se o esdevenir altres tipus cel·lulars especialitzats, com seria una cèl·lula de pell o una cèl·lula d'esfetge, d'acord? Les cèl·lules mare per se, o les principals en les que podem pensar, són aquelles que formen els embrions, no? Que al final de molt poquetes cèl·lules s'acaba desenvolupant un organisme sencer en cèl·lules amb funcions molt especialitzades, no? Llavors, veure que dins el cos adult també tenim algunes cèl·lules mare adultes que s'encarreguen de substituir aquelles cèl·lules que van morint, de regenerar un teixit que s'hagi pogut fer un petit mal, no? I per mantenir el que li deim la homeostasi del cos i un estat saludable. El tema de la reprogramació cel·lular ve quan el 2006-2007 uns investigadors varen ser capaços de, a partir d'unes cèl·lules de la pell, induir l'expressió d'uns factors, val? D'uns gens relacionats amb la pluripotència, que és aquesta capacitat de les cèl·lules de fer qualsevol tipus cel·lular, i varen poder induir aquesta expressió d'aquests gens en una cèl·lula que estava diferenciada i reconvertir-la o tornar-la en el seu estat pluripotent, equivalent a una cèl·lula embrionària. Clar, aquest descobriment o aquesta tecnologia ha permès o ha estat un boom en el camp de la medicina regenerativa perquè ens permet, a partir de cèl·lules més accessibles, generar teixits que són difícils d'accedir. O sigui, a nivell de, per exemple, produir neurones dins els laboratoris, les neurones són molt difícils d'accedir, no? I llavors el fet de poder fer aquests tipus de teixits a una placa de Petri, dèiem, o una placa de cultius, i és molt valuós per estudiar les cèl·lules que no tenim molt d'accés o inclús si poden derivar aquestes cèl·lules a partir de pacients per estudiar malalties dins el laboratori.
0: Pareix de ciència ficció això que mos contes, Marta, eh?
1: Una mica, però es passa en el dia a dia.
0: I tu, quan estaves estudiant la carrera, te podies imaginar estudiant el que ara fas?
1: Bueno, vaig tenir la sort de que les primeres pràctiques que vaig fer jo estaven relacionades amb aquesta reprogramació cel·lular i vaig flipar tant que vaig dir, això és el que jo vull fer aquesta vida. I després és vera que fins a quart no van tenir la assignatura de medicina regenerativa i tal, però me va confirmar un poc aquesta passió i des d'ençà m'he enfocat en aprendre a fer-ho i en poder utilitzar això.
0: Necessitem gent com vosaltres, com la Marta Vilà, que investiga en cèl·lules mare, en medicina regenerativa. El nostre organisme és un organisme multicel·lular, no? Tenim cèl·lules moltíssimes, sí. Difícils de comptar també, perquè van desapareixent, van naixent, se van gastant, és així. Hi ha aquest moviment en el nostre cos de cèl·lules.
1: Clar, efectivament, o sigui, els organismes, les cèl·lules tenen una vida limitada, la majoria van, imagina't, les cèl·lules d'espai se van descamant constantment, o les de l'esòfag, o totes, aquí és on entren les cèl·lules mare adultes, no?, que van repostant aquestes cèl·lules que se van gastant i van fent que els teixits se mantinguin.
0: És molt impressionant i seguirem estirant de la teva feina i de la teva experiència al llarg d'aquesta conversa. Hem començat amb aquest Wow Yeah d'Antònia Font, que na Marta Vilà ha dit més d'una vegada dins el laboratori, Wow Yeah, i ara m'anirem de viatge, val?

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: Bona nit, Blanca Roseta, que canta Hug. Mos costa baixar el micròfon, baixar-li la pista en aquesta cançó. La deixam darrere. Hug, 1973, varen començar Ja ha plogut. I és la cançó que ha triat en Jaume Gomila. Com estàs?
1: Beníssim, encara en pell de gallina en sentir aquesta cançó.
0: És que, Hug, amb aquestes castanyetes eivissenques, aquesta música, aquesta tonada també com a tan poètica, tan senzilla, no?
1: És que jo... Clar, és una cançó tradicional, però que jo la trob absolutament contemporània, però amb aquesta arrel de tradició i de cultura de les illes que bé, m'emociona cada dia que la sent.
0: I a què te recorda?
1: Home, me recorda... Bé, aquelles èpoques que mos posàvem a cantar, n'hi havia un que tocava la guitarra, mos juntàvem amb els amics i amigues, que anàvem de colònies i un esplai que fèiem a Manacor, que jo som de Manacor, i anàvem a la colònia de Sant Pere, i record aquells estius, aquella olor de fonoi que feia allà a vorera de mà, i cantar cançons una darrere l'altra.
0: És que heu fet esplai, se vos nota. Vos queda alguna cosa.
1: Sí, no sé si som allà que diuen un poc xiruqueros o no sé com ho han de dir.
0: També crec que queda alguna cosa de bona persona, de valors, no?
1: Sí, jo crec que sí. Estava en torn, era curiós, era un esplai, però que estava lligat a l'iglesi de Manacor i vulguis que no, aquest valors, aquest humanisme, el tenim empaltat.
0: Sí, sí. I se nota cada vegada que xerram amb qualcú i diu que ell de jove anava a l'esplai, se nota. En Jaume Gomila és moltes coses, tu dius, som metge i teatre i metge. Metge 061, és a dir, metge d'urgències, i també director de FIAT i president de la xarxa que manté aquest festival de teatre infantil i juvenil. Quant d'anys fa ja de FIAT?
1: De fet, en fa 25, però l'aniversari el farem l'any que ve, perquè hi va haver un any de pausa, aquí hi va haver una mica de crisi econòmica,
0: sí.
1: I varen dir, no, aquest no compta, serà un festival solidari, de fet, mos varen ajudar totes les companyies i tothom, i tot el poble de Vilafranca, de bon any, i l'any que ve la volen fer grossa.
0: Això són noces d'argent, que diuen, eh?
1: Sí, i a més, com que... És que ho han lluitat tant que és que estan molt, molt contents de poder-ho fer.
0: I d'on li ve a en Jaume Gomila aquesta vinculació en el teatre?
1: Això ve d'enrere. Sempre ha estat allò que diuen lots més comedians i més histriònics, o no sé com dir-ho, de petits, i sempre m'agradava recitar, i quan a l'escola qualcú havia de sortir, surts tu. I recorden 13 o 14 anys que varen fer el rei Herodes, i de llavors vaig dir, ostres, això de pujar... I jo era supertímid, però això de pujar damunt l'escenari, que la gent t'escolti i donar vida en aquell personatge i fer riure o fer emocionar, a mi me va donar molt de gust. I arrel d'això vàrem entrar dins una dinàmica, els amics més grans d'un amic meu, d'en Nofre, els seus germans, que tenien 4 o 5 anys més, reivindicaven a muntar un equip de teatre, vàrem començar a fer cursos d'expressió corporal i nosaltres, que érem xitxarel·los, mos hi apuntàrem i va néixer Caps i Grains a Manacor, que en aquella època d'aquests grups de un poc seguint l'estela de Catalunya, de Goll de Gom, sí. de comedians, de tots aquests grups alternatius, pues va començar aquest moviment i jo m'hi vaig apuntar. I tot i que de ben petit havia dit, no, jo quan sigui gran vull ser metge, i tot el món, ses padrines, man balletes, anem val ser metge. Llavors vaig començar a dubtar i dic, això del teatre, no ho sé jo, si faria art dramàtic. I mon pare va dir, uep, no sé què farem, tu art de ser metge. I com que havia fet ciències en el BUP i això, i col...
0: Però no vares renunciar ni a una cosa ni a l'altra en el final.
1: Estic molt content perquè ha estat una sort. De fet, clar, és que el món de les arts escèniques té una precarització, una mala salut de ferro, que diuen, no? I això m'ha donat el fet de ser metge i de poder alternar-se dues coses. Aquesta independència, diguéssim, de fer el que m'ha sortit dels nassos. Eh? I si he pogut fer teatre, he fet teatre i sabia que a final de mes sí. Podria apoyar les coses.
0: I a casa teva havia metges o metgesses?
1: No. Això, jo crec que bé, ma mare sempre deia són els dos béns més ben invertits de la nostra vida. Mm. Perquè, clar, volguessin si no els acompanyaves a les tios, a les padrines, a ells quan tenien qualque de nou de salut. I estic orgullós perquè aquí a nostra no hi havia cap universitari i els primers universitaris van amb el meu germà, la meva germana i jo, el meu germà és farmacèutic, la meva germana biòloga i fa classes, i jo metge, i aquest vot social, que no sé si ara és tan fàcil, n'estan molt contents i que nostre sempre mos varen ajudar molt.
0: I tu ets de ciències, no sé, però si per tu allò de Jaume, ciències o lletres, perquè tu ets un home de les dues coses.
1: Me va ser un poc difícil, No tenc una base, diguéssim, de lletres, perquè no vaig fer lletres, però sempre m'ha tret per aquest valor de lo que pot transmetre, no? Els teatres, llegir, els poemes... Mm. Això, clar, és que dona molt de gust. I jo crec que també estimula la creativitat. I en la meva, jo crec que una cosa alimenta l'altra, no?
0: Sí. I xerrant de medicina, ja ho dèiem, en Jaume Gomila és moltes coses i el aniran coneixent, metge de 061, i ja que avui hem començat escollint una cançó, també podríem posar l'Urrit, no?, per xerrar de medicina.
1: Sí.

0: el dia que vaig saber la darrera nota de la carrera de Medicina, que era la història de la Medicina, teníem amb els amics unes entrades per anar al Velòdrom d'Horta, que jo estudiava a Barcelona, escoltant l'Urrit. I, clar, aquell home que era ja una figura...
1: Geganta.
0: Geganta, musical, i un gran poeta. Ho record com una cosa màgica, allò que dius, ostres, he acabat la carrera i estic aquí, en són meus amics, escoltant en l'Urrit. Això, no sé si som a la terra o en el cel.
1: No podies demanar més, no?
0: No, va ser...
1: Mira, me posa pell de gallina a mi, tu que te posaves pell de gallina, Uc, quan hem començat amb aquest Bona nit, i crec que n'has viscut d'altre de memorable, també amb un tipus memorable com en Bruce Springsteen, no?

0: Bé, a sa vida te passen moltes coses bones i altres de no gens bones, perquè això és sa vida, no? Un dia, estant de guàrdia en el 061, que havien fet un trasllat amb avió ambulància d'un pacient que estava greu a Barcelona, i coincidia aquell dia que en Bruce Springsteen havia fet un dels seus concerts allà a l'Estadi Olímpic, i nosaltres estàvem allà a Aviació General, amb s'infermera parlant, i mos van dir, ara ve una personalitat. I van dir, un senyor. I se mos planta en Bruce Springsteen a davant nosaltres. I mos dona conversa, i mos diu, hello. I te quedes allà com un superfan, saps?
1: Paralitzat.
0: Podem fer una foto.
1: Però ell no era pacient.
0: No. Ell
1: perquè vosaltres estàveu de guàrdia.
0: Nosaltres estàvem de guàrdia i havien duit un pacient traslladat perquè havia d'anar a Vall d'Hebron a Barcelona per fer un tractament que aquí no se podia fer en aquell moment. Sí. I mos compareix amb Bruce Springsteen. I te quedes allà com un beneit i en lloc de... Jo m'hagués agradat molt xerrar una bona estona amb ell, però podem fer una foto. I tenc una foto amb s'infermera i amb Bruce Springsteen que després l'he pogut veure a concerts allà i forma part del meu... L'oi que dèiem d'aquesta música que mos acompanya.
1: I tant. I de mos acompanya Hug, Lou Reed i Bruce, gens malament per començar aquesta primera part sa conversa amb en Jaume Gomila. Demà partirem de viatge, Jaume, així que vés pensant.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Calor?
3: Molts cars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Jo no sé quantes vegades i en quines circumstàncies haurà sortit del seu propi cos Nugo Ramon, amb qui encetàvem aquesta conversa polisèmica que vos presentàvem a trossets de dilluns a divendres. Hugo Ramon, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, doncs amb un xute ara d'energia amb aquesta cançó que sempre me posa els pas de punta.
0: Aquesta cançó de Leiva, que és la que tu has triat, com si fuéramos a morir mañana, diu el Leiva. Per què aquesta?
1: Bueno, jo normalment els meus estils musicals són, la veritat, que és molt variat i a lo millor pues, una cançó un poc massa actual, el que la gent podria pensar, els meus amics, no, que podria triar. Però és una cançó que, quan jo preparava la meva mini-transa 2025, aquesta creuada atlàntica en solitari i sense assistència, pues, va començar a resonar dins el meu cap, qualque amic la va posar i m'ha donat compte que realment era el que estava visquent. No? En el final se va convertir en el meu himne. Cada vegada que la posava era un xut d'energia i ara l'estic emprant molt com a obertura de les meves conferències i tot això, no? I crec que demostra bastant el que vaig viure, no? Que en el final varen ser pues, esforç titànics per estar a la línia de sortida d'aquesta mini-transat 2025 després d'un any personal molt complicat, després de molts anys d'allunyat de la vela oceànica en solitari. I en el final m'ha donat compte que l'única solució de solventar tots els problemes i que quedessin en anècdotes era doblegar els esforços i exactament viure com si hagués de morir demà. Uh-huh. I normalment no me sol agradar aquestes coses tan fàcils i tal, ja. Però és que realment és que era clavada aquesta cançó. Per
0: intensament, no amb s'angoixa, sinó amb intensitat, no?
1: Exacte, i perdonau tots, però va ser bastant abans que la selecció espanyola elegís com a seu himne. Però no som un copion.
0: L'haureu reconegut, si no sabeu el nom segur, Nugo Ramon, que és regatista, que és navegant oceànic, ja mos ho ha dit, divulgador, conferenciant, també escriptor, així que és hora de llibre.
1: No, la paraula escriptor és molt, molt gran.
0: Podrà xerrar el teu llibre. I directiu del Club Nàutic de Palma, i has creuat no una, ni dues, ni tres, sinó quatre vegades l'Atlàntic en solitari. En solitari a la mini-transat. Un, dos, tres, quatre. No hi, com és allò? No hi cinco, cinco, cuatro sin cinco?
1: Jo ara li dic la quinta essència. Quan vaig arribar de la darrera mini-transat vaig dir mai pus, i crec que va tardar dos dies en començar a formar com faria un projecte per aquesta mini-transat. Sí, després jo les mini-transat, bueno, són molt intenses, sobretot a mesura que te vas fent més gran, i evidentment, quan ets més jove, pues, a lo millor només te dediques a l'esport. Ja quan tens un poc més d'edat, pues, sobretot que a vegades que els sponsors fallen, pues, a vegades has de fer... Jo sempre faig coses envoltant a l'esport i a la divulgació i a la nàutica, però he fet altres coses i, clar, tot se converteix en un poquet més complicat, no? I jo crec que aquesta mitjana va ser més intensa, inclús que se m'ha volt el món del 2011-2012. Aquesta va tingut molt de flecos.
0: És que, clar, Hugo Ramon, ho dius així com a molt tranquil. Nugo ve torrat de sol,
1: perquè...
0: un poquet suat perquè fa molta calor, però ho dius com a molt tranquil. Tu ets una persona molt vinculada a la mà des de molt petitó, però arriba un moment que el que tens en el voltant no t'abasta. Quan passa això? Quan dius hasta l'infinito i más allá, que diria es de Toy Story.
1: Sí, bueno, crec que no sorprendrà ningú si dic que som una persona inquieta, però tot, sobretot som una persona... Bueno, m'agrada, evidentment, treure el millor de mi mateix, tant a la mà com a terra. M'agrada cada dia ser millor persona i també m'agrada pues, descobrir i poder ajudar altra gent. No? I a vegades sempre he de dir, també m'agrada pues, navegar per tota la gent que se queda en terra, que no té la sort que jo tinc. Això és una realitat grossa com una catedral. Mm. Però també és vera que la mà té una cosa inexplicable, per això jo crec que s'ha escrit tant a lo llarg de la història sobre la mà, sobre viatges, sobretot perquè jo crec que encara no m'ha arribat a desgranar el magnetisme que realment és això. Mm. Jo crec que puc assegurar que la única mini-transat que realment a la mà he disfrutat de veres, i una de les raons, no volia xerrar d'això, però bueno, ja que hi som, una de les raons és perquè les meves anteriors mini-transats, no, que potser ho passava malament, i jo de, uau, estic ara passant malament, és un mal moment, i després, com jo dic que volia ser navegant oceànic, he de seguir, no puc aturar després d'això. I veia com una muntanya molt grossa. I aquesta mini Transat, quan ja estava navegant, sobretot gràcies al meu psicòleg esportiu, Miquel Salom, tenim uns objectius de maestria, i anava realment passa a passa. Mm. Era passa a passa, i deia, bueno, quan acabis la mini Transat, doncs jo ja he acabat, ja he complit el que havia de fer, ja està. I per això la vaig disfrutar com una meravella. Perquè això de trobar-se enmig de la mà, avui en dia, sense comunicació amb l'exterior, perquè la mini Transat és una de les característiques d'aquesta competició, que no tenim ajuda externa, no tenim mòbil, no tenim ni Apple Watch. De fet, jo que som molt d'Apple Watch, m'ho vaig llevar 3 anys abans de la mini Transat per començar-me a acostumar. Vaig tornar a coses molt analògiques i tal, i aquesta sensació d'estar enmig de l'oceà i tal és meravellosa. A més, jo sempre dic una cosa, a vegades és molt, no sé si és més fàcil, però és molt més justa la lluita que tenim a la mà que a terra. Mm. A terra sempre hi ha, perdoneu, però els advocats, els bancs, no sé què, demanen. La societat a vegades no respon com tu vols, i a la mà realment crec que és una lluita igual. Tu estàs preparat, tu has fet les coses bé, tu tal, doncs la lluita contra els elements serà igualada, no? I això crec que és magnètic.
0: Nogó Ramon diu mini, perquè és el nom de la mini Transat, però ja ho heu sentit, de mini no té res, no. Perquè és una regata oceànica en solitari, se celebra cada 2 anys, has de travessar l'Atlàntic amb un veler de 6 metres i mig, aproximadament.
1: Es diuen minis, però això es diu mini Transat, no perquè sigui mini.
0: No, ja, és que mini no...
1: No.
0: 6 metres i mig d'eslora, no, aproximadament. Sí, no. Són, és, sí, un centímetre en van, centímetre enrere, però són 6
1: metres i mig, exacte.
0: I sense assistència i sense comunicació. Jo t'anava a demanar quina música escoltaves, però n'escoltes de música?
1: Sí, n'escoltava, n'escolt.
0: T'endús el Wallman, allò analògic, o què t'endús?
1: No, sí que tenim dret a una targeta CD, que me vaig inventar un sistema per no haver de dur un... Bueno, vaig estar molt de mesos desgranant el sistema que havia de tenir, per, a més, escoltar les partes meteorològiques amb una ràdio analògica, i al final duia uns cascos que tenen una targeta CD. I jo escolt molt, bueno, en Jaume Anglada, escolt molt Muse, escolt molt, ara que...
0: Bueno, tu...
1: Sí, Antònia Font, claríssimament.
0: Hem de dir, deixa'm que t'ajudi, perquè la teva web, és que n'hi ha pocs que tenen una llista de cançons i de llibres, Viva Suecia, Estopa, La Fuga, sí. Radiohead, Muse...
1: Extremoduro, Sexy Sadie, també un bon grup mallorquí. Extremoduro també darrerament m'agrada molt.
0: Justament,
1: quina llàstima que han tingut, jo crec que són dos dels meus dos grups referits, Jaume Anglada, Antònia Font i Extremoduro, que han tingut per càncers que, bueno, ara canviarà un poc la vida estructural de grup o en solitari com d'en Jaume, justament crec que ara més que mai els estic escoltant per donar força bon toqui.
0: En Jaume ja ha dit que tornarà.
1: Sí, ja ho sé. En Robe, almenys, ja. Mosqués de música... Sí. I Antònia Font, pues, bueno, que està tocada, però no hundida.
0: Sí. I en Jaume li enviem i ho feim sempre que podem, tota la nostra energia des d'aquí. Així que jo vos deman per, com a fil conductor d'aquesta conversa, una música, un viatge, un llibre, una pel·lícula i una recepta, un plat a taula, i Nugo m'ho ha posat relativament fàcil, però en el final...
1: T'ho he liat tot, crec.
0: No,
1: ho tenies estructurat i t'ho he liat tot, ja.
0: En el final has d'escollir. Imagina que esteu viatge, mos donar la mà, sí o sí, però això ja serà demà, vale, Hugo?
1: Vale.

Gràcies, Hugo, Ramon, Jaume Comilla, Fanny Guerrero, Sebastià Portell, Marta Vilà, per haver compartit amb els oients d'entre avui i demà molt més que una cançó, perquè la cançó ha estat l'excusa per xerrar del món, de la vida, de la vostra professió i per acompanyar-vos, oients, aquests vespres d'estiu a IB3 Ràdio. Recordeu que podeu recuperar el programa, l'aplicació, tot IB3 demà, partirem de viatge.

Què tal? Com esteu? Així d'elegants, hem encetat la sessió de l'eclèctic d'avui. This Autumn, una cançó escrita per Henry Nemo, que també va ser un actor de Hollywood i que inaugura el darrer treball relativament recent de la cantant malaguenya, tot i que actualment resideix a Brussel·les, Pepa Niebla. Un àlbum titulat En la orilla del mundo, per el que s'acompanya del trio del pianista Ignasi Terraza. Un treball delicat, hermós i, com he dit abans, elegant.

Cuéntame un cuento, una de les dues úniques autories que s'inclouen en aquell llançament discogràfic publicat a final de l'any passat. Una composició del mestre Ignasi Terraza. La resta del repertori són una col·lecció de cançons que ens permeten bordejar litorals diversos, mostrant-nos que no són tan diferents el manco amb aquest pont que construeix la música. Niebla aposta per al plurilingüisme per a mantenir la identitat de cada una de les cançons. El castellà, el portuguès, l'anglès o el francès, com la sentirem ara, es barregen en aquest repertori selecte. Le Moulin de Mon Cor, una autoria de Michel Legrand.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és diversitat.

0: I Vetres es dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
2: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Reconec, ho he explicat diverses vegades, que aquesta cançó, escrita per el pianista Ariel Ramírez en lletra de Félix Luna, en homenatge a la poetessa argentina Alfonsina Storni, constitueix una de les meves debilitats. I per això, tot i amb el risc de fer-me un pop pesat, sempre que apareix en un repertori Alfonsina i el mar, no em puc estar de programar-la. Bé, idò aquí, en aquest En la orilla del mundo, també la trobem, i a més amb un acompanyament curiós, com són els cops del contrabaixista Horacio Fumero percutint en l'instrument. Bé, no he presentat els músics, bueno, quasi tots sí. A Ignasi Terraza, al piano, sí que l'havia presentat abans, ara Horacio Fumero, però també hi ha que dir que hi trobem a Steve P, la bateria. En definitiva, el trio propi d'Ignasi Terraza, aquesta vegada acompanyant a Pepa Niebla.

It's Time is for Change i The End of Love Affair. Un poc de swing, també, en aquest àlbum de Pepa Niebla, que, com podeu apreciar, ens presenta un repertori realment eclèctic, fet que, com ja sabeu, ens agrada. Cançons de registres diversos, molt ben homogenitzades, tant per l'execució del trio com per la veu clara i càlida de la cantant. Per cert, el primer dels dos temes que acabem de sentir, It's Time is for Change, és l'altra autoria d'Ignasi Terraza que podem trobar a l'àlbum en aquest En la orilla del mundo. Anem ara amb una autoria d'un trompetista important en el jazz, sobretot més modern, Tom Harrell. El tema es titula Sail Away.

En la orilla del mundo, l'àlbum més recent de la cantant Pepa Niebla, que arriba com un segon lliurament després de Renaissance, el que va ser el seu primer àlbum de composicions originals editat el 2020. Després de qualque proposta, tal vegada no tan personal, com Pepa Niebla Project i Pepa Niebla Enrique Villar. En l'altra orilla del mundo, el tema que li dona títol, una composició de Martín Rojas, és el que ara sentirem.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
7: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Si no la coneixeu, seguiu-la de prop. Pepa Niebla, malaguenya, resident a Brussel·les, perquè no crec equivocar-me si vos dic que ens donarà moltes i agradables sorpreses. A la sessió de l'Eclèctic d'avui hauran gaudit de la seva darrera proposta, En la orilla del mundo, una producció recent en la que també hi té molt, però molt a veure, el trio del pianista Ignasi Terraza. Bé, ho deixarem aquí i ens acomiadarem amb Luiza. Eclèctic, ja ho sabeu, de dilluns a dijous, amb totes les músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Facundo Tenaglia, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tento el número 1213. Avui fa 196 anys que naixia a Palma l'enginyer Emili Pou i Bonet, que va promoure la millora dels fars d'arreu de les Balears. Encara...

Idò, i avui, tal dia com avui, però de 1830, naixia a Palma Emili Pou i Bonet, prestigiós i respectat enginyer de camins, canals i ports, que va projectar obres marítimes, però sobretot va promoure la construcció d'uns 25 fars arreu de les Illes Balears, com l'emblemàtic far de la Mola, a Formentera, o el del Cap de Set Salines, inaugurat precisament el 31 d'agost de 1863, i el qual Antònia Font canten també en aquesta cançó, però també va dissenyar, per exemple, el del Cap Blanc a Mallorca o el de Cavalleria a Menorca. Emili Pou i Bonet, a més, va projectar les millores del port d'Eivissa i, per aquest fet, des del 1887 hi té un carrer que desemboca al port, l'antic carrer de Sesiqui. Va ser director de les obres del port de Palma, però també de la divisió hidrològica d'Orense i de Ciutat Real. Però destacada és la seva feina com a redactor de projectes de millora dels primers fars de les Balears. A Eivissa, de fet, va dirigir les obres finals del far de l'illa dels Penjats, va projectar i dirigir els fars de l'illa de Sa Conillera, de Botafoc, de Sa Punta Grossa, l'illa d'Esporcs i d'en Pou, i a Formentera, el de la Mola. De fet, a Palma també és fill il·lustre. I ja que parlant de Bonets, avui mateix comença la gira d'una exposició itinerant sobre un altre Bonet, en aquest cas sobre Blai Bonet, titulada De Claró i de Co, que recorrerà Menorca, Eivissa i Formentera i que, de fet, comença avui mateix a Menorca. És un recorregut per la vida i l'obra del centenyiner més internacional a través de tant de material gràfic com de textos del mateix autor i que està organitzada per l'Institut d'Estudis Baleàrics per celebrar el centenari del seu naixement en el que és l'any Blai Bonet. Comencem.

0: Com estàu? Ben retrobats a Tèntol. Començam setmana. Avui és dilluns, però fins divendres serem aquí tota la setmana entre les 3 i les 6 del capvespre, que sempre vos acompanyam a IB3 Ràdio, un programa que, com bé sabeu, intentam saber de tot, de fars també, dels fars que hi ha arreu de les Illes Balears, emblemàtics i fabulosos tots, i que intentant també jugar amb les paraules i amb l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres i qui se les saben totes són na Maria Pons i en Miquel Junc. Maria, Miquel, com estàu?
1: Bon dia.
0: Per això una mateixa persona. Maria, Miquel.
1: Quasi. Sí, de dilluns.
2: Sí, mos fusionam sí, en aquest programa. Sí. I bé.
0: I bé, eh?
2: I tu? Fantàstic,
0: bé,
2: com
0: fantàstic.
2: Els nostres farts.
0: Sí, sí, de faré. De faroner. De faroner.
2: Que un són els que habiten... sofici,
0: sí,
2: dius.
0: Són els que habiten els farts i que, de fet, a Balears ja no en queda cap.
2: Clar, anava a dir un ofici que ja sabeu poc.
0: Sí.
1: Clar, se perd.
0: Sí. Clar, i aquest bon home amb qui hem començat, que va néixer avui fa 196 anys, en Emili Pou i Bonet, que va projectar fins a 25 fars de les Balears, és a dir, un d'aquests enginyers de camins, ports i canals més importants d'aquí de les Balears, a qui hem volgut tenir aquests minuts per començar aquesta edició d'avui dilluns de Tèntol, que... Com estava amb ganes, eh? Amb força.
2: Clar, al final, el cap de setmana és per fer coses.
0: Ai, sí. I... Encara venim d'espost eclipsi.
2: I encara estan cansats.
0: De la Mare de Déu dormida.
2: Sí, clar.
1: Sí, Maria xerra per tot l'espai i té raó.
0: Clar, afegim moltes coses, eh?
2: S'estiu tot a cuca viu, ja.
0: Exacte, sí. Tot a cuca viu.
1: Per damunt.
0: I nosaltres que som, cuques.
1: No.
0: Bueno, què tindrem avui per començar setmana?
2: Idò, un dia més, com fèiem aquest estiu, començarem Tèntol jugant a la batussa, però també coneixerem el Camp Braç Quintet, que actua a nit a les 9 del vespre a la 50a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella, organitzat per Joventut Musicals també de Ciutadella i que es fa en el claustre del seminari. I el programa del concert es titula Transfoliació, Metamorfosis de la Folia.

0: Transfoliació o metamorfosi de la fòlia és un viatge històric i sonor al voltant de la fòlia des del Renaixement fins a l'època contemporània i avui en parlarem amb la felanitxera Maria Cervera, que és la trompa, la que toca l'instrument trompa del quintet.
1: Exacte. Farem una prèvia d'aquest concert que fa la Can Brass Quintet a nit en aquesta 54a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella que es fa en el claustre del Seminari. I avui estem de celebració perquè celebrarem el 40è aniversari de l'Institut d'Estudis Menorquins.
2: Així és, perquè enguany aquesta institució fa els 40 anys en la investigació, promoció i difusió de la cultura i la ciència de Menorca. Dijous, de fet, l'Institut Menorquí d'Estudis va celebrar una gala en el Teatre Principal de Mahó, on hi varen participar el científic Javier García Martínez, que és catedràtic en química inorgànica de la Universitat d'Alacant, que hi va dir la conferència titulada Com construir un món millor amb ciència, però també hi va haver una actuació especial del pianista Marco Mezquida.

0: Així sona aquest cant a Menorca, fet pel pianista Marco Mezquida, i d'avui brufarem aquests 40 anys de l'Institut d'Estudis Menorquins, que s'ha consolidat gràcies a aquesta institució, a les 5 seccions científiques humanístiques, i també a l'activitat que fa en publicacions, jornades i projectes de recerca, i amb un total d'uns 240 membres en actiu. I avui el nostre lectobro, en Josep Maria Nadal Suau, ens du una novel·la sobre Mallorca, però, segon quant, un tant oblidada.
1: Com que aquest dia és el Lectobro, està fent una mica de corresponsal alemany, parlarem des de Berlín, se m'ha acudit que era una bona oportunitat per recordar i reivindicar una novel·la teòricament molt coneguda, teòricament un clàssic, se suposa que tothom l'hauria de conèixer, però després no és veritat. Queda sempre una mica amagada quan és extraordinària. Estic parlant de l'illa de la segona cara d'Albert Vigolais-Thelen, una novel·la d'autor alemany ambientada a la Mallorca dels anys 30, que és, de veritat, un gaudi absolut i que també serveix per a entendre algunes coses del món contemporani. En parlem en una estona.

0: I doncs endinsarem en aquesta, dins aquesta novel·la que parla sobre Mallorca, en Josep Maria Nadal Suau, però ja en tercera i darrera hora, a partir de les 5, que tindrem.
1: I doncs visitaran els germans Tomeu i Joan García, trombó i contrabai respectivament, que dijous presenten en el Festival de Jazz de Sa Pobla el seu quartet de Lutze, que completen amb el pianista Toni Baquer i el bateria Henri Fuster.

0: Un quartet d'asos que presenten el repertori de jazz, samba i influències brasileres que han fet els germans García. Estrenen aquest repertori que sentim aquest dijous a Can Verdal de Sa Pobla a les 8:30 dins el Festival de Jazz Poble, i avui també estrenarem el seu disc en primícia, crec.
1: Sí.
0: Atent, Pol.
1: Sí, sí. Cançons que encara no s'han editat, que no s'han escoltat, i avui en tenim dues. Mira. Aquesta és una d'elles.
0: Quina sort.
1: Que ens han cedit els germans Garcies, en Tomeu i en Joan, trombó i contrabaix, dels més impressionants que tenim aquí a les Illes, que toquen aquest dijous presentant aquest repertori amb altres dos músics impressionants, com són en Toni Baquer i en Enric Fuster. I avui, a Turistes de Morrofí, amb en Jaume Bernat Adrové, completarem un deure pendent que va quedar pendent la setmana passada amb la viatgera per Mallorca que descobrirem, però avui toca el seu pas per Menorca.
2: Hola, viatgers, com estau? Avui, a Turistes de Morrofí, parlarem de Menorca. I ho farem a través de la mirada de Claude Derven, una viatgera francesa ben experimentada que arribà a Menorca a través del Port de Mor. Va quedar totalment seduïda per les casetes blanques, ja ho diu una Joana Pons, i així mateix va visitar altres indrets, com per exemple Ciutadella, que la descriu com una ciutat senyorial, plena de palaus i amb una indústria sabatera molt potent. De tot això i molt més en parlarem avui, aquí, a Turistes de Morrofí, en Claude Derven, Menorca.

0: I de viatjarem fins a Menorca, com ens hi fa viatjant a Joana Pons, amb aquesta viatgera que va venir als anys 30, i que la setmana passada ja coneixíem en Jaume Bernat, que sabíem del seu pas per Mallorca, però ens quedava pendent saber descobrir què hi va fer per Menorca. Per tant, 3 hores de Tentol, que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes perquè hi participeu, com sempre, en directe.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, o també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic.
4: Oh, sorpresa!
3: Avui ha estat normal.
0: Que avui sí, avui sí. Un fet redó,
1: i perfecte,
3: no? No m'ho puc pensar molt avui.
0: L'has gravat, Lluís? Ah, no, que te toca després. Ara és ja ens dit el teu nom.
3: Sí.
0: Clar, si ho has gravat, podem posar aquest enregistrament cada dia. Així, callarem,
3: sí.
0: Tindrem un moment
3: per
0: fer un glob d'aigua.
1: Per respirar.
3: Ja us he mirat de cua d'ull perquè dimec fan i he vist que seguíeu la línia i he tirat.
0: Ha anat mel.
3: Bé, tentol@ivetresradio.com, aquest és el correu electrònic.
0: Ho has dit bé, com dir. Vinga, no mos han d'entretenir més,
3: En
0: Lluís Fortesa, en Lluís Fortesa, oh, sorpresa.
3: Oh, sorpresa.
0: En Lluís
3: Fortesa, Fortesa.
0: És en el control tècnic avui i seràs fins a les 4... Ah, fins a les 5 i fins a les 6. No, fins a les 4, diu. Vaja, només ens regala aquesta horeta. Són les 3:21. Vinga, ens hi posam.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, i vinga, començam aquesta tercera setmana d'agost de la Batussa de Tèntols. Ja sabeu que els protagonistes sou els pobles d'arreu de les illes que veniu a concursar, a jugar. L'objectiu és que vengueu, faceu el màxim número de puntuació i a principis de setembre reunirem els pobles que hagueu obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de tot les Balears. Per ara, en tercera posició, Muro, amb 83 punts. En segona posició, Porreres i Cap de Pere, amb 85. I en primera posició, un Marratxí, anava a dir un municipi enorme, que és Marratxí, amb 88 punts. No sé si això hi té a veure. Que si...
1: Oh, sorpresa!
2: Ah, mira,
1: ja ho tenim. Ara sí que ha estat una sorpresa. És que multitasking, el nostre Lluís.
0: Un, dos, tres...
1: Ara
0: no m'anem massa feina, clar.
1: Sus.
0: Perquè ha anat a sa paperera, directament.
3: Clar.
0: Ves igual, més tard, quan vulguis, eh? Per tant, ha arribat el moment ara de conèixer en quin poble avui jugam a Tèntol.
3: I del poble que passa avui per la Batussa de Tèntol és... El Cubi.

0: Ai, que de bona aquesta cançó dels Panxa Roges de Sarau, Alcúdia. En Quidó, i sí, avui jugam amb el poble d'Alcúdia. És un municipi del nord de Mallorca que té el títol de ciutat des de 1523, atorgat per l'emperador Carles V, i està situada entre les badies de Pollença i la d'Alcúdia. De fet, la seva extensió és de 60 quilòmetres quadrats.
1: El municipi d'Alcúdia, que limita a tramuntana i a ponent amb el terme de Pollença i a mitjon amb Sa Pobla i amb Muro, té diferents nuclis a banda de la zona principal. Són la platja d'Alcúdia, el port d'Alcúdia, la Marina de Manresa, Malpàs i Sonfa.
0: I el seu gentilici, ja ho sabeu, és alcudianc i alcudianca, i té gairebé Alcúdia 22.000 habitants.
2: La ciutat té un traçat urbanístic medieval condicionat pels dos recintes de muralles del segle XIV, construïdes per ordre del rei Jaume II, que envolten, i per això els carrers també són estrets i irregulars. En aquest sentit, hem de dir que té edificis i construccions arquitectònicament molt importants, com poden ser la Porta del Moll i la Porta de Mallorca.

0: I en època romana, la zona d'Alcúdia era l'antiga ciutat de Polèntia, fundada al voltant del 123 abans de Crist i una de les ciutats més importants de l'illa en aquell moment.
1: Sí, perquè tenia fòrum, teatre, cases i temples i, a més, durant aquesta edat mitjana, més endavant, però fou abandonada i destruïda per invasions.
2: Ara bé, el nom d'Alcúdia prové de l'àrab Al-Qudya, que vol dir el pujol, així mateix, i hi ha un bon grapat de iots valencians que també porten aquest mot àrab, com per exemple l'Alcúdia de Carlet o l'Alcúdia de Crespins, així com també qualcun a Mallorca, com la possessió de Vilafranca Alcúdia Rom, el pujol dels cristians.
0: Mm-hmm. I volen saber de què viuen. Pel que fa a la seva economia, Alcúdia ha passat de ser eminentment agrícola, ja fa temps, i pesquera també, a dependre gairebé per complet del turisme massiu en aquestes darreres dècades.
1: Per tant, la seva evolució històrica reflecteix la transformació econòmica de tota l'illa de Mallorca en general, però tot i així, durant el segle XIX han de fer un apunt, perquè la ciutat va explotar les mines de carbó de la zona, la qual cosa va impulsar un incipient sector industrial. I mostra d'aquest fet són els vestigis visibles, com per exemple la zona de Sonfa.

0: No és el que ho diem, però i també va, no?
1: Quasi, quasi.
0: Aquest Soy Minero.
2: Mare meva, jo no sé quan no se quedava fora, no? Aquest home.
0: Bé, pel que fa a festes, clar, les festes de Sant Jaume, que són les del patró del municipi, són, evidentment, les més venerades, al Cúdia.
2: Sí, però també hi poden destacar la festa romana, que és temàtica i participativa, i els assistents se solen transformar per un dia en la pollàntia romana del passat, i la gent se vesteix amb togues, túniques, sandàlies, corones de llorer i altres elements inspirats en l'antiga Roma.
1: Així mateix, tampoc podem oblidar la Fira de la Sipi, que es fa al Port del Cudi i acull molta gent, ja que es poden tastar infinitat de plats de Sipi originals i també hi ha música en directe. A més, també hem de parlar del Via Fora, unes visites guiades dramatitzades que es fan cada estiu dins les murades i donen a conèixer diferents capítols de la història de la ciutat.
0: Festes que coneixem i bé aquí a Tèntol. I jo tenc un refrany, no sé si en teniu cap, d'altres dos.
1: Avui no.
2: No he hagut tant de...
0: L'he de dir?
2: Vinga.
0: Diu, al Cúdia solen donar pa d'ordi en els combregats i en els estremunciats aigua bullida de mà. Què vols pareix? Bé, no. Això, satiritza o exagera la suposada escassetat o pobresa de recursos d'aquest poble en temps passats.
2: Sí, no són delícies, eh? No. Això no. Que se diu en el refrany aquest.
0: Bona idò, dit i fet, avui juguem amb el poble del Cúdia. Tenta. Però abans, ja ho sabeu, us volem fer la pregunta, i diu així. Ja sabeu que aquest estiu vos demanem pels pares gentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat o del seu redol. I n'han sentit un en una cançó que ha sonat. Per tant, quin malnom reben els alcudians i alcudianques?

0: I de quin mal nom reben els habitants d'Alcúdia? Com ho podeu fer per participar?
1: I doncs podeu enviar la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa @atentolivetres, o bé ens podeu telefonar al 971 1399 00 per entrar a Tentol en directe. 971 1399 00.
0: Bé, n'han sentit un, que és Panxa Rotges. Ja l'han sentit.
2: Per aventura el més conegut, no?
0: Sí, segurament. Però si en sabeu més, o si voleu aportar també aquest, ho podeu fer per aquestes dues vies. Quin mal nom reben els habitants d'Alcúdia? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: fes calor, posa'n aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: Man, no ho sé jo. Quan hi ha vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Dual de les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: d'avui en saben de cap més? Bé, convidats, concursants, sí, que també són convidats, però directament són concursants, que ara coneixerem a continuació, però vos seguim demanant, si voleu participar, si sabeu quin mal nom reben els alcudians i alcudianques. No tenim cap més aportació.
1: Panxes roges, per ara.
0: I doncs, per tant, és moment de jugar amb el poble d'Alcúdia.
2: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Però abans, com sempre, i ho saben bé, ells s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo sóc la Carme Navas i som del CUDI.
9: Jo també sóc Carme Contestí i també sóc del CUDI.
10: Jo sóc en César Jiménez, també sóc del CUDI.
11: I jo sóc na Laura Laminos i també sóc del CUDI.
12: Som parents? Som casats?
8: No, aquí és punt d'unió, és na Carme Contestí, entre tots quatre, i som amics.
9: Nosaltres dues som amigues, ells dos sí que som parella.
10: Exacte, sí. Però també amics.
9: I nosaltres dos també fem feina junts.
10: Exacte.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Jo sóc mestra interina. Si algú té oferta laboral, me'l pot escriure.
13: Bon espai per demanar feina.
9: Jo faig feina en el Museu Sabassa Blanca.
10: Jo, òbviament, també faig feina en el Museu Sabassa Blanca.
11: Jo actualment sóc recepcionista a un hotel.
14: Quin és el seu primer record?
9: De què? Del CUDI?
13: Qualsevol cosa.
0: Primer record. Demana aquesta màquina.
13: No suposo que serà del CUDI.
8: Les festes de la Victòria, de petits.
9: Ah, sí, anant a Dan Esclot, també.
10: Buah, jo diria amagant-me de baix les taules quan sortien els dimonis.
11: Jo diria en calçars caparrots, per sa fira.
15: A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
9: Home, fundar Polentia, no? Per emporar la primera pedreta.
10: Mare meva, quina referència, eh? Monty Python. Sí, jo crec que s'aqueductes, sanitat...
13: Moltes coses.
9: Moltes coses.
16: Què penseu fer aquesta nit?
9: Ui, descansar.
10: Sí, avui és dilluns.
9: Sí, fer coses, qualque cosa a casa i poca cosa més. Anar a nedar tal vegada.
11: A lo millor llegir un poc abans d'anar a dormir o fer un pot de ganxet.
17: Una actuació extraordinària.
18: Deixem-ho per avui.
19: Moltes gràcies.
0: I ja poden saludar aquests quatre alcudians, na Carme Contestí, en César Jiménez, na Carme Navas i na Laura Laminos. Com estàu, tots quatre?
9: Molt bé, molt nerviosos. Contents d'estar aquí.
0: Però de romans en sabeu?
9: Un poquet.
13: Un poquet, jo suposo que sí.
0: De l'antiga Roma.
9: Sí, a més tenim en César que és historiador i
10: ja sé,
9: no pot fallar ni un,
0: no? A veure, què destacaries de l'antiga Roma a Alcúdia?
10: Jo crec que l'excel·lent jaciment que tenim, que com a alcudiant troc que hauria de venir més gent, no només de fora de l'illa, sinó també locals, i especialment gent del CUDI que conec, que desconeix el patrimoni que tenim. O sigui que convida que tota aquesta gent a que vengui i també pots fer un pot de patrimoni cultural.
0: No ho coneixem bastament, eh? De fet, l'altre dia fèiem una entrevista i desconeixem bastant, eh? A Polentia.
10: Bé, tenim molta feina.

0: No només des d'àrees de turisme, sinó també de l'àrea de patrimoni, i els propis alcoiencs han de saber... Primer tot han de saber nosaltres el que tenim i després educar la gent per mostrar-los tot el que tenim, que és un tresor.
1: És que més, jo crec que és important, no? Quan coneixes el que tens és quan ho estimes, perquè clar, si no...
0: Sí, sí.
2: Pensar que ara s'havia abanderat de la conversa perquè és el més coneixedor d'aquest tema, que és arqueòleg, historiador, apassionat de la prehistòria de les Balears, clar, i també de la cultura popular, i president i fundador de l'Associació Joves. Però tu quant d'any tens, que has fet tantes coses?
0: Bueno, jo en tenc 25.
2: Idò.
0: Tenc 25. Mira, i...
3: 25 anys.
4: Ja me'l guanyo tot.
3: Sí, sí, sí.
1: M'ho tapes cap.
4: Ves que avui són 4, no?
1: Avui tenim
4: estudi plos. No normal.
3: Mm. Clar, quan tu no vols haurem de llevar qualque punta, ja d'entrada.
4: No,
3: això no se fa, però clar, sou 4, no?
4: Bé, César fa feina en Carme Contestí, que sí, és historiadora de l'art, treballa com a gestora cultural a un museu, a la Bassa Blanca, al CUDI, i com us podeu contar d'aquest museu? Perquè també és ben especial.
1: És un lloc extraordinari. Bé, tu el coneixes.
4: Sí, sí, de fet, m'ho vam conèixer ja en Carme.
1: Sí, jo sé
4: vaig anar a fer un reportatge fa molt d'anys, ja, sobre la Bassa Blanca, va ser divertit.
2: Ho va recomanar Michael Douglas, jo sol.
1: Ah, sí. Amos, és...
3: No fa gaire.
1: És la millor publicitat que han tingut. Una cosa extraordinària. Però no, jo animo a la gent que mos escolta que vengui a visitar el museu, perquè és una col·lecció molt eclèctica, i jo diria, sense cap mena de dubte, que és un dels millors museus de les Illes Balears.
3: Què s'hi pot veure?
1: De tot. Tenim des d'art contemporani, hi ha una col·lecció de retrats infantils del segle XVI al segle XIX, hi ha una casa construïda per Hassan Fati, que se diu que és l'arquitecte egipci més important des que allà se van construir les piràmides, i hi ha peces com un enteixinat mudèjar del segle XV, art d'aborigen australià, bé, és... Realment vos convido a venir.
4: Mm-hmm.
1: No, César?
0: Sí, sí, no completament.
1: Prova de dir que no.
0: No, jo ho he de dir, fa pocs mesos que he començat a fer feina allà, i cada pic que entro, per exemple, encendre tots els sistemes, que te quedes bocabadat. És que no hi ha paraules per explicar el que hi ha allà de dins, i molta gent li tira enrere el fet que se pensin que és un museu d'art contemporani només. Però és que el que ha comentat ben na Carme, és que és una mescla de tantes coses, que és que des dels menys interessats en art fins als més especialitzats, és que pot anar allà i disfrutar com un nen petit.
2: Mm-hmm. Per tant, tu, ficat dins l'Associació de Joves, a banda de en el museu, i na Laura, també, tresorera d'aquesta Associació de Joves, i filòloga anglesa. També. Exacte. Tenim un perfil ben complet. Que, sí, sí. Com us podries destacar, l'Associació de Joves?
3: Els joves estan implicats?
5: Començam a estar implicats. El que dic, sí que volem tornar a tenir un poquet aquest esperit de poble, i sí que és vera que el manco en el nostre grup ho estem duent a terme bastant bé. Només duim un any, ara per setembre farem un any de l'associació, i la veritat és que hem fet moltíssimes coses per dur només un any, i molt contenta de veure que a poc la gent se va implicant, i totes les propostes que fèiem solen agradar, perquè gent que és aliena a l'associació ve a participar, s'interessa, i
3: troc. Per exemple, destaquen una d'activitat de la metsonada que heu fet.
5: Bé, tot va començar per la festa romana, l'any passat, i arrel d'aquí varen crear l'associació, perquè, clar, els joves del CUDI, que estem a l'associació, quan vàrem tenir edat de poder començar a disfrutar la festa romana, com que estigui un poc en decadència, i la volem reviure. I bé, també hem fet moltes altres tirades com bingos musicals, un torneig de futbol, i tot està tenint molt bona acollida.
2: Mm-hmm. Que bé.
4: I m'ha faltat per presentar una altra, sí, Carme Navas, que és mestra d'educació infantil i primària, i m'ha dit que cerca feina, així que no tens millor espai que aquest per trobar, no?
1: Bueno, res, jo també faig coses a part de la mestra, i volia convidar també la gent a escoltar un cor, que canta un cor de dones de Sant Francesc d'Inca, que bé, enguany no obrim a noves veus, però també els convido que mos vengueu a veure els concerts que feim, que està molt bé i és molt enriquidor. I res.
3: En tenim un de proper? Hi ha data?
1: No, encara no. Però enguany és el nostre 10 aniversari, així que farem alguna cosa especial.
3: Hi haurà celebració. Sí. Déu que estàveu una mica nervioses.
1: Un poquet. És que el nivell està molt alt.
4: Sí.
1: Som molt de punts.
3: Però sou 4,
0: no? No tenim por,
3: sí.
0: No tenim por.
3: No tenim por. Estau preparats?
1: Sí.
3: I d'ahí, vinga, dona'm a xus.
6: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
3: I tot és començar. Feim ja la primera prova, que consisteix en lligar paraules, és a dir, n'heu d'encadenar.
4: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Teniu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada.
3: Sí? D'acord. Sí. Ha quedat clar?
2: Sí.
3: I avui començarem per la paraula torro. Torro. Sí,
4: com la biblioteca,
3: tant,
4: no?
3: Sí. Exacte. Heu de començar amb la lletra O.
2: Molt bé. Qui sí? comença?
4: Com vulgueu, vosaltres.
2: Jo en tenc una.
3: Podeu anar
2: molt
3: llant,
2: eh? Així, i si quedeu un rocat, anar molt llant.
4: Però ho podeu anar molt llant.
3: Sus? Ja va.
2: Oh. Rata.
0: Aigua.
5: Animal.
2: Llac. Cotxe.
5: Estudi.
2: Imbècil. Llauna.
5: Arbre.
2: Eloquent. Taronja.
5: Acollir.
2: Rialla.
5: Audiovisual.
2: Lluna.
5: Adoctrina.
2: Riu.
5: Ungla.
2: Amor.
5: Roba.
2: Aborigen. Nau.
5: Ulleres.
2: Sol.
5: Lluna.
2: Ja l'han dit. Aigua.
0: Ja l'han dit.
5: Aula.
2: Antic.
3: Jo m'he perdut una mica amb aquest ritme tan, tan trepidant, eh?
2: Quants, era com un partit de tenis, no?
3: Sí.
2: No?
3: Sí.
2: Fa molt bé, eh? Vaja. Sí. Jo n'he comptat 29.
3: 29, però...
2: N'han repetit, però n'han repetit dues.
4: Són 27.
2: Per tant, 27, sí.
3: 27 puntets, eh? Que no són puntets, són puntassos. No, no, no. Perquè...
4: Molt ben començat.
3: Heu començat forts, eh? El Alcúdia. Sí, sí, sí.
4: Mira que estaven nerviosos.
3: Vaja nervis, vaja nervis. Sí, sí, sí. Vinga, anem a fer més punts.
6: D'on m'has dit que és?
3: Jugam amb el Cudi avui, en Carme Contestí, amb en César Jiménez, en Carme Navas i en Laura Alaminos. I ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts en total, 5 punts per encertar l'illa i 5 punts per encertar el municipi.
4: Menys hi sabeu d'on és aquesta persona.
7: La Beata, compten, quan era nina, anava en el molinet de la Beata i se seia allà i sentia missa de la Seu. Però el fet de, que compten de sentir missa d'aquí crec que no se considera un miracle. Jo, home, per mi, que quan la varen fer santa, els miracles que se l'atribuïen tots eren per curar gent. I és veritat que hi ha molta gent que quan surt besa i s'assenya la Beata.
3: Si les véssiu amb una cara d'atenció...
2: Sí.
3: Escoltaven aquesta persona...
4: Quines característiques...
2: Home, jo diria que és de Mallorca, segur.
5: Sí.
3: Òbviament.
5: Sí, 100%
0: segur. I ara, més, també, jo diria... Ja diria tres municipis.
5: Home, clar,
0: que són els tres municipis
5: que celebren la Beata.
0: Sí, que serien Palma, Valldemossa i Santa Margalida.
2: Jo diria Santa Margalida.
5: Jo Palma ho descartaria. Ja.
2: Palma sí, per lo que deia de la Seu, que deia que era un miracle que poguessin escoltar tant en fora.
0: Però pot ser trampa.
5: És que troc que...
4: Clar, és que...
5: Troc que no... No sé, no sona molt de Palma.
3: Bé, trampa no en feim, eh?
2: Però...
4: No, bé, trampa no en feim, no.
3: Podem posar una...
2: No, clar,
3: però...
2: Jo ho teníem per Santa Margalida.
0: Se pot tornar a sentir? I...
4: Sí, ui, poden tornar a posar. Sí, poden tornar a posar.
7: La Beata, compten, quan era nina, anava en el molinet de la Beata i se seia allà i sentia missa de la Seu. Però el fet de, que compten de sentir missa d'aquí crec que no se considera un miracle. Jo, home, per mi, que quan la varen fer santa, els miracles que se l'atribuïen tots eren per curar gent. I és veritat que hi ha molta gent que quan surt besa i s'assenya la Beata.
0: És que això...
5: Això de Sant Molina.
0: Me sona més de, o sigui, de la banda de Solla.
5: Clar, és que a Solla fan segur.
0: És que pot ser que sigui Valldemossa. Jo diria més Valldemossa que...
5: No sé si mai he xerrat amb ningú de Valldemossa.
2: Vinga, apostant no per tu, César.
3: Com
0: estan a Laura, estan a
4: Laura. I se passa amb la pilota una salta.
2: El meu que tenim segur des de Mallorca.
5: Mallorca sí.
2: Vinga.
3: Som a Mallorca. És Mallorca?
4: És Mallorca.
3: És Mallorca. Són 5 puntets que afegim.
4: I dubtaven, eh? Palma, Valldemossa...
3: Santa Margalida...
4: Santa Margalida...
1: Que tenim el lloc.
4: Han dit Valldemossa.
0: Jo confiaria en la Laura i diria Valldemossa.
5: Jo no he dit que havia de saber.
1: Tornaràs a peu. Quan no sigui Valldemossa, tornaràs a peu al cul.
3: Valldemossa...
4: Tornarà
3: a
4: cotxe.
3: Valldemossa a les dues. Valldemossa a les tres. Valldemossa. I és Valldemossa.
1: Adéu, Laura.
3: I és Valldemossa. Per tant, sumam 5 punts en més.
2: 5 i 5, que són 10. I 37 punts.
3: 37 punts. Molt bé, molt bé. Vinga, ara ve la prova més divertida de totes.
6: L'embarbussament.
3: Au-da, ja hi som, ja nedam. Un embarbussament que haureu de dir sense interrupcions ni errades. Podeu triar un membre, el podeu dir entre tots, així com vengui bé.
4: Sí, són 10 punts si el deix perfecte, i si no, en Lluís, el nostre tècnic, vos baixarà la puntuació, a no ser que li faceu un regalet.
1: Li poden fer un regal.
3: Avui que vals avui? Un.
4: Que vals avui, Lluís?
8: Un gelat, una orxata, un granissat...
1: Saben, algú dia no, molt bon gelat, sí. Així que em vola.
4: I de res.
3: Res, vinga, escoltam l'embarbussament que vos ha tocat.
9: Sí que deu, deu. Si deu, deu. Si deu, deu. Perdó. Sí que deu, deu, deu.
3: Uf.
9: Sí que deu, deu.
10: Sí que deu, deu. Deu, deu.
11: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu.
12: Deu dir el que deu.
13: Deu dir el que deu.
14: Si qui deu, deu, diu que deu, deu. Deu dir el que deu.
15: I deu el que diu.
16: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu.
17: Deu, deu dir que deu.
18: Deu dir el que deu.
19: I deu el que diu.
20: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu.
21: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu, deu dir el que deu i deu el que diu.
22: Deu dir el que deu i deu el que diu.
23: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu.
24: Diu que en deu, deu.
23: Deu dir el que deu i deu el que diu.
25: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu, deu dir el que deu i deu el que diu.
26: Deu dir el que deu i deu el que diu.
27: Deu i el que diu.
28: El que diu.
29: I deu el que diu.
30: Diu.
31: Déu.
32: Diu.
33: Diu.
34: Diu.
35: Qui diu.
36: Diu.
37: El que diu.
38: Deu, deu.
3: Sou quatre avui, no podria ser, no podria ser molt fàcil, no. Eh?
4: En Lluís me fa senyor de sí. Com...
1: T'has passat, Miquel. A veure,
4: curt,
1: eh?
4: Déu
1: meva. Sí,
4: Déu,
1: Déu,
4: Déu,
1: que deu, deu.
3: Avui havia de ser un poc complex.
1: A veure, espera, que arrencar. Diu el que deu.
39: No? Si qui deu, deu, diu que deu, deu,
1: diu,
39: deu, diu, deu el que diu, i diu...
1: I diu el que deu. Frase.
0: Si qui diu, deu. No.
39: Si qui deu, deu, diu que deu, deu,
0: això,
39: deu el que diu,
1: i diu el que
5: deu. Deu, deu, i diu el que, i deu el que diu, no?
39: I diu el que... Com?
5: Deu el que, deu el que diu, no?
39: Si qui deu, deu, diu que deu, deu, deu el que diu...
1: I diu el que deu.
39: I diu el que deu.
4: Més o manco.
1: Ah, més o manco. Més o manco. El significat és el mateix.
4: I un manco han fet 10,
3: patint
4: 10...
3: un poquet, però sí.
4: Més o manco, sí.
3: Fora. Mm. Poden tornar a dir, recapitulant, totes
39: si qui deu, deu, diu que deu, deu, diu el que deu...
5: I deu el que
39: diu. I deu el que diu.
4: Més o manco, tampoc està tan malament.
5: Diu,
4: tu.
5: Diu el que no.
4: Ho han fet bastant bé.
3: Està bé, sí,
4: era
3: sí,
4: molt
3: sí.
4: Complicat.
3: No és així...
4: No és exactament així. Però, Lluís...
3: Què troba, Lluís? Un 8.
4: 8 punts.
1: Oh, gràcies, gràcies.
0: 8 sobre 10.
3: I ara què el diu?
0: O 10 sobre... No. I 10.
3: Ara qui s'atreveix, Maria?
1: 10, 10.
3: El diu tu?
1: Uau, és que te veia venir, Celestí.
3: Per això no me miraves en els ulls,
1: eh? No, estava apuntant els punts.
3: Mirada baixada.
1: Estava apuntant els punts. Però
3: el vol dir tu, Miquel?
4: No, m'és igual.
3: El dic jo.
4: Maria ho farà perfecte.
3: Maria ho farà bé.
1: Van tu, Celestí?
3: Ui, no.
1: Però això m'ha dit a mi.
3: Si no, m'animaré jo.
1: El dic. Si qui deu, deu, diu que en deu, deu, deu dir el que deu i deu el que diu.
3: Beníssim, Maria. 10 punts per la Maria.
1: Un plus en el sau, aquest mes.
3: Sí, bé, no és cosa meva. Em sap greu, sí. 8 punts que afegim, sí, per tant, sí, enduim...
1: 45 punts.
3: 45 punts, perfecte. El Cudi, nau amb bona ratxa.
4: Molt bé, molt bé.
3: Sí, sí, perquè ara venen proves ja decisives per pujar aquest marcador.
6: Guanya qui la sap més llarga.
3: I ara vos faran dues preguntes relacionades amb Alcúdia en dues opcions diferents de resposta. Cada resposta correcta val 2 punts. I començam i ho farem parlant de Polèntia, la ciutat més important de l'època romana a les Balears.
4: Ja arriben.
3: Clar, perquè ho sabran. Tot i que les primeres notícies les trobam a partir del segle XVII, gràcies a troballes casuals, les excavacions sistemàtiques no varen començar fins al segle XX. Sabeu, però, en quin any es varen iniciar aquelles primeres excavacions a Polèntia?
4: Va ser el 1923 o el 1926?
2: 23.
4: Ho saben, no?
3: Ho saben.
39: No esperàvem, sí, Marco.
3: El 23 va ser.
4: Sí, sí, va ser així. Amb el professor Llebrés Quintana, el qual va obtenir de l'Estat el permís oficial i una dotació econòmica per dur-les a terme.
3: Molt bé, doncs, sumant 2 punts més, canviant de tema, sabem que el principal motor econòmic d'Alcúdia fa anys que és el turisme, però entre les activitats industrials fa anys que es destacava la de l'energia elèctrica. Tots tenim la imatge de la planta d'energia de Gesa, situada a la carretera vella d'Alcúdia a Sa Pobla, que se va inaugurar el 1981. Però abans n'hi va haver una altra, situada a Ocanada. Sabeu de quin any és aquella antiga fàbrica d'energia elèctrica?
4: Del 1945 o del 1957?
2: 57.
39: Jo també diria 57.
2: Que la va inaugurar... En...
4: Saben qui la va inaugurar i tot, eh?
2: Amb Paquito. Paquito. És més, és interessant, no, no perquè vos ho recomano, Cercaró, hi ha un nodo dedicat que surt el Cudi inaugurant... surt en Franco inaugurant
3: Ara ja ho has dit.
2: Anava
3: a dir Paquito, que era un alcudien, que amic de tothom, no? Paquito.
39: El personatge del Paula.
2: Jo no sé si era molt estimat o no, però...
39: Molt bé.
3: Molt bé, sou un màquina.
39: Correctíssim.
3: Eh? Sí, 2 punts més, per tant, en sumant 4.
39: 49 punts.
3: 49 punts, beníssim.
4: I alerta amb aquesta darrera prova.
3: Sí, perquè ara ve la definitiva, aquí podeu sumar molt de punts, tots els que digueu, tot allò que sigui correcte que digueu. Per tant, anem a rematar aquesta partida.
7: Amb la paraula a la boca.
3: Jugam en Carme Contestí, en César Jiménez, na Laura Alaminos i na Carme Navas, i ara, en aquesta darrera prova, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Alcúdia.
4: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugau. Vos pot tocar mal noms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges, mem, que toca avui.
8: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
3: Topònims. Vos ho esperàveu?
4: En sabeu.
3: Sí, en sabeu.
39: Sí. Sí, segurament sí.
4: Més d'un.
39: Veníem dins el cotxe repassant.
3: Heu tingut sort.
39: Teniu camí de sobres per pensar, perquè sí. El Cudi està un poc en fora.
3: Vinga, com més en digueu, més punt fareu.
39: Vinga.
3: Vinga. Estau preparats?
39: Sí.
2: Sí.
3: Tens idò.
39: Escoll Baix.
2: Puig de Sant Martí.
39: Sabassa Blanca. Malpàs.
9: Barcarès.
2: Bonaire.
39: Esport del Cudi. La Victòria.
2: Cap de Pinar.
9: Camí de Salou.
2: Sort dels Moros.
39: El Camí de l'Esclaiassa.
9: El Mori Vermell. El Casc Antic.
39: El Panoràmic.
2: Sí.
9: Samarino.
39: Ocanada.
2: Corral d'en Benassa.
9: El Cap d'Espinal.
2: Se va a Sarroja.
39: On és que han de tirar?
9: El Cap Gros.
39: El Cap Gros.
2: Sí. Se penya migdia. Satalaia Veo. Sa Pedrera, bueno, sí.
39: Espui de Sant Martí.
2: Guinyent.
9: Manresa.
39: Espui de Sant Martí l'han dit?
2: Sí, l'han dit. Guinyent, si l'he dit.
9: Salbufereta.
39: Can Cat de Bou.
2: Can Cat de Bou, també.
39: Ostres.
3: I tens...
39: N'han dit 32, no?
3: O sigui que n'has apuntat...
39: Però n'han repetit 2.
3: Jo n'he apuntat 28 perquè...
4: Jo n'he apuntat 30 perquè ho havien repetit.
3: Sí, 30? Sí, perquè n'han repetit 2, mínim.
4: Exacte.
3: Beníssim, idò, i 30 punts...
39: 30 puntassos, que si els sumem els 49 que duem, queda un total de 79 punts!
3: 79 punts! 79 punts!
4: Molt bé!
3: Una puntuació, eh?
4: Encara la millor han de tornar, no?
39: Bé, sí. No han entrat en el pòdium de tercera posició, però gairebé han quedat quarts o quins.
3: Però
39: és a dir,
3: pot saber
4: a quart de final, és a dir que...
3: Sí, a quart de final, per tant, alerta. Pot saber que el Cudi torni.
39: Per setembre.
4: Ja veurem.
39: Que bé.
4: Ja veurem.
39: Sí, l'han deixat a despoble en bona posició.
3: I tant.
4: Sí, podreu tornar, podreu tornar.
3: Podeu tornar contents al Cudia, eh? Per faran gràcies.
10: No sé que tingueu un regal per nosaltres i vosaltres ens sumarem punts.
39: Sí. Ah, clar. Sí, sí, us duim una ferretina.
3: Ah, no, sí. Sí. No sabia si viu d'un gelat, coincidint... anava a dir, serà, serà
10: no, perquè s'hagués fos.
0: Sí. Coincidint un poc amb l'emblema de l'associació de joves del Cudi, vos han duit un, una edició.
3: Oh, que guapo. Oh.
10: Es que vaig de ser
0: rotonda. La nostra estimada rotonda.
3: El Cudi, gràcies per venir. Eh?
39: Gràcies.
3: Bona puntuació. Gràcies.
11: Adéu. IB3 Ràdio, formació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Passen 5 minuts de les 4 en punt. Han jugat amb el poble d'Alcúdia, que han fet molt bona, molt bon concurs, molt bona partida, molt bona jugada. No s'han classificat entre els 3 primers, però a prop s'hi han fet, és a dir, freguen ja aquest pòdium. Per tant, no sabem si hauran de tornar a veure com van les partidetes aquests pròxims dies de la Batussa aquí a Tentol. S'acaba d'incorporar en el control tècnic la nostra estimada Marga Cifra, que pren el relleu d'en Lluís Fortesa. I ara ha arribat el moment de xerrar d'aquests 40 anys de l'Institut Menorquí d'Estudis.

0: I d'així, anem fins a Menorca perquè han de celebrar el 40è aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis, que aquesta passada setmana, dijous, feia la gala de celebració en el Teatre Principal de Mahó. I avui volen brufar aquests 40 anys d'aquesta entitat.
1: Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar, una veu...

0: El Teatre Principal de Maó va acollir la setmana passada la gala de celebració del 40è aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis, un organisme que va néixer l'any 1985 amb la missió d'investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de Menorca i des de Menorca.
1: Això ho fa a través de 5 seccions, la de Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i Arqueologia i també Llengua i Literatura, a més de l'OPSAM, l'Observatori Socioambiental de Menorca, un programa que té la finalitat de fer el seguiment científic de Menorca com a reserva de la biosfera.
0: Aquest Observatori Socioambiental recull i analitza informació local per observar els canvis globals. Funciona com una xarxa d'identitats i de persones interessades en la sostenibilitat.

Però a part d'això, l'Institut Menorquí d'Estudis du a terme moltes investigacions de temàtiques ben diferents. Edita publicacions relacionades amb la cultura i la divulgació en tots els àmbits, atorga diferents beques i premis i també gestiona un arxiu i un fons documental molt important, entre altres coses.

I com dèiem, la setmana passada varen celebrar el seu 40è aniversari amb una gala institucional que va comptar amb una actuació ben especial. Va ser la del pianista i compositor menorquí Marco Mezquida.

0: I també va oferir una conferència el catedràtic de Química Inorgànica, Javier García Martínez, que va reflexionar sobre el paper de la ciència en la societat actual, la desinformació i els reptes que planteja la IA, la intel·ligència artificial.
1: Mm-hmm. I volen repassar i també borufar aquests 40 anys de la trajectòria de l'Institut Menorquí d'Estudis amb una, precisament, de les seves fundadores. És la filòloga historiadora de la cultura i ets coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, Nafina Salort. Fina, bon dia.
2: Bon dia.
1: Clar, ens demanam com i per què neix aquest Institut Menorquí d'Estudis. Ara, precisament, fa 40 anys, què hi mancava a l'illa fins aquell 1985?
2: Jo et diria que hi mancava una estructura de cultura sòlida. Ho vam veure sobretot perquè el 77... es va posar en marxa l'Enciclopèdia de Menorca, amb Josep Miquel Vidal al capdavant, i van ser quan van ser conscients de tots aquests buits que hi havia, culturals, després de 40 anys de franquisme, que no vol dir que s'aturés tot el coneixement, però sí que va quedar sota molts de mínims. A partir de finals dels 70, començament dels 80, s'inicia tot un procés tendent a dotar Menorca d'una institució cultural que la dugui a treballar per el seu propi, per la creació de coneixement i per l'assumpció del seu patrimoni en tots els seus àmbits, humanístic, científic, en tots els àmbits. I això realment va ser l'IME, que es va crear, com ho dic, dia 11 de novembre del 85, i es va posar en marxa el 86 a través d'aquestes 5 seccions. Jo, per dir-ho d'una manera molt colpidora, abans de continuar, si voleu fer més preguntes, jo diria, perquè la gent que mos escolti en sigui conscient, que l'Institut Menorquí d'Estudis és realment la institució cultural més important de tota la història de Menorca. Hi ha hagut una societat maonesa en el segle XVIII, un Ateneu de Maó que es va crear el 1905, però l'Institut Menorquí d'Estudis té una cosa clau, que són justament aquests 40 anys marcats per una continuïtat, és a dir, marcats, per tant, per un creixement, que fa que en aquests moments la cultura de Menorca sigui impensable sense l'Institut Menorquí d'Estudis. Realment, a tots els àmbits. Àmbit de coneixement, però també àmbit de relacions institucionals i pel fet, sobretot, com l'IME ha enriquit la cultura de Menorca des de dins i l'ha sabuda projectar fora de Menorca amb uns interlocutors acadèmics de primer ordre.
3: I fins que tractaven...
2: Jo diria això, bàsicament.
3: Sí. Que tractaven les primeres investigacions que se feien a l'IME? Quines eren les preocupacions que hi havia a Menorca en aquell moment, en aquell any 1985?
2: En aquell any 1985, jo te diria que era... Sobretot tenir molt clar quin era el mapa dins del qual havíem de treballar. I com que els buits eren molt grossos, per exemple, des de la meva secció de llengua i literatura teníem molt clar que havíem de posar dins el mapa del coneixement la gran riquesa de la Menorca il·lustrada. I per això jornades com la de l'any 91 dedicades a Antoni Febrer i Cardona van significar realment una fita. Però hi ha una altra cosa que per jo és clau i que és la que voldria transmetre ara aquí, i és la pinya, la xarxa que vam saber fer, les 5 seccions, cosa que va quallar el 93 en la declaració de Menorca Reserva de Biosfera. De fet, aquesta declaració el 93 de Menorca Reserva de Biosfera, és la col·laboració de tots els àmbits de coneixement, realment jo diria que consolida ja l'IME i el projecte. A partir d'aquí hi haurà la creació de l'OPSAM, i a partir d'aquí ja hi haurà un IME absolutament sòlid que treballarà creant beques, publicant llibres a tots els nivells. Però jo ho destacaria sobretot, ho destacaria amb el paper que l'IME va jugar en la declaració de Menorca Reserva de Biosfera l'any 93, cosa que va canviar el mapa de tota l'illa.
1: Aquest seria un dels projectes del qual hagis participat del que te sents més orgullosa, o quins destacaries?
2: Home, jo, de fet, som membre fundadora de l'IME, vaig ser cap de secció de Llengua i Literatura des de la seva creació fins al 2003, que vaig ser presidenta del Consell Científic, i després de la mort d'en Vidal, d'en Josep Miquel Vidal, vaig ser coordinadora científica. Des de l'any 2000 actuï com a membre de l'IME, com a membre activa de la secció de Llengua i Literatura, però jo diria que he viscut des de dins les grans fites de l'Institut Menorquí d'Estudis. Jo, per exemple, destacaria com una fita important, aparentment externa, però que jo crec que té un significat destacat, el fet que l'any 2006 l'IME ja tingués com a seu pròpia la seu actual del camí del Castell, que havia estat la primera seu de l'IME. Jo crec que això li dona allò que ara en diríem, una visibilitat i un prestigi extern important, i per tant jo això ho veig realment un fet important. Com molt important també veig la consolidació des del 2006, que du, per exemple, la creació ja de dos grans plans estratègics que demostren l'ambició de l'IME. Un IME que ha anat creixent, que s'ha anat definint en funció de les necessitats del present. El primer pla estratègic que es va aprovar l'any 2010 i el segon, aprovat ja en la coordinació d'Anna Marta Jordi el 2023. Per tant, un IME que sap fer front a la realitat del present, que s'hi sap adaptar, per tant, que té un bagatge riquíssim. Jo convidaria la gent que m'ho escolta a entrar a la pàgina web de l'IME i a veure quina ha estat la seva història, quins són els centenars i centenars de publicacions i de llibres, i un IME, en qualsevol cas, sempre viu, sempre mirant de respondre en els reptes del present.
1: I precisament volen saludar Anna Marta Jordi, ella és coordinadora científica de l'IME, però també ho volen fer en David Carreras, director de l'Observatori Socioambiental de Menorca. Com estàu?
4: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Clar, són diferents els objectius actuals de l'Institut Menorquí d'Estudis comparats amb els de fa 40 anys?
5: L'essència és la mateixa. És la creació, la generació de nou coneixement sobre Menorca, però també des de Menorca. Volem ser també un centre d'intercanvi de pensament i ciència i després la difusió de coneixement. L'essència és la mateixa, però clar, la societat ha anat evolucionant en aquests 40 anys i, per tant, això es tradueix en diferents iniciatives, no?, per complir amb els mateixos objectius. Però la missió, nosaltres hem fet ara, com deien a Fina Salart, doncs un nou pla estratègic des del 2023 i realment la missió central que tenim continua sent la mateixa que hi havia en 1985 i que va aprovar amb els estatuts. La promoció, la generació de coneixement i difusió de coneixement de ciència i cultura de Menorca i des de Menorca.
3: Teniu les mateixes preocupacions que ara fa 40 anys o també han canviat?
5: Home, la societat ha canviat. Llavors, nosaltres, clar, els temes de recerca i els reptes en els quals hi hem de fer front són molt diferents. O sigui, nosaltres ara, per exemple, en el pla estratègic que esmentava del 2023, el que vam fer, una de les coses, va ser reflexionar sobre quins havien de ser o quins eren els grans reptes que la societat menorquina hauria d'afrontar en els pròxims anys. I clar, estan plenament anclats en l'actualitat, no? Per una banda, hi havia la conservació o regeneració de la biodiversitat i de la matriu biofísica. Com a segon repte, no?, era l'autosuficiència de recursos a l'illa de Menorca a través d'una economia circular de baix impacte ambiental. Com a tercer punt és la transformació del model econòmic i social de Menorca en un context de transició ecològica i global. Com a quart repte és la cultura com a base d'una construcció d'una societat cohesionada, integradora i sostenible. I com a cinquè punt és un repte transversal a tots els anteriors, és entendre la insularitat com a fenomen transversal. Clar, nosaltres aquí apuntàvem ja cap a una... Havíem fet una diagnosi de l'actualitat de Menorca i, per tant, la nostra intenció és dirigir tota la nostra activitat també cap a fer front en aquests reptes actuals que tenim ara els menorquins i menorquines.
0: I que no és poca cosa. Digues, Marta.
5: No. Exacte. I després, clar, després hi ha uns altres reptes. O sigui, en això pues, intentam tot el que seria la creació de nous grups de recerca, projectes de l'OPSAM, també els ajuts, intentam alinear tota una sèrie d'iniciatives que feim en el dia a dia amb aquests reptes. I després, reptes a nivell de actuació que tenim nosaltres, clar, també en tenim. O sigui, d'alguna manera pues, estem ara actualitzant també, o sigui, estem ampliant la comunitat científica de l'IME en nous perfils d'investigadors. El repte de la generació de nou coneixement i la professionalització també és un altre. La transferència de coneixement també, la societat ha canviat molt. Si en un moment donat es podia xerrar en termes de públic en general, actualment no, o sigui, realment cada vegada necessitem més iniciatives d'innovació social per arribar a públics més diferents, perquè al final l'objectiu darrer de generar coneixement no és quedar-nos-lo nosaltres, o sigui, realment és compartir-lo i que tingui un efecte transformador. Per això pues, hem de fer tota una sèrie d'activitats per poder transmetre. I això pues, també estem, a part de xerrades i conferències que sempre hem fet, tenim l'editorial també, que continua sent un dels pilars nostres, però hem creat noves iniciatives com el programa Vinculum, per exemple, per arribar a un públic d'alumnat i professorat de secundària i batxillerat en el qual pues, abans potser no hi arribàvem tant, no? Però sempre hi ha hagut iniciatives. Sempre hi ha hagut iniciatives per arribar a més gent i sempre ens hem d'anar reinventant precisament per continuar fent allò que hem fet sempre.
1: Clar, és fàcil de cara en aquesta transformació social i generacional arribar a població jove. Hi ha assegurat relleu per part també d'investigadors. David?
6: La veritat és que des de l'Institut Menorquí d'Estudis estem treballant bastant en aquest sentit, ja sigui, com comentava la Marta, amb el programa Vinculum per atracar la ciència en el jove alumnat més de batxillerat, però també, per la part que ens toca més a nosaltres de l'Observatori Socioambiental, participant en les estades de pràctiques o els treballs de final de grau de diferents estudiants menorquins i no menorquins que venen a l'OPSAM a fer aquestes pràctiques i aquests treballs. La veritat és que veient com nous estudiants que pugen i l'interès que hi posen, jo crec que el relleu està ben assegurat.
0: Un relleu que és important, però de què diríeu que podria parlar l'IME d'aquí 40 anys? Quines coses creus que poden passar o quines coses creus que agafaran més importància o coses noves que sorgiran?
5: Bueno, no sé ara qui demanes.
3: Tot dos.
0: Qui vulgui contestar. Tot tres, sí.
1: O tot tres, sí.
5: Home, jo crec que els temes aquests que hem estat apuntant continuaran sent importants en un futur. No sé si 40 anys. La veritat és que se me fa molt difícil. O sigui, clar, haurem canviat. Estem ara especulant molt endavant, però els temes sobre canvi climàtic, la crisi de biodiversitat, autosuficiència de recursos, la cultura, o sigui, tots són temes que jo crec que d'aquí 40 anys ens seguirem ratllant. I sobre el tema de sensularitat, el món haurà canviat i sobretot el que hem de fer és contextualitzar-ho en un context, en un àmbit molt més general. Jo una de les coses, ara quan la Fina xerrava de la declaració de reserva de biosfera del 1993, que va néixer arran d'unes jornades que es van organitzar des de l'IME del 89, pues fa poc estava rellegint algunes dels articles i realment me va sorprendre molt que molts dels reptes que ja es xerraven en aquell moment continuen encara sent plenament vigents. Sí que ara pues, xerrem molt més del canvi climàtic, però amb tots els reptes de cap a la tendència econòmica, cap a quina illa volíem, ja s'apuntaven al 1989. O sigui, realment hem avançat, però d'alguna manera jo recomanaria també rellegir també aquells principis, no?, que vam ja apuntar en 1989 i 1993 després de la declaració, perquè molts d'ells continuen sent completament vigents, els reptes que tenim.
1: Clar, s'ha avançat.
2: Jo també voldria, si em permets, sí. Afegir una cosa, clar, 40 anys, d'aquí a 40 anys són molts anys, els reptes són molts, però jo, per exemple, desitjaria que després de tota la feinada que s'han fet en els 40 anys, tot allò que forma part del patrimoni general de l'illa de Menorca fos realment conegut, estudiat, conegut i assumit. Perquè encara, na Marta ara ho deia, potser en un sentit molt més ampli, però de buits encara n'hi ha molts. Encara no ens sabem col·lectivament en allò que hem estat. I si no ens sabem col·lectivament en allò que hem estat, això implica una feblesa col·lectiva, aquesta feblesa que l'IME ha conjurat en aquests 40 anys. Perquè ara som forts, perquè la força que dona el coneixement és saber qui som. I jo crec que encara no sabem prou qui som. I en un moment també, allò, no sé com ho diria, en un moment una mica confús, marcat per la confusió o ratll a nivell global, però que també arriba en els aspectes locals, saber qui som, reivindicar encara aquella crida Costa i Llobariana a nivell de patrimoni cultural, científic, natural, en tots els camps, és allò que pot contribuir a donar-nos la fortalesa que realment volem.
1: Mm. I com a impulsors de la reserva de la biosfera, en quin punt diríeu que està aquesta reserva? Avui per avui.
6: Clar, això dependrà del tema que vulguem mirar. Mm. Una de les coses que estem veient darrerament, sobretot en tema d'alguns dels pilars més importants d'una reserva de biosfera, com poden ser el consum d'aigua, energia o la generació de residus, el que estem veient és que els valors de consum per càpita estan baixant, però el consum total està augmentant. Mm. Això que vol dir? Que sí, que estem fent tota una sèrie, estem prenent una sèrie de mesures, estem fent una sèrie d'actuacions amb unes solucions d'enginyeria o de tecnologia que ens estan permetent baixar el consum, per càpita d'energia, de residus, d'aigua, però com que cada vegada som més gent de Montsilla, perquè cada vegada hi ha més gent que resident i cada vegada venen més turistes, el consum total o la generació total de residus sempre està sent, cada vegada està sent més alta, no? Per tant, aquí tenim un repte important de veure de cara a la reserva de biosfera o aconseguim avançar més ràpid amb aquestes millores tecnològiques perquè aquesta davallada per càpita no signifiqui, es pugui compensar l'augment de població o cada vegada estarem en unes reserves menors d'aigua, en aquest cas, o amb un consum més elevat d'energia.
1: Clar, efectes d'aquesta demografia i del turisme massiu.
6: Exacte.
1: Molt bé, Idoi. Fina Salort, moltes gràcies, fundadora d'aquesta entitat tan important per Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis, que enguany celebra aquests 40 anys. Gràcies per ser aquests minuts aquí a Tèntol i enhorabona, sobretot.
2: Gràcies.
1: I també a Marta Jordi, coordinadora científica de l'IME, i en David Carreras, director de l'Observatori Socioambiental de Menorca, que pertany a aquesta entitat, l'Institut Menorquí d'Estudis, que aquest passat dijous fèieu aquesta gala de celebració en el Teatre Principal de Mahó, però que tot aquest any estàu d'aniversari, 40 anys, i per 40 anys més, i per molt d'any més.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. I enhorabona.
2: Gràcies.
1: Arribem a les 4 i mitja, feim un Tèntol i llavors proseguim.
7: Tèntol.
8: IB3 Ràdio és diversitat.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
9: Tèntol.
10: Tèntol.
9: Tèntol.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
11: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Nedam en català, els estils de natació. Som a l'estiu, dins l'aigua, i quin millor moment per parlar dels estils de natació. Quan nedam, no sempre ho fem de la mateixa manera. Cada estil té una tècnica pròpia i una manera diferent de moure braços, cames i cos dins l'aigua. Els quatre estils principals són el crawl, l'esquena, la braça i la papallona. El crawl és probablement el més conegut. Es caracteritza per una abraçada alterna dels braços i una batuda de cames contínua. Penseu que s'escriu talment C-R-O-L. L'esquena es neda boca amunt, amb un moviment semblant al crawl, però en direcció contrària. A la braça, els braços i les cames es mouen de manera simultània i simètrica, amb una fase de lliscament. És un estil més suau i sovint el primer que aprenem. I finalment tenim la papallona, un estil més exigent que combina una ondulació del cos amb moviments simultanis dels braços i una batuda de cames semblant a la d'un dofí. Nedar amb un estil o un altre depèn dels gustos, de l'experiència i les característiques de cada persona. Però, si volem ser bons nedadors, la millor opció és dominar-los tots quatre. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal suau.

0: migdia. Faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
2: Les 4 i 36 minuts, tot seguit, després d'aquesta entrevista, sí que contactarem amb Josep Maria Nadal Suau per gratar dins l'Ectobro d'aquesta setmana, que ens du una novel·la sobre Mallorca, però abans heu de saber que nit el Quintet de Metall Can Brás tocarà dins el marc de l'edició número 54 del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella.

0: un concert que donarà els seus a les 9 del vespre al claustre del seminari i ho farà amb el seu programa Transfoliación, Metamorfosis de la Folia. En aquesta cita, Cambras Quintet hi arriba com a guanyadors del Premi Ensemble Emergent de Fest Clàssica, que els hi ha permès fer una gira per alguns dels festivals més importants de l'Estat.
1: I poden saludar ara una de les membres d'aquesta agrupació, com Anna Maria Cervera. Com estàs?
2: Hola, bones, molt bé.
1: Contents de sentir-te. Bé, nosaltres, beníssim. I més ara de sentir-te. Tot preparat per avui vespre?
2: Sí, tot a punt. I ara d'aquí res ja anirem cap allà a fer la prova de so i amb moltes ganes.
1: Clar, havíeu tocat mai en aquest festival, a Ciutadella?
2: No, és a dir, nosaltres com a Quinta no hi havíem tocat mai. Sí que és el segon pic que tocàvem a Menorca, perquè vam tocar l'O. I esperàvem moltes ganes ara tocar aquí en el claustre.
0: Ho deien que ho fareu al ritme de la Folia. Mos podries explicar un poquet en què consisteix, quin format proposau en aquest sentit? Perquè és com una cosa tradicional hibriditzada o mesclada amb una cosa més contemporània, no?
2: Sí, més o menys. El títol, com heu dit vosaltres, és transfoliació, que és una paraula que m'ho inventat una mica entre folia i transformació. I és perquè, bé, la folia era una dansa que és d'origen anònim, de Renaixement, que va sortir a la península ibèrica. I molt de compositors l'han agafada per inspirar-se i encara ara n'hi ha que l'agafen com a... Sí, com a font d'inspiració, no? Però durant tot el programa hi ha un fil conductor que és d'una obra que es diu Foliations, que és molt interessant perquè agafa aquest tema senzill de la folia, de 16 compassos, i fa un tema i variacions. I, per tant, durant tot el concert d'aquest fil conductor de la variació de la folia, entrevessada amb altres compositors que van des de l'Olí fins a compositors contemporanis amb una obra d'encàrrec que vàrem fer l'any passat, i és veure com aquesta folia ha anat passant al llarg de tots aquests anys de diferents maneres. I també, com no, també hem introduït a Manuel de Falla, perquè també just aquest any és el seu 150 aniversari i també va fer tota aquesta feina en les danses que no se podia evitar tocar, no?
1: I com va sorgir tota aquesta idea de fer aquest programa?
2: Bueno, nosaltres, sempre que fem un programa nou, sempre intentem que tingui una lògica i voler transmetre alguna cosa, no? En el públic, que se'n vagi del concert. Havíem passat una bona estona per escoltar la música, però també veure la lògica de per què juntes aquestes obres, no? I bueno, aquest programa en particular va venir per això, perquè primer vàrem escoltar aquesta obra que estava basada en la folia i vam dir, calla, que això és superinteressant, i a més ha anat canviant moltíssim al llarg de tota la història, no? I mira, va sortir així.

0: Això és un pot l'origen d'aquesta transfoliació que proposau, però el vostre quintet, Cambras Quintet, que està format per dues trompetes, un trombó, tuba i trompa, que ets tu, com va néixer aquesta agrupació? Sí. Com definiries el vostre estil?
1: Bueno, jo crec que, és a dir, va néixer des de l'amistat, que això és molt guapo, perquè estàvem tots estudiant a Barcelona i res, ens vàrem ajuntar per fer una assignatura sense pretendre tampoc anar molt més enllà. I després, quan vàrem acabar a la universitat, el grau, vàrem decidir anar tots a Suïssa especialitzant-nos en aquest instrument que és el quintet de metalls, no? I vàrem estar 4 anys a Suïssa allà especialitzant-nos. I res, vull dir, això, que primer va néixer per l'amistat i després ja sí que m'ho van posar més en sèrio, però d'una manera molt, molt natural. I jo crec que això també se nota quan tocam.
0: Tu és mallorquina, crec, si no vaig errar de fa de nit, sí. Maria. I la resta també sou mallorquins o sou un pot de per tot?
1: No, som un pot de per tot.
0: De bon
1: Niños de Sant Sebastià i els altres tres són catalans, en Joan és de Reus, en Oriol d'Alcanar i en Xavi de Olesa de Montserrat i jo de Fadenitx.
2: Clar, i com ho feis per assetjar?
1: Bueno, ara que hem tornat és com que ho feim per encontres, realment molt bé. Tenim una activitat regular durant tot l'any. Vull dir que tampoc m'ho enyorant molt perquè dius molt ben cada mes. I bueno, ara ja farà... Varen començar l'any 2017, vull dir que ja fa molt d'anys que toquem plegats.
2: Ja farà 10.
1: I també el fet de... Sí, el fet d'estar a Suïssa també, que vàrem estar aquí 4 anys, sí que allà assajaven cada dia, era totalment tenir temps per fer allò. I bueno, és això, hem passat l'etapa acadèmica de cada dia veure'm-nos i ara hem tornat i molt bé... cada mes, però bueno, és una qüestió d'organització i és com una petita empresa i sí, molt bé bastant, però això sí.
0: Clar, ho visco moltes coses, a més, junts, no? Perquè, que dius, estudiant a Barcelona, que si Liceu, que si Esmú, que si Llavor, 4 anys a Suïssa, a un país que no està tan a prop, i després cada un, des d'un lloc diferent, provinent d'un lloc diferent, això fa que a nivell de coneixements i de referents tingueu molta varietat, cada un pot aportar el seu i després tot el que heu anat construint en comú.
1: Sí, exacte. Jo crec que això també és el guapo, no? Que cada un te pugui aportar la seva manera de ser i de fer, no? I sí, no sé, és molt guapo, és molt agraït.
2: Clar, avui vespre actuau a les 9 en el claustre del seminari de Ciutadella. I quins altres concerts teniu prevists?
1: Mira, just després, demà, crec que demà a les 6 del matí, vull dir, bastant prest, m'on anant cap a Galícia. Perquè tocarem a Galícia aquesta mateixa setmana, dia 20, i dia 23, que es diu diumenge, tocam a Suïssa. Així que aquesta setmana és tota de concerts. I després sí que ja dins setembre anam a Sòria, si no m'equivoc, al País Basc també, a Somàrrega, i bueno, fins a final d'any anam a llocs com Cádiz, Aranjuez... Sí, vull dir, molt passejant bastant. Ah, que sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Un any hem de dir que ha estat molt, molt guapa, perquè també just l'any passat vàrem guanyar un concurs a Ljubljana i aquest any, ara fa dues setmanes, crec que una i mitja hi érem, vull dir, sí, ha estat molt entretingut aquest estiu.
0: Per tant...
2: No, digues, Maria.
0: Perdona, sí, s'estic. No. Però heu visitat molt de llocs també, arrel de... gràcies a la vostra música. No sé si teniu pensat qualque projecte nou en ment, si ara estàu gaudint d'això i llavors ja ho veurem. Com està el tema?
1: Sí, és a dir, bueno, sempre hem de tenir en marxa, no?, els nous projectes. I ara, just aquest any, també ho hem estrenat, però només ho hem fet una vegada i ho farem, de fet, a Mallorca, a novembre també ho farem, que és un projecte amb un altre pianista d'un altre grup, i farem quintet i piano, que és un format com bastant nou i que m'han encomanat una obra també, i això... I també durant la temporada que ve tenim un programa nou, diferent de Transfiguració, sinó un altre, que és Denominació d'Origen. I si tot va bé, també hi haurà alguna novetat, perquè també estrenarem una obra amb orquestra i quintet solista. Així que res, també té una
2: quinta. Quan serà això?
1: Això serà per juny, en principi.
2: per juny de l'any que ve.
0: Natural.
2: Tot, tots aquests projectes de cara a l'any que ve.
1: Exacte.
2: I sobretot, és a dir, actuau més a fora que no dins les illes, no?
1: Bueno, aquest any vàrem venir en el Festival de Pollença, va ser el primer d'aquesta gira d'aquest any. I sí que també, per exemple, aquest projecte en piano el farem a Fadenitx. Sempre també tenim... Sempre solen passar bastant per Mallorca en concret, i a Menorca ja és el segon pic que hi anem, i a Eivissa i Formentera també han tocat, així que no mos poden queixar perquè les illes m'ho han acollit molt bé.
2: Que bé.
1: I, bueno, i fora també, també. Vull dir, sí, m'ho sentim molt acollits.
2: Que bé, idò, Maria Cervera, enhorabona per aquest projecte, per aquest quintet de metall Can Bras, que actua en el marc d'aquesta 54a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella, avui, a partir de les 9, en el claustre del Seminari de Ciutadella, amb aquesta transfoliació, metamorfosi de la follia, amb aquest programa tan interessant que heu preparat. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I enhorabona.
1: Gràcies.
2: I que siguin un èxit aquests concerts que venen per endavant.
0: Clar que sí. Gràcies,
1: moltes
0: Maria.
1: Moltes gràcies.
2: Falten 13 minuts per arribar a les 5 en punt. Ara sí que connectam amb el nostre Lectobro.
3: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: I d'així, ara sí que hem aconseguit aquesta connexió amb en Josep Maria Nadal Suau. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Des de Berlín, encara.
1: Sí, sí, me sento un, com un aventurer, no? Que no me localitza, ni... En fi.
0: Sí, sí, sí. Bé. A més, m'han dit, no localitzam, però jo t'he vist en línia per WhatsApp, i dic, ui, això és com una cerca... Però, clar, ja tot d'un en contactat via WhatsApp, que sembla ser que sí. En aquest darrer temps el WhatsApp és com a la via més directa, a vegades, eh?
1: Sí. Bé, en fi, ja sí, va bé. Tampoc és que estigui en un lloc tan exòtic. Vaja,
0: ni tan llunyà, no.
2: També són coses de directe, jo crec.
0: Berlín no és tan llunyà de Mallorca.
1: Sí. I doncs, mira, això de Berlín té la seva connexió amb el llibre del que vull parlar avui.
0: Sí.
1: No Berlín, sinó Alemanya, més aviat. Perquè és l'obra d'un autor alemany que, he de dir una cosa, no és, suposadament no és un gran descobriment. El llibre del que parlaré avui és un clàssic. És un clàssic, l'autor té una placa a Palma,
0: sí.
1: És un llibre que en el seu moment va editar l'editorial Anagrama en castellà, en català no té traducció, això ja dona una pista del que jo vull explicar, i és que, tot i ser un clàssic, per alguna raó és un llibre amb una certa tendència a ser oblidat. Ara mateix no tenim traducció al català. En castellà, l'edició d'Anagrama de 1993 està exaurida, un el pot trobar en edició, vaja, cercant a llibreries de vell, però no exemplars nous. I tot i això, parlem d'una novel·la fabulosa ambientada a la Mallorca dels anys 30. El llibre es titula L'illa de la segona cara o del segon rostre, a la traducció castellana La isla del segundo rostro. Dic perquè, com dic, és la que poden trobar avui en dia a les dues llengües que oficials de la nostra comunitat, no?
0: Sí.
1: Fabulosa per diferents raons. Si vos sembla, començaré explicant-vos qui era aquest senyor, Albert Vigolet i Celen, en realitat Albert Celen, i quina és la seva connexió amb l'illa. Aquest home va néixer el 1903, el 28 de setembre de 1903, m'agrada esmentar el dia perquè jo sóc del 29, llavors
0: mira.
1: Balances com jo, molt proper, i el mateix dia que don Cristóbal Serra.
0: Bon apunt.
1: Va néixer en el Rin, molt a prop dels Països Baixos, però fill d'una família benestant i sobretot d'una família culta. Son pare era llibreter, un llibreter d'una situació bastant acomodada, i ell, bé, és un home de gran intel·ligència, d'un exquisit gust artístic, literari, però per les raons que siguin, té una trajectòria, diguem-ne, acadèmica, intel·lectual, molt erràtica. És algú que no arriba ni a acabar el batxillerat, ni tampoc a acabar els estudis universitaris, tot i que va aconseguir accedir-hi i no se sap molt bé com. El cas és que és a més home diríem, d'una sola parella. Ell va conèixer el 1928, sent encara un home d'uns 20 i pico d'anys, en Beatrice Bruckner, que se va convertir en la seva companya ja per sempre. I tots dos plegats arriben a Mallorca l'any 1931 per una... per una circumstància una mica peculiar.
0: A veure.
1: I anecdòtica. Res, la cosa és que el germà de na Beatrice feia feina a Mallorca, adivineu com a gerent d'un hotel. Ja en els anys 30, la qüestió turística, com ara veurem, ja tenia la seva importància.
0: Gerent incipient, sí.
1: Sí. Llavors, de fet passa la Guerra Civil que ho va aturar, però si no, el boom hauria estat anterior als anys 60, probablement, sí. No? Abans de les guerres que ho aturaren. Bé, el germà de na Beatrice li demana que, per favor, vagi a veure'l a Mallorca, perquè suposadament s'està morint. Té una malaltia molt greu, etc. Quan arriben, se troben que això és mentida. En realitat, el que passa és que el germà ha tingut problemes econòmics amb una dona, amb una tal Maria Pilar, que se quedou dos bés, i na Maria Pilar devia ser una dona, en fi, una, no sé si valenta dona terrible dona, perquè li estava fent xantatge, li demanava d'on
0: ve. Ah, li feia xantatge.
1: Sí. Llavors, na Beatrice i en Albert Celen, aquest escriptor, va de resoldre aquest problema pagant diners en aquesta dona, però el resultat és que ells, que venien a passar uns dies a Mallorca just, se van quedar 5 anys, clar, fins al 1936. Mm. Quan esclata la guerra civil. Llavors, són 5 anys molt importants a la vida d'aquestes dues persones i també molt importants a la vida de Balears, de Mallorca. Uh-huh. Ells duen una vida per un costat... És una vida una mica curiosa, perquè per un costat tenen relació amb tota la intel·lectualitat europea que vivia aquí. Penseu que aquí, a Mallorca... No sé, nosaltres sempre se parla de Robert Graves del costat anglès, no? Uh-huh. Però del costat alemany també hi havia gent, intel·lectuals de primera divisió, potser menys populars entre nosaltres, com Harry Graf Kesslen o el Kaiserling, no el polític, sinó el filòsof. Uh-huh. Gent important que vivia aquí i en qui Albert Celen es tractava. Però al mateix temps havien de sobreviure fent feines, en fi, una mica d'aquella manera, no? Fent classes, però classes esporàdiques. Celen fa diverses feines, per començar, escriu textos periodístics per guanyar-se la vida. Un d'ells és curiosíssim i no està traduït. Jo l'he hagut de traduir en Google, Translator i tal, però és un text curiosíssim de 1935, que es diu SOS, no? Socors Palma, sí. Parla de precisament de l'arribada de turistes i de com els locals, els indígenes, dic irònicament, ens estem convertint en una mica com en peixos que des d'una peixera miram els turistes que venen a contemplar-nos, no?
0: L'any 35.
1: Per tant, ja ho veus, l'any 35. Mm. Una cosa que es podria publicar perfectament avui.
2: Un poc premonitori, sí. En tot cas, sí. Mm.
1: Sí, no, ell no era l'únic. Ell no era l'únic que es veia venir coses, no? Però sí, un dels primers. Mm-hmm. Però sí, un dels primers, i dels alemanys que estaven entre nosaltres, dels primers que se'n preocupa. Això sí que és cert. D'altra banda, també fa de guia turístic. I aquí hi ha una cosa molt interessant, perquè els clients de Celen, en aquell moment, són alemanys que venen amb un programa d'estiueig per les classes obreres que havia posat en marxa el govern nazi. Es deia Kraft durch Freude, això pronunciat en el meu alemany.
2: Mm. Però molt bon alemany, t'anava a dir, molt bé.
1: Sí, tenint en compte que l'acabo d'improvisar, no faig malament, no m'ho facis repetir.
2: No, ho has fet beníssim, queda així.
1: Força a través de l'alegria, volia dir això. Uh-huh. I clar, era gent que d'alguna manera li estava comprant el paquet al nazisme, doncs perquè a canvi obtenien coses doncs, com això, com anar de vacances a Mallorca, i ell havia de tractar, com a professional, amb gent que era propera en aquest règim, que ell no ho era gent ni mica i tothom ho sabia, a més a més. És per això que quan la Guerra Civil esclata a Mallorca l'any 36, Albert Celen i Beatrice han de marxar corrents de l'illa perquè estan entre els potencials represaliats del nou règim. Uh-huh. És un règim que s'entén amb els nazis, no? Bé, el 36 termina la història de moda de Celen en Mallorca, que fins on jo sé no va tornar. Uh-huh. Fins on jo sé, pot ser ahir per allà algú que em pugui corregir, però jo no he vist referències d'una tornada. I molts anys més tard, durant una vida encara de molts anys d'anar de país en país fins que pugui tornar a la seva Alemanya natal, però el 1953 publica aquest L'illa de la segona cara, L'isla del segundo rostro, que és una novel·la, anem amb ella ràpidament,
0: que tenim 3 minuts. Sí.
1: Ho sé. És una novel·la extraordinària. Uh-huh. Per començar, divertidíssima. Que te mostra una Mallorca dels anys 30 que a vegades, no sé si ens la imaginam tan divertida en aquella Mallorca, tan divertida en el sentit que està plena de personatges estrafolaris. Hi ha tot un passatge, que jo crec que és el millor, que ells viuen, els dos protagonistes, és una novel·la, no són memòries, però clarament està basat en la vida d'ells dos, no? Uh-huh. I viuen a una pensió que està plena de, no sé, hi ha uns anarquistes de l'Uruguai que intenten posar bombes i mai exploten perquè són uns incompetents totals, hi ha un exilat jueu, que està obsessionat amb la pornografia, hi ha un torero, hi ha aventurers de tot tipus, una gent estranyíssima, mesclant-se ja en aquella Mallorca on podies trobar el més baix i el més alt de l'Europa d'aquella època, no? I que, a més, és una Mallorca que, com tota Europa i com Espanya, està visquent a poc, ho veu venir d'en fora, el sorgiment, no el sorgiment, sinó la consolidació dels diferents feixismes i de la guerra que està a punt d'esclatar, no? L'espanyola primer, després el 39 l'europea. Uh-huh. Tot això ell ho mescla amb una gràcia enorme. Ja la primera escena, arriben, perden les maletes, quan finalment troben les maletes, descobreixen aquest tinglado de germà que els han ganat i que en realitat li estan fent xantatge. Bueno, és una novel·la curiosíssima, que ningú s'imagini una cosa pesada a Alemanya. A l'inrevés, a la crítica alemanya li va costar una mica simpatitzant la novel·la, perquè és molt graciosa, és molt enginyosa, és molt àgil, no? Uh-huh. I finalment, i amb això termin, és una novel·la que també permet una lectura, o més d'una lectura, molt vigent, molt, molt actual. No és que jo pensi que els clàssics s'han de llegir per això, però realment ho té. De fet, l'any 2023, fa no res, sí, la ciutat natal de l'autor, de Vigolei Stelen, va organitzar una exposició que es titulava Turistes de vacances i refugiats a Mallorca, que agafava la novel·la i establia alguns paral·lelismes entre els exilats, refugiats, escapats alemanys d'aquella època amb la crisi de les persones refugiades del nostre present, no? Uh-huh. És a dir, que aquesta lectura, que qualcú amb molt bon criteri a Alemanya la va saber fer, nosaltres també la poden fer si ens acostem en aquesta obra clàssica i fabulosa.
0: I d'ahir molt bona recomanació, La isla del segundo rostro d'Albert Vigolei Stelen, Josep Maria Nadal Suau. Bona recomanació des de Berlín.
1: I a tota pastilla.
0: Exacte, a tota pastilla, això mateix. Gràcies, eh?
2: Moltes gràcies.
0: I bones vacances.
1: Gràcies, gràcies. Adéu.

0: títol.
1: Heu de saber que aquest dijous els germans Tomeu i Joan Garcies actuen en el Festival de Jazz de Sa Pobla presentant els seus temes propis amb altres dos asos, com són Antoni Baquer i Nenri Fuster.
2: Tèntol, en Celestí Oliver.

I ens atam aquesta tercera i darrera hora de Tentol d'avui amb n'Amarga Cifra, que continua el control tècnic, i avui amb la companyia de dos cracs, els germans Tomeu i Joan Garcies.

0: I doncs sí, els germans Tomeu i Joan Garcies, el trombó i el contrabaix, respectivament, presenten dijous a Sa Pobla el seu projecte de composicions originals amb influències del jazz més cru, la samba, i el coro brasiler, amb un quartet que completen altres dos asos del jazz, com dèiem, que són en Toni Baquer al piano i n'Enri Fuster a la bateria.
1: Diversitat estilística i expressivitat contemporània en Tomeu, format al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i posteriorment a l'ESMUC de Barcelona, i en Joan al Conservatori del Liceu. Serà dijous a les 8:30 a Can Verdal.
2: En profunditat.
3: I d'en profunditat en volem parlar amb ells dos, amb aquests dos germans, Tomeu i Joan Garcies. Com estàu?
4: Molt bé, bones tardes.
3: Contents de que sigueu aquí, eh? Clar, han dit dos cracs, perquè la setmana passada va venir... La setmana passada era? Bé, fa uns dies,
1: sí.
3: En Pat Grau.
1: Pat Grau, sí.
3: Ah, sí? I li varen demanar que ens destacàs músics i no ho va dubtar, eh? Vos va dir a Valtor 2.
1: Joan Garcies, sí.
3: Sí.
5: Molt bueno, coneixent de fa molt.
4: Sí, molt estima, per això...
3: Per posar un exemple, no? Per posar un exemple.
0: Sí.
3: Vaja, ara veniu amb aquest projecte de quintet, amb composicions pròpies. Clar, quan comença aquest projecte? Quan neix?
4: Bé, fa uns anyets ja teníem moltes cançonetes fetes, però no acabàvem de trobar un espai per poder les enregistrar, perquè és vera que han tingut uns anys de bastanta feineta i gràcies a sí, Déu han tocat amb molta gent i amb molta tropa i no acabaven de trobar el moment de gravar la nostra. I varen dir, vinga, ho varen forçar un poc l'any passat i varen decidir fer uns ensaiets, convocar els dos col·legues i en Toniet, en Enriquet i res, i varen gravar-ho a l'escat un parell de dies.